0: Em feia feina, intentava com arribar a la nòmina i va més de la meitat.
1: Més de la meitat? Tenís ni do?
0: Sí, és veritat que sí, però se van acabant. I ara, estudiant, no fas feina, només estudies.
1: I d'on més gastes?
0: L'acadèmia és molt cara.
2: A junto monedas de 2 euros.
1: I les metes en una hutxa?
2: Sí, de esos que no se...
1: Que no se poden abrir, perquè si no l'abriries.
2: Eclicua.
1: Te parà qualque quantitat de bes ja per estalviar directament per fer caixa o vas fent i el que s'obri ja va bé?
3: Ara mateix vaig fent i el que s'obri ja va bé, si s'obre algo.
1: Araceli, Juny, vosaltres sou de que teniu 1.000 aplicacions de supermercats per aprofitar tots els descomptes a l'hora d'anar a fer la compra?
4: Nosaltres ho aprofitem tot, Juny.
5: Jo, personalment, no soc molt d'aplicacions, he de dir. Me perdo una mica.
1: Ocupo
5: una mica,
1: espai,
5: sí, a més, tant de cupons, tantes coses, tantes ofertes, jo me perdo, la veritat.
1: I d'hora, escoltant què sol fer la gent perquè la compra li surti més barata.
6: Mirar siempre marcas blancas, por supuesto, y después, por ejemplo, la fruta ir a, pues, en calle de Manacor, que sé que la fruta es más barata, es decir, mirar mucho el precio según el comercio y luego, pues, descargarme todas las aplicaciones de Eroski, todo esto. O sea, y luego ir, pues, al campo, por ejemplo, también lo recomiendo porque también se suele tener zonas de precios mucho más baratos, promociones y demás. Es decir, aprovechar las ofertas de los supermercados, bajas de las apps, consumir marcas blancas y te diría que poco más.
3: Pues sí, intentar mirar esas ofertas y sobre todo comprar diferentes supermercados porque al final unas cosas costan más a un puesto que a unas otras. I també les aplicacions de supermercat que et fan per multiplicar punts i tot això també van bastant bé.
4: M'ha agradat aquesta senyora que ha dit i poco más, com si fos poc.
1: Efectivament, com si fos poc.
4: Ho tenia tot controladíssim.
1: Sí, sí, sí. Segur que no mos ha comentat que acumuli tiquets del super, però segur que ho fa també. I bé, ja que hem xerrat amb els consumidors, havíem de xerrar també en qualque caixer de supermercat. Aprofitant que estàs darrere una caixa, vull demanar com és un dia a dia fent de caixer.
7: Bueno, tenemos unos días a veces complicados, porque hay días que hay más fluidez de gente, no tiene paciencia. Pero bueno, ahí es donde entramos nuestra profesionalidad, claro, como persona, pues somos también empáticos. Somos también clientes, entonces vamos manejando la situación como se puede.
1: També mos ha fet 5 cèntims d'algunes ofertes que van sortint i que pot aprofitar la gent que va comprar allà. I també els avantatges que pot tenir un treballador com ell a un supermercat.
7: Ah, bueno, como empresa tenemos nuestras ofertas ligadas a la compra del cliente. Por eso tenemos nuestra tarjeta Club. Luego están las ofertas internas, yo qué sé, por no sale un producto, pues entonces vamos ofertando para que eso pueda llegar a toda la casa.
1: Com a treballador tens l'oportunitat d'estalviar una mica més de temps descompte a l'hora de comprar en aquest mateix establiment?
7: Sí, tenemos nuestros descuentos de personal y luego también descuentos internos que vamos haciendo por usos.
1: Esperant que totes aquestes idees d'estalvi vagin bé per tots que aprofitau el cap de setmanes per fer la compra. Però tancam aquí el quixó perquè del tema de dobbers en podríem estar xerrant fins demà, si no.

0: aquesta cançó que sentiu i que deixarem així baixet perquè el nostre convidat la va escoltant, va sonar en el vídeo de comiat que li feren el dia que se va jubilar de bomber, Joan Navarro. Bomber, feliçment jubilat, com estàs?
1: Hola, bones tardes. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres i passar aquest ratet.
0: I nosaltres de tenir-te. Si els teus companys te diuen, Joan, ets de besta, com canta aquí, se me n'ha anat del cap, com canta Tina Turner, per favor, com canta Tina Turner, és que t'estimen, eh?
1: Sí, sí, jo crec que sí, que m'estimen, i jo també he vist el senyor moltes vegades, el senyor moltes vegades.
0: Quants anys de professió?
1: 36, però vamos, 40, quan no hi havia bombers jo ja hi anava als municipals, a ajudar els municipals, que encara no hi havia bombers a Mallorca, i llavors sí, llavors ja vaig entrar, ja quan van entrar això.
0: I sempre Inca?
1: Inca, sempre, sí, sempre Inca, sí, sí.
0: O sigui, que dos a Barcelona, més de dues persones, més de quatre moixos.
1: Sí, sí, els moixos sí, els moixos és important. Sempre són a l'hora de dinar o de sopar o de dormir.
0: Perquè això dels moixos, això que quan en Superman que fa els moix de sabre, això és peliculero o també ha passat?
1: No, és vera, és vera. No fa molt, una de les darreres sortides va ser això, una dona va cridar que tenia un moix i sentia uau, uau, uau, uau, uau, uau. Sentia s'escany de drac i els moixos sabre. Diu, no, que no davalla, dic... Senyora, si no són dues cans, el moll no davallarà. I efectivament va davallar tot sol. Va davallar tot sol.
0: Però hi va haver d'anar, quan ve. I a tu, si te diuen foc, Joan, en què penses primer? En un cuinat, en una torrada amb amics o amb aquest foc que necessita d'una mànega?
1: Sí, segons el moment penses més, perquè clar, realment el foc és bo i és dolent. És dir, en cas d'incendi, doncs és complicat això, però també si has de fer una torrada o el que sigui el foc, l'has de controlar. L'has de controlar més que l'incendi.
0: Sí, sí, totalment. I aquests dies de pluja intensa, ara que abans de venir aquí a Palma plovia molt, policia i bomber solo tenir molta feina.
1: Sí.
0: Jo no sé si encara que estiguis jubilat, després de 40 anys, se t'activa alguna coseta per aquí de dins que crida emergència. No sé si te posaries tot d'un estat.
1: Saigo, me posa més nerviós que el foc.
0: Sí?
1: Perquè el foc pot dir, vinga, mos posam aquí, anem a intentar aturar-lo, però l'aigua te du, ben que diu, o te tomaràs per que estiguis arrecerat o el que sigui, l'aigua te pot dur i hem de tenir quasi més cura que els incendis.
0: I escolta, amb aquests 40 anys de professió, no sé si has vist que l'aigua també ha anat canviant la seva manera de fer, que ara se plou molt més intensament, més localitzat, també.
1: Els anys 80, a Mallorca, varen tenir molt d'incendi forestal, se va cremar tota la zona d'Artà, Solla, per Pollença, per el Cudi, va molt d'incendis, clar, i ara ha evolucionat i ara tenim més problemes d'aigua, andanes, tormentes i això, perquè els boscos de moment encara són petits, els arbres tenen 30 anys i això i la plantació encara és petita, ben que dic jo, i arrossega l'aigua de les muntanyes i clar, quan hi ha una inundació i això és un problema, independentment s'ha de tenir cura en sos torrents, carreteres i tot això que estigui mínimament curiós en venir a setembre.
0: No, clar, i el vent també assusta, no?
1: El vent també, el vent sí, perquè te poses darrere una paret perquè no te pegui, ja te pegues a paret damunt, te pot pegar un arbre, si vas per la carretera amb un cotxe, és per jo és més imprevisible, les tormentes, aigua, el vent i això, que és foc.
0: Ja. Però bueno, aquí toca amb fusta, sí. Que a més gent que se dedica a emergència sap que més val prevenir que curar, i això és importantíssim. I a lo millor els oients vols demanar, però que fa un bomber, una secció que se diu sopar d'avui i està per de demà. A veure, Joan, quants dies, quantes receptes hauràs cuinat tu durant aquests 40 anys pels teus companys d'Espart de Bomber?
1: Moltes, moltes, i més pràctiques que receptes, perquè ja practicaves amb ells, anaves fent cosetes i anaves practicant amb ells. Ja quan se reparteixen les feines de matins, hi ha B0, B1 i el B5, saps que se'n cuida de fer dinar, el B5, se'n cuida de fer dinar, se'n compra, el que xerràvem antes de la caixa, fas les compres i això, i clar, i realment vens a fer un pic cada mes de cuina. O te feies els voluntaris, si qualcú vols que és més fluixa, doncs diu, ja te faré o t'ajudaré, no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Tocava tothom encara que no sàpigues
1: cuinar. Sí, vàrem posar un ordre perquè la gent s'escaquetllava. En el superincendi vol anar tothom, quan és un rascacielos i tot això, tothom hi vol anar, però cuinar no vol cuinar ningú. I se va de posar un ordre, fa uns anys vàrem posar un ordre i a partir d'aquí pues, te tocava cuinar. Si jo fes un poquet de remolón i tal, igual, pues, mira, potser qualcú te cobria això, però normalment fes un pic i podries fer el que volies, és a dir, el te podria dur sa dona o sa parella fet, podries comprar tot fet, berenar, dinar i sopar, o el podries fer tu. La majoria el fan, és a dir, hi ha cuiners molt bons.
0: Sí?
1: Dins els bombers hi ha cuiners molt bons.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, ja sí. Teniu també les instal·lacions per cuinar, tot per
1: sí,
0: preparar.
1: Sí, sí, tenim una cuina, tenim una cuina i això, i fem això. Jo la meva tàctica, o així com ho feia, quan me tocava, anava a comprar de matí, des del vespre que me quedaven, comprava dinar, i si me quedaven dos vespre, pues sopàvem, per intentar fer un menú econòmic, perquè ja, clar, quan jo les darreres eren 13 o 14 euros, berenar, dinar i sopar, i tothom estava supercontent. En menys de 15 euros feien les menjades. Sí, sí, sí, sí, sí, no, era un poc complicat, però anaves ajustant i això i anaves, perquè fer la compra, el que xerràvem antes, és complicada fer la compra, ben que dic jo.
2: I a més, quan cuinaves allà, havies de cuinar per quantes persones normalment?
1: Ahir que són poques, són 7, 8, 9 persones, a lo millor si venia qualque estern, a lo millor eren 10 o això, però vamos,
2: bé,
1: no.
2: Bé, però si mateix cuinar
1: sí,
2: per 10
1: sí,
2: persones...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I cada bomber pues, tenia el seu plat, és a dir, els que fan pelles, unes pelles boníssimes, fideuats...
2: Un morada!
1: Sí, jo feia més plat d'hivern, guiat de pilota, jo m'encol, és a dir, feia plat més d'hivern, i els altres pues, feien dinar de tot l'any, però... I llavors, pues, estiu, pues, feia més trompons, el vespre, més fan boli i això.
2: I tornant en el tema d'aquests moixos que mos has comentat que sempre queden en els arbres a hora de menjar. Vosaltres, quan vos saltava un avís d'emergència mentre estàveu menjant i vos interrompia, després amb aquest menjar que fèieu?
1: No, aquest menjar ja procuraves fer un menjar que aguantàs. És a dir, nosaltres en sortíem menú, ja miraves de fer pasta, que llavors a mitja hora, una hora o les dues hores de poder menjar.
2: Si
1: jo feia un rebrut, llavors separava la carn i l'arròs del brou, i llavors quan venien els que havien anat, o si havien anat tots, pues, o el tornava a mesclar, i donaves una calentitat i l'arròs era... És a dir, però ja has de procurar fer bocadillos de matins, el vespre també, com que sempre ja era més fred, si cas era més fred, pues sí, esperava un trampó, un pa amb oli o el que sigui, pues esperava, sí. Però el menjar l'has de fer ja que esperi, perquè nosaltres sortien tots, quan hi havia alguna cosa gros, però anaven tots 7 o tot 8.
0: Ara enteneu, perquè han convidat en Joan Navarro en aquesta secció de sopar d'avui està per de demà. Per cert, que les pel·lis nord-americanes, abans que xerraven en Superman, els polis menjant dònuts, perdoneu, però es veurà, és un estereotip, allà fent guàrdia, menjant dònuts, venga, els bombers que menjau. De tipus això, quin seria l'estereotip?
1: Croissant d'aquest de supermercat o plan de xocolata.
0: Val, sí, que ho has confessat.
1: Només havies de travessar la sala i tenia la cuina. I, en els pares del bomber normalment hi ha una comunitat que se compra tot el que et sal, oli, probabors i tot això està. És a dir, tu quan vas a comprar la compra, només has de comprar el que vulguis cuinar. Però tot l'altre és cafè, sucres i tot això ho tens. Se paga una comunitat, cada mes se paga un dos bes i hi ha una comunitat.
0: Naina té una curiositat.
2: Sí. Sí, jo vull saber si ha canviat la teva dieta des de que estàs jubilat.
1: Sí, sí.
0: És a dir, si segueixes menjant els croissants de xocolata...
1: No, això ja ve descartat. Ja ve descartat perquè quan els he d'anar a comprar pues, és una cosa que ja evites. Ara faig un altre tipus de compra, com se que feia antes, pues, ara faig un altre tipus de compra. Sí, ha canviat. Més que res... Crec que he coït un ordre en ser menjades, és a dir, berenar a les 9 de matí, dinar una i mitja, i sopar, procur sopar a les 6 i mitja, per llavors després caminar una horeta després de sopar i jo dic, som molt brets, i clar, i he deviat un poquet de peig, i en fi, estem més còmodes ara. Ara hem d'intentar allargar la vida tot el que vulguem. Antes mos preparàvem per fer feina, però ara ja m'ho preparo.
0: Ja podríem començar a desvetllar que mos proposa en Joan Navarro per sopar.

0: No sé si algú mos ha dit, Juny, Aina, de fer un pambolier per sopar. Crec que no.
1: No me sona.
2: És estrany, eh?
1: Sí, sobretot aquests mesos d'estiu fa molta gana. Sí. Clar, crec que deu ser perquè deu ser més difícil preparar-se per l'endemà.
0: Sí, sí, a lo millor la gent s'esmera una micona més per venir a la ràdio i no diu pan boli, però un pan boli, Joan, també és un bon sopar.
3: Un pan boli, surt molt car un pan boli avui en dia. els formatges i el fiambre és molt car. Val més fer un poquet de feina, fer un calamar rebossat o fer un pepito de llom o un serranito. Surt més econòmic cuinar 5 minuts que no fer un pa i coses.
0: Tens tota la raó, sobretot si les coses són bones.
3: Sí, sí, sí.
0: Escolta, que m'ho proposes per això?

0: sopar?
1: Sopar, ara no és temporada, però potser faria un fritet de xafanari o pastanaga negra. Aquí és bastant típic, el que és un plat antic, és a dir, molta gent d'ara no el coneix, i el faria així, faria un sobridat, anxua, botifarró, llavors posaria el xafanari, un poquet de colflori, sabatenri i això, i el cuinaria. I potser fet un dia per l'altre, potser fet un dia per l'altre, reposadet és molt més bo, i l'acompanyaria pues, això amb un vi de bota, si pot ser de bota, o una botelleta de vi bo, en xifon, i olives trencades.
0: Mm.
1: Això seria un sopar...
0: Això és un sopar potent, però...
1: No té verdura.
0: Té verdura. Té un poquet de verdura.
1: Té verdura.
0: Tens tota serró. Ui, que ja t'hem vist, això, el plomero, Joan. I d'aquí poden treure tàper o no?
1: D'aquí és un plat que el pot fer ja per congelar. És a dir, això podria fer un tàper, però que també, segons quina feina, normalment no du cosa que embruti molt.
0: Sí.
1: És a dir, tampoc, segons quina feina, no tot, si has de tenir papers i coses, i això és una cosa més pràctica i més ajuda. O sigui, potser en el tàper hi posaria o pollastre, o calamar, o sipi, no llengua en tàperes i tot això. És a dir, faria alguna cosa més...
0: O sigui, en les verduretes desfrit,
1: sí.
0: Posaries després una altra proteïna. Pues,
1: sí, una altra proteïna i això, sí. El faria així, el faria així.
0: Molt bé, i d'home us agrada. Escolta, aquí sempre acabam fent una sèrie de preguntes, bé, en Juny i Naina te les faran, que tenen relació amb la paraula del dia, que com caixa. Has comprovat, es caixa.
1: Es caixa.

0: Joan, ja t'ho he introduït una mica en Araceli. Això ara són preguntes de resposta breu. Mm. I res, jo te volia demanar primer una cosa que ja m'has contestat, que és com vos organitzau per fer, si fèieu caixa, no? per anar a fer la compra, per tal. Jo ara vull saber, te faig una repregunta sobre això, si hi havia qualcun carregat d'assegurar-se que tothom posava el mateix, que no se n'anava la caixa, no se buidava.
1: Sí, que hi ha. Normalment són els joves. Jo quiero ser presidente. I quan té el cas, pues ja, president, i això. I és això, sí, hi havia una caixa que se replegaven cada mes, no sé si eren 10 euros per cada mes, per fer les compres d'oli i sal, sucre i tot això.
0: Estava controlat, i tot.
1: Sí. Sí.
2: I tot dins d'aquest espai comunitari també tinc la curiositat de la gelera també era comú, no?
1: Sí, la gelera era comú. A qualque pic hi havia un poquet de lió, però si venies d'un incendi, hi havia un gelat d'un altre torn, pues te menjaves el gelat si tenies ganes.
2: Clar, en què
1: dius, la gelera, quan arribaves, a saco.
2: Sí, el que trobaves, te l'agafaves. Sí. M'imagino també que aquestes geleres devien ser una mica una caixa de sorpreses, no?
1: Sí.
2: Supos que qualcun tap era més d'un mes i més de dos de quedar allà.
1: Sí. Hi havia qualque sorpresa.
0: I com és la caixa d'eines d'un bomber?
1: La caixa d'eines d'un bomber té poques eines, però és suficient per fer qualsevol cosa. És a dir, una apertura de porta d'una casa, desconnectar la bateria d'un cotxe que sempre s'ha de desconnectar, sempre tenim la clavata fitxes a 10-11, que és que, o 12-13, però és a dir, té quatre coses, però també tu has de saber improvisar, perquè el bomber és improvisació total, perquè tu no saps el que t'esperaràs, i si tens un martell, pues has d'emplear martell, és a dir, potser no tindràs l'eina que et pugui dar de martell, i dins el que és la caixa, una serra, una salicata, és un rotllo de l'ambre, tatxet i això, has d'improvisar un poc el que hi ha.
2: I bé, ara te posen una mica en un hipotètic. T'ofereixen una caixa de taronges o una caixa de tomàtiques? Quina te quedes?
1: M'és indiferent, ben que dius, la taronja i la tomàtica m'agrada.
2: Sí, són diferents, però són tots dos molt bons.
1: No, tomàtica. He fet un experiment avui amb un plat i he quedat content.
3: Has fet?
1: He posat unes tomàtiques xepades en vinagre i sal i ha mullat tot el suc en els 10 minuts. I l'he mesclat amb un bol i tot ben ventat i això, i li he tirat per damunt i el sucat era... És una tonteria, però m'ha agradat.
0: Ai, ho vull provar jo ara.
1: M'ha agradat, és una tonteria, però ha estat el xut de la tomàtica, llavors queda amb un motoret d'aquests petits, un turmí d'aquests petits, o unes varilles, i li dona, i tornes a tirar la tomàtica allà damunt, i ha quedat molt bé, la veritat que ha quedat molt bé. No és perquè ho hagi fet jo, ha quedat molt bé.
0: Idò, bé, jo també t'ho vull demanar, sí. Tu tens una caixa i només hi pot posar tres aliments. Què hi fiques? Si només poguessis triar tres aliments.
1: Tres aliments?
0: Sí.
2: Sí, tres...
1: Tres coses.
4: Tres productes.
1: Coses.
4: Sí.
1: Tres productes.
0: Sí.
1: Posaria una fruita, segur. Uh-huh. Una fruita, segur. Una altra verdura. I algo de proteïna, intentaria posar peix. Que dius, supos que tornaria a xerar, però vamos, o peix sec, o una llauna tonyina. Supos que posaria ara posaria peix i posaria una verdura i fruita.
4: Bé, ara entenem perquè s'ha primat en Joan, que ha deixat els croissants de xocolata.
2: I ja per anar acabant, obrim una caixa i trobam el teu plat preferit. Quin és?
1: Ui.
2: Pregunta difícil, eh?
1: El ceviche, que no l'havia tastat fins fa poc, El ceviche he quedat al·lucinat, i ara el cuins i això, vaig quedar... El ceviche ara m'encanta, és una...
2: Que bo.
1: És una cosa que per lo que sigui no l'havia tastat mai, i ara m'encanta, i fer-lo també. És a dir, no me preocupa fer-lo.
4: Que bo. I de fins aquí, Joan Navarro, que ha passat volant?
1: Volant, està molt ràpid. Tenia moltes coses més a contar i això, però si un cat ja torna
4: un
1: altre dia.
4: No, me'ls pots contar, I hauràs de tornar un altre dia.
1: Dins les caixes també posàvem baies. Quan anàvem a cercar una xanta de baies, les posàvem dins una caixa. Les posàvem dins una caixa. Tenim caixa.
4: Perquè feis mel.
1: Sí. Bueno, però en el bomber, quan m'ho pillen per anar a cercar una xanta, ja tenim nuclis de baies, però antes havies d'anar al supermercat a cercar caixes i les posàvem de dins.
4: Perquè anàveu a cercar també les baies.
1: Sí, anàvem a cercar. Sí, és una feineta en venir a primavera en feia molt de xant de baies.
4: I de vespa d'aquesta africana?
1: No se n'ha vist molt. falta aquí. No se n'havia... tenen formació, els bombers tenen... Sí, sí. Se va fer una bona formació de tema de bé, se va fer perquè tant el maig com el novembre és un moment que surten molt i això i has d'estar preparat.
4: No, és que bo. I de tot això és feina també dels bombers, però sí que hauràs de tornar un altre dia, Joan Navarro. jo crec que sí. I d'ara que són les 8:30 i avui que és divendres, també va ser un bon moment perquè en Toni Camps mos proposi un bocata, a veure quin bocata mos proposa i amb qui ha xerrat.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, què tal, oients de Entre avui i demà? Som en Toni Camps i això és El Bocata de Què? I avui, en aquesta petita secció, tenim a Javier Ube, que és chef de Four Seasons, de Ximà, de tots els restaurants de l'hotel Four Seasons de Formentor. Javier, com estàs?
2: Molt bé, molt bones.
1: Molt bones. Escolta, de què te menjaries el bocata?
2: Pues la veritat que sempre me fa ganes bocata, per jo, ben important, que sigui calent, i el faria de camallot i formatge.
1: Uro, i amb qui te'l menjaries?
2: Crec que el compartiria pues, amb amics, fent una cervesa i un bon jonquet de camallot i formatge ben fos.
1: I com, t'anava a dir, com el prepararies? Conta'm el procés,
2: Sí, no, per jo l'important és que sigui calent, que m'encanta que sigui calent, i després el camallot, també, teat un poquet gruixat i un poc volta i volta a la paella amb el formatge ben fos, damunt un poquet de coent i listos. I un poquet de tomàtica, òbviament tomàtica i oli.
1: Sí, i ja està. Tomàtica i
2: oli. M'agrada fer un bocata que no se perdi la tradició al final, que crec que cada vegada està costant més trobar puestos per menjar un bocata bo, i mantenir-lo, i sempre me fa ganes producte d'aquí, la veritat, sincerament. O sobrassada ben torrada o camallot, sempre és el que demano.
1: Fantàstic, fantàstic. Escolta, i on el te menjaries?
2: Si estic per Palma, normalment vaig a Canamunt. M'agrada molt i sempre fan alguns així divertits. I fa un temps, que fa temps que no hi vaig, però m'agrada molt els Minyones. Ah, els merenderos de Minyones, que està molt guai. I crec que varen guanyar l'any passat, així, o no sé, o fa 2 anys, ara no estic segur, de millor bocata i tal. La veritat que fan coses xules i ho fan molt bé, molt, molt bé.
1: Escolta, li he de posar tomàtica i oli, els mallorquins ho duim, ho tenim molt arrelat, eh? No, si no mos posen tomàtica i oli...
2: Jo sé que jo sopar que hi ha en el món, així que ja el tinc així, que quan vaig a un bar que sé que ho fan bé, pues m'agrada demanar alguna cosa diferent, o per lo menos que estigui ben fet. I si pots, un pa... de jonquet, molt millor.
1: Fantàstic, fantàstic. Idò, Javier Ubec, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i fins a la pròxima.
2: Vinga, moltíssimes gràcies, Toni. Una abraçada molt gran.

0: TV3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
3: En lloc de fugir, i de, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: Vinga, aquí ens teniu 8 i 36 minuts, quasi. Aquí ens teniu en Aina Marc, en Iker Hernández en el control tècnic, en Juny Cortés, Juny, que ja és divendres.
1: Sí, ja és divendres, i la paraula que han triat per acabar aquesta setmana, com ja sabeu, és caixa, i ara toca passar-la pel prisma, caixa, que és una paraula de més plena de significats. D'entrada, el DIEC la defineix com un receptacle d'una certa grandària, de forma rectangular i amb fons i tapa clavats. I dins d'aquest receptacle hi ha pràcticament de tot.
2: ¿Qué cree usted que pasó realmente?
3: Una terrible tragedia.
2: Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello.
1: Acabant d'escoltar el tràiler de Yellow Jackets, una sèrie on un equip de futbol femení d'institut, de camí a una competició, té un accident d'avió i acaba atrapat enmig del bosc a Canadà. I és que caixa, per exemple, pot ser la caixa negra d'un avió, un aparell blindat que enregistra les dades del vol perquè en quedin constància en cas d'accident. I igualment de crucial que aquesta és una altra excepció de la paraula, la caixa toràcica. El cirurgià toràcic Orlando Gigi Rey ens ho ha explicat.
4: Lo que es la caja torácica es una región anatómica del cuerpo, ¿no? Que comprende desde el límite del cuello por arriba, lo que es el abdomen en la parte de abajo y los brazos a los laterales. Toda esa zona que comprende los pectorales, el dorsal, en el caso de la chica, los pechos, pues todo donde está el corazón, los pulmones, ese tejido que está entre los órganos, que es el mediastino, pues todo eso es la caja torácica, ¿no? Formada por las costillas, y es como una especie de jaula que contiene todos estos órganos.
1: Molts dels nostres òrgans més vitals hi són en aquesta caixa toràcica, però aquesta també és part de l'instrument musical, que és la nostra veu.
4: Imagínate un fuelle, como cuando nosotros vamos a la chimenea y le damos con las dos manos al fuelle para soplar, pues esa fuerza la ejerce lo que es el diafragma cuando quieres coger aire, pero en sentido inverso. Es decir, el diafragma se contrae, tira hacia abajo de todo el abdomen, lo empuja hacia la pelvis, por lo tanto genera una presión negativa y entra aire por la tráquea. Cuando tú hablas, ese diafragma se relaja y ese aire empieza a salir. Y a medida que va saliendo, las cuerdas vocales empiezan a vibrar y esa resonancia se transmite no solo en la cuerda vocal, sino también en toda la caja torácica.
1: I una caixa també és un instrument. Tenim la caixa, que és un tambor que forma part d'una bateria, però també tenim la caixa o el caixó flamenc, un instrument d'origen afroperuà que consisteix en una caixa de fusta amb un panell frontal que es toca normalment amb els mans o amb els dits. I això que sentim també és una caixa. Entre caixes registradores, caixes forts i fer caixa, aquesta paraula està molt relacionada amb els diners. Ho descobrirem ara d'aquí res amb en Vicenç Serralta, creador d'Incòmode.cat. Però per ara anem amb un significat que ens és molt proper. Els caixers i les caixeres són emblemàtics a les festes menorquines. El programa van poder entrevistar a Josep Pons Fraga, editor del Diari de Menorca, i li van demanar sobre aquesta figura.
5: Els cavallers, els genets, que participen a les festes de cada poble, començant a Sant Joan, el mes de juny, i acabant en les festes de l'O, de Mo i de Cal Emporter, són caixers. I el seu origen, breument, eren els responsables de l'obreria, cada gremi tenia una obreria, que s'encarregava del manteniment d'una església, d'una ermita, i eren els caixers. Eren els encarregats de la caixa. Per això ve el nom de caixer.
1: Ja podeu veure que dins una caixa hi cap qualsevol cosa. Deixam aquest prisma d'avui amb un trosset d'història cinematogràfica, que encara que sigui una capsa i no una caixa, també aplica a la nostra paraula del dia.
6: Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.

0: Diners, l'àgia dels diners, tot el que fan els diners. Vicenç Serralta, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Fundador d'Incòmode.cat, que t'apareix això que canten és de nou romancer. Els diners fan bé, diners fan mal som, ho diuen.
1: Bueno, en el final tot depèn, no? Si jo, el llapis per jo, per exemple, és un dels millors invents que s'han fet. Mai, però si se m'acruen els cables...
0: No, no, i tant.
1: Evidentment, pot ser... En el final tot acaba sent... sus que em fas, no? De tot plegat.
0: Això, si a tu si t'he dit caixa, que te venes cap primer de tot, Vicenç?
1: Bueno, a mi me venen dues coses que vendrien a ser les dues potes d'aquest projecte d'Incòmode.cat. Per una banda, dues excepcions, com dèiem abans. Una d'elles seria... bueno, aquest fer caixa,
0: sí.
1: que ja heu comentat, no? I que crec que sí que ha quallat dins la societat mateix un moment donat de poder fer un estalvi, però és obvi que si aquest estalvi no ha obrit la caixa perquè puguin sortir, perquè es puguin moure aquests dobbers, hi ha un monstre que se li diu inflació que se'ls acaba menjant, no?
0: Sí, que ara està bastant alteta, per cert.
1: I tant que sí.
0: No sé si has escoltat el primer moment del programa, quan hem arrencat, que n'Aina ha sortit al carrer a demanar a la gent si estalviava,
1: sí.
0: No, Aina? I, per exemple, una dona li deia que ficava 2 euros cada dia a dins la guardiola.
2: Sí, d'aquestes que no...
0: D'aquestes que no se poden obrir.
1: Ja.
0: Yeah. Perquè diu Naina, clar, aquestes així no agafes els dobbers, diu, tal qual, no?
1: Així és.
0: I una altra diu, per exemple, que havia estat posant la meitat de sou...
1: La nòmina, ho he sentit.
0: La meitat de sa nòmina i ara ja se li acabava.
1: Sí. Déu-n'hi-do.
0: I una altra que deia que anava gastant i
1: una altra
0: ja
1: setmanalment, crec que deia 100 euros cada setmana. Sí, bueno, sí. Cada un té la seva estratègia.
0: Cada un té la seva estratègia, però feim això perquè no sabem com fer-ho, feim això perquè ningú mos ha explicat què fer, feim això perquè jo què sé...
1: Convençudíssim de que ningú m'ho ha explicat és que... I, per exemple, jo de professió som mestre.
0: Sí.
1: Som bastant crític en aquest sentit, amb el sistema educatiu, perquè pens que hi ha aquests dos eixos que no se toquen pràcticament gens, no? Que per una banda seria la cultura financera i la cultura emprenedora, que per altra banda hi havia també aquesta segona pota que deia jo de l'opció de caixa, que seria la formació que té un. De la mateixa manera, tu t'has de formar, òbviament que sí, a dins un món formal, però de cada vegada també més dins el món no formal, internet m'ha obert mil possibilitats en aquest sentit, però després si tu no ho dones a conèixer passa exactament igual, un poc, seria un poquet assimil en la part econòmica. Si no dones a conèixer aquesta formació que puguis tenir, aquests coneixements que puguis tenir tu, no els hi pot treure un rendiment.
0: I te refereixes a coneixement de qualsevol tipus?
1: Totalment.
0: Val.
1: Totalment.
0: Sí, estàs xerrant de treure rendiment del que nosaltres sabem fer, ja sigui tocar la flauta, o
1: cuidar
0: bonsais, un mestre baixa, cuidar bonsais, sí.
1: El que vulguis. Com altres mateixos, com a periodistes mateixos. Un moment donat.
0: Vale, que això seria una de les idees potes branca d'aquest projecte teu, que és Incòmode.cat.
1: Correcte. Sí, en el final jo intento definir-ho com a ser capaç de generar dobbers gràcies al teu coneixement i a la teva experiència dins un món online automatitzat.
0: Val, i per això hem de tenir, anem a la primera pota, aquesta educació financera.
1: Sí, bueno, seria una primera pota d'elles.
0: O no les ajuntes.
1: En el final tot ha d'anar plegat.
0: Tot ha d'anar plegat.
1: Òbviament, perquè si no te penjarà de qualque banda. Però sí, jo estic convençut que des de ben petits ja s'hauria d'inculcar de qualque manera aquesta educació financera. Tu no pots arribar el dia demà a no saber què ets interès.
0: Yeah.
1: A no saber com funciona una hipoteca. És que hi ha mil coses que quan tu arribes t'has de treure aquesta idea de qualsevol manera.
0: I per què no mos ho han ensenyat això ja a escola?
1: Bueno, això ja crec que...
0: Això ja seria un altre capítol.
1: En el final seria un altre davant, no? Però, desgraciadament, jo crec que hi ha macrointeressos per damunt de nosaltres.
0: Ja, que millor no sapiguem massa, no?
1: Igual sí. Com aquest deep internet que hi pugui haver, no? La deep xarxa. Qualque cosa semblant en aquesta.
3: Més enllà d'això, també hi ha una qüestió que és que de sempre se xerra que fa lleig, no? Xerrar de dobbers i...
1: Bueno, és un tabú més, com pugui ser sexe, no? Per sort, de cada vegada més, també, estem sortint de fugint d'això, perquè no hem de poder xerrar de dobbers, perquè no hem de poder xerrar de sexe...
0: Ara entenem les preguntes d'en Broncano, no?
1: Aquí està. Després passa que... Bueno, és que l'altre dia escoltava també un economista que parlava de wellness financer. Jo... Quedi per davant que jo no som economista, sinó que som qualcú que, bueno, arrel d'una castanya, per dir-ho així, de perdre 2.000 i pico d'euros, de que m'atimassin 2.000 i pico d'euros amb una assegurança de mòbil fa 20 anys, que ho compto perfectament dins el projecte, vaig dir, bueno, fins aquí m'ha arribat, no? I fins aquí han de saber exactament què està passant dins tot això plegat.
0: Val, i a partir d'aquí què has anat fent?
1: Bueno, m'he anat formant jo pel meu compte, experimentant també. Evidentment no tot són encerts, sinó que també hi ha aquells entrebancs que vull trobar, aquells errors dels quals has d'aprendre dins la vida mateixa. I a partir d'aquí m'he anat compte també que tal volta serveix això que jo he anat fent a altra gent. I m'han pogut demanar certs, no consells, perquè jo no donaré consells, sinó que explicaré el que és la meva experiència, no? I què és el que he après damunt d'això. I si qualcú li serveix, evidentment que ho pugui agafar. I m'he donat compte d'això i he dit, bueno, per què no fer-ho extensiu? Per què no fer extensiu tant aquesta pota més financera com aquesta emprenedora, que ja fa més de 10 anys amb diferents projectes que estic dins la xarxa, i bueno, ja dic que aquest, per sort, funciona bé.
0: Val, i així que la manera de contactar amb tu i de contactar amb incòmode.cat seria?
1: A través de la xarxa, a través de la web. La web incòmode.cat, teniu un caixetó de registres, tota persona que hi deixes correu rep allò que s'anomena un lead magnet, no? Que ve a ser un ganxo, un ham, per dir-ho així, perquè la meva via de comunicació és el correu electrònic. Digue'm antiquat o el que sigui, però estic convençut...
0: Bueno, mos han dit correu electrònic, però també pots escriure alguna carta, si...
1: Pots escriure qualque carta, sí.
0: Si escau, sí.
1: De fet, m'agrada molt el format físic i el primer producte que vaig treure, el primer actiu que m'agrada a mi anomenar-ho, perquè jo entenc que han de fer feina per jo, allò que jo produeixi ha de fer feina per jo i no jo estar pendent d'ells, per tant... tota la producció que pugui fer és asíncrona amb el temps i en l'espai. El que m'agrada a mi és que un moment donat podria anar a fer una conferència, podria anar a fer una xerrada, el que fos, i evidentment jo he de ser presencialment, però el prototip ideal de negoci que planteig és que tu no hagis d'estar present, que hagis invertit evidentment unes hores en creació, però que després l'actiu funcioni per tu. És a dir, que tu puguis anar a estendre, puguis anar a córrer, puguis anar a fer el que vulguis, i t'entri un correu i te digui, ei, has realitzat una venda, no?
0: Val, posa-mos un exemple, no, aquí tens tres periodistes, va. Bueno, posa-mos un exemple de com podríem, que a mi m'encanta la idea de poder anar a estendre o anar-me'n de vacances.
1: Clar, i tant.
0: I que vagi veient, vinga, vinga.
1: Bueno, evidentment, aquí hi ha una feina prèvia, això, que quedi molt clar, perquè mos han venut el tema de que puguis estar a una platja paradisiaca, davall un cocoters i tota aquesta història.
0: Tampoc mos han de creure
1: tot. No, tampoc mos han de creure això. El manco jo.
0: No,
1: intent
0: no
1: vendre això,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Perquè crec que hi ha un procés molt llarg perquè puguis arribar en això, si és que qualcú hi arriba. Però sí que és possible, perquè jo me defineix com una persona de carrer, m'agrada explicar-ho també així, en paraules de carrer, intent que tot allò que arribi se pugui entendre, amb això, en paraules de carrer, que tota persona que pugui anar pel món pugui entendre que li estic transmetre, i vosaltres mateixos, com a periodista, i tant que sí, podríeu vendre una escaleta que tu saps que funciona perfectament per fer entrevistes.
0: Vale, i la puc vendre d'altres mitjans.
1: I tu la vens un altre mitjà, o una altra persona que estigui interessada dins el mateix sector que tu, que està aprenent aquesta professió, una altra que no havia vist aquest caire que tu has vist, i comences per aquí, i després pots acabar amb una formació molt més plena dins d'un campus. Jo ara mateix ja tinc Incòmode Campus, que bueno, hi ha tota una sèrie de formacions allà a dins, de més senzilla, per dir-ho així, o de menys valor que aportes, fins en aquella més completa, no?
2: Jo tinc una pregunta d'aquest tema de les formacions. Estan totes enfocades cap a la venda, cap a generar dobbers, o hi ha qualcuna que s'encamina més cap a consells a l'hora de comprar qualque cosa?
1: Amem, a mi m'agradaria en el final que incòmode.cat agafàs diguéssim un cos on tot allò que resulti incòmode transforma, com dic jo, no? La comoditat t'estanca i la incomoditat te transforma. A partir d'aquí, qualsevol vessant podria tirar. És vera que les formacions ara mateix que hi ha unes més enfocades a unes pautes personals, familiars, res d'un altre món, res d'inversió en complexa ni res de tot això, sinó unes pautes mínimes, com pugui ser es d'un registre clar de lo que són les teves finances, les microdespeses que dies d'avui fan molt de mal, totes aquestes membresies, dir-li Netflix, dir-li qualsevol cosa,
0: sí,
1: que en tenim mil i una, i com que dius, escolta, són 199, no me'n dono compte més, però tu suma anual dins l'anticalendari, que és un d'adjectiu que tens, hi ha 23 moviments, per dir-ho així, no? I 23 passes que entenc jo que te duen cap a aquest wellness financer, cap a aquest benestar financer. I així com hi ha aquesta pot ara mateix de formació, n'hi ha una altra que és basada en marca personal, és a dir, en com crear la teva pròpia marca dins aquest món online, automatitzant processos que te puguin dur en això, generar dos bés, que també entenc que és diferent de guanyar-ne, no? Mm. Guanyar-ne implica clar. Un temps, tu vens esteu tens per un dos bés, la típica feina que s'ha fet sempre, de 8 a 3, o bueno, vosaltres teniu tons diferents, però bueno, acaba sent aquell horari de temps que has d'estar allà. Mm. En canvi, per mi, generar dos bés és qualque actiu que tu has produït que fa feina per tu. Per tant, 24 hores, 7 dies a setmana, està obert incòmode.cat perquè qualcú se pugui apuntar i pugui comprar un moment donat allò que consideri. Uh-huh. I francament, jo crec que sempre n'hi haurà qualcun, però igual perquè no té la voluntat de tirar endavant i no té la voluntat d'invertir també en una formació personal que després pugui oferir, però estic convençut que moltíssima gent, un percentatge altíssim, pot fer això que estic fent jo. Uh-huh. Cap problema.
0: I tu dius perquè, com dèiem, hem començat parlant de desinflació, els preus pugen, canvien les normes, canvies d'empresa, tens més fills dels que pensaves.
1: Així és. Bueno, nosaltres en tenim tres.
0: La teva salut canvia. Sí. Vull dir, com que tot això no ho pots ni preveure, no? ni mira, posar dins el Excel...
1: Te posaré un exemple claríssim. Sí. Com veus, tenc una melena llarguíssima.
0: Que te queda molt bé, per cert.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. I clar, me'n dono compte que la calva que passeig pateix també. I l'altre dia me veia com unes taques. Mm. I vaig dir, ostres, em cridaré per dermatologia, no? Me donaven hora d'aquí un any i pico. I vaig dir, potser perfectament mort. Així és que vaig anar al dermatòleg. No direm més que, però 120 euros la visita. Mm. Més 90 d'una crema que m'he de posar i tot aquest sistema. Per tant, sense contar-lo ni beber-lo, 210 euros menys. Si tu no tens previst tot això, que pugui sortir amb un fons d'emergència, que seria un dels altres, una de les altres pautes capitals que qualsevol persona, abans de pensar en invertir i història d'aquestes, ha de tenir per aquests coses que et puguin sortir, o que te pugui sortir, que li hagi de posar un ortodonci en el teu fill.
2: Clar.
1: A ferrar que venen curves.
0: No, tot, sí, sí.
1: I ho sabem, és qui tenim fills i també, no? I és qui no entenen que se preparin perquè ja podeu fer números per quan arribi qualcun.
2: Vicenç, tu creus que la gent avui en dia viu per damunt de les seves possibilitats? Quan has començat, quan has comentat el tema del benestar financer i has dit aquests imprevists, a dia d'avui hi ha moltes coses que se poden pagar a plaços, que normalment recomanen poder comprar-ho dues vegades per realment comprar alguna cosa, però a dia d'avui passa el contrari.
1: Jo crec que hi ha gent que ni se'n dona compte de que està vivint per damunt. Se'n dona compte quan te'l crides banc un moment donat i li estires sobre l'orell, no? Però ara m'on està arribant això, m'on està arribant, per exemple, d'Estats Units ja està arribant el fet de que puguis anar a comprar una hamburguesa a plaços. Una hamburguesa a plaços.

0: Què passa? Que te diuen que et sense interès. Però en el final l'interès se cobra d'una altra manera. Se cobra psicològicament, se cobra en que no ets, no perceps allò com un cos real, com es qui serà, clar. I clar, incrementes, com que tu... En el final, si te diguessin l'hamburguesa val 5 euros, però te diuen que cada mes només hem pagat 50 cèntims, perdó, te quedes en que són 50 cèntims, perquè és el que veus mensualment. No tens aquest prisma, aquesta mirada anual, que crec que és fonamental que tothom faci. I per molt de dubtes que puguis tenir, jo crec que t'has de plantejar sèriament cada una de les passes que fas.
1: I d'Incòmode.cat, que és aquest projecte d'en Vicenç Serralta, com diu ell, una iniciativa particular per defensar una idea tan senzilla com incòmoda, que s'aconseguir deixar de formar part del 61% dels espanyols que no arriben al nivell mínim de cultura financera.
0: Això diuen. No ho dic jo.
1: No. Això ho diu CCB i segurament es verà. Escolta, Vicenç, te seguirem. Incòmode.cat, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: IB3 Ràdio és formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Benvinguts a Esports en Joc.
2: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.

0: Vinga, Inamarc, anem acabant... Bueno, no anem acabant, que mos falta una hora de conversa polisèmica, però aquesta cançó ja sona cap de setmana.
1: Evidentment que sona a cap de setmana, però s'ha de dir que jo duc tots els dies d'aquesta setmana posant música ben animada. Dilluns, perquè havíem de començar amb ànims. Dimarts, perquè havíem de mantenir amb energia. Dimecres, perquè era dimecres. I després, amb un tres i no res, ja tornem a ser divendres.
0: I de ser. Vinga, i d'Inamarc, i demà, què?
1: I de demà és dissabte, però encara trobant gent que li tocarà fer feina.
2: Sí, mañana tengo que trabajar a la misma hora, estoy trabajando por las tardes.
3: Jo a fer feina.
4: Jo a estudiar.
1: I quin plan teniu vostè?
5: Jo a fer les feines de la casa.
6: Demà a fer feina, o sigui, anar al gimnàs i venir a fer feina, no tinc massa cosa més que fer.
1: Fer feina ocupa la major part del temps. Ho sé perquè encara no en tinc, però tinc entès que quan hi ha fills per enmig, les coses canvien. Escoltam aquesta dona que demà anirà a fer feina i la resta del dia el dedicarà al seu fill.
7: Pues sí, mira, te lo cuento, planning del día. Levantarme, ir a trabajar, salgo a las 5, tiene actividades extraescolares, o sea que voy a fútbol y luego salir, llegar a casa, hacer la cena, duchas, cuento y a dormir. Este es el planning de mañana.
1: Ja només de sentir-la xerrar, ja notam aquesta pressa i aquesta organització mental que mos ha resumit en 15 segons. I passant de les veus que mos diuen que aniran a fer feina per les veus que mos conten el que faran durant el seu temps lliure.
8: Tinc que entrenar també i sortir amb escal, sempre amb escal.
9: Hacer la comida por la mañana, limpiar y pasear. ¿O mañana? Ninguno. No tengo planes.
1: I part de la màgia del carrer és un factor sorpresa, que no sabrà en quina situació se troba la gent amb qui xerrar. Aquesta dona és de la

Hi ha copes rompudes, com aquesta que inspira los Rodríguez, copes per beure i vi, per aixecar després d'una victòria esportiva, però jo me quedaria en la copa dels arbres, que com ens va dir aquesta setmana Salva Canyís, amaguen tota una comunitat d'éssers vius que fan el seu joc. De les cròniques me quedaria amb les periodístiques, escrites o narrades des del terreny, encara que les dels reis medievals de la Corona d'Aragó també donen per una pel·lícula, com ens va suggerir Biel Ensenyat. De la Terra, en majúscules, la Terra, el planeta, que s'esforça en protegir-se de totes les bombes que li tiram, literals i climàtiques, i que és capaç de recuperar-se quasi miraculosament en el moment en què els humans mos tanquen un parell de mesos a casa nostra. I de Caixa, la que m'agradaria tenir plena, és de Dobbes, a veure qui no en vol, de Dobbes, però també de moments en la gent que estim, amb permís, això sí, de les tasques urgents. Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica. Copa, joc, crònica, terra i caixa són les nostres paraules.

0: canción.
1: Aquí tenim en Joana Pons i ses guitarres a lo de Maria Dolores Pradera, amb aquest entre copa i copa. Miquel Àngel Palleres, benvingut a Cateva, com estàs?
2: Superbé, gràcies per ser convidada.
1: Gràcies a tu per ser-hi, Pat Aguiló, conversadora polisèmica, t'estrenes, com estàs?
3: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Li queden poques coses a fer en aquest programa a l'inspectora Marta Torrent.
3: Sí, realment sí.
1: Miquel Pomà, t'estrenes també, benvingut a Ivetra Ràdio, com estàs?
4: Molt bé, moltíssimes gràcies per ser convidada.
1: Què t'apareix això de posar-te els cascos a Sorella?
4: Fantàstic.
1: De que se posi vermella, la llumeta...
4: Fins ara només ho vivis per la tele i ara estic aquí en directe.
1: Aquí és l'estudi d'Ivetra Ràdio, que bé tenir-vos a tots tres. Això que feim és un joc, que per cert és una de les paraules polisèmiques de les quals hem estirat aquesta setmana. Posam paraules aquí damunt i a veure què és el que surt. Com dins un ascensor, val? Com si estiguéssim a l'ascensor que tens, això poquet temps per comentar quatre coses abans d'arribar a Cateva. Miquel Àngel, començant per la primera,
2: claro.
1: Si a tu t'he dit copa, que te venes cap?
2: Evidentment, aquella que va con cubitos i que un sabou. I moltes vegades, per desgràcia, amb excés. No? Això és, jo crec que és la primera que pensava en quasi tothom. No? Però després pensava en les deportives, no? la Copa Davis, per exemple. No? De fet, record en Pepe Villuela, actor, fa, el vaig conèixer fa uns anys i feia el personatge d'en Filemón a Morta

0: i Filemon, i un moment donat, que cercaven com el Santo Grial, troba una copa i l'aixeca i diu, la copa Davis! Tu pensaves que diria, el Santo Grial, i va dir, la copa Davis! Bueno, pues, també és una copa, que, i la copa Europa, i totes aquestes coses que hi ha com molta baralla, bueno, i esportivitat.
1: I qui li va caure aquesta copa de l'autobús
2: jugador de futbol?
3: Ramos, històric.
2: Jo me'n recordo, això.
1: Que havien guanyat, no sé si era la Lliga o qualque copa, però l'home l'agafa i bum, va
0: caure. La copa
3: d'Europa, i va caure de l'autocar.
0: Sí, sí,
1: la Copa del Rei, mos apunta en Bernat. Ara no es controla el tècnic. La Copa del Rei.
2: Tothom que no segueix el futbol va seguir aquest
1: moment. Total, total. Sí, a més, en Sergi Ramos tenia un pot de fama d'això un poc torpa, no?
3: Un pot de Pepe Gafes.
2: Sí, sí.
3: Totalment.
1: A veure, Pat Aguiló, Copa.
2: Mira, per descomptat, les primeres ses de vi, perquè, a més, jo m'inspira sempre cuinar. Jo troc que cuinar sense vi és com a trist i tot, no? Pot ser per una cosa de que ho han vist molt i ho romantitzat molt, no? Aquesta cosa de posa't un vi i anirem fent... Després la veritat és que fas ses llenties i vas tot empantanat, no? Però... I una altra copa que a mi me ve molt al cap és el pal de ses cartes. Perquè m'adú en els estius de quan jo era petita, a jugar cartes. I són unes copes de quan no podien prendre de les altres, que realment m'han procurat moltíssimes estones d'entreteniment i de riures i també de pensar.
1: Ja, és que tot tenen... Escolta, jocs de cartes també són estratègics.
2: Alerta que jugar a cartes no és cap joc,
1: no, No. La setmana passada vàrem xerrar amb un jugador de truc, a partir de la paraula nou. Per allò de que hi ha buis i nous i cartes que no lliguen, sí. Però és que, a més, també tenen no sé quin envit d'aquests que té a veure amb el nou.
2: Sí, sí, sí.
1: I és un món, eh? Miquel, tu jugues de truc.
3: Jo no, és una de les coses que tenim pendent. De veres, i mira que anava a l'institut i hi havia un campionat brutal de truc, i jo no, jo era més futbolero, no era tant d'estar en el bar, anava però no tant. I la veritat és que ho tenim pendent. Sí, he jugat a 6-7, he jugat a 7.5, però el que és el truc, puc dir quatre paraules d'això de l'amo i el segon i tal, però no el control.
1: Va, però hi ha un moviment, sobretot a Mallorca, que és brutal.
3: Brutal,
1: eh? Brutal,
3: sí, sí.
1: Sí, sí, i partides llargues i llargues. Mos va dir la persona que va venir la setmana passada que havien començat a les 6 de Sora Baixa i a les 4 encara jugaven, eh?
3: Sí.
1: A veure, Miquel, Copa.
3: Copa, com diuen normalment a les reunions, com ho diuen mis companys, no, però ben que dir. Jo, quan venia, he pensat, dic, per exemple, la copa dels sostens. És que no sé si és...
1: Sí, clar, copa B o copa C.
3: Això, copa B o el ben vera. I després hi ha una secció que a lo millor mos podran corregir, que és copa de copar. És a dir, copar vol dir...
2: Ah, sí. Quan copes una...
3: Quan copes una cosa, tu menges la millor un bocata, sí. I l'estrany diu, ai, el m'has copat.
2: Sí.
3: O sigui, de copar, que no sé si és també un verb que té que veure en so copat.
1: T'he de dir que no ho sé, però mira'm el punt. Sí,
2: perquè jo, per norma general, jo me presento de lingüista i jo, la majoria de vegades, he d'anar a cercar, també,
0: Pues si existeix el verb copar, igual és substantiu, és copa, pues té que veure, no?
3: Però ben veure, copar vol dir estranya.
2: Sí, de fet, quan un puesto està copat,
1: sí.
2: està copat, està és perquè està doble.
0: Sí,
1: molt bé.
0: Jo volia tornar a lo que deien a Pat en el principi, de jo sempre cocino con vino, i la frase és, i a veces se lo echo a la comida.
2: Sí, no?
0: Sí. Jo sempre, no sé per què, però s'ha begut del seu esvici que duc arrossegant des d'aquella jove.
1: Sí.
0: Segurament.
1: No, però vos he dit que a la secció de sopar d'avui està per demà, que fem cada dia a les 8, a veure, més d'un que mos ha dit la receta i talló. Li poses una copa de vi i l'altra de la vos. O Miquel, que el primer dia, que també feia un pollastre, agafes una cervesa, la meitat en el pollastre i la meitat de la vos. Mira, no, hem de fer apologia, però és vera, forma part, no?
3: Això té que veure en el famós xista del pavo al whisky.
1: Sí.
3: El mateix. Que comences i comences i al final...
0: No sap com acabes, sí.
3: Al final, se'n dia, no té que no té whisky, ho té tot el que el fa.
1: I de si tenim aquesta copa, ara estava intentant trobar això de... Vas de beure en peu... Ah, bueno, efectivament, una sa copa, no? És líquid, que també dius, me vaig a beure una copa, no te la menjo sa copa física, sinó lo de dins, a part de sostenidors, que jo deia en Miquel, una genollera, una ròtula, un platet de balança, un braser de figura de copa, sa part d'un capell, carta...
3: Un capell de copa.
1: Sa estrofeu... I no veig això que deis, però... Ah, mira, copà, sí, copà. Pot ser que sí, envoltar un... Ah, mira, sí, clar, pot ser. Quan envoltes, diu, o un joc d'atzar, o quan t'endús alguna cosa... És la riquesa del vocabulari.
2: Sí, sí.
0: Miquel, no m'esperava de tu que siguessis tan format amb aquest tema.
3: Hombre, estàs de Santanyí. Madonna.
2: I alerta que estrelo de sa copa de sostens, que jo... Hores d'ara, i ja tens 55 anys, ja fa una estona que han dut de sostens, cada vegada que vaig a comprar-me uns, no me'n record mai de sa lletra.
1: Som dues, idò. Jo sempre dic, B o C, no ho sé.
2: Sí. Dic, posa'm un de cada. Jo sempre els dic, posa'm un de cada i ja veurem.
1: Mai he sabut que vol dir cada una. B o C, no ho sé, ja me diràs. Idò, com vos dèiem, aquí el que fem és jugar un poc, no?, les paraules polisèmiques, i joc és una de les paraules que també hem escollit per aquesta setmana.

0: cristianos, su corona de espinas, su corona de espinas. Nada de margaritas a los cuerdos, hay que correr más que la policía. Para bailar el vals de los recuerdos, llorando de alegría, llorando de alegría.
1: Ara pensava que Sabina diria ja allò de jugar por jugar, que és el títol d'aquesta cançó. És que és difícil tear-lo en aquest home, eh? L'has d'anar a escoltar.
2: No podem quedar aquí un rato.
1: No, mos poden quedar. Jo, que és la paraula, mos podem posar a jugar. Què jugaríeu ara?
2: Pues en xerrat es truc fa un moment, però
3: a truc sí. Per aprendre
2: a anar. Sí, exacte, jo també, pues com ell, ara hem d'aprendre, però jo tampoc sé jugar a truc, i he sentit xerrat, i la gent se posa molt nerviós, i va el 9, i va el 6, i va el no sé què.
3: No, i s'ensenyes, sobretot s'ensenyes, és un món molt interessant, el truc.
1: Sí, i has d'enganar a l'altre, i n'hi ha un que va de llest i l'altre que va no tant. I
2: hi poli bon i poli mal.
1: Sí, clar, sí, cadascú té el seu paper, i després has d'enganar, perquè tu diuen, mira, Miquel Àngel és més simpàtic, en Miquel és més sèrio. Ui, avui en Miquel Àngel està sèrio i en canvi en Miquel està simpàtic. Alguna cosa, i clar, ho has d'agafar.
2: No, dos, jo crec que en Miquel és simpàtica.
3: No, tot.
1: I un per xassi, no? Jugaria un Monopoly o no sé.
2: Bueno, jo crec que aquests jocs tan arrelats, no? Que duen tota la vida en nosaltres, els parxís, els escacs, que no sé si considerar que siguin un joc o no, perquè per molta gent no és ni un joc, no? Igual que és futbol, no? Mm-hmm. Esto ja trasciende lo que és un juego, però los de sobremesa, allò que se juga a casa teva, amb sa família, amb els amics, i de més, crec que hi ha uns que són com molt estandarditzats, que ja estan allà des de fa molts anys, el Monopoly, els parxís, la Oca, que jo mai he sabut jugar, o sigui, la Oca era tirar un dau i anava movint una fitxa, i de Oca a Oca i tiro perquè me toca, però sí. El juego original, que és una casella, i havies de fer, i aquella casella era algo.
4: O sigui, sí, no, clar, hi havies font, sí, sí.
3: Font, s'escala, s'escala, que tot ho ve per avall de tot.
2: Sí, sí, però que hi ha sent el número 4, que no havia nada más que un, no sé, una botifarra dibuixada allà, però havies que tenir algo que hacer con
3: tenia un sentit, sí, sí.
2: I jo això no n'he jugat mai. I dels darrers anys surten molts jocs de sobretaula, que ja inclús costa una mica de seguir l'uno i el no sé què, que ja costa una mica de seguir. Però els jocs és que jo entenc, és que m'agraden jugar, són aquells que socialitzes, no? que estàs amb gent i que no supone mal rotllo. Monopoly, per exemple, mal rotllo, perquè diu, la gent acaba barallada, surt un episodi de Los Simpsons, que arriba la policia a una casa, a la seva casa, perquè estaven tots que se barallaven, que se fotien, se zumbaven jugant en el Monopoly. No?
4: Jo més que el Monopoly, de petita... Bé, jo és que de petita, de fet, a IB3 Tele jo vaig guanyar un agafen si pot gràcies a una pregunta que me varen fer de la ruta del tesoro, de l'Isla del Tesoro, uh-huh. Que era un llibre que jo el passejava per tot arreu de petita. I varen fer un joc que se deia La Ruta del Tesoro, que en lloc de paperets tenien monedes. Mm. I jo, allò de tocar moneda, li vaig sempre trobar més gràcia. I, de fet, tenia un amic a Barcelona que tenia un joc que se titulava En el Chino. No sé si l'ho va...
1: No.
4: Era un monopoli marginal. En el Chino anaves de... Tu podies tenir un proxeneta, una prostituta...
3: un traficant,
4: efectivament.
1: Hauria un policia, saps? Per allà, també.
4: Clar, hi havia, en lloc de lingotes d'oro, tenies barres de haixís... Mm-hmm. Era un joc d'allò més original. Era molt, molt curiós, no? I bé, seguia una miqueta les bases del Monopoly... Però amb això.
1: Ja, bé, ara m'ho narraim, però un GTA qualsevol que ara s'ha d'estrenar 6, que és un videojoc que s'estrena per novembre, que han fet fins i tot un trailer a Netflix i a YouTube, una cosa més o manco, m'apareix que va d'això sí. Que diu una pata.
4: I després, una altra cosa que me fa gràcia jo dels jocs és que ara, avui en dia, tots mos aïllem molt. O sigui, agafam Candy Crush i és com que mos ficam com en una bimbolla. En canvi, quan érem petits, teníem los Juegos Reunidos Hyper, per favor de la vida.
3: 55 juegos.
4: 55 juegos que jo no els vaig trobar mai tots.
3: Ah,
4: a banda de que n'hi havia qualcuns que jo crec que els ficaven per fer bulto, segur. Perquè no hi havia Déu que se'ls empassés.
3: No, ni existien. Sí, no. A veure, no hi havia instruccions. Hi havia els 10 principals, els 15 principals, i llavors el de més era igual que la màgia Borràs, també. Hi havia 4 trucos, la bolleta, la varita que se rompia...
4: Que no duien el colom.
3: I no duien el colom.
4: No duien el colom.
1: Ni el capell de copa. Que... Però que gran, que gran.
4: Però sí, no. Juegos Reunidos Hyper, jo me va dur a descobrir un dels jocs que avui, a lo millor no seria políticament correcte, les dames xines. Mm. D'allò que votaves i ara votes i pum.
1: Sí, que tenien... El taulell tenia com una forma així...
4: Sí, d'estel.
1: Sí, exacte.
4: No sé si de David o no.
1: No sé.
4: No, crec que no. Era un estel d'eren de 6. I bé, i anaves de, havies d'anar votant i tal. El que no vaig entendre mai va ser el backgammon.
3: Ni encara ara.
4: Encara ara.
1: I de joc? Tu mos quedem amb el truc?
3: Joc, hombre, com a assignatura pendent, sí, el truc. I de la primera pregunta que has fet, que és que jugaríeu ara... Jo també som partidari de joc d'aquest que participatius, és a dir, un Pictionary, n'hi ha un que per mi que d'endivinar pel·lícules, fent mímica, aquestes coses, sí. Sí, joc de seure m'acosta un pot de pena, però bueno, si hem de fer un part Churchill ho farem, i si hem de fer una juego la oca per Miquel Àngel perquè prengui ses caselles.
2: Però és que els jocs, és que ara ja tenim una edat, amigos millennials, que no sé si estàs escuchant, no? Però de los juegos reunidos i aquestes coses que igual s'han sentit tots una mica que xerren aquest veix, no? I m'ha follit esconir del que volia dir, però tenemos una edat, sí, ara torn, tenemos una edat i els jocs que suposen un cert risc físic ja també que uno los va dejando con el tiempo, sí. Jo feia un parell d'anys que no jugava a pàdel, vaig anar a jugar a pàdel i en els 5 minuts ja m'havia romput el sòleo i no sé què més, i vaig estar durant un mes coixejant, no? I diu, no te metes en esto, i mira que el pàdel no lo podríamos considerar de deporte de riesgo, no? A priori, però ja veus, no tiene poder de lesionar-se. Un joc és allò que tens possibilitat de lesionar-te. Bueno,
1: durant la pandèmia, sobretot durant el confinament, vàrem treure la pols en els jocs de taula, sobretot. Se va començar a jugar molt.
2: Hi havia un que se deia, se diu, suposo, Totem, que era també com de cartes i tal, i posaven una espècie de palo enmig i un moment d'hora, segons quina combinació, havies d'agafar palo ràpidament. I clar, sempre perdíem davant el nostre fill, perquè tu no havies mirat ni la carta, perquè veies així, te porraves les ueres així per abajo, que no havies vist la carta, que ja havia agafat el palo feia temps. No?
1: Bueno, per això diuen que aquests jocs són de 0 a 99 anys, cosa que jo mai he entès tampoc, perquè sempre he pensat de 0 no, i 99 no ho sé.
2: Una persona de 100 anys ja no té dret a jugar, però és mentida.
4: Jo recordo un joc que vaig inventar en sa meva cosina Sílvia, de nines, que era... imitàvem en els senyors grans que veiem en els bars. O sigui, se tractava de que te repartien cartes i sense sintons ni sons, sense cap sentit, tu havies de tirar-la i fotre sa blastomada més gran que se t'ha acudit, no? O sigui, i tal, i no sé què. I el joc era fer dels senyors que cridaven i... ara me cago en Déu, no sé què, tal, i mos ho passàvem. I mos ho passàvem bomba. Jo no sé què tiràvem, però era allò.
1: Joc d'imitació, i aquí hi ha la imaginació dels nens, que és interminable.
2: Jo, per no estar sempre xerrant d'aquest tipus de joc, jo crec que també hi ha jocs que és una col·lecció d'algo, no?
1: Un joc de te.
2: Un joc de te, un joc de lo que sigui. De...
1: De roba, de llit, sí. O de tovalloles, sí, sí, que te regalaven quan,
2: no?,
1: te casaves.
2: Que no sé si és... s'origen té alguna cosa a veure amb la part lúdica aquesta del joc, però és com un... aquell conjunto de coses és un joc.
4: I quan dus coses a joc,
1: també. Exacte. Clar.
4: Que sí. Jo som horrorosa per dur coses a joc. Jo agafo... lo que hagi anat va a joc.
1: I jo crec que Miquel Àngel Palleres, en Miquel Poma i Napata Guiló fan joc, feis bon joc, no sé, i donau joc, també. Feim una mini pausa i continuem.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entre avui i demà amb Araceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: lágrimas.
1: Crònica d'una mort anunciada, se titula aquesta cançó. Imagino que recordant aquell llibre de Gabriel García Márquez, tan important, no?, de l'escriptor Premi Nobel Colòmbia. Crònica és una de les paraules que hem triat aquesta setmana. Començaré per Miquel Pomà, si te dic crònica.
2: Crònica, bueno, ja em ven el cap, primer de tot, la crònica, diguem, periodística, la perdre gràcia i la malaltia crònica, també, que de fet, bueno, tornant a la primera del periodista, en els pobles hi havia el cronista.
1: Sí, cert, és bo.
2: Que aquest era que comptava... Bueno, crec que a Palma n'hi ha.
1: Bueno, encara n'hi ha.
2: Un. A Palma en queda una, per això.
1: Bartomeu Bastard és el cronista de Palma. Sí. És, Inca també hi ha cronista, Pieres, a més, ara ho eres fi, és el fill, abans havia estat el pare. I n'hi ha d'altres, molts, sí, sí, encara, que són els...
2: Que era, sí, els cronistes.
1: Sí, els cronistes, tens raó. Que... Mira, no ho hem pensat per el programa d'aquesta setmana, és bona aquesta.
2: Eres que contava les històries de, del poble. Mm. Hi ha figures que han desaparegut, com el Xaig, també. Mm. Antes hi havia el Xaig, que en castellà és l'Aguacil, també no és.
1: Sí, el Xaig que era com el policia. No, un aguacil no era un policia.
2: No, no, no, o sigui, bueno, quan jo era petit hi havia els municipals,
1: sí,
2: que se deien.
1: Sí.
2: Vale? Eren així, que eren els municipals, que llavors varen passar a policia local.
1: Sí.
2: Vale. Però el Saig era un poc el que organitzava entre la connexió entre la policia i l'Ajuntament.
1: Vale.
2: Però si hi havia, jo què sé, les festes, els escapats de les barreres, els que si hi havia aquestes coses... Un pot de logística, els de feia xaig.
1: Que bo, mira, aquestes no les havíem pensat per
3: una
1: crònica.
3: Una mica de protecció civil d'abans. No?
2: Efectivament, talment, sí, sí, sí.
1: I de vinga, Pat Aguiló, tu que te venes cap si t'he dit crònica.
3: Jo, per desgràcia, el primer que em ve al cap és malaltia crònica.
1: Ja.
3: Jo tenc un idili brutal amb les malalties autoimmunes, que gairebé totes són cròniques. Tens la gran sort, perquè jo som nascuda dimarts 13, sempre tenc molta sort, que els meus símptomes no són... són molers, són dolents i tal, però hi ha gent que està molt pitjor que jo, més tenint en compte que jo en tenc 4 ara mateix. Vull dir que les tenc prou lleus com perquè me... Però aquesta és la primera que me ve. I les cròniques a mi me duen molt cap enrere, també, no? Les cròniques del rei en Jaume.
1: Sí, sí, sí.
3: I, saps, aquestes coses antigues.
1: El llibre dels fets, que mos contàvem, havia l'ensenyat, que el rei en Jaume va dictar, però que un moment donat va dir, aquest tros, li va dir s'escriva, ja l'escriuré jo. No, com dient, no m'ha cap de fiar. Aquest l'escriuré jo. Sí, sí. Miquel Àngel, crònica.
4: Bueno, pues, com ells dos. El primer, més, vaig escoltar l'entrevista que vas fer, no me recordo el nom d'ella, però d'una...
1: Sí, és una pacient actiu, si m'imagino que dius Neva Álvarez, no, ja, que té malaltia de Crohn.
4: Exacte, no? I la putada, perdó per la paraula, que és tenir una malaltia crònica més d'aquest estil, i per una altra banda, la positivitat que transmetia ella, no? I davant d'això, com uno se rehace i tira endavant, no? I, bueno, que tenir una malaltia crònica, evidentment, no és algo agradable, ni molt menys, però després també hi ha una component de com me lo tomo i que faig amb això, no? I com hi ha, com la gent, molta gent és capaç de donar-li la volta en això i transformar-ho en algo, no direm positiu, però no. Viure-ho d'una manera positiva, no? I no tancar-te tu mateix i quedar yéndote para atrás, no? I això és lo primer, no? I lo segon, evidentment, és crònica periodística i de qualque manera també aquí me ponia jo negativo, perquè d'un temps en aquesta part, les cròniques periodístiques estan com desaparecides. Ja no hi ha tanta profunditat a les notícies o en els escrits com per fer una crònica i no sé si paciència perquè la gent les llegeixi o les escolti, no? I que mos du a pensar, o jo m'ho du a pensar una miqueta en la professió periodística i cap a on va, no? I què passarà amb aquesta societat actual que tenim, que tot és d'un consum molt ràpid, que tot passa molt aviat, que avui una cosa és un titular i demà ja no existeix. jo crec que ja ho he dit qualque vegada, qualque conversa, el millor que necessitem és una mica de temps, no? I reposar les coses i atacar les coses una mica en profunditat per tenir una idea clara de lo que són. Si no, sempre tot és molt superficial i molt ràpid, no? Així que, senyores que impartís periodisme a la universitat, tornem una miqueta al sosiego i a la tranquil·litat de les notícies reposades.
1: Sí, aquestes cròniques llargues, no? Mm. I a més en primera persona, i amb un context que és tan important i que ara no tenim.
4: Sí, que tampoc fa falta entregar-se unos totxos infumables, però, però jo crec que sí, que avui en dia se fa tot pensant en el clickbait, allò de ràpido veo el titular i passo a lo siguiente i me da un poco igual el contenido. Si poses un titular d'aquest bons ja està, ja he cumplido, ja passo a la siguiente pàgina, però no sabemos el origen, les causes i les conseqüències de les coses, no? I hem de pensar una miqueta més.
1: I Neva, fora de micro, em va dir també allò de sé que no moriré d'aquesta malaltia, però he de viure amb aquesta malaltia, no? I també me deia fora micro, no donaré ses gràcies per tenir una malaltia de Crohn i anar amb una bossa penjant però en sa meva merda, no? I en sa meva orina. Però m'ha ensenyat a fer o aprendre moltes coses, també, no? I és vera que transmetia el que diu en Miquel Àngel, aquesta, bueno, no sé, si optimisme o vitalitat.
4: Sí, però... vitalitat.
3: Sí, jo crec que, perquè jo també la vaig escoltar i me va semblar interessantíssima, pot ser positivisme, positiu, pot ser, no sé si la paraula, no. sinó... un aspecte pràctic.
1: Sí, sí, adaptar-se. Sí.
3: Aquest és el joc, tornem a la paraula sí, d'abans, sí. Aquest és el joc que m'ha tocat, anem a veure què puc fer amb això, no?
4: De fet, ara que ho has dit, pensava, quan s'arribava de joc, pensava en que és com si fos aquella de hi haurà un bon berenar, que dius ni és bo ni se menja.
2: No, sí, pues,
4: moltes vegades que et xerres del joc, no m'agrada aquest joc, no és un joc, no? I és quan volem fer alguna cosa, fer-se contraposició per dir que és serio, és que no és un joc, no? Record quan estava a la Junta de Sonrisa Mèdica, que deien, payaso, eres un payaso, no? I es volien dir, pues que era el payaso sustantivo, no? Quiero que sea algo positivo, ya está bien, de decir que hacer el payaso es hacer algo negatiu i tal, no? Pues en joc passa aquesta cosa, no?
1: Voleu que avancem a una altra paraula?
3: Vinga.
4: És cosa teva, eh?
2: Una petita aportació, sí. que supos que en Palma la podrà aclarir.
1: Sí.
2: De joc, aquí a Palma hi ha el joc dels ministrils.
3: Sí.
2: Vale.
3: Però...
2: I no té que veure en sol la paraula joc? O què vol dir un conjunt de persones?
3: No n'estic segura d'això. Jo crec que se refereix a això, a un conjunt. A un conjunt.
1: Jo crec que també, perquè Joc dels Ministrils és una formació musical, i a més molt antiga a Europa, i en aquest cas també s'escriu amb H final, com Bosch.
2: Jo som Bosch de segon i me diuen de tot.
1: Bosch.
2: Bosch.
1: Però tu ets de la família alemanya rica com jo?
2: Jo som del Berbiquí.
1: Jo també. I anem sobrats.
3: Jo no som dels jueus conversos, aguilons, som dels nobles que varen venir.
1: Tothom té un passat i el que a nosaltres ens agrada és posar els peus en terra.
0: Jo som d'una terra que vol ser un país amb platges daurades, alzines i pins.
1: A veure, terra és la paraula que també hem duit aquesta setmana en el programa i que posam aquí a la conversa amb en Miquel Àngel Palleres, amb na Pat Aguiló i amb en Miquel Pomà. Miquel, terra, que te ven escap a tu.
2: El primer i el més gros, la terra.
1: La terra.
2: Aquí on vivim. Aquí on vivim, el planeta. Llavors també la terra, que és el que ens dona de menjar. O sigui, que és cada vegada és més artificial, però que és com jo m'agradaria que fos.
1: Ja.
2: Després, sí, com a terra en si, hi ha la toma de terra, però té sentit perquè vol dir cable que va amb terra.
1: Molt bé, aquesta és relativament fàcil. El que passa és que pot donar tant de que xerrar a veure Pat Aguiló a terra.
3: Dona molt per xerrar, però a mi en els dies que estem vivint ara mateix, me ve molt aquella frase de té terres.
1: Ah, sí. Sí.
3: Perquè aquí a Mallorca de cada vegada és més difícil que la gent d'aquí pugui aconseguir el seu bocinet de terra, no?, per viure. I és una cosa que, malgrat que mos matxaquin i que mos xerrin i que en xerrem tot el temps, no puc per més que sentir l'ànima una mica xapada. M'aixapa una mica l'ànima que tots els joves d'aquí s'hagin de moure cap a una altra banda. I és un tema aquest que li haurien de ficar mà. No sé com, no sé qui, però se li hauria de ficar mà d'una vegada per totes.
1: Fins aquí, fins al fons. Sí, sí. Mai veràs Miquel Àngel Terra.
4: Sí, pensava en terra com a sinònim de propietat, no? Tenir terres, no? I tenir això de tenir propietat. Però, bueno, jo per no anar-me en aquesta part tan pessimista, però pensava... Bueno, i també és per xerrar d'algo que no és massa positiu, però jo, que és que no sé què tal se vos dona la botànica a vosaltres, però jo fatal. O sigui, jo se me mueren les plantes de plàstico. I pensava en la terra i en un cossiol, intentar ja plantar algo que cresqui i no, i se m'ha mort tot sempre.
2: Sabeu que ara hi ha una aplicació? O sigui, hi ha una aplicació que tu ara
3: li fas
2: la foto i te diu si necessita sucre, si... No, si necessita, què se diu això, carbonat, si té massa aigua, si té poca aigua. Jo ho vaig mirar per curiositat, no hi crec molt, que fent una foto a una planta d'aquí te pugui dir que si li pones un pot de sofre i un pot de sucre la suraràs. No, vull dir, per això jo vaig en el teu nivell també de botànica.
3: Tens barra de fer-te un selfie que te digui, aquí li faria falta una
2: aquí t'has de mirar un atac, t'ha sortit un atac.
4: En intel·ligència artificial ja és això, fas una foto teva i em pones mala cara, oi, eh? Sí, alerta.
1: Dona-li temps. Sí, però sí, el que diu una pata també és que és potent aquesta part de terra, i nosaltres aquesta setmana també vàrem visitar Antoni Feliu de la Casa Pagesa, que és la tempesta de la setmana passada, se n'ha anat tot per davant, i te n'adones de la fragilitat també d'aquesta terra que deia en Miquel, que se conrea, que se cuida, una terra que a més no és seva, és dels senyors, que deia ell, sí, no? Sí. No és seva. I com durant generacions ha anat canviant la relació del pagès i del senyor amb aquelles terres, no? Uh-huh. I com abans eren els senyors que li pagaven els pagès i ara és els pagès els que paguen el senyor. I la veritat és que, bé, és un tema per no xerrar, és terraplanistes, jo. No
4: fa falta xerrar d'aquestes coses, perquè...
3: I una altra cosa que també me ve en el cap és quan, en les poques ocasions que he pogut fer travessies una miqueta llargues... Per la mà, quan dus dies sense veure res, que miris allà on miris és la mà, quan a la fi... veus allà, lluny, veus terra, és realment una sensació...
2: Aliviant.
3: Sí. Dius, mira, ara ja comences a calcular que probablement no estaries en lo cert, però comences a dir, ara ja arribaria nedant. O al manco, ja sé cap on hauria de nedar. No sé si arribaria, però ja sé cap on hauria de nedar, no?
1: Però aquella sensació, aquell crit de terra a la vista, l'has fet allà a la prova de la barca.
3: Una micona, sí. Especialment perquè la tercera, a la segona nit abans d'arribar a terra, vàrem tenir molt mala nit. Molt mala nit, que es movia tot. Perquè, a més, a la mà, quan és de nit, no tens un referent. És a dir, se mou allò i tu no saps d'on te vendrà. S'apropera perquè no hi ha llums de referència, no hi ha res, no? I clar, després d'una nit d'aquestes, veure terra, és de bon dematí, alerta.
1: Quina era aquesta travessia? Quina terra veieu? En quin idioma xerrava aquella terra?
3: No, aquella terra xerrava català. Xerrava català. Veníem de per Sardenya. Bé, havíem baixat a Còrsega cap a Sardenya i anàvem fins a la Roda de Barà o així. I va ser de... Oh,
1: terra a la vista.
2: Jo crec que això és molt de mallorquí, vull pensar, perquè mos passa, bé, supos que a vosaltres vos passa, vas anar d'aquí a Menorca o d'aquí a Eivissa i quan tens al mig, sempre fas ja se veu la terra, sí, ja se veu. I ho faig tant d'anar a un costat com cap a l'altre.
1: Ara no la veiem, ara ja la veiem.
2: Ara, si surt de Mallorca, llavors ja se veu la terra.
1: I de Miquel Àngel, Pat, Miquel, venga, que anem acabant i tenim aquí una caixa encara per obrir.

0: Aquí en Albert Pla i les seves, no sé, paranoies musicals i lletrístiques. A veure, Caixa, Bat Aguiló, si t'he dit Caixa, que te venes cap?
1: Sa Caixa per excel·lència, Pandora.
0: Ah, sí.
1: Sa Caixa de Pandora. Mm-hmm. Quantes vegades no haureu obert sense voler una caixa de Pandora, jo?
0: Sí? Sí. I ha sortit de tot, d'allà?
1: Sí, ha sortit llams i trons. I la veritat és que moltes vegades no era la teva intenció, no? Però és un concepte que el vaig aprendre de molt joveneta, que tenia a veure amb la mitologia i tal, per si qualcú mos escolta i no sap el que és la caixa de Pandora. I sempre ho he trobat un concepte tan potent, aquella cosa de... qualcú ho havia de dir en això i m'ha tocat a jo, saps?
0: Te conto un secret, saps que vàrem fer aquí un programa que se deia El Replà i la meva idea inicial és que se digués La Caixa de Pandora, però al director no li va agradar gens, al director en general, ni siquiera en la ràdio, no li va agradar gens. I jo li deia, però si és boníssima aquesta idea, per això que ara veien a Pat, és que és tan potent.
1: És un concepte molt potent.
0: I me deia, que va, no, pensa una altra cosa. Bé, pensarà una altra cosa. Au, El Replà. Bé, Miquel. Caixa.
2: A banda de totes les excepcions, és que diu molt ben a Pat, la caixa fort, la caixa fort, n'hi ha una que jo me fa molta gràcia, que és la caixa toràcica.
0: Sí.
2: Sí. Me fa... O sigui, la caixa, és perquè que... clar, si són les costelles, l'espinada sí. Darrere i tal, però la caixa toràcica ho trobo així molt... No sé, és una secció curiosa.
0: Sí, sí, però és que protegeix coses molt importants, aquesta
2: tot,
0: caixa.
2: Tot, això, clar. Tot. Sí. Bueno, llevat de la banda de baix, bé, diguem, però que també
0: i
2: són.
0: Escor,
2: són
0: i tot.
2: No, escor, pulmons, part del fetge.
0: Sí. Tot. Miquel Àngel, caixa.
3: Jo, com a bon autònom, pensava en la caixa que ha de quadrar, saps? Sí. amb els números, no? Una tipologia de banc, diguem que eren les caixes, no? I com hi ha una caixa que té que veure en sos dobbers, no? I com s'administren. I després pensaven que sempre he tingut molt confós les diferències que hi ha entre una caixa, entre una capsa i un caixó, no? I que no és el mateix, ni molt menys, no? O sigui, moltes vegades dius caixa de Pandora, però és una caixa o és una capsa, no? Pandora?
2: Depèn de lo que hi ha de dir, perdona. Depèn de lo que hi ha de dir. És vera,
3: és vera. Pues, jo me varen dir en aquest moment que depenia una mica del tamany, no?
1: Sí. I això... també del material,
3: Un cantarano, això és una caixa, no? Una caixa. Mm-hmm. Però el calaix, això podria ser una capsa, no? O de sabates.
2: Un bubul, li diuen sa caixa, també.
3: Un què?
1: Sí.
2: Un ataúd.
3: Ah, un bubul, vale, sí, sí. Havia entès un bubul, ja.
2: Un bubul.
3: Un bubul, ja has dit.
2: Sí. Si tenies un bubul.
3: Ah, molt bé.
2: Allà, però això que diuen baúl... però un bubul...
0: Bubul, m'encanta.
1: Jo, la família de mon pare és de per Santanyí i tot un atentes.
3: Però jo m'he quedat decidint, no ho oigo bien, no l'entes bé.
2: Sí. Però també li diuen la caixa.
0: Sí, bé, és que hi ha la caixa de morts, efectivament.
1: Efectivament.
0: Aquestes, i la de ressonància, la d'eines, i la caixa negra.
3: La caixa de música, la caixa d'avions.
0: La de canvis.
1: I jo, per sortir una micona, xerraven de les caixes... de bancs, diguéssim, i penso molt... No voldria equivocar-me perquè fa estona que ho vaig llegir i se m'ha anat una mica, però me va impressionar moltíssim la Caixa Colònia de Pollença, s'història de sa dona que el va fundar, sí, perquè a més va ser una dona, que va fer una gran labor per nins, per educació, i avui en dia sempre tenim aquesta idea de que les caixes, que els bancs que mos roben i tal, hi va haver un moment on això era una institució que realment va ajudar, no?, en el seu moment.
3: Jo vaig notar la diferència quan dèiem, vamos a atracar el banco, no?, para que nos den ellos el dinero, però ara és tot lo contrari, no?, como han cambiado las tornas en no demasiados años, no? Ara tu entres una sucursal bancària i al tanto
1: alerta,
3: que no t'atraquen a ti.
1: I alerta que els hi gastes les ratjoles i te cobren una comissió per
3: no
1: això.
3: No mos ficarem al terreno d'en Miquel, eh?
2: Prejubilat.
1: De tota manera, jo... confés, com a mallorquina, gran desconeixedora, no sé si té a veure, els caixers. Menorquins.
0: Sí, té a veure.
1: Jo, com que m'hauria de lligar un menorquí que m'expliqués totes aquestes
0: i
1: coses...
0: I ja tens feina.
2: Sin programa.
0: Ja tens feina, vas i m'ho comptes.
1: Es queixés.
0: Però sí que també tenien la relació de gordes.
3: Però sense que te'l lliguis també, a lo millor t'ho compten, eh? Vull dir...
1: Sí, però ja aquí som.
3: No, sí, això és veritat. Sí, sí, ja.
1: Si t'hi poses, t'hi poses.
3: Sí, estic d'acord amb tu.
0: I de, escoltau, així pim-pam-pim-pam, cinc paraulotes, conquis-res, i ja passat els temps. Per cert, inspectora Marta Torrents, Pat Aguiló, que ara tenim un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, guionista senyor Miquel Àngel Palleres, que aquí també té protagonisme, inspectora,
3: sí, i cada vegada entendrà més, ella no ho sap.
1: A més m'ho heu ficat amb un sarau, amb aquells dos, que estan més locos que per què.
0: Res, no vos a perdeu. Capítol 3. De la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent. Miquel Àngel Palleres, fins quan vulguis.
3: Bona nit.
0: Bona nit. Miquel Poma, bona nit.
2: Moltíssimes gràcies per ser convidada.
0: Pat Aguiló, bona nit.
1: Bona nit.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Benvinguts a Esports en Joc.
3: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol.
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
6: Ara comença un nou capítol de la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, El Palau del Vent.
7: Capítol 3. La cova de pedra.

Ciutadella, les praderes de Sostal, un recinte monumental excavat a mà al llarg dels anys, al fons de la pedrera Vea, on els artesans del segle XIX tallaven la paret vertical, les roques s'alcen imitant les naus d'un temple petrificat. Dins una cova que fa de taller de feina, en Josep Coll, de rèpica pedrer del llinatge, recull el material abans de la posta de sol. Ignora que una ombra s'ha anat acostant entre el marès, calculant cada passa sense fer renou. Un cop únic, contundent i mortal. La figura actua sense vacilar, arrossega el cos inerte cap al fons de la caverna, on penja des de fa més d'un segle un entramat de cadenes fixat al sostre de pedra i a una gran biga de fusta. Amb parsimònia i delicadesa, penja el cos d'en Coll del revés sobre el mirall amb marc de bronze. A la balança instal·lada al costat, la gúa de metall s'ha aturat als 66 quilos exactes. En Josep Coll és un home prim i eixut, fàcil d'aixecar. Aquest cop no hi haurà bisturí. La figura treu del sac de lona 8 plomades de marcatge antigues, totes amb la marca gravada de l'any 1908. 6 plomades d'un quilo i 2 plomades de 200 grams. Enganxa les peces de plom a les anelles de cuir. 6 quilos i 400 grams exactes, 66 quilos de massa més el plom addicional. La xifra perfecta, 72 quilos i 400 grams. El pany del sostre cedeix sense cap sacsejada. La caixa B, amagada per Gaudí el 1908, surt del seu amagatall. La figura la guarda a la motxilla, apaga el llum i surt de la cova, deixant el cos del picapedrer penjat en un equilibri perfecte.

0: Digue'm, Torrents.
1: Sastre, avisa-m'hi la saca i agafau els tapins. Som a ca teva en 2 minuts. Vos ho explic de camí.
2: Posen rumb a l'heliport de Sant Bonet. L'inspectora Torrents condueix a tota velocitat amb visible tensió.
1: La Guàrdia Civil de Menorca m'acaba de telefonar. Tenim una altra mort a Ciutadella. La víctima, nom Josep Coll, 70 anys. L'han trobat els bombers a les pedreres de l'hostal.
0: A Lítica? Però si és un recinte cultural. Jo hi he anat algun cop de visita i qualque concert d'estiu. És un laberint monumental de pedra.
1: Allà mateix. L'han trobat penjat del revés dins uns tallers excavats a la pedra. Escolteu-me bé perquè estic al límit. Tenc el comissari en cap bufant-me esclatell i la premsa a punt de saltar-me el coll.
3: Calma, Torrents. Si ens alterem, no analitzarem bé les dades.
1: De calma gens, Vilaseca. Tenim un segon mort en menys d'una setmana. Aquest boig s'ha tornat a actuar i jo m'he jugat la meva carrera ficant-vos a vosaltres dos com assessors. No hi pot haver un tercer mort de cap de ses maneres. Hem de trobar respostes abans que tot això es descontroli del tot.
3: Si la víctima és un picapedrer de s'hostal, es confirma l'hipòtesi d'Anna Núria. El segon gremi de la llista era el del picapedrer. L'assassí va per davant, però ara ja sabem a què tenir-nos. Només caldrà comprovar si en Coll és descendent del picapedrer d'en Gaudí.
0: I si segueix l'ordre, els pròxims seran el ceramista i el fuster. Quin horror, Torrents.
2: Minuts després, l'helicòpter de la Policia Nacional s'enlaira des de l'aeròdrom Sant Bonet, sobrevolant Mallorca i la mar cap a Menorca a tota velocitat.
4: És la primera vegada que puja un helicòpter, Ramon. El buit i aquest renou... No em fa cap gràcia, això.
3: A mi em porta massa records, Núria. El soroll del rotor, l'olor de querosè. M'aboca el temps a Àfrica, quan feia d'analista militar a Congo. Quan un helicòpter s'enlairava d'urgència, volia dir que les coses s'havien complicat seriosament.
5: I tant que s'han complicat. Centreu-vos. Estam entrant per la costa de Ciutadella. Aterrarem a sa pedrera en 2 minuts.
2: Pedreres de s'hostal, les pedreres antigues. L'acústica profunda de la paret de marès rep els investigadors dins la cova.
0: Uf, quin horror. Déu meu. No m'hi acostumaré mai, Ramon. Veure un cos així, penjat a la foscor, em supera.
3: Mira el cos, Núria. En Coll era un home molt prim, eixut. A simple vista es veu que no devia arribar als 70 quilos de cap de les maneres.
1: Per això té tot aquest metall penjat de sarnès.
3: Exacte. Mireu les plomades que ha enganxat l'assassí a les anelles. Ha hagut d'afegir tot aquest pes extra per compensar la massa que faltava al cadàver fins a arribar a quadrar el contrapès.
1: Ja ens ho confirmaràs, forense, però jo calculo que aquí hi ha uns 6 quilos de ferro. Per arribar als 72 quilos i 400 grams exactes, en Coll hauria de pesar uns 66 quilos. En té tota la pinta. La teva hipòtesi se confirmarà al mil·límetre, Vilaseca. I, Sastre, la teva sobre els 4 gremis d'en Gaudí, també.
3: I la caixa ja no hi és. Es veu el forat a la biga de fusta. L'assassí ja té el segon mòdul. Ja sabem què està passant.

L'assassí ho observa tot amb uns prismàtics. No en perd detall. Es troba només a 200 metres del desplegament policial, amagat entre els tamarells, a la cresta vertical de la pedrera. Observa tranquil la inspectora Torrents. Ara clava la mirada en Núria Sastre. Mira en Ramon Vilaseca. Cap dels seus gestos se li escapa. Amb el que ha vist, en té prou. Desa els prismàtics a la motxilla i desapareix en silenci.

0: A Palma, en Llop segueix la investigació còmodament des de la seva furgoneta d'operacions. A les pantalles, rep en temps real les imatges que li arriben des de Menorca.
1: Així que tenim un altre mort a les pedreres de Menorca. I li han hagut d'afegir més de 6 quilos de plomada per quadrar el pes. Aquest boig no està assassinant per plaer. Està fent comptabilitat de precisió. Ai, Déu meu, sa gent com està. I ja tenim la segona caixa de Gaudí. Segueix treballant de franc per a mi, sastre, que ja em quedaré amb el premi final. Nota mental. A na sastre no li agraden les altures i en Vilaseca es fa el valent recordant els seus temps al Congo. Puah!

Acabeu d'escoltar el tercer capítol del Palau del Vent, la tercera temporada d'Entre avui i demà, la radionovel·la, una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. El segon crim a les pedreres de Sostal confirma l'existència d'un assassí en sèrie que segueix en fredó una regla matemàtica. Aconseguiran en Núria i en Ramon identificar la tercera víctima abans que torni a actuar l'assassí? En David Ordines és el narrador de la història, en Naina Serra és na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, na Pata Aguiló és la inspectora Marta Torrents i en Toni Pons és en Llop. Vos esperam en el següent capítol, La pista de fang.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Notícia d'última hora.
5: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Benvinguts a Els Postres en Joc.
2: Dissabte a les 12, segueix amb Els Postres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Els Postres en Joc, a IB3 Ràdio.
3: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

Tots els estils, una acurada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: IB3 Ràdio és música.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: Benvinguts a Esports en Joc.
5: Dissabte a les 12 segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba amb molt de...

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

he trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

i un dit de pols. El paisatge és grotesc i s'apocalipsi sol vindria a passar aquí.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera, alhora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar allà, fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Benvinguts a Els Postres en Joc.
7: Dissabte a les 12, segueix amb Els Postres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les dues, el futbol de segona divisió des de Zubieta. Real Societat B, Real Mallorca. Els Postres en Joc, a IB3 Ràdio.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Teatre molt visual i l'actuació en acústic d'Adhesivos. Benvinguts a l'Espai de Cultura d'Ivetres Ràdio.

I ja s'ha marxa l'11a edició del Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop 2026. Allà se troba en Rafael, que ha seguit les primeres actuacions i continua ara amb els protagonistes. També tindrem música en directe amb Los Adhesivos, que la setmana que ve actuen a La Movida, a Palma, en la seva gira de presentació del disc que van publicar fa uns mesos. I per acabar estrenant el canvi en les seccions del programa de dijous i divendres. Bé, només han passat l'agenda els dijous i per això avui divendres rebrem a Cata Rosell i a Marta Pérez per parlar de novetats en sèries a les plataformes i d'estrenes als cinemes. Tot, mentre també vos recordam que demà de 8 a 9 del vespre podreu seguir en directe l'especial de l'Aviador amb motiu de la Nit de l'Art a Palma. Tot això

0: Ja quedarà el nostre company en Rafel, que és allà i que ha seguit totes aquestes activitats d'inici d'aquesta primera jornada. Rafel, com ha anat avui? Com està anant?
1: Molt bé, Mònica, fins diumenge amb un parèntesi important perquè demà feim la nit de l'art especial a Viador, per tant estarem ja a Palma, al centre de Palma, al Casal Sallarich, tu,
0: Exacte.
1: jo i tots els galeristes, molt de públic que gaudeix d'aquest esdeveniment i també autoritats, artistes, totes protagonistes per esveres. Estem avui a Sineu, és la primera jornada d'aquest cicló per arribar a l'11a edició, com bé deies, en aquests moments The Armstrong and Sons, el concert que tanca aquesta primera jornada que just acaba de començar. Una edició que té cira, que té dansa, que té teatre físic, que té propostes híbrides, que té exposicions, instal·lacions artístiques, que té un poquet de tot, a més dimonis, com cada any, i aquesta nit canalla, teatre comunitari, on els joves i les joves, no només de Sineu, sinó de tota Mallorca i les Illes, poden participar, de fet, hi participen, no?, en un projecte que els manté ballant tot el vespre i que finalment els resultats se mostren el matí del diumenge. Un dels plats forts d'aquesta 11a edició és un aniversari. Pràcticament varen néixer amb el Ciclop. Si el Ciclop té 11 anys, Hermanas Pico Hueso, una de les companyies que estimem aquí a les Illes, en té 10 i tenim una de les fundadores. Yuki Portas, com estàs?
2: Molt bé, i tu com estàs?
1: Que bé que vos senten, no?, que és 10 anys. Tens cara de celebració?
2: Trobes? Jo trobo que han passat 100 anys.
1: Ara parlarem d'aquesta evolució, però avui ja s'ha pogut veure aquesta exposició a propòsit dels primers 10 anys de Pico Hueso, demà i diumenge també. En què consisteix? Explica un poquet que se trobaran els espectadors, el públic que passi per el Teleclub.
2: La veritat és que és una exposició que en realitat duim molt, molt, molt de temps pensant-la, perquè ja des de fa any, quan facem 10 anys, hem de fer una festa i hem de posar tots els materials. De fet, materials que descartàvem, sempre dèiem, bueno, això ho guardem per la festa. I s'ha juntat com aquesta característica tan Diògenes que tenim i han juntat tot aquest Diògenes que tenim i que anem acumulant des de fa 10 anys per posar-ho a una sala fantàstica que és el Teleclub. I avui el que se trobarà la gent són les runes, les restes, les deixalles, però també dramatúrgies, també objectes que hem usat, també tot el nostre material tècnic està en el servei d'aquesta exposició i ho hem fet d'una manera molt, molt marca de la casa, que és kamikaze, 12 hores, i un poc amen que surt, no? Sense meditar molt. Nosaltres posam una cosa i després dèiem, ah, bueno, pues, vinga, un poquet de cinta per aquí, un poquet de pintura...
1: Però això és inamovible en aquests 3 dies o encara diguem que l'exposició és viva i que qualque objecte pot desaparèixer, per exemple, o se pot incorporar?
2: El que pot passar és que caiguin objectes, perquè avui hem obert una porta i han caigut dibuixos, és a dir, els dibuixos te poden atacar, perquè tot ho posam en cinta de pintor, tot és molt efímer i precari, com us agrada.
1: Ara tenc jo aquí una curiositat, on se guarden normalment el dia a dia? On estan guardats aquests objectes de Pico Hueso? Teniu un magatzem enorme, cada vegada ha de ser més gran, o teniu, no sé...
2: Ho tenim de disseminat per el Mediterrani, és a dir, un poquet a Barcelona, un poquet a Son Sardina, un poquet a Palma... I la veritat és que tenim un gran problema, que és que mai sabem si hi és o no. Aquest objecte dèiem, això ha d'estar aquí. Tenim un inventari, però a vegades mos falla. Però aquesta exposició mos ha ajudat a trobar coses increïbles de estava aquí, aquesta cinta, això que cercàvem des de feia no sé quan.
1: Quina alegria quan se troba. Què recordes dels orígens? Perquè ho comentàvem abans, pràcticament Pico Hueso neix amb el Ciclop, de fet neix dins el Ciclop i clar, amb en Diego Ingold i tu, que estirau, diguem, d'un fil que dura fins avui, què recordes d'aquests primers moments, no? D'aquella idea, d'aquella bombeta que s'encén i diu, vinga, anem a fer una companyia.
2: La veritat és que és molt especial per nosaltres fer-ho en el Ciclop. De fet, era com quan li vam proposar, era el més coherent que podia passar a la nostra companyia, perquè nosaltres vam començar perquè des de Ciclop ens vam fer un encàrrec que era d'indrets insòlids, com unes petites peces que se feien per Sineu, i li van oferir en Diego. I en Diego m'ho va convidar a mi, en Diego Ingold, m'ha dit, ei, m'acompanyes? I just aquí, a la plaça, estàvem sopant, després de 25 hores de creació, perquè mos ficàvem a un soterrani 20 hores

0: de crear i crear, i vam decidir el nom allà. Així que és com molt especial que fa 10 anys estàvem en aquesta plaça que ni nosaltres imaginàvem, vam decidir un nom com dir, bueno, vinga, anem a fer una companyia per no posar els nostres noms, de, els nostres noms propis.
1: Clar, el tema de l'Hermanos Picahueso, la clau és que ja començau experimentant nous llenguatges des de l'inici. És vera que altres bandes ja se transitaven aquests nous llenguatges, teatre d'objectes, etc. Aquí hi havia molta manco tradició, per no dir cap. És vera que en aquest sentit heu obert camí, que després han seguit altres companyies, i a més amb molt d'èxit. Si jo te deman quina ha estat l'evolució de la companyia, perquè després vos heu ficat també bueno, en dramatúrgies molt intenses, en recerques també complexes o com a mínim llargues, què respondries en aquesta pregunta de l'evolució de Picahueso?
0: Ara que ho deies, me fa gràcia perquè és com que hem anat tornant molt més conservadores. Perquè la primera peça que vàrem fer en el celler, no parlàvem, era... Jo sortia amb pilotes, vull dir, era com una cosa molt experimental, que ningú tenia res, érem tres projectors, molta tecnologia, com que ja en aquell petit procés ja vam marcar moltes línies, molt experimentals, i és el que ens ha unit sempre. He dit una broma, sí que és vera que hem seguit en nous llenguatges i de fet Skyfall treballa quasi, el nostre darrer espectacle, treballa una cosa molt expositiva i molt més experimental, però sí que és vera que és molt curiós com ja arts plàstiques, tecnologia i noves dramatúrgies va ser el que ens va unir a les tres, no? I ja just també en el cicló, en el primer cicle ja va aparèixer a gala i aquí ja vam fer com aquest pack que ha durat tant de temps.
1: Com t'imagines el futur a curt i mig termini de la companyia? Estau girant de Skyfall, aprofitant per recomanar l'espectacle. Supos que ja teniu més projectes en el cap. Teniu un poquet el full de ruta més o manco marcat o vos deixau un poquet també per aquestes propostes i idees que puguin anar arribant?
0: La veritat és que, òbviament, sempre estem obertes a altres propostes, però ara tenim un camí molt marcat. Nosaltres ens marcam uns camins que duren períodes entre 3 i 5 anys i, de fet, ara estem acabant un procés que va començar el 2021, fa 5 anys, i ara n'estem obrint un altre, que és com obrir un poc més la nostra cooperativa. L'any que ve produïm un espectacle que no serà creació pròpia, sinó que acompanyam a uns investigadors drag kings. I després del 2029 tenim previsió de fer una nova creació, però molt lentament, a poc, com a nosaltres ens agrada, i seguir experimentant amb arxiu, amb objectes, amb nous llenguatges.
1: Convida els oients i les oients que ens estiguin escoltant demà hi ha vermut, diumenge més, vinga, horari, millor dit, i lloc.
0: És a dir, demà a partir de les 11 trobarem aquesta exposició i el més important és que hi ha ganchitos, sàndwiches de nocilla, hi ha cervesa, hi ha vermut, hi ha merchandising gratuït, hi ha restes, vos podeu endur un tros de cartó que vam utilitzar fa 10 anys. Després d'aquesta exposició se cremarà tot. Ho han decidit a l'estil Falla de València, o sigui que aprofiteu si voleu qualque cosa a venir.
1: Lluqui Portes, moltíssimes gràcies, enhorabona a tota la companyia. Visca Picahueso, visca el foc, visca els nous llenguatges i el teatre en general. Gràcies.
0: Gràcies.
1: I enhorabona.
0: Que sempre també mos has acompanyat en aquests 10 anys, així que esperem que en tinguem 10 més o 20 o es caiguin de venir.
1: I que duri. Moltes gràcies. Lluqui Portes, fundadora Mònica de Picahueso, que estan celebrant aquests 10 anys, està ja acabant aquesta primera jornada del Ciclop. Si vols, més endavant podem parlar amb més protagonistes.
2: Idò, fantàstic. De fet, Lluqui Portes és l'imatge, una de les tres entitats que surten en el cartell de l'edició d'enguany, a més, així vestida molt anys 80, podríem dir. Molt bé, idò, continua el Ciclop, encara tot el cap de setmana. D'aquí una estona tornarem a connectar amb en Rafel i amb altres protagonistes que l'acompanyin.
3: L'Aviador. IB3 Ràdio.

0: Idò, així sonen Adhesivos. Hem escoltat un dels nous temes que de fet també han presentat en el programa. Se diu Noches Suicidas. Avui ens acompanyen els quatre membres. Israel, com estàs? Benvingut.
1: Gràcies a tu.
0: No passen els anys per tu. Tens la mateixa veu de quan eres jovenet?
1: Sí, només sa veu, però.
0: Idò, també tenim en Xavi, que l'han tingut també a sa guitarra. Com estàs, Xavi?
2: Molt bé, molt bé.
0: També molt d'anys.
2: Molt d'anys. Sí.
0: Molt de grups.
2: Sí, sí, sí.
0: Deim alguns noms.
2: Bueno, poden dir Direcció Prohibida, poden dir Família López, poden dir Steel Morris.
0: A veure, Família López, ara me'n record més, que ara ho comentàvem abans de que féssiu l'actuació. També saludam en Rubén, que és un altre dels membres. També t'han sentit així un poquet de fons, fent coros, fent ses veus. I també tenim en Ramon. Què tal, Ramon?
3: Hola, muy buenas. Encantado.
0: Molt bé, moltes gràcies per venir. L'any passat vareu publicar un disc i, a més, el nom del disc és el que heu posat en aquesta gira que comença la setmana que ve.
1: Sí, sí. No se pudo presentar el disco por circunstancias y ahora ha llegado el momento de poderlo presentar ahora en Palma y en un futuro... En la península también tenemos que ir a tocar.
0: Ja heu començat a mirar sales o espais?
1: Estamos en ello, sí, sí, sí.
0: Molt bé, sempre és complicat, és una cosa que sabem de sempre. Qui s'encarrega d'aquesta feina bruta?
1: Bueno, tenim en Rubén.
0: És en Rubén.
1: Que ell és el que maneja tot este cotarro i t'ho pot explicar molt bé.
0: I com has de durar aquesta feina, Rubén?
4: Bueno, és una feina que bueno, hem de fer constantment, sobretot a la base de contactes i d'estar cercant, de mirar condicions i sobretot que també compensi el fet de poder anar allà, com us coneguin i sobretot venir amb una bona experiència també.
0: Clar, bon mirar, teniu contactes ja...
4: Qualcun que altre, sí, sobretot a grans ciutats també, que sobretot tinguin una bona comunicació per tema de transport. No només simplement que nosaltres haguem de transportar els instruments, sinó que també hi hagi bones connexions per tal d'anar i tornar.
0: Ara sembla que és un moment molt bo per la música que feis, Ramon, o no? Per aquest pop així romàntic, o no sé com, ara segurament en Israel me mira, què dius, pa romàntic? No, com li deis vosaltres, Israel?
1: No sé, pop.
0: Però pop. Té un punt molt romàntic,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, bueno, aquesta cançó que has escoltat, bueno, que escoltaràs després, que m'has escoltat un poc així ensenyar.
0: I el disco, no? Té un... Sí. Bueno, no sé, és per...
1: El melós.
0: Un poc, no melós dolent, no? però sí, té un, és un pop així... Sí.
1: Clàssic, diria jo.
0: Clàssic, no? Suau, sí. Així que entra, sí. Molt bé, no? Sí. Molt aferradís. I ara és un bon moment per aquesta música, o no? Torna.
3: Bueno, yo creo que el pop, digamos, clásico y las melodías bonitas siempre van a gustar. Sí que es verdad que hay gente más bien pues de nuestra generación, que seguramente está más familiarizada con este tipo de música, pero yo creo que cualquiera que escuche una buena canción puede disfrutarla. Así que una buena melodía, que creo que es lo que tenemos, siempre engancha.
0: I doncs, aprofitant ara també aquesta empenta, Xavier, del disc que vau gravar, que sempre és un moment important a l'hora de projectar-vos i donar-vos a conèixer, quina rebuda ha tingut? Com aprofitau encara aquesta empenta, a part de cercar aquestes actuacions a la península?
2: Bàsicament mostrant a tothom que vulgui sentir. Realment, nosaltres el que volem és que la gent vengui als concerts, que vengui i que escoltis disc i que disfruti de les cançons. Sí que és vera que el que fem en directe és una mica més canyer que el que està gravat, perquè en directe sempre té de melenes una mica més.
0: Bueno, això està bé, i això ho fareu,
2: sí,
0: la setmana que ve.
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: I ja deveu tenir ganes del directe, no?
1: Sí, moltes.
0: Sí?
1: Passem dia 25, divendres, a la Movida.
0: És divendres?
2: Divendres, sí. 25 de setembre, que és important.
0: Molt bé, i doncs just d'aquí una setmana.
2: Cal que vinguis 25 d'octubre.
0: Exacte, divendres de la setmana que ve, i en aquestes hores estareu tocant. Teniu qualque grup convidat, amics, músics, sorpreses?
1: No. Presentem el disc... I després també presentarem tres temes que hem fet nous. Un que ja està en les plataformes digitals. I
0: què se diu?
1: Noche Suicida.
0: Ah, bueno, aquesta que ja sí. La vau presentar en el programa i tot.
1: Correcte.
0: I l'hem escoltat a més dies aquesta setmana també.
1: Sí, m'agrada.
0: Avançant aquesta conversa d'ara.
1: Molt bé.
0: I llavors també mos tocarà una de nova, no? Que estrenareu
1: sí,
0: també
1: te en el concert. Sí, una primícia.
0: Així m'agrada. Molt bé, una sí, estrena una que, mundial.
1: Una que s'anom Detalles.
0: Molt bé, però aquesta ja és pensant en el següent disc, no? En el treball nou.
1: Correcte.
0: Ja teniu tots els temes? És a dir, sou prolífics amb això?
1: Bueno, estem fent temes que ja estan gravats, però anirem amollant...
0: Com se fa ara.
1: Com se fa ara, correcte.
2: Creant expectatives.
0: Vos agrada aquest sistema d'ara?
1: És diferent.
0: Ah, ja no te senti res. No. Ara, bé, en Xavi mos ho diu, és diferent, no?
2: És molt diferent,
0: sistema.
2: Sí. És a dir, abans tu presentaves un disc i feies tota la producció i ho feies tot de cop. I ara amb el tema de les xarxes socials i tot el tema de les plataformes digitals te permeten anar creant expectativa. Treus un tema, esperes un mes, treus un altre tema, esperes un mes i després treus el conjunt. A mi no m'agrada gaire, m'agrada tenir-ho tot junt, perquè són de l'antiga
0: sí?
2: Escola,
0: clar,
2: ja són
0: veat.
2: Bé, ja són veat i...
0: És el sistema actual, no? Un single, un avançament, sí. El videoclip...
2: I en el final t'adaptes, perquè és que si no t'adaptes o et desapareixes.
0: Ja, també sí. És un ritme més bo de dur, no? Que tot a la una, presentar disc, el gran concert, tots els temes...
1: Sí.
0: No sé, vas com a dosificant l'energia, què trobeu?
1: Sí, i és que també ara tu fas el disc i bom, la molles i ja està mollat. Ara se du més això de que cada dos mesos va mollant un tema, un altre tema, i com que estàs tot l'any funcionant, per dir-ho de qualque manera.
0: I a vosaltres va bé, no? Per mantenir així actius, en marxa...
2: A nivell de composició, del disc nou en tenim tres de gravades i en tenim dues en el forn. Vull dir que hi ha una tercera que està a punt de caer, vull dir que anem fent.
0: Clar, supos que per voltes també ajuda a mantenir la motivació, no?, de, vinga, aquesta, ràpid, va, la gravam, mos ha quedat bé, no sé què, tal. I no va d'esperar tenir-les totes, clar. Aquesta... Bé, és un altre món i una altra història.
1: Un altre temps.
0: Exactament.
4: No. És diferent.
0: Han canviat els temps. Vosaltres encara anàveu a concerts? Vos agrada anar a veure els altres grups? Que, Rubén, que heu vist darrerament que t'hagi agradat o al llarg de l'estiu? Que...
4: Doncs mira, el darrer grup va ser la setmana passada, que vaig anar a veure Pèl de Gall, de Menorca, i bueno, sempre tens aquesta motivació de veure els concerts en directe, perquè a part de que vas a agafar idees, també ho he de dir, sempre te motiva per dir... o duré a terme en el meu grup o el que fas, no? O sigui que, bueno, sempre, sobretot, jo crec que lo important és veure que el directe, la música en directe, està tornant, per així dir-ho, i que aquesta motivació que la gent té per el directe, doncs mira, tot el ànim de seguir endavant.
0: I Ramon, tu, qualque concert que t'hagi agradat darrerament, qualque grup d'aquí...
3: Pues... Bueno, aquí no, lo último que vi, que me pareció, evidentemente tampoco descubro la pólvora, que fue brutal, fue a The Black Crowes en Alicante. Y bueno, yo como soy foraster, lo habréis notado, he estado por ahí, por la península, y también vi a mis queridísimos 091.
0: ¡Hala, qué bella!
3: Y bueno, sí, y bueno, siempre voy a conciertos aquí en Mallorca también. Me encanta ir de concierto, pero inclusive... A los típicos locales que hay que actúan bandas de versiones, las cuales creo que muchos de nosotros también tocamos, y me encanta ir a tomar una caña y escuchar el grupo que hay tocando.
0: ¿Y dónde?
3: Pues por ejemplo, yo vivo en Inca y voy mucho a su hotel de Binissalem, o bueno, pues sí.
0: Qué bé, perquè sí. Sempre trobam a faltar, no?, espais on actuar. Abans a cada poble hi havia un bar on se feia música en directe, no?, i recordeu, se feia tota la ronda pels pobles de Mallorca un poc per presentar discos, i ara mira, idò, aquesta opció està molt bé. Qualque local més així que conegui Ramon?
3: Bueno, en Inca també està Sart, no? Sí, també hi ha un sitio muy chulo en Campi Cafort, és un bauló, que és molt guai. muy, muy guay, porque te puedes dar un bañito y luego ver el concierto. No sé, hay muchos sitios.
0: Caray, mira,
3: muchos sitios muy chulos.
0: I de mira, m'apunt, perquè...
1: Mai se sap.
0: Mai se sap.
3: Anda, que tiene que venir un foraster.
0: És que... sempre ho veuràs, sempre ho veuràs. Sempre mos passa, també tenim cas retratista... vull dir que espais els hem de cercar a vegades un poc, però també els tenim. Hi ha també bé, propostes i locals per tot un poc, també a Palmes, d'Or 13, o es Gremi, clar, que continua música en directe. Sí. En sabeu algun altre?
1: La Movida, sí. I poc més.
2: El problema que moltes de vegades és que aquesta gent, tots aquests bars, el que volen són grup de versions perquè és el que la gent necessita i la gent que fa música pròpia ho tenim molt complicat, molt complicat. És a dir, el dia 31 de juliol varen tocar en el Gremi i va ser genial i varen, totes les cançons eren nostres. I això, clar, no, un bar que diu, no, jo l'organitzo són gent que vengui a consumir i si li fas quatre cançons, clar. Però la gent se'n va. És un problema que té la música en directe actualment aquí.
0: Però afortunadament vosaltres, a dir, si vos teniu ja un públic acumulat de la vostra trajectòria, no? De tant d'anys,
1: bueno, però
0: i segur que teniu...
1: Sí, però el públic aquest...
0: Club de fans i tot.
1: Sí. Això ja ha passat a la història.
0: No te pensis. Tot torna. Tot torna.
1: No, però... Sí, tenim gent, però és el que estem dient, també és una gent d'una certa edat, també, i bueno, tenen que poder, tenen que tenir temps, i, en fi, és complicat, és el que diu en Xavi. Però, bueno, la història és aquesta de seguir fent cançons, de que és el que ens agrada, i intentar, pues això, agafar públic nou i tornar a estar ahí en l'élite.
0: Molt bé, bé, moltes no vos fa falta per veure que s'ha tornat a obrir una convocatòria del pop rock.
1: Sí, ho he veure, sí.
0: I què
1: sí.
0: Trobau?
1: No sé, jo és que ja fa molt de temps que no.
0: Més volta ja teniu disco, jo sí, que sé, no. Sí. No.
1: Però bueno, ja són molts anys i ja mos coneguem tots i no sé, és diferent. Bueno, nosaltres però... ho veiem d'un altre, sí. Des d'un altre punt de vista.
0: No, no, i quin és aquest? Que això ja ho heu fet?
1: Sí, i no sé, no, millor me reserve l'opinió.
0: No, diga.
2: No, que la ràdio la carga el diablo, diuen, no? Sí. I mai saps on sortiran aquestes declaracions. Ni Israel, Brines, Adesimos, Adicas, Porrox,
0: bé. Idò, molt contents que hagueu tornat, que reprengueu tot això, el disc. El tindreu en físic o és un disc digital?
1: Sí, no, com? També està en físic.
0: I el tindreu per a la Movida? Per...
1: Alguna còpia hi haurà, sí, perquè no en varen fer moltes, perquè també és que no... Ja, és que ni el volen. Ni de posavasos el volen.
0: No me diguis, Israel, no, però parlem
1: volen
0: de CD.
1: Volen tot digital.
0: Parlem de CD.
1: Sí, sí, parlem de CD, sí. Que vol vendre un CD i és que no tengo donde ponerlo. ¿Dónde ponerlo? Ponlo de posavasos, que vols que te digui.
0: No, a mi és que és de plàstic o de cartró?
1: De plàstic.
0: Bueno, idò... Anava a dir de cartó. No, no, però bueno, és un CD, a més el podeu firmar físicament.
1: Sí.
0: Però bé, i tothom el pot trobar també a les plataformes, junt claro. Amb aquest tema que heu tocat abans, Noches Suicides, que és l'avançament del nou disc, i ara, per acabar, mos tocareu una altra de nova d'aquestes d'avançament. La voleu presentar o mos voleu dir alguna cosa d'aquesta cançó que se diu Detalles, això ja ho han dit. Alguna cosa més, Israel?
1: Bueno, és un tema que... És que no sé què dir-te. És un tema que va sortir molt aviat, molt fresc, va ser prou ràpid i, no sé, va ser dur-lo en el local i entre tots donar-li un poc de forma i bueno, vosaltres l'escoltareu aquí acústica, però bueno, és un tema que té les seves parts i no sé, està molt
0: bueno,
1: guai.
0: També ja l'escoltaré. Que vos han d'agrair fer aquesta versió acústica perquè Clar, vos heu d'adaptar un poc a l'espai. Vos encantaria tocar tots, però no pot ser. O sigui que fem aquesta versió reduïda, cosa que també la fa especial, única.
1: Sí, i tant.
0: I per tant també la sentiu ara en directe durant l'emissió, però també se pot recuperar a la carta.
1: Són cançons totes, ja no només detalles, sinó decidides, sinó totes, són cançons que les pots fer amb una guitarra acústica i veu. I això és el que... per jo és el que tenen ser bones cançons, que amb una guitarra i una veu ja te diu tot, ja te diu molt, no?
0: Molt bé, i d'uns supervivents mesclats també amb gent més jove de sa música, de rock, des pop de ses illes, que a mi em fa molt contents perquè res,
2: perquè... Però bé, és jove, no?
0: Bueno, que vos heu juntat amb gent més jove, no?
4: Sí, tal qual.
0: Però està bé, no? Per vosaltres també és enriquidor, vosaltres sí, els admiràveu d'abans o no?
4: Hombre, clar, quan tu t'ajuntes amb gent que té aquesta experiència, aprens molt d'ells perquè, clar, ells duen sa música de dins igual que tu, però a sa part te poden donar aquesta experiència i aprens d'ells.
0: Ramon, també ¿Els admirabas?
3: Bueno, yo realmente conocía algunas canciones de Mineral Water y tal, y luego cuando Rubén me llamó y me pasó el material de Adhesive Voice y me sentí súper familiarizado con las canciones porque he escuchado ese tipo de música, entre otras, durante toda mi vida. O sea que no me pareció nada extraño, dije, joder, esto sí, lo entiendo.
0: Superbé, idò, Adhesivos, la setmana que ve divendres a La Movida a partir de les...
1: 9:30.
0: Sí. Domer Voltros, concert a tope, molt intensiu, canyer.
1: Molta energia.
0: Molta energia, beníssim.
2: Rock and roll, a tope.
0: Rock and roll i també iniciant aquesta gira, que ja mos contareu cap a on vos dur. Idò, Ramon i Rubén i Xavier Israel, moltes gràcies a tots quatre. Ara ja vos podeu preparar per cantar aquest segon tema que se diu Detalles, i enhorabona i mos veiem divendres de la setmana que ve. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio és música. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: Idò, després de sa música reprenem aquesta connexió amb Sineu, que avui ha començat aquesta 11a edició del Festival de Teatre Visual, el Ciclop, amb moltes activitats molt variades. Ja hem parlat també de l'aniversari de les germanes Pico Hueso, però ara en Rafael continua també acompanyat d'altres protagonistes, no només d'avui, sinó també de tot el cap de setmana.
1: Ha començat molt forta aquesta 11a edició del Ciclop, ja hem dit abans, hem fet un repàs dels espectacles que s'han pogut veure també dels concerts, però demà i demà passat encara queden emocions fortes. Imagina't un clown, un artista i una porta, és la premissa. A partir d'aquí poden passar moltíssimes coses i això és el que passarà demà amb en Pere Osta a Sineu i a Inca. Pere, com estàs?
2: Molt bé, sí, molt bé.
1: On ens du aquesta porta?
2: Aquesta porta, mai saps el que hi ha darrere la porta, saps? Jo la porto i la portaré amb mi i és portàtil, a més, vull dir que
1: no, i te suporta, a més.
2: No importa qui vingui i qui no vingui, perquè la porta estarà allà per tots vosaltres, saps què vull dir?
1: Perfectíssimament, sí. Però a més és una porta que te pot teletransportar.
2: Sí.
1: Perquè està en el programa que tu estàs a Sineu a les 11:30, si no m'equivoc, i estaràs a Inca a la 1. I no tens cotxe, tu has vengut des de Catalunya fora cotxe.
2: No, he vingut amb avió, vull dir que no, amb això no. Llavors, el que jo dic a la gent que s'acosti a veure com arribarem d'un lloc a l'altre, no? Serà interessant.
1: Saps vendre molt bé el producte, eh?
2: No.
1: Quantes vegades has fet l'espectacle d'Open Door? A tot això, Marta Marcelo està aquí observant quan digui, vaya dos friquis, no han dit el títol, és Open Door. Quantes vegades has fet l'espectacle?
2: Open Door, és l'espectacle, 10 anys d'aquest espectacle. Aquest any ha fet 10 anys. Va ser una descoberta, va ser obrir la porta al carrer i vas trobar un univers molt interessant.
1: Clar, i ara t'he de demanar si sempre ha estat la mateixa porta.
2: Sí,
1: la segona...
2: sí, és... Què t'importa, això?
1: És que sóc reporter. Eh? I com que sóc reporter, he de fer aquestes preguntes.
2: Vale.
1: Ens sortirem, vinga.
2: Sí.
1: És la mateixa, sempre.
2: És la mateixa, sí. Doncs és la mateixa. El que passa que ha anat passant l'ITV i tal, però és la mateixa porta.
1: Sí. El públic no.
2: Pensa obrir cap altra. Ara me la canvies, si no...
1: El públic no, Pere, òbviament. No sé si... És que a mi m'interessa molt això de les evolucions del públic, no? Que si és els mateixos perfils fa 10 anys o ara, o ara veu una porta com de manera diferent, i sembla que no, però que és una pregunta seriosa, de la manera que la veiem, per exemple, això fa 10 anys, quan vas començar l'espectacle.
2: Sí, totalment, eh? Jo la idea d'aquest espectacle era plantar un objecte surrealista en un lloc que no li toqués. Llavors, amb els anys i també en els llocs, depèn dels llocs també, no? L'humor i, per exemple, a Alemanya, no? Si tanques la porta als morros, ha, ha, ha, i se riuen. Aquí, potser, bueno, aquí hi ha molts alemanys, no, també?
1: Sí, però això t'anava a dir, jugues a casa.
2: Però bueno, em refereixo que això, no? Que cada vegada que obres la porta és una mica un descobriment per mi també. Per això m'agrada. I sí que és una evolució, saps? Ara hauria de ser automàtica. No pot ser. No, guarda. Digues.
1: Perdó. No, ja per acabar, Pere, també una curiositat. Com reacciona la gent quan arribes a un port i un aeroport amb una porta?
2: Aquest m'ha agradat, me l'apunto, eh? No, bueno, avui mateix, no? Què llevas aquí? Diu, una puerta. Diu, ¿cómo no que una puerta? Diu, esto no es normal. Diu, para mí sí que es normal.
1: Llevo 10 años. A gente.
2: No, de fet, va començar perquè el meu pare em va dir, ja n'hi ha prou, agafa la porta i marxa. I ja, mira, i a partir d'aquí ja va sortir l'espectacle.
1: No sé què m'has dit, tio. No, estic desitjant veure Open Door demà. Sí, 11:30, Sineu, a la 1 Inca, amb aquesta bifurcació que té el Ciclop. Moltes gràcies, Pere. Molta merda per demà.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Marta Barceló, directora del Ciclop, juntament amb en Biel Jordà, creadors d'aquest artefacte meravellós que ja duim 11 anys, hem repassat el que hem vist avui. Demà tenim a Pandori moltíssimes coses més. Vull que me parlis d'Irlanda, vull que me parlis d'aquesta bifurcació o expansió cap a Inca i també de la nit canalles dimonis, que són ja clàssics del Ciclop.
3: Bueno, a veure, vale, Irlanda, per on començar? Irlanda,
2: Irlanda.
3: Irlanda és, que aquest any hem iniciat un trienni d'irlandès, diguéssim, nosaltres cada any duem un país convidat, sempre diferent, i aquest any ens hem decidit, vinga, anem a fer 3 anys d'un país, ens podem centrar més bé, podem aprofundir més bé, podem establir relacions que durin un poc més de temps, podem conèixer més bé les companyies, i és això, i per això començam amb aquestes relacions. Això que suposa que cada any durem 3-4 companyies d'Irlanda. Aquest any duim 3 companyies, que són Nadí, per començar, és una cosa de música, Nadí Armstrong, que és una violinista de l'històric grup Kyla, que ve acompanyada d'un altre violinista, i dos fills seus, que un toca el banjo i l'altre la guitarra. És impressionant. O sigui, avui toquen, avui estan ja tocant a Sineu, i demà aquest concert també se farà a Inca. Nadí Armstrong en Sasha Kron, que ja ha succeït, però bé, és un espectacle d'aquest home irlandès, que també té un poc de germànic, un espectacle de teatre gestual, molt especial, molt personal, sobre processos mentals, no? Malalties mentals, ha estat com molt especial. I després un espectacle que succeirà demà a Inca i a Sineu, que és l'animal més perillós del món, que és molt
2: Que
3: divertit. És molt divertit. És una dona que fa clown, bueno, són una companyia, diguéssim, ella fa clown i ell li ha fet tota la banda sonora i tal, fa d'ovella, i t'explica per què una ovella és l'animal més perillós del món. Bueno, és fantàstic veure a Tàrrega aquest espectacle, i crec que, bueno, no tinc cap dubte de que acabaran tots volant, a més, no? O sigui, i això per lo que respecta a Irlanda. Després, bé, amb això també he xerrat d'Inca, diguéssim, lo d'Inca aquest any respon un poc a la sostenibilitat també, de pensar, ostres, mira, duen gent de tant en fora i se queden aquí, fan només un bolo aquí, no? I anem a aprofitar un poc i anem a intentar crear vincles també amb el poble de vora, en aquest cas Inca, perquè puguin, bueno, la petjada de carbó no sigui tan gran, no? Puguin aprofitar, diuen, se mateix venir, fem un bolo aquí, un bolo Inca, millor per les companyies, millor per el planeta, com a millor un poc per tots, no? Divisem recursos, tots, i això, i duim dos espectacles d'Irlanda i un de Jean Perofsky, que acabam de sentir, en Meravellós Clown, que és molt divertit, no sé com pots entrevistar
1: M'ha costat molt, com has pogut comprovar.
3: sense morir-nos de riure. Bé, i això. I després, això per lo que respecta a Inca, diguéssim, això són els motius. I després, què més veurem demà a Ciclop? Bueno, el que queda de Ciclop, la Calidesa, que és un espectacle de Coma 14.
1: Tens alguna cosa a veure?
3: Sí, Societe l'hem fet, que és una proposta, bueno, és una proposta, a mi m'acosta molt definir-la i m'agrada molt, m'agrada les coses que m'acosta posar-li una etiqueta, perquè s'acosta a diferents coses, però no és res que jo conegui. Llavors és com unes històries que estan dins unes càpsules, és un espectacle per 12 persones, és una experiència íntima, però a la vegada és col·lectiva amb aquestes 12 persones. Llavors és com que són moltes coses, tu ho escoltes amb uns cascos i veus unes coses amb unes càpsules, però és com a...
1: I són els textos escrits per la Marta Barceló, ja que ella no ho diu, ho dic jo.
3: No, no ho pensava dir, però fa un pot de pudor
1: Però ho
3: sempre
1: dic jo,
3: això.
1: perquè s'ha de dir, l'autoria és molt important, com tu i
3: Sí,
1: jo ben sabem.
3: però en aquest cas, els textos són una part més, perquè l'important és com tot s'empaque, no? Com tot conflueix per fer aquesta proposta tan personal, que és, bueno, és molt xula. És per 12 persones, per tant, se fan durant el dia diferents passes a diferents hores de matí i hora baixa, vale? I després que tenim Zolla. Zolla és una proposta també fantàstica d'una companyia mallorquina, que és saborera d'Estassó, la Llucia Ramis, i ara no recordo el nom d'ell. Bé, que això se farà dins el claustre de l'Ajuntament, i que té un poc, és a dir, parla de turistificació, parla de la folclorització, parla de mercantilització de lo arrelat en el territori, no? Llavors es parla de moltes coses, que també fa diferents passes, a partir de Sora Baixa, a partir de les 7 de Sora Baixa farà diferents passes, ara no recordo, són 3 o 4 passes, cada mitja hora o una cosa així. I després, bé, per acabar, tindrem, bé, l'animal més perillós del món, també, que ja ho he explicat abans, i els dimonis de la Cova del Fossar, que són els dimonis, estan en el Ciclop, des del Ciclop número 1. Cada any, sempre el dissabte vespre, l'acabam amb un correfoc, són superpotents, o sigui, jo crec que són són dels dimonis més potents de Mallorca i sempre, a més, són una gent que sempre cerca més, o sigui, sempre intenta fer coses diferents, sempre fan una proposta diferent per Ciclop, sempre inventen, creen, tenen moltíssimes ganes, són originals, són fantàstics.
1: I acabem la nit canalla, que sí, també és un clàssic, els joves que se reuneixen durant tot el vespre generen un artefacte, construeixen una història i després la mostren. A quina hora, el diumenge?
3: A les 12:30.
1: En el cine, que és el punt de centre neuràlgic del Ciclop, el centre d'investigació escènica, i on passen moltíssimes coses.
3: Sí. I mos queda només una cosa, que és Trapos, que també és diumenge de matí, una companyia uruguaia, un espectacle de titelles preciós per tots els públics, tendre, divertit i bueno, Coriolis, se diu Trapos, espectacle.
1: Marta, moltíssimes gràcies, enhorabona, que només siguin els primers 11 anys de Ciclop, que ho diguem molt més, que segur que sí. Feina en feix per això, o sigui que moltes gràcies.
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres, que sempre esteu allí.
1: I de Mònica, el Ciclop, que continua demà més, i diumenge la Cirereta.
0: I de moltes gràcies, enhorabona també a tots els que hi participen, als artistes, també al públic, que pot gaudir de propostes com aquesta, que ho acabeu de passar molt bé aquesta nit. Demà mos veiem a partir de les 8 al Casal Solleric per fer el programa especial per la Nit de l'Art, i diumenge ja podràs tornar. Moltes gràcies, Rafael, que vagi molt bé.
4: IB3 Ràdio és servei públic.
5: Benvinguts a Postres en Joc.
6: Dissabte a les 12, segueix amb Postres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Murcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Postres en Joc, a IB3 Ràdio.
4: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Sèries amb Princesa Consuela.
0: I després del teatre parlàvem també de sèries i de pel·lícules. Cata Rosell, com estàs? Benvinguda.
7: Molt bé.
0: Princesa Consuela.
7: Sí.
0: I també tenim a Marta Pérez, que tot d'una també mos parlarà d'estrenes. Com estàs, Marta?
8: Molt bé, beníssim.
0: Gràcies per venir, per canviar de dia. Avui mos estrenem en divendres. Cata, per on començam?
7: I ja mira, jo crec que per aquest cap de setmana podeu començar amb aquesta comèdia que se diu Rooster, del creador Bill Lawrence, que és el co-creador de Ted Lasso, i això se nota, i se nota per bé amb el protagonista Steve Carrell. Aquí en Steve Carrell interpreteu un escriptor de bestsellers que arriba a la universitat perquè la seva filla, un treball a la universitat, acaba de passar una ruptura sentimental escandalosa. Ell està disposat a ajudar i per això accepta la plaça d'una residència a la universitat. I ella necessita exactament el contrari, no? Que la deixin viure la seva pròpia vida. L'ADN de Ted Lasso se nota moltíssim. La tendresa amb el que tracta els personatges. Si voleu, sentim el tràiler i ara en xerrar.
0: Molt bé.
9: Papá, me encanta que estés aquí, pero no quiero que me controles.
10: Solo quiero ayudar. Sé que tienes problemas en tu matrimonio.
9: ¿Katie? Lo saben todos. Esto es un patio de vecinos. Ese lo sabe.
10: No lo sabe.
9: Disculpa, ¿sabes que mi marido me dejó por una alumna? ¿A que sí?
10: Sí.
11: ¿Te puedo ayudar, Greg?
10: Vengo para saber si el puesto de Katie está a salvo.
11: Quemó un edificio del claustro.
10: Fue un accidente.
11: Además, agredió a un profesor.
0: I de Steve Carell, sempre molt bo.
7: Sí, sumó. A part, aquí apareixen les relacions, la incomoditat, no? Aquesta capacitat, no?, que tenim els humans de complir anys, però a vegades no madurar. Encara que és més adulta que Ted Lasso. Després, el principal font de comèdia està en el xoc generacional, perquè juga amb els contrast d'un home que ja té, pues, quasi 70 anys, que pertany a una generació determinada, que no és que sigui cap dinosaure, però, clar, els joves entenen d'una altra manera, pues, les relacions, sexe o la manera de comunicar-se. No converteix necessàriament una generació llesta i l'altra en beneita, no, però el xoc funciona molt bé. I després el cor de la sèrie és la relació pare-filla. Arriba un moment que els fills deixen de necessitar els pares, però hi ha pares que continuen necessitant solucionar-li la vida en els fills, no? I utilitza aquesta relació per xerrar d'independència i també per xerrar de la por, no sentir-nos imprescindibles. Però sobretot, Mònica, és que és una sèrie, jo li dic sèrie refugi. Això que tens ganes de seure en el sofà, que saps que no passarà res dolent, que riuràs, no és d'aquestes que a lo millor te mors de riure, però sempre somrius. I mira, a mi me queden dos capítols i ja me fa pena que me quedin dos capítols. És una sèrie que podeu trobar a HBO, que són 10 capítols de 30 minuts i està molt bé, així que per aquest cap de setmana la podeu començar.
0: Que bé, Marta, l'has vista?
5: L'he vista. En el principi, quan ha dit Roosters, no me sonava, no, perquè tenc el cap allà on el tenc, però no li llep una coma a Nakata. És una sèrie super amable, perquè a més és un campus universitari, és com una cosa, sí, molt, molt amable, i ell està fenomenal.
7: Hi ha una relació d'ell, de Steve Carrell, amb en Phil Dunster, que fa de rector de la universitat. Mira, que és molt, molt, molt comèdia d'ells.
0: Molt bé, idò, aquesta gran recomanació pel cap de setmana, i també anem a parlar ara de prop d'estrenes als cinemes.
8: L'escapada amb Marta Pérez.
0: Marta, què tenim demà? Per riure o per plorar?
5: Per plorar. Oh. A més, avui m'estrenem divendres, que ja la cartellera ja està estrenada, amb una... A mi, si vos sona el títol, és Mother's Baby. A què vos sona? Ah, La Semilla del Diablo, Rosemary's Baby. I a més, és que a la nova li han posat entre parèntesi a Espanya La Semilla. I és que hi ha més inquietant que quan neix un nadó que no plori, no? Això és el que passa en aquesta pel·lícula, on una directora d'orquestra, una dona que no se quedava embarassada, se somet a un tractament experimental de fertilitat, se queda embarassada, té un bebè, el bebè no plora, se l'enduen, i quan ja li tornen, ella nota que hi ha qualque cosa que no va bé, no hi ha connexió, no hi ha, el bebè no respon a la música, i està com a desesperada, i és aquesta reflexió que ja hem vist darrerament en moltes pel·lícules, de si realment passa qualque cosa o és una depressió postpart de cavall. Hem vist altres pel·lícules de depressió postpart, com per exemple aquella meravellosa Salve Maria, i també hem vist altres pel·lícules de que no hi ha connexió mare-fi, com pot ser Tenemos que hablar de Kevin, que a mi és una pel·lícula que me va pertorbar moltíssim. Quan la vaig veure vaig dir, no tindré mai fills perquè no me passi alguna cosa així. Després no ho he complit, però a mi aquestes pel·lícules sempre m'interessen moltíssim, i si en aquella pel·lícula era en Mia Farrow, que feia aquell paper de persona tota sola davant del món, aquí és una sublim Mari Leuberger o alguna cosa així, jo no l'he vista mai, que té un paper espectacular i és
7: però és de por.
5: És un thriller domèstic. És a dir, amable com Roosters? No.
7: No, però por tipus Salve Maria, que a mi me va aparèixer de terror, però no ho era, una pel·li
5: exacte,
7: de terror.
5: Exacte, jo diria que va més per aquí que no un terror de, uf, sí, t'he assustat. No, és una cosa que va d'aquesta depressió, aquest vincle amb els fills, i després, a més, una mare de gairebé 40 anys que li ha costat molt quedar-se embarassada i que de cop i volta sa vida...
7: A mi me sona.
5: Te sona, no? I doncs imagina que després no tens cap tipus de connexió i que notes que aquesta sensació que dius algo no va bé, i no saps si és que realment tu no estàs bé o passa qualque cosa.
7: Sí, terror.
5: Com veus, m'he posat sèria. Nakata ha vengut avui de divendres, més llorada, i jo m'he posat intensa.
0: Però no té a veure amb La Semilla del Diablo, no?
5: Està obertament basada en aquella pel·lícula. De fet, la directora ho ha dit, ella acaba de sa mare, jo crec que volia explorar aquest camins, i és una revisió del segle XXI, està basada, i jo crec que només amb el nom ja ha fet una clocadeta d'ulls, així que si vos va agradar Rosemary's Baby, pues vos agradarà.
7: Me va agradar, però no la tornaria a veure.
5: Clar, són d'aquestes pel·lis que no són amables, sí, són complicades, però a mi m'agrada veure-les.
0: A mi també, sí. I en aquestes hores, bé, ara que acabarem a les 11, encara se pot anar al cinema, són bones hores encara?
5: No, fatal. Aquella, antigament, de la hora golfa.
7: La golfa, jo hi anava.
5: No eren sessions molt multitudinals, multitudinàries. Carai. Haureu d'esperar demà, que jo crec que s'ha estrenat avui, és a dir, demà teniu projeccions, així que...
0: I d'ha passat
5: com? La meva escapada.
7: Jo he vist Suportant el paradís d'Ana Margamelia i me va agradar moltíssim.
0: Que bé.
7: Me va agradar molt. Sí,
0: i d'ara
7: sí.
0: Fa com una petita gira per diferents sí. municipis.
7: Però
0: i...
7: encara està a Cine Ciutat.
5: Sí, sí, sí, encara està i encara queden un parell de dimarts de converses.
0: Super.
5: Així que jo he vist Jean Queen i vos la recomano. És una cosa molt intel·ligent.
0: Que bé. I doncs la música ha passat el mateix, que abans els concerts començaven a la una i ara a les vuit i ben puntuals.
5: Molt fent grans.
0: Sí, molt fent grans. Moltes gràcies a totes dues,
5: a
0: Ana Cata, a Ana Marta, a tots vosaltres. Bon cap de setmana. Recordeu, demà a partir de les vuit serem amb aquest programa especial en directe per la Nit de l'Art. I vos deixem ara música de Cicely Satellites. Dissabte actuen en el Gremi abans del Paul Collins Trio, que servirà també per presentar una nova edició de la Fira Internacional del Disc a Mallorca. Adéu, bon cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. El govern balear reclama a Madrid que torni a baixar l'IVA dels combustibles que fan servir els agricultors i pescadors i, com en l'anterior ocasió, una vegada coneguda la intenció de l'executiu estatal, l'autonòmic estudiarà mesures complementàries pròpies per fer front a l'escalada de preus. De fet, els agricultors han dit basta i han anunciat mobilitzacions, tractorades, per denunciar que de cap manera poden fer front a un gasoil que es paga a 1,60 € al litre, gairebé un 50% més que fa un any. En parlem amb més detall tot d'una, però abans repassam altres notícies en titulars. Amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: Apunyalat a Magaluf un jove de 21 anys.
2: Ha estat aquesta matinada poc després de les 5. La víctima ha estat traslladada en estat greu, però estable, a l'Hospital de Son Espases.
1: El govern publica la carta signada pel conseller de Transports, que va enviar el 6 de maig a ENA per, entre d'altres coses, deixar clar que les inversions previstes als aeroports no havien de ser per incrementar la seva capacitat.
2: Això després que el PSIP hagi acusat el govern de conèixer les intencions d'ampliar la capacitat dels aeròdroms. En tot cas, demà hi ha convocades dues manifestacions, a Palma i a Eivissa, en contra dels plans d'inversió i actuacions d'ENA.
1: En internacional, el president nord-americà Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per assumir el control de la seguretat de Groenlàndia.
2: D'aquesta manera, cap altre país que no sigui aliat dels Estats Units podrà tenir una base militar a Groenlàndia, un territori considerat estratègic per la seva situació geogràfica.
1: I tornant a les illes, un bon grapat d'artistes retrà en homenatge als Cucorba avui cap vespre a Inca. El grup de música infantil i familiar, ja ho sabeu, se'n retira enguany.
2: Serà a la plaça Mallorca a partir de les 7:30. Entre els que pujaran a l'escenari hi ha Marta Elka, Pau Franc, Doerra o Miquel Brunet, que ha estat a més productor dels Cucorba.
1: I en els esports, Gavi Forteza, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Dissabte, farcit de partits a IB3 Ràdio. Palma, Futsal, Reial, Mallorca i Eivissa són els protagonistes del dissabte. A partir de les 12 del migdia, Esports 3 en Joc començarà amb el partit

0: vertical ni que acabin venguent acompanyats de precipitació. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb una màxima que es donarà a punts de cap al sud i sud-oest de cada una de les illes i es mourà entre els 26 i puntualment 30 graus. El vent encara bufarà de component nord, ho farà de fluix a moderat, conservant una situació marítima una mica més alterada, amb redols de maror a les costes exposades a aquest vent de component nord.
1: Gràcies, Margalida. Són les 8:04. Ivan López, al control tècnic. Començam.

0: El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles que utilitzen agricultors i pescadors per compensar l'augment del preu. El portaveu Antoni Costa s'ha mostrat preocupat per la situació i ha assegurat que estudiarà mesures complementàries a les que adopti l'executiu estatal per ajudar el sector primari.
1: Nosotros no podemos bajar el IVA, no tenemos competencias normativas para hacerlo. El señor Sánchez sí, que puede hacerlo y espero que lo haga. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en su momento. Vamos a ver qué hace el gobierno de España y nosotros vamos a coordinar nuestras medidas, si son necesarias, con las que ejecute el gobierno de España.
0: Paraules de Costa després que els agricultors hagin anunciat protestes generalitzades per l'increment inassumible, diuen, del preu del gasoil pels efectes directes de la guerra a l'Orient Mitjà. És el que han denunciat les entitats ASAJA, Unió de Pagesos, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders.
2: Aquestes diferents associacions convoquen així les mobilitzacions conjuntament per tenir més força arreu de l'Estat. No concreten encara com seran ni quan, però tenen clar que els tractors s'han de treure al carrer. El sector primari recorda que a finals de mes, dia 30, finalitza l'ajuda per comprar gasoil professional. En el cas de les Balears, ASAJA ha xifrat en 1,7 milions d'euros el sobrecost anual del carburant per als pagesos de la comunitat. Els agricultors se sumen així als pescadors que ja llançaren un crit d'auxili. El president d'ASAJA, Joan Company, assenyala les administracions com a responsables per pal·liar aquesta situació.
3: Una part importantíssima dels costs del gasoil són imposts. Això vol dir que el govern les cobra. I això vol dir que ens ho cobren a nosaltres i nosaltres hem de repercutir perquè la mestressa de casa anem a comprar, nosaltres hem de viure. Si nosaltres no vivim, la mestressa compra més cas, se li diu inflació. Però és que el que ens està creant una inflació a nosaltres és el govern, no? I això és molt dur.
0: Des del començament de la guerra a l'Orient Mitjà i amb especial intensitat els darrers mesos, la pujada de combustibles i fertilitzants ha disparat els costos de producció. Concretament, el gasoil professional s'ha encarit un 48% en un any i ara es paga ja a 1,6 euros al litre.
2: I tot això passa, a més, en plena campanya de sembra, de verema, de vinyes i d'aquí a poc de recollida també d'oliva. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gaià, assegura que és una situació límit.
4: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte i, per tant, estem un poc descol·legats, no? En els xats i de Balears. Això s'hi afegeix una baixada del consum de producte local, que hem notat aquest estiu, hi ha sectors més afectats i, clar, la situació és un poc delicat.
2: Justament aquesta setmana el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planas, ha explicat que el govern estudia les mesures a adoptar davant la pujada del preu dels carburants i que les decidirà en les pròximes setmanes. D'altra banda, aquest dilluns el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, es reunirà amb totes les agrupacions agroalimentàries de l'Estat per analitzar la situació.
0: Una pujada de carburants que també afecta el sector del transport, que ara fa un petit alè. El govern comença a desbloquejar les ajudes promeses per compensar l'encariment del combustible provocat, com dèiem, per la guerra a l'Orient Mitjà.
2: La Direcció General de Mobilitat ja ha aprovat les primeres concessions, després de rebre més de 1.400 peticions, i aquesta setmana s'han començat a atorgar les ajudes que es cobraran en els pròxims 15 dies. Els primers en fer-ho seran els autònoms, també les empreses de transport de mercaderies i de passatgers. L'objectiu és alleugerir l'impacte que ha tingut sobre el sector l'augment dels preus dels carburants i, en conseqüència, dels costos de mantenir els vehicles en circulació.
0: En total, el govern hi destina gairebé 10 milions d'euros i calcula que les primeres ajudes arriben a 265 empreses i autònoms de les Balears.
2: Unes ajudes que coincideixen amb l'arribada de les estatals que s'havien endarrerit. La gerent de la Federació Balear de Transportistes, Petra Mut, reconeix que són bones notícies, però alhora adverteix que són insuficients perquè el combustible

0: La continua pujant.
1: Per una part, les ajudes nacionals no arribaven i ara comença a arribar, però també no mos podem confiar molt d'elles perquè només estan tramitades fins dia 30 de setembre. I per altra banda, l'ajuda i l'esforç que ha fet el nostre govern també comença a arribar i és vera que és un consol, però mos assusta molt l'increment que ve.
0: El paquet d'ajuda econòmica pel transportista pot arribar a beneficiar més de 5.000 empreses i prop de 3.500 autònoms amb més de 15.000 vehicles afectats. Per això, les ajudes arriben a diferents àmbits: transport de mercaderies, autobusos, taxis i vehicles de transport en conductor. També inclou incentius per retirar de la circulació camions i autobusos antics. MUT, però, remarca la situació difícil que travessa el sector.
1: Cost empresarial del combustible és alt per l'estructura de costos empresarials i suposa sempre un 25, un 35, a dia d'avui, amb aquest increment, pot aproximar-se quasi al 40% del cost empresarial. Això és molt dins una estructura de costos.
0: El govern preveu continuar resolent les sol·licituds d'ajudes al transport a mesura que es vagin tramitant els expedients. Les ajudes s'emmarquen en el decret llei aprovat pel govern estatal per pal·liar l'impacte econòmic del conflicte a Orient Mitjà.

0: 8 i 10 minuts en clau de successos. Un jove de 21 anys ha resultat ferit greu aquesta matinada després de ser apunyalat al pit a Magaluf, a Calvià. El ZAMU 061 ha rebut l'avís de l'agressió poc després de les 5 del matí a l'avinguda de Pere Baquer.
1: La víctima, de nacionalitat txecoslovaca, presentava una ferida greu, tot i que es trobava estable. Els serveis sanitaris l'han traslladat a l'Hospital Universitari de Son Espases. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una ambulància de suport vital avançat, una altra de suport vital bàsic i efectius policials.
0: L'Ajuntament de Palma ha identificat gairebé 400 dones en situació d'explotació sexual a la capital balear. Són 100 més que un any abans, però això no implica necessàriament un increment de les dones en aquesta situació, només que se n'han pogut identificar més gràcies a la feina feta per part del consistori. La majoria són víctimes també de tràfic per part de màfies que cada vegada més les capten quan ja són a Mallorca. Aina Morales.
2: Segons el darrer informe de Corta al respecte, el 43% de les dones en situació de prostitució són víctimes d'explotació o de tràfic. Darrere hi ha xarxes que s'aprofiten de múltiples factors de vulnerabilitat de les seves víctimes i que han canviat les formes de captació. Cada vegada s'utilitza més internet per extorsionar-les i aconseguir així explotar-les sexualment. Segons ha explicat la sociòloga de Cort, Lourdes de la Cruz, una de les formes d'explotació consisteix en fer-les assumir deutes desorbitats per un allotjament.
3: Se aprovechan de la alta movilidad que se van haciendo, las van desplazando de lugar a otro. Esto lo que hace es aumentar el desarraigo de la víctima. La residencia y la explotación sexual también es un elemento combinado de dependencia, dependen de la vivienda que les ofrece el proxeneta. La irregularidad administrativa, evidentemente, es un elemento de vulnerabilidad total. Las responsabilidades familiares que tienen, todo esto lo que hace es reducir la capacidad de acción de las víctimas, que no puedan denunciar, que no se consideren ni siquiera víctimas de ello.
2: Hi ha dones explotades de totes les edats i de moltes nacionalitats diferents. De les estrangeres, la majoria tenen estudis al seu país d'origen, però no els tenen homologats, cosa que les dificulta l'accés al món laboral. El perfil de les víctimes és molt variat, però el dels clients que sostenen aquesta explotació té sempre un denominador comú: homes que paguen per tenir sexe com si les dones fossin objectes.
3: Esta es una cuestión de todos a nivel social y también política, de hacer campañas de sensibilización para acabar o reducir la demanda. Porque está claro que si existe prostitución y por ende trata y explotación es porque alguien decide que es bueno consumir cuerpos de mujeres. Entonces hay que hacer todavía un trabajo bastante grande. Hasta que eso no se aborde, seguirá existiendo el delito de la trata y la explotación porque hay comercio sexual. O sea, el foco está ahí en el comercio sexual.
0: I pel que fa al temps, avui dissabte la previsió apunta una millora amb cel poc ennigulat i temperatures màximes d'entre 27 i 30 graus. Això després que aquest divendres hora baixa Palma hagi viscut un episodi de pluges intenses que ha deixat carrers inundats, problemes de circulació i nombroses incidències.
1: Les precipitacions s'han concentrat especialment a la ciutat, on s'ha arribat a acumular 65 litres per metre quadrat en manco d'una hora. En només 3 hores, entre les 4 i les 7 de l'hora baixa, l'U2 va rebre 59 avisos relacionats amb les pluges a Mallorca. I la gran majoria, 55 a Palma, justament. A més, coincidint amb l'hora punta de sortida de les escoles, entorn de les 5, fet que va complicar molt la circulació. Les principals sortides varen quedar col·lapsades amb retencions i esperes de més d'una hora. Aurelio Soto, cap d'emergències de les Illes Balears.
4: Sobretodo inundaciones urbanas y en total han sido 59 los incidentes que hemos registrado desde las 5 de la tarde. Principalmente ha sido inundaciones en vías urbanas, también inundaciones en algún edificio, caída de árboles y si tuviéramos que destacar pues 3 incidentes que han sido todos ya resueltos.
1: La pluja ha provocat inundacions a la via pública, també ha entrat dins edificis i establiments i un dels punts més afectats ha estat l'aparcament de l'aeroport de Sant Joan, on s'han acumulat grans quantitats d'aigua, també a la rotonda de la Vileta i a la zona de Sant Moixa. Al Rafal s'han registrat inundacions i l'aigua del carrer ha arribat a entrar en alguns garatges.
5: Fins a més els trasteros, el sensor, clar, la finca. Jo visc una planta baixa, clar, tot el del carrer m'ha pujat per la terrassa, inundat el porxo, a casa meva, no ha donat abasto de treure aigua i després s'ha inundat amb un sentiment.
6: Jo llegava a casa de treballar i ha sido entrar el cotxe, dejarlo en mi zona de parking y empezar a rebosar el agua, entrar. Justo me ha dado tiempo bajar, irme hacia la zona del parking, de los trasteros para coger el ascensor y a empezar a entrar agua, agua, agua, bajar toallas, pero no ha dado tiempo. Ha quedado todo inundado en un momento, en medio, yo creo que en 20 minutos.
1: També hi ha hagut problemes de circulació a diferents carrers de Palma, com el carrer Aragó i el polígon de Sant Castelló. Un dels incidents més angoixants es va produir al pont d'Inca, on un cotxe va quedar atrapat davall d'un pont inundat. Això sí, els ocupants varen poder sortir.
0: I a Eivissa i Orobaixa, un cap de fibló va tocar terra prop de l'aeroport d'Escòdola. És un dels efectes del sistema de tempestes que ha travessat aquest dia a les Balears.
1: En el conjunt de les illes, l'U2 s'ha comptabilitzat 18 inundacions a la via pública i 13 a edificis o establiments, a més d'obstacles i líquids a la calçada i altres incidències. Tot plegat després d'un episodi de tempestes que ha mantingut les illes en alerta durant els darrers dies.
0: Més coses. El nombre de menors migrants no acompanyats tutelats per l'IMAT supera ja els 500 infants i joves. El degoteig d'embarcacions irregulars incrementa aquest nombre setmana a setmana. Segons el Consell de Mallorca, només el mes de setembre ha hagut d'acollir 33 menors que han arribat en pastera, sense cap adult de referència.
1: El president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, calcula que el 75% dels usuaris del servei de menors del Consell són menors migrants no acompanyats. Sánchez insisteix que ni les instal·lacions ni el personal estaven pensats per a aquesta situació.
7: El IMAS, cuando se produjo el traslado de competencias de menores, no se pensó para esto. Y desgraciadamente ya no podemos, a pesar de todos los esfuerzos del personal del IMAS y las entidades con las que trabajamos, pues atender como es debido a estos menores.
1: El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials considera que el govern de l'Estat hauria d'ajudar les illes.
7: Continuamos reclamando por parte del gobierno de Sánchez que atienda las necesidades de Mallorca, de las Islas Baleares y que active Frontex, que tenga una política activa de control de la inmigración irregular y que nos provea de medios materiales, económicos y personales para hacer frente a esta crisis.
0: Formentera és l'illa que més pressió migratòria rep, ben igual que Mallorca, preocupen especialment els menors que hi arriben. Regina Mallans.
8: El Consell de Formentera ara mateix té 242 menors migrants tutelats, 9 dels quals han arribat els darrers dies. En són un 75% més que l'any passat. La tutela d'aquests joves suposa un cost de d'haver 2 milions d'euros al mes. Ara, el govern ha aportat 10 milions d'euros per fer front a aquesta situació, que se sumen als 7 milions que ja havia destinat anteriorment. El Consell de Formentera demana, a banda, més espais per fer la primera acollida i més celeritat en les proves que determinen l'edat d'aquests joves. A Eivissa, per la seva part, té 135 menors migrants tutelats.
0: I quan aquesta setmana s'ha constatat que les Balears són l'indret d'Espanya on arriben més persones en situació irregular, via marítima, l'Observatori de Migracions a la Mediterrània adverteix que la circumstància no canviarà mentre passin fam al nord d'Àfrica.
1: Des de l'any 2016, la ruta entre Algèria i les Balears que emprenen els immigrants per accedir a Europa no ha aturat de créixer. Durant anys la ruta canària superava la balea, però enguany les coses han començat a canviar perquè han davallat les sortides del Senegal i Mauritània pels convenis policials amb Espanya i el camí per les Balears és el més senzill per arribar a Europa. Segons Margalida Capellà, que és la directora de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, això no canviarà mentre no millori la situació econòmica dels països africans.
9: Pensàvem que no s'ho pot aturar. Els fluxos migratoris sempre han existit entre Algèria i Balears, fins i tot des de Balears cap a Algèria. I quan les persones fugen de la misèria, de la pobresa, de la manca d'oportunitats o la manca de futur, és impossible posar una porta a la mà.
1: Capellà reivindica que no es pot aturar per la força l'arribada de persones en situació irregular, migratòria, sense vulnerar els drets humans.
0: A tot això, els migrants que ahir accediren a les 1.700 places del nou espai d'acolliment temporal instal·lat en el port de Ceuta han de passar per un triatge per començar el procediment d'afiliació. Ahir, a la porta del campament, els posaren una polsera verda identificativa.
1: Centenars de migrants foren traslladats per la policia des de les platges de el Trampolín i Benítez fins a les noves instal·lacions. De fet, uns 3.000 intentaren accedir i al migdia les 1.700 places ja estaven completes i una multitud va haver de tornar enrere. Tot i que hi va haver moments de tensió, no es registraren incidents destacats. Recordem que fa 49 dies que aquestes persones viuen en condicions precàries als carrers i les platges de Ceuta. El govern central estima que entre 9.000 i 10.000 persones migrants romanen encara a la ciutat després de l'entrada massiva del passat 30 i 31 de juliol.
0: El Partit Popular ha qualificat el trasllat de caos absolut, mentre que l'executiu retreu als populars que posi pals a les rodes. Són Alberto Núñez Feijóo i el ministre Óscar López.
10: El gobierno no es capaz de mantener el orden público en una ciudad española, que no es capaz de hacerlo en los últimos 50 días. Hemos confirmado que esto no es inmigración. Los inmigrantes no se enfrentan a la policía, los inmigrantes intentan buscar un trabajo. La única solución es la expulsión y el retorno de todos los ciudadanos, como ayer pactó el Parlamento Europeo.
11: Todo el mundo está implicado en que salga bien y ya está el PP poniendo velas para que salga mal. Es que no lo entiendo, de verdad, no entiendo esa actitud siempre destructiva y responsable.
0: L'estada a Ceuta de milers de persones que entraren sense permís per la frontera amb el Marroc continua generant debats dispars a l'opinió pública. A les concentracions ciutadanes de suport a la ciutadania local ceutí s'hi afegeixen les que reclamen igualment el reconeixement humanitari de la població migrant. En aquest sentit, avui migdia a Palma, en el mar de concentracions arreu d'Espanya, s'alçarà la veu justament pels drets sense fronteres, comunitats sense racisme, que és el lema de l'acte.
1: Un acte que organitza l'Assemblea Antiracista Mallorca, aglutinadora de diferents entitats i col·lectius, per reclamar també protecció i dignitat per a les persones migrants a Ceuta, però també a Espanya, a les Illes, explica el portaveu Andrés Arcos.
12: Aquí también convivimos con personas que hemos nacido en lugares distintos y que también convivimos con el racismo y la discriminación o esa idea de que algunas personas, aunque lleven años viviendo aquí, tienen que estar demostrando continuamente que pertenecen a una sociedad en la que ya forman parte. Para nosotros la concentración también habla de la sociedad que queremos construir, que nadie tenga que justificar constantemente el derecho a estar, a vivir y formar parte de lo que ya forma parte.
1: En la concentració d'avui a Palma de l'Assemblea Antiracista de Mallorca es reivindicarà igualment la responsabilitat dels poders públics espanyols, marroquins i europeus en les morts en frontera i en la travessa cap a Europa i s'hi denunciarà l'externalització a tercers països del control migratori.
0: Vuit i 22 minuts, el govern va traslladar per escrit a Aena que no volia que les inversions del Dora 3 als aeroports de les Balears estiguin lligades a l'increment de passatgers. L'executiu de Proens ha fet pública la carta signada pel conseller de Transports, José Luis Mateo, el passat 6 de maig.
1: La Conselleria de Mobilitat fa aquesta passa perquè els socialistes acusen el govern de mentir quan diu que desconeixia les intencions d'Aena d'ampliar la capacitat dels aeroports illencs. La secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIP al Consolat, en Rosario Sánchez, ha denunciat que la conselleria va sol·licitar més inversions que adequessin les instal·lacions a una major demanda.
13: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia Dora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. I jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
0: El govern nega que hagi reclamat a Madrid inversions per ampliar els aeròdroms i diu que les declaracions de Rosario Sánchez són falses.
1: Sí, admet el vicepresident Antoni Costa que s'han reclamat millores en matèria de seguretat.
14: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
0: Precisament, demà s'ha convocat tant a Eivissa com a Mallorca una manifestació en contra de l'ampliació dels aeroports. En el cas d'Escodolà, les administracions insulars eivissenques rebutgen que l'objectiu sigui augmentar la xifra de passatgers perquè Eivissa ja està molt saturada, diuen, i reclamen inversions per millorar els accessos, l'abastiment d'aigua o el sanejament de la terminal.
1: Ho ha dit Vicent Maria, el president del Consell Insular, després del Consell de Balles a Can Botino, del qual ha sortit un front comú per reclamar justament que es doni prioritat als residents a l'hora de repartir els habitatges públics que farà el govern central a Can Escandell.
15: Necessita millorar el seu tractament d'aigües residuals, tenir un subministrament d'aigua com toca, necessita millorar els accessos, necessita millorar els seus banys, necessita millorar zones de seguretat, però el que no necessita és més zones comercials, el que no necessita és més espai per tenir més passatgers. Per tant, no a la macroampliació de l'aeroport.
0: En clau de salut, més de 2 mesos d'espera per una consulta amb l'especialista i gairebé 4 mesos per una operació a les Balears. Les llistes d'espera creixen respecte del mateix període de l'any passat. Actualment, hi ha prop de 96.000 casos pendents d'una consulta hospitalària i de 8.000 d'una intervenció quirúrgica. La Conselleria de Salut atribueix aquest augment, entre altres factors, al creixement de la població i a les successives vagues mèdiques.
1: Amb tot, en els darrers 3 anys, l'espera mitjana per a una consulta amb l'especialista s'ha reduït en 10 dies i, en el cas de les intervencions quirúrgiques, en 20. Una millora que, però, pot resultar insuficient quan un diagnòstic depèn d'una prova que es demora mesos. És el cas de Sebastià Roser, pacient oncològic de Mallorca, que va començar a tenir símptomes compatibles amb un possible càncer de còlon el mes de març i, des d'aleshores, espera una colonoscòpia que permeti confirmar o descartar el diagnòstic. Després de diverses visites a urgències i també de reclamacions a l'Hospital de Sant Llàtzer, finalment ja té data. La prova serà l'octubre, 7 mesos després dels primers símptomes.
16: Si jo ara tenc un mal i dur mig any o dur 9 mesos, la meva vida de resoldre en tan poc temps, perquè estic esperant una prova que a lo millor fa a lo millor 4 o 5 mesos enrere, jo ja tindria un altre resultat, si a lo millor tindríem una altra esperança de vida.
1: L'associació del pacient reclama que els casos que necessiten una atenció preferent s'avaluïn de manera individualitzada. Salut, la Conselleria de Salut, per la seva banda, atribueix part de l'augment de les esperes a les vagues dels metges i al creixement de la població. Manuela García, consellera de Salut.
17: Hay 185.000 personas más en Baleares, pero es que en los últimos 3 años hay 40.000 personas más en Baleares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de número de pacientes que esperan, es lógico que vayan incrementándose.
18: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
19: Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.

0: Fora de les illes, en aquesta hora el que més es notícia és l'anunci de Donald Trump a darrera hora d'aquest divendres sobre Groenlàndia. Ha informat el mandatari d'un acord amb Dinamarca, país sobirà sobre la major illa de la Terra, sobre el control estadounidenc en matèria de seguretat que eviti ingerències de tercers països.
1: L'entesa que a la pràctica vol dir més desplegament militar estadounidenc, la ratificada l'estat danès, també el govern autònom groenlandès, el polític republicà vol un dia deixar clar a les xarxes que no suposarà cap despesa per Washington. Aquest moviment es produeix mesos després que Trump va reivindicar per Nord-Amèrica l'interès estratègic sobre el territori àrtic.
0: Recordem que va plantejar comprar-lo i deixar entreveure la possibilitat de prendre-lo per la força, aixecant reaccions a l'altra banda de l'Atlàntic.
1: El que és clar ara és que fa temps que s'hi vol assegurar una possible entrada de la Xina amb aliats com Rússia, ara que amb l'escalfament global la travessa marítima pel Pol Nord ja no és una utopia durant els mesos d'estiu. Per cert, dues coses més referents a Trump. Curiosament, ha anunciat també aquest divendres que la setmana que ve oferirà justament al president xinès Xi Jinping una cerimònia i sopar de benvinguda d'estat a la Casa Blanca amb motiu de la visita oficial del mandatari asiàtic als Estats Units, i una altra ha prohibit l'entrada amb gran rebombori a la Casa Blanca permanentment a tres mitjans de comunicació, entre els quals la cadena de televisió CNN ho ha fet amb l'argument que menteixen i ha aixecat, com dèiem, una gran contestació.
0: I encara un apunt més en clau internacional. El Canadà s'ha compromès a participar del paquet d'ajudes de 90 bilions d'euros per Ucraïna.
1: La participació canadenca que encara s'està negociant quant al detall ha de permetre, en tot cas, la compra per part d'Ucraïna de material militar del país nord-americà.

0: Són les 8:30, repassam ara les notícies més destacades en forma de titulars. El govern balear reclama a Madrid que torni a baixar l'IVA dels combustibles que fan servir els agricultors i pescadors.
1: Una vegada coneguda la intenció de l'executiu estatal, l'autonòmic estudiarà mesures complementàries pròpies per fer front a aquesta escalada. En tot cas, els agricultors han anunciat mobilitzacions per denunciar que de cap manera poden fer front a una pujada que ja és del 50% en un any del preu del gasoil.
0: El govern publica la carta signada pel conseller de Transports que va enviar el 6 de maig a ENA per, entre d'altres coses, deixar clar que les inversions previstes als aeroports no havien de ser per incrementar la seva activitat.
1: Això després que el Partit Socialista de les Balears ha acusat el govern de conèixer les intencions d'ampliar la capacitat dels aeroports. En tot cas, demà hi ha convocades dues manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'inversió i actuació d'ENA.
0: Ha apunyalat a Magaluf un jove de 21 anys.
1: Ha estat aquesta matinada, passades les 5, i la víctima ha estat traslladada en estat greu però estable a l'Hospital de Son Espases.
0: En internacional, ho acabem de contar, el president nord-americà Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per assumir el control de la seguretat de Groenlàndia.
1: I d'aquesta manera cap altre país que no sigui aliat nord-americà podrà tenir una base militar a Groenlàndia, un territori considerat estratègic per la seva situació geogràfica.
0: Tornant a les illes, un bon grapat d'artistes retran homenatge als Cucorba avui cap vespre a Inca. El grup de música infantil i familiar, ja ho sabeu, es retira enguany.
1: Serà a la plaça Mallorca a partir de les 7:30 i pujaran a l'escenari Marta Elka, Pau Franc d'Oerra i Miquel Brunet, entre d'altres. Brunet va ser productor dels Cucorba.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Toca ara el resum de premsa. Al Menorca, el tema del dia és per la crisi humanitària que suposa la migració irregular i titula «La mort sense nom de 8 migrants arribats en 2 anys». Afegeix que, mentre l'arribada d'embarcacions amb persones migrants és excepcional a l'illa, no ho és la de cossos a la costa, qualcom que s'ha intensificat amb l'auge de la ruta algeriana, la més perillosa d'Espanya, recorda en un subapartat amb motiu de saber-se que enguany hi ha hagut més migració fora permís a les Balears que a les Canàries. Les famílies busquen durant anys amb el suport de les ONGs, però sense denúncia ni ADN, molts de cadàvers no arriben a identificar-se, es conclou.
1: La foto és de la gairebé imperceptible fesòmia d'una cria de tortuga de néixer i que sosté a la mà un membre del GOP. Naturalesa entre turistes és el títol. El naixement de 23 cries de tortuga a la platja de Punta Prima confirma la posta d'ous detectada el juliol, diu el subtítol. I de notícies secundàries, esgotades en 48 hores les places de l'Imserso per viatjar fora de les illes, diu el Menorca. També a Ciutadella baixa el consum d'aigua a la desaladora.

0: Ara, per l'aturada de la planta, la despesa elèctrica es desboca a l'estiu i rellança l'ús de motors de la central i, finalment, també els delictes sexuals a Menorca es disparen un 60% des de començament d'any.
1: A les Pitiüses, el periòdico titula que el Consell d'Alcaldes exigeix prioritat per als eivissencs als habitatges de protecció oficial de Can Escandell i que el govern recorda que la llei balear exigeix un mínim de 5 anys de residència per accedir a habitatges protegits.
0: És la notícia destacada en portada pel tema de l'habitatge que es complementa amb un cas particular de David Tenza, un eivissenc que aquí veiem fotografiat al balcó del seu apartament del desallotjat Don Pepe. De tornar del seu pis dels Don Pepe 5 anys després del desallotjament, David i la seva parella tornen a casa després de perdre l'ajuda del lloguer. Llegim en títol i subtítol.
1: Aquest home, David, també protagonitza amb la mateixa història la fotografia de portada del Diario que titula Desesperació als Don Pepe, una parella. Torna al seu pis a l'edifici declarat en runes perquè en perdre l'ajuda ja no pot pagar el lloguer, a més de l'hipoteca.
0: Aquesta és la segona qüestió d'obertura perquè la primera al Diario és d'abast polític i que té a veure amb el regidor de Sant Antoni, Miquel Tur. Lineker, per l'exjugador de futbol, va adquirir a un fons voltor la hipoteca de la germana de l'edil, diu el titular. S'explica que l'immoble hipotecat havia de ser subestat com a conseqüència d'impagaments i càrregues i que el regidor, Miquel Tur, es va fer amb la propietat després, 5 mesos després.
1: A Mallorca, última hora, vos ho han contat en l'informatiu, diu els agricultors de l'illa anuncien protestes per la pujada del gasoil. A Saja, Unió de Pagesos, UPA i Pescadors se sumen a les mobilitzacions de la península. El sector segura explica que és impossible resistir amb un increment anual del 54% en el preu del combustible.
0: I la foto també aquí és per a una història en primera persona, la de Matías Expósito, veïnat del Coll d'en Rabassa, que surt retratat de vora el pont de la carretera que passa per damunt l'autopista de l'aeroport a la rotonda del Fan Mallorca. El motiu, que com altres residents, viuen la filera de cases que queda pràcticament a tocar d'aquesta infraestructura, que ara, amb l'anunci de la prolongació del segon cinturó de Palma, pot tenir les hores comptades. El títol de fet és El pont que els va caure damunt i els subtítols Les famílies del coll esperen la fi del trànsit sobre les seves cases, tot i que denuncien falta d'informació.
1: L'encariment del preu del combustible també obre el Diario de Mallorca, que titula El govern demana Sánchez, pel president del govern central, que baixi l'IVA pel preu disparat. I s'afegeix, vos ho hem contat també a les nostres notícies, que l'executiu autonòmic promet pagar en 2 setmanes les ajudes pendents i decidirà si n'arbitra de noves en funció del que faci Madrid.
0: Fotografia de portada, en aquest cas per la finca del Malluig, enmig de les muntanyes de la Serra de Tramuntana a Escorca, s'anuncia que els terrenys, que es recorda contenen el major jaciment islàmic de Mallorca, surten en subhasta per 1,8 milions d'euros, i que el Consell ja se va anunciar, prepara una oferta.
1: Finalment, fora de les illes, fotografies de portada unànimament pels aldarulls generats en el trasllat de persones migrants aquest divendres a Ceuta. I titulars que hi tenen a veure, si no directament, indirectament, segons el cas.
0: Caòtic desallotjament a Ceuta, titula El País. Caòtic també, reallotjament, en aquest cas, de 1.700 migrants en el campament de Ceuta, escriu La Vanguardia. Tens trasllat a Ceuta, El Periódico.
1: El Mundo assenyala directament la massa de persones migrants. Una marabunta impedeix el desallotjament del trampolín pel campament improvisat a la platja. El seu titular principal és, però, per un altre tema de Ceuta, titula Feijó va accelerar l'euroacord davant el lobby marroquí. És transcendental fer-ho ja, se'l cita.
0: S'explica que es va plantar davant el líder del Partit Popular Europeu, partidari de posposar aquesta votació per falta de suport, votació al Parlament Europeu d'una resolució sobre la crisi migratòria, que finalment va ser aprovada sense els vots de l'esquerra, això sí, i en què es parla d'invasió i atac híbrid a Ceuta i s'al·ludeix a la responsabilitat del Marroc.
1: I per acabar, l'ABC aquí assenyala pel caos en el trasllat de persones migrants ahir a Ceuta, el delegat del govern saudí, això exposa segons comandaments policials.
0: Aquest no és per al seu anunciat principal pel tema migratori, o és el que diu Interior envia més guàrdies civils a Melilla per l'amenaça d'assalt, trasllada uns 40 efectius davant de l'augment dels missatges a les xarxes que criden a prendre les dues ciutats autònomes coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: 8:38, arriben tot d'una als esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
3: Bon dia. El Real Mallorca disputa avui A les dues, el partit contra la Real Societat B a Donosti de l'equip que entrena l'exjugador vermell Jon Ansotegui. L'equip mallorquinista encara no sap el que és guanyar de visitant després de dues sortides amb un balanç d'una derrota i un empat. Són baixa a la convocatòria Abdon, Luna, Calumba i David López i entra per primera vegada Alberto Moreno. Guanyar fora és l'objectiu que apunta el tècnic Luis García.
4: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
3: Sobre el rival, l'equip filial de la Real Societat, aquest és el concepte que té l'entrenador del Mallorca.
4: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
3: A l'altre costat, el tècnic basc, Jon Ansotegui, que va ser jugador del Mallorca la temporada 2016-2017, la del descens a segona B, el sentim.
5: Está claro que a un club donde has estado, donde tienes amigos, tantos amigos y tantos recuerdos, pues siempre le guardas un cariño especial y sí que es verdad que en ese sentido va a ser un partido especial, pero ya te digo que entre el 0 y el 95, pues bueno, intentaremos ganarles.
3: La sisena jornada va començar ahir amb el partit Albacete 1-Córdoba 2. Avui es disputen a les 4 i quart Andorra Sporting de Gijón, a les 6 i mitja Castelló Tenerife i el Dense Eibar i a les 9 Cádiz Girona. Quant a la selecció espanyola, ahir De La Fuente va anunciar la primera llista de convocats des que va acabar el Mundial pel partit de Lliga de les Nacions contra Anglaterra dia 26 a Wembley. Les novetats són Josep Martínez, Husen, Fermín i Roberto Fernández i han quedat fora Llorente, Joan García, Gavi i Borja Iglesias. I a la selecció sub-21 hi és el mallorquí Rafael Obrador del Sassuolo italià i l'exmallorquinista Jan Virgili per tancar la classificació per l'Europeu 2027. Anem ara en la primera federació. L'Audi Eivissa juga avui a les 9 contra el Real Jaén a l'estadi de la Victòria. Ahir va parlar en roda de premsa l'entrenador de l'equip pitius, Raúl Llona, que veu el seu equip motivat per guanyar fora de casa.
6: Pues muy motivados y siendo conscientes que todos los equipos que quieren aspirar a estar arriba pues tienen que hacerse fuertes también fuera de casa, ¿no? Y cuando digo hacerse fuertes quiero decir que hay que sumar puntos. No vale solo con los partidos de casa, que es la asignatura que nos ha tocado estas dos últimas semanas, sino ahora también de visitantes.
3: El tècnic Blausel vol veure la millor versió del seu equip.
6: Yo quiero ver a mi equipo en su mejor versión. En su mejor versión. Por supuesto, respetando siempre las cualidades del rival y respetando al rival, porque todos los equipos en esta categoría pues tienen muchos recursos y muchas capacidades para hacerte daño y ganarte el partido, pero creo que nosotros también.
3: El partit serà avui dissabte a les 9 del vespre en Vivetres en directe. Per tancar el futbol, ahir es va disputar el Binissalem 0, Platges de Calvià 3, a la tercera divisió, partit avançat, volíem dir, corresponent al grup 11. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal rep avui a les 12 del migdia el Pozo Múrcia en partit de la segona jornada del torneig Apertura, el primer a Son Moix de la temporada. El rival, l'equip que va eliminar el Palma a les semifinals de la Supercopa i el play-off pel títol de la Lliga passada. Sentim el jugador del Palma, Fabinho.
7: Es nos regalar, mejorar mucho en defensa, porque como hemos visto en la Supercopa, Pozo no necesita mucho para hacer goles. Tiene jugadores ahí de mucha calidad y esos jugadores cuando tienen la oportunidad no fallan. Es un partido que todos quieren jugar, entonces ya empezamos por ahí y después de tu ver la historia que tiene Pozo, así te da mucho más ganas todavía jugar un partido así en casa.
3: El tècnic del Pozo, Josan González, va parlar del partit i dels dos darrers precedents a Supercopa i Lliga.
8: Es un equipo que tradicionalmente en su campo es muy, muy, muy duro, que se suele pasar las temporadas sin perder puntos prácticamente, algún empate, alguna derrota muy contada, y sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, independientemente de los antecedentes de hecho, bueno, en este caso las dos semifinales de Liga y de Copa, que bueno, no tiene nada que ver con el partido de mañana.
3: D'altra banda, ja s'han definit els grups i horaris de la Copa Intercontinental 2026. L'Illes Balears Palma Futsal queda enquadrat en el grup A, junt a Pato Futsal i el Alula Futbol Club. El grup B el formen l'Sporting de Portugal, ACBF i Bintang Timur Surabaya. L'equip mallorquí debutarà el 15 de novembre davant l'Alula i jugarà el dia 16 contra el Pato Futsal. En motociclisme, demà es disputa el Gran Premi d'Àustria. Avui serà la jornada de qualificació i de carrera a l'esprint a MotoGP. Recordem que en aquesta categoria, la màxima categoria, Joan Mir es baixa per alteracions als paràmetres de sang. I a Moto2, ahir, el mallorquí Izan Guevara va fer el millor temps de la història al circuit austríac. El campionat d'Àustria serà el darrer a Europa abans de la gira asiàtica. I en tenis, avui comença a Xile l'eliminatòria de Copa Davis que enfronta l'equip sud-americà i Espanya amb la presència a l'equip de David Ferrer del mallorquí Jaume Munar. El santanyiner jugarà dobles formant parella amb Pedro Martínez. Els rivals seran Tavilo i Barrios en el tercer duel de l'eliminatòria. Jaume Munar parla de confiança a l'equip espanyol.
9: Confío plenamente en mis compañeros, en cualquier persona que forme parte de esta selección. Creo que el año pasado demostramos que éramos un grupo unido, un grupo fuerte independientemente de quién estuviera disputando los partidos. Si me preguntas si tenemos una selección competitiva para llegar hasta el final, creo que la tenemos.
3: Els individuals els jugaran Rafa Jodar i Daniel Mérida. En cas de superar aquesta eliminatòria, s'accedirà a la final a 8 de Bolònia. I en bàsquet, el Fitbui Palma va presentar ahir els jugadors Ossi Cerdà i Jaume Lobo. Sentim amb dos jugadors parlant de la decisió d'acceptar la cridada del Fitbui Palma.
10: Havia de tomar una decisió de o seguir a lligues més petites, per així dir, o que no hi ha tanta competició, o pegar un bot, intentar competir-lo tots els dies contra gent que ha jugat molts anys en aquesta categoria i tot. Jo crec que ha estat el moment adequat per fer-ho.
11: La confiança que em va transmetre tant el director esportiu com l'Àlex, quan vam parlar, doncs una mica apuntaven a això, a recuperar una mica les bones sensacions a la pista que em van faltar l'any passat, la continuïtat també, els minuts que tenia. Doncs això va ser, jo crec, que el factor clau, no?, de què fes que em decidís venir aquí.
3: D'altra banda, i per tancar el bàsquet, el Real Madrid del menorquí Sergi Llull va guanyar la semifinal de la Supercopa d'Euroliga contra el Dubai Basketball per 95-98 i jugarà la final contra l'Olympiacos, que va superar el Fenerbahçe. I acabam amb piragüisme. Avui arriba la tercera edició del Trofeu Ciutat de Palma de piragüisme, una competició que comptarà amb esportistes de primer nivell, entre ells Marcus Cooper. El sentim.
12: És un event espectacular, on és molt divertit tant per als piragüistes nacionals i internacionals, i també els locals, els més petits, els amateurs, però també per l'espectador. Aquest nou format que és... No ho hauria de dir així, però és que és molt més divertit encara que la competició oficial a nivell mundial, no?
3: Serà al Parc de la Mà i recordeu que ho podreu seguir per IB3 Televisió a partir de les 3:40 hores.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
13: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
14: Amb espais d'educació i criança.
15: Per pares i mares.
16: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
17: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
18: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
17: Som una ràdio.
18: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
19: Aquest programa de ràdio legendari.
20: És un facto.
21: Benvinguts a Esports en Joc.
22: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
1: 8:48, seguim a l'informatiu Matí amb més notícies. La xarxa 03 i els sindicats educatius reclamen un conveni col·lectiu autonòmic. Continuen fent d'aquesta reivindicació. En aquest context han organitzat diversos actes durant tot el mes de setembre que culminaran, recordem-ho, amb una vaga programada per dia 6 d'octubre. Entre aquests actes, a Iro Baixa, les treballadores van fer un tancament simbòlic de les escoletes de 0 a 3 anys al centre educatiu Toni Naina a Inca. Durant l'acte hi va haver una cacerolada i les treballadores varen llegir un manifest reclamant que les administracions deixin de considerar el 03 un àmbit de segona i puntualitzant que les escoletes no es guarden els infants, sinó que, diuen, se'ls educa. Entre les reivindicacions, les treballadores demanen que es convoqui una mesa pròpia per poder negociar les seves condicions laborals. És Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03.
0: El que reclamem nosaltres des de l'abril, diguem, d'aquest any, del curs passat, és un poc, sobretot, el tema de que hi hagi un decret de mínims que sigui realista. Sí que ens han traslladat que hi ha una iniciativa, però encara no hi ha res que s'hagi començat. No tenim cap proposta que nosaltres puguem al final visualitzar i trobar aquest punt de negociació.
1: També es reclama un conveni col·lectiu autonòmic per igualar els sous entre totes les treballadores independentment de l'illa on exerceixin, ho explica Pepa Ramis de Comissions Obreres.
15: Per la mateixa feina que estan fent tots els treballadors de 03 a les illes, tenim diferents taules salarials segons l'illa a qui on visquis i segons el tipus de gestió de l'escoleta.
1: La xarxa 03 i els sindicats educatius han puntualitzat que donen suport a l'esmena del PSPSOE a la llei de capitalitat, la qual asseguraria blindar una mesa de negociació específica per al primer cicle d'educació infantil. Ho ha explicat, en aquest cas, Cati Pons, de l'Estei.
20: A nivell polític hem de dir que el PSOE farà una esmena de llei de capitalitat on vol introduir aquesta esmena, que és la creació d'aquesta mesa 03. El que demanem aquí és que totes les forces polítiques recolzin aquesta esmena i així començar a fer feina a damunt els drets laborals i econòmics de tot un col·lectiu. I si no, aquesta lluita continua molt bé i molt força.
1: Les pròximes mobilitzacions seran divendres que ve amb una manifestació i, si no hi ha res de nou, dia 6 de gener, vaga. Més en educació. Les Balears estan d'acord amb la proposta ministerial de reduir les ràtios d'alumnes a les aules de totes les etapes educatives. Ara bé, el conseller Toni Vera demana al govern central que afegeixi una disposició addicional que reculli la singularitat de les Balears.
23: Ha estat a la conferència sectorial d'educació. El conseller ha manifestat el suport del govern a les propostes encaminades a reduir aquestes ràtios i millorar així l'educació a l'arxipèlag. De fet, tot i que les ràtios de Balears no superen els límits establerts per la llei de la comunitat, ja s'han iniciat un pla de reducció.
24: Davant la necessitat d'infraestructures noves, davant la necessitat de recursos humans, necessitem que el govern d'Espanya tingui en compte que la cogovernança, com xerra tant la ministra, no significa imposar, significa tenir en compte la nostra singularitat.
23: Les Balears han dit sí a la proposta de reduir les ràtios escolars, però en canvi totes les comunitats autònomes governades pel PP i la de les Canàries s'han plantat davant del Pla Estratègic d'Educació Inclusiva que proposa el Ministeri i han votat en contra del disseny i els criteris ministerials davant la queixa que no compta amb una memòria econòmica.
1: I s'han tornat a declarar de difícil cobertura totes les places docents d'Eivissa i Menorca per al curs 2026-2027. En el cas de Formentera, recordem, tots els llocs de feina es consideren de molt difícil cobertura.
23: Aquesta mesura vol facilitar, de fet, la cobertura de les places amb més dificultat per trobar professorat. En concret, a Eivissa, 75 especialitats declarades de difícil cobertura, 43 a Menorca i 25 a Formentera.
1: A més, aquest curs augmenten els complements econòmics. Els docents destinats a Menorca cobraran 200 euros mensuals, el doble que el curs passat.
23: A Eivissa el complement serà de 300 euros al mes, 100 euros més que l'any anterior. A Formentera es mantindrà en 400 euros mensuals.
1: El govern també ha aprovat els llocs docents amb condicions especials de perillositat, penositat o toxicitat.
23: Són, entre d'altres, els professionals que treballen amb l'alumnat sotmès a mesures judicials, menors sota protecció o alumnes hospitalitzats o convalescents.
1: I un darrer punt en clau educativa, el president del Govern Central, Pedro Sánchez, ha anunciat l'aprovació d'un reial decret per augmentar les exigències de qualitat de la universitat pública i la privada.
23: Sánchez ha detallat que la norma obligarà les universitats a tenir un mínim del 50% de professors doctors i a garantir que el 40% de les noves contractacions siguin a temps complet. A més, el decret reforçarà la presencialitat de determinats graus i màsters, especialment els de les ciències de la salut, i es limitarà als estudis en línia.
4: Lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues, los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
1: Repte final de l'informatiu, 8:54. Tomeu Català, fundador de Projecte Home a les Balears, serà nomenat avui com a fill predilecte de Vilafranca.
23: A les 7 de l'hora baixa, amb aquesta distinció, es reconeixerà públicament la tasca social, humanitària i de suport als col·lectius més vulnerables de català, així com també la vinculació i estima cap al poble vilafranquer. A poques hores del nomenament parlava així Tomeu Català.
5: Estic molt content, amb molta pau. Tot el sentiment que aquest dia he tingut, jo he fet un treball personal per valorar la realitat aquesta, però al mateix temps per saber que són molts que tenen aquest premi juntament amb jo. I per tant jo estic profundament agraït en el meu poble, a la vila, a les meves arrels, però també que m'he fet molt d'altres.
23: El reconeixement de Vilafranca a Tomeu Català es complementarà amb una exposició, una actuació musical i una trobada popular.

0: Sonen inconfusibles els Cucorba amb aquest boogie-boogie del seu àlbum En Joan Petit quan balla, de fa 31 anys. El grup, ja ho sabeu, ens diu enguany adeu i avui serà protagonista d'una vetllada molt especial a la plaça Mallorca d'Inca. Serà en un concert homenatge a partir de les 7:30 de l'hora baixa amb un planter d'artistes convidats de luxe i un títol ben eloqüent, Gràcies Cucorba.
1: No debades, són molts d'anys a l'esquena i mandes de l'escenari tot tipus de celebracions per un públic infantil que, passats els anys, s'ha convertit també en músics i artistes. Així, avui cada vespre acompanyaran els Cucorba, Inca, Julià Picornell, d'Ànimos Pàrrec, Miquel Brunet, que a més de músic ha estat productor dels Cucorba, Toni Colomà, exmembre del grup, Caque Portas, Miquel Àngel Oñate, Juanjo Montserrat, Marta Elca, Natàlia Tascón, Pau Franc d'Oerra, Pere Joan i Manel Martorell, els germans Martorell, reinventats ara en el seu nou projecte, el grup Sedàs, Tiu i l'ex Denegats Humbert. Ho organitza l'Obra Cultural Balear i col·labora l'Ajuntament d'Inca.

0: Aquesta peça del pianista Gori Mates, aviat sabrem per què, ens serveix per introduir la celebració d'una nova edició avui, la que fa 30 ja de la Nit de l'Art de Palma. Una mostra amb més de 50 exposicions d'obres d'un centenar d'artistes a les 16 galeries associades de l'organitzadora Art Palma Contemporani. Una exhibició, com explicava en la presentació el president de l'associació i galerista Fran Reus, per gaudir-ne i fer-ne festa, sabent que no s'acaba aquest dissabte.
1: És destruir, és la festa. Se fa en ventes, segurament sí, però és molt més fàcil que se facin els dies anteriors o dies posteriors, perquè al final les exposicions queden obertes durant pràcticament 2 mesos.
0: A la Nit de l'Art, com sempre, també s'hi podran visitar els fons i exhibicions de museus, institucions i espais culturals tant públics com privats. Tot plegat en marxa a partir de les 6 de l'hora baixa i fins a les 11 de la nit, i no només a Ciutat, sinó també a Andratx, Pollença i Santanyí.
2: El programa de la Nit de l'Art inclou visites guiades gratuïtes en diversos idiomes, concerts, trobades i activitats especials. Per exemple, al Caixa Fòrum, on s'hi exposarà obra de Nyako Fabré, s'hi farà igualment el concert de Tres Pilgrims, els Tres Peregrins. A més, a les 7 de l'hora baixa i mitja hora més tard, a la Fundació Marc, el veterà artista gadità Juan Suárez, que fa la seva primera exposició individual a l'illa, a la Galeria 6A del carrer Puresa, conversarà amb el director de l'entitat sobre l'obra Tríptic Blau, que s'inclou en el catàleg de la Fundació, un museu que, per cert, estarà obert fins a les 11 per gaudir de l'obra en un ambient inusual, el de la música de fons de l'artista que escoltam, Gori Mates. Coincidint amb la Nit de l'Art, la Fundació Miró estrena 3 exposicions també, del brasiler d'origen Pedro Torres, també de la mallorquina fincada Barcelona Isabel Cervera i encara de Carlos Casas, prominent en la creació audiovisual a l'Espai Cort, s'hi estrena el Cor del Bosc, una instal·lació de Fabian Schalekamp, el creador local de llarg recorregut.
0: I amb el piano de fons encara tenim temps per un darrer apunt. El Palau Municipal d'Esports Son Moix celebrarà aquest cap de setmana els seus 50 anys d'història amb la recuperació de la Fira de l'Esport, 13 anys després de la darrera edició. Avui i demà, més d'un centenar d'entitats i federacions oferiran més de 180 activitats gratuïtes per a totes les edats, entre exhibicions, tallers i propostes participatives.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassam els titulars més destacats en aquesta hora. Apunyalat a Magaluf, un jove de 21 anys.
1: Ha estat passades les 5 de la matinada i la víctima d'origen eslau ha estat traslladada en estat greu, però estable, a l'Hospital de Son Espases. És el segon apunyalament en una setmana a Mallorca.
0: El govern publica la carta signada pel conseller de Transports que va enviar el 6 de maig a Aena per, entre d'altres coses, deixar clar que les inversions previstes als aeroports no havien de ser per incrementar la seva activitat.
1: Això després que el PSIP ha acusat el govern de conèixer les intencions d'ampliar la capacitat dels aeroports. En tot cas, demà hi ha convocades dues manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'Aena. Rosario Sánchez, candidata del PSIP al Consolat, i Antoni Costa, portaveu del govern.
2: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existies d'hora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de contar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
3: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
0: El govern balear reclama a Madrid que torni a baixar l'IVA dels combustibles que fan servir els agricultors i els pescadors.
1: Una vegada coneguda la intenció de l'executiu estatal, l'autonòmic estudiarà mesures complementàries pròpies per fer front a l'esclada de preus. En tot cas, els agricultors han anunciat mobilitzacions per denunciar que de cap manera poden fer front a una pujada del 50% en un any del preu del gasoil. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos.
4: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte, i, per tant, estem un poc descol·locats, no? En els xats i de Balears, això s'hi afegeix una baixada del consum de productes locals, que hem notat aquest estiu, ja són tots més afectats, i, clar, la situació és un poc delicada.
0: Avui migdia a Palma, en el mar de concentracions arreu d'Espanya, s'alçarà la veu justament pels drets sense fronteres, comunitat sense racisme, és el lema d'un acte de pronunciament sobre la situació a Ceuta.
1: Un acte organitzat per l'Assemblea Antiracista de Mallorca, que aglutina diferents entitats i que reclamarà també protecció i dignitat per les persones migrants a Ceuta, però també explica el seu portaveu Andrés Arcos, Espanya i les Balears.
5: Aquí también convivimos con personas que hemos nacido en lugares distintos y que también convivimos con el racismo y la discriminación o esa idea de que algunas personas, aunque lleven años viviendo aquí, tienen que estar demostrando continuamente que pertenecen a una sociedad en la que ya forman parte. Para nosotros la concentración también habla de la sociedad que queremos construir, que nadie tenga que justificar constantemente el derecho a estar, a vivir y formar parte de lo que ya forma parte.
1: En la concentració d'avui de l'Assemblea Antiracista de Mallorca es reivindicarà igualment la responsabilitat dels poders públics espanyols, marroquins i europeus en les morts en frontera i en la travessa cap a Europa, i se denunciarà l'externalització a tercers països del control migratori.
0: En internacional, el president nord-americà Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per assumir el control de la seguretat de Groenlàndia.
1: D'aquesta manera, cap altre país que no sigui aliat d'Estats Units podrà tenir una base militar a Groenlàndia, un territori

0: astronomia.
1: Ja s'han boiat, ja s'han boiat.
0: L'espai
1: ja,
0: exterior. Ja. Clar, no fa falta tirar cartes per xerrar d'astronomia, m'entens? I de... Sí, és així, és així.
1: Tu tot sol t'ha fet un...
0: Han passat moltes coses aquesta setmana.
1: Una cosa de locos. El sí. món va superviat. Sí. Ara, t'ho diré una cosa, de la Ceuta n'estic fins a la coronilla.
0: I de jo estic fent un... faig un seguiment cada dia. Veig el programa, de Niquet, cada dia. Una estoneta. Va per capítols, això.
1: No, és horrible. De la Ceuta, jo... Si té que tenir una opinió, és que no són ningú en aquest món.
0: No, per veure. Hi havia 1.500 que havien d'anar en aquestes places així i tal, i eren 4.000 que volien passar, i de l'astre.
1: Nosaltres no parlarem de Ceuta, no. Són les 9 i 6 minuts. No. Tenim moltíssimes de coses que va de parlar, que mos preocupen, com per exemple la pujada de petroli.
0: Per exemple, no? I això que provoca, i de, provoca la pujada de preus en general, i per això parlarem d'això, de la pujada del petroli, com pot afectar, no? També a l'habitatge, i però parlarem també del comerç de proximitat, perquè també volen saber si és petit comerç de les Illes Balears, si està ferit, si no està ferit, i com ho fan per mantenir-se oberts. I
1: també tindrem tots nosaltres en el conseller d'Habitatge i Territori i Mobiliat del Govern de les Illes Balears, en José Luis Mateos. Parlarem de notícies com, per exemple, les que publica avui a última hora. Balears acumula un dèficit de 7.000 vivendes, habitatges, de 7.000 habitatges en els darrers 25 anys. La vivenda és un dels problemes que més importa a la ciutadania en aquest moment. Si te vols comprar una vivenda, ja ho has de fer a partir dels 30 anys i te donen una hipoteca, un banc en els 30 anys?
0: Jo no, perquè ja no tinc els 30.
1: Ni jo tampoc. Desastre.
0: Que va, i tu no mos donarà ni una ferretina de Denis del Món o nosaltres.
1: En David Arraez també mos acompanyarà, Juanmi.
0: Sí, perquè avui, mira, aquesta m'agrada. Com posar límits a qui monopolitza una conversa? Saps quan tu natures no me deixes xerrar? I d'en David Arraez mos donarà eines perquè te pugui tear la conversa, però sense que sigui desagradable, que està bé.
1: No, i 7 minuts també mos acompanyaran a Teresa Ramos.
0: Com afecta la migranya? Quan un dels dos té migranya, aquesta situació de...
1: La teràpia de parella, com afecta la...
0: Com afecta la sexualitat, exacte. Quan un té mal de cap tot el dia.
1: Bueno, no se fa res i punt, i ja està.
0: Ja, però la migranya és complicada i s'ha de respectar.
1: Una pastilleta.
0: Tu ho arregles tot amb pastilletes.
1: Una pastilleta.
0: Sí. Tindrem previsió del temps, a segona hora,
1: però
0: si vols,
1: ja
0: podem esperar.
1: Hora, ja serà a segona hora, que l'explicarem llavors. Sí. Anem a començar, perquè ja tenim el primer convidat a punt. En Pau Montserrat ja mos escolta.
0: I tenim un número de WhatsApp, això sí, si voleu dir qualsevol cosa.
1: Ah, sí, si mos voleu contar qualsevol cosa, si mos voleu escriure, si mos voleu demanar, si mos voleu dir un missatge de veu o un missatge escrit en aquest número de WhatsApp.
2: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: El tornant a repetir un altre dia, per jo que no heu estat atents a agafar el boli o el llapis, aquest és el número de WhatsApp.
2: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: El preu del petroli torna a estar en els niguls. Vamos, que per omplir el depòsit del cotxe cada vegada és molt més car. Comencem el programa d'avui, en el primer convidat d'aquesta gran vida.

0: Idò sí, Miquel Àngel, perquè puja el petroli, puja el transport, i si puja el transport també augmenten el cost de les empreses, i tot això pot acabar arribant al que pagam per la benzina, la cistella de la compra o determinats serveis. Qüestió, que encara hi ha una altra preocupació, Miquel Àngel. És què passarà amb la inflació, l'Euríbor, les hipoteques?
1: Ara en parlàvem.
0: Idò, això ho farem amb en Pau Montserrat, que és membre del CES i professor de la UIB, i economista de Futur Legal.
1: Pau Montserrat, molt bon dia, benvingut a la Gran Vida, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Marxa.
2: Tot va bé.
1: Són moments, per vosaltres, de molta d'anàlisi. Amb aquestes pujades del barril de Brent, amb aquest moviment bancari, amb aquestes pujades de tipus d'interès, per vosaltres són moments interessants.
2: Bé, per nosaltres l'economia en realitat és interessant quan va bé i quan va malament. El que passa que al mitjà

0: de comunicació vos interessau més de, amb els economistes quan va malament, perquè,
1: exacte,
0: diguéssim, la gent presta més atenció a l'economia, però en realitat, en qualsevol moment, la situació és fascinant. Ara el que tenim pues, és un problema que no és un problema d'ara, començam a xerrar ara, però és un problema que ja era bastant previsible que tindríem des de que el conflicte d'Iran va començar i la situació no se va arreglar les primeres setmanes. Sabíem que un conflicte que s'allargués en un punt tan vital que, com és l'estret d'Hormuz i la part de Yemen i tota aquesta situació geoestratègica faria amb tota probabilitat pujar els preus, perquè una restricció a la circulació dels gasos i petroli en el final acaba repercutint en el preu dels gasos i del petroli.
1: Pau, de fet, tu has dit que veure el barril de Brent, el barril de petroli, el barril de cru per damunt de $107 és alarmant. Per què ens hem de preocupar tant d'aquesta xifra?
0: Perquè és un preu que no hi ha cap cas d'anàlisi fins ara que manegés que podríem veure. Evidentment ho hem vist amb, un, amb una situació puntual, però que poguéssim sofrir un preu del petroli per damunt de $100 durant molt de temps, que és el que encara no estem veient, és un escenari que no se manejava o que no se manejava com a escenari central. Un preu del petroli tan alt el que acaba provocant és que realment la situació no sigui d'inflació molt puntual, sinó que pugui ser una situació que acabi provocant una crisi inflacional.
1: Anem directament en allò que preocupa qualsevol família. Com ho poden notar, la nostra butxaca?
0: Bueno, ja ho estic notant, és a dir, ja quan anem a posar benzina ja, o gasoil ja ens costa més. Això acabarà repercutint també a l'electricitat, perquè bona part de l'electricitat se genera amb benzina, o sigui, amb petroli. Per tant, això també ho veurem mos pot o mos acabarà afectant a l'electricitat. Mos acaba afectant i s'acabarà traslladant bona part d'aquests costos que en el final sofreixen els transportistes, sofreixen les empreses en el preu dels béns i serveis que produeixen, i també ho estem veient en el preu de les hipoteques, el seu Euribor. Podríem dir que estem veient una triple factura, la factura del gas, la factura del gas i del petroli, la factura dels béns i serveis i la factura que pagam en el banc.
1: És a dir, que encara que una persona no tingui cotxe, també ho acabaran pagant, que també acabarà pagant les conseqüències d'aquesta pujada del petroli.
0: Sí, no, lo del cotxe és una, lo de repostar és una factura de tres, és a dir, en el final, quan posen la llum també ho haurem de pagar, quan anem al mercat ho hem de pagar, i quan demanem una hipoteca, o volem una hipoteca nova, perquè els que tenen hipoteques de tipus fixa, doncs pues ara estan tranquils, però els que van a demanar una hipoteca ara, encara que la demanin a tipus fixa, els bancs ja estan incorporant aquestes provisions de pujades de tipus i ja estan oferint hipoteques fixes bastant cares.
1: Quami.
2: Pau, en la benzina i el dièsel, no? que de fet que el dièsel sigui més car que la benzina és de locos, això és una cosa impensable, sí. fa un temps, però hem d'estar preparats per continuar veient pujades per damunt dels 2 euros?
1: Això també jo afegiré el que diu en Juanmi, és que els analistes aquesta setmana passada he vist a distintes televisions i a distintes mitjans de comunicació estan pronosticant que podrien arribar a veure el barril de Brent, el barril de cru, el barril de petroli a 150 euros.
0: Bé, a la primera pregunta sí que és bastant probable que mentre aquesta situació a Iran no li vegem un final i un final més o manco satisfactori per la circulació de gas i petroli, és probable que vegem la benzina a 2 euros durant bastant de temps. I el tema de si veurem el petroli en 150, home, si això s'allarga, no se pot descartar. Veure el petroli és tan car com $150 el barril Brent.
2: Expliques que en el Banc Central Europeu no preveien un Brent per damunt dels $80 i que ja han superat el 107. Pau, això deixa obsoletes les previsions econòmiques que teníem fins ara?
0: Sí, bé, les previsions, de fet, se van quedar obsoletes. El Banc Central Europeu era la més entre còmetes, sent pitjor, perquè les anteriors mos deien una situació bona, bons la situació d'Iran pràcticament només era un xoc puntual i que no afectaria ni a les pujades, pensant que, per exemple, Bank Inter fa un parell de mesos mos deia unes previsions on considerava que els tipus del BCE no pujarien i ja han pujat dos pics. Això, per exemple, Bank Inter, però després Funcas o CaixaBank, més a Banco, també manejaven previsions iguals i ja tenim dues pujades de moment i previsions de que puguin seguir pujant. No se manejaven escenaris d'un conflicte tan llarg, és a dir, tothom pensava que aquí atacaven Iran, més o menys solucionaven la situació del tema nuclear i del règim dels ayatolars, i en un mes, dos mesos, això està solucionat. Que, bueno, tots no, això ho pensava en Trump. El que pensaven els analistes que coneixien la situació és que se'n donaria compte de que aquí no hi ha molta cosa a fer i arribaria un acord ràpid. Els temes que pues, ni ja saben com els Estats Units i el seu president pues no preveia que això durés tant, no sap com arreglar el tema i no li deixaren tampoc des de... Ja no té molt d'interès en arreglar el tema que li convé als Estats Units i tot això el que està provocant és que s'està atacant infraestructures petroleres i gasístiques. No se pot passar per l'estat d'Hormuz. La producció s'està frenant perquè no se pot després traslladant els compradors. I això, al final, lògicament, està impactant en els preus i està impactant en els preus d'una manera... preu molt preocupant.
1: A Balears, a més, tenim una economia molt vinculada en el turisme i depenem molt del transport de mercaderies. Som especialment vulnerables davant d'una pujada del petroli?
0: Clar, primer perquè som illes i pensem que tot el que arriba a les illes, no només els turistes, tot el que arriba a les illes pues, arriba amb avió, amb vaixell, i això suposa que si els costos del petroli han pujat, costa més aquest trasllat de mercancies. I després, evidentment, el turista ve amb avió i amb vaixell i li costarà més arribar a les Illes Balears. Això suposa pues, que el turista, per una part, pot ser que vengui manco, això ja hem vist que a manco tenen molt poca elasticitat en el preu, venen, passi el que passi, però gastarà menys i que gasti menys a l'oferta complementària, que gasti menys fora dels hotels, que gasti menys a les Illes Balears, en definitiva, perquè si acabem gastant molt amb el que són els transports i l'hotel, doncs al final el que és el teixit que realment ens interessa d'empreses que arribi a ser riquesa perquè després se pugui traslladar als treballadors, pues ho patirem, i ho patirem molt, perquè
1: ho deies,
0: encara menys dos mesos se butxaca.
1: Ho deies tu ara, pensem en els avions, en el transport marítim, en els hotels de restauració. Podem acabar veient també un encariment dels serveis turístics?
0: Sí, o sigui, dels serveis turístics, que s'encarirà sí o sí, és del transport. Els hotels també tenen més costos i si poden també ho traslladaran en els turistes. Problema és l'oferta complementària, que per una part no li queda més remei que pujar preus perquè els seus costos, el que han fet és menjar-se el marge, però ja tenen dificultat per captar el client, ja tenen dificultat per captar el turista si han de pujar preus, el que passarà amb l'oferta complementària, i ja està passant, és que se li reduiran els clients.
2: Pau, perquè no, hi ha molta gent que no controla o no entén el tema de l'Euríbor i és una mica més enrevessat, però perquè la gent que ens està escoltant ho entengui, és que tenim hipoteques, estalvis, o que estan pensant en demanar un préstec, per exemple, és moment de prendre alguna precaució o simplement d'esperar i veure com s'evoluciona tota aquesta situació?
0: No, a veure, aquí, sempre que tenim situacions on l'Euríbor està pujant, ara l'Euríbor està per damunt del 3%, que tampoc se preveia, i és molt probable que tinguem un Euríbor per damunt del 3% durant 2027, la gent s'assusta i comença a prendre decisions que normalment també són decisions que van en contra dels seus interessos perquè no s'assessora. La típica és anar al banc a demanar hipoteques fixes, és que tenen hipoteques de tipus variable, i això ho fan quan l'Euríbor està alt, que és quan pitjor, és el pitjor moment, perquè els bancs, com que saben que el client està assustat i l'Euribor està, el que fan és oferir-li hipoteques fixes molt cares. Això s'ha de fer quan l'Euribor està molt baix. Recorden quan l'Euribor està en menys 0,5 que podien contratar una hipoteca per fixa per davall de 1%. Aquest era el moment. Ara no hem de prendre decisions. El que ens hem de fer, i això és un missatge que sempre trasllat i algun dia algú me farà cas, estic segur, el que hem de fer és formar-nos un poquet, és a dir, deixar d'estar tan assustats i tan a l'espera de les notícies puntuals i adquirir un poquet de cultura econòmica, que ens farà moltíssima falta i farà que una cosa, entre cometes, que afecta tant en la nostra butxaca i que no té molta més complicació que entendre que és que el Euribor, pues que el ciutadà entengui com que el Euribor, com se forma el Euribor i, sobretot, més o manco, com evoluciona.
1: Ok. Ja per acabar, Pau, què hauríem de vigilar durant les pròximes setmanes per saber si això és una pujada puntual o si realment tindrà conseqüències importants per la nostra economia?
0: Les notícies del conflicte d'Iran. Tot ara mateix ve d'un conflicte puntual a una zona geogràfica puntual i el que hem de veure és si això segueix així, si l'estret de Hormuz segueix tancat, si segueix aquest conflicte, o començam a sentir alguna notícia de que ja s'està realment negociant en sèrio i veiem una sortida negociada més o manco satisfactori per transport del petroli i del gas.
1: Pau Montserrat, membre del CES, professor de la UIP i economista de Futur Legal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí, donar-nos un poquet de llum damunt aquest tema que ens preocupa cada dia més. I jo, la veritat, si te som franc, veient en Trump com actua i els ayatolars com actuen, això no va per curt termini. Jo crec que s'allargaran sotens i veuran coses, com va dir aquell.
0: Sí, això, per desgràcia, l'escenari menys desitjable és l'escenari que per és més probable.
1: Una ferrada molt forta. Moltes gràcies.
2: Gràcies, Pau.
0: Gràcies.

0: A IB3 Ràdio, la gran vida.
1: Aquest matí volem parlar també d'una cosa que forma part del paisatge de qualsevol poble o barri de Mallorca, les botigues de tota la vida, aquella merceria, aquella sabateria, aquella botiga que, on et coneixen. Amb una paraula, moltes vegades no només hi ha...
2: Sí, no hi vas només a comprar.
1: Exacte.
2: Aprofites per fer la xerradeta, hi ha aquesta confiança de barri, no? I, clar, però cada vegada hi ha més empreses, botigues d'aquestes que tanquen la persiana, no? Per dir de qualque manera. I costa molt, sobretot, Miquel Àngel, que se torni a pujar aquesta persiana, perquè falta un relleu generacional, hi ha joguers, burocràcia que no ajuda, i sobretot que és difícil competir en les grans plataformes, no? De venda per internet, per exemple, és pràcticament impossible.
1: La presidenta d'AFEDECO, Joana Manresa, ho ha definit aquest dies amb una frase molt gràfica. El comerç tradicional té una ferida, però no està ferit de mort. Això és una molt bona notícia.
2: Sí, de fet, assegura que des de fa uns 3 anys hi ha un degoteig continu de tancaments, és a dir, que a poc la cosa va canviant, però especialment això en el centre de Palma, a Mallorca. Joana Manresa, presidenta de FEDECO, bon dia i benvinguda a la Gran Vida.
3: Com bon estàs? Dia, gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte. Idò, Joana, començant per aquesta frase, no? El comerç tradicional sí. Té una ferida, però no està ferit de mort. Quina és ara mateix la ferida més profunda que hi ha en el comerç local tradicional de tota la vida?
3: Clar, la radiografia seria és això, que des de fa un parell d'anys, poquet a poquet, se van tancant comerços de tota la vida, que eren el centre neuràlgic dels barris, que eren de famílies, que eren autònoms, que feien molt d'anys que estaven fent feina amb aquest negoci i que, per falta de relleu o per altres problemes més, perquè relleu sí que seria un dels principals problemes, però n'hi ha més, és el que heu comentat, no? Els alquilers són molt alts, els costos són elevadíssims i arriba un moment pues, que igual no és tan atractiu determinat de feina per les noves generacions, i van desapareixent aquests comerços, cada vegada tenim menys merceries, cada vegada tenim menys ferreteries, i és una llàstima, perquè en el final aquest comerç de proximitat és el que fa, ens dona vida en els barris, ens dona la nostra identitat, fa que Palma estigui viva, fa que el centre dels pobles estigui viu, que hi hagi moviment, i poquet a poquet pues, això s'està pagant. Pues, sí, és una ferida bastant greu, però els comerciants som molt lluitadors, és a dir, tenim tantes ganes de continuar que seguim obrint la persiana cada dia, seguim lluitant, però bueno, això no vol dir que hi reivindiquem que tenim molt de problemes i que necessitem pues, canviar el model. És a dir, l'objectiu, en general, no és conservar un comerç tradicional com una prova de museu o com una peça de museu. El que volem és ajudar en aquest comerç a que evolucioni per ser un poc més competitiu, atractiu...
1: I que faci negoci, que faci negoci, n'és cap de fi.
3: Efectivament, és que vivim d'això.
2: Perquè...
3: Però ha de ser atractiu i competitiu clar. Perquè a les noves generacions li interessi aquesta figura, perquè hi pugui existir aquest relleu generacional que necessitem.
2: Aquí hi ha un conglomerat de diferents circumstàncies, però quan una botiga tanca, una botiga de tota la vida tanca, què pesa més? Que no hi ha un relleu, ningú de la família, per exemple, vol continuar amb el negoci, que econòmicament ja no surt a compte, o també és un tema de burocràcia i lloguers. Suposo que són moltes coses, no?
3: Sí.
2: Aquest cubo de Rubik, per dir-ho de qualque manera. Què pesa més?
3: Sí, sí. A veure, és una mescla del que has dit, una mescla de coses que van sumant, no? Però la falta de relleu és importantíssima. Hi ha una estadística que diu que a final de 2030 el 65% dels comerços que estiguin d'aquest petit on s'atractius a Espanya tancaran per falta de relleu generacional. És a dir, és una barbaritat. I que més se suma a la falta de relleu? Pues se suma això, que cada vegada els alquilers són més cars, cada vegada el preu de la benzina o dels carburants, els costos són tan alts que dificulten molt el manteniment. De totes maneres, es veu que hi ha comerços que sí que són rentables i no hi ha aquest relleu. I és una llàstima.
1: Joana, quan se baixa la persiana d'un d'aquests negocis, què passa després? El problema és només de que desapareix un negoci o també estan canviant el model de ciutat o de barri?
3: Efectivament, és que el problema, o el que ens hem de plantejar és això, és dir, quin tipus de ciutat volem? Una ciutat viva en comerç de proximitat, perquè de vora aquest comerç hi ha un altre comerç, que si comencem a tancar un comerç i queda buit, en es pot temps de vora també queda buit. I el que és aquest barri se va tornant desert i la gent deixa de passar per aquestes zones.
1: De fet, tu mateixa has alertat que Palma, concretament Palma, corre el risc de convertir-se en una ciutat més homogènia, plena de franquícies i semblant a qualsevol altra capital europea. Ja han començat a perdre aquella Palma comercial que coneixíem?
3: Hi ha zones en què tu veus que ja no és el que era Palma. Hi ha zones que necessiten molta més ajuda. Jo crec que és una de les coses que hem de tenir molt en compte, perquè el que ens fa atractiu, o el que fa atractiu en el final, viatjar a una ciutat, és el seu encant que el fa diferent. Són les seves coses típiques d'allà, són les seves botigues, són les panaderies que venen el menjar típic d'allà. És a dir, per menjar tots pizza i per tots vestir igual i totes les cadenes és que ja no t'hem de puestos. És a dir, totes les ciutats serien iguales.
2: En aquest sentit, hauríem de fer un poc d'autocrítica? M'explic. Hi ha una contradicció, no?, que és molt curiós. Sí. Molta gent diu, jo m'estim més el comerç local, però després compra per internet perquè és més barat o més còmode.
3: Sí, jo crec que sí, que tenim que fer un pensament i saber veritablement què és el que volem.
1: Però, Joana, perdona aquest detall, sí. Poden ser competitius amb internet? Ho poden ser realment? O és una utopia?
3: A veure, és que nosaltres no estem, des de FEDECO no estem en contra d'internet per a nada, vull dir, tot el contrari, hi ha molt de comerços a les illes, a Palma, a totes les illes que s'estan, ja venen coses per internet ells mateixos, perquè necessitem adaptar-nos a un estil de comerç un poc diferent, no poden continuar en el mateix estil que teníem fa 30 anys.
1: Yeah.
3: No és cap al comerç en si, no és cap a internet, tot el contrari, és contra aquestes grans plataformes que no compleixen les mateixes condicions ni tenen les mateixes normes que nosaltres hem de tenir a Europa. És el que ens estem queixant. Nosaltres tenim que complir una sèrie de normes i tenim que pagar una sèrie d'imposts i hi ha grans companyies que venen en el nostre territori que no compleixen cap d'aquestes normes.
2: Són normes laborals, ambientals, duaneres, costos, tot això, no?
3: Efectivament, huella de carbono i anant sumant, anant sumant. Nosaltres el que volem és que tothom faci feina en les mateixes condicions. I això ja seria un gran avantatge per nosaltres. I després, un dels desavantatges que també tenim a les illes és que si tenim que enviar qualque producte a l'estranger, no tenim cap tipus d'ajudes i els costes són tan alts que impedeix que nosaltres puguem enarmonar-nos en aquest tipus de comerç, de poder enviar. Venen turistes, per exemple, i això ho hem vist, entren en una tenda, beuen determinat producte que li agrada moltíssim i li demana a l'estander, això me podries enviar? També ja diu, ostres, jo quan li envio això, si m'acostarà una barbaritat enviar-ho.
1: Claro.
3: Perquè necessitem un tipus d'ajudes que ens facilitin poder continuar.
1: Parlant d'ajudes, Europa prepara canvis, però tu mateixa has dit que alguns no es començaran a notar fins l'any 2027 i que els més importants arribaran cap al 2028. El petit comerç pot aguantar 2 anys més esperant aquests canvis, aquestes mesures?
3: Claro, jo les estimacions de temps les faig per lo que hem vist normalment, no? Que quan s'imposa una norma, s'imposa una nova llei, pues tarda un temps en adaptar-se. Tant les aduanes se tindran que adaptar com els comerços se tindran que adaptar. Per això pensam que tardarem aquest temps. Resistirem? Pues n'hi haurà que sí, que resistiran, i n'hi haurà que no. És a dir, una de les preguntes que me fan habitualment quan acaba una temporada és com ha anat la temporada? Claro, jo vaig ser molt clara enguany i vaig dir plorar, no plorarem, direm realment el que passa. Igual venem igual. Igual hi ha tendes que han venut igual que l'any passat. N'hi haurà que no, però n'hi haurà que sí. Això vol dir que hem anat millorant? No, tot el contrari. És a dir, poden vendre igual, però la quantitat de costos que estem generant fa que aquestes tendes pues, no hagin tingut els beneficis que tindrien que tenir. I les dades te demostren que des de fa 5 mesos anant pitjor. El sector del comerç està ferit. Està ferit i necessitam, pues, necessitam pujar. Donar la dada exacta de la temporada és veure que ens estem desestacionalitzant. fa un parell d'anys, a final de setembre o mitjans final de setembre, no hi havia tant de turistes com allà ara. Ara molt volen per Palma i allà molt de turistes. Quina és la nostra esperança? Pues que aquest setembre i aquest octubre, com que ens estem desestacionalitzant, pues va i bé. I per donar una dada de com ha anat l'any. Més que res perquè és vera que aquesta desestacionalització poquet a poquet s'està fent.
2: El que està clar és que no podem viure com fa 30 anys, perquè tot ha canviat. No. Des d'una persona que té una botiga tradicional, perquè continua sent tradicional però que pugui sobreviure, el 2025 ha de canviar. Quines coses es poden fer, també?
3: Claro, és que el que és tradicional no té per què estar en contra del que és determinada modernització. Nosaltres ens hem d'adaptar i ens hem de digitalitzar. Perdó. I és imprescindible pues, saber què és el que vol el client. Per exemple, quan estem xerrant tantes de les noves generacions, si recordeu, l'any passat o fa dos anys només, des de Fedeco varen proposar que se fessin un bons cap als joves, dedicats només als joves.
1: Sí, record.
3: Sí, per què ho varen pensar? L'idea era, els joves han nascut a una època digital completament diferent a nosaltres i possiblement per ells és molt més còmode ficar-se dins una plataforma, veure un jersei, sense saber les característiques i sense provar-s'ho, perquè igual se talla ni coincideix, i és molt ràpid perquè és una compra d'impuls immediat. Què volíem fer nosaltres amb aquests bons? Pues que nosaltres sabem que els joves, a part de que es vera que viuen a una època digital i tot això, són molt més ecològics en moltes coses que nosaltres. I valoren molt el que és quilòmetre zero, també. Pues apropar-los, perquè nosaltres el que hem de fer és, és dir, no és que ells s'apropin, sinó nosaltres apropar-nos a ells. Per poder-los ensenyar què és el que nosaltres venem. Que igual te puc assessorar, perquè aquesta camiseta que tu has comprat per online, a una gran plataforma, igual quan arribes a casa, la qualitat és dolentíssima, igual no és la teva talla, igual el color que has triat no és el que te queda millor. Nosaltres el que volem fer com a comerç és apropar-nos també en aquests joves. Per això era la idea. És dir, és anar cercant coses per apropar-nos en el tipus de client que necessitem que vengui.
1: Joana, i tu has parlat del comerç emblemàtic. Què feim del comerç emblemàtic? Perquè, com has dit, és una cosa interessant. El comerç emblemàtic no pot consistir simplement en sortir a una revista. Què necessiten realment perquè aquesta protecció serveixi per mantenir-nos oberts?
3: Efectivament. És boníssima la idea i és molt guapo sortir a una revista i que ens donin valor i que ens donin un premi i que ens diguin que som emblemàtics, però aquest emblemàtic avui és emblemàtic però demà no ha de tancar. Per la qual cosa, hem de cercar qualque tipus d'ajudes perquè aquest comerç continuï, perquè és que ens dona visibilitat a el que és el casc de Palma antic, a el que és les barriades, són els que ens donen més força. Inclús moltíssim d'aquests comerços, si vos fixeu, al carrer posa el nom del comerç. El carrer de la Glòria, per Font de la Glòria, el carrer de la Pau, per Font de la Pau, és a dir, són la vida i l'alma de lo que és el nostre poble o la nostra ciutat. Què podríem fer? Pues allà puestos on aquest comerç emblemàtic hi ha ciutats d'Espanya que les ajuden a pagar l'alquiler, per exemple. Hi ha un tipus d'ajudes enfocades en això. Un tipus d'ajudes que les ajudin a millorar la seva atractivitat i rentabilitat personalitzat, perquè si saben que hi ha X comerços emblemàtics, doncs fèiem un estudi de com podem ajudar personalment a cada un d'ells.
1: Joana...
3: De qualque manera, sí. Perquè siguin viables.
1: Sí.
3: Ja, però... Una altra cosa, tenim un munter de guies turístics, per exemple, a Palma, que fan guies, que fan rutes. Una de les rutes podria ser també anar a aquests comerços. Jo crec que existeix alguna cosa, no? Però fer-ho encara més gros. Fer-ho que sigui més visible.
1: Seria
3: pues aquesta
1: guapo.
3: Ruta per aquests comerços, una, farà que aquest comerç sigui més visible per la gent que ens visita i també compraran aquests comerços, perquè això és autèntica Palma. Això és la nostra cultura, això és la nostra essència.
1: Joana, per acabar, vull tocar un darrer tema. Les rebaixes tradicionals pràcticament han perdut el sentit entre el Black Friday, promoció, dies sense IVA, els descomptes permanents... Una petita botiga pot entrar en aquesta guerra de preus sense acabar perjudicant-se?
3: No, no, no, no. Per això des de fer de com quan ja varen dir han de retrasar les rebaixes. És que no té sentit començar la temporada turística en rebaixes. És a dir, necessitam aquestes dues o tres setmanes que les estan adelantant contínuament perquè necessitam tenir beneficis. És que les rebaixes, l'essència de la rebaixa que era? Tenies un estoc que ja passava la temporada i el tenies que liquidar perquè per l'any que ve la pues, moda canvia, per exemple, en roba, no? O les sabates canvien. Però el que no podem fer és cada dia tenir una oferta i una rebassa perquè ja no té el mateix significat ni s'essenci. El petit comerç, el comerç de proximitat, se pot adjuntar o se pot afegir en aquestes rebasses en qualque moment i en determinades condicions, però és impossible competir en les grans superfícies. És inviable. És igual que el verde, el negro. Veuràs que el comerç de proximitat igual, haurà un dia que qualcun se ficarà dins la campanya o farà el descompte, però n'hi ha ja que no ho fan. Perquè el nostre no és vendre per rebaixa, nosaltres venem per una altra cosa, nosaltres venem perquè donem una atenció personalitzada, perquè donem un producte que és diferent, és que estem en camps completament diferents.
2: I doncs estarem pendents de com evoluciona tot això, que sempre dient el mateix, no té bona pinta, però bé, sempre se poden fer coses i hem de lluitar, ho has dit en el començament de l'entrevista. Joana Manresa, presidenta de FEDECO, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a La Gran Vida i que tingui un bon cap de setmana.
3: A vosaltres, bon dissabte.
2: Gràcies. 9
1: i 38 minuts, una petita aturada, res, segons de publicitat, i anem ja amb el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, el senyor José Luis Mateos.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, començam amb informació de servei. Un accident de trànsit a l'autopista de l'aeroport a Eivissa en sentit cap a Escodolà provoca trànsit lent entre la rotonda del recinte de fires i congressos i la de sortida, la rotonda de sortida cap a Sant Josep. D'altra banda, aquesta matinada hi ha hagut un apunyalament a Magaluf d'un jove de 21 anys que ha rebut una ganivetada al pit. Ha estat traslladat greu però estable a l'Hospital de Son Espares, ha informat en un comunicat al SAMU 061. Ha passat passades les 5 de la matinada i la víctima, s'informa també, és d'origen eslau. Normalment no disposem de més informació sobre aquest succeït que anirem ampliant, si s'escau, en pròximes edicions informatives. D'altra banda, el govern ha publicat la carta signada pel conseller de Transports que va enviar el 6 de maig a Aena per, entre d'altres coses, s'explica, deixar clar que les inversions previstes als aeroports no havien de ser para del govern per incrementar-ne l'activitat. Això després que el Partit Socialista de les Illes hagi acusat per boca de la candidata al consolat, Rosario Sánchez, al govern de conèixer les intencions d'ampliar la capacitat dels aeròdoms per part d'Aena. Escolta'm, en aquest ordre, Rosario Sánchez i després el portaveu de l'executiu autonòmic, Antoni Costa.
2: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia Esdora, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. I jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
3: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
1: I avui migdia a Palma, en el marc de les concentracions arreu d'Espanya, s'alçarà la veu justament pels drets sense fronteres, comunitat sense racisme, que és el lema d'un acte de pronunciament sobre la situació a Ceuta. L'organitza l'Assemblea Antiracista de Mallorca, que reivindicarà la responsabilitat dels poders públics espanyols, marroquins i europeus en les morts en frontera i denunciarà l'externalització a tercers països del control migratori. Igualment, ha explicat a IB3 Ràdio el portaveu de l'Assemblea, Andreu Arcos, reclamaran la protecció i dignitat per les persones migrants tant a Ceuta com a les Illes Balears.
4: Aquí también convivimos con personas que hemos nacido en lugares distintos y que también convivimos con el racismo y la discriminación o esa idea de que algunas personas, aunque lleven años viviendo aquí, tienen que estar demostrando continuamente que pertenecen a una sociedad en la que ya forman parte. Para nosotros la concentración también habla de la sociedad que queremos construir, que nadie tenga que justificar constantemente el derecho a estar, a vivir y formar parte de lo que ya forma parte.
1: Més coses. Recordeu que en mitja hora començarà a Es Mercadal a Menorca la novena edició de la Fira Arrels del Producte Agroalimentari i Gastronòmic, amb una quarantena d'expositors entre productors, elaboradors, restaurants i entitats vinculades al sector. La programació inclou 9 sessions de cuina, xefs i productors locals, degustacions i també actuacions de música en directe i una zona infantil. A les 10 i mitja, justament, farà la inauguració oficial la presidenta de la comunitat, Margalida Proens. I encara acabam amb informació de servei del temps, desactivada l'alerta per pluges a les Balears. Per la previsió d'avui s'espera un cel generalment assolellat, tot i que no es descarten plogudes localment i puntualment fortes a les Pitiuses. A més, les temperatures rondaran entre els 27 i 30 graus. No obstant això, recordem que a Menorca tenim risc extrem d'incendi forestal i a Mallorca, a punts tant del nord com del nord-est, com del Llevant i el Ponent, també risc molt elevat. Són les 10 i 4 minuts, més informació en una hora. Adeu.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: que ese dia haga les canyeries.
1: Jo l'he tinguda en sa visió perifèrica, no? Com a borrós, però en els costats. No? Aquesta visió que tu ara veig en el nostre tècnic, en Miquel Àngel fa sí, senyes, també l'he vist, veus aquesta visió perifèrica.
0: Sí,
1: s'enigula, és vera.
0: I després este aura suele ser com l'inici de la crisi, no? Que de repente, pues como tiene solo un hiperfoco, no? Y entonces a partir d'ahí dices, wow, me va a venir un ataque de migraña, no? Y la persona en ese momento puede decir, ostras, necesito literalmente parar, no quiero salir de casa, necesito totalmente estar a oscuras, y es ahí la importancia de la pareja, ¿no? ¿Qué podemos hacer la pareja para todas estas sensaciones, ¿no? Incluso te puedes estar 3 o 4 días en cama, después tener el efecto resaca de, uf, hoy estoy mejor, y volver con otra crisis. Es decir, que pueden ser recurrentes una detrás de otra, ¿no? Lo más importante, lo primero es informarnos de qué exactamente es la migraña, que dónde nos viene, hablar de las situaciones de cuando no hay crisis, porque cuando estás en crisis ya sabemos que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas cuando tienes una crisis? ¿Necesitas que me lleven los niños a casa de X? ¿O quieres que te traiga agua? ¿Quieres que te traiga el cubo para el vómito? Muy importante ese autocuidado, ¿no? Porque puede ser que la persona en ese momento no sepa lo que quiere, vamos a hablarlo previamente, ¿no? Tener en cuenta que no es un balance del amor, no es, ay, te podías esforzar un poco más, ay, es que no me quieres lo suficiente, sino que hay este malestar y por eso está ocurriendo todo esto, ¿no? Y se puede mantener la intimidad. Hay personas que, por ejemplo, no soportan nada el contacto físico cuando están con ataques de migraña, de crisis de migraña, y otras, en cambio, sí que quieren a esa parte de afectividad. Vamos a escuchar realmente qué es lo que pasa. Y como anécdota, como curiosidad, hay personas que les alivia, que les pueda aliviar en una crisis de migraña el autoerotismo o el orgasmo. No a todo el mundo le ocurre, pero si no, y no es obligatorio, si algunas...
2: ¿Un orgasmo con mal de chap?
0: Sí, porque es liberador. Entonces es un desestresante, ¿vale? Entonces libera unas hormonas que te desestresa. Si te funciona, estupendo. Si no te funciona y no quieres, pues déjalo estar, ¿no? Pero que sepáis que el orgasmo puede aliviar. Lo importante, cuidarse, mimarse y tener en cuenta que necesitamos en la pareja hablar y comentar y concretar qué es lo que queremos. Que tener migraña no significa que no quiera estar contigo, sino que estoy pasando por una enfermedad y que necesita ser tratado con neurología. Por favor, prevención primaria, prevención para evitarlas y medicación para el momento de las crisis. Importantísimo, no dejemos de ir a los especialistas.
1: Teresa, m'agrada molt com ho has explicat, especialment jo crec que és un tema bastant recurrent que a vegades no se'n parla, no? Com es pot afectar sa parella, i m'agrada que estiguis en altres estudis. La setmana que ve t'escoltam amb altres històries, no?
0: Encantada d'estar amb vosaltres.
1: Gràcies a tu.
2: Moltíssimes gràcies. 10 i 13 minuts, senyores i senyors, llogar una casa o un pis a turistes sense tenir l'autorització pot sortir molt car. A partir d'ara, en determinats casos, la cosa pot anar fins i tot més enllà d'una multa. En parlem a continuació.
3: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
2: El Consell de Mallorca ha anunciat que aquesta tardor començarà a dur endavant a la Fiscalia els casos reincidents de lloguer turístic il·legal, és a dir, propietaris que han estat advertits o inclús multats i han rebut l'ordre d'aturar l'activitat i que, malgrat tot això, continuen llogant a turistes.
1: Sí, tot això arriba en un moment en què el Consell assegura que ha intensificat aquesta lluita, no?, contra l'oferta il·legal, i no només entre gener i juliol s'han obert 146 expedients sancionadors amb propostes de sanció que sumen en total més de 4,3 milions d'euros.
2: Però avui volem entendre com funciona tot això, com es detecta un lloguer turístic il·legal, què passa quan l'agafen, realment es pot acabar davant el jutge, i si tenim més oferta il·legal que abans o simplement ara se'n detecta més.
1: Sí, per això avui tenim el gust de tenir el conseller en nosaltres, Guillem Ginart, conseller de Turisme del Consell de Mallorca. Bon dia, com estàs? Benvingut a la Gran Vida.
4: Molt bon dia, gràcies per
2: ser convidada. Molt interessat en el tema de la migranya.
1: Sí, molt pendent.
4: Sí, és important. Important. Tant com s'oferta turística il·legal. Quan tu no està bé...
2: Tens un mal de cap.
1: Sí.
2: Tens un mal de cap.
4: És així, és així.
2: Jo comencé per la regla que mos han demanat a la introducció. Hi ha més vivenda il·legal ara que abans o se'n detecta més? Què està passant?
4: Mem, vivenda il·legal fa bastant... O sigui, pareix que n'hem començat a parlar i cap per escoltar com si fos un bolet. Això fa molt d'any que existeix. El que passa que durant molt d'anys no se va fer absolutament res o pràcticament res per combatre que això oferta il·legal. Un moment determinat se transfereixen les competències en els consells, quan el govern, o sigui, les xifres del govern ni tan sols tenien registre de les inspeccions i les actuacions que feien, en aquell moment, pràcticament els darrers anys, les dues darrers legislatures 2015-2023, i quan se transfereixen les competències en els consells, doncs hi ha un temps d'adaptació, no és vera? I sí que és vera. En aquest moment s'està sent molt exigent en la, diguem, dotació d'efectius, tant humans com materials, per detectar tota l'oferta il·legal que hi ha en el mercat i anar actuant sobre la mateixa. I realment pot sortir molt car.
1: Conseller, començant per una qüestió fàcil, concreta. Per exemple, jo tinc un pis, demà el pos a internet per llogar-lo a turistes i, clar, no tinc autorització. Què m'ho pot passar?
4: Si realment no ha títol habilitant... O sigui,
2: pot tenir una bona migranya.
4: Sí, és un bon mal de cap. O pot ser un bon mal de cap. En el sentit de que o sigui, les multes són bastant importants i poden arribar a 500.000 euros. O sigui, estan parlant de que les greus van de 30 a 50.000 euros i de que les molt greus van de 50.000 a 500.000 euros.
1: I molta gent se demana que com ho poden agafar.
4: Bé, bàsicament, o sigui, hi ha molts de canals i cada vegada n'hi ha més, perquè, clar, les persones que com a tenir legalitat se cerquen tots els trucos del món per fer trampes, no és vera? I per això les sancions s'han elevat tant. Se miren totes les plataformes, diguem, de comercialització, que bàsicament és allà on hi ha el gruix de la comercialització. S'han retirat més de 8.000 anuncis durant els dos darrers anys d'aquestes plataformes d'anuncis d'oferta il·legal.
1: Booking, Airbnb, és igual,
4: efectivament, Airbnb segurament és més gran, però n'hi ha. Però darrerament hi ha altres canals, com puguin ser Telegram, WhatsApp, etc., o altres plataformes en origen d'altres països, allà on se comercialitzen vivendes des d'aquí. I per tant, nosaltres tenim els nostres sistemes, tenim les empreses de web scrapping, allà on cercam tota aquesta oferta il·legal, i llavors també el canal de denúncies, diguem, del Consell de Mallorca.
1: Que aquí són entrens veïnats, no? Que poden telefonar, un número en concret, on se poden posar, o un correu electrònic també.
4: Efectivament, hi ha correu electrònic, i a part del correu electrònic hi ha és un call center, o sigui un lloc allà on pot cridar i pots denunciar. Sí que és vera que a l'hora de formalitzar una denúncia se necessiten tota una sèrie d'ítems. S'assegura la confidencialitat i que realment la denúncia pugui ser anònima si és denúncia en vol, però bàsicament se necessiten una ubicació física, a on està. Que fan si poden saber qui és el propietari, o sigui, tot això avança molt la feina a l'hora de poder actuar.
2: Estaré llegint ara que aquest any 2026 el Consell ha rebut ja 350 denúncies ciutadanes a més de la feina pròpia dels inspectors.
4: 450,
2: sí. Sent més de què em pensava.
4: Estem a 450 i pràcticament se tenen totes. Sí que és vera que, per exemple, si tens una finca de pisos, normalment el veïnat, quan senten molèstia, la denúncia sol ser repetida, o sigui, pràcticament el veïnat tot repliquen la mateixa i tal. Clar, les 450 potser n'hi pot haver 10 que siguin de la mateixa vivenda. I a poc se va actuant, o sigui, això és un poc el camí. I sobretot, o sigui, el que voldria deixar clar és que quan parlant de milions d'euros de multes i tant, o sigui, no se tracta, diguem, d'una voluntat recaptadora, sinó que la voluntat és, diguem, de
2: pedagògica.
4: Pedagògica i de que s'entengui que en cap cas pagar una multa pot ser, diguem, el pagament per seguir fent trampes i seguir tenint oferta il·legal.
2: Què passa, també?
4: Sí, durant molt de temps ha passat, o sigui, darrerament, o sigui, en la darrera modificació legislativa...
2: Diria que dèiem, és més barat o pagar la multa que llevar el negoci.
4: Efectivament. I això, o sigui, això, diguem, en les darreres modificacions, entenem que ja és molt més difícil perquè, o sigui, la reincidència se castiga. No només se castiga, diguem, en multes concretes de les quanties que hem parlat abans, sinó que se castiga en que la reincidència, primer de tot, pot acabar a Fiscalia. De fet, aquesta tardor segurament n'hi acabaran diverses, ja a Fiscalia. I,
2: Són paraules majors, eh?
4: Clar, o sigui, ja se tracta de judicialitzar, quan ja s'escapa un poc de les nostres possibilitats de poder actuar, la mateixa llei preveu que se vagi a fiscalia. I llavors, en segon lloc, se preveu que se pot triplicar fins i tot, segons el valor de la comercialització de l'immoble, se pot triplicar el que és la quantia de la multa.
1: Com arriba això? És una carta? Ve un inspector? Hi ha un primer avís?
4: Bé, se fa de diverses maneres. Normalment, se fa, o sigui, el que s'intenta és documentar la infracció. Quan documentant la comercialització és quan realment se pot començar a vestir l'expedient. De fet, el problema que teníem és que hi havia moltes inspeccions i el servei de sanció en tenia molt pocs efectius, i era un coll de botella, i se duu un retard, encara s'està gestionant aquest retard, de milers d'expedients. O sigui, quan van arribar en aquesta legislatura ens van trobar 10-12.000 expedients sense revisar.
2: Perdona?
4: Sí. I s'han anat...
2: Quan vareu arribar heu trobat 12.000 expedients sense revisar?
4: Efectivament. 12.000? No tots, sí, no, tot tirat damunt un replà d'una escala.
1: Mig són moix.
4: Sí, varen donar bolquet allà i molt bé. I, però va, no tots són de sanció, com has de suposar, hi ha moltes, molt d'altres documents. Efectivament, tots i cada un d'ells. I clar, o sigui, el que se fa és vestir l'expedient. Per tant, hi ha una feina molt grossa, diguem, de formació, d'inversió en formació del personal i de coordinació entre el servei d'inspecció i de sanció. De tal manera que els expedients, així com se van vestint, o sigui, s'aixeca s'acta d'una forma determinada, amb unes proves determinades, i que llavors tingui unes garanties de que en el primer recurs aquell expedient no caurà. Per tant, si abans una inspecció moltes vegades no significava res perquè quedava morta dins un calaix, en aquests moments pràcticament no se'n mou cap. O sigui, quan s'aixeca un acte, va a missa.
1: Són aquests els primers expedients que podrien arribar ja a fiscalia aquesta tardor?
4: Els que arribaran a fiscalia aquesta tardor tenen, o sigui, són expedients començats pràcticament dins enguany. En documentació també d'anys passats, però sí que és vera que estan començats dins enguany perquè és un procediment nou que en la darrera modificació legal del govern de la senyora Proens s'han pogut dur a terme i s'ha iniciat un procediment innovador que és procediment DIA, que és per vivendes sense títol, o sigui, sense llicència per ser explotades turísticament, i que implica un procediment, diguem, express, molt més ràpid, que va paral·lel en les de sancions, o sigui, s'aixeca possiblement dia, se fa retirar l'anunci si existeix, se comencen a posar multes coercitives i la reincidència se'n va a fiscalia. Però paral·lelament hi ha el procediment sancionador, que és més lent, és més garantista, per dir-ho de qualque manera, i que també va a missa amb les seves sancions, que són bastant salades.
2: Per tant, poden treure dos tossonai d'Occident damunt, l'oficialia i el Consell.
4: Efectivament. O sigui, no són bromes, o sigui, el que no poden fer és que hi hagi unes normes que m'ordonem entre tots i que, o sigui, n'hi hagi que operin al marge totalment de la llei, diguem, no pagant els imposts, no tenint el títol habilitant, etc. Això fa mal en el sector turístic, i en el sector turístic no hi poden jugar. Ens han d'agafar en sèrio perquè és el principal motor econòmic d'aquesta terra.
1: Sabem quant de pisos o cases s'estan llogant avui il·legalment a turistes a Mallorca?
4: Fa molt mal dir-ho. O sigui, sí que és vera que en aquests moments s'ha aconseguit, o sigui... s'han aconseguit eliminar, com d'abans, en tota seguretat, 8.000 anuncis de les plataformes. Ara bé, fa molt mal saber en tota certesa un número exacte, perquè com qui, o sigui, van, o sigui, són com los ojos del Guadiana, això, o sigui, n'hi ha que s'ho hi són, n'hi ha que ho fan de forma esporàdica, n'hi ha que ho fan de forma contínua i reincident, o sigui, fa molt mal donar una xifra. El que sí que poden dir és que tot d'una que hem detectat amunt, intentam actuar de la forma més contundent que m'ordonen les nostres possibilitats.
2: Per què enguany heu obert 146 expedients sancionadors fins a juliol, un 40% més que durant l'any 2025? Això significa que hi ha més oferta il·legal o que ara es prenguin actuacions més eficaces?
4: No,
2: més
4: eficaces. Té una explicació molt senzilla, i és l'aposta que ha fet el Consell de Mallorca per dotar de més efectius tant en el servei d'inspecció com en de sancions. O sigui, podem atendre més denúncies, poden ser més efectius en base a la legislació més recent, i sobretot que, diguem, s'està estructurant un servei que abans, diguem, no funcionava i que ha costat uns anys que arribi a funcionar i que durant aquesta legislatura s'han pres les mesures, diguem, adients perquè això pugui ser una realitat. O sigui, és que hi ha més efectius i, per tant, se pot fer més feina.
1: Teniu 31 inspectors. Basten?
4: Sí. O no, recursos...
2: Mai hi ha un bast.
4: Això sí. Mateix, o sigui, això no té, o sigui, no té límit, no? El que hem d'intentar és que en els recursos que tenim, o sigui, els recursos de les administracions són limitats, el que hem d'intentar és fer-los el més eficients possible. Mm. O sigui, en aquest moment és dotar de tecnologia, dotar de formació, de coordinació, que la feina que se fa realment tingui un fruit, la que no té una possibilitat d'arribar al final s'ha d'abortar, o sigui, i s'ha d'agafar una altra, i sobretot, o sigui, invertir en el que són totes les noves tecnologies, o sigui, en aquest moment els inspectors segueixen fent les seves actes en paper, o sigui, en blocs d'actes i paper de calcar, i en aquest moment han d'implementar, diguem, aquests mesos que venen les noves tecnologies perquè puguin dur a terme la seva feina d'una forma pràcticament, diguem, automàtica en tablets, cosa que fins ara no havien tingut o no havien pogut tenir.
2: Més clar, anem a parlar de turisme en general.
1: Durant molts anys, quan arribava l'estiu, no, celebraven que cada vegada arribassin més turistes, això sempre havia estat així. El discurs ara ha canviat una mica, no? Vostè mateix dèieu que l'objectiu és deixar de créixer de manera il·limitada. Hem arribat en aquest límit?
4: La percepció de la gent és que, diguem, és que vivim, diguem, com una sensació de saturació, no? Ara bé, no podem fer feina sempre, o sigui, no podem fer feina en base a percepcions, sentiments, etc. Hem de fer feina en base a dades. I sí que és vera que aquesta percepció del Consell de Mallorca l'estem, diguem, atacant de, diguem, en els instruments que tenim. En aquest moment s'ha aprovat el sostre o la llei que ha de regular el sostre d'entrada de vehicles a Mallorca i, per tant, això és un dels elements bàsics que ens dona aquesta sensació de saturació, i l'altre, n'hi ha molt d'altres, però en el cas de turisme sí que és vera que la lluita contra l'oferta il·legal ens pot ajudar bastant, i sobretot el tema de la coordinació entre administracions també és molt important. Ahir érem un foro que se va fer dins un creuer de MSC, allà en el Moll de Palma, i una de les grans conclusions era que era necessari anar molt coordinats, o sigui, hi havia el senyor Roig, que és el president de la patronal de transports, que explicava contents els avions, molts volaven en la nit, hi havia moltes arribades a tota hora, i que en aquest moment se concentren en molt poques hores. Clar, ja en poden tenir de carreteres i d'infraestructures si tothom rima a la mateixa hora en el mateix lloc. I se tracta de gestionar això, diguem, de coordinar-nos i de fer que realment l'illa sigui el més habitable possible.
2: Aprofita ara que has xerrat de la gestió per entrar directament en el quid de la qüestió. Cogestió aeroportuària, sí o no?
4: Clar que sí.
2: O sigui... Perquè el govern s'embuda, el govern central.
4: O sigui, aquí tenim una contradicció molt grossa en aquest cas del Partit Socialista, que és que en aquest moment governa a Madrid. O sigui, aquí tenim una persona, que en aquest cas és la secretària d'Estat de Turisme, que és la senyora Rosario Sánchez.
2: I líder del Partit Socialista.
4: I líder del Partit Socialista, justament coincideix que és així. I clar, hi tenim tota una sèrie de contradiccions en les quals fa molt mal fer feina. Aquí feim uns esforços brutals, diguem per la contenció. O sigui, s'han prohibit, per exemple, el lloguer turístic a habitatges plurifamiliars a Palma. Això no havia succeït mai. O sigui, en tota la història de Mallorca mai hi havia hagut un creixement zero de noves places dins d'una legislatura. I en aquest moment s'està produint i la seva dificultat d'honor. Ara, la dificultat que ens trobem és que, per una part, en la cogestió, demanant la cogestió, s'aprova una proposició de llei en els Parlaments de Illes Balears, se remet a Madrid i a Madrid no ho volen discutir en base a un informe del secretari d'Estat del senyor Simancas de Relacions amb les Corts, que diu que si aquesta cogestió se produeix, AENA deixarà d'ingressar 31,2 milions d'euros. Per tant, el preu de la saturació pel Partit Socialista, nosaltres entenem que són 31,2 milions d'euros, que aquest informe d'aquest senyor diu que no s'ha de tramitar aquesta llei perquè, si no, no ingressaran tant de dobbes com fan comptes. I, sobretot, que aquestes inversions que vol fer i que s'han aprovat aquests dies en el Consell de Ministres per reformar l'aeroport de Palma, entre d'altres, implica que a Mallorca arribin 2 milions de visitants més. Que si això no se produeix, aquests ingressos ells no els atendran i, per tant, minven també els ingressos de les arques d'estat. Ergo, consideren Mallorca com una caixa registradora o una terminal. I Mallorca no és una terminal, és una illa en 53 municipis i amb una gent que hi viu i que les conseqüències les patim aquí. Per tant, el que no podem fer és un discurs aquí, veure la senyora Sánchez darrere les pancartes donant-se raó als manifestants i fent-se fotos de vora a Madó Farta, però llavors agafem un avió, on anem a Madrid i aplaudeix les inversions perquè venguin 2 milions de turistes més. O a través de Tour España, que han sabut també aquests dies, se fa una promoció indiscriminada a tot el món perquè venguin més viatgers, perquè puguin arribar a venir aquests 2 milions de visitants, quan aquí fèiem una feina de contenció i hem eliminat 23 fires de les que anàvem. És una contradicció total i absoluta.
2: Però això és perquè estan pagant buidades, eh? Buada.
4: No sé si està embuat o no, però mos arribaran embuat tots, o sigui, no, això és, o sigui, és un poc prendre's per la gent, no lleial en lo que opina la gent, és un problema quan tu aquí dius una cosa, defenses unes coses i te'n vas a Madrid i ja fas tot lo contrari de lo que demanes que se faci aquí a Mallorca.
2: Hem d'anar aquí avant, no tenim massa més temps, però hem de parlar de sa ampliació o no de l'aeroport de Palma. Sé que ets el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, no t'afecta a Eivissa, però també hi ha unes manifestacions convocades a Eivissa i a Mallorca per dir no en aquesta ampliació de l'aeroport de Palma. Però jo també m'he embuat, ja no sé si l'hem d'ampliar o no, si hi ha dos vés per ampliar-lo, si el que se fa és una ampliació encoberta, no, m'he embuat, diem.
4: Jo crec que en cap cas podem estar en contra d'inversió de millora de serveis, millora de manteniment, millora de qualitat de serveis que han de prestar els aeroports. Ara, el que no podem estar d'acord és amb una ampliació, diguem, il·limitada, que en aquest cas mos estan dient clarament a través d'informes oficials que el que volen és que d'aquí l'any 2031 arribin 2 milions de turistes més a Mallorca. O sigui, 2 milions de turistes més pensant que ja no és assumible. Per tant, totes les inversions del món que vulguis, pot millorar els serveis, pot millorar el manteniment, pot millorar la neteja, pot millorar l'estètica, pot fer
2: però
4: mil coses.
2: Però què trobes d'aquestes manifestacions?
4: Home, que les manifestacions són totalment lícites, el ciutadà té dret a manifestar la seva opinió, d'altra en faltaria, i que també els han d'escoltar un poquet. O sigui, el que no poden fer és ser hipòcrites, posar-nos en el costat de la pancarta i llavors anar-nos a Madrid, com fa el Partit Socialista, i fer tot el contrari.
2: Gerard, moltíssimes gràcies per haver vingut en els estudis de IB3 Ràdio, avui a la Gran Vida.
4: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada. Espero que no sigui de repic.
2: No, aquí és que teva, tu ho saps.
5: Sempre seràs penúltim.
2: Les 10 i 32 minuts, Juanmi, bon anam.
5: Sí, hem de fer aquesta previsió del temps i després amb Raül Valls. Que...
2: Ahir una bona aigua.
5: Una bona aigua.
2: Una bona aigua a Palma. Sí, sí, sí, sí. A Palma.
5: A Palma, qui va fer aigua de bimbolla durant una hora i mitja.
2: Però llavors la resta de
5: Mallorca... No, va sortir el sol encara. Exacte. Sí, a l'atxat encara va sortir un soler.
2: Enxerram a continuació, fem una petita pausa i jo anant-ho d'una. Fins ara.
6: IB3 Ràdio és entreteniment.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos calabacín verde granel a 1,65 euros el kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Benvinguts a Esports en Joc.
9: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, la gran vida.
5: Avui de les 10 i 34 minuts, normalment a les 10, 10 i 5 ja tenim en Amarga Ribas amb nosaltres perquè ens faci una mica de previsió. La previsió no canviarà, però tenim dos minutets, avui anirem a Ferambia, però volem saber què passarà aquest cap de setmana. Marga, Margalida Ribas, com estàs? Molt bon dia.
12: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
5: Benet, benet, t'han fet esperar un poquet, però ja saps que el tens. No sé si serà molt canviant durant aquest cap de setmana. Ahir va ploure el Manco Palma, aquí a Mallorca, va fer aigua de bimbolla durant molt de temps, i m'agradaria que m'ho comentessis això, on va ploure i com va anar la jornada d'ahir.
12: Idò, ahir de matí ja registràrem alguns ruixats i durant el cap vespre aquests se reactivaren, varen ser més significatius, però varen ser en general localitzats. Afectaren principalment Ponent de Mallorca, és a dir, la zona de Calvià de Palma, on teníem aquests registres de 50 litres en una hora, 72 en el cas de l'estació de Calvià, d'Escat d'Allà, i també afectaren el sector de les Pitiuses, amb acumulats mancos significatius. Per exemple, destaquen 14 litres a Santa Eulari o 9 litres a la Mola Formentera, però hi va ser el darrer dia d'aquests ruixats. Ahir diguérem adéu a la inestabilitat per donar pas a un cap de setmana marcat més pel domini del sol, manco niguls. Avui, en general, tindrem un dissabte molt assolellat. Migdia podria créixer qualque nígol baix, però no tindran pampa suficient, no es preveu que vengui acompanyats de ruixats, per tant, tindrem un dissabte tranquil, i en vista a diumenge sí que tindrem alguns nígols baixos que arribarien durant el dematí, migdia, i que com que encara queda una mica d'aire fred amb altura, podrien reactivar qualque ruixat puntual i molt més dèbil de lo que tinguérem durant ahir cap vespre, que es preveu que afecti principalment el sector de Menorca o una miqueta llevant de Mallorca, però res significatiu. Serien ruixats puntuals d'aquests nígols que intenten créixer durant migdia. En general, tindrem un cap de setmana molt tranquil, temperatures màximes molt suaus. Ens mourem tant avui com demà entre aquests 26-30 graus, puntualment a lo millor 31 pel que fa demà diumenge, amb un vent que bufarà de fluja moderat i encara un continua fent de component nord. Així que la mà a les costes exposades en aquest vent estarà una miqueta més alterada en redols de maró, però que cap a demà ja aniríem més a la baixa i també a suavitza.
5: Que bé que ho expliques, Marga. I d'hores, jo puc estar tranquil avui a hora baixa que he d'anar a la cursa en roba interior de Bunyola?
12: Sí, sí, sí.
5: D'acord.
12: Per ara sí.
5: O sigui, no farà calor, farà calor, però s'estarà bé. O sigui, podem
12: sí,
5: anar...
12: seran temperatures moderades. Ah. De cap a sud-oest de cada una de les illes serà on se registrin els valors més elevats, perquè tenim aquest passadís encara de vent de component nord, però seran màximes molt parescudes a les que ja tinguérem ahir, entre aquests 26 i puntualment 30 graus.
5: Molt bé, i d'hora, si t'apareix, nosaltres hem de fer una passejada per Mallorca amb en Raül Valls, que el tenim a sa poble i ja mos ha de contar a veure què és el que fa. Marga, moltes gràcies. Mos escoltem la setmana que ve. Gràcies.
12: Bon cap de setmana, adéu.
2: Les 10 del matí, 38 minuts, l'ho dic, faim una passejada per Mallorca.
3: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
2: I anem a cerquir-lo a sa poble, se troba en Raül Valls, bon dia.
13: Bon dia, que bon està, dia. Criatures?
2: Que ja està,
13: dic, aquesta gent. Dic, bueno, i jo he vengut fins a sa poble perquè ja sabeu que hem bon puesto per menjar.
5: Sí.
13: M'entens?
2: Qui t'agrada menjar, realment? Qui t'agrada menjar?
13: No.
5: Fan un
13: no,
5: variat.
13: Realment, és, tu saps que si no mengen se moren, no ho diuen?
2: Sí, però almenys penges a Instagram, penges fotos de bambolis, de bocadillos, de plats...
5: No se perres.
13: No, què vol dir? No, hem vingut fins a la poble, concretament en el bar Toni Cotxer, perquè celebren 70 anys. Vosaltres sabeu que si de penjar un bon variat heu de venir a la poble, no? I de, on podeu venir, un dels llocs és aquest.
5: I Coventa.
13: El bar Toni Cotxer, clar, aquí anava a dir, vosaltres sou des Coventa, no?
5: Jo m'agrada, ara, com m'entresurt, això també és vera. Però jo m'agrada molt.
13: Per favor. Bueno, i d'això, la qüestió. Avui celebren 70 anys, de, que es diu aviat, perquè no és tan bo de fer això ara que xerràveu de turisme per amunt, per avall, però la gent que és autònoma, que munta negocis, tot això, no és tan bo de fer. Vull dir, 70 anys es diuen aviat, però s'ha de mantenir la cosa, hi ha molt de canvis, i de fet, aquí on som, ja no sé els anys que deu fer que estan en aquest local, perquè abans estaven en una altra part de la plaça i ara veus, ara els trobo aquí, tu, ara què és que talles?
0: Sipi.
13: Sipi, ho veus, tallen Sipi per aquí. I la Madonna, de tot el remenat, hola, com anà?
14: Hola, com estàs?
13: Bé, senyora company, com estàs?
14: Estressada, no, lo següent.
13: Com així?
14: Home, perquè m'apurau entre tot, no me deixeu fer feina.
13: Bueno, no, per qui no la conegueu, sempre la trobareu fent feina. Sempre té un remenat a un altre. Però avui és l'aniversari, 70 anys.
14: Sí, que ja són molts, eh? Que sí?
13: Jo ho trob, jo dic, no és tan bo de fer. Quin era el secret de durar tant?
14: Fer molta de feina. Molta, molta, molta. Ser constant i no perdre el punt de lo que fas.
13: Bueno, jo ho deia, que els que som autònoms, els que tenen empreses, tot això, que sempre xerram, no és tan bo de fer. Sempre hi ha qualque mal de cap, impots i aquestes coses.
14: Bueno, mal de cap ja n'hi ha cada dia, quan t'aixeques, I més si ets autònom, obrir un portal no és fàcil. Però bueno, anant fent a poc, anant tirant.
13: Bueno, men, vosaltres 70 anys, ara quant d'any fa, ja que estàveu en aquest local?
14: 13,
13: pas que passa aviat. Jo record que quan vau inaugurar aquest local, mare meva, que abans estàveu a l'altra banda, a plaça, just aquí de vora, que era un local més petitet de tota la vida, i aquest que ja és tot nou, gros, i està perfecte. A més, teniu la penya del Barça aquí dalt.
14: Sí, exacte.
13: Tu ets del Barça, no?
14: No, jo soc molt neutral en el futbol.
13: Ah, va bé. Joan, perquè en Joan, el nostre company, és del Mallorca, li pegueu un taquet. M'entens? No passis pena.
5: Sí, alerta amb això, per favor.
13: Alerta, vius.
5: Vius.
13: Bé, escolta'm una cosa. Avui, aquest aniversari, quanta gent s'espera? Perquè era una cosa important. En Joan no pot venir perquè ha d'anar a la festa de la roba interior, a Bunyola. Però aquí a la Pobla hi ha tardeo, com quasi cada setmana. Per a vosaltres, al migdia... Bueno, no, a la Pobla sempre teniu trull.
14: Home, és que si no, no seria la Pobla.
13: Veus, clar. Jo és que som molt fan de la Pobla. Escolta'm, quanta gent espereu per dinar?
14: Deve ser 160-170.
13: Mare meva, i de cant de dinar?
14: Hombre, de roi brut.
13: Oh, poble, però.
14: Hombre, clar, jo també faltaria.
13: Enguany tornaré a fer una recepta d'aquestes que penjo jo per Instagram i tot això. Basta de haters. Jo faig el que puc. Vull dir, quin és el secret de l'arròs poble, a part de que sigui covent?
14: Que ho feia un poble.
13: Hater número 1. Exacte, ja no ho puc fer jo, saps què te vull dir? Però jo ho intent.
14: Escolta, jo som poblera i encara no li ripen el punt. Ah. He d'agafar l'essència d'aquests amors majors que fa anys infinit que ho fan.
13: Bo, és que tot ho tenen en secret. Ara, l'arròs poblera, secret. Vols aigua en neu, la recepta, secreta. És que tot és secret?
14: Home, si no, no tindríem els llocs que s'han de ser com a inca.
13: Un beso inca. Un beso a tots inquers i inqueres que mos escolten ara. Bé, la pobla vos estimen, què vol dir? Bueno, escolta'm, 170 a dinar. I llavors cap vespre ja ho veurem, no?
14: És cap vespre no t'ho puc dir, perquè tant paren a ser 200, 300... És que no ho sé. Aquí tothom ve... Quan val?
13: I ara tot això, perquè jo, les patates, jo, que ven de família hostalera, sempre vaig veure la meva predina tallar moltes patates. Però clar, jo pensava, això ja venia teat avui dia.
14: Vas en sèrio?
13: Clar, jo ho com tot teat, tot preparat.
14: No, nosaltres t'he dit que encara anem a l'antiga. Pelant patates, els de feim a bocinets, els de fregim en calderó, tot. Mare si no, perdem l'essència.
13: Això és vera. Però ara no me digueu que això que ja venen té edat preparat no és una monada. Ho poses i...
14: Però si no té el mateix gust.
13: Ja fa carusses.
14: Bueno, no té el mateix gust.
13: Això és vera, no fa el mateix gust. Bé, doncs ja ho sabeu, 70 anys que se diuen aviat, que avui celebra aquí Cantoni Cotxé de la Pobla i tenim la solució, vull dir, està salvat, hi ha generacions, o no?
14: Bueno, se suposa que sí. Ara que després vulguin seguir... És una altra tangaia. Jo això no te puc dir, no puc xerrar per ells. Il·lusió en tenen. Ara ha de ser ganes i ser forts.
13: Bueno, per gent no serà, eh?
14: Bueno, per gent pots
13: de
14: estar...
13: De clients?
14: No, de clients no, per clients els atenc. Bé, els atenc, els mantenim, a més. Som família, els clients ja són família.
13: És que és això. Res, idò, moltes gràcies, que vagi molt bé. Te deixem aquí pelant patates. Tenen, jo de ho veig i estic cansat de veure-ho, companyeros. I ara, per aquí, que t'hi haguem encipi. Clar, és que llavors te menges ja tot preparat i saps que va de bé, d'una monada.
5: Però no té res, el mateix idò, gust.
13: Clar, no té el mateix gust. Jo mi, tu i jo som més de que mos ho donin preparat.
5: Sí.
2: Jo també m'apunt, jo també m'apunt.
5: Jo seure a taula va bé.
13: Sí, clar. A Narissa també li va bé seure a taula.
2: Sí,
13: no t'ho dic jo. No, però saps què passa? Jo tinc avui un dilema, i és que he d'anar a Binissalem ara d'aquí una estona en els fideus de Vermà.
2: Sí, no, o sigui, l'he portat a fer coses.
5: Han de ser per tot, clar que sí.
2: Exacte.
13: Joan, Arisa, tu saps que jo he patit de FOMO?
2: FOMO, ja, ja m'ho va dir.
13: Sí. Vull dir, clar, això és una enfermedad grossa, potenta, m'entén, no té solució. Per tant, jo he d'anar llavors cap a Binissalem en el trepitjador. Ja vos contaré com ha anat la cosa i la setmana que ve no sé on passejarem, però com que van anirem, no passeu pena.
5: Molt bé, i doncs, Raül, te deixem a la pobla, però alerta, o sigui, quedes a dinar o no?
2: No, no t'ho dic, que se'n vas a Binissalem.
5: Sí, però...
13: Exacte.
5: A Binissalem, sí.
13: Tu tens el traje de noche per anar... A Bunyola.
5: Jo, al final, crec que camí a mig oberta i un banyador. Sí. Ja ho veurem. I sabates per córrer, si he de córrer.
13: Per favor, posau-hi vetres. Sí. Avui hora baixa, posau-hi vetres
5: quin
13: en directe, a la televisió.
2: Quin quadre.
13: Perquè veureu en Joan Minostro...
5: En banyador, així, sabates esportives i una camí.
2: Sí. En pèl, exacte.
13: Sí. En pèl, la festa de la roba interior, però sí, jo... hi ha gent que s'oblida de la roba interior.
5: Jo la meva lota me diu, ja has d'anar tu? Què vols que te digui?
13: Que
2: Raül Valls, no moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
5: Gràcies.
13: A vosaltres.
2: Una ferrada adéu, forta. Adéu-siau. 10 i 45 minuts.
15: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
2: Allà, Juanmi, entrem a la recta final d'aquest programa número 108 de la Gran Vida. Ho fem dins el setè art.
5: Setè, perquè s'estén va cap a l'esquerra.
2: Setè art.
5: Setè, exacte.
2: Món de cinema amb en Sergi i en Mateu.
5: Amb en Sergi Espósito i Mateu Bibiloni. Què tal? Sergi o Sergio, per cert? A tu què t'agrada més?
2: Espósito o Espósito?
5: Bé, Espósito és Espósito.
16: Sí, bé, és Espósito perquè és imposat. Bé, això és com Vox Populi, no? Lo de que Espósito no és un llinatge original, sinó que se'ls donaven els nins...
2: No,
16: és un llinatge comodín. És un poc... Si no vaig malament, és el llinatge que se li donaven els nins, que eren...
5: Bé, que venien de família, que no venien d'alta alcunya.
16: Sí, o que no...
17: Els si orfes, entenia, que no eren... tenia família, sí. Se li posava Expósito.
2: Ara, aquí m'ho quadra més.
16: Sí. Bé, també se feia amb l'altre llinatge, García, n'hi ha d'altres que són molt comodines en aquest sentit, però Expósito ho és.
2: Però tu no tens res a veure en tot aquest món.
16: No, fa bastant més de temps. És a dir, no som jo el primer Expósito, sinó que ve d'enrere, però bueno, no... De fet, això és interessant. Vam fer una investigació el meu predí fa temps de quin era el nostre llinatge original, ja per Granada, és a dir, en fora. Crec que era Ezequiel, és a dir, que és una cosa...
5: Ezequiel.
16: Sí.
5: Sergio Ezequiel, m'agrada.
17: Sergio
5: Ezequiel, pareix una...
17: Pot canviar sa capçalera.
5: Un serial.
16: Sí, un poquet. He de treure un disc, Ezequiel.
2: Miris
16: com es persona.
5: Aquesta tenia 15 minuts i en el final tindran 7 una altra vegada.
2: No, xerrant... fem un sàdame, ara.
5: Sí, tal qual. Però m'agrada perquè descobrim coses. Xerrarem avui de pel·lis d'aviació. I n'hi ha un parell de títols, no? Un grapat.
16: Sí, perquè és un món que... Bé, de fet, ho vàrem escoll un poquet per intentar unir aquests dos mons, no? I no és perquè sí. No.
17: Efectivament, són un poc els meus dos universos que me toquen, perquè jo faig feina a l'aeroport.
2: Sí, senyor.
17: El món de l'aviació m'agrada bastant, també. I és del cinema, pues, evidentment, com ho puc comprovar durant tota la temporada... a l'altre món, i els hem unit per cercar aquestes pel·lícules.
2: Venga.
17: Sobre avions, sobre aviació, sobre pilots i sobre aquestes històries que, en el final, són molt cinematogràfiques.
5: Sí, Fly me to the moon. La pots posar així, aquesta?
2: Pot callar un poc.
5: És que per ambientar, estic seguint el guió. No escolta.
16: Però jo m'estim més que la canti ell. Sí, més sí. Que en Sinatra.
2: Jo, és que no calla. The moon. Ja està.
5: Com que no prepares a deixar, no?
2: Continuem.
16: Seguim a la Gran Vida amb en Juanmi Sinatra i...
2: Exacte.
16: No, però és veritat que no són dos mons que estiguin tan allunyats un de l'altre.
17: No tant com pareix.
16: No, tenen arrels bastant, bastant properes. De fet, ja directament des de la seva invenció, no? Aquestes dues invencions són bastant properes en els temps. Recordem el cinema per part de Germans Lumière, les primeres gravacions de la història, aquest descobriment, lo podem ubicar l'any 1895, al final del segle XIX.
17: Primeres projeccions a França, a un bar, literalment, un cafè, on se fan aquelles famoses projeccions de el tren llegant a l'estació i los trabajadores saliendo de la fàbrica.
16: I els primers inventos, la primera arribada de l'aviació serien al principi del segle XX, no? 1903, crec que és. És a dir, que són molt propers en els temps, aquestes dues invencions, i des del principi el cinema mira a l'aviació amb aquesta admiració, no? I amb la curiositat en què mira els diferents avanços.
17: Com a cinematògraf sorgeix com a element o com a invent per retractar d'alguna manera el moviment, per intentar aproximar-se el màxim a la realitat, tot allò que sigui molt vistós a nivell visual és... evidentment ho volen retractar i l'aviació és el primer que fan.
16: Bé, tu has dit, la primera pel·lícula de la història és un tren, arribant a una estació.
17: Va de vehicles, això.
16: Imagina't que s'inventa un nou vehicle, que en aquest cas vola, no? Que és el més impossible en el món. I doncs sempre ha estat aquesta relació. De fet, hi ha grans figures en els principis del cinema com a productors o directors completament enamorats del món de l'aviació. El més important probablement sigui Howard Hughes, que bé, és el director de Hells Angels, no? Els Angels de l'Infern, una pel·lícula sobre aviadors de la Primera Guerra Mundial. I és, de fet, el protagonista d'una pel·lícula gegant sobre aviació, tot i que no surten surten molts d'avions, però no és que sigui la pel·lícula d'un viatge, no?, d'un vol, però El aviador de Scorsese...
17: Efectivament, és una de les pel·lícules més... O sigui, xerrant d'aviació, de xerrar de l'aviador, evidentment. És una de les pel·lícules que, Sergio, a tu t'encanta, no?
16: Bé, és que de Scorsese, no, una pel·lícula que per jo seria pràcticament un Ciudadano Kane del nostre segle. Aquestes biografies més grans que sa vida, és una pel·lícula que recomanam moltíssim, El aviador, no confondre amb el programa d'aquí, de Can Nostre, Dimetres.
2: Exacte, però... Dimetres, exacte, no s'ha de confondre. Un saludo en gallego.
16: En gallego, sí.
17: Però, sí, hi ha moltíssimes pel·lícules que xerren sobre aviació o sobre pilots.
16: El primer Òscar, millor pel·lícula de la història, és una pel·lícula sobre aviació, és Alas, de 1928, si no vas malament.
17: Correcte. És a dir,
16: que sempre ha estat aquesta unió i volien, com deia en Juanmi, d'un parell de títols, no? I, sí. I també, bé...
1: N'hi ha una que és de Top Gun.

0: Take My Breath Away, no? Aquesta melodia que tots els que estimen Top Gun, recordant cada vegada, no? que pràcticament cada 20 minuts o 15 minuts de pel·lícula sona aquest, un pel·liculón dels 80, completament icònic. I
1: que marca un poc l'estètica de l'aviador, també. O sigui, vull dir, aquestes Ray-Ban, sí. Aquesta imatge que tenim tots en el cap d'un pilot o d'algú que mana avions, ja la diguéssim que l'instal·la...
2: M'agrada molt lo de mana avions.
3: Sí, tu estàs allà i dius, vol manar?
1: Sí,
3: mana avió.
1: Tothom podria aterrar un avió, no? Aquí.
3: I és important que se figura aquesta imatge sigui de Tom Cruise, perquè en Clint Eastwood, que s'ha retirat del cine, ha fet unes declaracions aquesta setmana, en 96 anys, i li deien, seràs el personatge actor de Hollywood més recordat de la història? I en Clint Eastwood ha dit que no, que serà en Tom Cruise.
1: És que és una de les grans estrelles, o la darrera gran estrella del cinema hollywoodiense. I si xerrar precisament d'en Clint Eastwood, ell té una de les pel·lícules més importants també d'aviació, que és Sully. No sé si m'ho recordeu d'aquesta història que va succeir el 2009 d'un pilot que va haver de meritzar
2: sí,
1: en Sagazzo.
3: I dona positiu per alcohol.
1: No, de direcció d'en Clint Eastwood,
0: que també va ser actor d'una pel·lícula d'aviació com és Firefox, per cert, un altre un icono molt més petit que evidentment és icona que va suposar en Tom Cruise a Top Gun, que directament és que va ser un moviment gegant, per una banda, diguéssim, per tot el fenomen fan, no? És a dir, totes se diu sempre, no?, que totes les carpetes de les atletes dels 80 duien en Tom Cruise aferrat amb aquesta imatge de Top Gun.
3: A veure, Hombre G i Top Gun.
0: Exacte. Eren en Summers i en Cruise, tots dos.
3: Les atletes tenien això. La meva professora d'anglès tenia Top Gun i Hombre G.
2: Basta.
3: Tenia.
0: G-Men, no? Tenia ella, perquè era en anglès. Sí. I bé, i per altra banda, a la Marina dels Estats Units, diguéssim, ara no sortirà, però bueno, les inscripcions per ser marine dels Estats Units, en concret aviador, a partir de Top Gun, se varen disparar, no sé si era un 150 o 200% en el moment en què se va estrenar aquesta pel·lícula. És a dir, va ser un fenomen a la realitat també gegant. I de fet, fa un poquet d'anys varen tenir la seqüela, no?, amb aquest Hollywood de segones parts, que és Top Gun Maverick, que és una altra experiència molt diferent, perquè és molt més, no diré seriosa, però està molt més centrada en l'experiència de lo que és pilotar, no?
1: Efectivament, i precisament Top Gun i Top Gun Maverick són dues pel·lícules que retraten molt bé el que hem xerrat en el principi, la capacitat cinematogràfica que té l'aviació. Com retractam aquests vols, com sonen els motors, com se sent estar dins una cabina, el que diu en Sergio, aquesta Top Gun Maverick s'apropa molt més a nivell tècnic, a nivell visual, de lo que és estar dins un caza. No?
3: Exacte. Vull que vos hi càpiga tot, perquè a més m'ha costat posar les cançons. I tenim una que m'ha fet molta gràcia, perquè hi ha un videoclip de Luis Miguel damunt una cançó que és La Incondicional. Quina relació té amb l'aviació?
0: Si veus aquest videoclip, és literalment Top Gun, és una... Bé, primer és Oficial i Caballero i després un poc Top Gun, és una meravella de videoclip, a més de ser una de les millors cançons de la història, per això ja li dic.

0: Jo he de dir que m'agrada molt Lluís Miguel, ja ho he confessat. Au.
1: Això m'agrada moltíssim. I és precisament per aquesta cançó. Aquesta cançó és la que em va despertar l'amor per Lluís Miguel.
0: Que gran. Jo era quan... No, la lluvia...
1: Oh, no fuiste serà a la que playa. No me amas.
0: Clar, aquesta per ahir tenia, era adolescent. Clar, tu t'agafava sí, més gran. Ara, parlant de Lluís Miguel, què t'apareix?
1: Això és un temazo directament i efectivament te vaig enviar aquesta cançó perquè el videoclip és genial, és que Stock Gun és molt molt divertit, Stock Gun fets amb els mitjans d'un videoclip de Lluís Miguel,
2: clar,
1: que canvia bastant, però sí, és còmic, com còmic és una altra pel·lícula, en aquest cas la meva pel·lícula preferida d'aviació de la història del cinema, que és bé, obra d'estat de James Stucker i d'en Jim Abrams.
2: Efectivament, hi ha pel·lícules d'aviació de tots els gèneres, mm-hmm. O sigui, de drama, de terror, Serpientes en el avión, també de Denzel Washington.
3: Serpientes en el avión?
1: No, Samuel L. Jackson.
2: Samuel L. Jackson, perdó, ah. Que fos. Sí, sí, però sí que hi ha pel·lícules de terror, de drama, de, efectivament, comèdia, com mm-hmm. és Aterrizar como puedas.
0: Que te piqui una serp quan
2: sí,
0: estàs apuntat.
1: És improbable. És improbable.
2: Però és un clàssic, s'ha convertit en un clàssic aquesta pel·lícula.
1: Sí, de cinema de sèrie B, un poc, però sí. I en el cas de...
2: Magres.
3: Magres.
1: Que és el que podríem considerar Aterriza como puedas, però no ho és. És un tòtem del cinema de comèdia.
0: Per favor, hem d'arribar a Aterriza como puedas.
1: Sí, sí.
0: Hem d'arribar a la frase mítica d'un bossi de la pel·lícula, 10 segons.
3: I anem posant que queden 2 minuts de programa.
4: Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
5: ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
4: Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él.
5: Enseguida.
0: I ella tot seria,
2: és espectacular.
0: Aterriza como puedas.
2: Aterriza como puedas és un dels grans clàssics de la comèdia.
3: Però això és una pel·lícula, i ara vos ho demano en sèrio, això és una pel·lícula bona o de segona divisió?
1: No, boníssima. No, bueno, boníssima. És una de les millors comèdies de la història del cinema. La meva defensa de staff, dels directors d'aquesta pel·lícula...
3: Però llavors ara no te fa gràcia.
1: Jo l'he vist mil vegades i m'ha fet gràcia les mil. És a dir, és una debilitat que tenc el cinema de staff, com dic.
0: Políticament incorrecte, quan comencen a aventar aquella dona i van passant tots en fila, aquella ensamada, el bolsejador, la monja...
2: I canvia la comèdia cinematogràfica per sempre.
1: Et genera spoof.
2: Exacte.
1: Bé, existia un poquet abans amb Blake Edwards
2: amb
1: Mel Brooks, però bueno, que sí, que aquesta és la manera de sentar el cinema de paròdies arriba de la mà d'Staff, que amb aquesta pel·lícula i amb la saga de Agarrarlo como puedas o amb Top Secret...
0: Vos hem de dir adeu amb Staying Alive dels Vigis, i perquè mos quedem sense temps, i d'aquí 40 segons venen els companys dels butlletins horaris, informació. Però nosaltres tornarem, Miquel Àngel, no?
3: Demà, si Déu vol, a les 9 en punt des de matí. Sergi i Mateu, moltíssimes de gràcies.
2: Moltes
3: gràcies a tota aquesta audiència que avui de matí m'ho ha escoltat en aquesta primera part de La Gran Vida. Demà, segona part de La Gran Vida. Bon
0: 3 hores de programa i el programa número 109.
3: Vinga, adeu-siau a tot. Fins demà. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El Centre de Control Aeri de Palma, a l'aeroport de Son Sant Joan, va gestionar aquest agost un 6,3% més de vols que l'any passat, 55.153 en total, segons informació publicada per Enaire, que és l'entitat pública responsable de la gestió del trànsit aeri d'Espanya. És el centre de control on més ha augmentat l'activitat, tenint en compte, però, que es controla la circulació d'avions en l'espai aeri dins el seu radi d'acció i que no necessàriament han d'operar als aeroports de les illes. A tota Espanya, pel mateix mes, el trànsit aeri va pujar al 5%, gairebé 2,5 punts per damunt del creixement de mitjana de la resta de la Unió Europea i 12,5 punts per damunt de la mateixa mitjana d'abans de la pandèmia. Amb motiu del dia avui mundial de les platges, l'ONG per la preservació d'Eivissa i Formentera posa en evidència que les platges naturals són les que estan més congestionades i pateixen una major pressió humana, això amb l'ocupació d'espai per sobre del límit de saturació recomanat en alguns casos al Pla d'Ordenació d'Oferta Turística. Han comprat platges de compte amb la platja de Santa Eulària durant la primera setmana d'agost. A compte no es va baixar del miler de banyistes, amb un màxim de 1.513 persones i 2,5 metres per persona ocupats. A Santa Eulària, platja urbana, quatre vegades major, varen ser 618 banyistes amb 27 metres quadrats per persona per estendre la tovallola. Lisa Langley, coordinadora de l'Observatori per la Sostenibilitat de la Fundació.
2: Començar a quantificar tots aquests valors ajuda que la gestió llavors pugui aplicar millor en els espais per fer-ho compatible tant en la conservació del medi natural com en l'ús d'aquests llocs.
1: I a Menorca, es Castell, acabada la prohibició d'aparcar per als conductors no residents al centre del municipi en temporada alta, enguany el balanç és de mons. Infractors n'hi ha hagut, però la xifra de sancions s'ha reduït gairebé a la meitat. L'any passat la policia en va posar 1.138, mentre que enguany aquest estiu n'ha tramitat 641. El Batlle Lluís Camps ho atribueix a dos factors: una plantilla policial ajustada, que ha de prioritzar, diu, emergències, i també a l'ampliació de les zones d'aparcament. L'objectiu, diu el Batlle, no és sancionar, sinó informar i facilitar l'aparcament. Per cert, que encara Menorca es Mercadal ja està inaugurada des de les 10:30 la novena edició de la fira Arrels del producte agroalimentari i gastronòmic, que compta, recordem, amb una quarantena d'expositors entre productors, elaboradors, restaurants i entitats vinculades. El programa inclou sessions de cuina en viu, degustacions i també actuacions musicals. Avui migdia a Palma hi ha una concentració en suport als drets de les persones migrants en el context de la crisi migratòria a Ceuta. L'organitza l'Assemblea Antiracista de Mallorca i un portaveu d'aquesta assemblea, Andrés Arcos, ens ha explicat que també reivindiquen els drets y el tratamiento de las personas migrantes a las islas.
3: Aquí también convivimos con personas que hemos nacido en lugares distintos y que también convivimos con el racismo y la discriminación, o esa idea de que algunas personas, aunque lleven años viviendo aquí, tienen que estar demostrando continuamente que pertenecen a una sociedad en la que ya forman parte. Para nosotros la concentración también habla de la sociedad que queremos construir, que nadie tenga que justificar constantemente el derecho a estar, a vivir y formar parte de lo que ya forma parte.
1: Fins aquí les notícies de les 11 d'IB3 Ràdio. A les 12 comença Esports 3 en Joc per oferir-vos futbol. Per això els informatius no tornaran fins a la mitja part dels partits emesos. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No Venim a Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre retardar l'entrega del primer mòbil. Si decidim retardar l'arribada de l'smartphone durant l'adolescència, com ho gestionem?

0: cada vegada hi ha més famílies que opten per retardar l'arribada del primer smartphone. Però quan bona part dels companys ja en tenen, sorgeix una pregunta molt pràctica. Com se fa compatible aquesta decisió amb el dia a dia d'un adolescent? Com podem evitar que el fet de no tenir smartphone acabi afectant la seva manera de relacionar-se amb els amics? Avui volem parlar sobre aquest tema amb Nanna Ramis, que és mestra i pedagoga, formadora i divulgadora, a més amb una llarga trajectòria acompanyant famílies i professionals de l'educació, reflexionant sobre criança, educació i ús de pantalles. Bon dia, Anna, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt contenta de tornar a estar aquí.
0: Molt bé. Idò, anem a parlar d'un tema que és complicat, perquè ens trobem cada vegada amb nous reptes.
1: No és fàcil.
0: No és fàcil. Anem a entrar en matèria, idò. Per començar, si una família decideix retardar el primer smartphone, què creus que hauria de preveure abans de fer aquest pas? És a dir, quins són els principals reptes que hauria de pensar que se podrà trobar amb el seu fill o la seva filla?
1: Mira, jo crec que donar un smartphone és dir una paraula que no diu tot el que podem donar. És dir, no tenim per què donar un smartphone igual que el que estem utilitzant els adults. Aquesta és la primera. Dos, s'ha de tenir en compte que un mòbil, un smartphone, és una eina que els pares deixen al seu fill. No és propietat del fill. Ni si li han regalat els predins, ni... No, el mòbil és d'un adult. Legalment és així, eh? Un menor no pot tenir. Per tant, no és el meu mòbil, diria l'adolescent. No, és el que t'hem deixat perquè tu comencis a entrar en aquest món digital a través d'una eina que progressivament anirà tenint més funcions i més aplicacions. I això, punt dos, serà en funció de la seva responsabilitat i del respecte que tingui per unes normes, uns límits que hem establert. Direm, doncs, el mòbil es fa servir aquí, però allà no. Per exemple, es pot fer servir a la sala d'estar, però a l'hora de dinar no es pot tenir a la taula. O no et pots tenir el mòbil a la nit a la teva habitació. Per tant, hi ha unes normes. I tres, els adults que estaran acompanyant l'entrega d'aquest mòbil i que sabem que condicionarà en part la vida del seu fill, han de ser bons models de referència i s'han d'implicar molt des del moment en què el donen, no abans. Bueno, abans han d'haver estat bon model sempre, però donar el mòbil i dir ja està, a l'aventura, no, vol dir que a partir d'aquell moment estem fent una tasca d'acompanyament i de supervisió que és imprescindible.
0: Molt bé. Són molts aspectes que s'han de tenir en compte abans de donar aquest primer mòbil, però, clar, si decidim no donar-lo, també podem tenir altre tipus de reptes, no? Com pot ser els referents, no? Aquests referents compartits que de vegades tenen els al·lots. Com podem fer, si no donam un smartphone, que un adolescent continuï compartint referents amb els seus amics sense tenir un smartphone propi?
1: Clar, l'smartphone és un instrument o una eina que hem assimilat que cadascú, cada persona humana té el seu, on tenim dos, un per la feina i un privat.
0: Fins i tot, sí.
1: Però, sí, o gent que té diversos, no? De fet, diuen que hi ha més smartphones al món que persones humanes. Doncs el que podem fer és tenir diversos estris que són compartits fins que no arriba l'smartphone. Un adolescent pot compartir a través de la tablet, pot compartir a través d'un PC, un portàtil que tenim a casa, pot compartir a través de l'smartphone del pare o la mare. És a dir, no és allò de, com que no té un smartphone propi, no pot ni escoltar la seva música, ni veure els seus vídeos, ni saber res del que fan els altres adolescents del món. No, ho pot saber a través d'altres dispositius que tenim a casa i que es comparteixen, doncs això, amb uns horaris, amb unes condicions, i fins i tot són dispositius, un dispositiu de joc que pot tenir connexió en línia.

0: Mira, és a dir, que poden compartir-se coses si està normativitzat, i limitat.
1: D'acord, és a dir que poden formar part del món dels amics sense tenir un smartphone perquè poden accedir a través d'altres aparells digitals, no?
0: Correcte. Sí.
1: Anem a un altre repte que de vegades se plantegen també les famílies si no donen aquest telèfon intel·ligent, que és la comunicació amb els amics. Quines alternatives poden cercar perquè un adolescent continuï mantenint aquest contacte sense necessitat de tenir un mòbil propi?
0: Mira, jo, pel que he conegut, hi ha com dues solucions. Una és tenir a casa un mòbil d'aquells que ja no fem servir perquè ens el vam canviar i que tingui un número concret, una targeta concreta i que sigui el WhatsApp que s'està a casa perquè l'adolescent pugui contactar amb els seus amics, amb la colla, perquè no quedi absolutament despenjat. I aquest mòbil només té aquesta app. I és un mòbil tonto, però que té aquesta app i el tenim a casa. I l'adolescent sap que el pot fer servir perquè es queda a casa. I aleshores pot saber què passa el dissabte amb un amic que ha quedat, si arribaran tard, si han canviat el lloc que han quedat, si el que sigui. Això és important perquè segueixi connectat. Però aquest mòbil és de casa. És un mòbil que es queda de fons. L'altra, que he estat fent recerca, és una app que es poden instal·lar als pares i que fa un cert seguiment del WhatsApp del fill. Però això s'ha de dir. Hem instal·lat aquesta app que fa un seguiment del teu WhatsApp. Aquest seguiment, pel que jo conec, però no l'he vist, no l'he fet servir, no llegeix els literals de les comunicacions del teu fill, sinó que a través de la IA i d'un equip de psicòlegs que l'han muntat, et poden advertir a tu, mare, pare, a través d'un informe setmanal, de si s'està parlant de temes de sexe, però a un nivell molt complicat. O si aquest adolescent està patint perquè està rebent bullying o el que sigui. De manera que tu, a través d'aquest informe, podries intervenir. Sé que existeix. No sé si seria la solució més apropiada, però l'explico per si la gent vol saber-ho.
1: Toca investigar, idò, no?
0: Bé, es diu Xoul, Xoul, però
1: D'acord.
0: no l'estic donant per bona, Dic que existeix.
1: Van sorgint cada vegada amb la intel·ligència artificial també noves possibilitats, també nous reptes, també, però també noves possibilitats. Abans comentaves que tenim la sensació moltes vegades de que el mòbil és de la nostra propietat. Tot i que és vera que legalment pertanyen als pares, els gelós moltes vegades el tenen molt, molt gelós i no volen compartir informació del que fan a través del mòbil o que miren per damunt. Pot ajudar en qualsevol cas, ara que ens estan plantejant tot aquest ús de l'smartphone, compartir amb ells experiències digitals, per exemple, mirar una pel·lícula, jugar un videojoc junts, comentar continguts, perquè ells després no acabin vivint
0: Clar.
1: el mòbil com una parcel·la exclusivament seva, de la qual nosaltres hem de quedar al marge.
0: Clar, això torna a ser un progrés. És a dir, si abans de donar aquest primer mòbil, des de que la criatura té 6 anys, estem veient unes pel·lícules junts, o veiem unes sèries, o juguem junts digitalment, o estem veient un canal de YouTube que ens interessa perquè el tema ens fa il·lusió a tots els que estem a casa. I això ho podem comentar. Estem fomentant un vincle de confiança entre pares i fills i els fills estan veient que hi ha un oci sa, que hi ha una manera de divertir-se, d'estar distret o de treballar o de fer les coses fàcils que val la pena. Però també estarem fent comentaris de dir, mira, aquesta sèrie la deixem de veure perquè ens afecta que es maltracti aquesta persona i no volem veure escenes d'aquest tipus. Ja estem fent una educació que després, encara que sembli que els adolescents passen, se l'emporten posada. De manera que aquest jugar junts crea una confiança i que nosaltres els hi puguem ensenyar, mira quin meme m'han enviat més divertit, però tampoc els hi ensenyes tot el teu WhatsApp. És a dir, que l'educació pel compartir s'ha de fer alhora que l'educació pel preservar la teva identitat i la teva privacitat, que la mare tampoc ensenya tot el que té en el seu telèfon i a la llarga el fill tampoc t'ensenyarà tot, però pot parlar de tot amb la mare. És a dir, la consigna és sempre que t'arribi o vegis alguna cosa que et sorprengui, que et fereixi, que et faci mal, que et molesti, que t'inquieti, vine i digue-m'ho.
1: Tornem una miqueta en el tema que comentàvem a l'inici, que és quan tots els companys tenen mòbil i el nostre fill no en té. Clar, és fàcil que quan bona part dels seus amics ja tenen mòbil, l'adolescent ho associï, el fet de tenir mòbil, a tenir un espai propi i a tenir una intimitat que ell, per no tenir mòbil, no la té. Com podem ajudar a entendre o que entengui que tenir intimitat i un món propi no passa necessàriament per tenir un mòbil? De quina manera li podríem explicar que el fet de tenir espais propis se pot aconseguir d'una altra manera que amb un aparell?
0: Més que explicar-ho seria viure-ho. És a dir, cada vegada que en família fem qualsevol activitat, des de netejar junts el menjador o la sala, que després puguem parar un moment mirant-nos i dir: ostres, ens ha quedat molt bé, som genials netejant. És a dir, que totes les experiències que no impliquen res de digitalització, o fer una carrera en bicicleta, o fer un extraescolar que t'ho passes genial, és a dir, que hi hagi aquest moment de prendre consciència de que xulo això que he fet, que bé m'ho he passat fent això, que maco aquesta estona que he tingut aquí. Perquè si no li anem donant valor a la vida presencial, com és el quotidià i ens passa de llarg, sembla que el més valuós és el que es recull i és digital. I en canvi que puguem dir: ostres, que bé aquesta suada que ens hem pagat fent aquesta bicicletada fins aquí dalt. I ja està, i deixar-ho aquí. I no dir, com que no portem el mòbil, ens hem pogut centrar més. Jo crec que això ja vindrà després.
1: Clar, valorar els moments que compartim plegats, no? En el final.
0: Clar, la vida compartida, la vida, o fins i tot la vida en solitari, de dir: ostres, he estat a la meva habitació fent aquesta feina i per fi me l'he tret de sobre. Pues que bé, perquè escolta'm, si no t'has distret i l'has pogut acabar amb el temps que tenies previst, a que estàs satisfet de tu mateix. Sí, enhorabona. Llestos, és això.
1: Anem un poc a coses pràctiques, com que estàs explicant ara. Donar eines als pares i mares que ens escolten i potser han pres aquesta decisió de retardar l'entrega del mòbil, però se troben en que potser el seu fill és dels pocs que no en té. Si hi ha altres famílies, imagina, és més fàcil, no?, anar tots en conjunt a l'hora de retardar aquest primer smartphone, però com ho podríem fer per cercar complicitats, podríem dir, o crear aliances entre famílies d'una manera realista, sabent que no tothom prendrà les mateixes decisions i ni les mantindrà sempre, perquè és difícil arribar a acords.
0: Sí, ja hi ha, i això és una cosa que per mi és molt satisfactòria, moviments d'AFES o de PIMES que es posen d'acord, grups classe o grups de pares d'extraescolars o de l'esplai o del que sigui, que es posen d'acord amb: no donarem el mòbil fins a tal època, o no instal·larem el WhatsApp fins a tal altra, o no deixarem que entrin en certes xarxes socials. I encara que siguin 5 o 6, doncs els que van junts a fer música o van junts a l'esplai, doncs com que ja són els amics, ja estan creant un petit cercle. Si poden ser més, estupendo, perquè tots compartim una prevenció, una precaució, que és important que hi sigui. I si no hi és, perquè sempre hi ha qui diu: jo ho faria, però ja he fet tard perquè li ha regalat el mòbil sempre a dina o el que sigui, entendre i compartir també amb els nens i nenes o amb els adolescents que viure en societat té una part que ens ajuda i una part que ens decepciona sempre. I que hem de lidiar amb el que ens ajuda i amb el que ens està decepcionant, perquè ens encantaria que tot el món, hi ha gent que diu que prohibeixin el mòbil fins als 16. I amb això creieu que tots els pares i mares farien cas? No. Per tant, hi ha una part de convivència comunitària que està bé que els que retardem l'arribada dels mòbils la compartim, la diguem, que busquem altres persones que s'hi puguin ajuntar, però que entenguem que hi ha gent que té vides molt diferents de les nostres i que no poden ajuntar-s'hi.
1: Anem a més pràctica. Retardar el smartphone, creus que també implica que les famílies s'han d'implicar més? És a dir, han d'assumir que probablement hauran de facilitar, no ho sé, més trobades presencials, crear més oportunitats perquè els adolescents se relacionin d'una altra manera si no tenen el mòbil, cara a cara, per exemple.
0: Sí. O sigui, la responsabilitat parental, abans que existissin els mòbils, consistia en això, en facilitar que els teus fills i les teves filles, quan volien començar a sortir o quedar-se després de l'esplai del dissabte o quedar després de la sortida de l'extraescolar, que anaven junts, que hi hagués algú que els seguís, que pogués ajudar-los a tornar, que els repartís a casa. I això ho fèiem sense mòbils. Doncs si tu no entregues aquest dispositiu, vol dir que seguiràs fent el que fèiem els pares de fa 20 o 25 anys, que és estar més implicat.
1: Més pendents, això és així. Clar, i gestionar pendent, una mica, organitzar
0: gestionar
1: altres.
0: Gestionar una mica més, correcte, correcte. Però això no és sobrehumà, això ho fèiem fa 20 anys.
1: Interessant. Sí. Una altra reflexió. Com poden distingir, això és important a vegades fer una mica així d'introspecció, com poden distingir si realment estem retardant el telèfon intel·ligent, el smartphone, perquè pensam que encara no és el moment? O si en el fons també ens costa assumir que el nostre fill o la nostra filla, una vegada tingui el smartphone, guanyarà autonomia, quedarà més amb els amics, voldrà fer més plans... És a dir, com podem evitar que aquesta decisió respongui més a les nostres pors que les seves necessitats?
0: Ah, això és la clau. És dir, si nosaltres com a adults ja ens fem aquesta pregunta, això és fantàstic, perquè que un pare o una mare reconegui quin grau de por, de patiment conté l'educació que està fent amb el seu fill és molt important, perquè és normal que quan t'estimes el teu fill hi hagi una part de patiment, que no li passi res, que no li passi res dolent, i volem protegir-los. Però és que el risc zero no existeix. Per tant, hem de donar aquesta confiança en funció del grau de responsabilitat que suposem que té i parlar-ne i saber que aquesta confiança no està vinculada al zero supervisió. Jo confio perquè et dono aquesta eina, hem posat unes normes, confio que ho seguiràs i em menjo la meva part de por, perquè sempre que estic donant una mica més d'autonomia he de retenir aquesta part meva de por. Que això vol dir per sempre més i passi el que passi em mantindré amb aquesta part d'autonomia que he donat? No, la puc revisar en funció de si el meu fill fa un mal ús d'aquest dispositiu, d'aquesta autonomia que li permet. En podem tornar a parlar i dir, com que no ets major d'edat, i això en última instància és responsabilitat meva, et retiro això, et tanco aquesta app, o es queda el mòbil a casa o el temps que faci falta. Molt per bé. Tant, està bé que controlem les nostres pors, que hi són, però ser-ne conscient és el primer grau, és importantíssim.
1: Començant per aquesta revisió, idò. Sí. I ja per acabar, una pregunta que també és important. Quins senyals ens poden indicar que la decisió de no donar el mòbil s'està gestionant bé? I que ens hauria de fer pensar que el cost que està tenint en la seva vida social és massa elevat. És a dir, si han decidit no donar un mòbil als nostres fills i volen revisar quin impacte té sobre el seu dia a dia, en què ens hauríem de fixar, com ho podríem revisar?
0: Clar, si no donem el mòbil, però hem fet tot això prèviament i tenim un fill o una filla que té bona connexió amb els seus amics, té colla, està feliç amb el que fa... ens anirà donant la llauna de dir el vull, tots el tenen, jo no el tinc. Però si ho diu d'una manera llaunosa però no amargada, ho podem tolerar tots. El que sí hem d'observar és si no hem fet abans de donar-li alternatives i de fer-li entendre que hi ha coses que es poden compartir d'altres maneres i senzillament la nostra por fa que no li donem el mòbil i ja està, i no ens movem de fins als 16, res de res, hem d'observar certes reaccions perquè o està molt feliç i no ens diu res, això vol dir en té un d'una altra manera, o es connecta des de casa un amic, des de casa una amiga, o clar, on ens està mentint, o... Si el veiem que realment no surt, no queda, i tu dius, que bé, perquè no es posa en perill? Bueno, també és un perill no socialitzar gens. Per tant, hem d'observar, quan hem dit no mòbil, quines conductes està tenint el nostre fill i la nostra filla adolescent que no van d'acord amb la vida d'un adolescent. Educar un fill o una filla és un test constant de la nostra coherència. Per això és tan cansat tenir fills, no? Perquè és un contrastar contínuament que això que tu dius i fas sigui coherent amb el que li estàs fent fer amb ell o amb ella. és superenriquidor. Jo crec que un pare o una mare estan creixen com a persona contínuament. I quan han superat l'adolescència d'un fill, haurien de tenir com un premi.
1: Una medalla.
0: Una medalla.
1: Idò, moltes gràcies, Anna, per reflexionar amb nosaltres sobre aquest tema, que no és senzill, però seguirem fent nous capítols en aquest manual sobre aquesta convivència sense tecnologia i amb els fills a mesura que van creixent. Moltes gràcies.
0: Vinga, a tu. Adéu.
2: IB3 Ràdio és informació.
3: Benvinguts a Els Postres en Joc.
4: Dissabte a les 12, segueix amb Els Postres en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Son Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Els Postres en Joc, a IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
8: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
9: Que guapo.
8: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
7: Xiu, xiu.
9: Lo nostre, cosa feixuga.
8: Uf, molt bona.
9: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
8: És impossible. Sí que és possible.
9: Cosa feixuga.
8: Home, per favor.
7: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Clar que és possible, tot és possible.
8: Aquest setembre serà possible.
7: IB3 Ràdio.
9: Se venen cosetes, petites.
7: Xiu, xiu.
9: I en puga, sí.

0: Els jocs de taula han canviat molt en els darrers anys. Molts van créixer amb uns quants jocs que pràcticament tothom coneixia i tenia a casa seva. Però avui l'oferta és enorme. Hi ha jocs d'estratègia, cooperatius, narratius, de cartes, de rol, jocs ràpids, educatius i propostes pensades pràcticament per qualsevol edat i tipus de jugador. També ha canviat qui juga. Cada vegada hi ha més adults que han incorporat els jocs de taula com una forma habitual d'oci, mentre infants i adolescents creixen envoltats també de moltes altres opcions d'entreteniment amb els videojocs ocupant un espai important. Avui volem aprofitar aquesta tertúlia per saber com jugam avui, com han canviat els jocs, què cercam quan jugam i quin espai pot tenir el joc a l'educació dins la família i en el nostre temps d'oci. Per parlar-ne ens acompanyen Llucia Serra i Marc Cantallops, creadors de jocs i fundadors de Dino Ludens. Bon dia, com estàu?
1: Bon dia, va
2: bé. Bon dia.
0: Bon dia. També tenim en Adori i la seva filla Emilce, que té 14 anys, i les dues són gran aficionades en els jocs de taula i en els jocs de rol. Bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
0: També tenim en Antònia, professora universitària.
4: Bon dia.
0: Bon dia, que tu fas servir el joc, entre d'altres coses, com a eina educativa.
4: Exactament.
0: Molt bé. I també tenim la mirada dels joves. Tenim en Eduard, que està en el principi de la vintena. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I en Joel, de 13 anys. Bon dia.
6: Hola.
0: Molt bé, tots benvinguts. Estau preparats per xerrar de jugar?
4: Sí,
3: sí,
4: sí.
3: Sí.
4: Sempre.
0: Vinga. I de començar amb en Llucia i en Marc, que són els experts. No? Com dèiem abans, és que tenim una certa edat, varen créixer en jocs que pràcticament tothom coneixia, no? Qui no coneix és Parxís, Soca, S'Operació, no? Tots aquests jocs que tothom coneix. I l'oferta era bastant limitada en aquell temps. Vos volem demanar què ha passat des de llavors? Com ha canviat el món dels jocs de taula? Quin tipus de jocs se creen actualment? I quines són les principals diferències respecte de jocs en què jugàvem fa 20 o 30 anys?
1: Idò, hi ha com a dos punts d'inflexió molt importants en el darrer segle, que són a principi de segle o a final de segle passat, el Catan. Quan sorgeix el Catan, és com que el renaixement del joc de taula modern, i allà sí que se crea una gran indústria, un gran interès per el joc de taula, i després hi ha un segon punt d'inflexió molt important, que és la pandèmia. La pandèmia fa que el fet de que els jocs de taula siguin entreteniments de baix cost que se puguin fer un interior, la gent els adopta massa, i allà comença un gran interès, no? I se pot veure els números de ventes cada pic van en augment, perquè l'interès del públic cada pic és major. I efectivament hi ha una diferència respecte al joc que ens feien antigament, perquè els jocs antigament moltes vegades simplement les feien i ja està. I en canvi, actualment l'enfocament és diferent, perquè és una indústria molt potent i tu t'has d'enfocar en el públic concret i tu ja fas el joc molt pensat per aquell públic.
0: Ha canviat també qui crea els jocs, no? Perquè abans sonaven les grans marques de jocs, però avui hi ha editorials petites, creadors independents, projectes nascuts aquí mateix com el vostre, com a Dino Ludens, que a més vosaltres apostau per crear projectes vinculats a la cultura de les Illes Balears. Quines possibilitats ofereix el joc com a eina de divulgació?
4: Doncs nosaltres des del primer moment vàrem pensar que era un espai molt bo per divulgar qualsevol aspecte que d'alguna manera hagués quedat penjat. És a dir, sabíem que a la gent li agradava jugar a jocs de rol, o sabíem que hi havia gent que estava jugant a jocs de cartes, però clar, la gran majoria d'oferta que hi havia eren jocs fets als Estats Units, amb models americans, o si voleu també n'hi ha d'europeus, però no n'hi havia de jocs que fossin mallorquins. I ara que teníem en el nostre abast la possibilitat de fer un joc, pensàvem que en lloc d'anar folklore genèric, podíem aprofitar tots els nostres coneixements, tant lingüístics com culturals, per fer un producte que apel·lés a la identitat cultural. És a dir, que fos un joc nostre. I a partir d'aquí, doncs, vàrem començar amb un joc que es dirà si no tornaràs, que és de rondalles, però després hem continuat amb aquesta línia perquè hem vist que té una acollida molt bona. Passa el mateix en la literatura infantil. No és el mateix que jo llegeixi un conte en què hi ha cérvols que no que hi aparegui una cabra. Aquest simple detall fa que jo, com a persona mallorquina, pugui sentir aquell conte o aquell...
0: Més proper, no?
4: Exacte, com una cosa més meva.
0: D'acord. Clar, hem de parlar també d'educació, perquè en els darrers anys se parla molt del joc com a eina educativa. Antònia, abans ho comentaven, tu ets professora d'institut sí. i també dones classe a la universitat, a futurs professors.
2: A futurs professors.
0: Tu com han pres el joc? Perquè crec que fa els teus alumnes també creen jocs, fins i tot.
2: Creen jocs. I bé, jo com a professora motiva que s'utilitzi el joc a totes les edats, infantil, primari, secundari, batxillerat, fins i tot a la universitat, perquè els beneficis són infinits. Ràpidament, n'apuntaria quatre. Primer, la motivació. Jugant a l'aula se crea un ambient, un clima, una companyonia entre alumnes, professors, participants, convidats, que és una cosa extraordinària. Això que afavoreix la cooperació entre ells, la implicació, afavoreix que han de trobar estratègies per anar tots a la una. De cada vegada hi ha més jocs que són cooperatius i no tan competitius com era abans, i na Llucia i en Marc i doncs són uns abanderats, no?, d'aquests tipus de jocs. Després el joc afavoreix una educació transversal. Podem jugar fent matemàtiques, fent llengua, fent història, afavorim molt la comprensió lectora, les eines de comunicació, no? I finalment una altra cosa que és extraordinària, que és jugant eixamplar amb la nostra creativitat, la nostra imaginació. Per tant, el joc és extraordinari per dur a l'aula.
0: Ara ja tots tenim ganes de jugar. Anem a la vessant més lúdica, a part de tota aquesta vessant educativa i divulgativa que comentàvem, el joc com a forma d'oci. I aquí ens hem d'aturar una característica que hem comentat en el principi, que és que els adults d'avui també juguen, i molt. Dori, sí. Anem cap a tu. Tu ets molt aficionada en els jocs de taula, en els jocs de rol.
2: Sí. Mm-hmm.
0: Tu sempre has estat jugadora?
3: A mi, sí.
0: O t'hi has tornat de gran?
3: Sí i no. O sigui, tu pensa una cosa, que nosaltres, quan som petits, jugam a rol sense donar-nos compte. És a dir, no ets un indi, no ets un vaquer, però ho interpretes. O sigui, fa rol en viu des del primer moment. O sigui, ja està. Aquí ja s'ho comença tot. I sí que és vera que quan m'he tornat més major...
0: Li has agafat el gust.
3: Tot el tema de joc de taula, rol, tot això...
0: Quin paper
3: enamorada.
0: Quin paper té avui en dia en el teu oci? És a dir, tu jugues cada setmana, per exemple, o cada 15 dies?
3: Sempre que podem, sí.
0: Quedeu per
3: cada
0: jugar?
3: Sí, exacte. Tenim un grup d'amics que jugam a rol, alguns jugam a jocs de taula, sí...
0: Tu veus que en general encara s'arrossega la idea que jugar és cosa de nins? O veus que, a part d'en el teu grup, ha canviat aquesta idea i pensam que els adults també poden jugar? Ja em dic que hi ha molta gent que juga, però creus que la idea en general està canviant també?
3: Jo crec que està canviant, bàsicament perquè els de la nostra...
0: Generació
3: ja no hem deixat de jugar mai. I això jo crec que és un canvi de paradigma, no? I jo crec que de cada vegada jugam més. Però és això, que som els adults, i els adolescents no tant.
0: Anem en aquest
3: jo
0: tema.
3: Crec que tira més que cap a una altra banda.
0: Anem en aquest tema, perquè anem una mica de generacions. I Milce, tu comparteixes aquesta afició amb la teva mare. Tu jugues més a jocs de taula que la majoria de gent de la teva edat, creus?
5: A ver, yo tengo bastantes amigos que... A veces sí juegan a juegos como el Trivial o juegos así. Uh-huh. Pero sí es verdad que yo juego a juegos de mesa que, por ejemplo, mis amigos no conocen. Como viene a ser el HeroQuest.
0: Per exemple, ¿tú jugues més amb adults que amb gent de la teva edat?
5: Sí.
0: ¿Y qué t'aporta jugar amb ta mare?
5: Pues, a ver, al final... aparte de que somos personas diferentes y tenemos edades diferentes, eso nos hace hacer como pensar diferente y entonces es como más divertido.
0: Tens més opcions, no? Opcions d'entreteniment diferents, també.
5: Sí.
0: Clar, però anem a entrar en el tema d'adolescents, ja ho ha comentat ni Milce, juga més amb adults que amb gent de la seva edat. Què passa amb els adolescents i els joves i els jocs? Joel, tu tens 13 anys...
3: Sí.
0: Tu, pel que veus entre els teus amics i companys, els jocs de taula formen part del vostre temps d'oci?
6: A ver, yo diría que se ve, a mi edad se ve más como hacer algo con la familia, con tus padres, con tu hermano. Pero si tú quedas con tus amigos, mis compañeros no piensan, vamos a jugar a Magic, vamos a montar Warhammer, no se les ocurre nada de esto. Es, vamos a mirar el móvil o, como mucho, vamos a jugar a algún videojuego, que ya es como... Algo como extraordinario ya también cuesta.
0: D'acord. És a dir, que la iniciativa de fer una partida junts a qualsevol cosa no surt.
6: No.
0: Eduard, a la teva edat comença a canviar això? Comença a canviar la relació amb els jocs de taula?
7: Wow. Jo crec que a la meva franja d'edat sobretot se juguen jocs de cartes. O sigui, el típic que tens una baraja de cartes, sigui francesa o sigui espanyola, i jugues a truc, jugues a jocs inventats que sempre canvien el nom però són el mateix joc. Però és vera que joc de taula n'hi ha mango. He de dir que en el meu grup sí que jugam a altres jocs de cartes, com ha pogut dir en Joel, de Màgic, i algun altre joc de taula, però no tant com m'agradaria.
0: D'acord. Anem a xerrar de videojocs, perquè quan parlem de jugar hem de parlar també d'aquest món, dels videojocs. Amem, Joel, quin lloc ocupen els videojocs davant altres formes de jugar? És a dir, què troben els adolescents en un videojoc que potser els hi costa més trobar en un joc de taula?
6: A ver, yo diría que lo que más les gusta es la validación de los demás. O sea, si tú juegas un juego en línea que está de moda, con rangos, competitivo, skins exclusivas, si tú eres bueno en ese juego o tienes cosas que las demás no tienen, es como, ¡buah, qué suerte tienes! Te da como un rango dentro de la clase, o sea, es como, eres el más bueno en una cosa. O sea, te da validación. Claro, esta edad.
0: D'acord. I si comparem jocs de taula i videojocs, creus que els adolescents juguen de la mateixa manera? Què canvia en la manera de jugar si jugues a un videojoc?
6: A ver, los juegos de mesa, yo diría que la esencia se ha mantenido desde hace muchos años. Es pasarlo bien, estrategia, juegos de rol, pero con los videojuegos antes era también ir a ganar y pasarse una pantalla, y ahora el enfoque es más mejorar de rango, tener validación, pero luego también en juegos así como RPG, juegos de mundo abierto, es como muy, todos son vídeos de optimizar el tiempo, pasarse juegos rápidos, platinar juegos, trofeos, más trofeos, consumir juegos rápidos y deshumanizarlo, simplemente comprar, comprar y pasar lo más rápido posible.
0: Es decir, que su objetivo, ¿quién es?
6: Completar juegos.
0: El más rápido posible.
6: Sí.
0: ¿Y cómo se va?
6: Mirando vídeos, o sea, cómo conseguir una armadura, cómo completar una misión. Y luego acabas el juego y dices, ¿qué he hecho yo? Mirar vídeos. Y te quedas como, no he hecho nada. En 200 horas solo he mirado vídeos.
0: Marc, amem, que tu també has estat dissenyador de videojocs, a part de creador de jocs de taula. Tot això que ens contava en Joel, és molt diferent també els recursos que s'utilitzen per atreure en el jugador i mantenir el seu interès en un joc de taula o en un videojoc?
1: Sí, bé, aquesta pregunta sempre és polèmica, no? Perquè està enfocat en el gacha, no? Les mecàniques d'enganxa, que tant existeixen tant a videojocs com a joc de taula, i sempre he considerat que èticament no és gaire correcte, perquè fan un ús d'això, de ser l'aleatorietat, de no saber, de ser emoció de que el que te pot tocar
0: se recompensa molt ràpid.
1: I de fet ja s'ha legislat en contra d'aquest sistema. O sigui, a videojoc ja s'ha aconseguit, a Europa, segons quin país, ja tenir lleis que prohibeixen les loot boxes. Se podria dir que en el joc de cartes també hi ha aquestes mecàniques, com per exemple en el màgic que han comentat, en els sobrets. Tu estàs allà pendent de que i això, jo ho he vist, jo mai he entrat en aquest tipus de mecàniques d'enganxament, perquè sempre les he trobat molt poc ètiques. Malgrat que m'agradin molt el joc, m'agrada molt el màgic, m'agrada molt, no me compraré mai un sobre, o no me compraré mai una loot box, perquè no m'agrada gens.
0: Estan entrant altres mecanismes diferents en els de simplement jugar i gaudir, no?
1: Efectivament, no és el joc, sinó l'emoció de lo que te pot tocar. I això, i és un mecanisme mental. En aquell moment, abans de saber lo que te tocarà, tu tens tota aquella pujada d'adrenalina, i després se te passa tot d'una casa oberta a sobre, però prèviament utilitzes aquell mecanisme d'enganxa perquè el nen, l'adolescent, te compri.
0: Clar, i a part d'això vivim en un món en què tot va molt ràpid, no? Estem acostumats a ser immediates, ens costa esperar, mantenir l'atenció durant molta estona. Imagino que això també potser se reflecteix d'alguna forma en la manera com jugam. Amem, Emilce, Joel, Eduard, vosaltres, per exemple, a la manera de jugar a videojocs, això que comentava en Joel, tu has notat, Emilce, que se reflecteix aquesta necessitat d'anar ràpid?
5: A ver. A veces, por ejemplo, en videojuegos que jugamos a veces en las quedas de mis amigos, quieren pasarse el juego más rápido o se cansan de una modalidad de juego y quieren pasar a otra. Y es como...
0: Dura un poc temps, no?
5: Sí.
0: Eduard?
7: Jo no sé si és que arriba un moment de la vida on tots tornem a Minecraft i tornem a jugar de manera més tranquil·la. És a dir, jo el que estic veient a gent del meu entorn és que tornen a jugar a Minecraft i fan una partida més pausada, fan les seves construccions i juguen d'una manera més relaxada.
0: Això en 13 anys no, Joel.
6: Hay miedo a no hacer nada dentro del juego.
0: A mi m'explica un poc aquesta
6: o sea,
0: idea.
6: Es como un poco como en la vida. Si tú no estás viviendo experiencias, si no estás haciendo nada, te estás aburriendo. Y hoy en día aburrirse es como algo malo. Entonces, en los videojuegos lo mismo. Si no haces misiones o consigues trajes, en 2 horas de juego, si no haces nada, has perdido el tiempo. O sea, te compras un juego que te cuesta 60 euros, que pesa 140 gigabytes por las texturas, y luego vas corriendo por todo el mapa y no miras nada, ni te paras a mirar el mapa, y mapa, punto, misión, teletransporte, y ya está, no haces nada más. O sea, no te puedes quedar caminando un minuto.
0: No, passant els jocs de taula, Dori, que no Dori riu, també influeix aquesta immediatesa, tu creus, en els jocs de taula? O els jocs de taula han quedat un poc al marge de tot això?
3: És que el joc de taula també hi ha un abanic tan gran, un ventall tan gran que pots jugar a cartes molt bàsiques, per exemple, pots jugar a Fantasma, que és molt bàsic, i pots jugar fins i tot sense nins, o ja coses més d'estratègia que ja necessites posar-te de veres i no te pots despistar, perquè si no dones una. O sigui, jo crec que qui vol jugar a jocs de taula s'ha de posar en sèrio. Perquè també pots jugar al Monopoly, si m'entens, o en Espatxís, i superbé, però tens un ventall molt gran i pots jugar a moltes coses.
7: Jo crec que, a lo millor sona molt tòpic, però estem a l'època de la immediatesa, i si ja mos costava fa anys quan hi havia altre joc de taula.
0: És a dir, que el Monopoly és llarg,
7: eh? Ah, té final, el Monopoly. Quan s'acaba sopar a Nadal. Llavors, si abans ja mos costava haver de posar-nos a llegir les normes, aprendre-les i començar rodant el joc, imagineu-vos ara que estem a l'època de TikTok i scroll infinit. És a dir, no tenim paciència per aprendre unes normes.
2: Ben cert.
0: Clar, per aquí, com encaixam aquests ritmes dels jocs de taula que hi ha tot un procés, t'has de llegir, has de transmetre als altres les regles, t'has d'enterar tu primer, per explicar-ho bé, t'has d'assabentar tu primer d'acabar aquell joc. Com ho fem? O sigui, com encaixam aquests ritmes amb una generació que, com dèiem, va molt ràpid, se fixa molt també en les tendències... Amem per aquí.
1: Idò, bé, això se pot veure, per exemple, en la nostra trajectòria editorial. A la nostra trajectòria editorial jo vaig començar com a autor fent el joc que jo me feia més il·lusió, que bé, és un joc complex, és un joc rolero, és un joc de seure-se, d'entendre-lo, de passar una hora. Què passa? Que això a la gent li costa. Els nostres següents jocs, la filosofia ja és molt diferent. Ja és un pensament ja no tant d'autor, sinó més d'editor, enfocant-ho en el públic objectiu. I el públic objectiu vol jocs senzills, vol jocs ràpids, i nosaltres fem jocs senzills, fem jocs ràpids, accessibles, que en un minut s'explica les regles, i així va.
0: T'adaptes. Vinga, idò, què penseu fer, ja un poc anant arribant a conclusions entre tots? Per començar, què penseu que se pot fer, a més del que ja s'està fent, que és crear molta oferta, adaptar-se a diferents públics, perquè el joc tingui més presència entre els infants i adolescents? També sabem que els pares juguen més i fan jugar en els al·lots, però no sé si s'ha posat alguna idea més. I sobretot també perquè siguin ells mateixos els que prenguin la iniciativa de jugar. No només juguin amb els pares, sinó... La Llucia aixeca la mà. Sinó que els tinguin la iniciativa de dir, ai, mira, quedam, idò, anem a jugar ara en un joc de taula. Vinga, Llucia,
5: sí,
0: tu tens...
5: Sí, és que vull parlar molt d'optimisme, perquè som molt optimista amb això. Bé, jo, com que també som professora de secundària, m'he trobat que tot això que deies, d'alguna manera, hi estic d'acord, perquè jo també ho visc a les aules. I penso que, tot i que en general hi hagi certa reticència, que sol ser allò de...
0: L'entrada.
5: Sí, el professor proposa un joc i els alumnes posen cara de... ara què madurà? Què serà aquesta professora que madur una cosa nova i de més? Però jo sempre he pensat que amb els jocs de taula és essencial tenir un...
4: és un poc secta, ja t'ho vaig dir, no?, per telèfon, és un poc secta que necessites algú que t'inicia. Clar, la primera passa sempre fa por, perquè si jo estic refugiat en uns aspectes que sé que són segurs per mi, jo jugo en aquest videojoc i m'agrada, o jugo en aquest joc i ja m'agrada, jugo en els virus i ja està, i ja d'aquí no en surt. Però quan algú t'acompanya i te dona sa mà i t'obri nous nous espais, es van incorporant dins de les rutines. I ara, per exemple, enguany, la meva tutoria, que feim mensualment, feim una festeta, ells ho han demanat. Durem jocs de taula? I dic, molt bé, durem jocs de taula.
3: Us anar cercant adeptes, idò.
4: Sí, exacte. I després ells repeteixen això fora de tant en tant. I pens que l'adolescència és una edat una mica d'impàs, però que si es van creant aquests espais en què es normalitza l'ús del joc i que es fa de sa mà de qualcú que per tu és un referent, sigui ta mare, sigui un professor, sigui un youtuber que t'ho mostra,
3: o un amic que li ha agafat el gustet,
4: o els amics entre ells, doncs després és més fàcil que a poc es vagi incorporant a dins de l'hàbit jugador, no?
0: Molt bé. Alguna suggerència més per aquí?
3: Jo, per exemple, som super a favor de la gamificació a les aules. O sigui, hauria de ser una assignatura, vamos...
0: Ja estan aquí els dos professors, contentes.
6: I jo crec que va passar un poc lo mismo que pasó con el anime hace unos años, que antes había algo más así como friki, y de repente pegó como un boom y todo el mundo empezó a mirar anime.
0: També una mica
6: en la
0: pandèmia, no?
6: I jo crec que con los videojuegos, si no ha pasado ya, ya
0: está. Amb els jocs de taula. Sí. Interessant. Vinga, idò que vam en consells, demanant-vos un consell. Aquí heu de xerrar tots, eh? Vinga, quin consell donaríeu a les famílies i als infants i joves que ens escolten perquè, atenció, puguin gaudir més del joc i de tot el que ens pot aportar? Vinga, començam amb Antònia.
2: Vinga, un consell podria ser, per exemple, que entre tots decidissin un joc que els agrada i se dedicassin uns minuts, una estona a la setmana a seure la família junta, concentrat, sense mòbil, sense pantalla, sense res, i si pot ser amb moltes edats diferents de la família, a passar aquella estona plegats i a jugar un joc llarg, com el Monopoly, a passar 5 hores, 6 hores plegats, per dins i nets i tot.
0: I sense trampes.
2: Bé, les trampes són vegades divertides.
0: També són educatives, de vegades. Sí. Vinga, i Milce, tu quin consell dones? Pot ser per jocs, pot ser per videojocs, qualsevol forma de joc.
5: Yo creo que podría dar como el consejo de que se tomen un momento para disfrutar, o sea, que no vayan a toda prisa.
0: Exacto.
5: Que vayan con paciencia, que sé que cuesta, pero que tengan más paciencia para resolver las cosas y disfrutar.
0: Muy bien, Dori.
3: Mente oberta y todas las familias haurien de jugar, porque això te fa lliure.
0: Eduard.
7: L'objectiu dels jocs de taula no és el que poses a capsa, és mentira.
0: Au!
7: L'objectiu és passar temps junts i aquest moment que un ha de repartir les cartes i tot estàs esperant, no és un moment de dir, ai, que lento que va, sinó de dir, ah, mira, a menys si me fa trampes. És a dir, intentau trobar aquests petits moments de dins del joc perquè realment això és el que te fa disfrutar del joc, no guanyar una partida.
0: Molt bé, amem Joel, cap a jocs o videojocs?
6: Per a videojuegos. Que si un día juegas, dite, bueno, di, voy a jugar 15 minutos sin correr, solo caminar. No puedo ni coger el caballo ni teletransportarme, solo puedo caminar. Y verás la cantidad de detalles que no estabas mirando y que te van a encantar. Y luego, que no mires tantos vídeos, que luego dirás, me he pasado un juego al 100%, yo solo y sin ayuda.
0: De acuerdo, también como un objetivo personal. Els experts, Lucy y Marc.
4: Que provem i cerquem allò que encaixa amb la nostra família o amb el nostre grup d'amics. Hi ha tants de jocs i de tant de tipus que potser penses que no t'agraden els jocs de taula perquè encara no has trobat aquells que són per tu. I que en aquest cas estic amb Nadori, amb ment oberta, perquè segur que hi haurà algun joc que encaixi amb els temps que tens i amb els teus gustos i interessos.
1: Jo anava a dir el mateix, la curiositat, que si hem de ser curiosos. I no et de tenir por a equivocar-nos. O sigui, no tots els jocs que juguis t'agradaran, però si no ho proves, no ho saps.
0: Ja. Molt bé. I podríem acabar amb aquella frase, a jugar, no? Moltes gràcies a tots.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
8: I ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació, de criança i divulgatives. Avui començam parlant de trobades per a famílies a l'espai neurodivergent. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
9: Bon dia. Dislèxia, altes capacitats, TEA, TDAH... Te són famílies aquests termes? I no te perdis les trobades mensuals per a famílies de l'espai neurodivergent que organitzam a l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, on compartim experiències, recursos, informació... Si te fa ganes d'afegir-te, pots consultar les dates de les trobades al nostre perfil d'Instagram Espai Família. Vos hi esperam.
8: Seguim amb una proposta relacionada amb contacontes científics. Ens ho conta Juanmi Rivera, professor i investigador en didàctica de la matemàtica a la UIP.
10: La Nit Europea de la Recerca se celebrarà al Molibé de Palma, en diferents espais on podrem acostar-nos a la ciència d'una manera molt participativa. I un d'aquests espais està especialment pensat per a xiquets i famílies, els contacontes científics. El que volem és aprofitar una cosa tan pròxima com són els contes per despertar curiositat i descobrir que la ciència també està present a les històries. Hi haurà contes que parlaran de genètica, de virus, de bactèries, de mar, d'eclipsis i també de matemàtiques. En el meu cas, amb quatre petites cantonades de no res, jugarem amb els cercles i els quadrats per parlar de geometria, d'orientació espacial i de resolució de problemes, però també per descobrir d'una manera molt visual que de vegades la solució no és canviar qui és diferent, sinó transformar allò que ens envolta.
8: I ara passam a un concurs de microrelats que té categoria juvenil. Ens dona més detalls Anna Corraliza, bibliotecària de Peguera.
11: ¿Alguna vez has querido escribirle a tu bibliotecario o bibliotecaria? ¿Contarle un recuerdo, agradecerle un momento especial, su ayuda o simplemente compartir una historia? Pues desde Bibliotecas de Calviá te invitamos a participar en Cartas a mi bibliotecario, un concurso promovido por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y por el Ministerio de Cultura. Si eres joven o adulto, tienes una historia que contar y unas pocas palabras para hacerlo, esta es tu oportunidad. Escribe tu microrrelato, deja volar la imaginación y conviértelo en una pequeña carta para esa persona que, desde la biblioteca, te ha acompañado a lo largo de tu vida entre libros e historias. Consulta las bases y participa. Tu carta puede llegar mucho más lejos de lo que imaginas.
8: Encara tenim més propostes, ara relacionades amb els jocs de taula. Ens les fa arribar na Llucia de Dinoludens.
12: Bon dia! Us duim un pla per aquest dissabte, dia 19 de setembre. Celebrarem la Fira de Pina, des de les 6 de l'hora baixa a les 10 de la nit. Dinoludens, volem convidar-vos a venir-hi i especialment a aprofitar el dia per fer-hi activitats en família. Nosaltres hi durem els nostres jocs de taula i els prototips de tres projectes que publicarem aquest Nadal. Es tracta de jocs que s'inspiren en la cultura mallorquina. Hi trobareu dimonis, herois de rondalla, pirates, bobotes, caparrots i moltes més criatures fantàstiques. Pensam que és una activitat ideal per fer en família, però que també podem gaudir molt com a adults, ja que tenim propostes de tot tipus i per a totes les edats. A la Fira de Pina també s'hi ofereixen artesanies i l'actuació del DJ Nogales, entre altres activitats que podreu consultar al programa, tant a la pàgina web de l'Ajuntament d'Algaida com a les xarxes socials de Dinoludens. Així que aquest dissabte, dia 19 de setembre, de 6 a 10 de l'hora baixa, tenim una cita a la Fira de Pina.
8: I acabam amb la nova proposta del Mercadet Friki de Blanquerna, el primer Open d'escacs al carrer escolar i per adults.
13: Hola, molt bones, estimats radioients. Soc en Xisco Fernández, de Locos Cultura, del Mercadet Friki de Blanquerna. I, bueno, comentar-vos que el pròxim 24 d'octubre tornarem a estar en el centre de Palma, en la 16 Mercadet Friki de Blanquerna, on farem el primer Open d'escacs al carrer, d'ajedrez en la calle, escolar i adults. L'organitzam junt amb l'Associació d'Escacs Sant Ferriol i de l'Escola d'Escacs de Campos. I, bueno, serà un sistema suís de 7 rondes i metres mestres per jugada. Si voleu informació i inscripcions, escacssantferriol@gmail.com o al telèfon 663-951-330. A vos esperam.
8: Moltes gràcies a tots per la informació. Nosaltres, recordeu, avui acabam ja aquesta emissió per donar pas als nostres companys d'esports, però podreu escoltar una segona hora de No Venim en Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicada a la participació d'infants i adolescents, a la redifusió diumenge matí i també al servei a la carta.

0: Hi ha gent que passa gust d'estar a casa seva. Un dissabte com avui, dinant en família, mirant qualque sèrie al sofà o llegint un bon llibre a la terrassa és el pla ideal per a ells. Com a molt, surten per anar a fer un cafico. Gent que li fa peresa agafar un avió i gaudir d'un cap de setmana fora de casa seva. El Mallorca és una mica així. Fa mesos que viatjar és un suplici. Jugar a domicili darrerament és sinònim de males notícies, de mals resultats. Avui és moment per canviar la dinàmica, ja ho diu Luis García. Per tornar a primera, s'ha de guanyar Son Moix i també fora de casa.
1: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Terrades.
0: Bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc. Benvinguts a la sisena jornada de Lliga Segona Divisió i a la segona jornada del torneig Apertura de la Primera Divisió de Futbol Sala. Avui juga el Mallorca i també l'Illes Balears Palma Futsal. De fet, en aquesta hora ja hauria de rodar la pilota al Palau de Son Moix. Partint cap allà, Gavi Fortesa, bon dia. Ha començat ja el partit entre el Palma i el Pozo Múrcia.
3: Bon dia a tots dos equips a la pista. De moment encara no ha començat el partit, el partidàs de la jornada entre el Pozo Múrcia i l'Illes Balears Palma Futsal.
0: A les dues serà el torn del Mallorca. L'equip de Luis García visita la ciutat esportiva de Zubieta per enfrontar-se al filial de la Reial Societat amb un únic objectiu, sumar el primer triomf de la temporada com a visitant, Marta Sampas.
4: El Mallorca arriba a la cita com a tercer classificat de segona, amb 10 punts. Està a 2 de l'ascens directe que marca l'Eibar i a 3 del líder, que és el Castelló. Com dius, serà el tercer partit del curs fora de casa i fins ara una derrota a Granada i un empat contra el Dense. Avui s'enfronta la Real Societat B, que té 8 punts a la classificació, i a casa encara no ha guanyat, una derrota i un empat en dos partits.
0: Quines són les novetats a la convocatòria del Mallorca per al partit d'avui, Toni Fuster?
5: Alberto Moreno, al lateral esquerre, primera convocatòria en Luis García Fernández. A les baixes, recordant de Don Luna, Jansal, Escalumbà, Orejuela i, atenció, David López, primera baixa per decisió tècnica aquesta temporada.
0: El rival està entrenat per un tècnic que va ser Miquel Verger, jugador del Mallorca.
6: Joan Ansotegui, que va formar part de la plantilla que va baixar a segona B, és a dir, va formar eix de la defensa amb l'actual capità del Mallorca, Antonio Rayo, tot i que no era titular indiscutible. Va ser la seva darrera temporada com a professional, es va retirar i la temporada passada va agafar les regnes del Sants a segona divisió. Va salvar bé l'equip i enguany ha començat també amb una bona dinàmica, una única derrota contra l'actual líder de la categoria, el Castelló.
0: José Sellés, qui serà l'encarregat de dirigir avui aquest Reial Societat B Mallorca?
7: I de per segona jornada seguida xiula un àrbitre que ha acabat d'ascendir. Serà el català Gonzalo Romero Freixas, de només 32 anys. Mai ha xiulat al Mallorca i ho ha fet en dues ocasions a la Reial Societat B, amb una victòria i un empat dels Xuri Urdin, els dos partits com a visitant al VAR, i serà Luis Mario Milla Albéndiz. Ja va estar al VAR el Mallorca 3, Ceuta 0.
0: I després de guanyar la Vuelta amb n'Enric Mas, torna en aquest estudi el nostre mallot vermell, Joan Gabriel Bausà.
8: Efectivament, vaig coronar la Vuelta i avui torn per tornar una setmana més, coronar aquest estudi, l'estudi 1 d'IB3 Ràdio, estudi d'Ani Barjacoba. És un luxe tornar a casa i és un luxe la nostra audiència. Ja podeu enviar missatges al 646-93-45-01.
0: Són les 12:04 del migdia. Avui vos acompanyarem fins a les 5 de l'hora baixa, amb els comentaris de Pau Cendrós, José Sánchez i Miquel Vidal, les col·laboracions de Mario Ormaechea, Xisco Nadal i Neu Sánchez, la direcció tècnica de Miguel Soler i la realització de Toni Guiscafré. Comença aquí un dissabte apassionant de futbol i futbol sala a l'aplicació d'IB3, al canal de YouTube Esports IB3 i, com no, a IB3 Ràdio.
2: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: 12 i 5, quin programar-nos? Estic tens i nerviós perquè sí. Ens esperen tantes coses en aquestes 5 hores de ràdio que ja ni m'assurt.
1: No,
0: programar-ro, ja, sí, Anna Marta Sampas aquí al meu costat.
1: Sí, en tot vosaltres. Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí un dissabte.
2: Un monyo.
1: Un monyo, ja, sí, s'està fent fumot, ja, el monyo. Bé, que sí, molt bé, Juan Carlos, el pistis, molt bé. Aquí ballant, com sempre, començàvem ja escalfant motors, esperem que acabem igual de contents amb victòries del Palma Futsal i del Mallorca, en aquest cas, avui.
0: Clar que sí. Idò, si t'apareix, sí. Començàvem a repassar el marcador, els partits, l'agenda que ens espera

0: Jornada de segona divisió de futbol.
1: Sí, s'avança ahir amb l'Albacete 1, Còrdoba 2, i avui el primer partit d'aquest dissabte és el del Mallorca, com ja sabeu, a les 2, a Zubieta contra la Real Societat B, a les 4 i quart l'Andorra Sporting de Gijón, a les 6 i mitja dos partits, l'Eldense Eibar i el Castelló Tenerife, i a les 9 del vespre d'avui Cádiz Girona. Ja per demà, en aquesta sisena jornada, jugarà a les 2 el Sabadell Oviedo, a les 4 i quart el Ceuta Valladolid, a les 6 i mitja també dos partits, demà l'Almeria Celta B, les Palmas Burgos, i a les 9 del vespre tancaran ja aquesta jornada 6 el Leganés Granada.
0: A primera divisió també està en marxa, en aquest cas, després de la intersetmanal sí. que hem viscut, està en marxa ja la jornada 7 a primera.
1: S'avança tall amb l'Espanyol 1, Elx 3, per avui a les 2, Osasuna, Rayo Vallecano, a les 4 i quart, Atlètic, Alavés, a les 6 i mitja, Celta de Vigo, Racing de Santander, i a les 9 del vespre, Sevilla, Barça.
0: També hi haurà futbol avui, aquí, a IB3, Primera Federació.
1: Sí, en directe podreu veure la jornada 4 de Primera Federació a les 9 del vespre, l'U d'Eivissa, que visita el camp del Real Jaén.
0: Podreu escoltar. És per IB3 Ràdio, sí. Que ningú connecti IB3 Televisió, no. Perquè no... Crec que no fa, no, no feina. L'equip Balears ja gol a Somos, Javi.
2: Gol a Somos. Gol de Lucao per el pal de futsal. Arriba el primer als 3 minuts de joc, pilota, xut directament a porteria que rebutja Navarro el porter i queda a peus de Lucao, que només es despitja al fons de la xarxa. Arriba el primer del partit, ha marcat Lucao, Palma 1, El Pozo 0.
3: Esports 3, en joc.
0: Tornem tot d'una, som molts, però abans, Marta, un darrer punt d'aquesta agenda, i a bàsquet també.
1: Sí, a bàsquet a les 8 i mitja del vespre, el Clas Bàsquet Sant Antoni afronta contra el Saragossa la segona jornada de Copa d'Espanya, i també hi ha piragüisme, eh? Una bona cita amb aquest trofeu Ciutat de Palma en la seva tercera edició, al Parc de la Mà, un esdeveniment que també podreu seguir en directe a IB3 Televisió, però també allà al Parc de la Mà, que és una jornada preciosa.
0: Sí. A partir de les 3 i mitja de l'hora baixa, amb sí. en Marcus, en Àngels Moreno, en definitiva, en totes les estrelles del piragüisme internacional, i que qui és una autèntica estrella és en Joan Gabriel Bausà, però sobretot, els nostres oients, Juan. Sí. Molt més que tu.
1: Què passa?
4: Bé, podrem discutir-ho.
1: Mira, en Juan, ja, això d'estrella va a més des del moment que no us ha duit ni un souvenir de la Volta. No, jo m'esperava, no sé... Un mallot.
0: Un mallot petitet.
1: Un mallot petit. Un clauer.
0: És que t'estava... Una bicicleta.
1: Sí, aquestes són més cares.
4: Avançant molt. Ah. Vos vull dir que jo avui vos he duit un regal.
1: De veres?
4: Uns regals.
1: Ah, que fa... Ai, ara m'emocionaré.
0: I no has dit res fins ara.
1: Això m'agrada encara més, les sorpreses, m'encanta.
4: Vos ho volia donar en viu i en directe.
1: Que mono.
4: Tot arribarà. Tot arribarà.
1: Quina moneta, que mono.
4: Moneda,
5: és un culot.
4: Tu sí que ets una moneda.
1: Sí, sempre m'ho han dit.
4: Ha tornat en Juanga. Que
1: ha tornat.
4: És Estudi 1 d'IB3 Ràdio, Estudi 1 Dani Barjacoba. I per tant, com que jo sé que només me llançau improperis,
1: no,
4: he decidit fer-me un auto-homenatge.
0: Molt bé.
4: I donar bona mostra de que he tornat.

0: Oh, senyores i senyors, ladies and gentlemen, hem tornat amb molta força!
1: El seu programa.
0: El meu programa, eh? El meu programa.
1: Clar que sí, molt bé,
0: clar que sí, es posa en joc de Juan Gabusà. I el que volem és que ens envieu missatges, eh? Sí. També, que tornin els missatges de la nostra audiència. A on? Al 646-93-45-01. Marta Sampas.
1: Sí, ens envien molts missatges sempre també a YouTube. Recordeu a l'Esports IB3. A YouTube us podreu veure i comentar tot el que vulgueu. Ànims Mallorca, ja ens envien per aquí. Per tant, la gent amb optimisme en aquest dissabte.
2: Clar que sí, són les 12 i 11 minuts. Han de partir ràpidament perquè ja està en joc el Palma Futsal, el Pozo Múrcia, al Palau de Somos.

0: I allà ens esperen el nostre comentarista Miquel Vidal i el nostre narrador de capçalera, Gavi Fortes. A Gavi, bon dia, ara ja amb una miqueta més de tranquil·litat i amb bones notícies perquè el Palma guanya des de fa uns minuts per 1-0.
1: I tranquil·litat segons el joc, perquè, mare de Déu, com està sent el partit de porteria a porteria, intervencions miraculoses de Denis Cavalcanti per al Palma i opcions de gol per al Palma, que sembla mentida que el partit estigui només 1-0. Recordem, és el primer partit a casa de la temporada d'aquesta Lliga Prime, que és com se diu aquesta temporada, la primera divisió, i contra un rival que, déu-n'hi-do, la temporada passada va eliminar el Palma de les semifinals pel títol, i aquesta temporada va deixar també en el camí el Palma a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. És a dir, allà revenja a la pista, de moment guanya el Palma per 1-0 i ja hem tingut festa abans de començar. Ha hagut una actuació del circ Stromboli, la presentació de la renovada mascota roqueta del Palma, l'homenatge a Nicolau Mir, el gimnasta, per la seva plata als Jocs del Mediterrani, i també Alba Torrents pel seu bronze mundial de bàsquet. És a dir, aquí això avui és una festa, estem en revoltats d'esports, perquè hem de recordar que hi ha un ambient avui a tot el que és Somos espectacular, i al meu costat, patint i gaudint de tot això, el nostre comentarista Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Quin ritme trepidant, no?
2: Sí, el Palma ha sortit molt bé, ha generat un parell de bones ocasions, fruit d'això ha arribat el gol, no? Però després és vera que Pozo en la segona unitat, i sobretot, sorprenentment, una vegada més, amb Meseguer, jugador del filial, que està tenint uns minuts extraordinaris i ens està generant moltíssim de problemes.
1: Tot això sense comptar que el Pozo ha vingut sense Edu, Ligeiro, Bebé, Ricardinho i Marcel, que seria un cinquè inicial.
2: Un cinquè inicial per qualsevol equip de primera divisió. Vull dir, no només del Pozo, seria un molt bon quintet inicial. Això el que té tenir una gran plantilla, no? I tenir un bon filial per aportar jugadors com Meseguer, que jo crec que fa mèrits per quedar en aquesta primera plantilla.
1: Idò, m'imagino que vos arriba l'ambient d'aquesta megafonia, sí, que l'han renovada, que està nova, i que jo diré que és insuportable, perquè no pots xerrar, no t'entens amb la persona que tens al teu costat, però això és l'espectacle modern dels esports de pista. Crida la gent, protesta la gent, però de moment el partit està sent un espectacle.
0: I Miquel i Gavi, veiem la senyal de la tele que hi ha com a sobre la pista blava redolats una mica de blau més cel. Llums, això és el llum que ve de Sòtil o la pista
2: que està així? Sí, això de les claraboies aquestes, sí. De formar entre llum natural en aquesta hora, com que el sol està molt alt, pues incideix damunt la pista.
1: Per cert, que hi ha molta de gent, més de la que jo pensava, perquè evidentment un dissabte a les 12 no és bona hora per jugar un partit de lo que sigui. Sí. La gent els dissabtes a les 12 està fent feina, però bueno, són coses de la televisió i coses que manen, però no està ple, evidentment, però hi ha més gent de lo que jo pensava inicialment. Comencen les rotacions a l'equip d'Antonio Vadillo, també a l'equip de José González. Està jugant Penya, pilota per Fabinho, pot cercar Fabinho el segon gol, i han robat aquesta pilota, recupera, juga cap endarrere, torna a començar Zanotto. Julio Zanotto, banda esquerra, cercarà una passada a l'interior, ho fa, ha rebutjat la defensa, alerta al contracop del Pozo, està tot sol David Penya en defensa, el xut, i l'ha aturada o no Denis, no, directament fora, pilota per el Palma, Duim. Queden encara 12:38 pel descans. Guanya el Palma per 1-0 amb el gol de Lucao.
0: I de línies obertes amb el Palau de Somos, amb en Gavi i amb Miquel Vidal, per quan hi hagi novetat, tornant tot d'una cap allà. Però ara és el moment de viatjar cap a Sant Sebastià. Allà també ens esperen dos cracs, en Toni Fuster i en Miquel Verger.

0: A partir de les dues, a la ciutat esportiva de Zubieta, partides entre la Reial Societat B i el Mallorca, i ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i en Toni Fuster. Toni, bon dia!
1: Bon dia des de la ciutat esportiva de Zubieta a Sant Sebastià, un dia esplèndid, una temperatura aproximada als 22 graus i amb bon ambient a lo que és el voltant. Bon ambient m'ha referit sobretot perquè hi ha molt de partit, o hi ha hagut partit de futbol base, pares, mares, en definitiva, el que és una ciutat esportiva, en definitiva, com un son bibiloni, però ni molt manco, s'assimila o s'apareix a son bibiloni. És 10 vegades més gran, poden dir això. Ara mateix una ciutat esportiva espectacular, i a l'estadi on jugarà l'equip mallorquinista, on jo crec que serà per primera vegada, des que se diu Reial Societat B, el Manco, on visitarà, trepitjarà el Mallorca en aquest futbol professional. Un Mallorca que d'aquí uns minutets arribarà, encara no ho han fet els aficionats mallorquinistes, que també en un grup aproximat, jo calcul d'una seixantena, setantena, han viatjat també en dos vols, un avui de matí prestat de Bilbao, un altre que sortia de Sant Sebastià, i bé, i el Mallorca, la novetat, com han comentat, la primera convocatòria d'Alberto Moreno, el lateral esquerrà, anem a veure si serà titular o no. Jo crec que serà Lato el que jugarà d'inici, tindrà per ventura minuts al llarg del partit, i recordant ja les baixes, com han dit anteriorment, jo destacaria sobretot la de David López, que és la primera vegada que queda fora un futbolista del primer equip, ha hagut de fer convocatòria, només poden entrar 23 jugadors. Orejuela ha tornat ja el filial i la resta que han comentat abans, que són baixa. En definitiva, un partit on el Mallorca no hauria de fallar, ja ho va fer a Elda, ja va fer, només va poder empatar, a Granada va perdre, però jo crec que el Mallorca, si vol pujar primera, camps com Eldense o com la ciutat esportiva de Zubieta, hauria d'aconseguir guanyar, hauria d'aconseguir una victòria. Avui ja en teoria toca, després d'una derrota a Granada, un empat a Elda, avui tocaria guanyar aquí contra la Reial Societat. Bé, han trepitjat la gespa, una gespa un poquet alta, això ja vos ho puc dir, fins i tot ha sorprès una mica en el carregat de material del Real Mallorca, però això és la gespa que li deu agradar en el senyor Anzotegui, el que va ser jugador del Real Mallorca i que ara és tècnic de la Reial Societat B.
0: Miquel Verger, també des de Zubieta, amb cares conegudes per allà.
2: Sí, hem vist perquè, a part de partits, hi havia també aquí una mena d'entrenaments de los joves que volen ser àrbitres, i també ha entrenat el primer equip de la Reial Societat, i quan han acabat ha pujat fins aquí, al camp on es jugarà, a l'exterior del camp on es jugarà el partit, Taque Cubo, el jugador del Real Mallorca, que esperava saludar qualque company, però, com ja ha dit en Toni, els seus companys o els seus excompanys encara no han arribat, així que s'ha limitat a saludar els encarregats de material, que sí que hi són aquí a Zubieta. És la cara coneguda que ja hem vist. Veurem també, òbviament, la de Jon Anzotegui, exjugador del Mallorca, es va retirar del Mallorca la temporada que va descendir l'equip, va jugar amb Antonio Raio, amb l'actual l'actual capità del Real Mallorca, i després ho va deixar, va començar a fer feina a les categories inferiors, va ser ajudant d'Imanol Alguacil i des de la temporada passada va agafar les regnes de la Reial Societat B. De fet, va debutar amb el primer equip abans de l'arribada en Matarazzo, va fer d'interí i resta l'equip en un bon moment, va perdre la primera jornada i no ha tornat a perdre, així que contents per aquí a Zubieta amb la feina del exjugador del Mallorca.
0: La dada positiva per al Mallorca, Toni i Miqui, si en Toni Fuster recordava que de moment el Mallorca no ha guanyat cap partit fora de casa, derrota a Granada i empat contra l'Eldense, també ens podem aferrar que la Reial Societat B tampoc ha guanyat cap partit com a local. N'ha empatat un i n'ha perdut un.
1: Així es va debutar en derrota contra el Castelló la primera jornada, per tant, però jo no crec que sigui un equip que tingui gaire pressió, perquè ara mateix du en sos punts que té, fora del descens, un equip que jo crec que com a objectiu té el formar futbolistes, el que puguin el màxim de jugadors el primer equip, conservar aquesta segona divisió, no? Aquesta lliga de futbol professional, que tot això lògicament són punts importants per tots aquests jugadors que seran futurs del primer equip, i un sistema i una manera i una forma de jugar que per ventura en el Mallorca li anirà bé també, no? Un equip que no és tan rocós com varen poder veure el Granada, Bos Cármenes o per exemple l'Eldense en el Pepico Amat.
2: Sí, és un filial atípic en el sentit de que manté el bloc de la temporada passada. Normalment quan un filial ho fa molt bé i més a segona divisió hi ha un poquet de desbandada, però jo crec que pràcticament són els mateixos jugadors, llevat d'en Marchal i de Nochen, que han pujat al primer equip. Nochen, que varen escoltar l'altre dia a la tertúlia de la tribu Radiomarca, que ho tenia fet amb el Mallorca, si el Mallorca aconseguia la permanència a primera divisió, però el van convèncer de que formaria part en guany el primer equip, que és el que està fent. La resta són jugadors que ja hi eren la temporada passada aquí, sí. Jugadors, fins i tot en Gorka Carrera, que va fer 15 gols la temporada passada, no ha deixat la dinàmica del filial, tot i que ha debutat també amb el primer equip, i jugadors com en Rupert, per exemple, també, que també apuntava el primer equip, una lesió va truncar un poquet la seva carrera, però o la seva ascensió al primer equip, però va reaparèixer fa dues jornades i la passada ja va fer un gol, tot i sa defensa. És a dir, un equip amb molta experiència de la segona divisió, fins i tot te diria també amb el mateix bloc, un bloc similar a la, des de la primera federació, així que en aquest sentit experiència la categoria en tenen i no s'han d'acoplar ni a la categoria ni entre ells.
0: Bé, veurem, l'autobús encara no ha arribat del Mallorca, no?
2: No, estem esperant, ja, si vols, te demanen pas, Toni.
0: No, perquè ara en Marta vol parlar amb tu, Miqui.
3: No, clar, estàveu esperant els equips i nosaltres estem desitjant, estem esperant amb ganes el concurs aquesta setmana. Quin serà el jugador misteriós que cercam? Dali. Molt bé.
4: Cercam el jugador misteriós. Qui serà el jugador misteriós d'aquesta setmana? M'agrada molt.
0: Sí?
4: M'agrada molt. Tu, sobretot...
0: Tu ja saps qui és.
4: Sí. Sobretot...
2: És petició d'Anna Sampas,
3: Sí, la vaig triar jo.
4: Però m'agrada sobretot la pista número 3.
3: No, d'acord, ja ho sabia.
0: Encara no
3: la direm.
4: Anem a recordar-li. Aquesta... Sí, sí.
2: Juan, aquesta no la tenia pensada, però vaig rebre informació i vaig dir, Juan, mereix aquesta
4: pista. Home, per favor, he emocionat.
3: Saps el que m'encanta a mi d'aquest concurs que hem arribat ja avui?
4: Sí.
3: Ja se pot dir que som un equip de concurs, perquè ara sí hem sabut ja fer-ho entre tots, en Juan ja no està enfadat, no. L'encanta. Has tornat de la vuelta amb un esperit molt d'equip, equip Movistar,
4: sí,
3: amb en Enric.
4: M'han de fer una foto.
2: Escolta, Marta, que
3: així arriba municipal-me.
2: A la tele, amb enterrades, en lloc de fer feina, juguen al concurs.
3: Oh, vos?
2: Fan aquest concurs i juguen entre ells.
3: És que els encanta. Sí. Va, idò, que feien?
0: No fan feina. No. Si informatiu, sí, sol.
3: No, hi ha moments per tot.
4: Ho fa ChatGPT.
0: Sí, la gent del migdia ja ho fa tot i nosaltres seguim allà i quan arriba el moment, doncs
3: ja faig jo que...
4: Ja farà.
3: Va. Va, anem a la primera pista, Miqui Verger.
2: Sí, i tant. L'he de donar jo?
3: Sí, tu, ensata tu, va.
2: D'acord. Ha jugat a dos equips que actualment juguen a segona divisió.
3: Molt bé, idò, el jugador misteriós que cercam avui, ja ho heu sentit, va jugar a dos equips que actualment juguen a segona divisió.
0: Jo vull fer una pregunta sobre aquesta pista.
3: Uf.
0: El jugador misteriós és un jugador del Mallorca, que ha vestit,
3: sí,
0: vesteix... Sempre... Anava a dir o vestirà, no. Que ha vestit o vesteix la camiseta del Mallorca. La meva pregunta és, quan deis que va jugar a dos equips que actualment militen a segona divisió, el Mallorca és un d'aquests dos equips?
3: Miqui Verger.
0: O és el Mallorca sí. I dos més?
2: El Mallorca pujarà, però encara
5: gol,
2: no ho
5: fa. Gol del Pozo Murcia. Jugada per banda esquerra, la passada a l'interior de l'àrea, la rematada de Denner Rodrigo, que fa l'empat a 6:58 pel descans. Marca el Pozo, marca Denner, Palma 1, el Pozo 1.
6: Esports 3, en joc.
0: Miquel Vidal, la cosa havia començat bé, que ha passat per encaixar aquest gol de l'empat?
7: Bueno, ho havien dit abans, no? A poc a poc, Pozo s'havia anat desfent del domini inicial del Palma i estava tenint arribades molt perilloses, sobretot, quasi totes, que venien de pèrdues del Palma, no? N'hi ha hagut a l'inici dues del local, que han estat dues molt bones intervencions de Denis, i a partir d'aquí el partit ha tornat un poc loco, com deia antes en Gavi, el partit està romput, i en aquesta dinàmica, pues, jo crec que està tenint ara més participació en el joc, defensivament xerrant, en Denis que no en Antonio Navarro, lo qual, pues, bueno, el gol tampoc és sorpresa.
0: Gavi Fortes, a minut i resultat ara mateix?
5: Ara mateix 6 minuts per arribar al descans del partit, empat a 1 en el marcador.
0: Estàvem amb el jugador misteriós del Mallorca. Miqui, no és que estic... No estic posant cap problema, simplement deman, perquè jo vull concursar, com els nostres oients, deman. Heu dit que va jugar dos equips que actualment militen a segona. Volia dir si, a part, si era el Mallorca i un altre o el Mallorca i dos més. Això és el que volia saber.
2: El Mallorca i un altre.
0: El Mallorca i un altre, vale. Pues, a part del Mallorca, un altre jugador, un altre equip que està a segona divisió ara. Vale. Primera pista, molt bé.
3: Va, podeu tractar ja d'encertar amb aquesta primera pista. El 646-93-45-01 és el nostre WhatsApp. Allà volem respostes correctes i volem oients d'honor aquí omplint l'estudi.
0: I a les 12:26 és l'hora de la promesa.
4: Si el Mallorca puja a la primera divisió, tu que promets, és la secció que hem començat a l'inici d'aquesta temporada. Ja tenim moltes promeses arxivades. Anem a recordar algunes de les més interessants. Antoni Fuster, que entrarà al gol de l'ascens a les portes de la Seu, de vores blavets de Lluc i de vora del Bisbe. També en Miqui Vergés se tirarà al safreig de Sant Bibiloni amb Lluís García. Na Sampa se farà un tatu a la ràdio. Enterrades mos convida. Enterrades aquesta temporada li sortirà cara.
3: Sí. Estàs estalviant ja. Ah, perquè...
4: Us convida a dinar o a sopar tot l'equip d'esports en joc.
2: Amb... A mig dinar.
4: Efectivament, és el que anava a dir. Amb en Dani Barjacoba, que també fan un crowdfunding.
3: Així podrem triar un festo més bo.
4: I així moltes coses més, però la promesa més important, la recordam, és aquesta, que no caigui a l'oblit.
8: Si el Mallorca aconsegueix pujar a primera divisió, en Bous Andrós i en Joan Gabriel Bausà tindran un programa.
4: Tindrem un programa durada i tal, ja ho negociarem, i salari, que t'acord, perquè clar, haurem de cobrar, clar que sí, serà de pitjors pels mans. Miquel Vidal, Palau d'Esports de Sant Moix, un home com vostre, un home compromès, i un home que quan diu una cosa... la duu endavant, sí. Perquè és un senyor.
9: Li costa cara.
4: Miquel Vidal, si el Mallorca puja a la primera divisió... A la primera divisió, què promet?
7: Bé, jo crec que a mi se promosa molt el griu de demanar... Si el Palma aconsegueix el seu primer títol nacional.
3: També, això també. Dues.
7: Ara, i jo hauré de fer dues promeses, idò. Sí. Jo faré doble.
4: Una que val per dues. Vinga.
7: Pues mira, jo t'ho donaré sonó de venir... De convidat en el teu programa quan tinguis el programa.
4: Serà convidat en el programa d'en Pau Sandro.
7: No cobrar cap caché per venir de convidat estrella en el teu programa.
4: Molt bé, nosaltres mos comprometem a no pagar-te res. I ja veurem si menys. Molt bé, Miquel Vidal.
3: Està bé.
4: Extraordinària promesa.
3: Fàcil.
4: Tancam el micròfon de comentaristes de Sant Moix.
3: I anem a Zubieta perquè arriba el Mallorca, Miqui Vergé.
2: Així has escoltat per un cotxe de la... una furgoneta de la China, el Mallorca, que ara s'ha aturat a la porta d'entrada, del pàrquing de la ciutat esportiva de Zubieta, i arribarà a l'equip a la recerca d'aquesta primera victòria fora de casa. Ja es torna a posar en marxa el bus i res, de seguida aparcarà just davant de l'estadi, i baixaran els jugadors que podrem veure de ben a prop avui. De moment veiem aficionats, una família amb una camiseta del Mallorca i una altra amb una bufanda de la Real Societat, que també espera l'arribada de l'equip. Un bus de dues plantes, Fuster, això no és molt comú en veure un bus oficial, no?
10: Però és un bus inglès, no?
4: Sí, de terra, Londres.
10: De dues plantes, efectivament.
2: I veurem, ara ja s'atura, fa les típiques maniobres que ha de fer per aparcar el bus abans de baixar els protagonistes. Sí que havia arribat en Romero Freixas, que és el col·legiat, primer col·legiat tarraconí en el futbol professional, és debutant, i ja es troba dins l'estadi, i el bus ara que farà marxa enrere per fer la maniobra correcta i deixar els jugadors, i de seguida quan comencin a baixar els jugadors, vos contarem també en quina cara ho fan.
0: Qui deu anar?
2: Perquè
0: s'ha plantat... És a dir, Nadri Fuentes, vosaltres què creus? Que has d'anar a la planta de dalt o a la planta de
4: dalt? A dalt, a dalt, sempre.
0: En l'Ubumbo?
3: A dalt, en l'Ubumbo, a dalt i davant de tot, saps, d'això?
4: En l'Ubumbo, damunt. Sí, la tercera, o sigui, damunt, així, descapotable, que hi ha por.
3: Fent surts damunt del bus.
4: Sí, sí, sí, sí. Luis García baix.
2: Allà baix, el primer va fer-ho, és el tècnic Luis García, el segon, el segon entrenador, i el primer jugador, Manu Morlanes.
0: Sí, Morlanes,
2: amb un sandall marró, que és el que duen els jugadors. És marró, fuster? O no sé com català, aquest. Beix.
3: Beix.
2: Bueno.
0: Beix.
2: Adrián Fuentes, amb pantalons llargs, eh? Això sí, és el segon a baixar. Arnau Tenas amb els auriculars. Arnau Puigmal, que ho fa acompanyat i xerrant amb Alfonso Díaz. I veiem per primera vegada baixar d'un bus oficial del Mallorca, d'una expedició del Mallorca, amb Alberto Moreno, que és la gran novetat d'aquesta expedició. Martin Valiant també en camí a curta. Serà la darrera vegada en les pròximes tres setmanes que veurem en Martin Valiant, perquè se'n va amb la selecció. Josep Cerdà i Adrián Liso també baixen plegats. Antonio Roca, perdó, que va ser molt concentrat, també amb auriculars, el capità Antonio Raillo. Beristrom, també un altre que partirà després d'aquest partit amb la seva selecció. I Pablo Torre, jersei, pantalons llargs, auriculars, de cable, que no són molt comuns en els jugadors, sinó jo crec que és l'únic que duen cables. Àlex Sala també, que saluda a familiars o amics.
9: Sergi Derder seria jo, no? No sé si ja saps si juga o no juga. I Pablo Ortiz. Sobre.
2: Pablo Ortells, Adam Buxa també, després de Pablo Ortells, que jo crec que Adam Buxa ja és el darrer dels protagonistes que arriben i trepitgen els interiors de l'estadi de Zubieta.
0: Mm-hmm. Idò ja és el Mallorca a l'estadi de Zubieta, una partida a les dues. Disputarà el partit contra la Reial Societat amb l'objectiu de sumar la primera victòria a domicili d'aquesta temporada, d'aquest curs 2026-2027. Havíem escoltat en Miquel Vidal, que la seva promesa és que anirà ell sense cobrar de convidat en el programa, ja sigui podcast o programa de televisió, el que tinguin, en Pau Cendros i en Juanga, que més han de sentir quines promeses més tenim.
4: Vendrà de convidat de públic, com molt Miquel Vidal. Gràcies. Jo crec que una de les promeses, m'atreviria a dir, més lamentables que s'han fet des que feim aquesta secció. Anem a posar amb antecedents a la nostra audiència. Ell és del... No per això és lamentable, sinó pel que diu. Ell és del Real Madrid i també, perquè sàpiga la gent un poc, és aficionat a l'Atleti Balears.
3: Clar,
4: a partir d'aquí.
0: Viu a l'Aró.
4: Viu a l'Aró.
0: I no volen donar el carrer, però no donar més pisos.
4: El que passa que el seu madridisme el menja.
0: Sí.
4: No, és totalment subjectiu.
0: El consumeix.
4: No veu més enllà.
0: Sí.
4: No? I estic parlant de l'editor d'informatius del cap de setmana, José Luis Galindo, també professor.
3: Sí.
0: És a dir, el responsable de la informació d'aquesta santa casa els cap de setmana.
3: Sí.
4: I que li han demanat, si el Mallorca puja la primera divisió, que promet.
11: No promet res perquè me sap greu, bueno, no me sap greu realment, però estic bastant convençut de que no pujarà. O sigui, la permanència crec que seria una molt bona notícia pel Mallorca. Me sap greu, però és així.
4: Què és més fàcil, que el Mallorca pugi o que el Madrid guanyi un títol?
11: Clarament és molt més fàcil que el Madrid guanyi un títol, no, una Champions. Una Champions perquè les lligues no van bé. No ens deixen guanyar lligues, però la Champions sí que és nostra. Europa ha estat millor que en el mercat nacional.
4: Heu escoltat un súbdit d'en Florentino Pérez, José Luis Galindo, l'editor d'informatius del cap de setmana. Amb aquesta promesa tanca la meva secció. I vos vull parlar ara dels grans. Ho va fer molt bé Marta Sampa, la Publi, la setmana passada, ho va fer molt bé. I, de fet, m'han dit que s'han venut el doble de cotxes.
3: Pensava que anaves a dir, m'han dit que t'arreglaran un cotxe,
4: No arriba de tant.
3: Quina llàstima.
4: M'ho han regalat més. I ja està.
3: Ah, molt bé.
4: Ja van quedar bé, eh? Inca Centro Auto! Són meravellosos, són increïbles, són brutals. I és que la tornada a l'escola i a la rutina és molt més fàcil
5: de la mà d'Inca Centro Auto i encara més si és estrenant cotxe. Aprofitau els Opel Days i podeu endur-vos un Opel Frontera des de 169 euros al mes o un Opel Corsa des de només 209 euros al mes. Aquest setembre tornau a la rutina de la millor manera amb Opel i Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari de confiança.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
12: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
0: Jo sóc músic de carrer. En aquest estudi ja tenim el nostre estimat Xisco Nadal, però abans de la seva secció partint cap a Son Bosch, perquè queda només un minutet per arribar al descans en aquest partit, en aquest empat a un entre el Palma Futsal i el Pozo Múrcia. Gavi!
13: Un minut i 3 segons per arribar al final d'aquesta primera part, com dius. Acaba de sonar la botzina, acaba el temps mort sol·licitat per Antonio Vadillo, que està començant a desesperar-se amb el joc del seu equip.
0: Gavi, espera, espera un moment, Gavi, perquè tenim protagonista Zubieta, Miqui.
2: Sí, amb Ramon Calatayud, son pare d'en Miguel Calatayud, segurament una de les revelacions d'aquesta inici de temporada amb el Mallorca. Ramon, què tal, com estàs?
14: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Com veus l'evolució del teu fill?
14: Pues bé, el veig molt tranquil quan surt a jugar, que això és l'important, i res, que aquí fem feina, que això acaba de començar. Sí.
2: Va debutar la temporada passada, però enguany ja amb el rol de titular, bé, supos que no ho té tan assumit que sigui el rol de titular, però és cert que ha jugat tots els partits, i és a dir, és el que dius, no? Un poquet amb tota la naturalitat del món, no sembla un jugador que acaba d'arribar al futbol professional.
14: No, la veritat és el que me sorprèn. Ja quan va debutar l'any passat, el partit de primera, va sortir molt tranquil a jugar en el camp, i ell m'ho va dir, jo solo veia el campo i no hi ha ni... No hi ha nada de alrededor ni nada. Yo me he centrado en el partido y así para que se quede y que se quede así.
2: I fora del camp igual, també, tranquil?
14: Sí, té els seus moments, però sí, és molt tranquil i molt despistat també. I a lo millor això l'ajuda després dins el camp, que és despistat i mira, li va bé, sí.
2: T'has jugat a futbol, com ho veus a ell, futbolísticament? Com el descriuries?
14: Pues el descriuria... A lo millor no se'l veu la faceta defensiva perquè li fan jugar molt a dalt, la veritat, molt alt, però ell defensivament fa les coses bé, quasi millor que ofensivament, perquè ell lateral ofensiu ha jugat un any pràcticament. El primer any de juvenil era el lateral que quedava darrere i tancava i no, pràcticament no pujava. I mira, s'està adaptant al que li demana l'entrenador i el veig de cap i que se molla més. I poc a poc.
2: Però és important el que dius, no? Perquè si entra en Alberto Moreno, ell pot jugar, de fet, ell té experiència, més experiència jugant com a lateral que tanca i no tant com el que puja, no?
14: Sí, efectivament. El que passa és que el millor, quan el veus molt a dalt, i després, claro, hi ha un robo i has de córrer cap endarrere i a lo millor, pues, el millor perill que defensivament no està tan bé, però és que li comença a jugar molt a dalt. Penjó, vamos, però bueno, ell defensivament és com s'adapta millor.
2: I Ramon, una darrera pregunta. Òbviament has seguit la carrera del teu fill. Canvia molt la perspectiva d'un pare de quan arriba el primer equip, que jo què sé, veient els partits amb el juvenil, per exemple?
14: Totalment, sí. Totalment. És que no té res a veure. Ara tu penses, la gent me diu, ara dors disfrutar, tal, i no disfrut, jo patesc. Patem molt i antes no patia tant. Ara està molt exposat i el veu més gent i és distint, totalment distint.
2: Formar part del primer equip amb un ascens seria increïble, no?
14: Sí, ojalà, bueno, el que desitja tothom i per ell seria
15: bestial, vamos.
2: Gràcies, Ramon.
15: De res.
2: Gràcies. Gràcies. Les paraules de Ramon Calatayud, m'ho ha dit ell, un fan també de Peñol Vermell. Què han de fer? Què han de fer si ell, si ell ens
3: ho diu? I les postres en joc també, clar, que ho sé jo.
16: S'ha de fer, Miqui Vergés.
3: No, les postres en joc també, perquè sa mare...
0: Són molt bons, Miqui, són molt bons.
16: Està triomfant, està triomfant.
0: Està triomfant, està triomfant. Hi ha coseta al Palau de Son Mos. Què passa, Gavi?
13: Pues mira, no ho sabem. Estan revisant una jugada que no sabem quina és la situació i finalment no ho sabrem perquè l'àrbitre acaba de determinar que no hi ha hagut res. Miquel, no sé què estaven revisant.
7: Estaven revisant una possible falta de Palma que, com que era la sisena i suposava doble penal, tenen dret a demanar la revisió.
13: Correcte. Ara targeta groga per Santa Cruz, el jugador del Pozo, per protestar. I a veure si se juguen els 20 segons que queden d'aquesta primera part. Ara sona la botzina.
3: No se sent.
13: Una altra vegada, mare de Déu. Com estan complicant això també, eh? Estem aprenent el pitjor del futbol al futbol sala. A veure, una altra revisió. Ara que assenyala l'àrbitre. Falta del Pozo, que té 4. El Palma en té 5. Anem a veure...
7: Cinquena de Pozo.
13: Cinquena de Pozo, tot dos, no hi haurà temps per gaire cosa. Queden 21 segons. Corna a favor del Palma, la treu, pilota per Núñez, fora! La gent cantava gol, la gent cantava gol, ha passat fregant el pal dret de la porteria de Navarro, queden de 9 segons i es manté l'empat a 1 en el marcador.
0: Dali, dali, Gavi.
13: Traurà de porteria Antonio Navarro, el porter de l'equip murcià, de 9 segons, els dos equips en 5 faltes, juga Gadella, el capità. Pilota per Ricardo Gadella. Gadella cerca en Denner, ha robat Núñez. El xut s'estavella al cos del capità del Pozo. Torna a sortir fora de banda. 8 segons i mig per acabar aquesta primera part. Traurà de banda Fabinho. Fabinho cap a Denis. Denis a l'atac. Denis que xuta. Toca i gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Deibau, Deibau, Deibau, Deibau, Deibau, Deibau. Jugada assajada contra el temps. Puja Denis, mira porteria, llença el xut i una mica desviat, aferrat al pal, Deibau només ha hagut despitjar. 3 segons perquè acabi la primera part. Aquesta primera part està a punt d'acabar amb el marcador de Palma 2, el Pozo 1.
6: Esports 3, en joc.
0: Important, Miquel, després d'una primera part amb alternatives, amb dubtes, que el Palma pugui partir cap als vestidors amb aquest avantatge al marcador.
7: Sí, gol, gol molt important pel moment en què arriba i, a més, que jo crec que en aquest darrer tram de primera part Pozo havia estat millor, Pozo havia generat molt més. Badillo s'ha vist obligat a demanar un temps mort per ajustar quatre coses que no funcionaven. S'estava ajustant molt malament les incorporacions d'Antonio Navarro i en el final, pues, un gol que jo crec que dona una miqueta d'aire per un descans en els que se n'anaven amb unes sensacions més positives Pozo que Palma, i ara pues, això que et gira tot, que envies plans, importantíssim aquest gol.
0: Important, arribem al descans, no, ja, Gavi?
13: Temps de descans, jugadors a vestidors, amb aquest marcador, amb la darrera jugada, el gol de Deibau, l'assistència de Denis, Palma 2, el Pozo 1.
0: Bones notícies a Son Moix, ara aquí, Esports 3 en joc, la secció d'en Xisco Nadal.

0: anche questi fiori azzurri. Via, via.
1: Ja sé quin xisco a Nadal i aquesta setmana, i això m'encanta, amb tres protagonistes femenines. Per quina començar, en Xisco?
2: Molt bon dia, companys. Idò, per petició teva, bàsicament per amenaça d'Anna Marta Sampas, vull confessar a Balears que he rebut un missatge a primera hora des de matí, quan jo encara dormia. I m'ha dit, espero que no gosis no començar amb una cançó i amb una protagonista. Per tant, que soni Shakira i Las de la Intuición. Perquè supos que, com que mos han bombardat per terra, mar i aire, tothom sap que hi vespre a Madrid va parlar Colòmbia i, sobretot, va parlar Shakira, la cantant va inaugurar aquest Macondo Park amb el primer dels 12 concerts que farà la capital dins la recta final d'aquesta gira. Les mujeres ja no lloren, i si algú pensava que venia simplement a fer un concert, no, perquè ara Shakira s'ha apuntat en aquesta moda holística. Jo vull tornar, ja que la setmana passada parlàvem de nostàlgia dels anys 80, sí. Jo vull tornar en aquells anys 80-90, quan anaves a plaça de Toros, el dia mateix del concert, i si feies cor, encara podies aconseguir una entrada. Això ha volat.
3: Sí.
2: Ja podem entendre l'any 2026, això ja no existeix. Ara ja han de vendre experiències sensorials.
1: Sí.
2: El concert ja és una mica com la subscripció,
1: com
2: la de subscripció base. Tot allò que compta et sentiràs, sí. Allò que pots oferir. I dona Shakira, quan diuen els moderns, s'ha passat la pantalla,
1: sí.
2: Perquè jo també sé xerrar modern.
1: Molt bé,
2: perquè,
1: increïble.
2: No, perquè hi ha algú per xarxa no va dir gras i vell. Gras sí, vell no. Per tant, jo me vaig adaptant una micona. Ara ja sé una mica com funciona tot aquest tema. I Shakira ha muntat aquest Macondo Park on hi ha moda, hi ha literatura, hi ha menjar, hi ha també guarderia pels nins, com un com els bingos d'un temps,
3: sí.
2: Que tenien com una saleta per si qualque pare o mare volia fer un cartonet poder deixar-li incol·locat.
1: Idò,
2: clar, que això ara seria il·legalíssim. És que això ja no passaria la llei del menor, les coses com són. Idò, Shakira també ha muntat un racó kits perquè tothom pugui formar part d'aquesta experiència. 55.000 persones varen anar a omplir aquest recinte en aquesta primera nit amb un públic majoritàriament femení. Ella va entrar, com ha entrat a tots els concerts, fent de lloba, la loba que és ella, entrava en tota la seva cru i se feia seu a l'escenari. Varen sonar tots els temes, aquest de la Intuición, Estoy aquí, La Tortura, Hips Don't Lie, és a dir, els shakiristes varen partir contents perquè varen poder cantar i ballar tots els seus temes i en el final de tot va cantar la sessió 53 d'en Bizarrap, aquella de...
1: Wow.
2: Aquella que... Mujeres
1: ja no lloran, les mujeres facturen.
2: I va haver una pluja de bitllets, que ha estat la novetat d'enguany, pluja de bitllets falsos.
1: Què dius?
2: Perquè en Shakira, ja sabem els problemes que tenia en Vicenda,
1: ella
2: no és molt de regalar bitllets a ningú.
1: No ho sé.
2: Ni a l'estat per tributar, ni en els seus fans per verinat.
3: Sí.
2: Perquè jo dic, ja que tires una pluja de bitllets falsos, com a mínim, que n'hi hagi 100 d'autèntics.
1: I
2: que
1: la gent,
2: clar, i que faci com una mica com en Willy Wonka, que te toca el bitllet d'a una rajoleta de xocolata. I ja mesclaven dos universos.
1: Jo m'ha vingut un programa que hi havia...
2: Xocolata i la Shakira.
1: Un programa que hi havia que presentava na Paula Vázquez, que tiraven sobres i engafava un... No us en recordeu d'això?
2: Jo és que...
1: Ara, però millor, amb millones, o no sé què.
2: Jo és que...
3: Me vol sonar.
2: Jo mirava...
1: Perquè sí, se ficava en una urna plena de cartes i si que se agafava, lo millor era... Tocava no sé quant de millones.
3: Sí.
2: Ah, jo és que me'n recordo quan veure millones,
1: però
2: que era quan euro va entrar a la nostra vida, que a Telecinco varen fer un programa pedagògic perquè entenguessin que un euro eren
1: 165
2: pessetes.
1: Sí. Molt bé.
2: Més o manco.
1: Bé, no,
2: després també va tirar de família. Supos que això ho tenia patat amb en Gerard Piqué, perquè els dos nins, amb Milan i en Sasha, varen sortir virtualment quan cantaven Acróstico. I com ja mos ha ensenyat a Rosalia, un altre que allò que regala són experiències més enllà de concerts, hi va haver na Chanel i na Vico de convidades especials en aquest primer concert. Que a mi això també fa una mica de ràbia. Perquè tot depèn de la sort que tinguis de trobar entrada.
1: Mira, és que de fet, en Alejandro Sanz avui li ha piulat a Twitter i sí, d'aquí pot ja vendràs a cantar una cançó i és com... Tot el respecte a Chanel, però el dia que hi vaig, si Alejandro Sanz, molt millor.
2: Alejandro,
1: la tortura.
2: Avisem.
1: Ves dia 4, dia 4 ja d'anar.
2: Dia 4?
1: Sí, perquè...
2: Ah, perquè tu hi vas dia 4?
3: Sí.
2: No, és a nivell de Casampas.
3: Sí,
2: Casampas.
3: Ho podeu veure...
1: Casampas, que sóc jo tota sola.
3: En viu i en directe en aquest programa.
1: No,
4: la nostra estimada companya i oient, Virginia Galeano, també m'ha diu que ella dia 2 també serà.
1: No, i a més, ho podem anunciar.
2: Virginia Galeano, il·lustre presentadora d'Ivetres Televisió, que gràcies a ella vida sabent com escorxar un cadàver. És a dir, que mai li creiem prou en a Galeano i en els forens de l'Arcón, que a partir d'ara jo ja no veig persones, ja veig potencials assassins quan vaig circulant arreu.
3: Un truscany.
1: Podem anunciar que sonarà un poquet de Shakira en directe, concert en directe, o Esports en Joc?
3: Sí,
4: sí, clar,
1: ja ho estic anunciant.
2: De fet, podem anunciar-ho, ja ho estàs contant tu.
3: Intentarem.
1: Hi haurà, minuts musicals en directe, mos agafaran.
3: Si les comunicacions van bé,
1: anirà bé.
3: En aquest Disneyland Shakira.
4: Per cert, les comunicacions van molt bé en Sant Sebastià, un momentet, perquè Miquel Verger, tenim 11 del Mallorca amb una novetat important.
5: De fet, és l'única novetat, és l'entrada de Pablo Torre, cau Josep Cerdà, és a dir, repeteix en defensa de 5, Arnau Tenes a la porteria, Calatayú, tres centrals, Raillo, Valle, en Sumaoro, amb Liso també farà de carriler per banda esquerra, mig del camp el mateix, amb Morlan, en sèrie de Morlanes i Àlex Sala, i a dalt jugarà Fuentes, bé, Pablo Torre i Fuentes.
4: Pablo Torre, per tant, és la novetat d'aquest 11 titular respecte a la victòria de l'altre dia contra el Sabadell, cau de l'11 en Josep Cerdà. Aquesta és la darrera hora des de Sant Sebastià, quan falta 1 hora i 10 minuts perquè comenci el partit contra el filial de la Reial.
2: Que ha passat? Hem parlat molt de la tornada de Shakira, que ha eclipsat una micona el retorn de Celine Dion a París, que això ja va ser a principis de setmana i ara ja sembla que tot ha quedat com a vell.
3: Sí. Extraordinari.
2: Des d'aquí sempre hem estat molt celindionistes.
3: Totalment.
1: Però fa gira també molt de concerts i això.
2: No, però només a París. És a dir, ara en fa un parell per setembre, un parell per octubre i llavors els altres pels maig.
3: Residència, allà.
2: Sí, però no és la mateixa residència. No ha muntat aquesta espècie com a desmuntat flotant.
3: A mi m'agradaria que qualcú de les illes fes una residència nostrada. O sigui, en Tomeu Penya, per exemple...
1: Que sempre fa...
2: Jo crec que la poden fer en Tomeu Penya. En Xanguito.
3: Sí.
1: Maria Jaume. Sí.
2: En Maria Jaume. Si m'apures, en Miquel Alladó.
3: Clar. I en el mateix recinte, per exemple, una degustació de melons de Vilafranca.
1: Uau, m'encanta.
2: Un tas de sobrassada.
3: Un tas de sobrassada. Un poquet de...
2: Un concurs de panades.
3: Un poquet de xoriguer, també.
1: No, que hi hagués de tot, de totes les illes, exacte.
2: Ja han donat aquesta idea. Per cert, vols dir que hi havia tres protagonistes femenines. La segona també és una estrella llatina. I és que les xarxes han anat revolucionades aquests tres darrers dies per la filtració de la possible fitxa policial d'una cantant que també ens agrada molt. Qui és aquesta cantant? La Jennifer López.
1: Uf, m'encanta. I me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que está pensando, ya lo tengo todo, pero ¿y el anillo pa' cuándo?
2: He vist cara de preocupació absoluta per part d'Antoni Terrades, com que dic, quan s'ha pogut fitxar la fitxa policial de na Jennifer López, que resulta que no era na Jennifer López.
4: Acabat de saber que l'anillo pa' cuándo és de na Jennifer López.
1: Què dius, Antoni Terrades?
2: Bé, jo crec que han fet de la confessió en directe tot un gènere.
1: Jo ara confessaré...
2: Hi ha coses que no cal.
1: Ara confessaré que jo, en el meu aniversari 30, m'ho van disfressar de na Jennifer López en aquest videoclip.
2: Ai, de lo millor... Podia ser tu, de sa foto.
1: Tot adorat.
2: Ho dic perquè bon ensurt d'aquesta Jennifer López perquè s'ha filtrat una fitxa policial d'una dona que és clavada en a Jennifer López. D'entrada, varen botar totes les alarmes, la gent pensava que eren a J-Lo, però no. En realitat era na Sirena Ann Quast.
1: Na Sirena.
2: Que també t'ha dit, si hi ha de nom de fons, te dius Sirena, ja estàs condemnada a na Sirena. És a dir, ja no pot dur una vida estàndard, normal, podríem dir pública. Perquè, clar, Sirena...
3: Però si te digués cap roig.
2: Clar, i Sirena...
1: Raó.
2: Sirena en ser de casa, que encara m'ha flipat més la manera d'escriure-ho. I doncs, na Sirena Ann Quast és una dona de 35 anys que va ser detinguda el passat 30 d'agost en Monticello, en Minnesota. Per mi, Minnesota sempre serà la llar dels germans Walsh, en Brendan i na Brenda, la pàtria de Saint Olaf d'en Rose Nyland de Golden Girls. Jo no m'imaginava que a Minnesota hi pogués haver delictes.
3: Sí, pega d'una banda a l'altra, també.
2: Jo som així, eclèctic.
3: Sí, totalment.
2: Jo som així,
4: eclèctic. Clar, com diria en Prince, que era de Minneapolis.
1: No sé, ja m'he perdut, ja m'he perdut.
2: Som na Rose Nyland, per favor, de les xiques d'oro.
4: Na Rose, sí, clar.
1: Ja na Rose és de Titanic.
4: Clar, perdó.
2: S'altre. Bé, no mesclen temes, per favor, que llavors públic se m'embuia. I d'aquesta dona, na Sirena Ann Quast, va anar a una botiga i va robar dues caixes dobles de bateries per a eines elèctriques. Que això també ja indica una manera de robar particular.
3: Sí.
2: $580. Un treballador la va denunciar perquè resulta que no era el primer robatori, era el segon, i la van dur a la garjola i li van fer la foto policial en el comtat de Wright. I l'endemà ella va sortir. Quin ha estat el problema? Que ara s'ha filtrat aquesta foto, aquesta fitxa policial, i era la doble de la Jennifer López. Les xarxes han embogit, han començat a repartir memes i més memes i bromes en la Jennifer on the block, perquè és una cosa d'una cosa s'ha aventat ella, n'ha fet gala, n'ha brevejat, és de ser una dona dels Bronx. Per tant, la gent ja, també una mica racista el comentari, ha mesclat Bronx en delinqüència, Cotelera i la sirena Anne Quast ha estat la protagonista de la setmana. No sé si vosaltres vos agradaria tenir un doble. Deien que en Franco en tenia un, Madre Gilda, de fet, la pel·lícula ho explica, que enviava un doble a fer coses que ell no volia. No sé, Antoni Terrades, el far guia d'aquest programa, si t'agradaria tenir un doble per enviar-lo a fer coses que tu no vols.
4: No.
1: No t'agradaria.
4: No, perquè intent fer les coses que vull fer.
2: Un aplaudiment.
3: Molt bé.
1: Vai, Toni Terrades.
3: Però això és el far guia.
2: Això és un home.
4: No,
2: només fa allò que vol.
4: Però fa... Sí. Fa uns anys, a vegades dius, per compromises... Que, ara arriba un moment que...
2: Has après a dir que no.
4: Sí. Correcte.
3: Molt bé.
4: Sí.
3: Que bé. El meu doble és en Lluís de la Fuente.
1: I se xapa i tot xapa. Ben, jo crec que en tenim, o almenys sempre hi ha algú que en un moment de sa vida t'ha dit que...
2: Hi ha sa teoria del doppelhanger, que diu que tothom té un doble arreu del món, tot i que l'altre dia a Marta Grau va cercar aquesta dada, i crec que és de un a mil milions. Que tinguis un doble exacte. Ja. És a dir, que compleixin sots 7 paràmetres facials que la ONU donaria per bons per considerar-te doble, és una a mil milions. Per tant, és complicat trobar-te un doble, però sí que algú que s'assembli. Dues dones. Anem a la tercera, que aquesta crec que no la coneixeu, però a mi aquesta... Ara vos demanaria una mica de contenció.
4: Sí.
2: Sé que és tema, com diria Paquita Salas,
1: és
2: un tema jugoso, però m'agradaria que el tractéssim amb el respecte i sobretot el decòrum que reclama.
1: Jo puc contar que serà
2: perfecte. Ja, però estimada, més gent en aquesta taula.
1: Bé, però dic que ho demanes, dic que en jo ho tens assegurat perquè a mi aquesta sé de lo que xerraràs, perquè tinc aquí i ho he vist, i a mi me fa pena.
4: Jo tampoc sé.
2: Me sap greu, però no ets única, aquí compartim taula amb un parell i
1: no
2: tothom tens la mateixa confiança. I doncs, darrera protagonista d'avui, una campiona de Hyrots que a la Xina es va fer ses feines a sobre per no perdre una carrera. Clar, com cantaven Barbra Streisand i Donna Summer, enough is enough, prou és prou, suficient és suficient, però sembla que aquest no és el lema de vida d'una atleta australiana que nom Joanna Berzig, que va participar a la categoria pro femenina del Hyrots i va patir, segons l'organització, un episodi d'incontinència fecal durant la competició en una prova del circuit mundial, celebrada a la Xina a Beijing. Ella, un moment determinat, va notar que el seu estómac enviava avisos, hi havia renous, hi havia moviments peristàltics, però ella va dir, com va reconèixer després a un tuit que m'ha flipat molt, no que te concaguis a damunt, sinó que després diguis, una victòria és una victòria. I va riure. Què va fer? Ella va participar, ella, mentre anaven ses passes russes, també conegudes com a kettlebells, se va fer ses feines a damunt, anava regalimant de pertot, hi havia el circuit que també regalimava, i tothom va haver d'anar darrere a participar per no perdre aquesta cursa. Que clar, jo me demano, en quin moment el nostre capet, per molt de patrocinadors que hi hagués a darrere, el nostre capet no mos dona que quan tu ja notes...
6: Gol, no somos.
4: Dale, Gavi.
6: Gol del Pozo Múrcia. Primers 48 segons d'aquesta segona part i amb una errada defensiva, amb una molt bona aturada inicial de Denis, la pilota ha quedat morta a peus de Rivera, que ha fet el segon. Malament comença la segona part, marca el Pozo, Palma 1, el Pozo 2.
7: Esports 3, en joc.
4: Miquel Vidal, l'alegria amb el qual havia partit l'equip al vestidors al descans, i doncs se torna ara decepció, perquè tot just començar el segon acte, gol del Pozo.
6: Rectifico, 2-2.
4: 2-2. Miquel.
8: Sí, no, men, una miqueta lo que passava, no?, en el final de primera part. Pozo molt ben porat a pista i Palma en dificultats. El gol ha tingut només aquest efecte de Nartaner Descans en l'avantatge, perquè a efectes de joc no ha canviat absolutament res del que venia passant en el tramo final de la primera part.
4: Minut i marcador, Gavi.
6: Minut i mig d'aquesta segona part, Palma 2, El Pozo 2.
4: Línies obertes amb el Palau de Son Moix ja en la segona part en joc, amb aquest 2-2 entre Palma i El Pozo, i clar, és que tot això havia de dur mala sort, el que comptava.
1: Bé, diuen que si entre pitges una, dur bona sort. És que
4: pensar l'escena d'aquella lota i tothom que va darrere...
3: Sí,
2: allò... A vegades que fas les manuelles que ell acaba de deixar, clar, és, clar, que és un desastre.
3: A vegades quan fas un esforç poden passar coses. Sí. Jo he de dir que jo tota la meva solidaritat amb aquesta esportista,
4: sí,
3: perquè a tots mos poden passar coses. A tots mos poden passar coses.
2: També tothom també té dret a tenir dos dits de front i turar. Si tu notes que està...
1: El que passa,
3: Xisco
1: Nadal...
3: El que passa, Xisco Nadal... Ara, per exemple, posa'm un exemple.
1: Que... Vull dir que no...
2: Que no va poder?
1: No va tenir temps.
2: Recupereu les imatges, sortella fent el que seria el circuit en totes les cames soiades.
1: No,
2: totes,
1: en aquell moment d'aturar, sí, dic que abans,
2: a mi me passa això i jo arrenc a córrer i no me queda pavelló de Beijing. És a dir, és que jo faig la gran murada xinesa de punta a punta perquè ningú me vegi de cara.
1: Sí, aquí estic d'acord, jo partiria també. Aquí estic d'acord, però dic abans del drama, potser no va tenir temps a aturar d'això, que no va arribar.
3: Jo tinc una estratègia de drama. Per exemple, tu estàs narrant un partit.
1: Què t'ha passat?
3: Posa'm el cas...
2: Perdona, hi ha una música de confessions. És que no esperava que un tema totalment banal derivés amb un testimoni en primera persona.
3: Posa'm el cas un Barça B, Mallorca B.
4: Sí, concretament aquest partit.
3: En el miniestadi. Minut 20 de la primera part.
4: En queden 70.
1: En cap altre partit en joc, que te puguis recolzar.
3: N'hi havia un altre en joc, però és igual.
1: Bé, d'acord.
3: Clar, en aquell moment tu has dinat a Catalunya, te'n vas allà...
1: Què vas fer?
3: Mongetes amb botifarra.
1: Vinga, Déu meu.
3: No, però...
2: És que també és menys, s'ha de saber triar clar, quan tu n'has d'anar fent narracions.
3: De tot s'aprèn en aquesta vida, Xisco. I, clar, la mare natura te crida. I tu has de deixar el teu lloc de narrador. I en aquest cas, ho abandones. I te'n vas a fer les teves feines. En sa mala sort.
1: Què agafes?
2: Que marca en gol.
3: Que marca el Barça B.
1: Això és el que te va passar. I és coordinador, presenta el programa, Juanga.
3: I presenta el programa, Juanga. El tècnic on és en Juanga. I en Juanga va tornar.
2: I ho vas explicar.
3: I 5 minuts després vaig cantar un golarro. Tot el públic se girava com dir que li està passant a aquest home si no hi ha un gol.
1: Un
3: si
1: retard,
3: fa 5 minuts. Per tant, aquestes coses poden passar. Vaja. Tota la meva solidaritat en aquesta esportista.
2: Però tu vas fer el que tocava. Tu sabies que...
1: Sí, però...
6: Gol! De Machado per al Palma! Arriba el tercer, jugada per banda dreta de Fabinho. La rematada cap a dintre de l'àrea i Machado és el darrer en tocar i fer el tercer del partit. Arriba el tercer del Palma, o el fa Machado. Palma 3, El Pozo 2.
7: Esports 3, en joc.
4: Miquel, ha funcionat l'estratègia, treta de banda de Fabinho, molt potent, i a l'interior de l'àrea el més viu ha estat el seu company. 3-2. Tornem a estar contents, Miquel.
8: Sí, Machado ha guanyat molt bé la posició en el seu defensor i amb molta facilitat ha marcat aquest gol que posa el partit en empat, i veurement si ara Palma se tranquil·lis un poc i mos ofereix una millor imatge i entra un poc millor en el partit i veiem un Palma amb opcions a mantenir ara en el marcador aquest avantatge i per què no ampliar-la.
4: Idò, 3-2 que guanya el Palma Futsal quan falten 17 minuts per arribar al final. Bé, hem d'aturar allà.
2: Ho dic perquè seguirem pensant en Sistori i tornant a marcar gol i troc entre gols i merda. Jo què vols que te digui?
1: Sort!
2: Un també ha de saber quan partir. Com sa cançó de la dona Sàmera. Avui, enough is enough.
1: Jo crec que amb això donarà sort, perquè tu abans has dit quina mala sort. No, diuen que si entre pitges dona sort. Per tant, avui amb aquest tema segur que el Palma Futsal guanya i el Mallorca també.
2: Content de voler-vos també, com sempre.
1: Gràcies, Xisco.
4: Igualment, Xisco.
2: Visques postes en joc.
3: Nit de l'art, no, avui?
2: No ho sé, però jo tenc una edat per anar a barallar-me per un canapé. Però pots-ho intentar.
3: La volen barallar, si no. Si tens problemes digestius, el millor que pots fer és anar
1: exacte
3: a Juanet Hospital. I és que Juanet Hospital treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà compromès perquè curar empieza a cuidar Juanet Hospitales.
4: I a la 1:04 està guanyant, recordeu, l'Illes Balears Palma Futsal 3-2 a El Pozo, i a les dues comença el partit entre la Reial Societat B i el Mallorca, però en aquest moment saludant també una altra de les nostres col·laboradores, Marta Sampa.
1: El bar de na Neus ja és aquí, ja és aquí na Neus Sánchez, ve aquí in situ, no? Ara mos contaràs d'on connecta avui, Neus, com estàs? Molt bon dia.
9: Molt bé, bon dia, me sentiu bé, lo primer
1: sí
9: de tot?
4: Perfectament.
1: Sí. Bon giorno, no?
4: Bon giorno per la matina.
9: Bon giorno.
3: Ah, que gol,
1: sí, bella Itàlia.
4: Sí. On ets, Neus?
9: Tenc amigues a Bergamo. A Bergamo.
4: Molt bé.
3: Oh, Bergamo.
1: Què tens a Itàlia, Neus, que has recorregut?
9: No ho sé.
3: Ah? No ho saps.
9: Que m'agrada. Si no saps que, sí, tens ses... M'agrada moltíssim i, i certes coses. Bé, que no necessit, menys si m'entens.
1: No.
9: Però, de fet, volia fer-vos una espècie de concurs,
1: ah,
9: no?
1: Sí.
9: Perquè dic, bé, vos diré... No vos volia dir a quina ciutat era, senzillament vos volia dir que som a la ciutat de l'únic equip de futbol europeu que comença i acaba per la mateixa vocal i a més té les quatre vocals repetides.
4: Wow. Atalanta.
9: Clar,
1: què et devia?
9: Però no he pensat.
1: Atalanta.
9: I m'ha vengut ara. Però ostres, sí, veure, som
3: sí.
9: Atalanta, quatre... Sí. Sí, sí, sí.
1: Molt
9: o sigui que
1: bé,
9: sono
1: curiós.
4: Molt bé, sí, molt bé, molt bé.
1: Sí, maca cosa, molt bé.
9: Maca cosa.
1: Ja te demanaré consells, per cert, d'Itàlia. Va, Neus, revisant jugada, revisant programa,
9: venga,
1: que va passar la setmana passada. Però on començam?
9: Sí, la setmana passada hi va haver un poquet de tot. Però començarem amb una petita errada, digue-li, de coherència, d'un dels capos d'aquest programa.
1: Capo, el capo, el capo, mam, el capo.
9: El capo.
3: El capo de capi.
4: En Juan Gagla, si enviem en Juan Gagla a Granada, ell no pot estar de vora la ciutadania comú, com podrien
1: no
4: ser nosaltres.
1: No, ell és una estrella. No.
3: Sí.
9: Errada de coherència, sí, perquè...
4: Sí. Digues-nos.

0: Perfecte. I ara de príncep anem a una princesa que també se va equivocar.
1: Gràcies.
2: Dia. Ai, per favor. De príncep.
3: Per favor.
2: Això devia ser ja més 2000, però no, era un VHS, vull dir, se diguera modernitzar després, però sí, sí, podies gravar però també.
3: No, VHS.
4: Correcte.
3: VHS.
5: Neus, què passa aquí?
3: VHS.
0: Clar, que VHS és la manera de dir les consonants en castellà.
4: Sí.
0: I jo sé que tothom diu VHS perquè és com molt surt, però han de dir VHS, que no ho diu ningú.
2: A més, quan ja no existeixen, encara menys ho diuen.
5: No, però ho han exacte. De dir. Sí, això es tracta d'informar, formar i entretenir.
3: Efectivament.
2: VHS.
3: Les tres coses.
0: Efectivament.
5: VHS.
3: Princesa.
0: I després d'aquesta errada,
5: sí.
0: La setmana passada la Marta Sampas va tenir un moment estel·lar que havia de sortir en el programa d'avui.
3: Clar, per un que té.
0: Per favor. The Mains.
2: Ah, no, saps què he fet?
0: Què has fet?
2: De Mary Mai. Sucre, i aquesta la vaig llevar. És que ara dic, no, jo tinc en Sanchis.
5: Estàvem dient que hi ha censura
0: no
5: en
0: pot.
5: El
0: meu
5: Sanchis. Ara dic... Neus, què va passar?
0: Na Marta Sampas fa dos programes va tenir una errada que
5: molt
0: allò
5: greu.
0: De dir Josep
5: va dir una errada molt greu,
0: greu. Però lo més greu és que na Marta Sampas va passar la màquina censuradora i en el moment de decidir quines faltes xerraríem la setmana passada, ella va decidir que aquesta no era important.
5: Duríssim.
0: I la va llevar.
5: Duríssim. Què t'ha parat?
2: Però perquè així...
5: És a dir, na Neus li passes llistat i na Marta elimina les seves.
3: Això no pot ser. O sigui...
2: Que no, he de dir que ho he fet d'altres vegades en revés.
3: Això passava...
2: Perquè hem d'ajustar, que sí, Neus, que hem d'ajustar un poquet de vegades els programes,
0: sí,
2: temps,
0: però...
2: que ha de durar la secció i això, i ho vaig fer per això.
0: Això és com si un alumne meu, jo li retorno un examen corregit, ell veu que ses errades els hi senyala en un cercle i ell agafa el boli blau i fa que ell hi corregeix.
2: Els típics, directament.
0: No?
5: I arribes a casa teva i dius, mira, està tot perfecte.
2: Sí, sí, sí. Jo vaig fer bar d'esbar, saps? Jo vaig fer bar d'esbar i...
0: Exacte.
2: I vaig fer el que fan en esbar normalment,
0: exacte,
2: que de vegades és robar una micona. Va, la següent és
0: de nostre príncep, que diu, bé, per un moment estel·lar que vares tenir, bé, en Juanga també m'ha tenir un parell, i aquesta és seva.
3: Idò, el tenc ara mateix molt a prop del príncep Alberto de Mónaco.
5: Neus.
0: Clar, perquè en Alberto de Mónaco tothom sap que és nascut a Castella i per això nom Alberto.
3: El meu col·lega Alberto.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Charuto per al Palma. Gol! Balears, Palma, futsal, Charuto fa el quart. Jugada fa una altra vegada per banda dreta, la passada a l'interior de l'àrea i la rematada no sense dificultats de Charuto per fer el quart. Posa distàncies en el marcador, el Palma, ha marcat Charuto. Palma 4, el Pozo 2.
6: Esports 3, en joc.
5: Bé, això comença a pintar bé, Miquel Vidal.
7: Sí, i el gol, una jugada pràcticament
5: igual.
7: Calcada, no?
5: Igual.
7: De l'anterior. Una banda treta exactament igual.
5: Però idèntica,
7: Charuto,
5: Miguel.
7: Molt ben posicionat.
5: Sí, sí.
7: Antes ha estat Machado, que ha guanyat la posició. Aquesta vegada Charuto ja era de dins. I Pozo, que s'ho ha de fer mirar.
5: Sí, s'ho ha de fer mirar, perquè és que el gol és idèntic.
7: Dos gols exactament iguals, en la mateixa jugada, diu molt poc en el seu futbol defensivament.
5: Sí, sí. Però
2: 12-45 per arribar al final del partit. Palma 4, el Pozo Múrcia 2.
5: Neus, parlàvem d'en Alberto, que no és Alberto.
0: Exacte. En Alberto és, clar, en català ho tenim perfecte, perquè o podem dir Albert perfectament perquè el seu nom de naixement és en francès, que recordem que és la llengua pròpia de Mònaco,
3: sí.
0: I per tant, podem dir Albert perquè en francès és igual, exactament igual.
2: I se pronuncia igual i tot, Albert, en francès.
0: Bé, no, podem dir Albert, però tampoc ho farem així. Però vaig trobar que això d'Alberto, vaig dir, sí, el meu amic Alberto d'aquí, de Torre Perogil, de Jaén,
2: sí,
0: aquí de vora Granada.
2: Saps qui pot de Jaén o del coll d'en Rabassa directament, que sempre li deien? No, que li deien de Vallecas,
0: sí,
2: de Vallecas. Aquest, que és nostre.
0: El niño de Vallecas.
8: Ha sortit bé el seu adell, ha sortit bé.

0: se nota que té el sistema molt més, que ha fet molta més feina amb aquest sistema. I és, jo el que em fa moltes vegades por dels canvis de sistema d'una setmana cap a una altra és que si tu no has fet feina amb un sistema, posar-t'hi una setmana perquè s'altre jugar amb aquest sistema i fer-lo teu és complicat, és complicat. I això de canvi de sistema a una setmana o una altra, si no s'han fet feina, que segurament s'han fet feina entre setmana, però si no has jugat un partit amb aquest sistema, jo me fa un pot de pago.
1: Sistema.
2: Uf.
3: Sistema.
2: 32, és que jo vull 32 sistema, segons, eh? Dura, el que hem sentit dura 32 segons, perquè ho tinguis clar,
3: sí,
2: Neus.
3: Sí, sí. 7 vegades sistema en 32 segons.
4: Molt bé, wow.
3: És un rècord inigualable. I ara podríem començar a fer una llista enorme de sinònims de la paraula sistema. Però sí que podríem començar a reduir manera de jugar, sistema...
2: Esquema de joc...
3: Podríem dir-ne mil.
2: Sí.
3: Però sí, ho vaig trobar molt divertit.
2: Bé, se posa l'alçada amb el Cendrós de Nadama Traoré, el jugador del Deportiu de la Corunya, que és la seva presentació aquest estiu, que crec que varen ser de més 14 minuts, i va dir 85 vegades, 85 vegades,
1: real.
2: Bàsicament.
1: Uf,
2: 85 vegades va dir bàsicament, en 13
3: ho
2: minuts.
3: Ho vaig sentir.
2: Sí. Nadama Traoré.
1: És que ja...
3: Sí, però passa una cosa, que jo crec molt en el karma, en la verge del karma, que tu sempre te torna allò que fas. I la següent també és d'en Pau Cendrós, perquè va tenir una actitud una mica sospitosa amb la Marta Sampas, que és la següent.
5: No es va confiar-se del tot, quan li va passar a en Juan, que se pensava que se moneda li donaria...
0: No, Marta.
5: T'encanta, com faig, Pau.
0: No, per això t'ho dic.
5: Quan torna?
0: Quan torna, Juanga, quan torna? Ei,
5: i la teva
0: sí,
5: dic un oient...
0: Que torni, per favor.
5: No.
0: Que torni, per favor.
6: Perquè
0: run-run.
5: Ara no run-run, però quan torni...
7: Demà torn.
5: Juanga.
0: Demà torn. Juanga,
5: però m'ha deixat fer-se públic. Jo no, hi ha un oient que m'ha dit que ho faig molt millor, i molt millor que en Juanga, m'ha dit un oient.
2: Dali, Marta.
5: Sí, no. He de dir que després, en Verger, el minut següent en aquesta conversa que acabeu de sentir, va dir, sí, un oient. Ben dolent.
2: Neus.
3: És que quina poca sororitat, Marta Sampas.
5: Ai,
3: sí,
5: Neus. No, per favor.
3: Anem a veure. La Marta Sampas va fer una tasca titànica la setmana passada per encarregar-se de la seva feina i de la única que fa en Juanga.
5: Sí. Quin pal!
7: Neus Sánchez, que acaba de fer una broma o un joc de paraules amb el karma i la verge del karma. També és titànic, lo teu, eh? També és titànic, eh?
5: Mare santa.
3: Brillant. Però clar, aquí en Pau Cendrós se'n fotia de na Marta Sampas perquè havia fet ses publicitat, pobreta, jo crec que ho va fer
2: beníssim.
7: Ho va fer molt bé.
2: Ho va fer molt bé.
7: I ja
5: no és fàcil, espero que no.
2: Ho va fer molt bé. I atenció, acabam 1:15 amb aquest moment.
7: ¿Cómo estamos?
8: Estamos muy bien, deseando a que lleguen ya aquí los ciclistas.
7: ¿Cómo te llamas?
8: Me llamo David.
7: David, gol, golas,
9: de Alisson Neves. Gol del Palma Futsal. Alisson Neves, jugada individual, jo me lo guiso, jo me lo como. Quin golaç ha fet el brasiler, faltava el seu, ha arribat a 9:34 per al final del partit. Palma 5, El Pozo 2.
10: Esports 3, en joc.
2: Bon gol, bona acció individual, sens dubte, per fer aquest cinquè gol que encarrila moltíssim Miquel Vidal, la segona victòria del Palma en aquests dos partits de Lliga.
9: Sí, gol que serveix per posar una miqueta de calma, no? El partit havia tornat un pel loco, Pozo havia tingut un parell de bones accions i ara Palma, amb aquesta diferència, ha d'intentar refredar una miqueta el partit, que no entri en aquesta locura i que ni no vagin passant sense que passin massa coses.
11: El partit està de cara, queden encara molt de temps, 9 minuts, guanya el Palma per 5-2.
2: De moment el Palma que està amb aquesta revenja del... de la semifinal de la Supercopa de Farres de fa dues setmanes, i en aquest cas està guanyant el Palma, està golejant 5-2 el Pozo, però com diuen Gavi, encara queda molt, queden 9 minuts. Acabam la secció al bar de Naneus amb aquest instant.
7: ¿Cómo estamos?
8: Estamos muy bien, deseando a que lleguen ya aquí los ciclistas.
7: ¿Cómo te llamas?
8: Me llamo David.
7: David, ¿por qué te gusta tanto Enric Mas?
8: Pues parece porque hace tiempo que el ciclismo de España no ha tenido un ganador así, y va a ser una alegría que de nuevo haya alguien que esto coja el testigo y que ponga otra vez España en el ciclismo arriba.
7: Cuando pase Enric Mas por esta línea de llegada, ¿cómo vas a gritarle? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Ahora pasa Enric, mira, mira, está pasando, está pasando.
8: ¡Enric, vamos, vamos, lo tiene, vamos, vamos!
7: Muy bien, muy bien, muy bien.
11: Boníssim.
3: No sé com ho fan, Juanga, que és a dir, és el millor tribunero del món mundial. Primer, la setmana passada, la setmana anterior, va aconseguir que jo, enmig dels carrers de Manacor, pegàs amb el claxon i cridàs el que vaig cridar. I ara amb aquest nen. És meravellós.
11: Sí, molt bé, Juanga.
3: I és supertendre.
7: Moltes gràcies.
11: Gran feina.
7: És el que tenim els líders.
2: El bar acaba amb una editada de mel. Extraordinari. Sí, això no havia passat mai, inèdit.
7: Estàs convidat avui, a la nit de l'art, el que vulgui.
3: No puc. Però va ser molt tendre, perquè a més, com que mo mare és de Jaén, i a Jaén i Granada xerren exactament igual, con estas vocales, al final de las palabras, i m'ha fet tant, va ser molt tendre.
11: Sí, en David sí, va ser
3: meravellós.
11: Molt bé, Neus, idò, gràcies per aquest bar una setmana més, a gaudir d'Itàlia, i ens retrobem la setmana que ve.
3: Gràcies a vosaltres, me'n vaig a dinar, si no vos sap greu.
2: No, dinar, bon profit. Adéu,
3: Neus. Vos enviaré una foto.
11: No fa falta.
3: Adéu.
2: I la setmana que ve, adéu. Anem cap a Zubieta, perquè a la cabina de transmissió d'IV3 Ràdio ja tenim el nostre company Toni Fuster. Toni, han sortit ja els porters del Mallorca, escalfar?
1: Han sortit el del Mallorca i també el del filial de la Reial Societat. Ja són damunt el terreny de joc en aquesta llespa que comentàvem al principi del programa, una mica el tata de lo que a Pantura li agradaria a l'equip mallorquinista. Tenim ja els dos porters titulars.
4: Gol, quin gol de Fabinho! Pilota aturada, llançament directe, ha cercat l'escaire i l'ha clavada. Quin gol de Fabinho per arribar a la mitja dotzena. Marca Fabinho el sisè a 7:51, Palma 6, el Pozo 2.
10: Esports 3, en joc.
2: Quin golarro de Fabinho de falta directament a l'escaire, Miquel Vidal. Han començat la segona part amb el gol de l'empat del Pozo, però a partir d'aquell moment s'ha desfermat el conjunt de Vadillo.
9: Sí, Palma ha donat una passa en avant i li estan sortint un poc millor les coses, no?, que la primera part, i el Pozo ara s'està veient completament superat per un Palma que s'està agradant, que està sent incisiu i que té moltíssim d'encert.
11: I amb una bancada molt limitada, el Pozo Murcia, i moltes de baixes, s'ha de dir tot.
9: Sí,
2: està clar.
9: Està participant 3 jugadors més del Palma que del Pozo.
11: Estem a 7:22 per arribar al final del partit. Goleja el Palma per 6-2.
2: Espectacular, la segona part del Palma. Som molts davant el Pozo, 6-2. Estàvem amb en Toni Fuster a Zubieta. Tornem amb tu, Toni.
1: Doncs aquí continuem, quan ja comencen a entrar aficionats de la Reial Societat B i també del Reial Mallorca. Els han situat en un corna en el Mallorquinistes. Ara mateix veiem endavant meu una vintena mero manco aproximadament. Supos que a poc aniran arribant algun més en un estadi, perquè a veure, és un estadi, és petitó, però està molt bé. I deuen cabre aquí 2.500 persones, 2.000, més o manc, una cosa així, i la veritat és que ho tenen molt ben muntat. Com dèiem, han sortit a escalfar el porter, veiem en Beristron, en Cuellar i també en Arnau Tenas, el porter titular del Real Mallorca, i també veiem el porter de la Reial Societat encatxalat, com dic, amb el seu titular Aitor Fraga. Si t'apareix, poden recordar les alineacions del Dora Kids.
2: Sí, començant, Toni, per la del Mallorca.
1: amb Arnau Tenas a la porteria en defensa de 4, format per Calatayud, Valien, Raio i Sumaoro, per davant, mig del camp, en Derdei Morlanes, doble pivot, amb Pablo Torre, que torna a l'11 titular, a la sala, Iliso estirant als costats i Adrián Fuentes, el màxim golejador del Real Mallorca, com a referent a la punta d'atac. Aquesta és l'11 per part del conjunt de Luis García Fernández, i per part del conjunt de la Real Societat B jugarà amb Aitor Fraga a la porteria, en defensa de 4 amb els laterals, en Ropero i Valda, el capità, amb Iñaki Rupérez i Quita com a central, per davant al mig del camp, en les bandes, en Gorka Grossabel i Astiazaran, Aguirre i Carbonell, en el mig del camp i en punta d'atac, en Dani Díaz i Gorka Carrera.
2: Aquests són els 22 protagonistes que iniciaran el partit a partir de les 2. Zubieta, Miquel Verger, voltants de la Ciutat Esportiva de la Reial Societat. Hi ha notícia perquè fins ara sabien que Valiant i Beristrom partiran en les seves seleccions. Ara hi ha un altre jugador del Mallorca que també ha estat cridat per al seu combinat nacional.
6: Sí, Toni, no és notícia que afecti en el partit d'avui, però sí que per la setmana que ve, pels dos següents partits, és la convocatòria que ha fet fa mitja horeta la selecció d'Angola, on ha ficat, on ha convocat Zito Lubumbo, que avui és suplent per segona vegada en aquesta temporada. I el jugador, l'extrem, es perdrà els dos pròxims partits, també com ja ho faran també Martin Valiant i Lucas Beristrom, recordant que Guille Fernández ha estat convocat amb la seva, a la selecció sub de 9 amb un altre jugador del planter del Mallorca, però que en aquest cas només són entrenaments de dilluns a dijous amb la sub de 9.
2: Perfecte, idò, aquesta és la notícia en aquesta hora. Zito Lubumbo també cridat per la seva selecció per Angola, per tant es perdrà els dos pròxims partits del Mallorca, com també ho faran en Martin Valent i en Lucas Beristrom. Marta Sampas, oients, i crec que haurien de donar la segona pista del jugador misteriós.
5: Sí, ens envien molts missatges als nostres oients, com sempre, que ens segueixen, que estan ja optimistes amb el Mallorca avui, a veure si suma una victòria, la primera fora de camp, i també estan tractant d'endevinar aquest jugador misteriós que cercam, i he de dir que de moment no hi ha encertants, és difícil en la primera pista, per tant, tot d'una anirem a la segona. Abans llegim un parell de missatges. Òscar del Cudi, com es diu, bon dia, avui guanyarem. En Pedro, com es diu, bones, avui escoltarem el Mallorca de sa feina, sa patrulla serà més bona de dur, clar que sí. Després també el Mallorca, diuen Tomàs, té l'obligació de pujar directament, si no ho fa aquest any, cada temporada que passi es complicarà la situació, ja sigui per pressupost, per jugadors que volen venir, etc, etc. Fa aquesta reflexió en Jaume de Felanits, que posa
4: gol,
5: quan hi ha gol som molts, Gavi.
4: Del Pozo, Murcia, Drahovski, en la seva versió de porter jugador. Fa uns minuts que el Murcia ja està jugant amb porter jugador, i amb un xut de cama dreta, Drahovski retalla diferències. 4-33, Palma 6, El Pozo 3.
10: Esports 3, en joc.
2: Miquel Vidal, pel que veiem a les imatges de la tele, no semblava tampoc un xut imparable. Ha sorprès per davall les cames el porter del Palma, i bé, 6-3, no mos poden confiar encara.
9: No, ja sabem que en aquest joc confiar-se du males conseqüències, no? El partit segueix viu, la diferència en el marcador és molt grossa, moltes coses han de passar perquè el Pozo aconsegueixi remuntar, però no podem baixar braços i hem d'estar enfocats en intentar aguantar el que el Pozo intentarà aquest minut final, i així pot passar, pues, amb una d'aquestes errades que pugui tenir Pozo, aprofitar-la per acabar de matar el partit.
4: 3-40 per arribar al final, 6-3.
5: I 6-3 el Palma Futsal que guanya. Llegíem missatges de l'afició i deia que han intentat endevinar quin és el jugador misteriós que cercam. Per exemple, en Jaume de Felanits ha llançat un nom, però no és correcte. Per tant, el que farem ara és donar la segona pista d'aquest concurs. Juanga, te la dic, la vols saber.
9: Sí, clar.
5: Recordant la primera.
2: Cercam un jugador del Mallorca. La primera pista quina era?
5: És que aquest jugador va jugar a dos equips que actualment militen a segona divisió.
2: Un és el Mallorca i l'altre...
5: La segona pista és que a la seva carrera va aconseguir un títol continental. Un crac.
7: Un títol continental.
5: Un crac. Està cercant un crac
2: del Mallorca, que va jugar al Mallorca, i un altre equip que milita actualment a segona divisió.
5: Sí.
2: I durant la seva carrera esportiva va aconseguir, va guanyar un títol continental.
5: 6-4-6-93-45-01.
7: Ha arribat el moment.
5: Quin moment?
7: Vos ho he anunciat a l'inici del programa, que vos havia duit un regal, ai, un present. No és de la Vuelta. Vos vaig comentar que fa unes setmanes, abans d'anar-me a la Vuelta a Espanya, a coronar personalment en Enric Mas, jo vaig anar a Numis Duran, 1995. Vaig dur un carregament de monedes.
5: Sí.
7: De les quals n'hi havia quatre que jo pensava que me podria retirar del
5: sí,
7: món del periodisme i de la ràdio, i van resultar que eren falses.
5: Sí.
7: I jo avui...
5: Les has duit.
7: Les he duit tres. I me'n vull regalar una a cada
5: uau,
7: un.
5: Uau, ah, dura sort, mira, això.
7: Són aquí.
5: A veure.
7: Mirau.
2: Pau Cendrós, bon dia, per cert.
7: Bon dia. Ja
5: està. Bona, Pau.
7: Tu, sistema. Pau, tu veus aquesta mona i dius, això és plata, això... això
5: són grosses?
0: O són bones o són de xocolata.
5: Són d'aquestes cansates.
7: Aquesta tampoc, aquesta me quedaré jo, que està gastada. Però tot està un poc gastada. Esparta Sampa, la teva.
5: Gràcies.
7: Aquesta moneda.
0: El fons 13.
7: El fons 13.
5: 20 reales.
7: O sigui, tu veus això i dius, això, en Juanca se pot retirar i comprar-se...
5: Reina de les Espanyes.
7: Reina de les Espanyes.
0: Isla de Puerto Rico, tenc jo.
5: Jo m'has donat de la reina Isabel II.
7: Mira, jo m'he quedat...
2: Por la gràcia de Dios.
7: Se de Amadeo. No de Amadeo Salvo. Amadeu Salvo.
2: 1891.
5: Uau, wow, gràcies, Juanca.
0: I pesen, eh? Pesen, eh?
5: Sí, pesen.
7: Sí, són totes falses, per això voleu dos.
5: No puc creure.
7: Sí, que sí, que sí.
5: Jo hi
7: sí.
5: Aniré, jo hi aniré. Menys igual en Juanca van dir...
7: Perquè...
5: No, no, no m'hi s'ho fan bé, no m'hi s'ho fan bé.
7: Sí,
2: que...
7: Això no ho han de fer.
2: Que te pot fer.
7: Això no ho han de fer.
5: És de xocolata. Prova de mossegar-la.
2: És de xocolata, crec que és de xocolata.
7: Tenen molts anys, eh? Però són totes falses, eh? Totes falses, eh?
2: Clar, perquè en un mig són professionals.
0: No m'he posat l'e. No van ni sí, fer sí, prova no, ni res. També no, moren l'aixafal.
7: Va passar un imant.
12: Ah, ara també tinc una cosa. Eh? Arriben 20 reals. Què vols? Són reals. Sí,
2: clar.
5: És que no... Sí, però és que...
7: Foster, no m'enfonsin més de la que m'ho van ja enfonsar a Numi Duran.
2: Jo crec que en Juan Gassa pensava que era una edició limitada.
5: Clar.
7: Sí, limitada per jo. Fals tot, fals tot.
12: Quantes estrelles tenen? Perquè ser estrella m'han dit que el lobo.
7: Sí, no, ha de mirar. L'estrella i dins l'estrella...
5: Com se selecció.
7: Hi ha un número que això dona la diferència de lo que si és un
12: desvalor,
7: efectivament.
0: Aquest o sigui, té dues estrelles aquí.
5: Que també, com dins, la selecció espanyola.
7: Ha de mirar dins, hi ha d'haver un número, i el número tal. Que si no vos voleu embullar, aneu a Numi Duran, vos ho explicaran tot. Si teniu monedes antigues a casa i no sabeu quin valor tenen, a Numi Duran 1995... Són especialistes en numismàtica, valoració i compra de monedes antigues. Us oferiran una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina ubicada al carrer del Sindicat 67 de Palma. Numis Duran 1995, les teves monedes, cling, cling, tenen o no valor.
13: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
14: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Denis Cavalcanti de porteria a porteria. El risc de jugar amb porter jugador del Pozo ha rebut el premi pel Palma. Aturada de Denis, que ha llançat d'una porteria a l'altra per fer el setè. Ha marcat a 1.40 pel final. Denis Cavalcanti, Palma 7, El Pozo 2.
13: Esports 3, en joc.
2: Supos que ha hagut remuntades històriques, però jo crec Miquel Vidal que amb aquest 7 gol donant ja per certificada la victòria del Palma, no?
9: Sí, no només per gols, sinó pel temps que queda, no? Jo crec que ara ja miracles han de passar perquè això no acabi bé.
2: Sí,
9: i
2: sí.
9: A més que el Palma està defensant molt bé aquests darrers minuts i a Pozo li costa moltíssim, per tant...
2: Bé, jo crec que ja sabem que si arribava Miquel una aturada d'en Denis podia passar el que ha succeït, de porteria clar, a porteria clar, i gol.
9: I a més que a mesura que passes temps, Pozo ha d'assumir més rits, ja no són jugades tan elaborades, són precipitacions més que finalitzacions el que fa i això provoca que el Palma ho pugui aprofitar.
2: Dos,
9: a punt d'arribar al darrer minut, mira, alerta que pot marcar el Palma, Piqueras! Ha estat a punt de picar la pilota per damunt Navarro i fer el 8.
11: i torna-li els 8 gols en el Pozo de la Supercopa. De moment 7-3, queden 50 segons, això està llest.
2: A la Supercopa va ser 8-4, avui és 7-3, aquesta diferència de 4 gols no serveix per res perquè no és una eliminatòria, no. Però bé, el manco la victòria a la Lliga sí que se l'endurà el Palma, que és una bona victòria en aquesta segona jornada del torneig d'apertura. Tot d'una tornada al Palau de Sant Bosc, però sonava una sintonia que és la sintonia en la qual obrim la consulta del doctor Ormaechea. Mario Ormaechea, bon dia, com estàs?
15: Què tal, bon dia? Aquí, bon dia. Tranquil, bé.
2: Molt bé, molt bé. Tenim el partit en marxa a Sant Bosc i tenim aquí també, Mario, que jo sé que t'agrada quan passant consulta amb tu, en Pau Cendrós.
15: Sí, hombre, el bono de Pau. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estamos?
16: Aquí aguantando. Uf, esto está aguantando removido hoy. Hoy están removidos, ¿eh? Tienes que sacar el látigo hoy.
15: Pues no te queda nada. No te queda nada. Yo sé que tú te defiendes bien. Te defendías bien de central, pues ahí mejor, con los codos, ¿eh?
14: Y te gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Palma. A 30 segons, jo, a 10 segons pel final del partit, el xut de Fabinho sense porter des de camp propi s'ha estavellat el pal, però Lucao seguia la jugada i només ha hagut d'acompanyar la pilota a l'interior de la porteria. Queden 5 segons, 8-3 el marcador, el Pozo que ja no juga, aguanta la pilota, sona la botzina a Sant Bosc, final del partit. Ha guanyat el Palma per golejada després d'una segona part espectacular de l'equip d'Antonio Vadillo. Palma 8, el Pozo 3.
2: Miguel Vidal, això ha acabat en festa grossa.
9: Sí, partit important. Recordem que en aquest nou model de competició només jugar amb un pic en cada un dels equips i va de rebre un equip com el Pozo aquí, pues fa que la victòria tingui un valor extraordinari. Important, sumar de 3 sempre a casa, sobretot quan són equips que poden ser rivals teus a la classificació.
2: Mm-hmm. Ens quedàvem amb aquest
11: 8-3. Perdona, sí? Estem parlant que el Pozo en dues jornades ha sumat un punt i és un dels candidats, el Palma ja en du 6.
2: Sí. Miquel, deien que ens quedàvem amb aquest 8-3, que sens dubte és una gran notícia i un gran resultat, però supos que Vadillo haurà de corregir cosetes, sobretot de la primera part i de l'inici de la segona.
9: Sí, men, sempre hi ha coses a retocar, no? I és molt prest, i els partits importants estan arribant molt prest. Jo crec que Palma en el final, lo important és que quan estiguis passant mal moment siguis capaç de refer-te, que siguis capaç de que el rival estigui bé, tu tornis a entrar en el partit, i en els moments de dificultat, en el final, tinguis la capacitat, no?, de controlar, de saber patir, que és un poble que no va passar en el partit anterior en Pozo, en el partit de Supercopa, que en els moments on Pozo va haver de patir, va saber patir molt bé, i Palma no, i va ser el que va donar aquesta diferència en el marcador, saber competir més. Avui Palma ha sabut competir, en algun moment que no estava fi, però ha sabut mantenir-se, no? A cap moment Pozo s'ha aconseguit porar per davant en el marcador, Palma sempre ha anat comandant, i una vegada ja ha porat distància, ha estat un equip sòlid que no ha deixat que Pozo li fiqués mà. Uh-huh.
2: Molt bé, idò el Palma que lidera la classificació juntament amb el Barça, 2 partits, 6 punts, 2 victòries per hom, i avui en golejada aquí a Sant Bosc. Qualque cosa més, Gavi Fortesa?
11: I doncs res més, que Sant Bosc és una festa, que tothom ha gaudit sobretot de la segona part i d'un Palma que té una pigada espectacular. Si el Palma troba porteria, gaudirem a molts de partits.
2: Uh-huh. Idò, moltes gràcies, Miguel, moltes gràcies, Gavi. Extraordinària
11: adeu,
2: feina, companys.
11: Adéu,
2: adéu. Ara ja comanda, a partir de les 2 comença el partit a Zubieta entre la Reial Societat Vella i el Mallorca. Comanda aquest partit i havíem encetarres, estaven saludant en Mario Ormaechea i en Pau Cendrós, però ja començam a analitzar això. Mario, l'altre dia, 2-0 davant el Sabadell, vares dir que seria un partit difícil, un partit complicat. El marcador pot enganar una mica perquè la segona part el Mallorca va patir per mantenir la victòria.
15: Sí, bueno, ya lo habíamos hablado antes del partido, que era un equipo, bueno, que tenía una buena trayectoria, que hacía una presión muy alta, mucha intensidad. La verdad que me gustó mucho el Sabadell, a nivel general, pero bueno, yo pienso que al final el Mallorca tiene mejores futbolistas, tiene más calidad y en 2 errores pues supieron aprovecharlos y bueno, y ganó merecidamente, pero Me vuelvo a repetir, me gustó mucho el Sabadell.
2: Avui, Mario, una única novetat a l'11 titular. Cau de l'11, Josep Sardà, i torna a la titularitat, després de setmanes com a suplent, Pablo Torre.
15: Bueno, un poco extraño, ¿no? Porque cuando el equipo gana y va la cosa bien, no se suelen hacer muchos cambios. Bueno, es un cambio, por lo que veo, también Cerdá, que a mí es un jugador que me gusta mucho, no está siendo, bueno, no está jugando a un nivel como yo sé que él puede jugar. Bueno, y el cambio también, bueno, es un jugador, Cerdá es un jugador de desbordes, de unos contra unos, de encarar, bueno, y Pablo pues es un jugador más asociativo, de muchísima calidad, en esta categoría tiene que ir sobrado, y bueno, si el entrenador lo ve así, no voy a ser yo el que lo discuta, pero bueno, es un poco también el run run también que se oye, que Pablo Torres como que es un gran jugador y no juega y tal, pero bueno, él sabrá, él es el responsable, y como dije también la semana pasada con otro tema, pues tampoco creo que se vaya a tirar piedras en su tejado, por lo tanto, no me parece tampoco mal, porque el que también ve el transcurso de la semana, los entrenamientos y a los futbolistas es entrenador, por lo tanto, vamos a ver, si le sale bien, pues será muy bien, y si no le sale bien, pues empezaremos con los sí hubiera puesto, y si no, y los esques, entonces, sí. Veremos.
2: Hi ha aquest canvi, però el sistema, l'esquema de joc és molt similar al de l'altre dia. En Arnau Tenas a la porteria, tres centrals, Raillo, Valient i Sumauro, carriler per banda dreta, Calatayud, carriler per banda esquerra, Adrián Liso, al centre del camp, Morlanes, Sergi Darder i Àlex Sala, enganxarà Pablo Torre i en punt d'atac, Adri Fuentes. T'agrada?
15: Sí, me ha gustado mucho. Es un equipo con muchas garantías en esta categoría, con esos futbolistas. Me gusta mucho, la verdad que sí. Pablo Torre, vaya por delante, es un gran jugador para esta categoría, vuelvo a repetir, tiene que ir sobrado. Pero bueno, a veces, quizás a Darder de vez en cuando también hay que darle algún descanso, tal, pero bueno, eso es el entrenador, yo lo respeto. Extraña que cuando ganas un partido haya algún cambio, pero bueno, está la semana, como he dicho anteriormente, y, sí. Y él lo verá mejor que nadie, ¿no? Hoy entiendo que se enfrenta a un equipo que anda bien, es un equipo con mucha energía, un equipo que tiene dos titulares con 19 años, tiene dos o tres con 20, el mayor tiene 23 años, un equipo muy yogurín, como se suele decir, es un equipo que bueno, que no hay quien, los filiales como pasó el día de Andorra, acuérdate, sí. Son capaces de lo mejor y de lo peor, lo que hay que desde el primer minuto imponer tu estilo de juego, ser un martillo pilón y no intentar que estos chavales no se lo crean, porque al final son chavales escogidos en canteras de equipos de primera división que tienen bueno, mucha calidad y como les dejes te pueden pegar un susto, entiendo sí. Que el Mallorca es muy superior y entiendo que tiene que ganar, pero que no se fíen ni un pelo.
2: I l'altre dia, Mario, crec que vàrem veure per primera vegada l'explosivitat d'Adri Fuentes quan té espai per córrer. Els dos gols de la setmana passada, un, assistència de Arnau Tenas, el porter, que va servir perfectament i va poder fer una vaselina guanyant en velocitat de la defensa en Andrei Fuentes, i a segon, aprofitant una errada de la defensa, que també va arribar abans que el porter. És a dir, aquest davanter que va començar amb dubtes, ara mateix s'està consolidant com a titular.
15: Sí, bueno, yo al principio te dije, pensaba que era un futbolista más de nueve, de quedárselas, de jugar de espaldas, de fijar a los centrales, de jugar de espadas por día, de quedárselas tipo Muriqi y bueno, no es que eso no lo haga, pero no su gran fuerte es atacar los espacios, ¿no? Él es un bicho, él como te mete al cuerpo, vayas emparejado con él en velocidad y te mete al cuerpo, vamos, como se suele decir, te envía por tabaco. Entonces es un tío que me gusta mucho en ese sentido porque con defensas adelantadas, un balón en largo, te mete el cuerpo y estás listo. Y la verdad que bueno, es importante que vaya cogiendo puerta, el otro día las que tuvo las metió. Y bueno, eso es muy bueno para el equipo, que cojan confianza a los delanteros.
2: Decía Luis García, ya lo vam dir la semana pasada, y lo ha repetido esta semana, que voldria que no hi hagués diferencia entre el Mallorca que juga a Son Moix y el Mallorca que juga fuera de casa. Tú siempre has dicho que fuera de casa la cosa es complica una miqueta más. Avui es cert que es una ciudad esportiva, per ventura no es un ambient calent, per ventura no será un ambient calent, la gente que va a veure futbol, avui es una buena oportunidad para intentar sumar el primer triunfo a domicili.
15: Sí, bien, siempre es una buena oportunidad. Yo te lo dije en otras ocasiones también. El jugar fuera de casa o en casa, también te lo dije. ¿Qué pasa? Que fuera hay tres porterías, juegan 20 ellos. Es decir, hay que ser exactamente nivel mentalmente, que hay que intentar meter a los futbolistas de que, bueno, en tu campo, ¿qué pasa? Bueno, que es tu hogar, tu santuario, bien, pero aquí venimos a un sitio que bueno, que hay una, es un buen campo, hay unas buenas dimensiones, encima hoy creo que hay 2.000 o 3.000 personas, si no recuerdo mal, en ese campo, creo que no se caben muchas más, sí. Como si hay 30.000, es decir, nosotros ahora no, esto es cuestión de preparar el equipo mentalmente, de que bueno, de que nosotros somos un equipo ganador y tenemos que intentar ir a todos los campos a ganar, claro. Que para eso está hecho este equipo, entonces claro, a mí claro. No me vale eso de que no, es que fuera de casa, a ver, se ha de jugar con la misma intensidad, con la misma mentalidad y tener esa identidad y ir a todos los campos y a ganar.
2: Clar. I recordem que en guany l'objectiu no és la permanència, l'objectiu és quedar entre els dos primers o com a mínim entre els sis primers per poder disputar el playoff, però bé, l'objectiu primer és acabar entre els dos primers per veure si has de pujar directament, i Luis García ho va dir, que si volen complir aquest objectiu de l'ascens directe s'ha de guanyar a casa i s'ha de guanyar fora. Pau Cendrós, qualque cosa per a Mario Ormaechea, coincideixes amb aquesta anàlisi?
16: Com sempre coincideix, que jo sempre ho he dit, amb Mario xerrar amb el mateix idioma futbolístic i el que diu... Les coses que diu que te fan tocar en terra, te van de porta a boca, totes aquestes frases també són de les meves, són de m'agraden, o sigui, fan servir el mateix argot futbolístic. Wow,
2: Mario, sí, sí. Saps que en Pau està donant les seves primeres passes com a entrenador, no?
15: Sí,
2: està
15: sí.
2: Estan campos, divisió d'honor, juguen demà. La Lliga no va començar gaire bé, no?
16: Van perdre Son Clader. No, van estar bé, però a veure que una jugada i no l'envió a Portabaco i me van fer gol.
15: Ja. A ver,
16: ¿ves?
15: No, ahora ya sabes lo que tienes que hacer, poner la dirección del estanco para que todo el mundo se va a venir.
16: Mañana la pongo.
2: Sí, sí, sí. I do res. Mario, per cert, en aquesta hora, Juanga, vols saber...
5: Clar. No, és que és hora de dinar.
2: Se pregunta bona per tu, Mario.
7: Que se dina avui a Can Ormaechea?
15: Bueno, pues hoy una ensaladita de estas que lleva de todo.
2: Sí, ¡epa!
15: Una ensalada cargada, no una ensalada de, sí, no, de solo verde, lleva
7: lechuga, tomate,
15: proteína y proteína. Una buena importante. Ensalada y poco más. Bueno, un buen yogur al final, con miel.
16: Copita de vino, regado todo un poco, ¿no? ¿O no?
15: No. Hoy no. Para ocasiones especiales.
5: Molt bé, Mario se cuida, sí,
7: que no, Maixea està com un roure, no per casualitat,
5: no.
7: O sigui, per aquestes coses, perquè cuida la dieta, és un home que fa esport, que reflexiona, que és equilibrat, o sigui, és un compendi de moltes coses per ser un pro-home com és en Mario Maixea. M'ha sortit un poc Xisco Nadal, ara, això, aquesta reflexió.
5: Tot se ferra.
2: Sí. Bé, la pregunta que li faig sempre a darrere en Mario, que és com si tingués cebolla de vidre i està encertant. Mario, què passarà avui a Zubieta?
15: Bueno, pienso que el Mallorca tiene que ganar. Tiene que ganar porque luego no te olvides que es lo que te he dicho al principio de que hemos empezado a hablar. Está jugando, por muy buenos que sean, hay dos chavales de 19 años, tres o cuatro de 20. El más mayor, creo que es el portero, tiene 23. Esto se tiene que notar. Sobre todo también el balón parado, el oficio... las malas artes, ahora que no nos escucha nadie, estas cosas en el fútbol existen. Entonces, si no es por lo civil, tiene que ser por lo criminal. Creo que nunca puedes decir nada en el fútbol, porque fíjate ayer el Español, que empezó a los 5 minutos con 10 jugadores el equipo contrario y al final perdió 1-3, ¿no? Pero sí que es cierto que si el Mallorca hace las cosas medianamente bien, no te digo que va a ganar, porque el fútbol es lo que te decía antes con el tema, con el ejemplo del Español, pero sí te digo que va a estar muchísimo, muchísimo, muchísimo más cerca de ganar que de no hacerlo, porque pienso que en todas las fases del juego, y pues bueno, es tremendamente superior a la Real Sociedad B, pero vuelvo a repetir, los filiales, como se lo crean, tendremos problemas. Por eso hay que ir desde el minuto uno a decirlo, esto es lo que hay, nosotros somos el Mallorca, la mentalidad de este año tiene que ser esa. Vamos a todos los campos a ganar, mentalidad positiva, mentalidad de querer ir a ganar, y esto es lo que tiene que ser así para que el equipo quede entre los dos primeros, que es lo que tiene que hacer por la plantilla y por la entidad que tiene en esta categoría.
2: Mm-hmm. Abans de dir adéu a en Mario, Miqui Verger, deies qualque cosa?
12: No.
17: No, demanava que on estava el marcador, que no el veig. No. Ja està.
2: Ah, val.
17: No, serà, estava obert i no ho sabia. Però
12: serà
17: no.
12: El nostre cronòmetre.
7: El Juaneda,
12: no?
7: I
2: molt bé, molt bé.
12: Serà el minut de joc i el resultat en escapat.
2: Molt bé. No? Mario Ormaechea, mil gràcies, com sempre, estimat.
5: Adéu, Mario.
2: Gràcies, un gran cap de setmana i mos escoltant la setmana que ve. Esperem que amb una victòria avui del Mallorca-Zubieta.
15: Segur que sí. Una abraçada forta per tots.
2: Una ferrada forta, una ferrada forta. Tornant tot d'una Zubieta, però abans, Pau Cendrós, que t'han saludat en ses monades, amb en Mario, però a tu t'agrada l'onze que treu avui en Luis García, aquest canvi que ha hagut, Josep Sardà torna a la banqueta i recupera la titularitat en Pablo Torre.
16: Jo crec que se vol fer, és un, com ha dit en Mario, és un filial, tindrà molta energia, jo suposo que voldrà jugar com filial que és, i fica un altre un jugador enmig, no? Jo crec que farà com un quadrat enmig, i fica més lleta de dins, perquè si no tens jugador de perfil defensiu, pues, per acumulació, pues, defensa un poc millor. Jo crec que vol que s'associin a dins, i per això prova en Pablo Torre. M'agrada? Pues no ho sé, no ho sé. Jo que som molt de quatre defenses i de poder arribar a les bandes encredat i poder centrar. Que el Mallorca pot córrer en Adri Fuentes? Sí, per allò que diuen el míster, no? En Mario. Jo crec que el Mallorca s'ha d'imposar. Jo crec que Mallorca en aquesta categoria s'ha d'imposar. Els jugadors que té són per imposar-se i no per fer la segona part que va fer l'altre dia, que sí, que jo estic encara pensant en la paraula que va dir en Luis García. Era el partido que habíamos pensado. Si tu penses que el Sabadell te fica en el teu camp tota la segona part,
2: embotellarà.
16: És complicat, jo no ho sé. Jo crec que el Mallorca té mimbres, té jugadors i té una entitat de darrere per fer més coses. Uh-huh.
7: Li va faltar força, la setmana passada. Brum-brum...
16: Un parell de cavalls.
7: Li va faltar força.
16: Bueno,
7: un poquet,
16: escolta'm, mira, brum-brum, clink-clink, escolta'm...
18: Clink-clink.
16: No en donava ni una. I avui, na Neus, aquí, a dir-me jo... Ai, na Neus també na té lo seu, perquè diu... no has de dir sistemes, pot dir esquema, sistema.
18: Ai, mare, aquí estic d'acord, que ella també s'ha
7: repetit.
18: Que sap ella.
16: Si m'ho digués en italià, està tot el dia per allà, però a Mallorca, per favor.
7: I els que més en saben de cotxes, qui són? Qui són?
16: Inca Centro Auto.
18: És que ho ha fet.
7: I atenció, perquè aquest setembre arriba una gran novetat a Inca Centro Auto. Ja podeu anar a descobrir i provar el nou Lipman Motor V03X disponible des de 7.500 euros. Una de les grans novetats d'aquest setembre que no us podeu perdre. Aneu a Inca Centro Auto i descobriu el nou Lipman Motor V03X. Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum! De confiança!
18: Molt bé, és que sí.
16: És que crec...
18: No hi ha ningú millor.
16: Vaig veure els cotxes, mirava cotxes de Inca Centro Auto, molt i crec que no va dir ni el model el bé.
18: Que no hi va dir. Dolent. Ho vaig dir bé. No facem cas. M'ho de fer cas a mi i escoltar la tercera pista del concurs. Cercam un jugador misteriós. Tu saps ja qui és? Pau, has sentit les dues pistes? No ho diguis, si ho saps, evidentment.
16: No,
18: És difícil. De moment està molt obert amb aquestes dues pistes que tenim. Qui pot ser el jugador misteriós? N'afegim una més, que li agrada a en Juan, que la vols dir tu.
7: Vinga,
18: tercera pista.
2: Recordant les dues primeres. Sí.
18: Cercam un jugador que va jugar a dos equips que actualment militen a segona, un d'ells és al Mallorca. A la seva carrera va aconseguir un títol continental i la tercera pista va amb els seus gustos musicals.
7: I és que aquest jugador misteriós és molt fan d'un grandíssim cantant, una llegenda de la música, com és el gran Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor.
18: Molt bé, una capelita.
16: Tengo la alma herida.
7: Por amor.
18: Se checa i tot, en Juanga.
7: No quiero más vida.
16: Que tu vida.
18: Molt bé, idò. El jugador misteriós es van en Camilo Sesto. Si ho sabeu, 646-93-45-01.
2: 1:50 falten 10 perquè comenci el partit. En Pau serà un comentarista, l'altre el vos presentam ara.

0: I quan sona aquesta música ja saben que aquí està a l'altre costat.
1: Un dels millors.
0: Anava a dir del fil telefònic, no, perquè això com
1: no,
0: com
1: hauríem
0: de dir...
1: No, està connectadíssim.
0: Estan nosaltres,
1: sí, estan
0: nosaltres.
2: L'ha enviat un
1: sistema
0: de comunicació.
2: De pot manifestar.
0: És que s'escolta perfectament, sí, se nota que...
2: Fem una ouija.
0: Se nota que té bo.
1: Que té bo.
0: José Sánchez, bon dia, com estàs?
3: Bon dia a tots.
0: Com ho dus, José? Sí. Has dinat, no has dinat?
3: Sa vida,
1: en general.
3: No he dinat.
1: Uf.
3: No he dinat. No, però perquè no m'agrada veure el futbol sense panxa plena.
0: Bé que fas. I creus que el dinar encara tindrà millor gust després de la que serà la primera victòria del Mallorca aquesta temporada fora de casa?
3: Sí, i si no, puc aguantar, em picaré en qualque cosa en el descans, però si idees en què va, disfrutar, sapiguem que la cosa ha anat bé.
0: Bé, han repassat abans l'11 titular, la novetat de Pablo Torre per Josep Sardà, continua amb aquesta línia de tres centrals, amb Valiant, en Sumauro i en Raillo, i dos carrilers, Lisso i Calatayud. En definitiva, t'agrada aquest 11, José?
3: Crec que discreparé en l'opinió general, sí. Jo sí que m'agrada. Crec que avui el Mallorca té una molt bona oportunitat per demostrar que els sistemes són una cosa i els plans de partit són una altra. I que jugant amb una disposició molt semblant a la de l'altre dia en el Sabadell, això no implica ser un equip reactiu, cedir la possessió, que aparegui que t'estàs protegint més que anant cap endavant. Jo crec que el sistema obeix, entre altres coses, que Luis García, crec que, bueno, primer, les característiques del rival, crec que hi ha una qüestió que és molt bona d'aquest sistema, i és que el Mallorca juntarà molta gent per dins i que molt, gran part del partit pot estar en els espais en el costat del pivot de la Real Sociedad, i aquí Alex Sala, Pablo Torre hi haurien de confluir, però també crec que està cercant la manera d'explotar el seu talent, els extrems no estan funcionant i ara està cercant una forma de generar situacions de superioritat per dins. En el dia d'avui no està en Cerdà, està en Pablo Torre, però en Pablo, en Alex Sala, en Darder i en Morlanes sempre haurien de ser un més per dins, i de la velocitat a la qual circuli la pilota per aquest recorregut, per aquest sistema, crec que estarà en gran part de les possibilitats d'avui del Mallorca de guanyar.
0: El mallorquinisme està motivadíssim en Nadri Fuentes després dels dos gols de l'altre dia. En José Sánchez, segons va reconèixer Pinyol Vermell, el videopodcast amb el nostre company Miquel Verger,
4: de referència.
0: Sí, està emocionadíssim en Sumauro. O no, José?
3: Sí. Jo m'he pujat en el carro d'en Sumauro. A la pretemporada ja vaig veure coses que m'agradaven. Sé que és un jugador que encara està tendre, no vull dir que estigui per fer, però òbviament està en formació i ve de no jugar massa, a més a l'Hamburg i amb problemes amb lesions, però crec que té unes característiques que el fan bastant especial respecte als centrals, no només d'aquesta temporada, sinó dels que recordàvem en el Mallorca en els darrers cursos. Futbolista esquerrà, amb molta capacitat per la conducció, un tipus que defensa cap endavant, que té molt criteri per filtrar passades, que fa servir molt bé sa cama, que no és tan hàbil, és a dir, fa servir tant l'esquerra com la dreta per fer aquestes entregues. Crec que és un jugador que al Mallorca li convé intentar madurar-lo aquesta temporada, perquè pot haver futbolista per més anys, pot haver futbolista de futur. I crec que aquest encaix, sortint com una espècie de lateral baix amb una línia de 4, que sense pilota tanques en 3, jo personalment crec que és una variant que, a veure com l'explota el Mallorca, perquè no va agradar excessivament com va encarar el partit contra el Sabadell, però que crec que li pot donar molt. Pot ser el Mallorca, amb només 6-7 jornades, està decidint tenir més registres i cercar noves formes de fer, i jo aquesta personalment me fa estar esperançat.
1: 5 minuts perquè comenci aquest partit. El que feim ara és el moment per repassar el rival i les dades amb en José Sellés. José, qui és l'entrenador de la Real Societat B?
5: L'ex-mallorquinista John Ansotegui. És la seva segona temporada com a primer entrenador del filial.
1: Qui és l'estrella del conjunt basc?
5: I atenció a dos noms. El davanter Gorka Carrera, que ho deia abans Miquel Verger, la temporada passada va marcar 15 gols a segona, i Gorka Gorosabel, màxim golejador en guany amb 2 gols. El seu germà també juga amb el Sanse, ja que és Gorosabel.
1: I què han de saber de què Real Societat B Mallorca?
5: i del que mai s'han enfrontat, sí que s'ha enfrontat al Mallorca el tècnic rival, John Ansotegui, en 6 ocasions, totes com a jugador. El balanç és de 2 victòries i un empat i una derrota, i les úniques victòries del Mallorca contra el filial xuriurdin han estat a Son Moix. En el duel a les banquetes, Luis García Fernández s'ha enfrontat en 2 ocasions a Ansotegui. Les dues varen ser la temporada passada, i amb les Palmes, Luis García va empatar a 1 a Zubieta i va guanyar 2-1 a casa. Si hem de parlar de l'àrbitre, direm, ho dèiem a l'inici, que per segona jornada seguida xiula al Mallorca un col·legiat que acaba d'ascendir. En el cas d'avui és el català Gonzalo Romero Freixas, de només 32 anys. Mai ha xiulat al Mallorca i ho ha fet en 2 ocasions a la Real Societat B, amb una victòria i un empat dels xuriurdin com a balanç, els 2 partits com a visitant. El VAR hi serà Luis Mario Milla Albendiz, que ja va estar al VAR al Mallorca 3, Ceuta 0.
0: Idò, esperem que aquesta repetició de col·legiat de VAR també sigui repetició de resultat i el Mallorca pugui guanyar el partit d'avui.
4: I abans que comenci el partit, passant per Juaneda Hospitals, a Juaneda Hospitals, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença tenint cura d'un mateix, i a Juaneda Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb un equip que mai es rendeix oferint el millor tractament. Porque curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
0: Són la 1:57, en 2 minuts i mig arranca el partit a Zubieta entre la Real Societat B i el Mallorca. El comenta ja ho sabeu, en Pau Cendrós i en José Sánchez, pendent de tot, com sempre, en Miquel Verger, i ens narrarà aquest partidàs la veu del Mallorca, en Toni Fuster. Dali, Toni!
6: Han sortit ja els suplents del Mallorca i també del filial de la Real Societat, una 80 aproximadament d'aficionats del Real Mallorca, uns 600 aficionats aquí a la instal·lació de Zubieta per presenciar el partit. Esparsós en marxa en aquest terreny de joc, jo diria un tant híbrid, també us comentava, un poc de gespa natural, un poquet artificial, per això també la gespa natural estava un poquet més alta, per equilibrar una mica, i el dos equips ja a punt de botar al terreny de joc. Per davant l'àrbitre, com ho deia José Sellés, Gonzalo Romero Freixas, el col·legiat Tarraconi, encatxalarà per darrere el futbolista del Real Mallorca i de la Real Societat en la nova talla, sabeu, de Pablo Torre, que torna en aquest 11 titular després de 2 suplències. El qui finalment, el qui cau en darrera instància és el futbolista pollensí Jonet Cerdà, respecte al que van jugar l'altre dia, i per tant ara ja donarà-s'ho l'àrbitre perquè surtin al terreny de joc ja els protagonistes i inici aquesta jornada dissabte de la Liga Hypermotion entre la Real Societat B i el Real Club Esportiu Mallorca en aquest dissabte esplèndid amb una temperatura extraordinària, un 22 graus que tenim al País Basc, a Sant Sebastià, i Miquel Verger, no estem gens acostumats a trobar una temperatura i un sol com el que tenim avui aquí a Donosti.
7: Varen deixar Palma amb una tempesta important i hem arribat aquí amb un solellet més que ens recorda més a l'illa que no a Sant Sebastià. Però bé, escoltarem els càntics dels aficionats, seran sempre els del Mallorca, que no han aturat d'animar i ho continuem fent en el moment que voten els 22 protagonistes juntament amb el col·legiat. També a la llotja veiem en Alfonso Díaz ja en el seu lloc, i comencen a sortir els jugadors, com dèiem, com ha dit Antoni, amb aquesta gran novetat, el retorn a l'11 titulada en Pablo Torre, cau Josep Cerdà.
6: El Mallorca de vermell i negre, a l'esquerra la Real Societat, blanc i blau, els aficionats del Mallorca que se ponen drets en bandera i bufandes a l'aire.
7: La curiositat de la sortida dels jugadors, clar, les càmeres estan a l'altre costat on no hi agradaria, i els jugadors saludaven, clar,
0: a la gent
7: de premsa, que bàsicament, sí, a la gent de premsa, bàsicament.
0: Clar, clar,
7: que han mirat de girar-se un poquet per saludar els 70-80 aficionats del Mallorca que hi ha en un raconet aquí a Zubieta.
0: Pau Cendrós, una pregunta. Com a futbolista, quan estàs bé, vens de primera divisió, descendeixes a segona, tot i així hi ha grans escenaris, per exemple, el Mallorca ha jugat a Granada, l'altre dia el Dense és una mica Zubieta, no?, per les dimensions del camp, però penses en la motivació que suposa sortir un gran escenari, a diferència de sortir, per exemple, en aquest camp, que és el camp d'una ciutat esportiva? Tot. Es nota molt la diferència, la teva motivació quan surts també?
8: Se nota, no hauria de ser així, però hem de ser realistes. És una cosa que que se nota que vas a jugar a un estadi i és diferent que jugar a una ciutat esportiva. Que no hauria de passar així, no hauria de passar. Però el pare que no, jugues contra un filial, els filials damunt són molt perillosos, perquè si no entres actiu te la poden fer, i el pare que és un dia on tu no veus una cosa normal per tu, que és arribar a un estadi, arribes a una ciutat esportiva, ja les instal·lacions no són les mateixes, és un dia diferent. I el pare que ha de sortir molt ficat en el partit, perquè si no són equips que són una cara i una creu. Poden sortir molt bé o molt malament.
6: I tu coneixes una mica aquesta ciutat esportiva, crec que vas jugar amb el Salmantino aquí i sí. També, Pau, un entrenament, no?, amb el Mallorca.
8: I vàrem estar allà entrenant també, no, justament aquí, en aquest estadi. No, són unes instal·lacions que estan espectaculars, de veritat, que no, són una ciutat esportiva on se va molt bona feina, i des de la Pedrera surten jugadors que cada any surten 400 jugadors de la Pedrera i donen un bon nivell, no? Jo crec que la Real és un dels equips que està fent molt bona feina en la Pedrera.
6: Començarà el partit, traurà el Real Mallorca des del mig del camp, veiem a Pablo Torre ja preparat a l'esquerra la Real, a la dreta de la nostra posició de comentaristes el futbolista de Luis García Fernández.
0: I amb matarazzo, també.
6: Posarà el cronòmetre en marxa l'àrbitre Gonzalo Romero. Escoltau el xiulet, comença el partit a Zubieta. Pilota per al Mallorca, des de darrere, amb un llançament llarg d'Arnau Tenas, pràcticament damunt l'àrea, la pilota la ve rebutjada, la recull Morlanes, en conducció, toca Manu Morlanes damunt, Sumajoro, allà va Sumajoro, cercant en curt per l'esquerra, Adrián Liso, protagonista aquesta setmana al micròfon d'Esport 3 i Letra Ràdio, el futbolista aragonès del Real Mallorca. Sumajoro enrere, juga, cercant la posició d'Antonio Raillo, el capità. A l'esquerra té a Pablo Torre, cerca profunditat, arribarà Liso centrarà, Fuente arriba un poquet tard, encara arribarà, intentarà no perdre aquesta pilota, encara és possessió de l'equip mallorquinista, el primer minut que es complirà, se'n va Miquel Calatayud, banda dreta, pilota penjada, Fuente la remata fora, la pilota que sortirà a l'esquerra de la porteria d'Aitor Fraga, a la primera acció ofensiva del Mallorca, el primer minut de joc a Zubieta.
7: Ha estat Sala, que no ha aconseguit girar el coll i no li ha donat direcció a aquesta rematada de cap.
0: Bé, però l'acció era bona, bona centrada, i llàstima de la rematada, Pau José.
8: I és important de que si el Mallorca es veu que acumula molta gent a dins, però que arribin a àrea. Estava dins àrea en Pablo Torre, estava dins àrea en Alex Sala, estava dins àrea en Liso. En el final és important que malament siguin juguin de pivot o juguin enmig, arribin a l'àrea, perquè si no en Adrián Fuentes se'l troparà molt tot sol.
7: Ha perillat el nostre micro d'ambient.
6: L'acció de Sala, escoltat, és toc de la pilota.
3: I una cosa que ja crida l'atenció, posicionalment del Mallorca, és que Pablo Torre fa de mitja punta i qui surt de la dreta per venir cap endins és n'Àlex Sala.
6: Pablo Torre controla la pilota, posició d'interior esquerra, de tres contraris, intenta anar-se cap a la línia de fons, el darrer en tocar la pilota ha estat un jugador de la Real Societat, per tant serà corna favorable a l'equip mallorquinista.
7: El primer del partit.
6: I sap com embullat Iñaki Rupérez, crec que l'àrbitre havia xiulat servei de porteria, anava a recollir la pilota, però finalment l'àrbitre el corregeix i li diu que no, que és corna favorable a l'equip del Real Mallorca. Corna a la part dreta de la porteria d'Aitor Fraga. En tots els futbolistes de la Real tancat dintre de l'àrea. Pugen el tres homes més alt del Real Mallorca per intentar rematar. 3-4 també, perquè s'incorpora amb ells Martín Valgen, Sumajoro, Raillo, Fuentes. Pilota penjada llarga, el segon pal, a l'estratègia, Alexala li pega. La pilota que se'n va per damunt la porteria i surt fins i tot, jo diria pràcticament, de la ciutat esportiva de Zubieta. La jugada d'estratègia era bona.
7: Era bona, i una altra vegada en Sala, ara amb la cama dreta, no ha aconseguit donar-li la direcció correcta.
8: Home, era bona. Si tot confiem en vestir d'anar a la Sala, perquè ara no l'ha enganxada, però tot confiem, i mos ha demostrat que té un bon tir de fora d'àrea.
4: Era bona si la porteria tingués...
6: Torna a recuperar el Mallorca, la pilota Pablo Torre entra a l'àrea, vora per ell, Fuentes, pilota enrere, i tocada, finalment se l'endurà, quita, i la pilota que se l'endurà finalment el Mallorca, Raillo, com li costa passar del mig del camp a la Real Societat, gràcies també a aquesta feina de pressió del Mallorca. 3 minuts i mig, amb empat a 0, a Zubieta, amb Esport 3 en joc, en directe i Betres Ràdio, en aquesta sisena jornada de Lliga, tercer desplaçament del Real Mallorca. fora de Son Moix, alerta que se'n va la Real ara a la contra. Alerta que prova per Dani Díaz, el xut de Dani Díaz, atura Arnau Tenas. Ben situat, ben col·locat, primer xut a porteria, llançament exterior de fora a l'àrea. El dorsal número 7 de la Reial Societat B que ho ha provat per intentar sorprendre el porter, que no ho ha aconseguit, i la pilota serà per l'equip vermell i negre. Pablo Torre, Morlanes enrere, Sumaoro, pilota per al porter, l'esferca per Arnau. Primer llançament, podem dir així, a porteria, perquè el Mallorca ha anat en guda d'aquelles dues d'ençala, dues aproximacions, amb un darrer llançament fort. Però aquesta sí que anava direcció a porteria, Miquel.
7: Sí, aquí, si, si no hi ha portes, gol.
6: Treu de banda, Pablo Torre, juga en curt, cercant a Liso, endurà la pelota Torre, a l'esquerra té a Liso, tanca la defensa de la Reial Societat, toca per Sumaoro, a poc intentant cercar al mig del camp amb Morlanes i Derré, que han de canalitzar el joc en aquesta línia, amb aquests dos arquitectes. A la dreta té a Miquel Calatayud, pressiona Zaram, pilota enrere, Valgen. Torna a rodar el Mallorca, de dreta a esquerra, en Rayo i Sumaoro, ocupant aquest lateral que normalment sol ser parlat, però ja la setmana passada van veure a Sumaoro jugant en aquesta posició.
7: La primera vegada que és titular, en un dia que Luis García pot triar entre ell o Lato. Fins i tot podrien dir entre ell i Moreno.
0: I l'Alberto Moreno, que va dir ahí

0: La resta recordant que encara estan lesionats. Adon, Luna, Gonzales. A veure aquesta pilota que serà per a l'equip mallorquinista en servei de banda. Des de la posició de mig volant esquerre, en Sumaolo que traurà i van passant el minut 6 d'aquesta primera part amb empat a 0. Domina el Mallorca, la Real s'ha provat només amb un llançament des de fora de l'àrea i la possessió, moltíssima possessió de moment per al futbolista de Luis García Fernández. Juga del costat dret, Miquel Calatayud, l'ajuda Valien per darrere en territori del conjunt de Nostiarra. Cercava profunditat la pilota, l'ha tocat un defensor. Des del lateral, John Valda, el capità, servei de banda per l'equip mallorquinista. Treu Calatayud, mou la pilota, cercava Fuente, Alex Sala. No pot controlar, pilotada llarga. Era Fuente el que era. El que volia rebre aquesta pilota, però amb un marcat també de prop per al central. Pilota enrere, cap al porter, en curt. Jugant Arnau, Arnau cercant a Raillo, Raillo per darrer. Dardé no ho veu clar i torna a jugar amb el porter. Ara pressiona la Real, té problemes el Mallorca per treure aquesta pilota i la passada que va fora. Davant els aficionats mallorquinistes, davant un corna, treu ràpid la Real per intentar sorprendre. Jugant carrera, la pilota anava per dins i Morlanes està allà, Morlanes amb el porter i llança Arnau Tena, llançament fort cap al mig del camp. On va la pressió Fuentes, Taia Rupérez, la pilota de nou en el control amb el pit de Morlanes. Juga per l'esquerra en Sumaoro, el Mallorca intenta superar línies ara. Alex Sala no ha arribat, Lisso, massa joc, pentura per mig, potser haurien d'intentar obrir un poc més, en es, fer més ample encara el camp. Alex Sala, anem a veure, l'acompanya Adrián Lisso per al costat esquerre i també Sumaoro s'incorpora a l'atac. No té pressa el Mallorca, de moment en tocar i tocar, minut 8. Amb empat a 0 del marcador, juga Lisso, amb Alex Sala, pilota passada llarga. No arriba de primeres, Fuentes, tampoc Miquel Calatayud, la pilota acabarà fora, servei de banda per la Reial Societat.
1: El que sembla és que el sistema segurament és el mateix, però sí que la idea del Mallorca sembla una altra, no? Respecte a Sabadell, José Pau.
2: Absolutament, absolutament. Jo crec que tots volíem veure un equip que intenta sotmetre, més que esperar una errada del rival o reaccionar al que proposa l'equip que té davant, i això ho estem veient en el dia d'avui. I crec realment que aquesta idea de Cansala i en Pablo Torres se trobin per dins li està generant molta confusió a la Real Societat. En Aguirre, el pivot, no sap ben bé què fer, perquè en Pablo Torres comença com a mitja punta, però s'està moguent molt. Quan el Mallorca té pilota està apareguent, caiguent molt per l'esquerra, tot això li fa dubtar si vota, si no vota. Jo crec que en un d'aquests desajustos el Mallorca pot fer mal, perquè aquest espai on en Pablo Torre comença, però després l'abandona, l'està ocupant sistemàticament d'Alex Sala, encara Calatayud agafa alçada per la dreta. Jo personalment l'inici del Mallorca m'està agradant bastant.
0: Mala passada de Tom Carbonell, banda dreta, cercava el seu company Dani Díaz, la pilota massa llarga, ha acabat directament fora per línia de fons i hi haurà servei de porteria per l'equip mallorquinista, el que ha tret el Raillo
2: cosa,
0: i juga amb Morlanes.
2: I una altra cosa que fa la diferència, perdó, respecte als partits anteriors, és que crec que avui el Mallorca sense pilota està sent capaç de recuperar bastant més ràpid del que acostuma. No? Les
0: fases defensives estan sent més curtes. L'àrea, Fuentes, que no ha pogut arribar. La pilota la torna a recuperar Lisso, Lisso en Pablo Torre, el atac del Mallorca, si supera el lateral, són perilloros, com ara Pablo Torre per darrere, volia cercar Adrián Lisso que se demarcava, i ara l'alerta que se'n va Dani Díaz, alerta la conta que m'agafen, encararà Raillo, se'n va Dani Díaz entra de l'àrea, continua la pilota, se'n va cap a línia de fons, fa la centrada, la treu amb el cap Valgen. Torna a insistir la Real Societat, el llançament de tisores, pilota que se'n va fora, escolat a l'esquerra i aplaudiment dels aficionats on els tierres a l'acció d'atac del conjunt de Joan Ansotegui.
1: Dani Díaz a la contra és un autèntic punyal, és un gran jugador, ja va donar una assistència després de córrer uns 80 metres al plantío, l'altre dia també va fer un gran gol contra l'Andorra, per això en Valien no li ha regalat el xut amb la cama esquerra, l'ha obligat a acabar la jugada amb cama dreta, que és un poc el que ha propiciat que la jugada acabés d'una altra manera.
3: Pau Sandrós, t'està parlant d'un campió de la Vuelta ara mateix, cerques un cotxe còmode?
4: Està clar.
3: Modern.
4: Està clar.
3: Amb un preu excepcional.
4: Crec que sé on anar.
3: Està cercant un Citroën. Un Citroën C3.
4: Aquest model m'agrada.
3: Clar que sí, des de 16.400 euros. Va sobrat. Aquest setembre, aprofiteu el seu preu únic i prepareu-vos.

0: Per tornar a la rutina amb un cotxe nou Citroën us espera Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari
1: brum, brum, brum, brum.
0: De confiança.
1: Marta Sampa, recordant que tenim el concurs en marxa, cercam
2: sí.
1: Jugador misteriós i de moment hi ha molt de missatges però cap encertant.
2: Així és, ho intenten, com ho intentava en Jaime Castro, però no és el jugador que ha dit. Recordant les tres pistes, cercam un jugador que va jugar a dos equips que actualment militen a segona divisió, inclòs el Mallorca. També hem dit que la seva carrera va aconseguir un títol continental. Hem afegit que es fan d'en Camilo Sesto.
0: Oh.
2: I ara...
1: Oh. I ara nova pista.
2: Nova pista.
3: Quedat sense pista,
4: jo. D'en Camilo...
2: Ah, espera, que no, el creador pista, no. Troba...
5: Segonda de Penjoli, se l'arriba!
1: Dali, Marta.
5: Marta.
2: Verge, em dones permís per dir la quarta?
3: Sí, no, tant, això, Terrades,
2: sí. Per anar passant la responsabilitat. Vaja. Va, la quarta pista, a veure si amb aquesta ja encertau. Cercam un porter.
1: Uepa.
2: Exceptuant les tandes, només va aturar un penal a tota la seva... I li va aturar... Això ho dic.
1: Sí, clar.
3: Sí.
2: És que sap perquè no ho vull dir, no? Perquè és que aquest nom... Li va aturar en en Pisculicci.
0: Clar, Pisculicci, en Piscu.
1: Va jugar amb nosaltres.
2: En Piscu, sí.
0: Pisculicci.
1: Viu aquí.
2: Sí, en Piscu. Ets jugador del Mallorca.
3: No mos dona una entrevista, Pau, eh? No, no vol.
2: No vol. Bé, i d'això, que li va aturar l'únic penal que ha aturat a banda d'una tanda de penal, en temps de joc, diguéssim, va aturant en Pisculicci.
1: Bona pista aquesta, perquè ja saben que es porter i que no aturava penals.
4: On va aturar un.
1: Exceptuant les tandes, eh? Exceptuant les tandes de penal, al llarg de tota la seva carrera en va aturar un. José Sánchez, sense dir-ho, tu ja saps qui és?
6: Sap que no estava molt atent a les pistes, perquè heu dit lo d'en Pisculicci i he pensat en Someuca, que se deia Pisculicci, però es va morir.
1: Oh.
6: Sí, i ja m'he desconnectat, però bueno, m'ho rumiaré i participaré.
2: Molt bé, José, gràcies.
0: Quina cançó t'agrada més d'en Camilo Sesto, José Sánchez?
6: És que si m'atreus de Vivir así es morir d'amor o algo de Jesucristo Superstar, ja me mates. Tampoc no som un gran coneixedor, encara que vaig tenir, no sé si la sort de conèixer el seu fill, en Camilín.
4: Hombre, sort!
5: Dani Díaz retalla, Dani Díaz xuta, atura Arnau! Dintre de l'àrea, el Vironeg està.
3: Sí.
5: Un autèntic reboa,
3: l'altre dintre
5: de l'àrea, el seu xut.
3: Demana penal, o s'ha fet mal el manco, però ja seria després del xut.
1: Sí.
3: És a dir, no sé si seria residual, si és que ha passat alguna
4: cosa. Estan, a veure que el Mallorca ha sortit bé, ja m'ha agradat l'inici que té el Mallorca, estava, robava la pilota a camp contrari, està jugant molt de temps a camp contrari, s'està associant bé, juga molt de gent de dins, però a Mallorca les transicions, encara tenim aquest mal i les transicions ens estan agafant. Espero que no ens passin factura, i jugant en tres... amb atac, Valient i en Somajoro té més cames, però Valient, Raillo els hi costarà.
1: Sí.
5: Raillo, precisament, el que du la pilota, passada per Fuentes, li passa per baix, la pilota la recupera Morrane cerca una pretenda Ardé, Sergi Ardé, entre dos contraris, per dar la pilota la recupera la Real B. Juga John Balder, de pilota enrere cap al porter Aitor Fraga, la treu de damunt, intercepta Morlanes, però la pilota acaba als peus de Ibai Aguirre, pilota per la Real, banda dreta, juga Iñaki Rupérez, cercant enrere Iker Ropero, al central dretà, torna a començar jugada i van passant els minuts, arribarem al primer quart d'hora. A Zubieta, de moment, amb empates en el marcador entre la Real B i el Mallorca.
3: Per cert, jo me vaig assabentar gravant el vostre podcast de referència, en Carbonell és fill del tenista.
1: Què dius?
3: Sí. Ho va dir en José.
1: Se'ls fida en Tomàs Carbonell.
6: Sí.
1: Molt bé.
5: Taca la Real, pilota per la dreta, alerta Iñaki Rupérez, supera Aliso, pilota penjada, la manda el porter, no, molt tancada, està tocant un centrexut i Arnau Tena ben col·locat, atura, bé, de moment alerta la Real.
1: Sí, s'està estirant
5: alerta
1: els darrers minuts,
5: Real.
1: I està trobant forat per aquesta banda dreta, l'esquerra del Mallorca.
6: Pel meu gust, el jugador més destacat o més projecció del futur de la Real és justament el lateral dret, en Rupérez, que l'any passat va estar a punt ja de quedar en dinàmica de primer equip, però va tenir una lesió bastant greu però sí, és cert que la Real li
5: un altre contraatac dintre de l'àrea. Dani Díaz xuta i fora! El llançament creuat, jugada individual d'aquest jugador. No, no era Díaz, era... No sé si és... Astiazarán, per mi. Mare meva, l'ha tenguda, sí, sí. Lander Astiazarán, llançament creuat. Donant facilitats, darrere també.
4: Jo me matareu perquè seguiré com un martillo pilón. Sí. Jo crec que Mallorca necessita un pivot defensiu. Ja m'ho pareix molt bé jugar amb tot el pivot que tu vulguis, pots jugar amb 25 pivots. Si no tens un pivot que és de caire, pues un poc més defensiu, si els altres no fan aquesta feina, el Mallorca en transicions, i si metge si juga en tres centrals, sofrirà molt. Sofrirà molt perquè és que li estan, se li fiquen per enmig de jugadors. Maldament t'ho acumuli molta de gent. Si no tenen aquest perfil Samu Costa o Marc Mascarell, és molt difícil robar, fer en aquests jugadors, que ho poden fer, sí, però és molt difícil fer-li canviar aquesta mentalitat en 5 partits.
5: Oh, quina triangulació, a perill, se'n va Carbonell, dintre de l'àrea, deixa la plata per l'esquerra, arriba Díaz, el xut, fora! Astiazarán al darrer, en xutar. Neido, ja ha tingut més ocasió la Reial Societat en 5 minuts, que les possessions que ha tingut el Mallorca en dues aproximacions que no han tingut cap tipus de perill.
6: Sí, sí, no, el Mallorca està intentant tancar amb tres justament per protegir-se, per sentir-se que està més vestit davant d'una possible transició, però entre que li estan trobant per dins de manera constant en aquesta àrea que apuntava en Pau, i que en les darreres dues jugades m'hi he fixat amb en Sumaoro, que tampoc me fa ser el president del club de fans, tenc esperances, però també té moltes coses per corregir, i sincerament és que no sé on era, no sé si és que realment el Mallorca ha perdut la pilota en un moment en què en Sumaoro estava fora de posició, o si és una decisió pròpia que ha pres el jugador, però si tu estàs tancant en tres darreres per protegir-te justament de les situacions que ara mateix t'estan fent mal, però és que està faltant de manera quasi permanent en Sumaoro per tancar amb aquest tres. És que t'han vist
5: en
6: Pablo Torre fer
5: un esforç
6: per tancar aquí.
4: És que en el final el que tu xerraves, José, del tema de que vesteixes la zona central, però també desvesteixes les zones laterals. I què tenen els filials normalment? Extrems rapidíssims. Si tu has de fer córrer en Valiant amb un extrem de 20 anys, a molt de metres a darrere, perquè tu jugues en la pilota a camp contrari, pues li costarà. Si no arropes o poses qualcú de vora en Valiant, o de vora en Raillo, o en Sumajoro, que jo en Sumajoro m'agrada la condició que té, però perquè el veig que és un jugador que creu massa o creu per damunt de les qualitats de lo que pot fer ara. Tema passades interiors, que perd 3 o 4 balons cada partit importants, de passades, perquè se veu superior a la categoria, que és normal, ell físicament se veu superior, sortides de puesto perquè se veu que la robarà i al final no la roba. En el final s'ha de fer també a jugar a Espanya i a la segona divisió.
1: I de moment anàvem camí dels 20 minuts i hi ha hagut dues parts ja diferenciades en aquests primers 20 minuts.
5: Sí.
1: 10 bons del Mallorca, un inici bo, però després 10 dolents del Mallorca, en els quals la Reial Societat ha arribat molt davant la porteria d'Arnau Tenas i en perill.
4: Més que dolents, que el Mallorca no ha fet el que feia en el principi, que era tirar la jugada. Mm. En el principi és vera que quan perdia la pilota, directament estava molt a prop i tirava la jugada, i és vera que guanyava aquestes accions. Ha començat a perdre aquestes accions i ha començat a
5: córrer. Entrada d'un liso. De moment deixo seguir l'àrbitre, perquè la pilota serà endurada al Mallorca. Ara Adrián Fuente, juga per la dreta en Calatayud, ja se recupera liso, s'aixeca la pilota de Calatayud enrere, cap a Martin Valien, ja repleguen el jugador de la Reial Societat B, ja d'Incasé, dins del seu terreny de joc. Es compleix ja el minut 20. La pilota per Abuba Sumajoro, pel d'esquerra, el francès, jugant amb Liso. Liso enrere, de nou cap a Sumajoro, de la mà de Dardé. Hauria entrar a Pantura un poquet més amb acció l'Artenanc. Raillo, Morlanes, toca per Raillo. La pilota de nou per Sergi Dardé, el 10 del Mallorca, cap a Valgent. Obri el joc, escorà pràcticament damunt la línia lateral, on es troba Miquel Calatayud. Morlanes en Sumajoro, poquet a poquet, anava avançant poc, Miquel, però avançant poquet cap a porteria contrària. Mos està costant, fa bé la Real també, vull dir, mos està tancant molt bé i mos està costant. A veure l'Iso ara, si ho pot intentar o si no, una individualitat, Sumajoro, Pablo Torre, de nou la pilota cap a interior, Sergi Darder, Darder per Valgen i el central enrere. Van passant els minuts, 21 de joc a Sant Sebastià, a Zubieta, està empatant de moment a 0 l'equip mallorquinista, l'equip de Luis García Fernández. Aleta. Bona la passada ara de Rayo, Pablo Torre, Pablo Torre, jugada personal, a veure si poden marcar, cau en terra Torre, no passa res, havia de la llençar Ventura, havia de xutat abans.
3: Clar, era per xutar aquesta.
5: Uah. I ara canvi de lloc, llarg, aquesta pilota de Dani Díaz per l'esquerra, Cazaran, ara té cap perill, carrera, remata, carrera, fora! El xut de carrera davant el porter, la col·locada massa escoradeta a la dreta, ferradeta al pal dret de la porteria d'Arnau Tenas. Quina gran ocasió, jo diria la millor del partit, que acaba de desaprofitar el futbolista Gorka Carrera, el davanter de la Reial Societat B, per fer 1-0.
6: Hi ha una cosa curiosa, i és que quan el Mallorca s'instal·la a Can Contrari, jo tinc l'impressió de que tot són bones intencions, i està molt bé, i m'agrada, però això va de tocar i moure't. I se toca molt i te mous molt poc. I això crec que va en detriment de la velocitat que circula la pilota. Però després resulta que quan acaba aquesta fase d'atac i el Mallorca la perd, arriba en tres tocs a planta camp contrari, perquè els que sí que s'han mogut són els defenses, són els centrals, són els que tanquen. No sé si és fruit un poc de impaciència, d'intentar de manera permanent donar opcions perquè aquestes circulacions siguin més perjudicials per rival, però me fa la impressió de que ens movem poc com toca moure's més i que després el que t'ha de donar seguretat resulta que s'ha mogut.
4: I sobretot amb intenció. Jo crec que el Mallorca, a veure que toca, com diuen en José, toca, però li falta intenció de fam, de gol, d'anar cap endavant. Quan fas 3-4 passades, has fet una passada cap endavant i ja cap endavant. I en Pablo Torres s'ha de girar, i Nare Chala s'ha de girar, i s'han de seure superiors, i han d'anar cap endavant, i han d'obrir la banda i centrar, i
5: tot què passa, Pau? Que no bastarà en ser superior. Has de ser molt superior. M'entén? En superlatiu. Això és el que passa.
4: No molt superior, però mira, ells en tres tocs van cap a la porteria, no? Ho tenen clar. Ells en tres tocs se planten a la porteria.
0: El Mallorca, Pau, necessita reanimar-se. Reanimar-se, prepara un vial ara mateix, un mil·ligram d'adrenalina, també 300 mil·ligrams d'amidodarona o una cosa així,
2: i un
0: mil·ligram de lidocaïna. Això és l'única manera que poden reanimar aquesta
4: Reial
0: Mallorca. Això t'ho preparen si ho necessites també a jugar a l'hospital. Allà tenen de tot.
4: Tenen la farmàcia, vamos, que apareix... Bueno, plena.
6: Plena. Millor en Juaneda, perquè si has de fer tu la recepta, això per exemple, quin bat,
2: Sí, exacte, sí.
0: I recorda que també Juaneda Hospitals té una bona aplicació. Amb l'aplicació Juaneda amb tu, demana cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitales.
1: Idò, cercam que se desxondesqui una miqueta el Mallorca, que ha caigut en el seu rendiment els darrers minuts. Camí del 24,5 a Zubieta, continua l'empat a 0, Toni.
5: Aquesta quota de la primera part ja superat. I de moment, amb aquest resultat inicial, canvi de lloc de la Real, banda esquerra, el control de pilota. Juga Gorka Carrera, té AB ara, des del lateral Miquel Calatallut, al lateral dretà del filial, pilota per al conjunt local, jugant enrere, cercant Tom Carbonell, aquest cap al central Iker Ropero, i va Fuentes, pressiona el porter, obliga Aitor Fraga a fer aquest servei en llarg, cop de cap de Calatallut, la pilota enmig del camp queda dividida, no arriba Torre, la recuperació d'Ibai Aguirre, juga per l'esquerra, puja Tom Carbonell, la pilota la perdrà i acabarà finalment als peus del porter del Mallorca, d'Arnau Tenas.
3: M'ha cridat molt l'atenció abans, quan la tenia Arnau Tenas per començar la sortida de pilota, que la Tallut i l'Iso s'han ficat en paral·lel amb Adrián Fuentes. O sigui, s'han obert Sala i Morlanes per banda.
4: I després, una altra cosa, que ara veiem on la força de Adrián Fuentes. Adrián Fuentes ni l'han nomenat. Adrián Fuentes, quan és un joc on el Mallorca s'instal·la a camp contrari, de molt de toc interior, les seves característiques pues no surten, perquè què vol Arián Fuentes? Que és el que hem vist. Que veure que té escort d'una cosa i després és una altra.
5: Explosivitat, no?
4: Per vol espai, espai i corre, com l'altre dia, que li és un tren de mercancies. Tu li pots posar qui vulguis per davant, que és que se'l lleva. Per la pel·lícula aquesta d'en Bat Spencer, que anava el tio i feia el braç i se'l lleva de mig.
5: Carrera, evita que se'n va i surt Puyol. Sumajolo, la pilota, el líder 3/4 de camp, continua en l'esfèrica per l'esquerra. Té Aliso, rebrà Aliso, penja la pilota, molt tancada directa. A l'armant del porter, Aitor Fraga.
1: José.
6: No, que quan ha sortit l'alineació he pensat el mateix que acaba de dir en Paula. El que passa que tampoc no volia fer de Grinch i sé que és mal de fer, llevar un tipus que ha fet dos gols i t'ha guanyat el partit. Però per característiques és un partit per boxar. Crec que jo, si comparam amb tots dos que tenim.
1: Sí, sí.
0: Bud Spencer, Grinch, els referents cinematogràfics de nostres comentaristes són...
6: Walter White,
0: són de nivell, eh?
4: No te van bé.
0: Va, perfecte. No,
4: també he vist la pel·lícula escocesa que va guanyar un Oscar en el 1987. No riguis, a veure.
5: Ah, parlant de pel·lícules, tenim el festival, no? Aquí a Sant Sebastià.
4: Has vist? La Concha de Oro.
0: La Concha de Oro.
5: Estem en la setmana.
4: Ja.
5: Paulo, pilota fora, servei de banda, traurà el Mallorca.
3: En Luis García també ha anat evolucionant a pitjor, en el sentit de que li ha agradat molt com ha començat el seu equip, ara està assegut, jo crec que no li agraden moltes coses del que està veient.
1: I ens tornen a mostrar a la tele en Matarazzo, l'entrenador del primer equip de la Reial, que està seguint el match a Zubieta, aquest empat a 0 quan són les 2:30 de l'hora baixa entre la Reial Societat B i el Mallorca. A veure si van del descans poden celebrar un golet del Mallorca, Toni!
5: Darrer canvi de lloc, cercant el Liso i la pilota acabarà directament fora per al lateral. A veure l'àrbitre que diu.
3: Jo crec que ha protestat, no sé si el Liso ha rebutjat un poquet la pilota i està un poc nerviós en Ru Pérez i en Colellal li mira de calmar. Que si callam els escoltam.
5: Sí, sí. Estem pujant el micròfon d'ambient per escoltar el que diuen els jugadors. I el Raillo.
3: Gorka Carreras.
5: Raillo Anderde.
3: Escala.
5: Cap a l'Etsala. Li fan falta. Segueix en la pilota. Ara la indica. La primera, no la segona.
3: La Benquita.
5: Ara, efectivament.
3: Quita't tu que me pongo bé.
5: Falta favorable a l'equip mallorquinista, la falta en fora de tota manera de la porteria, 40 metres aproximadament.
3: Tres faltes en mitja hora, en 29 minuts.
5: Tots els jugadors de la Real per defensar la pilota aturada, oportunitat per al Real Mallorca. A veure Rayo, Valgent, a veure si estan encertats, Sumaoro que també puja, per altura, Miquel, els ha superat bastant. A veure, Alex Sala, que té un guant aquest. A sa bota, vinga, va, Alex Sala que traurà aquesta falta. A veure si la posa bé. Pilota llarga, cercant a Valgen, toca amb el cap, Fuentes.
3: Ha sortit
5: de la pilota. El Linier, que aixeca la bandereta, no ha pogut evitar. Finalment, Adrián Fuentes recupera aquesta pilota. O pot aconseguir controlar la banda que surti per la línia de fons. Servei de porteria, traurà Aitor Fraga. Arribam al minut ja, 4:30 de joc, primera mitja hora, a Zubieta, Esport 3 en joc, i Vita Ràdio, vos compta la sisena jornada de la Lliga entre el Real B i el Mallorca, de moment amb empat a 0 del marcador.
1: I doncs, en aquest punt, vull obrir un meló, menys que troben en Pau i en José. Recordarem fa 15 dies el camp de l'Eldense, que una pausa d'hidratació, la de la primera part, en Rayo es va mostrar contrariat amb una sèrie d'indicacions que li feia Luis García. De fet, va aixecar el braç com dir, no me contis històries. I l'altre dia, això va passar en el camp de l'Eldense. L'altre dia, en el final del partit contra el Sabadell, el Mallorca havia guanyat 2-0, els jugadors ho estaven celebrant, però en Rayo, imatges que van captar les càmeres d'Ivetres Televisió, va anar a cercar, o va esperar que arribés a la seva posició Luis García, per una altra vegada, de forma que se li veia, pues això, que estava novament contrariat, li explicava una sèrie de coses i en Luis García li va dir, aquí no. Lo hablamos luego, se li llegia perfectament. I en Raillo insistia que no, que era com si que no li havia agradat, supos, la segona part i que l'embestien de per tots els costats i bé. En Miquel Berger, la roda de premsa prèvia en el partit, dijous, sí, sí, perquè Luis García parla dos dies abans, dijous li va demanar i Luis García va dir: la relació és genial, fantàstica, fantàstica. El que passa és que els dos són guanyadors, els dos volen cada vegada més, són molt exigents en el que fem i per això s'adonen aquest tipus de situació. La pregunta que vos faig, José i Pau, és: aquest sistema li va ben en Raillo? És en Raillo que ja, evidentment, per edat ja va perdent facultats i cada vegada se veu una mica més superat per els rivals, o directament que no li agrada gens la proposta de joc de Luis García?
7: No, jo crec que en Raillo veu que el Mallorca hauria de ser superior pels jugadors que té, i no ho és. I jo crec que en Raillo és molt conscient de que els hi fan ocasions, de que hi ha de córrer per enrere en situacions on a ell li costa, i de que això ve per altres situacions que se donen al camp. I no li agrada. Està clar que en Raillo és el capità, té personalitat per dir les coses. També crec que en Raillo els ha de dir a de dins. Que fa en Luis García, si té la confiança o aquesta tan bona relació, que fa-lo. Míster, ¿tú crees que esto fue, tenemos que hacer esto contra el Sabadell? O míster, ¿tú crees que estas acciones son buenas para nosotros o este sistema es bueno para nosotros? ¿O tú crees que con esto, que en el final es lo que charlamos? Sabadell, todo lo que vulgui, 2-0. I t'has de callar, perquè el que tu vols en guany és pujar. I pujar no pujaràs, bueno, si pujaràs jugant bé, però pujaràs sumant molt de punts.
5: Quina entrada del Sumaoro!
3: Però per Tomi Carbonell, primera del partit, per una forta entrada de Munten Sumaoro, que s'havia atrevit a avançar línies.
1: La Weimara...
5: Una falta en el mig del camp, sí. A més d'aquestes que tampoc té molt de sentit fer una falta amb aquesta duresa. I a l'altura del centre del camp, un poc descolat a la part dreta.
1: Com el joc està en el centre del camp, aprofit també per demanar-li a en José aquesta opinió sobre les imatges que han vist darrerament que impliquen tant en Raillo com en Luis García.
6: Jo no sé si la relació en Raillo i en Luis és com ha explicat Sentador, no en tinc ni idea, però sí que sé cert que en Luis García no podia dir una altra cosa a roda de premsa del que va dir. Llevat d'això, jo crec que hi ha una certa discrepància, però és una opinió, una certa discrepància entre les característiques d'en Raillo, el joc que li agrada i que li fa sentir bé i segur en Raillo, i la proposta d'en Luis García. Els millors anys de Raillo, fins i tot quan no estaven considerant si tenia una edat més o manco avançada, han estat amb entrenadors com Javier Aguirre o Vicente Moreno, que no se caracteritzaven ni per posar la línia defensiva en el centre del camp ni per tenir moltes intencions de construcció des de darrere. Amb Narrasate van sortir moltes coses malament, però des del dia 1 jo crec que se veia que hi havia una dissonància entre el que volia en Jagoba i com sentia en Raillo que havia de defensar l'equip. I entenc que això se reprodueix i que si a més...
5: Oh, John Balda, que ha de fer un segonet. Balda, pilota, entra a l'àrea, Raillo! Evita la rematada d'un futbolista de la Reial Societat pràcticament a boca de canó. Bona oportunitat de gol per l'equip local. José.
6: I d'això, que si passen els anys i que cada vegada t'acosta més corregir cap endarrere, que és una cosa que mai t'ha agradat ni ha estat dins del teu catàleg de virtuts, i de més encara. Dit això, quan el Mallorca defensa àrea, en Raillo segueix a dia d'avui a centre el millor central de l'equip amb moltíssima diferència, i l'altre dia contra el Sabadell ho va demostrar. Però crec que és un jugador que se sent més confortable com més a prop està de la porteria, i que crec que el Mallorca ja du un parell d'anys amb aquesta discrepància entre el seu capità i líder de la defensa i el que sembla ser una idea general que se vol imposar a l'equip, i que jo crec que és la idea d'en Luis García.
3: És que va quedar palès també a José la setmana passada, una pilota llarga cap a en Joaquini, en Raillo, que l'havia de defensar cap enrere, se la va menjar, i perquè en Joaquini no té la qualitat d'en Fuentes segurament, perquè si no que lleves a l'Ines el gol. Era un moment que l'equip no estava resguardat, i en Raillo quan va sortir pues, va veure les seves carències segurament.
5: Feia falta de Morlanes, falta del futbolista del Real Mallorca al migcampista, Manu Morlanes de Mungorca carrera.
3: I per canviar de tema, no entenc aquesta centrada en Liso. És a dir, tens tot l'espai del món, tens tot el temps del món, i no hi ha pilota més fàcil pel porter.
5: Ha tret la falta la Real, però la pilota la recupera el Mallorca. Raillo, juga el capità, des de la posició de centrals, pujant en conducció lenta de moment. Raillo juga amb el seu company, Martin Valient, el té apropat a 3 metres, pilota per la dreta, cercant a Miquel Calatayud, aferrat en banda, d'hora la banqueta de l'equip mallorquinista. un Luis García Fernández que continua amb instruccions als seus jugadors amb aquest empat a 0 quan es complirà el minut 36 de la primera part a Zubieta. Juga Sumaoro, banda esquerra, mala passada, no arriba a l'Etsala, haurà de fer falta damunt Carbonell, la falta que indica Gonzalo Romero i ara advertirà a l'Etsala.
3: No per la falta, sinó
5: per... de pilota.
3: Exacte, per moure la pilota.
6: No per la falta. Bueno, queden 10 minuts perquè s'acabi la primera part. Aquest esquema, entre altres coses, crec que el que cerca és que en Liso i en Miguel cada tallut doni molta profunditat pels costats, ja que hi ha jugadors que comencen per fora i acaben per dins, com és el cas de l'Àlex Sala. Jo crec que el jugador que ha esmentat Manco en Toni en l'excepció d'en Fuentes deu ser encara tallut, i crec que és sintomàtic.
5: Sí. Van romper, pilota per la dreta, l'ataca per ell, ATAB, Raillo, l'acció que... individual de Gorka Golosabel.
3: Corna, és que de...
5: No ho ATAB, Raillo, sí, molt...
3: No veiem aquesta cantonada, però bé, la senyal del col·legiat era corna.
5: Mos tapen un bon tros, eh? Sí. D'aquest costat on estan situats la posició de comentaristes, els mitjans de comunicació que cobrim aquest partit entre el Real B i el Mallorca. Corna que traurà...
3: Dani Díaz.
5: Dani Díaz a la part esquerra de la porteria d'Arnau Tenas. Atenció en aquell llançament, pilota aturada que gaudirà la Reial Societat, pujant al central, puja Ropero, Ropero per rematar, pilota penjada, lateral, i acabarà fora i torna a sa corna. Crec que ha estat Morlanes el que ha tocat la pilota.
3: Protesta Arnau, veurem, ja va.
5: Veure, sí,
3: si no li dona la pilota ràpid,
5: ara Sergi Darder,
3: no, que no
5: el revisin.
3: No, no, clar, en Sergi no li dona la pilota per donar-li temps al VAR a corregir, perquè recordem que la norma del VAR diu si es pot corregir de manera ràpida. O sigui, no estarà en un minut per dir si és corna o no.
5: No, dos cornes, corna.
3: Sí, sí.
5: Dona corna, segon consecutiu, pilota bombejada, primer pal, amb el cap d'Aia Fuentes, torna a penjar la pilota molt tancada, Arnau fica el braços per evitar que la pilota entri a la porteria del Mallorca i d'aquesta forma provocar el tercer corna consecutiu favorable a la Reial Societat B.
6: I dels primers corners s'hauríeu pogut corregir perquè pensava que no hi hauria una presa molt clara perquè la segona divisió, la realització televisiva des de fa uns anys, però sí, sí, se veia molt clar que no era corner.
3: El primer, no el segon.
7: Sí, sí, claríssim.
5: Tom Carbonell. Tom Carbonell agafarà carrera per treure aquest corna. Dani Díaz s'apropa per si volia fer jugada en curt. Sembla que finalment optarà per treure en llarg. Aixeca el braç. Ho fa en curt. Atenció a la jugada assetjada. Dani Díaz es prepara per xutar, li pega porta i l'esferca que rebutja un jugador del Mallorca acabarà corna. Per tant, quart corna consecutiu favorable a la Reial Societat que s'apropa en perill a pilota aturada en aquell llançament de cantonada 39 de la primera part a Zubieta i ara Dani Díaz. El va cap al cantó per treure, cap a aquest racó per treure un altre corna més. Animen els aficionats de la Real, 1.000 aficionats Melomanco a les graderies de Zubieta d'aquesta ciutat esportiva, al camp central. Pilota penjada, tancada, fica els punts Arnau per evitar que la pilota entri a la porteria del Mallorca. Mos torna a penjar un altre globus a la bala, a l'altura del punt de penal. Valient allunya la pilota amb el cal. Recuperació de pilota de nou per la Real. Estiazarà en banda esquerra. Pilota penjada, alerta. Sembla que
3: agafava el darrere
5: Valient. Protestaven demanant una mà. Ara l'àrbitre li fa la senya que la tenia...
6: És impossible que siguin mans. És impossible.
3: Sí. Sí, sí.
5: No, ara ho confirma, no passa res.
1: Toni, perdona un moment, aquest punt a Anameli Saliaga i els espectadors d'Ivetres Televisió. El resultat ara mateix és d'empat a 0 a Zubieta quan estem a punt d'arribar als 40 minuts de la primera part. Ho està passant malament el Mallorca en aquest primer acte, però de moment, Marta Sampas, quan dèiem, resultat inicial, empat a 0.
2: Mos cantarà gols de Benzema, Toni Fuster, Sona Zubieta, ell i en Miqui Berger, els comentaris amb Pau Cendros i en José Sánchez, i aquí amb en Juan Gato i jo. Per tant, faltau altres.
0: No, però que la gent se quedi a mirar el bloc d'esports d'IV3 Televisió, de l'informatiu, perquè els companys han preparat unes notícies boníssimes durant tot el matí, després tornant nosaltres per actualitzar el resultat del partit del Mallorca.
1: Clar que sí, d'aquí uns minuts tornem, però ja ho sabeu, ara mateix, minut 40 de la primera part, Reial Societat B 0, Mallorca 0. Tornem a Zubieta, Toni.
5: La tangú del Mallorca en aquest minut 40 en una acció individual centrada de l'Iso, banda esquerra i d'Esperó Fuentes. La tocada.

0: la pilota, Fragava, ha passat un pam del pal esquerre de la porteria d'Aitor Fraga, la millor ocasió del Mallorca.
1: Ha estat bona, Pau.
2: Ha estat molt bona.
3: Sí, sí. Una bona ocasió. El Mallorca pot córrer. Té jugadors per córrer. El Liso té jugadors per fer passades a l'espai. Però estem veient el Mallorca que ha donat, no sé si ha donat 5 corners seguits.
2: Per 4,
3: perquè pugui fer gol. Me'n falta un poc de contundència a dues àrees. I és veritat que no li han ficat gol, però en el final el Mallorca xerrant sempre de superioritat i on s'ha de veure és perquè en el mig del camp s'ha de notar molt pels jugadors que hi ha, però les àrees són vitals en el futbol i és el que te dona els gols a favor i els gols en contra.
0: Pilota de Sumaoro, cau en terra Liso, reclamen falta el jugador del Mallorca, Pablo Torre i Liso, a l'àrbitre.
2: Que diu que no.
0: Que serà pilota per a la Reial Societat. Hi haurà servei de porteria a 3 per arribar al 45. De moment sense gol, Reial Societat ve 0, Mallorca 0. En aquest migdia de dissabte a Zubieta, amb els portres en joc, en directe d'aquesta sisena jornada de la Liga de Segona Divisió A, la Liga Hypermotion.
4: La gent està desitjant que cantis gols, eh? Toni, Miquel Àngel, Dinca, que mos dius, perquè guanyi el Mallorca, perquè jo som resultadista, perquè vaja pip, diré, de partit. No li agrada gens tampoc a en Jaume de Falanís, diu, no m'agrada gens com ens fa jugar aquest entrenador, no jugam a res. I un missatge que me fa especial il·lusió, en Andreu Canyelles, tots sabeu qui és, està fent el camí de Santiago. Diu, vos escoltes d'un camí de Santiago, ja que me toca tapa de rostó i sol i mosques, alegrau-me amb un gol d'un Mallorca, ja que Sant Jaume no m'ajuda, de dir que utilitzo molt poc les xarxes, però estic fent el seguiment des que vinc a Santiago en Andreu, que està pujant uns vídeos ben interessants. Per tant, Toni, Fuster, men, si li cantes un golet i animam aquesta etapa en Andreu.
0: Clar que sí, ganes de cantar gols del Reial Mallorca, ganes de que repiquin aquestes campanes de la seu, també a segona divisió. La pilota per la Real, darrers 2 minutets. A veure, la pilota per John Balda, puja el lateral esquerrà, el capità de carriler, se li en va la pilota. Pilota fora, servei de porteria, traurà Arnau Tenas, traurà el porter del Mallorca. En camiseta calçons, tot de groc, el porter de la Reial Societat B, Aitor Fraga.
5: Mira, li serveix per canviar alguna roda quan li punxi. Fuster, cercam el motor.
0: Cercava el motor del Real Mallorca. En aquesta primera part, el motor li donarem des de la línia de cobertura i defenses, i jo diria apertura de més enrere, en el porter, en Arnau Tenas, perquè gràcies a en el porter, ara mateix el Mallorca no encaixa gols a Zubieta.
5: Arnau Tenas, un futbolista amb potència i força, com els cotxes d'Inca, Centro Auto i a Peugeot. Tornau a la rutina amb espai, comoditat i tecnologia gràcies al Peugeot 2008 des de 199 euros al mes. Opel, Citroën, Peugeot i Limotor us esperen aquest setembre a Inca, Centro Auto, el vostre concessionari brum, brum, de confiança.
1: 40 segons per arribar al 45 de la primera part, Toni.
0: Sí, no crec que hagi gaire afegit. Un partit que no hi ha hagut canvi, no hi ha hagut gols i tampoc hi ha hagut interrupcions, Miquel, de mínimes.
2: Talvolta un minut, però és possible que ni tan sols això.
0: Treu Fraga el porter, pilota que queda a l'aire, Sumaoro amb el cap, toca Fuente, a veure si em pot endur aquesta pilota, quina contundència de Casumari Kita, i s'endurà la pilota a la Real. Alerta que perill, Golo Sabel, pilota dintre de l'àrea centrada, Raillo rebutja la pilota, que acabarà corna.
2: Cinca
0: corna favorable a la Reial Societat B. Serà un minut, no? Serà un minutet d'afegit.
2: El quart àrbitre no fa intenció d'agafar el cartelló.
0: Sí que no, ja passen ja de 30 segons.
2: Serà el corna i el vestidor.
0: A veure què corna, si el Mallorca pot evitar encaixar. Pilota penjada llarga, amb el puny rebutja. I final de la primera part a Zubieta. Tenda d'escan, Reial Societat B 0, Reial Mallorca 0.
2: Molt de cap cos, molt de cap baix dels jugadors del Mallorca per abandonar la gespa. Una primera part que ha començat segurament molt millor del que ha acabat. El Mallorca ha anat de més a menys, tancat dins la seva porteria, amb 5 corners en la recta final d'aquesta primera meitat. Xarren jugadors de la Reial Societat amb el col·legiat, sobretot en Rupérez. Els del Mallorca no xarren ni tan sols entre ells, se'n van, com dèiem, amb el cap baix i sense articular paraula entre ells.
1: Pau Cendrós.
2: Escalfa sí, ja, mira, Arnau Puigmal.
1: Arnau Puigmal, que surt a escalfar per aquest temps de descans. Pau, dèiem ara els nostres companys, en Miqui i en Toni, que el Mallorca ha anat de més a menys, però clar, és que aquest mes ha durat 10 minuts. Després, els 35 restants, el partit ha estat de la Reial.
6: Sí, sí, sí, i clar, a veure que el Mallorca ha tingut una d'en Fuentes, un tacó, però...
0: Adrián Fuentes, desperó.
6: D'en Adrián Fuentes, però no, a veure que no ha fet res més. Jo crec que el Mallorca tenia una idea, però si no fa aquesta idea de veres, cap equip normal. Jo crec que ha anat a mitges a fer aquesta idea que tenia l'entrenador o el que han fet feina, perquè el Mallorca ha començat amb una pressió després de la pèrdua bona. Quan t'ha deixat de fer això, els contraatacs els han fet molt de mal, no? Jo encara estic amb el tema del pivot. Jo crec que tant en Morlanes com en Darder, fent aquesta feina, han de fer córrer més quilòmetres, i quan han d'estar bé que es pensa pilota, estan a massa en fora o estan cansats. Jo crec que perdem la qualitat de dos jugadors que en el mig del camp serien molt diferencials. I després avui Nalet Salas, com l'altre partit de Sabadell, que no està molt fi, avui no l'hem vist, no, jo crec que no ha tocat una pilota, i en Pablo Torre una jugada i res més. Si han de jugar per de dins amb quatre jugadors i no lo toquen cap dels quatre, perquè no recorden cap jugada que diguin, no, ha entrenat, pum, pum, pum, pum, menys una, que ha estat un passe, crec que ha estat de central, si no vaig malament, en Pablo Torre, que ha estat una jugada que ha estat un contraatac. Si no els escoltam i jugam per això, algo passa.
1: Fas canvis al descans?
6: És que jo el primer trauria un davanter i posaria dues bandes. Jo és que crec que avui el Mallorca és vital que jugui, si ha de jugar camp contrari, és vital que jugui en dues bandes ben posades a dalt i que faci entrades. És que jo crec que pel Mallorca és vital.
1: José, tu què trobes del que has vist i què canviaries?
7: Crec que per la idea que en la que ha sortit el Mallorca, que no és necessàriament dolenta, encara que no hagi funcionat a la primera part, llevat dels primers 10 minuts, li falten diverses coses. D'entrada, velocitat de la circulació. El Mallorca torna molt previsible, permet que el rival s'organitzi defensivament i a partir d'aquí, encara que no ho pregui, el Mallorca ha tingut bastanta més pilota que la Real Societat. Però això no vol dir res a efectes de quant amenaces o com, o fins i tot si tu vols, o si aconsegueixes que passin, clar, les coses que tu vols que passin. I és el que la Real, sense tenir necessàriament la pilota més que el Mallorca, està condicionant el que passa. No? Crec que el Mallorca no està fent pesar ni que tingui més la pilota, ni que s'instal·li en camp contrari, ni que tingui tant de talent per dins. Per una banda, crec que falta mobilitat d'aquests jugadors. En Pablo Torre sí que l'estim veient. El moviment d'en Pablo Torre allunyant-se i anar excel·lent en camp de dins s'està donant, però la pilota circula a una velocitat molt baixa. Uh-huh. I a part crec que per la Real se li està fent fàcil tancar per dins perquè no hi ha amenaça per fora. En Miguel Cadatalluc gairebé no l'hem vist, i m'adreix que en Puigmal està encalentint, crec que la relació causa-efecte és evident, i per l'esquerra en Lisso ha donat un puntet més de profunditat, però no massa, no? I si juntes que tens la pilota perquè la possessió és bastant espesa, que el rival està organitzat i que a més li serveix amb estar tancadet i estret quan no té la pilota el filial de Real, perquè no li estàs amenaçant per fora, crec que al final el Mallorca, amb l'aplicació del seu propi pla, l'està d'alguna manera desactivant. Res que no tingui solució de cara a la segona part.
1: Diu en Mario Ormaecha, que mos està sentint també, que per ell tot és molt pla avui, molt previsible, i que necessita el Mallorca una altra punta i gent en desborde por bandes per intentar fer mal. Per tant, sí, coincidiu. En Pau Cendrós, sí, sí, i en Mario són la mateixa...
4: Xerren el mateix idioma, sí, ja ho ha dit, sí, abans. Sí.
1: Són la mateixa persona. Tot d'una feim una segona connexió a la tele. També tenim aquí la nostra companya Laura Benrell per actualitzar la informació del dia. qualque missatge dels oients, Marta Sambàs?
4: Sí, n'hi ha molts. Un equip sense ànima ni ambició, mos diu en Joan, per exemple, en Enric García, que troba que feim pena...
1: Idò, bé, ara ho acabem de comentar perquè tornem a saludar els espectadors d'IV3 Televisió. Temps de descans a Zubieta amb empat a 0. Empat al Mallorca sense gols davant la Reial Societat B en una primera part que el conjunt de Luis García realment no ha estat gaire inspirat. Té molt de marge de millora i esperen que arribi aquesta millora a la segona part. Marta.
4: Sí, que arribin els gols i d'aquesta manera la primera victòria a domicili del Mallorca que ho necessita, Juanga.
5: Que bé ha presentat avui na Melissa Aliaga al bloc d'esports.
4: Sempre.
5: Avui que és la nit de l'art de Palma, podríem dir que na Melissa Aliaga és una artista de la presentació i del periodisme esportiu.
1: Molt bé, Juanga. Melissa, ja ho has sentit. Nosaltres vos esperam, ara acaben els esports, i veniu a IV3 Ràdio, segur que mos donareu sort per contar una victòria del Mallorca, la primera domicili aquesta temporada al camp de la Reial Societat B. Seguim nosaltres aquí, estàvem amb missatges dels oients, Marta.
4: En Pere Ledo, que diu, jugant així no pujant ni en el primer pis, diu. Un partit molt fluix, troba na Catalina, i són molts missatges i no estem gaire contents amb el que han vist els nostres oients, aquests mallorquinistes avui en aquesta primera part. També missatges al xat d'Esports i Vetres, a YouTube, avui la prova del cotó, perquè avui tot el que no sigui guanyar serà un desastre, i mos tiraves dada de cada dia en camisetero, que deia, bones, dada d'avui, el darrer pitxitx espanyol va ser en Dani Guiza, 27 gols. Molt bé, mos encanta que ell mos va contant cosetes.
1: Cada setmana una dada. Sí. Bé, tenim molt espès avui al descans, tenim moltes coses, sí. Entre elles, na Laura Benrey. Laura, bon dia.
8: Bon dia.
1: Quina és l'actualitat informativa del dia en aquesta hora?
8: I de tenim una darrera hora perquè el Partit Popular de les Balears vol que el president d'AENA doni explicacions sobre les actuacions previstes als aeroports de les Illes que han de permetre, entre altres objectius, gestionar un flux major de passatgers. Ha sol·licitat la compareixença de l'economista i excàrrec socialista català, Maurici Lucena, al front de l'empresa majoria de capital públic a la Comissió d'Insularitat del Congrés i també al Senat. Una passa més en la crítica al pla de millores que contradiu la línia d'actuació plantejada a les Balears que mira cap a la contenció en el creixement turístic, ho ha dit Vicent Maribosó, que és el senador i Vicent pels Populars, que explica que també demanaran comptes sobre la gestió present.
9: Han convertido los aeropuertos en cajas registradoras, en stands publicitarios. Nosotros estamos en contra es de que no haya límites a la publicidad, de que no haya límites a poner discotecas en los aeropuertos, ¿no? Los servicios básicos aeroportuarios han perdido una calidad increíble, con problemas laborales, falta de personal de pista, falta de personal en los aeropuertos y conflictos laborales permanentes.
8: Precisament de Mora Baixa s'ha convocat tant a Eivissa com a Mallorca una manifestació en contra de l'ampliació dels aeroports de les Illes. I la protesta que ja s'ha celebrat aquest migdia ha estat a Palma amb d'haver 150 persones contra el racisme i en el marc de concentracions que s'han celebrat arreu d'Espanya derivades de la crisi a Ceuta. Defensen que tota persona hauria de tenir dret a la lliure circulació per tot el món i deixar al marge els discursos d'odi. Sarinova Calahiu és de l'Assemblea Antirracista convocant de la concentració.
10: Defender nuestro derecho a migrar, decir que las fronteras tienen que ser libres, de que debemos vivir en comunidad y sobre todo no se debe hacer una instrumentalización de las personas. Un activismo fuerte para derrotar al racismo, ¿no? Debemos convertirnos en antirracistas.
8: A tot això, l'Audiència Nacional ha demanat avui mateix a l'executiu central els expedients del nou campament d'acollida dels migrants al port de Ceuta, una petició motivada pel recurs que ha presentat el Sindicat Unificat de la Policia contra, precisament, aquesta instal·lació. I acabam amb successos, perquè també és notícia avui la investigació d'un apunyalament aquesta passada matinada a Magaluf, a Calvià. Un jove de 21 anys de nacionalitat xeca ha resultat ferit greu al pit i roman ingressat a l'Hospital Son Espases. La Guàrdia Civil ha interrogat avui els diversos testimonis d'aquests fets i està cercant tant l'arma usada com també a l'agressor. Em dediques al segon cas en una setmana a Mallorca després de l'apunyalament diumenge passat en Son Gotleu d'una altra persona que també està encara en investigació.
1: Bé, idò, moltes gràcies per aquest repàs a la informació. Te tornant a sentir a les 5 de l'hora baixa, Laura.
8: Gràcies.
1: L'actualització de les notícies, tant a nivell local, regional, nacional, internacional, d'aquest dissabte de 9 de setembre del 2026. Se'n va a Laura Benrey i ens espera una altra Laura, digues.
3: M'encantaria a Laura Benrey que vengués a casa meva a dir-li així com dius les coses en el meu fill.
4: A veure, li aniria bé.
3: Maties, per favor, perquè quan jo li dic no ho entenc, potser si ho digués així com a Laura, que ho dic tal.
4: Proveu.
1: Sí, sí. És una fora de sèrie. La Laura Benrell és una fora de sèrie.
6: Et sé millor.
1: I la següent protagonista d'aquest programa, que també és Laura, també és una altra fora de sèrie. Tot d'una anem amb ella.
11: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. A IB3 Ràdio, Esports 3. En joc.
1: Són les 2:58 i en aquest punt és un dia important perquè vos vull fer una pregunta. Dilluns, vespre, després de veure notícies vespre, després de veure el temps amb en Dani Capó, què fareu?
12: Home, què farem? S'ha davant la pantalla d'IB3
4: Televisió. Ja queda ferrada en el sofà.
12: Clar, sí. Perquè hi ha una gran estrena a IB3 i a més a nosaltres, com ens agrada molt, i som experts en concursos. Hem anat a un parell de concursos ja.
1: Els han guanyat.
12: Esperem, ara hem de parlar aquest Nadal també.
4: Si vols anar.
12: Que m'ho convidin. Ara ho farem. Perquè s'estrena a IB3 Televisió un superconcurs, la Roda del Temps, amb la gran Laura Arias, que gràcies a nosaltres li han donat la presentació d'aquest concurs. Correcte. Perquè recordem que va venir aquí a Esports 3 en joc com a reportera, sí. I com que
4: va fer un directe
12: va aquí. Fer un directe tan bo,
1: ho va fer tan bé que van dir aquesta lota
12: ha de ser presentadora
1: d'un concurs,
4: sí. De cents i cents de directes que ha fet segurament per a nosaltres, segur.
12: Laura Arias, com estàs? Molt bon dia.
13: Hola, companys. Juanga, jo sempre me'n recordaré que me vas fer narrar aquell golaç.
12: Jo també me'n recordaré sempre.
13: I vas fer gol. Així que sí, a lo millor tens raó.
12: Ho vas fer molt bé. I com t'afrontes en aquest nou projecte com a presentadora, com a cap visible d'aquest programa i ni més ni manco com un concurs?
13: Com un repte laboral enorme, és a dir, jo mai he fet això, mai ho havia fet. I ara estic superagraïda d'aquesta oportunitat, amén com va, amén si vos agrada, amén si els hi agrada a la gent, però molt contenta i molt animada, clar que sí.
12: Com serà un poc la mecànica d'aquest concurs, quant de concursants, quin tipus de preguntes, com serà?
13: Mira, és un concurs, sempre jugam amb un any, és a dir, jo sempre dic que la nostra protagonista és la Roda dels Temps, perquè ella tria l'any amb el que jugarem. Són 5 fases, van sent fases eliminatòries, i queda un únic concursant en el final del concurs que pot optar en el pot, que comencen 5.000 euros, i res, repassarem cançons, repassarem història, pel·lícules, esdeveniments, de tot.
12: I se pot cantar en el teu concurs?
13: Se pot cantar, se pot fer de tot, clar que sí.
12: I per Nadal, que normalment mos conviden per Nadal, els components d'Esports en joc, en l'especial Nadal, estaran convidats, m'imagino, no?
4: Dona per fet.
13: Home, clar que sí, qui sóc jo per dir-vos que no?
12: Clar que sí.
13: Clar que sí, jo vos convid.
12: Laura, saben que ho faràs molt bé.
1: Sí, sí, sí. Però, ara, aquí, Esports en joc, dissabte de 9 de setembre, 3:01 de l'hora baixa, tenim la nostra pròpia Roda del Temps.
12: Clar que sí, amb la nostra concursant, Laura Arias, que ha vengut a concursar.
4: Ai, Déu meu. Tranquil, Laura, tranquil.
13: No us recordeu, no, del directe que vaig fer i que quasi no sabia ni dir en Muriqui o Murici?
4: Mira bé, Laura, mira bé, ja veuràs, confia.
1: Preguntes.
12: El presentador que som jo... Te farem una pregunta, te donarem 3 opcions i una és la correcta. A més, si encertes. Primera pregunta. En quin any va aconseguir el Palma Futsal el seu primer títol de la Champions League de futbol sala? Opció A, l'any 1977, quan va néixer en José Tirado. B, el 2023, o C, el 2025, quan Marta García va assumir el càrrec de cap d'esport d'IB3.
13: Ai, diré el 2023, vinga.
12: Molt bé, correcte.
1: Primer està punt. Preparada, està preparada. Està
12: primer punt per la Laura ja Arias. Segon, segon.
13: Ha estat sort d'això que diuen de novato.
12: La, sí, sort del principiant, sí, clar que sí. Sí. Segona pregunta. Quin any va guanyar Enric Mas la Vuelta a Espanya i va acabar com a líder de la General? Primera opció, l'any 300 abans de Crist. Segona opció, l'any 2024, quan Antoni Fuster va narrar el gol d'en Dani Rodríguez a la final de la Copa del Rei a la Cartuja. O, darrera opció, l'any 2026.
13: Ha estat en guany, ha estat el 2026.
12: No ho sé, no ho sé, necessites un comodí.
13: Comodí.
4: La setmana passada en Juan Gara Granada. Deixant-se sa fou.
14: Feria que comença la segona part.
13: Vinga, el 2024, vinga.
4: No!
12: Incorrecte. Va ser fa una setmana, Laura.
13: Ai,
14: comença la segona part.
12: I ja la darrera, ràpidament. Quin any va néixer Antoni Terrades? El 1789.
1: Antes de Crist.
12: En la Revolució Francesa. L'any 1969. En l'arribada de l'home a la Lluna. A l'any 1977, a l'Hospital d'Andratx. No sé si hi ha
13: hospital. Vinga, el 77 és l'hospital. Perquè si no, encara és l'hospital.
1: Molt bé, Laura. Molt bé, Laura. Bé, Laura, i la roda del temps. Dilluns, en a quina hora?
13: Dilluns després de l'informatiu vespre, a les 9:30 vos esperam.
1: Idò, t'avorem tots aferrats a la tele, asseguts al sofà, i convida a sopar en Pau Gasset, per tant, tots els oients també.
2: Tots
1: a Can Pau Cendrós. Laura, molta sort amb aquest nou projecte i molt d'èxits.
13: Moltes gràcies, companys.
1: Adéu, Laura.
13: Gràcies.
1: Ha començat a Zubieta la segona part. Toni Fuster, Miqui, en canvis o sense?
2: Sí, amb un canvi per part del Mallorca, el que ja imaginàveu tot, s'ha entrat Arnau Puigmal, s'ha anat Miguel Calatayud i estan escalfant, bé, no hi ha canvis per part de la Real Societat B, i estan escalfant Zito Lubumbo, John Chetauja, Buxa, Josep Cerdà i Antonio Roca.
1: José Sánchez ja havia anticipat, havia previst que era possible que Calatayud, que ha estat, no dic inèdit, però amb poca, molt poca participació a la primera part, podia sortir, i així ha estat, José.
7: Sí, sí, jo crec que el que cerca és tenir... sí, necessita que la Real percebeixi que tant en Liso com ara en Puigmal li poden amenaçar. Això, per una banda, li dona al Mallorca la possibilitat d'atacar per els costats, i també amb la reacció del rival, la generació d'espais per dins, perquè en Pablo Torre, en Alex Sal, en Darder, puguin lluir més. Però escoltant els jugadors que estan escalfant, jo crec que Luis García li dona uns minuts en aquest sistema, i si no, és bastant possible que acabi optant per tornar a una línia de 4 de manera permanent darrere, i com deia en Pau i vos deia en Mario també per missatge, pots explorar la idea de jugar en dos extrems.
1: Toni, dali.
0: La pilota per Sumaona se'n va cap a línia de fons, retalla, corna! Ha posat el peu, ha ficat Iñaki Rupera en la cama, i ha enviat la pilota fora per línia de fons, primer corna de la segona part, i serà favorable al Real Mallorca, apropat d'aquest centenar d'aficionats que donen suport a l'equip mallorquinista en aquest capvespre d'avui a Donostia Zubieta.
2: Sembla que fa un segle, però ha estat en aquest partit, és el segon corna que troba el Mallorca avui.
0: Pablo Torre preparat per llançar, corna a la dreta de la porteria d'Aitor Fraga. A veure, l'àrbitre que adverteix a Fuentes, també el qui l'està marcant de prop, sembla que tenen una petita picabaralla, i donarà el sus perquè s'atregui ja aquell llançament de cantonada, molt tancada aquesta pilota, pentina Valle, no arriba ningú a rematar la pilota que caurà a l'altre costat del camp, faran falta
2: de Fuentes,
0: falta,
2: sí.
0: De Fuentes, falta favorable a la Real Societat B. Pilota per
7: Miqui,
0: el
7: porter Aitor Fraga. Amb Antonio, amb el Lubumbo, amb en Lato, amb en Cerdà, amb Buxa, escalfo, no?
2: Sí. Buxa, vale, li faltaria Jotxa Taulla, dels que has dit. Cerdà, Antonio, Chetauja, Lubumbo, Buxa.
12: Quin primer pla de Miqui Verge, és increïble. Sí.
0: Llançament llarg, pilota, toca amb el cap. Martín Valle, alerta, que el Liso, el que ha caigut en terra, ha rebut un gol, la pilota queda morta, als peus d'Arnau Puigmal.
2: I falta
0: de... La falta de tant de la Real.
2: De Gorka Carrera damunt Valiant ha triat, ha escollit...
0: Assenyalar
2: la falta d'en Gorka Carrera, podria haver assenyalat 400 faltes a qualsevol de les direccions.
0: 4 minuts d'aquesta segona part, 0-0 a Zubieta. Traurà el porter Arnau.
2: perquè s'han donat de tot.
1: I a la prèvia del partit, en Pau s'ha quedat amb ganes de comentar la convocatòria de l'Ubumbo en la selecció d'Angola.
6: No, home, me sorprèn. Me sorprèn. No sé el nivell de la selecció d'Angola, bueno, la veritat.
2: Ara ho saps.
6: Sí, bueno, ara sí. Però fins ja no ho sabia. Que l'Ubumbo va a la selecció d'Angola, pues, què hem de fer? Pues,

0: del conjunt Xuriurdina-Estia Zaran, pilota llarga, a veure, se'n va la Reial Societat, ve a l'atac amb Ibai Aguirre, pilota penja de llarga, el segon pal, no ha arribat de primera Igor Osabel, però encara ha arribat a controlar la pilota de deixa enrere, ha vist hora d'Estia Zaran, i ara alerta aquesta caiguda.
1: És més falta del jugador del Sanse que d'en Borlán, i no ha xulat cap ni una.
0: L'àrbitre ha fet un gest com dir continua.
1: I alerta en Sumaoro, perquè en aquesta jugada, no sé si s'ha vist per televisió, però en Sumaoro ha quedat despenjadíssim, no ha continuat la línia d'en Valiant, sobretot d'en Raillo, que munt amb Raillo ja negat, i ha quedat, bé, podria haver quedat tot sol el davanter de la Real si hagués aprofitat aquest forat que ha deixat a la seva esquena en Raillo, perquè en Sumaoro no havia guardat la línia.
2: En Mallorca no...
3: Jo no m'estanyaria que si passa línia 4 en Sumaoro siguis canvia.
2: En principi el Mallorca no està fent la pressió ni després de pèrdua que l'ha perduda, ni quan la Real ve surten la pilota del porter. És que
0: alerta, s'ha equivocat Arnau.
2: En tres tots se te planten a la porteria.
0: Li ha enviat una pilota en curta a Valgent, s'ha trobat Valgent amb una pressió, ha hagut de tirar la pilota fora, possiblement Arnau hauria d'haver llançat en llarg.
1: Sí, li ha demanat disculpes. I ara targeta groga.
0: Per una falta de Montmartin Valgent, un jugador de la Real Societat.
1: Sí, ara veurem qui és.
0: Crec que és el 8. Sí. Ibai Aguirre,
3: la pròxima vegada que m'has toqui jugar contra un filial haurem de revisar tots aquests tòpics de que són tous i no sé què. Van fortíssims els jugadors de Real.
4: Van fortíssims. Encara l'envia Juárez d'Hospitals. Amb l'aplicació Juárez amb tu tot és més fàcil. Consulta analítiques i demana cita al moment més fàcil que marcava porteria buida. Porque curar, empiezan a cuidar Juárez d'Hospitals.
5: Recordem que Zubieta empaten a 0 la Reial Societat B i el Mallorca, que en aquesta hora també s'està disputant d'un partit de primera divisió. Empaten a 1 el Sadar, Osasuna i el Rayo Vallecano. A la primera part el descans guanyava Osasuna 1-0 amb un gol de Budimir i acaba d'empatar Sergio Camello per part del conjunt madrileny. I recordem que hem començat aquestes postres en joc amb la golejada 8-3 de l'Illes Balears Palma Futsal sobre el Pozo Múrcia. El Palma, juntament amb el Barça, líder del torneig d'apertura de futbol sala. 2 partits, 2 victòries. Precisament una victòria és el que cerca ara mateix el Mallorca. Zubieta, Toni.
0: Anderde, amb passada a la dreta, cercant com a interior, ara Arnau Puigbal, pilota per de dins amb Morrán, el Morrán és que cerca Anderde, s'ha desmarcat per la dreta, penja de primera la pilota, té finalment un Carbonell, derbiant la pilota, evitant el corna, una pilota que acaba en servei de banda.
1: Que ara s'ha mogut, el manco en Sergi.
0: Mou Arnau Puigmal, la pilota, ajuda a l'Sala, per de dintre a Pablo Torre, rebrà Torre, juga de cara, darrere que penja la pilota llarga, segon pal, a veure si pot arribar l'Iso, toca la pilota amb el cap, arriba de darrere Puigmal i pega molt
1: demana
0: mal.
1: Demana
0: una mà, segueix el joc, a l'Sala, des de fora de l'àrea ho prova, la pilota la refura un contrari, torna a insistir al Mallorca, el darrere controla aquesta pilota amb el cap, darrere espera i demana ajudes, l'ajuda la troba encurtada que en Pablo Torre. Torre que se'n va d'un contrari, continua la pilota, deixa enrere Aguirre, la centrada queda curta, que malament ara. La pilota serà per la Reial Societat B, pilotes que cerca un servei en llarg, Valgen que talla, evita que arribi carrera, la pilota per Arnau, Arnau que talla, envia la pilota fora, en servei de banda lateral.
1: I ara veurem el tema de la mà, perquè no ha dit que no ho sigui de moment demana temps, està escoltant el que li diuen des de la sala Bor. Recordàvem un xut, un rebuig, crec que dirà que res.
0: No ha passat res.
3: Jo no tenc clar ni que fos dins l'àrea.
2: Això t'anava a dir, semblava que era fora de l'àrea. No han donat cap.
0: 9 minuts de moment d'aquesta segona part a Zubieta. Reial Societat B 0, Mallorca 0. Això és Portres en joc i Vetra Ràdio. En aquesta sisena jornada de Lliga treu la Real, servei de banda, pilota dintre de l'àrea interior. Intenta Ibai Aguirre controlar. Lluita en darrer, una pilota acaba finalment interceptada o rebutjada, com li volíeu dir, directament fora per l'Artenanc, treu de banda la Real, juga de darrere, quita.
2: És que en Valiant cada vegada surt de zona, no està còmodo, surt de zona a destens, li toquen a sa banda, ara una treta de banda i li passa el balon per damunt perquè ha sortit una zona que no és la seva. Després en Sumaoro, antes que en corna, fent un corna. Els jugadors, si tenen unes posicions, les teves característiques són unes posicions, hi ha un perill perfecte que tothom se mogui. Però si quan t'arriba a la zona on tu ets bo, haurà de ser el jugador que per aquestes característiques

0: partit que se'n va. No ponen en Raillo a sa banda en Carau Perú. És que també no m'ho han de pegar tirs en el peu.
1: Arnau Puigmal darrere amb Valient, aquesta encara endarrerament la pilota cap a Arnau Tenas, que devia la pilota, un servei en llarg, no arriba Fuente, lluita una pilota dividida, Sumaoro que se l'endurà finalment en potència, en contundència, Sumaoro que a l'esquerra cercarà Adrián Liso, però massa tard, dividida mollada abans la pilota, Sumaoro ara vol recuperar, talla, ho fan falta de Montón Carbonell i l'àrbitre l'amonestarà amb una targeta groga.
2: Sí, indiscutible, ha tallat un contraatac i ha estat molt aparatosa més, així que targeta groga per Sumaoro, que és la primera que veu aquesta temporada.
1: Doncs al minut 11 apuntam aquesta targeta groga al futbolista del Real Mallorca, el jugador francès de Buba Sumaoro.
3: I doncs, si tens una mona de... una mona de do...
0: No com aquestes, que m'ho ha donat avui.
3: Escolta, ara he entrat a la pàgina web de Numis Durant, perquè el partit està sent tan divertit. Que, 20 reals de Fernan, del rei Ferran, 7è, 500 euros.
0: I d'en Alfonso 13, res no val
3: res. Res de res. Heu heretat una col·lecció de monedes on teniu una que voleu vendre. Numis Durant 1995 les valoren i compren monedes antigues i col·leccions completes. Abans de vendre les vostres monedes, consulteu amb especialistes en numismàtica. Ens trobareu al carrer del Sindicat 67 de Palma. Numis Durant, les teves monedes, cling, cling, tenen valor.
4: Entre Ferran Seta i Alfonso XIII...
1: Ara aquesta falta que per jo sobrava...
4: Un segle...
0: Ja, però a lo millor valen un... No sé, a lo millor que en Alfonso va fer de ses xeves i valen
4: això
0: més.
4: Això que dic, si hi havia una col·lecció privada que, que se pensava que tenia en Juanca...
3: Dos reials del rei Felip V, 375 euros.
0: Què?
3: Què me dius?
0: Domé que fa monedes, no? Numismàtica, domé...
3: No, Villa també hi pot anar.
2: I hem vist dos reials. La Real Societat entrenant i la Real Societat ve jugant aquí. Sí, sí.
3: Ha tornat Albert Jajá a les nostres vides!
0: Un aplaudiment!
4: Sergi! Ai, 57 de partit a Zubieta, continua l'empat a Verdone.
1: Una falta, una planxa i una targeta groga que veurà Manu Morlanes. I una falta molt centrada...
2: Aquesta ja pot ser perillosa,
1: a 10 metres de l'àrea, aproximadament, 10-11 metres de l'àrea.
2: La segona targeta groga del partit que veu el Mallorca, la Real ha vist altres dues. I aquesta, per una falta de Mundani Díaz, és la tercera groga que veu aquesta temporada Manu Morlanes, i Antonio Reillo xerra amb el col·legiat, no està d'acord amb aquesta falta, i acaba aquesta targeta.
1: Doncs a pilota aturada, la Real Societat ara gaudirà d'aquesta oportunitat al 13 minuts de la segona part.
2: Molt frontal,
1: sí, sí, molt.
2: Però la penjaran, supos, perquè està molt allunyada.
1: No ho sé, Berta. Estan parlant, hi ha tres jugadors, xerren entre ells, Carbonell, Astiazaran...
2: I Dani Díaz.
1: I Dani Díaz, que és el que col·loca la pilota.
2: Sí, fa cara que...
1: Ventura s'atreveix, Però... A llançar, de moment, Arnau Tenas.
2: Sí, aquest no la penja, no.
1: Que col·loca la barrera formada per tres homes del Mallorca.
2: El llenguatge corporal.
1: Un esquerre i un dretà. Veiem a Díaz, Astiaz, Carbonell de bona. A veure, serà Díaz, cam esquerra, directament fora. Li ha pegat, cercava un poquet el pal llarg, la pilota que sortirà per damunt el travesser de la porteria d'Arnau. Servei de porteria per al Real Mallorca. 14 minuts, primera de la segona part, amb aquest 0-0 del marcador.
4: A punt d'arribar al quart d'hora...
5: Jo crec que ja li ha arribat el...
4: Sí, perdona, José, a punt d'arribar al quart d'hora de la segona part, vos anava a demanar si veieu qualque... No sé, qualque constant vital una mica més forta que la primera part per part del Mallorca, José.
5: Jo t'anava a dir que no massa i que crec que li ha arribat a Luis García el moment d'intervenir.
2: Està, ho farà ara mateix, José. Antonio Roca va cap allà, Josep Serrat també va cap allà.
5: I d'allò que està bastant clar que jugaran dos extrems.
1: Clar.
5: I m'imagino que el Sumaoro és un dels que sortirà per fer la línia de 4, no?
1: És que en tantes faltes, que pareix que estem patint. Pau Cendrós, pareix que patim,
0: No, patim, és que la veritat és que...
1: Entre dos, com se'n van i com se'n va John Valda, alerta el capità, continua en la pilota, afortunadament la passada ha estat dolenta, molt la regalada, Morlanes recupera, darrer, s'endurà la pilota,

0: Espera,
1: és que se l'ha menjada.
0: Espera qualque cosa més d'aquest Mallorca.
2: No pot fer això.
0: S'ha menjat la fora de casa, me refereix.
3: En Puigman no pot fer això.
2: No pot fer això, no pot fer això.
4: Ja decideix malament, però si és que Metge es desconnecta quan veu que el superen.
3: Totalment.
2: Però és que ha d'anar directament. Jo me sap greu, perquè és que hi ha coses que, a veure, aquí ha d'anar en els cors directament. Fer una falta, que en contrari no passa res. Quan salta, antes ha fet una falta. Ja està, no t'ha de regatejar, vale. Ets superior i te regateja. Passa en els cors, ja està, fas una falta i te col·loques. Però no pots sortir de la teva zona i que res amb un toc se'n va a atacar una línia de la teva línia de tres. És impossible,
4: és que,
2: això.
4: És que jo crec que és una qüestió de responsabilitat. Tu saps
2: totalment,
4: el que estàs fent i el que està fent tot l'equip. L'equip està votant 1-1 a camp contrari i assumint molt de riscos. Això pot acabar de dues formes. O la guanyes o no deixes avançar.
2: Això mateix.
4: La manera en què ha actuat Arnau ha estat ni una ni l'altra.
0: Pablo Torres se gira, deixa enrere... Al contrari, abre a la dreta per Arnau Puigmal, penja la pilota, Alex Sala. N'entrava a rematar, ha tret la defensa de la Real, evitant la rematada del futbolista del Mallorca. Pau Torre, cercant a Morranes, pilota per l'esquerra, suma Oro, la mou cap a Liso. Liso intenta encarar, Berti de l'àrea, se'n va cap a línia de fons, voldrà centrar, a veure si la posa bé, Torre no arriba, justament el més baix de tots. Aquí havien de menester un descentrado, si no un Liso, un Fuente, anava a dir, un Alex Sala, però trobat amb Pablo Torre.
3: A veure, tampoc canvis, si és que es fan ara.
0: Vinga.
3: Que sembla que... No, no sé per què.
5: I del que anaves a dir, José...
4: Que dins aquesta reacció o intervenció que li demanàvem en Luis García, jo no entenc com el Mallorca manté a Fuentes en una situació on pareix que cap de les seves virtuts pot lluir.
5: Yeah.
4: Sabem que és un jugador que hi ha molta distància entre les coses que se li donen bé i les coses que se li donen malament. I avui crec que el partit li demana les coses que se li donen pitjor.
0: Canvis.
3: Vinga, ara sí. Se'n va a Liso. I se'n va Àlex Sala. I entren Antonio Roca i Josep Cerdà. Així que veurem què fan Arnau Puigmal, no? És un poc el dubte.
2: No, jo crec que quedarà de lateral i passarà. I jugaran a 3-2 extrems per jugar oberts.
3: Sí, sí.
2: Però jo crec que, per exemple, avui n'Àlex Sala i l'altre dia també. Jo crec que han estat dos partits on Àlex Sala... ha de fer un poc més, justament el partit de l'altre dia dintre nostre que va fer aquell xut i el gol de falta i la veritat és que quan la tenia l'acció sempre era bona, però ha tingut dos partits Sabadell i avui que la veritat és que ha de fer un poc més.
4: Jo tens l'impressió que ara és més d'aparèixer que de ser-hi i que quan més l'estan avançant i acostant a la porteria s'està fent notar menys.
0: Arnau cerca, Valgen de Raillo, toca de cara, juga en Torre, li torna la pilota de nou en el capità, del Mallorca, el dorsal 21, a l'esquerra té Pablo Torre, a veure Pablo Torre que amb esquerra la penja molt tancada aquesta pilota, tota l'avantatge serà per Aitor Fraga.
3: I escalfa Moreno, que ara va en el vestidor, segurament s'ha deixat qualsevol cosa, i Guille Fernández.
6: I d'aprofitant per passar per Inca Centro Auto, la tornada a l'escola i a la rutina és molt més fàcil de la mà d'Inca Centro Auto i encara més si has estrenat cotxe. Aprofitau els Opel Days i podeu endur-vos un Opel Frontera des de 169 euros al mes o un Opel Corsa des de només 209 euros al mes. Aquest setembre, tornau a la rutina de la millor manera amb Opel i Inca Centro Auto. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
7: A punt d'arribar als 20 minuts de la segona part, continua l'empat a 0 a Zubieta entre el filial de la Reial Societat i el Mallorca, Toni.
0: Deixa passar la pilota, suma Oro del lateral, arribarà al peu de Raillo i Raillo jugarà amb el porter Arnau Tenas. Arran de llesp aquesta pilota, Arnau a un costat a Valgent, a l'altre costat Antonio Raillo cap a l'Eloac, anirà en sortida de pilota de darrere. Cap a l'encimada. L'encimada mecànica artenenca. Sergi Darder juga amb Raillo. Puja Raillo la pilota. Molt de futbolista de la Reial Societat al mig del camp. S'equivoca ara d'aquesta passada Manu Mor.
3: Sí, Manu.
0: Era Manu Morlanes. Recupera la pilota la Real. El qui se'n va és Carrera. La perd, però el torna a recuperar Carrera. Té un costat a Balda. Ha recuperat Juret Cerdà. La pilota enrere amb Arnau. I Arnau amb l'altre porter. Amb el porter, amb Arnau. Amb Arnau Tenas. De Puigmal a Tenas.
4: Però és que... I confirmant que el Mallorca passa a línia del 4 darrere. Eh? Però... Ja està amb un 4-2-3-1. Però tenc dubtes de que aconsegueixi molta més amplitud, tenint en compte que en Cerdà va d'extrem dret i té tendència a anar cap endedins, i en Antonio per l'altre costat juga cama canviada.
2: Això mateix. Tu pots dos extrems. Per de dins no està funcionant. Obris camp. Obris camp, posen en Cerdà a la línia, però a la línia blanca, a la línia blanca. No, és que està jugant igual que en Alex Sala, has canviat un munyaco per un altre. L'únic que ha fet.
0: Canvis a la Reial Societat B, al minut 21 de la segona part.
3: El primer que se'n va és Naguirre, i entra Le Barbier, habitual titular, i el segon que se'n va és en Ropero, que tampoc acostuma a ser titular, i entra Agote.
6: I d'aprofitar
4: el mig del camp, jo crec que està molt condicionat per la groga, perdona, Juana.
6: No, no, aprofitam els canvis per passar per Juaneda Hospitals amb l'aplicació Juaneda amb tu, demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empiecen a cuidar Juaneda Hospitals.
7: Explicaves, José, que un dels canvis de la Reial motivat per la targeta.
4: Sí, aquella groga que li han tret a Aguirre i que jugant com a pivot defensiu, òbviament, el condiciona molt. Pensava que era una de les qüestions que, si s'aporava el partit pelut i arribàvem a ajustar-se en el final, que és el que fa pinta que passarà, i era un risc que podia jugar a favor del Mallorca, però, òbviament, en Sotegui tampoc no és beneït. Ho ha detectat i l'acaba de canviar per un jugador que habitualment es titula. El que passa és que no crec que sigui ell el pivot defensiu, sinó que segurament serà en Tomi Carbonell.
3: Sí, sembla més avançat en Le Barbier.
0: Sumaoro, Juan Raillo. Torna al Mallorca, jugant des de darrere, a intentar cercar un poquet de profunditat, però l'ha de trobar. 22 minuts. En 0-0 en el marcador.
3: I entrarà en Xetau ja.
0: Uf. Morlaio. I a més tot fa lent també.
7: Eh? John Donald Xetau ja.
6: Que bo.
0: Puja Sumaoro, Sumaoro cercant a l'esquerra a Pablo Torre. Rebrà de cara Sergi Dardé. Dardé envia un servei llarg cap a Arnau Puigmal. La pilota acabarà directament fora. Servei de banda per la Reial Societat B. Què fan els aficionats del Mallorca, Miquel? S'avorra això, no?
3: Més que al principi del partit, sí.
1: Ja no ho sé, però en el nostre WhatsApp estan ben assustats en el que veuen, eh? Diu en Pere, diu no...
3: En Morlanes s'ha fregat la segona. Jo crec que l'ha mullat a temps, però vaja. Vinga, sí. Canvi del Mallorca, serà el tercer.
4: Molta curiositat per veure qui surt, eh?
7: Sí, jo també.
3: Raillo. Se'n va Raillo. I entra John Chetauja, que ho farà com a central esquerrà.
0: John Chetauja, Donald.
3: Solets Ben Raillo. Sí. No sé si en recorda aquella eliminatòria de Copa del Rei, suposo.
0: Ha saludat en Sotegui, perquè deien ser...
3: Com... Ah, no, ara ja sí, ja... Chetauja serà la central dretà.
0: Van ser companys, en Sotegui.
3: Sí, sí.
1: Bé, men, si els canvis fan alguna cosa, perquè deia que els oients no estan gens contents, en Jaume mos diu, ja és perquè m'agrada escoltar-vos, perquè si no, ja no miraria el partit, per voltros, eh? Diu.
0: Ara la Real, pilota dividida, Arnau! Evita així l'arribada d'Iñaki Rupérez.
3: Chetauja debuta.
0: Qui té la pilota? Chetauja. John Chetauja, Donald. El futbolista cedit de l'Elx.
3: I veuran que tens raó, perquè recordant que la setmana que ve, les dues setmanes següents, no hi ha en Valiant.
0: Sumaoro, jugant amb Valiant, Valiant cap a Donald, cercava Arnau, la pilota la rebutja Astiazaran, però torna a recuperar de nou l'equip mallorquinista. Enrere, Donald cap al porter, cap a Arnau, en servei a la banda esquerra. No arriba Antonio Roca, cot de cap, s'anticipa finalment el jugador Ton Carbonell i serà banda de nou per l'equip mallorquinista.
7: Recordem que en Chetau ja, per la gent que s'incorpora o no l'ubica, és un jugador, el que ha substituït en Rayo, que ve de l'Elx, 23 partits l'any passat a primera divisió amb el conjunt alacantí, i que no sé què pot oferir José Sánchez.
4: Avui o en general?
7: Perquè en general.
4: Sobretot polivalència és el que més poden destacar. És un futbolista que està acostumat a jugar de central, no tant amb una línia de 4, però quan són tres centrals, el central de la dreta és qualque cosa freqüent per ell. També s'ha adaptat al lateral dret, encara que ell de formació és un mig centre, però és un futbolista que no ha acabat mai de ser capità a l'Elx. Sempre ha portat com amb un rol secundari, tant a primera com a segona divisió. Futbolista que jugant de defensa té una forma de moure la pilota més que decenta, tenint en compte la seva formació com a centrecampista, però que pot ser, en la manca de velocitat, té un atac important.
7: Té un problema, sí.
0: Sol la Real, juga per l'esquerra, Balda cercant el seu company. Canvi de joc d'Àlex Lebarbier a la banda dreta. Ha de tapar Antonio Roca per aquest costat, ja en territori de l'equip mallorquinista. Pilota llarga, passada, no arriba. Finalment Gorka Carrera, una centrada, s'havia de marcar Carrera. La pilota se'n va directament fora. Hi haurà canvis a la Real.
3: Sí, crec que és Atjaveng qui entrarà i faran un altre canvi. Veurem ara els números. Se'n va Dani Díaz i entra Atjaveng. I se'n va també Balda. I entrarà el número 24, Unax Ayo, que se posarà a central i a gota de lateral.
0: Ayo, no? Ayo que és.
3: Ayo, sí.
0: Sí, i Atjaveng.
7: Dorsal 24. Avui és complicat, Toni.
6: Entrarà en Puxa. No fàcil, eh? Bona per tu, José.
3: Entrarà en Puxa.
0: Au.
7: Hombre, se'n va.
0: Arnau, jugant en Valdien. Vinga, 27 minuts.
7: Se'n van dir.
0: De la segona part.
7: Atjaveng, clar.
0: A mi vull dir una cosa, eh? Jo no me va bé empatar aquí, eh? Ja no me va anar bé empatar Elda.
7: Firmaries l'empat pel Tendrosa?
3: No. Jo crec que són millors que l'Eldense, aquests.
7: Però José Sánchez, tu firmes l'empat ara mateix?
4: Jo també crec que és millor que l'Eldense, però que el Mallorca no se pot permetre en cap cas, ni per qui és, ni pel rival que té davant, ni per la situació classificatòria, ni per d'on ve el deixar de guanyar el partit.
3: Se'n va Pablo Torre i entra Buxa.
7: Ara mos agrada.
6: Vamos.
7: Pau fa que cimba el cap.
5: Sí, si obrien en Cerdà i el posa damunt la línia...
7: Bueno, si pengen pilotes.
5: Sí, doncs. Perquè me'n record quin partit va ser que va sortir... Va estar 10 minuts que va sortir... No, crec que era en Mourinho, que va sortir 10 minuts... Ah, no, en Busca va ser, no? Va sortir i no li van tirar ni una pilota.
3: A Elda, jo crec, precisament.
0: Falta d'Adrián Fuentes. Falta d'Adrián Fuentes, és el que ha assenyalat Gonzalo Romero Freixas, el Tarraconí, l'àrbitre, pilota per la Reial Societat B, minut 28 i mig, segona part, de moment, a Zubieta, Sant Sebastià empata 0 en el marcador.
3: Quatre canvis, eh? El Mallorca no farà més.
0: Ha tret el porter Aitor Fraga, pilota dividida, mig del camp, Lebarbier li guanya la partida, finalment a Juret Cerdà, la pilota llarga, l'àrea, suma Oro i el porter Nau, que s'anticipa finalment, pilota, sortida de darrere, jugant Valient, ho fa de nou en Donald. Valient de nou, l'Eslovac, puja la pilota per a l'equip mallorquinista. Vinga, 16 per arribar al minut 90. Aquesta vegada sí que s'afegirà una estoneta pels canvis, el manco pels canvis. Darder juga en Donald, per de dins, cercant a Juret Cerdà, veurem. A l'esquerra, Morlanes. Com mos costa anar avançant, anar superant línies, combinar. Arnau enrere. Vinga, i tornem a començar la jugada. A veure Dona, el canvi de joc, banda esquerra.
3: Un canvi de joc.
0: El control de Jurat Cerdà.
3: Ja és notícia.
0: Canvi de joc d'orientació, bona diagonal. Li fan falta en el futbolista Pollensí. Falta José a sa fura pollencina, ven si és més fura que mai.
4: De moment, vinga, el mal nom és millor que no rendiment. Jo li tenc molta fe i molta paciència, però de moment el nom és el que més m'agrada.
0: Antonio la penja, si Butsa arriba, no arriba. Butsa la treuen amb una pilotada a l'aire, pilota que acabarà directament fora. A prop de la nostra posició de comentaristes. Mou la pilota Arnau Puigmal amb el porter Arnau Tenas, pràcticament al mig del camp, el porter del Real Mallorca. Juga amb Martin Valient, superant la mitja hora de joc. A Zubieta amb aquest empat a 0, pilota per l'esquerra cap a Antonio Roca. Juga de cara, cercant a Sumaoro. Passa per Morraner, Morraner és Valient, Valient de nou. Tot això jugant al mig del camp al Mallorca, tantejant, tocant. De moment amb poqueta pressió per part de l'equip rival. Arnau, servei llarg. La passada no ha estat gaire bona. Cop de cap del central. La pilota finalment a l'armand del porter Aitor Fraga. Podem sentir el micròfon d'ambient d'IB3 Ràdio. Se senten fins i tot ara, com els jugadors se demanen la pilota.
5: Hem fet una jugada que han tocat a lo millor 10 vegades la pilota i hem acabat que en Nou Tena li ha pegat una pilotada.
0: A veure Butsa, Fuentes s'endurà la pilota amb una acció de força i potència. Fuentes segueix en la pilota, qui la demana, qui la vol, qui hi ha darrere, Sumaoro. Sumaoro amb Morlanes, Morlanes per Darder. Vinga, Darder, obri Arnau Puigmal. Banda dreta, ve a rebre el Pollancí. Cerdà cap a Darder, de mallorquí a mallorquí. Se'n va Darder, vertical. La pilota molt tancada, directa a l'armand del porter Aitor Fraga, del porter de l'equip de Donostiarra.
3: Que no ha hagut d'aturar cap pilota. No hi ha cap xut a porta del Mallorca.
5: És que ara mateix en Cerdà...
0: Corregant la pilota, molt la dona, molt l'entreguen. Han d'aprofitar aquests 13 minuts que queden per intentar marcar un gol.
5: En Cerdà, en Puigmal, li ha donat la passada per davant, però claro, com està de dins, s'ha de girar, ha de fer un regiro per trobar-se a la situació per poder centrar. Si estigués obert a la línia, sobre el xeria, controlar-la i centrar-la.
0: Toca de cara, Cerdà per Arnau, però juga el Mallorca en el seu propi camp. Darder cap a Valien, venga, puja el Mallorca, diagonal a l'esquerra per Antonio Roca. Qui ve a cercar una paret, està tot sol, ha de tornar enrere. Torna a jugar de cara amb Martin Valien, venga, 10 jugadors de moment.
3: És que el Cerdà, pràcticament...
0: Tot el futbolista de camp, encant ja de la Reial Societat, però ara... han d'anar avançant, Morlanes.
3: Està més de mitja punta, mireu.
0: Morlanes per jugar a Cerdà, sí, venga, sí, sí. Bona la intenció per de dins. Antonio Roca entra a l'àrea, té 4 jugadors, entra per a Cerdà, xuta Cerdà fora. La tenia, tenia tota la porteria de cara i ha enviat la pilota a l'altre camp.
3: Luis García que demana continuïtat. Continuïtat, que no es rendeixin demana en Luis García.
0: Sortint Unat Zagoté, futbolista que ha sortit en aquesta segona part de la Real, al lateral, jugant cap a Carbonell, pilota llarga, malament, se'n va fora, bona pressió també de Butsa. Ha evitat que la centrada del futbolista la Real acabar directament fora, cap a la zona de la tribuna.
3: Fa l'efecte que és el moment del Mallorca.
0: 33 minuts i mig, en 0-0 Zubieta. Un bon sol, a més, està pegant fort ara. Valient enrere, pilota per al porter Arnau. Arnau se la treu de damunt davant la pressió d'un futbolista. Arriba Fuente, no hi ha falta, juga amb Butsa, va Butsa. Molt centrat, directe cap a la porteria. A l'esquerra l'acompanya Antonio, xuta Antonio fora. Una altra vegada ha tocat un jugador. Per això ha fet com un estrany la pilota. Serà servei de cantonada favorable a l'equip mallorquinista.
8: Sí que
0: corna favorable al Mallorca. Va Juret Cerdà per treure aquest corna.
8: Sembla una altra cosa, per ahir que té una mica de vida ara el Mallorca.
0: Vinga, si vol anima també un poquet. Esport 3 en lloc de ràdio, l'afició que venim al Mallorca.
3: Sí, s'anima un poquet l'afició amb aquesta petita reacció de conjunt vermellenc.
0: Traurà el corna, Juret Cerdà, llavors la pilota, primera pala, rematada fora! Crec que ha estat de Donald. Ja ha vengut molt damunt la pilota. El jugador del Mallorca. A John Chetau i a Donald. Servei de porteria per la Reial Societat B.
3: Alerta.
0: Que bo, molt regalant la pilota, el porter, juga Darder, Darder per Fuentes, va Fuentes, no, Sabur regata ja dintre l'àrea, deixa enrere, encara és bona, pilota per Puigmal, Puigmal deixa per Darder, la centrada dolenta, va, no han recuperat la pilota, no han sabut aprofitar.
3: Darder està...
0: Un regal del porter Aitor Fraga.
3: Està molt cansat, en sèrie de
0: s'ha margotat tots els canvis, m'he quedat
8: que
0: ja,
8: t'havia
0: no?
8: Fet el sí, porter, sí, sí. Que t'havia deixat
3: totes les, totes les finestres.
2: No tenim intenció, no tenim intenció. I és normal, no, que, estigui, no, no. És normal que estigui cansat, en Darder, normal. O sigui, és que ha de fer una feina i després on ell és bo, que no és en aquesta feina.
0: A veure Fuentes, entra entre l'àrea Fuentes, que bo, ai, si Fuentes, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, per al Mallorca. Ha hagut d'arribar en un detall, ha hagut d'arribar en una individualitat, ha hagut d'arribar després la bona passada i una potència d'Adrián Fuentes, del màxim golejador del Mallorca, per entrar entre l'àrea, superar un rival i col·locar per ball aferrat al pal la pilota per marcar el 0-1 a Zubieta. Marca el Mallorca, 36 minuts d'aquesta segona part, Reial Societat B0, Reial Mallorca, Adrián Fuentes, 1!
6: Ha marcat el Mallorca, ha marcat Adri Fuentes, un gol patrocinat per Juanera Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar, empiezan a cuidar Juanera Hospitals.
7: Gran acció individual d'Adri Fuentes, que ha cercat tot d'una l'afició del Mallorca, Miqui.
3: Així és, ha estat el primer que ha cercat la porteria del rival, ha estat el primer xut entre els tres pals del Mallorca, que efectivament era el seu moment, i Adri Fuentes ho ha volgut celebrar amb els 80 aficionats del Mallorca que s'han desplaçat fins a Zubieta. Gran acció individual de Fuentes, que és no només el pichichi del Mallorca, també ho és de la categoria, empatat amb Enric Gallego i Asprilla. La reacció de Joran Soti, el tècnic de la Real Societat B, ha estat esgotar canvis. Han anat Gorosabel, ha entrat Màriez Currena.
7: Doncs el quart gol d'Adri Fuentes aquesta temporada, com diu en Miqui, es col·loca com a màxim artiller de la categoria.
3: I el primer gol del Mallorca fora camp.
7: I el primer fora camp. Exacte, José Sánchez, Madés, que no firmaves l'empat, que no veies un altre resultat que no fos la victòria. De moment ja la carona el Mallorca.
4: Sí, i també una altra de les coses que deia fa 25 minuts era que no veies en cas d'en Fuentes en el partit, és a dir, que tot s'ha de reconèixer. També, però mira, segurament mos ha explicat per què queda dins el camp, més enllà de perquè jugues en dos davanters, perquè ara mateix és gairebé l'únic jugador del Mallorca que té aquest instint mínimament esmolat, i no estic xerrant de gols, estic xerrant de determinació, d'enquiarà un rival i mirar d'eliminar-ho, encara que sigui... atropellant-lo, que és el que fan Fuentes. La jugada està molt mal defensada per part de la Real Societat, però no li vull llevar ni un punt de mèrit a un dels pocs jugadors que encara un rival i intenta deixar-lo enrere.
0: Lluita Fuentes, una pilota amb el central, la pilota acaba fora, es banda per al Mallorca.
7: Pau Cendrós, tu havies dit també a l'inici del partit que en Fuentes tenia això, era explosivitat, era potència i ha estat una mescla de tot.
5: La primera vegada que han creat la línia conduïguent, i és veritat que està mal defensada, el porter també jo crec que pot treure sa mà, però és que se li veu. Cada vegada que encaixa porteria és com un tren de mercancías, bon dit antes, i se n'ha cap endavant, i el que diu José Sánchez, que és l'únic que ara que faig el pilot i anar cap endavant, que ha tingut intenció d'anar a la porteria. És veritat que és la primera vegada que li han deixat, que ha sortit un pot de zona per poder fer això, però és que si jo el que no m'agradaria avui és que sortigués el Luis García i digués que això era el plan que tenien de partir, perquè no m'ho creuré, tampoc.
7: Com han reaccionat els nostres oients, Marta Sampas?
1: Celebren el gol de Adri Fuentes. Nancís, que diu, au i do, un xut a porta i un gol. Antoni, que diu, gol de l'F de 8, quina màquina. Miquel Àngel Dinca, que diu, ja estic content, que me basta de poc. En Xisco Mas diu, al final en Fuentes sempre mos salva el partit, visca el Mallorca. En Juan Rafael, que tracta d'endevinar, i sí, ho ha fet, el jugador misteriós, després ho recordarem. Per tant, Juan Rafael, sí, has endevinat. I en Joan, que diu, celebra en majúscules el gol, i diu, que està estava dient que no era un partit per ell, perquè ja bo que és Adri Fuentes, diu, Sánchez no va per tu, la teoria era bona.
9: I en...
10: No, no, no, 100% meva, jo aixec sa mà i que m'apitin sa falta com en el bàsquet, eh? No passa res, no passa res. Sí, sí. I també crec que és una situació que ve donada per jugar amb dos davanters. Eh?
3: Exacte.
10: Que és la primera vegada des de que ha començat la Lliga que el Mallorca en algun instant juguen dos puntes. Òbviament, sí, això canvia la situació, però no tinc cap problema en que apuntin la falta.
9: Vos comen, fa 5 minuts amb Mario Armaechea per línia interna des d'escanvi en dos puntes, això és una altra cosa. La Reial no passa del centre del camp. I diu, i ara, el gol. Però
3: és que,
9: en 4 minuts de diferència entre una cosa i l'altra, sí.
11: I sense centrar la pilota, Sària. I sense fer centrada, que en principi poderio físic que tenen aquests dos jugadors. Només estan tallats a l'àrea, ja, no que la rematin i la fiquin, que se caigui per allà i arribi un home de segona línia.
9: Sí, sí, sí, sí.
0: A veure aquesta falta que traurà Derdé, bomba a la pilota, molt tancada, a l'Armand d'Aitor.
3: És que també és cert, són dos davanters molt de gran altura, de gran envergadura, però jo, futbolísticament, són quasi Munitis i Zigic, és a dir, són superdiferents.
10: Sí, tenen un punt molt complementari que si els veus un de vora salta i no els veus jugar no t'ho creus mai, perquè apareixen els mateixos davanter i no ho són gens.
0: Ja ben arribat la pilota per Arnau, la derbia en servei llarg. Acaba la pilota als peus del futbolista, aquest dorsal número 24. Ayo. Astiazaran, se'n va d'Arnau. Continua la pilota, Astiazaran. A Teat Darder, bona feina defensiva de Sergi. Juga amb Josep Cerdà, li faran falta o està cercant la falta. La pilota acaba fora. Diu que ha tocat Cerdà en darrera instància la pilota.
10: L'Arnau Puigmal...
3: També amb el canvi de sistema.
10: S'ha d'analitzar, eh? L'Arnau Puigmal, si no guanya ni un duel, eh? Ni un duel, l'Arnau.
11: No, i a damunt és que se deixa com... Li ha fet dues vegades la mateixa jugada, però no li entris, aguanta.
0: Quita la pilota,
10: ja no és que el central juga amb Magote.
11: Això mateix.
0: El lateral esquerrà, penja la pilota, rebutgen el cor de Josep Serrà, pilota fora, servei de banda per la Real B. Treuen ràpid, bona intervenció ara de John Donald. La pilota dividida, ha hagut de tirar aquesta esfèrica, pilota cap al mig del camp, recupera Carbonell. Juga per l'esquerra, cercant de nou Agote. La Real que penja pilotes, cercant el punt de penal. Atea Martin Valient. Pilota que va de centrada en un futbolista de la Real, pilota que acaba fora de la zona de la tribuna, coberta i serà banda per al Mallorca, 42 i mig, s'apropa la victòria, la primera victòria fora de casa a Sant Sebastià de Zubieta.
3: No, Sumaoro, no agafin la pilota, home, que ja t'han començat el compte enrere.
1: Felicat, Sumaoro, en emergent.
3: No, ara
10: no li agrada gens un Sumaoro.
0: Que s'ha equivocat, s'àrbit, eh? I una groga...
3: En aquí? En sota aquí?
0: Sí.
3: O en Buxa, en Buxa.
0: En Buxa.
3: I per què?
0: Avi demana, per?
10: Perquè protestava que la tata de banda era pel Mallorca.
3: Bueno.
10: I no li ha paregut bé, ja que sí.
11: Sí, però és que en Buxa, ja el primer partit ja ho van dir. Va estar un ratet que xerrava, i no, jo no sé quan duia. Xerrava és espanyol, que no ho sé.
3: Xerrarà italià, no, Pau.
10: Ara sí, dient por qué o algo així,
11: el
10: no?
11: El primer partit sí. Ja va començar en sàrbit. Deixi sàrbit, que jugui.
3: Bé, entre setmana li hauran dit que no és per què, sinó per què.
10: Perquè t'hi amo, serà perquè t'hi amo.
3: Exacte.
0: Lluita Astiazaran en Arnau Puigmal. I la pilota acabarà fora. Hi haurà servei de porta per a l'equip mallorquinista.
3: I en cas del col·legiat Tarraconi, perquè també ho entenc, clar.
0: El Mallorca que dona la victòria. Aquests 3 punts.
3: Xerrant de coses vitals, eh?
1: Xerrant
3: de coses vitals a 3 minuts de guanyar
12: avui
3: el primer partit fora
12: avui
3: de casa.
12: Avui no
3: toca.
1: És que ni lentes.
0: I porteria 0.
3: I porteria 0. De moment, vaja.
0: Treu en llarg, no arriba Butsa en aquesta pilota, en joc aeri, però sí en segona instància, Sergi Darré, pilotada cap a camp de la Reial Societat. Lluita Fuente, ho fa amb un dels centrals. Minut 44. Aitor Fraga, pilota llarga, toca amb el cap per tear aquesta pilota, Sergi Darré.
3: Molt bé. Molt bé, Serrat, també.
0: Tenim un motor. en aquesta segona part, Miquel. Sí, sí, el tenim.
3: I quin és?
0: Du 4 gols. Avui mordurà la victòria i no Adri Fuentes.
6: Adri Fuentes, un futbolista amb potència i força i amb gol amb potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. I atenció, perquè aquest setembre arriba amb una gran novetat a Inca Centro Auto. Ja podeu venir a descobrir i provar el nou Leap Motor V03X, disponible des de 17.500 euros. Una de les grans novetats d'aquest setembre que no us podeu perdre. Anau a Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum brum, de confiança.
8: Ho he dit abans, que en Adri Fuentes i en Buxa semblaven, o s'ha dit en aquest programa, semblaven una mica
11: munitis. No, s'ha dit no, ho ha dit en Miquel Bacé.
8: Sí, en munitis i en Zigits, ara, abans de que en Juan agafés la promo del motor del partit, en Fuster i en Berger pareixien en Femino i Cansado.
11: Sí.
3: Ens jugaran 3 minuts més.
11: I hem de dir...
1: No, i que s'enreien de tu, i acabes de dir lo d'en Antonio Roca amb en Asensio.
11: Que en Fuentes, que seria en munitis, s'apareix igual que en Antonio Roca, sí. Com en Marco Asensio.
1: I li van donar amb això d'una setmana. És en Antoni.
8: Sí, però
3: ai, no. En Sergi, que ha recuperat més pilotes des que està absolutament fosca.
0: Ara Buxa, cap Adri Fuentes. Es posa correcte de moment. Fuentes trepitja pilota dintre de l'àrea. Escoradeta a l'esquerra de la porteria. De Fraga, li xuta porta.
3: Caixolat, fora de joc.
0: Ara sí, fora de joc. Per això de moment, perquè per jo m'assemblava que era posició antireglamentària de Fuentes. 2 minuts per acabar. Minut 46 de la segona part. 91 de joc en 0-1, Zubieta del gol de Fuentes, el 36 de la segona part, que dona la victòria al Mallorca. La primera victant per la Reial Societat mig del camp, una lluita titànica, ara que s'endurà la pilota.
3: Una altra recuperació en sèrie.
0: Buxa, cau en terra, recupera de nou. Ja venc, pilota per l'esquerra, talla Puigmal, va Puigmal, bona per a Jurat Cerdà, venga la contra, se'n va Puigmal, quina carrera que s'apega, menys si la veu Jurat Cerdà, opta per jugar amb Buxa, per l'esquerra l'acompanya Antonio Roca, Buxa, falta, li fan falta, molt bé. Ara ja no se poden escapar aquests 3 punts, ara la victòria l'han de carona ja.
3: Absolutament esgotats en Fuentes, que no ha acompanyat aquest contraatac, no pot més.
0: 47, darrer minut, Mallorca ha d'acabar de matar aquí el partit. Sergi Darder agafa la pilota per col·locar la pilota a 30 metres o per entrar un poc més de distància respecte a la porteria de la Real B. Treu en curt. Vinga, volant cap a Escorna. Manu Morlanes cap a la zona on hi ha seguidors del Mallorca. Cap a aquell costat. Eviten que la pilota surti al jugador de la Real. Banda, traurà el Mallorca.
3: Que no l'agafi, Sumaoro.
1: Ja t'ho ha dit abans, l'agafa Sumaoro. Ja t'ho ha dit.
0: Sumaoro.
3: Clar, són 10 segons que guanya el rival.
0: Sí. Una altra vegada la pilota fora. 20 segons per acabar. 20 segons per complir-se. Al minut 93. Traurà en llarg Sumaoro. Pilota entre l'àrea. Buxa, rebutza. Perd, recupera la Real. Treu una pilota en llarg. S'anticipa Martin Valgen. Pilota de llarga. Final! El Mallorca guanya a Zubieta. 0-1, gràcies al gol d'Adrián Fuentes.
3: Torna a ser protagonista el davanter madrileny amb el quart gol de la temporada, que el situa de moment Pichichi i que també situa com a primer el seu equip, el Real Mallorca, que de moment és el primer classificat d'aquesta segona divisió. Aferrada, abraçada entre Sergi Darder i Arnau Tenas, entre Valien i Arnau Tenas, entre Valien i Darder, també Josep Cerdà, en bon minut, sobretot quan s'ha canviat de sistema. Aquesta segona part ha estat un dels protagonistes. També feliciten, moltes felicitacions que rep Adrián Fuentes, mentre que en Buxa protestava amb el col·legiat el fet de veure la seva targeta groga per protestar. Luis García, enmig del camp, també felicita en Sergi Darder. Ara ho fa amb en Martin Valient, abraçada important amb el jugador eslovac, també amb en Josep Cerdà i amb Arnau Tenas. També una altra porteria a zero. Són 5 porteries a zero que ha deixat el Real Mallorca. Només ha rebut 2 gols i un va suposar la gelera d'un col·legiat que tornarà a xular avui. És a dir, el Mallorca legals, només ha rebut una diana, encara que l'estadística digui que ha encaixat el doble. Felicitat absoluta també entre l'afició, amb crits de Mallorca, Mallorca. Els jugadors encara s'estan felicitant entre ells abans d'anar a agrair el suport que li ha donat aquesta 80ena d'aficionats del Mallorca aquí a Zubieta.
9: Sí, sí, de les dades que destaca en Miquel Verger, la primera de totes és que en aquesta hora, a les 3:53 de l'hora baixa, el Mallorca és líder de segona divisió. És cert que haurien de passar certes coses, perquè avui acabés així, hauria de perdre 1-0, 0-1, el Castelló contra el Tenerife, 0-1, i que l'Eibar perdés el camp de l'Eldense.
3: Escolta, Toni,
9: si no s'adona això... Digues,
3: escoltam, Miguel, això, perquè avui es pot escoltar, encara que sigui l'altra punta d'on som nosaltres. Això és l'oficial del Mallorca Zubieta. S'apropen els jugadors, s'agraï el suport d'aquests 80 aficionats. És la primera

0: jornada, que poden celebrar una victòria importantíssima i alegria entre els aficionats, també entre els jugadors, per aquesta primera victòria aconseguida. També una altra abraçada entre Luis García i John Dona, el Chataulla, que avui ha debutat, ara amb en Manu Morlanes, i ara els jugadors que faran com a ell, saludaran tots els aficionats, els hi donaran la mà per agrair aquest suport que ha conduït el Mallorca cap a la primera victòria fora de casa, cap a aquest lideratge momentani.
1: Imatges que ens recorden Toni Fuster en aquella temporada a segona divisió B, quan acabats els partits, tots els jugadors del Mallorca anaven un per un a saludar els aficionats que s'havien desplaçat.
2: Correcte, efectivament. Ara ho tenia en ment, ho anava a comentar, i sobretot després d'aquella victòria a Miranda d'Ebre, no?, quan van pujar en el camp del Mirandés, en Duba. Oïda, els jugadors que ja es retiren, algun d'ells ja sense camiseta, hauran regalat també qualque camiseta, qualque aficionat, i els futbolistes ja contents. Contents, jo diria, per l'objectiu complit avui de guanyar el partit. Clar, perquè sí, se'ns va xutar pràcticament a porteria, el Mallorca acaba guanyant. Sí, ara l'únic gol d'Adrián Fuentes, al 36 d'aquesta segona part. Però com l'important, diu, que te durà primera divisió, al final són els resultats i són les victòries, per tant, ja ho donem per bo.
1: Uh-huh. Ara, com deia, bé, per no ser massa extens amb aquest tema, en aquesta hora el Mallorca és líder de segona divisió, molt possiblement ho deixarà de ser al llarg de l'hora baixa, però ara mateix 13 punts, primer classificat en posició d'ascens directe. Important també, la cinquena porteria a zero en 6 partits, només han queixat gols a Granada, al Mallorca, i com deim, Adri Fuentes, el teu davanter de referència, que avui ha tornat a marcar i que suma 4 gols en el que va de Lliga. Marta Sampa, reaccions dels oients en aquesta victòria.
3: I va contents amb aquests 3 punts a domicili del Mallorca. En Damià diu, el Sant s'ha jugat molt bé, ja que tenir-ho en compte també. En Jaume Vallès diu, te quiero Mallorca, vamos líderes. Bé, és que els usuaris de YouTube és igual. Diu, fin de rodó. I a WhatsApp ens arriben molts missatges. En Joan Josep Llompar, que diu, tenim recanvis en defensa i si tot el que tenim per millorar ho feim, pujam segur. En Montserrat de Canyamel diu, dins un partit fluix i avorridot, un bon davanter de segona. Adrián Fuentes ha trobat el camí. Gran resultat fora camp, que consolida el Mallorca als primers llocs de la classificació, i en majúscules posa, jo hi crec, endavant Mallorca.
1: Clar que sí. Són les 3:56 minuts, tot d'una, analitzam el que ha succeït a Zubieta amb en José Sánchez i amb en Pau Cendrós.
4: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
1: És la notícia en aquesta hora. El Mallorca ha guanyat 0-1 al camp de la Reial Societat B. El gol d'Adri Fuentes a la segona part, que situa el Mallorca com a líder momentani de segona divisió. No ha estat un partit bo del Mallorca, ni molt manco. El més important és aquesta victòria, aquest triomf, aquest resultat. I ho començam a analitzar amb en Pau Cendrós i amb en José Sánchez. Pau, el millor resultat, crec que això és un tòpic, però és el que podem aplicar en el dia d'avui, i a partir d'aquí, què me contes del que has vist?
5: El millor resultat. és que jo me sap greu, no? I no és... No, és que jo crec que el Mallorca fa 2 partits que és que té jugadors per fer moltes de coses bé, i li falta a caure la categoria, entendre que està a segona divisió, entendre on hi ha les seves virtuts i on els jugadors que els hi pot treure el xuc segons quin moment treure-li el xuc, quan fas jugues per de dins, després quan saps que has fet una feina perquè no t'acorrin, perquè saps que els teus tres centrals són més lentos, no sé, jo me falten coses del Mallorca. Ha guanyat 2 partits que jo me sap greu, però jo han estat superiors als rivals. Mm-hmm. Que per pujar a primera divisió quan estiguem a la jornada la darrera no te'n recordaràs? Perfecte. També te dic, quan perdis aquest partit o de partits, te'n recordaràs de que jugues malament. Aquí sí te'n recordaràs de que jugues malament. No ara. Ara no, perquè hem guanyat. No passa res. Ha sortit Adrián Fuentes, ha sortit un pot de Sària, ha atropellat a dos de la Real i ha fet el gol. Però quan no te passi això i te fiquin gol, perquè no m'ho fiquen gol perquè el nivell és escàs, perquè el Sabadell va tenir ocasions, perquè la Real les ha tingudes.
6: Sí, sí.
5: I tu tens el nivell d'un davanter, pues que l'any passat ja estava a segona i que té el gol ara mateix, que està ficant gols i que ja sap el que és ficar gols. Pues això quan no passi, després que tothom està content. I jo som el primer que estic content. Jo vull que Mallorca estigui el més alt possible. Mallorca i tots els equips balears. Però hem vist un partit que ha estat un partit, bueno, avorridot, ja m'ha dit la gent.
6: Serec.
5: És que ha estat un partit...
3: Sí, seria un altre discurs, si no hagués sumat el Mallorca.
5: I després, vull veure en Luis García que diu, perquè si l'altre dia va mitjar el partit i va ser el partit en el que hi havia el seu plan de partido, vull veure avui si el plan de partido també era que la Real te fes 27 contres i tu xutassis una vegada a porta.
1: Està decebut, en Pau. Content per el resultat, molt content per el resultat, sí, sí. Però decebut per el partit que ha fet l'equip. José Sánchez, tu com estàs?
7: Jo content perquè han guanyat. Al final és molt fàcil això, és futbol, eh? Ho reduïm al resultat i si en lloc de 0-1 fos 1-0, el dissabte és superfeixuc, però com que ha estat 0-1, i ja venga a riure i
2: que molt basta de poc, José.
7: Sí, sí, segurament és això. Segurament és això, que mos fan falta.
2: Per fer molt content d'un cap vespre.
7: Sí, sí, sí. I, bueno, i si volem positivitzar el que hem vist, t'he dit que el Mallorca avui ha descobert que pot jugar en dos davanters, cosa que no havia fet mai, moments que potser estàs apretat, que el partit t'ho demana, que has de simplificar certs processos, i doncs, juntant Fuentes i te pot funcionar. El tema és que no hi ha molt més davanters a la plantilla, encara no està disponible en Abdon, en Lugumbo seria optable, però segurament en aquesta idea, però jo no crec que sigui una qüestió que... Me costaria imaginar que en Luis García fes tantes passes cap endarrere i adoptés això com fixa. Crec que ha descobert una solució. I si tornem a la idea semifixa, que és la que avui ha recuperat després d'Elda i Sabadell, on el Mallorca havia prescindit bastant de l'elaboració des de darrere, havia prescindit bastant del centre del camp, havia mirat de jugar més directe, avui ha volgut tornar a l'escenari inicial i aquí és on troc qüestions més preocupants perquè no veig una evolució. Sí que la veia al principi de temporada, des de Valladolid fins a Granada, de Granada fins a Ceuta. Però, i encara així, tots percebien que el Mallorca té dificultats per ser transcendent en la pilota. Que sap llevar-li la pilota al rival, és a dir, tenir-la més ell. Sí, que s'ha construït des de darrere i perd molt poques pilotes en situacions compromeses i això li permet progressar. I doncs bé, però després quan arriben els darrers terç... És que allà s'embossa tot. Avui hem vist que no tenia amenaça per fora, que en Luis García està cercant la manera d'encaixar tot el talent que té i creu que aquest talent ha de ser important per dins. Però ni hi ha velocitat de circulació de la pilota, ni hi ha una mobilitat excessiva dels jugadors, ni tampoc el Mallorca amenaça per fora per fer dubtar en el rival, que acaba triant tancar per dins, acaba sent la solució correcta. No sé, jo en el Mallorca amb la idea inicial d'avui del partit el veig més un grup amb talent i bones intencions que no un equip que amenaci, i això a la jornada 2-3 ho podíem entendre, però som la jornada 6 i ara mos venen tres partits peluts, no? I
1: sí.
7: No sé, no veig creixement en aquesta àrea.
1: Ara després ho analitzem perquè ve també el tòpic del Tourmalet, no? Que ara venen tres partits ben feixucs, també ben complicats per al Mallorca. La dada positiva, a part de la classificatòria, que el Mallorca ara mateix és el líder de segona divisió, és que Arnau Tenas acumula 5 partits sense encaixar gol en 6 partits. Pau i José, mèrit del Mallorca, de mèrit dels rivals o una mescla de tot?
5: Jo crec que una mescla, no? Està clar que no tens una porteria zero perquè ja els dits siguin dolents. Tu també has de fer coses bé, no? Però jo crec que en els dos darrers partits, per exemple, ha estat més per demèrit que per mèrit. A veure que en Nautena es va treure una mà l'altre dia bona I avui és que han tirat a porta, toca de vegades, per tant, tirs,

0: L'altre ho tirat de fora, però que sí que s'han plantat a situacions d'àrea. Que si portaria zero, importantíssim. I no només és afició, en el porter, a la defensa, a l'equip, això li dona un subidón que molt fort per afrontar tot l'altre. Però després, claro, jo com si fos entrenador, miraria, tiraria el partit i diria, mira, aquesta situació no poden passar.
1: Miquel Berger, zona de premsa de Zubieta, surt ja, sí. Luis García?
2: Jo crec que no es trobarà molt, però encara no tenim el tècnic. Jo crec
3: Som el juny, no, Miquel, sí. Avui, IB3?
2: Sí, bé, els companys de...
3: De Mallorca, sí.
2: Sí, sí, això sí.
1: Pot preparar un qüestionari amb Miquel Berger. Per...
4: Un especial.
1: Ara ho escoltarem.
5: Tenim entrevista, no roda de premsa.
0: Sí, entrevista.
3: Serà una entrevista.
1: No, però serà interessant saber què diuen Luis García. Recordem, ja ho ha recordat en Pau, però ho tornem a recordar, que va dir que era el partit que havia previst, el que es va viure contra el Sabadell. Inclosa la segona part, que el Mallorca va estar mig embotellat i...
0: mig no, sense ficat
1: i que després va dir que aquest equip tenia moltes cares i que se jugaria a lo que s'hauria de jugar. No sé si aquesta frase, aquest principi futbolístic és el que aplicarà avui, havien de jugar a lo que han jugat.
0: I que dic una cosa, que si el Mallorca va en el camp de la Real a Zubieta, se fica darrere i guanya entre gols correguent d'en Adrián Fuentes, me pareix el més lícit del món, eh? I el millor pel Mallorca. Però tu vas amb una idea de jugar per a dins i que te corrin, pues, no te poden córrer. La Real sí que t'ha corregut i que t'ha fet accions per poder-te guanyar el partit.
1: Són les 4 i 6 minuts. Juanga.
4: Idò, a les 4 o 6 minuts heu passat per alt que duc dues setmanes de lideratge absolut.
1: Correcte.
4: La setmana passada vaig fer líder en Enric Mas i avui he fet líder en el Mallorca.
6: Increïble.
4: L'increïble.
6: És que si no fos el
0: Juanga... És que jo t'ho vaig dir i depèn aneus aquí, faltes tu.
1: Sí.
0: Si no estàs tu...
1: No, jo crec que t'haurien de fer director general d'esports.
4: Uf!
0: Sí. Ui. Estem obrint una porta.
3: Sí. De quin govern?
6: Aniria beníssim.
1: No, en tots, clar, sí.
6: En tots.
2: Miqui, se mos acaba el podcast, eh? Se mos acaba el podcast.
6: No, vos conservarà, vos farà un de 10 minuts.
0: Ara mateix
2: és de... Mos pagaran monedes d'Alfonso...
6: Exacte, quan és que mos ha donat avui.
2: Com en Luis García.
3: Real de Vincent.
4: Luis García, després...
0: Ara mateix és el podcast de referència perquè encara no tenim el nostre.
6: Quan tingueu el vostre podcast...
0: Videocopes. Videocopes.
4: Durem en Luis García, no?
0: Hombre,
4: durem en el míster, no?
0: Hombre, està clar.
4: Primer programa,
0: Luis Mister, García.
4: Míster.
6: Què dius?
0: No.
4: No, igual que duem, la Shakira.
6: Sí, mínim.
0: També la poden dur, serà un programa obert.
6: Chenoa.
1: Sí, obert a tot.
4: A tot.
6: Jo soy de Chenoa.
1: Per cert, Juan Gas, que m'has demanat pas
4: no sé.
6: Sí,
4: ha dit Luis García, però Luis García no...
0: No surt.
4: No surt, per tant, parlant de Juaneda ràpidament, perquè de la mateixa manera que en el futbol, cuidar-se cada dia és el primer pas per aconseguir la victòria.
7: Estamos demasiado focalizados en...
4: Luis García.
6: Sí, crec que sí, eh?
0: S'han focalitzat, però ben bé.
1: Estàvem esperant la compareixença de Luis García, ara intentant recuperar el so de la sala de premsa de Zubieta per veure si podem escoltar el tècnic del Reial Mallorca. Després d'aquesta victòria per 0-1 davant la Reial Societat B, que situa l'equip com a líder de segona divisió i tot d'una arreglar amb aquesta connexió amb Zubieta. Dali, Juanga.
4: Deia que perquè de la mateixa manera que en el futbol, cuidar-se cada dia és el primer pas, no?, per aconseguir la victòria. Juaneda Hospitals compten amb la tecnologia més avançada de les Balears i amb un equip de professionals que no baixa mai els braços compromès per oferir-te la millor atenció i el tractament que necessites. Perquè quan es tracta de salut, jugar bé també és cuidar-se. Juaneda Hospitals, clar que sí, perquè curar, empiecen a cuidar.
1: Luis García.
8: En nuestra portería, a partir de ahí, segundo tiempo creo que nos hemos ajustado muchísimo mejor, tanto el paso ofensivo...

0: esperemos seguir dándoles muchas alegrías. Para nosotros son muy, muy importantes.
1: Genial, pues hasta aquí la rueda de prensa. Gracias.
0: Gracias.
2: L'alegria de Lluís García després d'aquest triomf davant la Reial Societat B. Diu que era molt important començar guanyant, ser capaç de guanyar fora de casa és bàsic en aquesta categoria, que no se pot aixecar el peu de l'accelerador, que han de continuar igual, que els jugadors s'ho mereixen tot perquè fan molta feina, que no s'havia fixat en el calendari, que ara venien inclòs aquests 4-2 a casa, i a l'afició ja ho sentit, que no hi ha paraules per dir el que significa jugar per aquesta gent que és el seu escut. De les primeres, i vos deman disculpes perquè el so no era molt bo, ha explicat una miqueta la seva intenció tàctica que tenia i que no tenia, i no sé si Miquel Verger ja mos escolta o no mos escolta. Miquel, sí. Miquel, si mos pots, sobretot la primera resposta, si mos, quan li has explicat que tal el partit, com l'havia vist, si el te podia analitzar, que t'ha dit exactament perquè no mos arribava molt bé el so?
3: Perdona, sí. Res, ha valorat la disciplina que ha mostrat l'equip, que sí que és cert que no esperava tant, com així com l'altre dia sí que va dir que esperava un partit tal com es va produir, que el d'avui no s'ho imaginava així, però sí que li ha volgut donar molta importància al bon comportament de l'equip, a l'esforç que han fet els seus jugadors i, en definitiva, la victòria.
2: Bé, Pau Cendros, el volies escoltar tu, no, Lluís García, l'han sentit, què trobes?
4: Està content con nosaltres, jo crec que està content per resultat. Jo crec que, pues, com ho farà segur, analitzarà el partit i veurà que jo crec que el Mallorca té més coses per demostrar en aquesta categoria i per ser més superior en els rivals. Jo crec que pot controlar més el joc a totes les àrees de lo que és el futbol, no? A l'atac, a la defensa, en el mig del camp. És un equip que té molt de jugadors, molt bons jugadors, i crec que no li estem traient el xuc a tots els jugadors dels que tenim. Dos partits darrers han estat partits on jo no crec que ell pensàs que o ell tingués en el cap que seria així. Que tu pots dir, i està clar, que cada partit és un món i qualsevol te pot guanyar, ho han dit aquí, a la segona divisió, i tots els partits són complicats. Però quan tu estàs a casa teva, tu penses, mira, jo vull fer això, això, això, això. Després no surt, però mira, això, he anat a fer això i no ha sortit això. Ha sortit una altra cosa. Això és tema.
2: José Sánchez, de les explicacions de Lluís García, què destaques?
5: Per tocar un àmbit diferent, m'apareix bastant significatiu que xerri tant de grup, de la implicació dels que juguen manco o no juguen, que hi ha hagut un gol i el criden tots, cridant en aquest esperit, en aquesta unitat. Tampoc ens hem d'oblidar que en Lluís García, no sé si per voluntat pròpia o per situacions derivades de com ha anat el mercat, fa feina cada dia, si no hi ha lesions, en gairebé 30 futbolistes.
2: Sí, sí, sí.
5: I això implica que més de la meitat del vestidor està més descontenta que no contenta, per ser suaus. Crec que ha insistit en això públicament ja diverses vegades, avui gairebé era l'únic missatge de la roda de premsa, i jo el vincul molt en això, perquè crec que és una qüestió que el Mallorca podrà resoldre en el mercat d'hivern, una vegada ja l'equip estigui fet, perquè mos entenguem, i saber les peces en les que comptes i les que no, i fins i tot les peces en les que ja no comptaves el darrer dia de mercat i no han pogut sortir, trobaran una sortida i serà tot més fàcil i més bo de dur en el dia a dia, però fins que s'adongui aquesta possibilitat en el mes de gener, en Lluís el que ha de procurar és que el grup faci feina d'una manera cohesionada, no? I entenc que deu ser una de les grans pors de l'entrenador, i això en Pau ho pot dir millor que ningú, no? El que suposa que siguin 30 tipus que tots volen jugar, no?
2: Pau.
4: Sí, sí, no, home, és una feinada i sobretot psicològica, que és el pitjor, al final és tenir 30 jugadors que tots, al final, és com tot, això és un joc d'equip, però el jugador és una persona egoista i sempre vol jugar, ell, no vol que jugui l'altre, al final això és així. I tenir una plantilla tan extensa sí que és, jo crec que és més un problema que una cosa bona, no? Jo crec que Lluís García té molta feina aquí

0: de fer grup, és veritat que jo crec que ara en el principi tot va bé i les coses com tot, guanyar fa riure i tot va bé. Quan vengui les onades que no siguin tan bones, almenys com va la cosa.
1: Bé, idò, aquesta pinya, aquest grup que vol Luis García, que és la unitat que ha de donar la força al Mallorca per aconseguir el seu objectiu. Ja va dir l'altre dia que per salut mental ell no mirava la classificació, avui ha quedat claríssim. Té l'equip líder, que sí, que està molt content, però que no ho miri, que no havia mirat ni el calendari.
2: Que no li preocupa, ha dit, ser líder.
1: Que no li preocupa, exacte, sí, sí, sí. Hombre, Toni, ser líder mos anirà bé, o ser segon, jo fins ser segon. A la jornada 42, ser segon, ja està, no vull
2: això,
1: res més.
2: Això mateix, però a la jornada 42, ara, per exemple, sí. Jornada 6, és un poc anecdòtic, no? L'important és guanyar, anar sumant, que si aquí doni bones sensacions, no? Avui els ha tingut a mitges, perquè molta part del partit al Mallorca no és, que m'agradaria suport a tots els comentaristes, els aficionats, però és que després, ja veus, una definició d'en Fuente, un detall
3: companys.
2: D'Adri.
4: Sí.
1: Dali, Miqui.
3: Sí, tenim ja protagonista aquí a Zona Mixta, John Donald Chetauja, així que, sí, John, voy a empezar por lo fácil. John Donald Chetauja, ¿cómo crees que te llamemos?
5: John
3: Aseca.
5: Aseca, sí.
3: Bueno, enhorabuena por el debut, ¿cómo te has visto?
5: Bien, muy bien, con muchas ganas y con mucha confianza, sí.
3: De central, Marlin la semana que viene no estará, la otra tampoco, ¿crees que por ahí puedes tener tu hueco para tener un poco de continuidad?
5: Bueno, estaré pues donde el míster decía, ¿no? Al final somos muchos en esa posición y que estamos trabajando muy bien, ¿no? Los que menos estamos participando, como David, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estaré ahí para lo que el míster quiera, sí.
3: ¿Cómo te has sentido?
5: Bien, bien, muy bien y con mucha alegría, ¿no? De encima haber debutado con 3 puntos, los primeros fuera de casa, así que muy contento.
3: Y portería cero también, que para un defensa es importante.
5: Eso es lo más importante, sí.
3: ¿Cómo está el equipo allá adentro? ¿Cómo se celebra? ¿Se celebra de manera diferente al ser la primera fuera de casa?
5: Bueno, sí, con mucha mucha alegría, sí. Al final son muchas semanas de trabajo, ¿no? Bueno, yo llevo menos, pero sí que he recibido pues esa intensidad, ¿no? Con la que venían trabajando pues para poder conseguir esa primera victoria fuera de casa. Así que sí, muy, muy contentos todos.
3: Son 6 partidos en Liga, son 5 partidos sin encajar gol.
5: Sí, la verdad que eso demuestra, ¿no? el trabajo que tiene el equipo, ¿no? Sobre todo, bueno, no solo la línea defensiva, sino todo el equipo, ¿no? Porque la defensa empieza con el delantero, así que muy bien.
3: Y Fuentes, que bueno, que es al pichichi de momento.
5: Sí, sí, que siga así, que siga dándonos esas alegrías y que sean muchos más.
3: ¿Tú te gusta más defensa de 3, defensa de línea de 4, defensa de 5?
5: A mí me gusta donde el míster quiera que me ponga y poder pues ayudar al equipo.
3: El liderato supongo que ahora os lo tomáis como algo anecdótico, ¿no? De hecho es muy probable que esta noche ya no lo seáis tampoco.
5: Sí, sí, sí. La liga ya sabemos todos que es muy larga, que hay muchos altibajos, así que nuestro objetivo es cada semana dar lo mejor de nosotros y poder lograr los 3 puntos para seguir ahí arriba.
3: Gracias, John.
5: Muchas gracias.
3: Les paraules de John, el defensa que ha debutat avui amb el Real Mallorca, ho ha fet substituint en Antonio Reyes, ho ha fet amb victòria.
1: Miqui, no te negarem que ens ha sorprès moltíssim el protagonista d'avui en Zona
4: sí,
1: Mixta.
4: Sí, esperava.
1: És cert que és noticiable, sí. Perquè és el seu debut en la camiseta del Mallorca,
4: no, que xerra bé,
1: però esperàvem sí, sí. Un...
0: I que ja sabem que serà en John, que li vol
4: és
0: que li diguin
4: sí,
0: John.
4: És que sí, enredàvem clar, un clar, poc clar. Amb el nom, no sé
1: sí,
4: molt bé.
1: En, ha fet un l'Antoni Fuster.
0: Perquè... Sí, sí,
4: Chetauja, Toni, ja està.
1: Chetauja ho pots...
4: En John, pots John nostre.
1: En John, i
2: John
1: ja
2: però en què l'hem narrat altres vegades, com a John Donald.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: Joan.
1: Bé, Joan. Volem donar una mica de descans en José Sánchez i tu me diràs, Pau, per què li hem de donar descans?
0: Sí, per què li hem de donar descans en José Sánchez?
1: Perquè en José i en Miqui Verger,
0: sí.
1: Quan acabi aquest programa a les 5 de Sora Baixa, ells... Pinyol Vermell ja està agafant
6: una dimensió.
1: Una dimensió
4: estrona. Ens contraprogramaran aquests dos. Jo m'estic posant un pot gelosa, ja, que jo sóc un pot gelosa i no, això no m'agrada.
1: De moment encara no, però jo crec que tot arriba.
4: Per això t'ho dic, aquí, tant del
2: pa burgo. No pareix que quedaran aquí, perquè jo que faré, me n'aniré a l'aeroport.
4: Exacte, vostè. Aquestes
2: vegades cotxe ho duc jo, o sigui que alerta.
4: Molt ben dit, Toni.
6: No,
4: però no fan por.
6: En joc.
1: A menys que ho expliqui en José. José, ja sé que hi va haver un pròleg d'aquest programa, que la setmana passada sí. No se va fer, però que a partir d'avui els aficionats del Mallorca i els aficionats a la bona informació tenen la possibilitat d'un pinyol vermell una miqueta més reduït i sempre serà quan hagin acabat el partit del Mallorca, no és cert?
6: Un pinyolet.
0: Sempre va bé, un pinyolet.
7: Sí, sí, aquesta és l'idea, no? Un pinyolet en calent. Sense que sigui fatal.
1: Vaig a reconduir.
4: Deixa'm un moment de posar ordre, perquè quan em posava així, és que vos trauria tot de fora.
6: No m'ho pensava.
4: Miqui Verger i José Sánchez, explicau en què consistirà aquest postpartit tan interessant xerrant de futbol.
1: Sí.
0: En paraula.
7: Primer, perdona, José.
0: Tu, Miqui, tu ets descansat.
7: No, primer aixecaré una queixa. Primer te donen descans a tu, que estàs a casa teva, tranquil·lament, i jo que fa 5 coses que fas feina aquí me mantenen. No, però bé.
0: Perquè he de muntar tot això per gravar el podcast.
7: Ah, d'acord, d'acord, d'acord. Has d'encendre un ordinador, està bé.
0: Ja hi ha crisi.
4: Sí, ja no, ja no va bé.
0: Hi ha crisi pinyolera.
7: Que, no, res, un postpartit 20 minutets, prometem 20 minutets, no més, no farem hora i mitja com fèiem en el de Pinyol Vermell, que és més reposat, és un anàlisi en calent, i el que mos donin aquests 20 minuts i després les nostres dubtoses habilitats per pujar el Nigul aquesta conversa, pues, serà més a manco el que ens torbarem a publicar-ho, però vaja, segur que surt bé i que anirà bé.
1: Són, José i Miqui, les vostres reaccions en calent del que acaba de succeir en el partit, en aquest cas el de Zubieta avui, és a dir, és postpartit, les vostres impressions i res més, és a dir, és això, és un postpartit perquè la gent vos escolti què penseu del que ha succeït avui a Zubieta.
7: És un primer anàlisi. Mirarem de fer una enquesta també per triar el millor jugador del partit.
1: Molt bé.
7: Cada vegada, clar.
1: Molt bé, molt bé. José, me diu en Miqui, som 20 minuts i això, de ves quina hora creix, ja sé que avui és el primer i sempre pot passar qualsevol, però si no hi ha cap incidència tècnica, a partir de quina hora vos poden trobar i vos poden sortir per on, a part de l'aplicació d'Ivetres?
7: Dilluns. Jo crec que és la pitjor pregunta que me podies fer, perquè no tinc ni idea, no puc calcular, perquè depèn de lo realment xerecs que som en la nostra relació amb la tecnologia, però jo crec que amb una hora i mitja, dues hores, això podria estar. La nostra idea és estar el més a prop possible de la finalització dels partits i això, que sigui un petit tastet, un petit comentari on la gent també pugui contrastar com han vist ells els partits, no? De vegades tens molt de col·legues de vora o família que pot comentar, m'ha pregut això, m'ha pregut l'altre, però de vegades, no sé, tens tu les teves impressions sobre el partit, sí. És una bona manera de contrastar-les. També mos agrada, òbviament, que en els comentaris la gent mos deixi les seves opinions, si estan d'acord, si discrepen, perquè la idea és que de tot això, que siguin 20 minuts després dels partits, també surtin idees i fils que després poden desenvolupar en el podcast de les jous.
2: Sí, sí. És fer-ho avui des de Ipurua, des de vora Escandalíbar, des de Can Manis Mandiola, apropat del bar de Manis Mandiola, i allà, que és un poc
4: així. Espera sopar.
1: Veig que Antoni Fustes és productor. Crec que se trenyina empresarial que està creant.
2: I Ivetres Televisió ha de retransmetre l'Eibar Mallorca d'aquí 3 setmanes, més o manco, nosaltres hem de començar ja a fer un poc el camí.
1: Ah, molt bé. Mentre Miquel Verger fa el podcast amb en José, tu faràs la producció, Toni. Ja has de veure on col·loca càmeres i el camion i tot. Molt bé.
7: Exacte. El tema, Toni, és que, clar, per agenda no podem dir serà sempre una hora després del partit o una hora i mitja després del partit. Avui la idea és que sí que ho sigui, però, per exemple, si ho haguéssim fet la setmana passada, mentre el Mallorca jugava, en José estava narrant un Getafe Deportivo.
1: Clar.
7: Ha d'arribar a casa seva, ha de veure el partit i després hem de fer el post. És a dir, el més important és que s'han de subscriure a l'aplicació d'Ivetres Televisió, al YouTube, al Spotify, i allà ja els sortirà l'avís de quan ho hagin penjat. Perquè no tindrà una manera, no hi haurà una manera regulada de penjar-ho, dependrà molt de les nostres agendes.
1: Clar, clar, clar.
7: Que vos han de cercar sa vida per a que tenim sa voluntat de fer-ho i aniríem amb això a fons. I si a gent li agrada, beníssim.
1: Segur.
0: Pues jo dic aquí mateix, ara mateix, a les
1: 4 i mitja,
0: que en Juan Gallo tenim sa agendes buides per quan
6: vosaltres
0: fer un videocopa. Sa gent no ha d'esperar.
6: Nosaltres ho penjarem de manera regular.
0: Sí, nosaltres de manera regular.
4: Cada divendres a les 12 del vespre.

0: Això mateix.
1: No, no, ara.
2: Clar, jo no sé si en José, perquè clar, vull posar en context. José Sánchez, tot això ve perquè la nostra cap d'esports, na Marta García, sí, va prometre que en cas que el Mallorca pugi a primera divisió, el premi serà que en Pau i en Juanga tindran un programa. No saben de què, si de tele, de ràdio, un podcast...
0: Videocopes.
1: Seria videocopes.
0: Serà un nou format.
2: Bé, però això ja arribarà. És a dir,
0: arribarà, no, és que estic per dir, que li estic donant feina en Espanyol Vermell, que és feina nostra.
1: I ser copes de balón, que se diuen, de pilota.
2: Només tinc una pregunta per vosaltres, José i Miqui. Hi ha qualque cosa que... Vos heu deixat en aquest post?
1: En aquest nostre.
3: Que no que han dit aquí a la ràdio que mos guardam per...
1: Això no va.
2: No, no ho he dit així, però era realment la pregunta.
3: És això el que vols dir, no?
1: I a més és que això no pot passar,
3: no? No, mira, jo quan venc aquí... Jo quan venc aquí me deixes 110%.
1: Sí,
3: jo a cap xop, jo m'he de dutxar després de les exhibicions, tot el com es fa. Però, òbviament, quan agafes un puntet de distància, sí que es veurà que per se vas acoplant qualque idea, però que tindrem un marge de mitja hora, no serà massa més. Però no, aquí no mos guardem res. Que per cert, m'ha quedat molt clar, no té nom això encara, Pinyolet en calent no ha agradat gens. O sigui que passem una altra cosa.
2: Marta, s'han passat tant punt d'abandonar l'estudi.
1: Sí, jo me teniu...
4: Ja vas respondre la teva pregunta, Terrades. Sí? Ja vas respondre aquesta pregunta que vas fer amb tota la mala fe del món. Ja t'ho vaig dir, jo a la ràdio som un peu de camp, una segona veu, no puc donar molta opinió.
5: No, sí, pues.
2: No pot donar molta opinió. I dos, l'altre dia quasi t'ha carregat en Dubumbo.
0: Sí. Però darrerament, des que ha començat en guany, destronar de bales de l'hora.
2: Però que...
3: El que està clar és que el seleccionador d'Angola i Esports i Vetres en Joc no ho escolta.
1: No, perquè l'han seleccionat.
3: I de Pinyol Vermell tampoc.
1: Aló, mon.
2: Molt bé, José, que com sempre, mil gràcies per la teva companyia, per els teus comentaris i també per de Pinyol Vermell, perquè com a oients, ara, clar, jo avui vespre ja tenc pla.
1: Ah, ja tenc.
2: No vos enganaré, no serà abans d'avui vespre, però jo sóc un tio que la ràdio sempre està present quan vaig dormir, quan m'aixec, idò, ells seran ara el meu pla cada vegada que jugui en Mallorca.
1: Uau.
3: Idò, Toni, per dormir t'anirà beníssim.
2: No és que dormi, però sí que m'ajuda a estar tranquil, no pensa en altra cosa que el que sent i està molt bé. Que mil gràcies, José.
3: A vosaltres,
2: una ferrada. Una ferrada forta. Toni Fuster, anem per parts, perquè encara hem de resoldre el concurs. Aquí tenim en Pau Cendrós. Toni Fuster, tu ara ja... Sí, has mitja hora des que ha acabat el partit, has pogut reflexionar.
6: Sí.
2: No mos ha agradat el que hem vist, però sí que és cert que la recompensa és molt bona. A part de tot això, què vols afegir?
6: No, que això serà la segona divisió. El Mallorca no ha variat gens de lo que va fer a Granada, diria jo, a Elda, i avui. Avui sí que veuré que la Real no ha estat encertada les vegades que s'ha apropat a porteria, sobretot a la primera part de l'ocasió en Catengudes. El Mallorca ha duit un poquet de sort aquí també, perquè no sempre ha estat en Fuentes el que ha evitat que la pivota entrés, i el Mallorca s'ha limitat a tenir moltíssima de possessió, però amb un joc molt de pits rocós, no? I al final un detall d'en Fuentes, una bona definició de nostre davanter referent que ha fet que el Mallorca guanyés aquest partit, que sumàs aquests 3 punts. Al final, ho comentàvem, el més important és això, no? És anar guanyant, i si a fora camp, ja que a casa de moment t'has complit els 3 partits i t'has fet molt fort a Son Moix, si a fora vas guanyant partit, no vol dir cada setmana o cada 15 dies, però sí que de tant en quant vas guanyant partits, lògicament sumaràs molt de punts i sí que seràs un candidat a fer dins de 2 primers, que ara mateix jo crec que és l'objectiu prioritari del Mallorca, més que entrar a playoff, intentar pujar directe, no?
2: Sí. Bé, avui, com dèiem, el millor, sens dubte, és el resultat. No ha estat un gran partit, tampoc ho va ser la setmana passada, però avui especialment la Reial Societat ha duit el domini durant molt de minuts, però sí que és cert que després, quan el Mallorca la segona part ha optat per 2 davanters, la cosa ha canviat una mica i ha pogut
6: guanyar. I un poc millor, m'ha agradat més en Lloret Cerdà i en Antonio Roca, un poc millor que la primera part els altres dos que han jugat, en Adrián Lissó, no? per un costat i Nadia Sala. Han estat... jo diria un poc més vironers, no? Han tingut un poc més d'iniciativa, d'aquesta creativitat, no? Crec que després l'entrada en Butsa també ha fet problemes per la defensa de la Reial Societat B. Crec que Mero Manco aquí ha estat una de les clau, no? Aquests darrers 15-20 minuts on el sí. Mallorca ha apretat un poc més i ha debilitat una mica la Reial Societat, que els darrers 15 minuts pràcticament ha creat ocasions per marcar davant d'antenes.
2: Clar, clar. Hem vist que en Miquel Verge ja també està per devora la posició d'en Toni Fuster, sí. S'incorpora aquí, i jo crec que hem de donar la cinquena pista.
1: Just estava i, ja
2: sí, cinquena
1: preparada.
2: Cinquena pista, en Juanga mos ha de fer un... Sí. També mos ha de dir qualque coseta, i després en resoldrem. Però aquesta cinquena pista jo crec que és...
1: Ja acabarà, ja acabaran d'encertar.
2: Recordem les quatre primeres, Marta.
1: Va, jugador misteriós d'avui. Va jugar dos equips que actualment militen a segona, un d'ells al Mallorca. A la seva carrera va aconseguir un títol continental. Es fan d'en Camilo Sesto, igual que en Juanga, es porter, sí. I exceptuant les tandes de penal, només va aturar un penal a tota la seva carrera i li va aturar a Pisculicci, jugador del Mallorca. La cinquena pista... És que amb això ja està.
2: Amb això ja està.
5: Sí.
1: El seu malnom ja era el d'una verdura. És que ja està, és que... Sí. Bé, hem encertat bastanta gent en les quatre pistes, sobretot en la quarta.
2: Idò, la cinquena és aquesta. Ara en Juan Gamos dona un consell i després resolem el concurs amb en Miquel Verger i amb una pista extra.
1: Se sisana ja.
2: Si aquesta era fàcil, se sisana encara ho és més. Juan Gamos!
5: Hem de parlar de Numis.
2: Què dius?
1: Clin, clin.
5: Voleu vendre les vostres monedes antigues?
2: Me va dir en Toni Fuster que el reconeixement que ha rebut de la Federació de Futbol, alerta.
5: És el que anava a demanar-li ara.
2: Perquè
5: ara
2: està banyat amb bo i...
1: No, no vol, no insisteixis, pobre. No vol demanar-li
3: bo.
6: Vol demanar co.
5: Primer, aquesta setmana, Fuster, no t'han otorgat cap premi. És una vergonya si no t'han otorgat un altre premi.
1: Cada setmana.
5: I després, on has posat a casa teva el premi que van rebre de la federació, el guardó.
6: Sí, sí, està damunt el televisor. No?
3: Per voler-lo sempre molt bé.
6: Allà,
3: molt
6: perquè tothom, quan tu vegis la televisió, aixequi un poquet el cap i allà hi ha el trofeu.
3: Molt bé.
5: Idò, si vols que el valorin, perquè...
6: On han d'anar?
5: A Numis Durant 1995, perquè a Numis Durant 1995, si tens monedes antigues o una col·lecció, i allà les valoraran de manera professional i us oferiran una proposta de compra extraordinària. Numis Durant 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis Durant 1995, les teves monedes, clinc, clinc, tenen valor. Sí? Sí.
3: Aquesta no.
5: Aquesta.
2: Sí, sí, Numis Durant. No. Arriba el moment de resoldre amb els nostres companys, amb en Toni Fuster, amb en Miqui Verger i en Marta Sampas. Marta, endavant. Hi ha encertants, hi ha molts d'encertants.
1: Sí, sí, sí. Ara no t'hauran de contestar.
2: Clar.
1: Moltíssima gent al WhatsApp, però tenen mèrits que han contestat
2: abans.
1: I he pres nota i seran els que podran venir aquí a veure el programa en directe. Pista extra.
2: Pista per pista. Anem amb la primera. Pista per pista i que en Miquel Verger ens expliqui una miqueta cada pista.
1: Vergi, va jugar dos equips que actualment militen a segona. Quins? El Mallorca i...
3: El Albacete.
1: A la seva carrera va aconseguir un títol continental. Quin?
3: La Conmebol, amb Héctor Cooper a Lanús.
1: Idò. Es fan d'en Camilo Sesto, aquí pots aportar si vols.
3: No tenia, no tenia ni idea, però ahir va penjar una story felicitant-lo pel seu aniversari.
1: És vera, que bo.
3: Sí, sí, sí. No tenia ni idea, però ahir ho va
6: dir. Has tirat pista, si vols.
2: Has tirat una pista aquí. No, escolta. Clar, en Roa va felicitar l'aniversari en Camilo Sesto.
3: A lo millor són a mi, però no li agrada.
1: Ja resolt, en Toni Terrades.
5: En Toni Terrades.
1: Ha estat una cosa divina, això.
6: La Societat Esportiva de Sant Bibiloni, una centrada en Pol i una rematada en Toni Fuster,
5: Toni Terrades.
6: El gol en el millor porter del món.
1: Meu, espera, Fuster, que comptes tu ara?
6: A la Societat Esportiva de Sant Bibiloni, un partit de mitjana de comunicació contra jugadors del Mallorca, que en aquella època jugaven jugadors del Mallorca,
1: sí.
6: Una centrada que arriba a esquerra d'en Poli, arriba d'en Fuster, que controla la pivota i fa gol davant en Roa.
2: Molt bé!
6: En el Lechuga, en el millor porter del món.
2: Però com el vas fer, de cap, en cama dreta, en cama esquerra?
6: No, en sopeu.
2: Peu dret.
6: Control i rematada davant porteria. La Societat Esportiva. Com sa d'aquí.
3: Jo també li vaig fer gol.
1: Tu també, ara tot li fa gol, jo també.
3: Sí. Era...
4: un homenatge que va fer el club al fotògraf del diari AS, Justo González, que va morir. Sí, i de fet, crec que jugava en Luis García, també,
1: en aquell partit.
4: Sí.
1: En Fuster ja ha dit també el nom, el mal nom, que era el d'una verdura, Lechuga, i la pista extra era que ser religiós va creuar la seva carrera. Sí, sí, sí. I res, òbviament era en Roa, que el vaig triar, perquè me'n recorda de petit anar amb un pare a hores d'entrenament, i a Lluís Sitjà jo tenia una pilota i m'anava a firmar, i en Roa era el meu favorit, no sé per què.
7: Tu quan tenen...
4: Això, el Cooper li va dir, el cel pot esperar, el futbol no.
7: Sí, sí, sí, sí.
4: I certament en Cooper va, perdó, en Roa va deixar el futbol com a millor porter del món, no del mall d'Espanya, no, del món. I no va tornar amb el seu nivell, clar.
7: Jo, a mi qui ho sap, i no sé si ho he dit qualque vegada en aquest programa, però jo crec que ha estat l'únic moment que el Mallorca ha tingut el millor futbolista del món en una posició concreta. En Roa, és veritat que ha tingut grans futbolistes al Mallorca, però el millor futbolista del món en una posició concreta i en un moment determinat, jo crec que el Mallorca el va tenir amb Carlos Roa a la porteria.
0: I també descartam que en Toni Terrades sigui presentador d'un programa de concurs perquè dirà la resposta directament.
5: Sí, sí, sí, sí,
0: perquè,
5: sí, sí.
0: Perquè dirà la resposta antes de que acabi.
1: Això hi va haver un moment mític al programa Esportes amb en Toni Torres, que li va fer
5: no
1: això.
5: Podrà, en Toni Terrades no pot anar a la roda de...
0: A la roda del Tecno.
7: No pot anar a la roda.
0: La Laura Ària pot estar tranquil·la.
7: Sí, sí, sí.
1: Qualque bé, cosa, Carlos Roa era el jugador misteriós.
7: Carlos Roa, exacte. El Lechuga Roa.
0: Carlos Ángel.
7: Sí, finalista de la Copa del Rei el 98, de la Recopa el 99, campió de la Supercopa d'Espanya, tot això amb el Mallorca, un autèntic crac. Toni Fuster, Miquel
4: Vergé... No, deia el protagonisme, la tanda de penal de la Copa del Rei, també una eliminatòria al Mundial de França, però sí. La realitat és que en partit en joc només va aturar un penal en Pesculici a les acaballes de la seva carrera.
7: Qualque cosa més des d'allà, des de Zubieta, companys?
6: No han entrenat jugadors que manco han jugat, no? Han fet una sessió d'entrenament, ho fa també jugadors de la Reial Societat B, i ara l'equip ja autocar fins a Vitori, no? S'aeroport de Foronda per tornar cap a Palma. Ahir també varen venir per Vitori, no? I ara demà si no és de nou entrenament a la ciutat esportiva i després ja descans per preparar el partit de diumenge, on començarà, m'imagino que serà ja dimarts, a preparar el partit contra l'Almeria, diumenge de la setmana que ve, 4:15, està i som moja. L'Almeria, un dels rivals complicats i un dels rivals que també aspira a pujar a primera divisió aquesta temporada, que va fallar la passada. Era un dels equips que tenia major pressupost i que el donaven pràcticament com el gran favorit per pujar i finalment va fallar. Per tant, 4:15, diumenge 27, Mallorca-Almeria, Estàdio Son Moix.
7: A partir de les 2:30, es postres en joc en directe, i vos volia demanar, perquè és una consulta que me fa un oient, que és quin ha estat la vostra gestió alimentícia en el dia d'avui.
1: Un oient.
6: La nostra.
7: Sí. Que heu fet? Doncs, no heu dinat?
6: Quan hem arribat a les 10:30 a la ciutat esportiva, que és molt gran, hi ha molts de camp de futbol, hi havia un partit de futbol base, hi havia el bar obert, i han demanat un panet de truita a Miquel Vergeda.
5: Proteïna.
6: De puixot, paperell, no?
0: De llenties.
4: Sí.
6: De puixot. I una barreta d'aquestes energètiques que m'ho han fet aguantar fins ara. D'aquí una estona. Fins d'aquí una estona.
4: També és cert que
6: quan sortiguem d'aquí...
4: Sí. Volien invertir més en aquest dinar, però sí que és cert perquè no esperàvem. Ja havíem estat en l'hotel d'avui i recordàvem que no tenia un gran esmorzar, però o ho hem millorat o teníem un record erroni. Així que amb les botes...
7: Ho haurà anat bé.
4: Sí, em va anar molt bé.
5: Pots dir que ja heu dinat millor que jo a la vuelta.
7: O avui.
5: O sigui, dos cap de setmana...
1: Sense dinar,
5: gràcies a IB3 Ràdio.
4: Quan tu guanyes... Tu guanyes coses, nosaltres menjant coses.
7: Guanyes la vuelta, el líder, sí, està clar. Companys, com sempre...
6: És que tot no pot ser.
7: Clar, tot no pot ser. No,
4: no pot ser.
7: Que tingueu un bon viatge de tornada, que vagi molt bé, Miqui Vergé, ara també es postpartit amb en José, amb aquesta edició especial de Pinyol Vermell, i ens tornem a trobar en antena diumenge que ve.
6: Molt bé.
7: Bon
6: viatge la setmana que ve, dues i mitja.
7: Bon viatge, tornada.
1: Adéu. Bon viatge, adéu.
7: I també és el moment de dir adéu a en Pau Cendrós. Pau, T'ho has passat molt bé, com sempre, això ja ho sé. Avui vespre, supos que és un vespre de pensar, de fer esquemes, perquè tu que li reclames a Luis García una mica més de claredat, de saber quins jugadors funcionen i quin no, i a quines posicions, demà jugueu.
0: Demà jugam.
7: Demà juga al Campos.
0: Contra el Solla.
7: I
1: allà, a Campos,
7: ja a casa. Ja ho tenen tot preparat. Sí, sí. Àrbit, vídeos, scouting, tot perfecte.
0: Tot fet.
1: Allà, André Boreta,
7: tens, tens, això m'interessa. Sí. En aquesta hora tens clar sons a titular?
0: Sí.
7: Sí, eh? Ja saps el que posarà. Sí. No, és que hi ha vegades que els entrenadors de professionals diuen no, estic dubtant fins al darrer moment i tal.
0: Tenc una dubte, però perquè tenia un problema físic d'un jugador, si està bé, juga, i si no, un altre. Ja està, però ja ho tenc molt clar, més o menys, quasi sempre clar.
7: Molt bé, molt bé.
0: No s'ha dubtat molt. És que dubte...
7: Sí, se'n va per avall,
5: eh? Avui, a més...
0: I en té la duda...
5: Avui, a més, és la nit de l'art, a Palma, a Pau Sondrós. Quins artistes contemporanis t'agraden i quins estils pictòrics aniràs a veure avui vespre a les galeries de Palma?
0: No, la veritat és que no està molt atent a qui avui es posa a la nit de l'art, però jo sempre m'ha agradat molt el pop art.
7: En Warhol,
0: eh? De Andy Warhol.
5: El pop art en sabó.
0: I també m'ha agradat. Pues ara riuràs.
7: Sí.
0: El darrer, mentira, no és el darrer, perquè el darrer va ser d'en Cruyff. L'anterior documental que vaig veure és un que hi ha a una plataforma d'en Picasso.
1: Ah, molt bé.
0: D'en Picasso. Jo he mirat molta biografia, m'ha agradat moltes documentals. Jo també he mirat documentals. I va ser d'en Picasso, que m'explicava un poc història. És un poc que m'explicava història més, més que... de pintura, més de la seva vida, de
5: una vida
0: de la seva vida que li
1: donava molt això
5: molt que desitjar.
0: Sí, sí, sí. Bueno.
5: Més allà.
1: Jo tinc un quadre d'en Picasso tatuat.
7: Ah, tatuat. No, a dir, si tens un quadre d'en Picasso, no sé què fas aquí, Marta Sant.
0: Anumis Durant,
1: també
0: és art, és art, Anumis Durant.
5: Anumis Durant, hi ha tot el que vulguis.
0: Hi ha tot, ha vist. Anumis Durant.
5: El que passa que... Que bé, bueno...
0: Me volies agafar i no m'ha pogut agafar, no?
5: No,
0: perquè estic preparat. Pensa que ja tindré un videocopes. Estic preparat per tot això.
7: Una darrera pregunta, Pau. Sí. Futbolística. Mallorca-Almeria. Girona-Mallorca. Mallorca-Las Palmas. Eibar-Mallorca. Possiblement, juntament amb el Tenerife, els equips que estan més en forma de segona divisió, els més potents. Te preocupa?
0: No. Perfecte. No me preocupa perquè jo crec que el Mallorca té aquest nivell de tots aquests. No té nivell a moltes posicions i a moltes situacions. Jo crec que té un nivell superior a molts d'aquests equips.
7: Sí, sí, sí, sí. Bé, esperem que vagi bé, però sí que és cert que és possiblement el tram més complicat de la primera volta. Quant a partits?
0: Està clar que són equips, com tu dius, no? Però és el que hem dit sempre. La segona divisió, no sé, que són 22.
7: Sí.
0: 22, doncs n'hi ha 15 que se pensen que estiran entre
7: els primers.
0: Que poden pujar a primera.
7: Sí, està clar.
0: Per això, però bueno, que sí que jo confio en el Mallorca, confio en el jugador de Mallorca. És veritat que els dos darrers partits jo crec que no ha estat tot el que volíem, però els jugadors, al final, la qualitat surt i hi ha de sortir.
7: Pau, que has deixat fet per dinar ara, quan t'arribis?
0: No ho sé. No ho sé, perquè no he sortit de... Bueno, avui ja he vist dos partits, el de major i el despetit. Bueno, el despetit l'he deixat a mitja, però perquè no ho sé. On han anat a dinar, suposo que hauran que fan el que sobrava. I
1: un tàper.
7: Quina llàstima vols fer en Pau, eh?
5: Sí,
7: eh?
5: Sí,
7: que...
5: sí,
0: no, la llàstima... És que no m'ho tirit de sa llengua, en tema dinar, perquè... No m'ho tirit de sa llengua, Toni, perquè...
1: Esperaves que duguessin cosa.
7: Si el Mallorca puja a primera, jo te convit a dinar, això ja ho vaig dir.
5: Això és...
7: Però no...
1: Però aquí...
5: D'aquí que pugi, figura...
1: Que d'un any...
7: Podem arribar a magres.
5: Aquí moriran de fam. Moriran de fam.
7: Por inanición.
5: Quin poca vergonya. Per això el respectàvem i l'estimàvem, però a vegades un poc de vergonya.
0: Home, és que això... Avui mateix... Juan, a dinc que no, avui mateix. Un platet aquí. Un platet de jamón.
7: Escolta, no havien obert els fons. Jo era aquí. No havien obert els fons i jo era aquí.
1: Clar, ella era aquí, l'exís.
0: Però no és el fons. Si tens el telèfon de tothom. Restaurants, pastisseries, deixar de bufet, tens de tot.
7: De bufet.
0: Tens de tot.
5: Quant ha de venir Santi Taura, tot això?
1: No ho sé. Això han de moure.
5: Això han de moure temporada i mitja.
7: Ara se'n serveix Lluís Martí, ho tenim magre.
1: No, que vol dir, sí.
0: És que no han de tindre
1: m'has estimat.
0: Un WhatsApp. Tu m'has un WhatsApp.
5: Miquel, que l'hem pot tornar, si vols. Però...
1: Posa-t'hi, Juan, no, a veure què li has d'insistir.
7: El pròxim partit de les dues, però no me puc comprometre. No, no sé.
1: Deixa-ho. Pau, vés a menjar Stapel. Vés a menjar Stapel.
7: Pau, mil gràcies per tot, no, per sempre. Moltes gràcies.
1: Adéu.
7: Falten 11 minutets per arribar al final. Així vos han comptat la victòria del Mallorca avui a Zubieta.

0: 31 minuts, estem de festa, estem contents perquè el Mallorca ha guanyat a Zubieta per 0-1 davant la Reial Societat B, gol d'Adri Fuentes, i això significa que el conjunt de Luis García és ara mateix líder de segona divisió. És cert que s'ha de jugar encara molt de partits d'aquesta jornada, però la notícia és aquesta, que ara mateix el Mallorca és el primer classificat de la categoria, suma 13 punts després d'haver aconseguit 4 victòries i un empat a les 6 primeres jornades. Però el dia ha començat molt bé ja, és a dir, acaba molt bé, però ja havia començat també molt bé amb una golejada del Palma Futsal, Marta.
1: 8-3 ha guanyat el Pozo Múrcia a la segona jornada de Lliga, el primer partit de Son Moix, per tant, victòria molt important del Palma Futsal, que ha fet gaudir la seva afició. La segona divisió, la jornada 6, ja s'havia encetat ahir amb l'Albacete 1, Còrdoba 2. Avui el Mallorca, que ha guanyat 0-1 a la Real Societat B, i ara en joc un partit, el de l'Andorra Sporting de Gijón. De moment, minut 36, guanya 0-1 l'Sporting de Gijón. Quan siguin les 6 i mitja, hi haurà dos partits més, l'Eldense Eibar i el Castelló Tenerife, i a les 9 del vespre el Cádiz Girona. Pel que fa a la primera divisió de futbol, s'avança Taïm, l'Espanyol 1, Elx 3. Avui s'ha jugat l'Osasuna 1, Rayo Vallecano 1, i ara mateix en joc l'Atlètic Club de Bilbao a l'Alavés. De moment, 0-0 al minut 36 de partit. Quan siguin les 6 i mitja, jugarà el Celta de Vigo o Racing de Santander, i a les 9 del vespre, Sevilla-Barça. A més, avui a Primera Federació, jornada 4 en directe aquí a Betre Ràdio, a partir de les 9, Real Jaén, UD Eivissa, i també en futbol, vos contam lo que hi haurà demà pel que fa a la segona federació femenina, el Balears, que juga el segon partit a casa, la tercera jornada demà, a les 12 i mitja, Sant Malferit, rep la visita de l'Elx, per tant, a les totes amb les blanquiblaves. I que més, la segona federació masculina, demà hi ha partits dels nostres representants, el Poblense, que juga a les 11 i mitja al camp de l'Alcoià. Sí, està bé, eh? Sí. Ah, pensava que era la jornada anterior, no, està bé. Ho estem dient bé, Atlètic Balears, 11 i mitja contra el Lucas Murcia, aquest partit per IB3 Televisió. Així és. Penya Esportiva visita l'Ilicitano a les 11 i mitja. Que més.
0: El Poblense contra el València Mestalla a les 12, el Municipal de Sa Pobla, i aquest és el menú. Els 4 partits de segona federació per demà. Recordeu també aquí a les 11 i mitja el Balears per IB3 Televisió, però el carrusel de segona federació a partir de les 12 aquí a IB3 Ràdio. Avui també a bàsquet.
1: Sí, a bàsquet a les 8 i mitja, Copa Espanya, segona jornada pel Sant Antoni d'Eivissa, el Clas Bàsquet, que rebrà el Club Bàsquet Saragossa, per tant, també una competició il·lusionant pel conjunt eivissenc, i piragüisme en marxa ara.
0: Convidem a tota la gent que estigui per aquí, que si vol anar al Parc de la Mà de Palma, hi ha espectacle de piragües avui a Hora Baixa.
1: Allà en el Parc de la Mà, Trofeu Ciutat de Palma, en la seva tercera edició. Ja.
0: I si no, perquè heu dinat tard, perquè heu vist el Mallorca i voleu anar per satèl·lit, si no hi voleu anar, per IB3 Televisió,
1: a casa i deu tenir.
0: Veureu en Marcus Cooper, en Àngels Moreno, en definitiva, tots els cracs avui se reuneixen al Parc de la Mà de Palma en aquest Trofeu Ciutat de Palma de piragüisme. Li han demanat a en Pau Cendrós que dinaria, m'apareix que té males notícies per ell.
1: Sí, bé, li han dit que no.
0: L'han escoltat i li han dit que no hi ha res, que si se vol aturar qualque banda de camí...
2: Que no hi ha tapa ni res.
0: Tu, Juanga, què t'espera per dinar?
2: Idò, jo ara miraré que tenc per la gelera, però crec que hi haurà una saladeta i un... No, jo dinaré. Sí. I un poc d'una carn, una carneta.
0: Molt bé.
2: Un solomillito, que està bé.
0: Què te pareix? I tu, Marta?
1: No, jo prefereixo berenar i ja després sopar.
0: Molt bé.
1: Un berenaret i després ja deixar un forat per sopar.
0: Sí, sí. Ens hem d'adaptar en aquests horaris de la Liga, a les dues del migdia, és el que hi ha. I res, i nosaltres tornarem la setmana que ve, ja ho ha dit en Toni Fuster.
1: T'espera un bon sopar, no, Toni?
0: Sí, jo sí. Avui, part de la redacció d'Esports... pagaré sopar.
1: Encara compareixeré per allà. I si paguen...
0: Sí.
1: Encara compareixeré.
2: El seu capital baixarà.
0: Sí, estàu convidats. La pròxima cita amb els postres en joc serà diumenge que ve. El Mallorca juga a les 4 i quart contra l'Almeria. Som molts, nosaltres mos hi posarem a les 2 i mitja, en directe aquí a la ràdio. Recordeu que el Mallorca avui ha guanyat 0-1 a Zubieta, que per tant, alegria, primer classificat, i poca cosa més, companys.
1: Res, que fareu demà.
0: Demà no ho sé. Demà descans. Jo crec que una mica de platja
1: jo faré platja. Sí. Encara fa temps i s'ha d'aprofitar.
0: Sí, s'ha d'aprofitar perquè el mal temps arribarà, el temps no tan agradable...
1: No tan de platja.
0: Arribarà prest. I recordem que IB3 Ràdio torna a l'esport avui a les 9 del vespre amb el partit de l'Eivissa en directe aquí contra el Jaén, aquí a IB3. Per la nostra part és tot, contents perquè ha guanyat el Mallorca i ara... Ja sé que fem una mica tard, però és hora de menjar qualque cosa.
1: Sí.
0: A punt d'arribar a les 5 de l'hora baixa. Adéu, una ferrada, bon cap de setmana a tots. Adéu.

0: Inca Centre Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Investiguen la mort d'una dona de 64 anys que es trobava ingressada a la unitat de medicina interna de l'Hospital Can Misses. Segons ha informat l'àrea de salut Pitiusa, la pacient presentava un episodi de marcada agitació amb risc per la seva pròpia integritat i, seguint el protocol, s'han aplicat mesures de contenció mecànica i farmacològica. En una de les visites de control del personal sanitari, han trobat a la pacient sense vida a la seva habitació i s'ha alertat a les forces i cossos de seguretat que ja han iniciat la investigació dels fets, recollint mostres i amb la revisió de les imatges de les càmeres de seguretat. El Partit Popular de les Balears vol que el president d'AENA, l'economista i excàrrec socialista català, Maurici Lucena, doni explicacions sobre les actuacions previstes als aeroports de les illes. El pla ha de permetre, entre altres objectius, gestionar un flux major de passatgers, un extrem que xoca de front amb la línia d'actuació cap a la contenció en el creixement turístic de la formació a les illes. El senador popular eivissenc, Vicent Marí Bossó, reitera que les inversions i ampliacions anunciades per AENA es fan sense consells, el consens, volíem dir, del govern balear, consells insulars i ajuntaments.
3: Preocupados por el caos de gestión en los aeropuertos de les Illes Balears, preocupados por la falta de sentido común del presidente de AENA en la gestión de los aeropuertos de les Illes Balears. Ampliaciones de aeropuertos sin sentido y sin consenso con las administraciones territoriales en dirección contraria a las propias políticas de contención que estamos haciendo.
2: Una de les conseqüències de la pressió humana a les platges de l'arxipèlag és la brutó que hi queda. Avui, al port de Portals, una neteja submarina ha permès retirar gairebé 4 tones de residus de la mà. Entre molt material, també un llaüt de d'haver 5 metres d'eslora que fa anys estava enfonsat. Una acció de Blue Marine Subaquàtic que també vol conscienciar els banyistes de les conseqüències de les seves accions. Manuel Sánchez és el president de l'associació Protemar, una de les entitats participants.
4: Gente en cívica que tiran botellas, cambia baterías, las tiran al mar y todo tipo de trapos, prendas que te puedas imaginar. En antaño que íbamos al mar y veíamos cabrito de mar, veíamos cangrejos, veíamos lapas. Todo esto entre la polución que hay hoy en día en el mar, más lo que tiramos, estamos creando que no haya ecosistemas.
2: A Menorca redueixen a gairebé la meitat les sancions imposades durant la temporada alta a Es Castell per la prohibició d'aparcar per als conductors no residents al centre del municipi. El Val de Lluís creix a dos factors, una plantilla policial ajustada que ha de prioritzar emergències i també l'ampliació de les zones d'aparcament en altres indrets.
5: L'objectiu principal mai és el sancionador, sinó és la pedagogia, intentar facilitar la informació, s'han actualitzat els cartells informatius, s'han fet una campanya informativa en els comerços també, sobretot en els hotels.
2: Per cert, encara a Menorca, també a Es Mercadal, ja està inaugurada la novena edició de la Fira Arrels del Producte Agroalimentari i la Gastronomia, que compta amb una quarantena d'expositors, entre productors, elaboradors, restaurants i entitats vinculades, tot per promocionar els productes locals.
6: Fa anys que venim ja i bueno, sempre suposa mostrar els productes que fas.
7: Tenim oli, tenim mel, tenim carn de raça vermella i això, hi venim molt il·lusionats sempre.
2: Amb aquest punt acabam. Més notícies al pròxim butlletí. El punt de les 6 ara continua la música amb Òrbita 3.
1: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

La sensibilitat d'aquesta 33 de Smashing Pumpkins torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge durant el capvespre. Les cançons, les protagonistes aquestes que tenc el gust de seleccionar i presentar davant de micròfon Tito Fuster, activant el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical, pilotant aquesta nau radiofònica des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, Estudis Centrals d'IB3 Ràdio. I fa uns instants hem recordat una de les cançons essencials, aquesta tendra i melòdica peça que és part de Melancholy and Infinite Sadness de Smashing Pumpkins. Billy Corgan i companyia llançaven fa 30 anys, a mitjans de la dècada dels anys 90, el seu tercer àlbum d'estudi, convertit en la referència musical i discogràfica del combo de Chicago més popular. Un total de 28 pistes en aquest treball que es presentava en forma de doble CD i triple vinil i ara és objecte de reedició amb motiu d'aquest 30 aniversari. A més, amb extras hi ha una compilació, una catxa que arriba en els 6 LP

0: La èpica, progressiva i guitarrera Tonight Tonight, una de les grans cançons que és part d'aquest Melancholy and the Infinite Sadness de Smashing Pumpkins, llançat fa poc més de 30 anys, àlbum reeditat i, a més, amb material extra.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: I seguim recordant àlbums que es llançaven fa 30 anys enrere. Tal vegada no és una banda la que ve a continuació del mainstream, del gran públic, però sí de molta calidesa en el món del pop-rock i del rock alternatiu. Són els escocesos Teenage Fan Club. El seu cinquè àlbum d'estudi celebra aquest 30 aniversari Grand Prix.
1: Els vinils d'Orbit.

0: Cançons carregades de lluminositat, melodies aferradisses, el que hi trobam en aquest Gran Prix, gran discàs, cinquè àlbum d'estudi del combo escocès Teenage Fan Club. Llançat a mitjans de la dècada dels anys 90, compleix el seu 30è aniversari aquesta feina signada per una de les bandes més exquisites del pop-rock alternatiu i del panorama independent. Teenage Fan Club han anunciat una gira per tota la península aquesta propera tardor, mes d'octubre, en 12 dates confirmades per presentar el seu darrer treball discogràfic i, a més, de recordar els seus clàssics com ara aquests que han sonat a Òrbita 3. Teenage Fan Club actuaran a Sevilla, Granada, Múrcia, Santiago de Compostela, Oviedo, Saragossa, Bilbao, Pamplona, Madrid i Barcelona, entre d'altres. Ja ho saps, si vols estar ben informada i informat dels concerts que es fan aquí a les illes i fora de la nostra comunitat, entra en Òrbita durant el cap de setmana punxant amb els seus protagonistes.
1: Òrbita 3, en Tito Fuster.
0: I més grups que estan d'aniversari que tenen prevists concerts a la península per a finals d'aquest mes de setembre. En aquest cas són els australians Hoodoo Gurus, una de les bandes més importants del pop-rock creada a Sydney l'any 1981. 45 anys avalen la carrera dels Hoodoo Gurus, que estaran actuant en el festival Visor Fest a València el proper 25 de setembre.
2: Estimated time of arrival 9:30 a.m.

0: Són els de Sydney Hoodoogurus, banda australiana que es fundaven fa 45 anys, el 1981. Un dels grups més importants del pop-rock alternatiu i del power-pop australià. Actuaran dia 25 de setembre en el Visor Fest a València, compartint escenari amb Ocean Colour Sense, els mítics The Damned, una de les grans bandes del punk britànic, entre d'altres, a més, un festival que reunirà els galesos Manic Street Pictures.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I pel que fa a Hoodoogurus, també actuaran a Galícia, Astúries, en el País Basc i Madrid. Una més dels australians, My Girl.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Benvinguts a Esports en Joc.
3: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: Estàs en òrbita.
5: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
6: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
7: Som en Julià Cornell, Dani Mofarrec.
8: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
9: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
8: Aquí, a Òrbita 3.
7: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tito Fuster. Òrbita 3.

Són els mallorquins Sexy Sadie. Fa 20 anys publicaven el seu darrer àlbum d'estudi. Corria el 2006, aquest Translate. Després varen venir unes reedicions del clàssic It's Beautiful, It's Love i Butterflies, però com a referència discogràfica d'estudi, aquest Translate va ser el darrer. I posteriorment, la banda de Jaime García Soriano, Tony Toledo i companyia varen fer una aturada indefinida i després concerts molt puntuals que han fet al llarg del temps. La banda que es formava a Palma a principis de la dècada dels 90. I recordant aquest disc que compleix el seu 20 aniversari, també aprofit per comentar la seva actuació a la vista que tindrà lloc a Mallorca. Serà dia 24 d'octubre a l'espai Motor World. Serà en el festival Mutante, un esdeveniment que presentarà el talent balear, com ara Nita, Buff, Sulu Sulu, Fundació Francisco Frankenstein, The Ripples o Satellites, entre d'altres. Serà dia 24 d'octubre a Palma. De moment, seguim recordant Sexy Sadie.

0: tema signat per als mallorquins Sexy Sadie, aquesta A Brand New World. Els mallorquins que varen enregistrar un total de 6 àlbums oficials, un de versions, un altre de rareses i un de remescles, a més d'un altre en directe. A tot això també s'afegeix un recopilatori. En total, 11 àlbums editats i el darrer d'estudi, aquest que escoltàvem fa uns minuts, Translate, de l'any 2006, fa ja 20 anys. I d'altra banda, recordem que el mes de setembre de 2006, en el seu blog oficial, anunciaven una aturada indefinida. Un missatge que deia, després de més de 14 anys, 6 discos i innumerables concerts, hem decidit deixar de tocar junts. I posteriorment, reunions puntuals, directes molt triats, com ara actuant en el Mallorca Live o festes privades, o de forma, això, molt puntual. Sexy Sadie anuncien un concert per aquesta propera tardor, dia 24 d'octubre, en el Festival Mutante, a la sala Motorworld de Palma.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I canviem de referència musical i discogràfica. Viatjam fins a Glasgow, Escòcia, i ens retrobam amb una de les bandes més exquisites del indie pop. Són Càmera Obscura. Rediten el seu àlbum debut amb motiu del seu 25è aniversari. Arriben al mercat discogràfic en format vinil.

0: pop melós i romàntic i aquestes melodies preciosistes, senya d'identitat d'aquesta banda de Glasgow, Camera Obscura, que han reeditat en format vinil, aquest que tot just acabam de punxar a Òrbita 3, Biggest Blues Hi-Fi, el seu primer treball discogràfic amb motiu del seu 25è aniversari, ja en el mercat discogràfic, i a més inclou cares B, com ara aquesta Shine Like a New Pin que acabam d'escoltar. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita per punxar el tema de contraportada i arribant al punt horari de les 6 del capvespre.
1: El cap de setmana, Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és cultura.
2: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
2: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
0: Aquesta que agitam durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre. I arribam al punt horari de les 6 amb el trio britànic Kitty, Daisy i Lewis. Hem tingut oportunitat d'escoltar i veure com són els seus concerts. Una autèntica festa carregats d'energia i mesclant pop, rock, blues, swing, ska, en definitiva, un bon collage que ho han demostrat actuant a Menorca i Mallorca. Kitty, Daisy i Lewis no tenen previst actuar a les illes, si ho han fet aquesta setmana passada a la península en diversos concerts. Amb ells arribam a les 18 hores després dels 4 minuts d'informació. Seguim en Òrbita 3.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia, un home de 85 anys ha estat detingut per la seva presumpta implicació en la mort d'una dona de 47 anys a Madrid. La víctima, que presentava signes de bastant escanyada, és la seva exnora, segons apunten fonts policials. Els fets han ocorregut en un habitatge del districte de Arganzuela, com dèiem, a la Comunitat de Madrid, on s'han recollit ja proves per la investigació. I a Mèxic, dicten presó preventiva per al presumpte assassí de l'estudiant espanyola Claudia Tacoronte, que va ser assassinada el passat dia 12 de setembre. El detingut, Francisco Javier, que és conegut com El Trompa, s'hauria confessat el crim que s'investiga com a feminicidi. Recorden que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. La Fundació RAN ha celebrat avui la 17a edició del seu Mercadet Solidari a Palma, una iniciativa que permet recaptar doblers per continuar amb la seva feina, prevenir el maltractament i l'abús sexual infantil i adolescent a través d'activitats de sensibilització, educació i treball en xarxa. La Fundació ha ampliat el rang d'edats amb els quals treballa, afegint els infants de 4 i 5 anys a petició de les escoles que demanaven intervencions més primerenques. Per donar eines als petits i també als pares, enguany han publicat el llibre Illa Tropicalia, com explica una de les formadores, Patricia Molini.
2: Explica un conte que no té res a veure amb l'abús, no surt res d'abús, però sí que té un QR perquè els pares, quan expliquin, es donin compte de totes aquelles coses que es pot treballar explicant un conte sense parlar d'abús. Perquè prevenir l'abús sexual infantil no és parlar directament d'abús. És parlar de cos, és parlar d'emocions, és parlar de demanar ajuda, com demanar ajuda, és parlar de moltes coses, no?
1: Enderrocat, un habitatge d'uns 100 metres quadrats, una piscina i un magatzem d'uns 40 metres quadrats aixecats sense llicència en una finca rústica de Mallorca. La propietat ha estat sancionada, segons informa l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca a les xarxes socials, i afegeix que eren il·legalitzables perquè no complien la normativa urbanística, per la qual cosa havien de ser demolides en aplicació de la llei. Sineu acull aquest cap de setmana la 11a edició de Ciclop, el festival de teatre visual que converteix els carrers i espais del municipi en escenaris d'arts escèniques. La programació inclou propostes de teatre, circ i música amb artistes de diferents procedències. I aquesta edició enceta un triani d'agermanament amb Irlanda, com explica Marta Barceló, que és la codirectora del festival.
3: Serveix per moltes coses. Enfortir els vincles que tenim amb altres països. Nosaltres al cine rebem residències internacionals, tenim projectes europeus i tenir la possibilitat de tenir un festival mos obre també molt d'horitzons, capacitat de vinculació, no?
1: I en aquesta hora es dona el sus a una nova edició, la que fa número 30 de la Nit de l'Art a Palma, una mostra amb més de 50 exposicions d'obres d'un centenar d'artistes a les 16 galeries associades de l'organitzadora Art Palma Contemporani. També se podran visitar els fons i exhibicions de museus, institucions i espais culturals, tant públics com privats. També de la ciutat de Palma, la capital, també Andratx, Pollença i Santanyí. A més, vos han de dir que l'Aviador, el programa d'aquesta casa, emet un programa especial en directe des del casal Solleric, conduït per Rafa Gallego i Mònica Borràs, que començarà a les 8 del capvespre. I en els esports, quines novetats tenim? Toni Tenerife, bon dia.
4: Parlant de la tercera edició del Trofeu Ciutat de Palma de Pinagüisme, que ja compta amb guanyadors a la final A del CAU femení, la britànica Millie Lewis ha estat la que s'ha imposat a la línia d'arribada seguida de l'espanyola Sara Uzande. I a la final del CAU masculí, el portuguès Messias Batista, que ja va guanyar l'edició del 2026, va ser finalment el guanyador, mentre que el mallorquí Marcus Cooper, que participava també en aquesta final, només va fer cinquè. I abans, a la final de canoa seu masculí, el morell Joan Antoni Moreno ha estat el guanyador de la prova.
1: Amb els esports acabam, més notícies a les 7.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster.

Seguim orbitant la galàxia musical i tot just acabam de recordar senzill que publicaven els galesos Manic Street Pictures l'any 1998, aquesta popular If You Tolerate This Your Children Will Be Next. Un dels temes més icònics d'aquesta banda que va entrar en el llibre Guinness dels rècords com la cançó amb el títol més llarg en aconseguir número 1 a la llista dels singles més exitosos de Regne Unit a finals de la dècada dels anys 90. Una cançó inspirada a la Guerra Civil Espanyola i els voluntaris britànics i galosos que varen viatjar a Espanya per unir-se a les brigades internacionals i lluitar contra el feixisme. Així hem encetat aquesta nova sessió d'Òrbita 3, la coctelera musical de la Ràdio Pública, que ambienta el cap de setmana

Són les pulsacions guitarreres dels galesos Manic Street Preachers, que actuaran el proper dissabte 26 de setembre a la segona jornada del Visorfest a València. Un festival que reunirà altres figures de caire internacional, com ara Hoodoogurus, que hem escoltat a l'anterior sessió d'Òrbita 3, el combo australià. També hi seran Wright, el grup britànic punk The Damned, celebrant el seu 50 aniversari, o també Ocean Color Sins, que en el seu cas celebren 30 anys de trajectòria. Recordam The Riverboat Song.

0: Les pulsacions rockeres amb aquest punt àcid i psicodèlic marca Ocean Color Scene, un dels grups de rock alternatiu més importants de la dècada dels anys 90, els de Birmingham, Anglaterra. Celebren el seu 30 aniversari i per aquest motiu fan aturada en el Visor Fest 2026, que es durà a terme els dies 25 i 26 de setembre a València. Ocean Color Scene encapçalen la jornada del divendres juntament amb els històrics i veteraníssims de Damned, la banda de punk que celebra el seu 50 aniversari. També hi seran New Model Army, Hudugurus, entre d'altres, i dissabte dia 26, Ride, Jane, i com a caps de cartell, Manic Street Pictures, la banda galesa que hem escoltat fa uns minuts.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Ja ho saps, durant el cap de setmana, si orbites, si vols estar ben informada i informat dels concerts i festivals que es duen a terme aquí a les Illes, però també fora de les Balears, orbita durant el cap de setmana per informar-te i punxar amb els seus protagonistes. Moment de fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana, amb Tito Fuster. I de 3 Ràdio és humor.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Òrbita 3. Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? Òrbita 3.

Notorious, una de les cançons més populars del quartet britànic Duran Duran. 21 anys després de la seva darrera actuació a Madrid, el grup anglès tornarà a oferir un directe, la cita, proper 6 de novembre en el Movistar Arena. Serà l'únic concert a tota la península. S'emmarca la seva gira Free to Love Tour. Faran un repàs de la seva carrera tocant els seus hits que marquen més de 4 dècades de trajectòria, a més de presentar el seu nou senzill Free to Love, coescrit i produït amb el mític Neil Rogers de Chic. I abans d'escoltar aquest nou single, un altre clàssic de Duran Duran, Girls on Films.

0: són Duran Duran celebrant 4 dècades d'activitat. El quartet britànic presentarà un únic concert a tot Espanya aquest proper mes de novembre. La cita, dia 6, en el Movistar Arena de Madrid. Únic concert a tota la península. Hem escoltat dues cançons exitoses del seu repertori, fa uns minuts, Girls on Film, i arrencant aquesta sessió d'Òrbita 3, Notorious, i fa uns segons, Free to Love, un tema coescrit i produït amb el gran Neil Rogers, l'històric membre i fundador de Chic. 6 de novembre, Duran Duran, actuant a Madrid.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I després del so i després dels britànics Duran Duran, canviem radicalment d'estil i viatjam fins Ohio. The National estaran actuant el proper 18 d'octubre a l'Auditori Cursal de Donosti a Sant Sebastià. Com a curiositat, única actuació a nivell mundial per acabar aquest 2026.

les atmosferes envolvents del Quintet d'Ohio de National oferiran un concert molt especial amb diversos convidats sorpresa el proper 18 d'octubre a l'Auditori Cursal de Donosti. Arriba Day and Die, The National.

Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és patrimoni. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Tot un clàssic del repertori de Macaco Sideral, artista emblemàtic de la fusió cultural, que al llarg de la seva trajectòria, que ja és molt llarga, ha sabut mesclar i fusionar rumba, reggae, pop, funky i creant un llenguatge propi. Els seus concerts es converteixen en un show vibrant i emotiu que conviuen l'energia i la connexió amb el públic, a més, cançons reivindicatives i amb un to de protesta. Macaco actua demà diumenge a les Sales Gremi de Palma, un show que també servirà per presentar el seu darrer disc, Futuro Ancestral. Una feina amb cançons de caire conscient i irònic, on les músiques d'arrel es fusionen amb el seu slam poètic, a més de ritmes i melodies urbanes. Amb aquesta Sube el nivell del mal, arribarem en el proper butlletí informatiu de la ràdio pública, el de les 7 en punt. Després dels 4 minuts d'informació ens posem al dia, seguim agitant la coctelera sonora del cap de setmana en Òrbita 3. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster és Macaco, demà actuant a Palma a la sala Es Gremi.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. La Policia Nacional investiga la mort d'una pacient ingressada a la unitat de medicina interna de l'Hospital Evissent de Can Misser. Segons han explicat des del centre, la pacient és una dona de 64 anys que havia patit un episodi d'una marcada agitació en perill per ella mateixa. Per això, li van aplicar les mesures de contenció física i medicació per tranquil·litzar-la, com marca el protocol. En una visita de control, al voltant de les 11 del matí, l'han trobada ja sense vida. L'hospital descarta les causes naturals, s'hi han avisat les forces de seguretat i s'han posat a disposició dels investigadors les gravacions de seguretat i tota la informació del cas. La gerència de Can Misser ha mostrat el seu condol a la família i ofereix plena col·laboració per aclarir els fets. Els professionals del camp i de la mà de les Balears podran compensar part de l'encariment del combustible adquirit entre els mesos de març i juny gràcies a una nova línia d'ajudes gestionada pel Fogaiba. El govern hi destina un total d'1,5 milions d'euros i els beneficiaris hauran de presentar, això sí, les factures de les compres de gasoil per acreditar la despesa. L'ajuda autonòmica per l'encariment del combustible suposarà pels pescadors el retorn de 20 cèntims per litre, mentre que per als agricultors seran 10 cèntims. Una diferència que genera crítica, com exposa Sebastià Ordines, que és secretari general d'Unió de Pagesos de Mallorca.
2: Durant aquest període hagi consumit al voltant de 1.000 litres de gasoil, si sol·licita l'ajuda rebrà uns 100 euros d'ajuda. Crec que des de l'Unió de Pagesos allò que haurien de fer és demanar que el combustible agrari tingués la mateixa càrrega impositiva que té el combustible pesquer.
1: L'Audiència Nacional ha demanat a l'Executiu Central els expedients del nou campament d'acollida dels migrants al Port de Ceuta, que ja està en marxa. La petició ve motivada en admetre el recurs que ha presentat el Sindicat Unificat de la Policia contra aquesta instal·lació. I també avui el Partit Popular ha registrat una nova petició per la compareixença en el Senat dels tres ministres d'Interior, Exteriors i Defensa per donar explicacions de la gestió de la crisi a Ceuta. Per part seva, l'Executiu Central acusa els populars de coaccionar el president ceutí per anar a la contra, diuen. Són Rebeca Torró i Miguel Tellado, secretaris d'Organització dels Socialistes i els Populars, respectivament.
3: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Vivas, siguiendo órdenes de Feijó, ha pasado de tirar del carro junto al gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas.
4: Que era un disparate, que era un error. Que no se puede emprender un movimiento así cuando todavía no sabes ni siquiera cuántos inmigrantes ilegales siguen ocupando Ceuta. Que solo hay un traslado aceptable. Y ese traslado aceptable es el que reivindica el presidente Vivas y junto a él el Partido Popular de España. El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores.
1: I ja està en marxa la Nit de l'Art de Palma, una mostra més de 50 exposicions d'obres d'un centenar d'artistes a les galeries associades de l'organitzadora Art Palma Contemporani. També s'hi poden visitar fons i exhibicions de museus, institucions i espais culturals, tant públics com privats, a més de visites guiades gratuïtes i activitats especials a la capital i també a Andratx, Pollença i Santanyí. Per gaudir d'aquesta mostra, el programa cultural d'aquesta casa, l'Aviador, emet un programa especial en directe des del Casal Solleric, que començarà a les 8 del capvespre. Serà just després del butlletí informatiu per actualitzar les notícies. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio, en Tito Fuster.

el dream pop preciosista i lluminós de Bacabou. Els mallorquins tornen als escenaris i ho fan avui mateix en el Teatre del Mar. Com ja ho vaig comentar la setmana passada, aquí a Òrbita 3, després de 12 anys de no oferir cap concert, avui nova oportunitat en el Teatre del Mar, a la barriada d'Es Molina de Palma. Aquesta Someone Somewhere, encarregada de tornar a obrir aquest aparador musical que t'oferim durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, cap vespre, entram en Òrbita 3. Presentant les cançons, en selecció de continguts i les mescles, Tito Fuster. Arrencam així aquesta selecció d'actualitat amb l'actuació d'aquí una hora aproximadament de Bacabou, una altra de les cançons de Pascal Sarabelli i Joan Feliu, Meditation Park.

0: Són els mallorquins Bacabou. Fa uns minuts escoltàvem a la seva vocalista Pascal, que avui mateix, d'aquí una estona, tornen a pujar sobre un escenari després de 12 anys i han triat un lloc fantàstic, el Teatre del Mar de la barriada d'Esmolinar de Palma, per tornar a oferir un directe titulat The Coded Concert. Tal vegada serà el punt de partida d'una nova etapa i esperem que amb nou material discogràfic.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Així arribam a fer una pausa i en la tornada seguim connectats a l'actualitat repassant l'agenda de concerts i festivals.
1: Estàs en Òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Picornell, d'Ànimos Ferrer.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
7: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és Dial.
8: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
9: El Diari de Menorca, segons aquest article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
10: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
11: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
12: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Òrbita 3, la coctelera sonora amb Tito Fuster.

Seguim repassant l'agenda de concerts i actuacions per aquest mateix cap de setmana. Avui a Palma, a les Sales Gremi, té lloc la festa presentació de la 24a Fira Internacional del Disc a Mallorca, que es durà a terme el proper mes d'octubre. Com a convidats, els mallorquins de Sicily Satellites i l'actuació en format trio de Paul Collins Beat, un dels grans referents internacionals del power pop. Una nit que servirà per escalfar motors del que serà la Fira del Disc a Mallorca, que es durà a terme en el Velòdrom Illes Balears els dies 24 i 25 d'octubre. Un esdeveniment que comptarà amb actuacions de caire internacional i bandes locals com ara Ritual Nepal, Forasters, Psiconautes, You Are Bad, The Teamakers, entre d'altres. I ara una cançó més de Paul Collins Beat, que s'ha dut per títol On the Highway.

les pulsacions guitarreres del power pop psicodèlic de Paul Collins Beat, avui actuant a les sales Gremi de Palma, presentació de la Fira Internacional del Disc a Mallorca, que es celebrarà a finals del proper mes d'octubre. I avui vespre també hi seran els mallorquins de Sicily Satellites, tot un referent de l'indie rock fet a les illes.

0: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.
1: TV3 Ràdio és música. TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
5: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio. En Tito Fuster. Està?

És el pop electrònic aflamencat de Soleá Morente i La Casa Azul. Tot just acabam d'escoltar aquesta Ahora o Nunca. Si orbites des de Menorca, com ja hem anunciat en diverses ocasions des d'Òrbita 3, el passat dijous va arrencar a Mo el Festival Cranc, enguany celebrant el seu desè aniversari. Durant tot l'hora baixa hi ha hagut un showcase, representació del talent balear, amb Niños Raros, You Are Bad, Anàlisis, Buff, El Cid, i a partir de les 7 del capvespre continua el Cranc Illa de Menorca en el claustre de Mo. Un dels plats forts d'avui vespre és l'actuació de Soleá Morente a partir de les 8. Escolta'm ara No pensar en ti.

Soleà Morente, que té prevista la seva actuació a partir de les 8 en el claustre de Mo a Menorca. Continua la desena edició del Festival Cranc, que va arrencar el passat dijous. I per aquest tercer i darrer dia, formen part també del cartell, a les 9 i mitja, prevista l'actuació de Sistema d'Entretenimiento i el plat fort d'aquest tercer dia, el DJ set del duet francès The Blaze. Arrencarà la seva sessió a partir de les 10 i mitja del vespre.

0: és l'electrònica del duet francès The Blaze. Els de París avui són el plat fort d'aquesta tercera i darrera jornada del Cranc Illa de Menorca, que va arrencar el passat dijous a Mo, i el DJ set dels Blaze, que es durà a terme en es claustre.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Cranc Illa de Menorca celebrant 10 anys fent cultura a Balears, que més compta amb el suport d'aquesta casa i vetres. Per cert, previst el DJ set de Blaze a partir de les 10:30 del vespre. Amb ells arribarem en el punt horari de les 8 i completarem aquesta sessió d'actualitat d'Òrbita 3. Si vols continuar connectat a les cançons, aquestes que seguiré punxant, fins arribant al punt horari de les 9 a través del segon canal de IB3 per Radio 2. Gràcies per orbitar davant de micròfon. Tito Fuster, són els francesos de Blaze, avui actuant en el Cranc Illa de Menorca.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. La Policia Nacional investiga la mort d'una pacient ingressada a la unitat de medicina interna de l'Hospital Eivissenc de Can Misses. Segon han explicat, des del centre, la pacient és una dona de 64 anys que havia patit un episodi d'una marcada agitació en perill per ella mateixa. Per això, li van aplicar les mesures de contenció física i la medicació per tranquil·litzar-la, com marca el protocol. En una visita posterior de control, al voltant de les 11 del matí a la seva habitació, l'han trobada sense vida. L'hospital descarta les causes naturals i han avisat les forces de seguretat i han posat a disposició dels investigadors les gravacions de seguretat i tota la informació del cas. La gerència de Can Misses ha mostrat el seu condol a la família i ofereix plena col·laboració per aclarir els fets. Encara en successos, continua ingressat en estat greu el jove de 21 anys apunyalat a Magaluf aquesta passada matinada. Ha estat de vespre a les 5 quan sortia d'un bar de la zona de Punta Balana. La Guàrdia Civil cerca hores d'ara l'agressor. Tampoc s'ha localitzat encara l'arma que hauria fet servir. És el segon apunyalament en una setmana a Mallorca. L'altre va tenir lloc diumenge passat a Son Gotleu. Els presumptes autors, dos menors, ja han estat detinguts. Un d'ells es troba ingressat al centre socioeducatiu d'Espinarat. 150 persones s'han concentrat avui a Palma en contra del racisme derivat, diuen, de la crisi de Ceuta. Una convocatòria que s'ha repetit en diverses ciutats espanyoles per reivindicar que no s'instrumentalitzi a les persones migrants per generar discursos d'odi o fer campanya política, i defensen que tota persona hauria de tenir dret a la lliure circulació. Escoltant José Juan Pacheco, que és membre de l'Assemblea Antirracista.
2: Es mucho más fácil señalar al más débil que en vez de señalar a aquellos que manejan la economía de Mallorca, por ejemplo, ¿no? Deberíamos preguntarnos quiénes son los dueños de Mallorca. Tenemos ilustres, entre comillas, apellidos que manejan, que dominan la economía de este país y de esta isla. A ellos nadie les apunta. ¿Por qué? Porque tiene sus defensores, tiene sus partidos. Entonces, a ellos es a quien hay que criticar. Nosotros queremos poner el dedo en esa dirección y dejar de ser los chivos expiatorios.
1: Mentrestant, a la ciutat autònoma s'ha repetit la concentració avui de residents per exigir solucions urgents al govern central i es manté l'acampada davant la delegació de govern com a mostra de rebuig a la situació que es manté a la platja del Trampolín, diuen, on encara hi ha centenars de persones migrants sense registrar. Fer una espipellada a les novetats artístiques i descobrir noms de creadors locals o de fora és l'essència de la Nit de l'Art de Palma, que fins a les 11 del vespre ofereix una mostra amb més de 50 exposicions a les 16 galeries associades de l'organitzadora, que és Art Palma Contemporani. Fran Reus n'és el president.
3: I el que destacaria que també hi ha molts de projectes comissariats, no? De cada vegada la qualitat és major, i lo maco pues, és trobar dins un programa expositiu pues, gent com José María Iturralde, com un gran mestre, i després, com, per exemple, amb alumnes de carrera d'ADEMA en el Casal Solleric. I això és lo maco, perquè al final ser contemporani pues, és igual de bo, el millor un artista jo que comença, que donar-li visibilitat també en aquests esdeveniments, i també, clar, estar en el cartell de veure aquest gran nom, pues, jo crec que també és un motiu de satisfacció.
1: El programa cultural d'aquesta casa, l'Aviador, emet un programa especial en directe des del Casal Solleric, conduït per Rafa Gallego i Mònica Borràs, que comença a continuació. Recordar que la música d'Òrbita 3, amb Tito Fuster, continua l'emissor a la sintonia de Ràdio 2. Actualitzarem les notícies quan faltin uns minuts per les 10 del vespre en el descans d'Esport 3 en Joc, que retransmet en directe el partit de futbol que enfronta avui vespre l'U d'Eivissa i el Jaén, que podreu escoltar a partir de les 9. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Desenes de galeries, espais públics que hi col·laboren, una cinquantena d'exposicions, un centenar d'artistes i milers de ciutadans, de ciutadanes que ja omplen els carrers i les places de Palma, que gaudeixen ja de les mostres de la Nit de l'Art, que enguany, per cert, arriba l'edició número 30. Començam un especial Aviador des del Casal Solleric de Ciutat, epicentre d'un esdeveniment cultural en essència, però que també té la seva vessant social, festiva, hedonista fins i tot. La iniciativa d'un parell de galeristes d'obrir els seus locals fins a la mitjanit va arrelar des de la primera edició, 3 dècades més tard, parlant d'una cita marcada en vermell al calendari. Us acompanyarem des d'ara mateix i fins a les 9, parlant amb experts, amb comissàries, amb autoritats, amb públic, artistes i, òbviament, galeristes. Flavio Encinas i Joan Jiménez són el control de la tècnica, el set d'IB3 Ràdio, el Casal Solleric, Facundo Tanalles, Estudis Centrals, Pet Díaz a la producció, Toni Guesquefré, les xarxes socials i na Mònica Borràs, que ja és de camí d'algun dels espais que avui mostren les seves propostes. Començam aquí mateix, són les 9, són les 8 i 6 minuts, l'especial Aviador Nit d'Art.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio.
1: Començant parlant amb una comissària que ha viscut moltes nits de l'art, ara ens dirà quantes, si se'n recorda, que també ha viscut, diguem, aquest esdeveniment des de diferents punts de vista, des de diferents vessants. Montse Torres, com estàs?
2: Com estàs, Rafa? Encantada.
1: Me'n record que la primera vegada que van fer especial Aviador ja vas acompanyar una de les artistes que participava i enguany un poquet més, diguem, alleugerada, no?, de feina, perquè formes part d'ADEMA, que això també té la seva importància. M'imagino que podràs gaudir un poquet de les propostes que se presenten.
2: És la primera vegada que no estic fent feina a la meva vida.
1: I t'hem enganxat per la ràdio, de totes maneres. No sigui que te relaxis massa.
2: Exacte. No, jo encantada. Bé, doncs, nits de l'art viscudes fent feina, et diria que 19.
1: Wow.
2: 19. Fent feina intensament, o bé fent feina per una galeria d'art, o com a comissària, o com a mediadora, o com a part d'alguna cosa, però sempre involucrada de forma directa. Així que aquest any em sembla estrany i tot que pugui gaudir relaxadament de tots els projectes, sí.
1: Clar, imagino que encara no has pogut veure la gran majoria de propostes, perquè això, si fa no fa, acaba de començar, però te podria demanar una guia per no perdre's, una guia, si vols, conceptual d'allò que s'ha de fer per gaudir de la Nit de l'Art, tenint en compte que, evidentment, és un dia on molta gent també visita museus i galeries.
2: Sí. Bé, hi ha moltes maneres de fer-ho. Jo vinc amb la meva llibreteta.
1: Uau, tens aquí...
2: Jo faig els deures abans.
1: Una Moleskine?
2: No.
1: No, bueno, no volia
2: vinc
1: fer publicitat.
2: Vinc amb la meva llibreteta i jo em descarrego el programa de la Nit de l'Art dies abans i selecciono els projectes, les exposicions que no em vull perdre. ¿Vale?
1: Que bé.
2: La Nit de l'Art. I després, normalment, torno o vaig a veure aquelles coses que volia visitar i que no m'ha donat temps, que són moltes, perquè clar, ja sabem que aquí hi ha molt d'art, però també hi ha amics, companys de feina, gent del sector, i et pares a xerrar, òbviament, amb ells, i al final acabes veient poc, però disfrutant sempre molt.
1: Preparau una Nit de l'Art des del punt de vista de comissaris, o una exposició que s'ha de mostrar a la Nit de l'Art de manera diferent a una exposició, diguem, que fora d'aquest esdeveniment? Ho dic perquè m'acompanyava ella, millor dit, na Rebeca Morell, que té la seva proposta aquí al soterrani del Solleric, amb peces delicades, i clar, això s'ha de tenir en compte, no? La quantitat de ciutadans que passen per un espai, i que això fa que la visibilitat per ventura no sigui la millor, però també fa que s'hagi d'anar alerta, no?, amb el material que ets.
2: Sí, que s'ha de tenir en compte 100% pel fet que el que tu dius, hi ha moltes obres fràgils. Acabo de veure en una a Ava Art que és super sutil, és meravellosa, però és molt delicada i també perillosa, per exemple, per nins petits i tal. Llavors, sí que s'ha de tenir en compte, perquè pot passar és que es rompi alguna cosa. No? se sap.
1: Me deixa saludar les autoritats, a part de les autoritats que acaben d'arribar al set d'IV3 Ràdio. Marga Proens, presidenta del govern, com estàu?
3: Hola, molt bon vespre.
1: Molt bé. Ara aniré amb vostè, però primer de tot ja li demano que prepari la primícia de l'any. L'any passat va ser l'Arc Colony, que va estar molt bé comentar-ho, avançar que tindríem Arc Colony. Va ser aquí a un aviador especial nit d'art. I enguany ja la convita que se molli en aquest sentit. Ha pogut veure qualque cosa, per cert, fins ara?
3: A veure, he estat només aquí, en el Solleric, perquè jo m'acabo d'incorporar a la comitiva, però sí que hi vaig poder veure Pep Llebrés ahir de matí un momentet.
1: Bala de Palma, Jaume Martínez, com estem?
4: Molt bé, disfrutant com tots.
1: Disfrutant ja, no? I Antònia Roca, responsable, conseller en aquest cas de Patrimoni i Cultura del Consell de Mallorca, benvinguda també
5: a
1: l'aviador. Jo crec que una comissària també serveix de guia i ens serveix també per situar allò que és la nit de l'art, en el sentit que va haver qualque moment en què, bueno, teníem una mica de preocupació per si caiem en la banalització de l'art contemporani, no? En el sentit que al final aquesta part de festa que també s'ha de tenir en compte i és molt positiva, que pogués tapar allò que en realitat estem intentant, no? Que hi hagi gent que s'aficioni a l'art contemporani.
2: Jo crec que hem sabut evolucionar molt bé, tant el públic, tant els que formem part d'aquest sector, els polítics, és a dir, va començar sent una cosa molt petita, van tenir molt d'èxit, per sort, i aquest èxit ens ha obligat a canviar una mica l'estil de la nit de l'art. Abans era els dijous sempre, sí. I era una nit únicament. Ara és tota la setmana que ja es van inaugurant exposicions, sobretot les institucionals, i després el dissabte és un dia de festa. I una cosa no s'esbaralla amb una altra, tot conviu perfectament i em sembla genial. I segueix creixent, amb número d'espais que hi participen, amb gent que ve de fora específicament per disfrutar d'aquesta nit de l'art, sí que...
1: I al final l'important són les sinergies que se generen, no?

0: general, però jo, bueno, em dedico a l'art contemporani, és brutal, és quasi que no ens el creiem. I això es nota a tots els nivells, es nota pel nivell d'implicació de tothom, pel nivell d'assistència, també es nota amb els artistes, no? Que els artistes joves cada vegada estan més animats i creuen més en la cultura i en l'art contemporani, perquè abans com que dèiem, bueno, es dedica a l'art, no? I ai, pobret, no, ara ja no és així. I hi ha Dema, per exemple, que té una superbona exposició aquí a la Fundació Barceló, veus unes obres de primeríssima qualitat i està superple de gent, és a dir que ja des de petits aprenen que l'art contemporani i la cultura ja és molt important. I per què ho veuen així? Pues perquè tots estem apostant pel mateix. I això es nota, i mira com està tot de ple i quines cues hi ha.
1: L'importància també d'educar en art contemporani. Exacte. Després parlarem amb Diego González, responsable de l'ADEMA d'aquesta exposició. Montse Torres, comissària, moltíssimes gràcies.
0: A tu, a vosaltres,
1: I
0: com
1: que
0: sempre.
1: I que gaudeixi molt, enguany que no fa feina.
0: Sí, sí, ho faré.
1: L'alliberam.
0: Adéu.
1: 8 i 13 minuts, pràcticament 14. Les hem saludat abans parlant de la presidenta del govern, Margo Proens, amb el Bala de Palma, Jaume Martínez, amb Antònia Roca, responsable de Cultura del Consell. Presidenta, molts de noms de fora i d'aquí, per citar alguns, Rebeca Morell i Belfullana, que ocupen aquests espais meravellosos del Solleri, que són artistes joves amb unes idees extraordinàries i que el públic ja està gaudint de les seves propostes, Tatiana Sarasa, Ava, André Butzer, Luis Gordillo, Ham, Oelen, per exemple, La Pelaires, José Fiol, Roig i Turralde, i Plessi, que ens ha deixat fa poc, que tenia una vinculació molt estreta amb Mallorca, en Santanyí més concretament, en totes les illes, un artista internacional, italià, molt reconegut i que també podem gaudir també de la seva proposta a la que venim aquí de vora del Solleric.
2: Sí, jo crec que avui Palma s'abasteix d'art, però sobretot s'abasteix de llarg. I el més important, i jo estic d'acord amb el comissari, és que això no és un fet puntual que passi avui. Jo crec que des de fa 3 anys totes les institucions vàrem decidir donar resposta a una inquietud. Jo ho he dit moltes vegades. Jo crec que els ciutadans de les Illes Balears, després d'anys de sequera cultural, teníem fam i set de cultura, i de cultura en majúscules, i de cultura excel·lent, i de que fóssim ambiciosos, i de que anàssim coordinats, i de que la cultura fos una prioritat institucional, no? I jo crec que va estar a tots els nivells i també, evidentment, en el nivell de l'art contemporani. I sabeu, un vespre com avui, però insisteix, més important, sabeu tot l'any, i sabeu amb música, i sabeu amb literatura, i sabeu amb arquitectura, i sabeu amb moltíssimes de coses, com jo crec que, i ho dic com a presidenta amb orgull, però com a amant de l'art contemporani també, que les Illes Balears, que Palma, que Mallorca, estan vivint l'edat dorada de la cultura de les darreres dècades.
1: La Marga Proens, que gràcies a Antoni Iscafre, que està fent vídeos per les xarxes, podeu apreciar que du una americana en tela de llengües.
2: Exacte.
1: Fem un poquet de pàtria,
2: això,
1: no?
2: Això és gràcies a la vicepresidenta.
1: Ja ha deixat
2: no, és meva, però és gràcies a la vicepresidenta del Consell que ha impulsat una cosa que també és artesania, però també és cultura i també és art, com és aquesta marca de moda Mallorca.
1: Sí, senyor.
2: I jo trobava que un dia com avui havien de dur cultura posada i incorporada i duc aquesta tela de llengos i aquest disseny de fil Mallorca, que jo crec que és també que mos entronca en les nostres arrels, però que també és un homenatge a l'art contemporani.
1: Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, responsable de Cultura, molt de suport, òbviament, en aquesta nit de l'art. Jo me fa especial il·lusió, i el darrer passis a les 9:30 acabarem el programa, aniré cap allà, corrents-nos aquesta intervenció que se fa de dansa contemporània a un espai recuperat de la Misericòrdia, com és l'Ujup, preciós. És una cosa més de les que fa el Consell avui, no? però crec que s'ha de destacar, no?
3: Sí, és la veritat.
1: Integrar aquest espai a la nit de l'art.
3: És que fa just ara, pues, des del 23, no? Pues va ser el primer any que vàrem obrir les portes d'aquestes meravelloses sales de Saujú, que ja s'han quedat com les sales de Saujú perquè tenen aquest espai meravellós, no? I allà s'hi pot veure una magnífica exposició a les 3 sales i avui també aquest espectacle especial per celebrar aquesta nit de l'art amb aquest espectacle de dansa, no? El recolzament també, aquesta dansa sempre està present, sempre que podem i que

0: Feim diferents esdeveniments i les volem tenir present perquè fan una tasca extraordinària també aquest sector i les podrem veure aquest vespre a Sujup, és una cosa inèdita perquè sí que hi ha hagut diferents tipus d'exposicions allà dins, però hi haurà que aquests passes de dansa allà dins, que es de recon des de les 9 i mitja, i bé, per lo que m'ho diuen, hi ha gran expectació, cada any les coes també són llargues allà i un any més jo crec que se podrà gaudir tota la ciutadania de l'art i la cultura també en el centre de la Misericòrdia.
1: Anar-lo veient, Rubén, que ja estan escalfant per començar aquesta intervenció. Jaume Martí, de Batlle de Palma, darrera nit de l'art com a Batlle, de moment. Has fet un silenci dramàtic. Ara riu. Això només és un comentari, però la pregunta és si aspirau a ser Batlle de Palma la pròxima nit de l'art. Si això ja està fet, com a candidàtic.
2: Deixa que acabi la frase. Darrera nit de l'art com a Batlle de Palma dels darrers 30 anys o dels primers 30 anys de la nit de l'art. Mira, seguríssim que l'any que ve viurem una nit de l'art encara millor que aquesta, perquè haurem après molt més, serà un any més, i tot el sector cultural, totes les institucions, tota la ciutadania encara estarà més involucrada en el que és la cultura i l'art. Jo crec que quan avui és el dia de reconfirmar i de reafirmar-nos en la cultura i l'art, perquè fa 30 anys que a més aquesta nit de l'art que se decana quasi a nivell nacional. Som un referent i sempre hem xerrat que som referent de moltíssimes coses, però també som referent de cultura i va estar ara passejar a nivell nacional i internacional per entendre i per escoltar per tot el món que se xerra de Palma.
1: Clar, però jo tinc la curiositat si tots tres estareu en els mateixos puestos si els ciutadans decideixen que sí. És a dir, això, les candidatures ja estan més o menys pensades com a mínim, no?
3: A veure, nosaltres feim feina per...
1: Antònia me mira rara.
3: Feim feina per consolidar un projecte, no? I jo ho deia abans, un projecte que crec que en l'àmbit cultural que mos toca xerrar avui, si giram la vista enrere i anam així com mos vàrem trobar fa 3 anys, mireu, jo també us posaré un exemple, no? La llotja. Nosaltres mos vàrem trobar un dels grans edificis gòtics de la Mediterrània, del gòtic civil de la Mediterrània, tancat en els ciutadans, tancat a l'art contemporani. A dia d'avui, més d'1.600.000 persones, que se diu aviat, han passat per la llotja durant aquests 3 anys. Més d'1.600.000 persones. L'exposició que tenim avui, que la vàrem inaugurar aquest estiu, d'Anna Caterina Grosse Arrels, que convida a tothom que mos escolti a anar-hi, ja du més de 300.000 persones que han gaudit i que gaudeixen d'aquesta exposició, no? Hem tingut Paisatge Miró, hem tingut el que va ser l'any passat la notícia d'aquesta nit de l'art, però aquest Art Colón, que les tres institucions vàrem dir que volíem ser capital europea de la cultura. Art Colón, amb una primera edició, amb més de 20 països, 88 galeries, 19 galeries de les Illes Balears, 10.000 visitants en un cap de setmana, un dia obert de manera gratuïta pels ciutadans de les Illes Balears, un èxit de venda, col·leccionistes de tot el món que se varen donar cita a Palma. I això ho hem fet només en 3 anys. Per tant, que no serem capaços de fer amb una segona legislatura.
1: Vicepresidenta del Consell, des del Museu de Mallorca, per exemple, moltíssimes activitats, però sé que també tenia un contacte directe amb els artistes, amb el teixit, diguem, creatiu de l'illa. Que li transmeten en aquest sentit, si parlant d'art contemporani?
0: Jo crec que, com dèiem, no, ara estem en el millor moment que mai, i jo sempre dic, no, que en el final això t'ho diuen les persones, t'ho diuen els espectadors d'un teatre o t'ho diuen la quantitat de gent que s'està passejant per la ciutat. No, no hi ha millor cosa que te digui si les coses funcionen que el que estem vivint avui aquí. No? I jo crec que s'està produint, no només avui, que és un dia especial, sinó al llarg de tot l'any, en totes les exposicions i esdeveniments culturals que tenim, no? que hem apostat a totes les institucions, no? Comentaves abans també les exposicions d'en Plessi, que en el Museu de Mallorca també és un espai que han volgut obrir més a la ciutadania i que han volgut, és un espai que té història i han volgut introduir també l'art contemporani i han pogut fer aquesta meravellosa exposició d'en Plessi, no? que malauradament mos ha deixat aquest estiu i ha estat encara més emotiu perquè hem pogut viure amb ell de primera mà la preparació de l'exposició com ell se l'havia imaginada i veure-la plasmada tal com ell la pensava, no? I la veia a dins del seu cap i ha estat un de les inauguracions emotives d'aquest dia, no? Jo crec que aquest projecte és comú i se veu cada dia i també abans xerràvem d'artesania i la feina també que hem fet des del departament és impulsar l'artesania perquè pensàvem que allò que se fan les mans, les nostres arrels, la nostra essència no se pot perdre, no? I tenim en Joan Pere Català, que és un artesà meravellós i que també convida a veure la sala de la capella de la Misericòrdia, que era un espai que també hem obert perquè estava tancat fa anys i ha quedat espectacular també amb aquest artista, no? que és en Joan Pere Català. Per tant, jo crec que anem fent feina i que se veu, no? I se viu, jo crec, que en el carrer cada dia.
1: Val, amb aquest mapa de l'art contemporani que s'està construint en els darrers anys, amb la posada en valor d'espais, com deia la presidenta de la Llotja, per exemple, amb les grans exposicions que s'han fet, per exemple, aquí mateix en el Solleric, des d'on estem emetent aquest especial aviador. Just darrere seu hi ha un catàleg d'en Peter Halley, no? Un dels grans noms que han passat pel Solleric. Hi ha una baula important, ja tenim projecte, i jo li demano en quina fase estarà l'edifici de Gesa, en la seva vessant d'espai expositiu d'art contemporani, l'any que ve per aquestes dates.
2: Bueno, l'any que ve per aquestes dates el que haurà, en principi, segurament ja és un projecte finalitzat per licitar i per començar unes obres de l'espai més transformador de tota la ciutat de Palma, que serà l'entrada de Palma i que, com saben, duia 15 anys abandonat i, per tant, és el moment de que sigui un projecte transformador. I el que farà és complementar el que són ja els espais que tenim i que tenim en marxa, com el Baluart, com la Llotja, com el Solleric, i que estan a un nivell absolutament, jo crec que per damunt qualsevol moment de la història d'aquí de Palma. Per tant, Palma necessita seguir transformant-se en la cultura. També ens dedicam a explicar la història, però sobretot a projectar-la i complementar tots els espais que tenim amb altres espais que siguin transformadors de la ciutat, serà bo per en aquest cas passar de la cultura.
1: Si pot demanar quin tipus d'art tenen a casa seva, presidenta? Contemporani?
3: Sobretot contemporani i procuram de qualque artista
1: local.
3: Per exemple, crec que té també ara exposició La Caixa, a la Fundació La Caixa, Iaco Febrer.
1: Iaco Febrer, per exemple. Sí, senyor. Va inaugurar fa uns dies. Antònia Roca.
0: Jo és que tenen més sentit per jo, són la meva predina, que pintava en els seus anys quan estava bé i són els que tenc sempre més presents.
1: Més presents, molt bé. Valda.
2: Sí, jo som un enamorat de l'art i sí, sobretot art modern i contemporani, però jo som com la música, és a dir, tot el que m'agrada, pues,
1: eclèctic també, no?
2: En el final no descartes res, no? Però jo crec que aquest és un moment per apostar sobretot per el nivell impressionant que tenen els artistes locals i nacionals aquí. I vull fer un apunt, hi ha una oportunitat increïble aquí mateix en el Palau Solleric, Nabel Fullana, ciutat de Palma, consolidada, i tenim l'oportunitat de veure aquesta instal·lació espectacular. Però també tenim, per exemple, dins les galeries que participen, també tenim un Iturralde per Llebrés, que és la viva història de l'art contemporani d'aquest país. I tenim també, per exemple, Galeria Cisà en Suárez, que és una altra part de la història de l'art geomètric. És a dir, crec que els ciutadans de Palma i de Mallorca tenen una oportunitat impressionant perquè en aquest moment el sector públic i el sector privat saben el que estan fent i saben el que necessita Palma i saben el que poden oferir a tots els ciutadans.
1: Jaume Martina, de Batlle de Palma, Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, Marga Provença, presidenta del Govern. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies i que passeu
1: gaudiu
3: tots
1: molt, sí.
3: D'una gran nit de l'art.
1: Us alliberam perquè continueu visitant espais expositius.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Bona nit de l'art.
1: 8 i 27 minuts, una pausa i continuem aquí a l'Aviador.
4: L'Aviador i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és cultura.
5: I Vetres dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: Sí,
7: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
7: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
7: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
7: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. L'Aviador i Vetres Ràdio.

0: 8 i 29 minuts, continuem aquest especial aviador amb ocasió de la nit de l'art, 30 aniversari, 30a edició, moltíssima gent que està fent cua per veure la proposta de Rebeca Morell. Ha tingut el luxe i l'honor de poder-la visitar abans de començar el programa. Ara parlarem amb l'artista. Rebeca Morell, com estàs? I ara ens explicaràs la gènesi, també el contingut, i també un dels responsables, dels culpables, que també això hagi estat possible, perquè la Rebeca és de la primera promoció d'ADEMA, de Belles Arts, i el director d'ADEMA és Diego González, que també és un habitual d'aquests especials aviador Nit de l'Art. Com estàs?
1: Molt bé, il·lusionat, emocionat i gràcies.
0: No m'estranya, però primer de tot anem a la galeria Fran Reus, perquè allà es troba na Mònica Borràs, amb un dels galeristes clau, només perquè és el responsable president de l'associació de galeristes d'art contemporani, i també perquè sempre cerca aquestes propostes estimulants també per al públic. Mònica, endavant.
2: Com estàu? Bon vespre. Idò, des de la galeria Reus, que és com se diu ara aquest nou local que fa un any i mig en Fran Reus va obrir a un altre costat de ciutat. La veritat és que és un espai increïble. Avui mostra dues exposicions. És en nosaltres, en Fran Reus, que clar, fa una estona li demanava fa 30 anys on eres. On eres, Fran? Enhorabona per aquestes mostres.
3: Bueno, moltes gràcies. Ja fa 30 anys era encara adolescent. I sí que me recordo de la nit de l'altre, el primer any, no el primer, però ja crec que a partir del segon o tercer ja amb un pare que me duia per tot i a veure exposicions, estudiar artista, ja sí que vaig fer les meves primeres rutes. Després el 2003, pues ja a partir d'aquell any ja que vaig obrir la galeria, la primera galeria, pues ja com a part important, no?
2: De fet, la vares obrir bastant jove, amb 24 anys, que sembla que és una empresa important per un jove d'aquesta edat.
3: Bueno, jo crec que aquests projectes s'han d'obrir quan ets jove. Ara millor ja no l'he quedat oberta, però amb molta iniciativa, moltes ganes, i tenia molta il·lusió. Vaig deixar una feina, tenia assegurada molt bona feina, i però bueno, vaig dir, hay que intentarlo, no? I aquí 23 anys després, pues som aquí, celebrant els 30 anys de la Nit de l'Art.
2: No, i moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Tens dues mostres, és un espai de dues plantes, amb una planta baixa a peu de carrer i una altra com a soterrani, ara en parlarem. Però bé, tu ets el president de l'Associació de Galeristes Palma Art Contemporani. Ara és nom de Palma, evidentment avui és la festa de Palma, però el nom queda curt, no? Perquè ja vos heu ampliat fins i tot a Menorca.
3: Sí, al principi Art Palma era una associació de galeries locals, no? Però després, al llarg dels anys, hem mantingut el nom, però ha anat creixent, s'ha anat estenguent, per exemple, Pallens, en Sagrera Major, Andrats amb BCCA, ara la recent incorporació de la galeria A66 de Santanyí, que és una nova incorporació de la família d'Art Palma, i també pues, amb aquesta idea de juntos seremos más fuertes, pues intentar també que les galeries que estiguin a Menorca i Eivissa, que hi ha galeries molt importants establertes allà, com el cas de Hauser & Wirth, pues, s'han incorporat a la associació i estem ara amb un nombre de 16 galeries en total, que per ser un sector molt petit estem fent una feinada i estem d'aniversari.
2: Enhorabona per aquests 30 anys, també per aquest creixement, aquesta ampliació, fins i tot a través de les illes, que no és fàcil, ja ho sabem, en el nostre territori. Però en el segle XXI, com s'integren art i negoci? Com s'entén en aquestes illes d'avui en dia molt saturades, amb molt d'estrangers, gent amb, se suposa, molt de dobbers? Com se viu això?
3: Bueno, al final hem de pensar que a la galeria som espais oberts al públic, som espais gratuïts, però que al final som espais de... són comerços, nunca mejor dicho. I al final sí que la manera de que la gent s'interessi per ser contemporani, que ho disfrutin, com a dies com avui, per crear aquests espectadors o aquest nou públic de demà, com vaig ser jo quan era jove anant amb mon pare, no? Consumidors d'art contemporani, que no vol dir que comprin, no? Però sí que poden consumir art contemporani de manera gratuïta, que hi ha poques dins del món de la cultura esdeveniments i projectes gratuïts n'hi ha ben pocs, però sí que és cert que a poc si podem fer entrar el gusanillo al cuerpo del nostre visitant d'avui, i de cada 1.000 que venen, pues 10 continuïn venguent, s'interessin i puguin arribar a col·leccionista, malament sigui una col·lecció diguem senzilla a nivell econòmic, perquè pensem que tot el que hi ha a la galeria és hipercar i que som molt elitistes i no és així. Al final també som un ent que fem una feina social important i que jo crec que aquestes iniciatives pues, ajuden a cada vegada la gent se sensibilitzi més al contemporani, en la cultura en general i que valorin el que s'està fent aquí de cara al món també.
2: Fran, vares canviar un espai al Passeig Mallorca per aquest altre espai en el carrer d'en Vilanova, que també et centra, Arbera, però està un poc més retirat. Com ho vius? De fet, aquí l'espai és increïble, però és un espai de Berlín, així un poc tirem-nos a la piscina, però realment has guanyat molt.
3: És un espai de Berlín en barret mallorquí, no?
2: Sí, senyor.
3: Que això és lo guapo. No, però un poc el concepte, nosaltres cercàvem un espai per créixer i estar més còmode, no? Aquest barri ens ha acollit d'una manera increïble perquè hi ha molta gent local d'aquí. És un barri molt mallorquí, en Sorbanyàs tenim una relació excel·lent. Al final estem a de vora a la plaça de l'Olivar, a de vora a Sant Miquel, a de vora al sindicat. Jo crec que quasi més centre que el Passeig Mallorca. I la veritat que he notat un canvi. Seguint se sent més de gust també en entrar en aquest espai. Com tu dius, no és típic cubo blanco de galeria, és un espai que convida a entrar i formàvem, al final, una petita família dins del barri.
2: Hem compartit al nostre Instagram d'Aviador IB3 unes imatges de la planta de baix, sobretot. Conta-mos que veiem, perquè realment hi ha com una taula de ping-pong, de tenis de taula, hi ha dues jugadores asiàtiques amb un entrenador que pareix que és que han llogat l'espai, però realment forma part de la mostra, no? De la mostra d'en José Fiol. Conta-mos un poc.
3: Sí, no han convertit la galeria en un centre d'esports, que també hauria espai per fer-ho, però sí que sé que és un projecte d'en José Fiol que va néixer com una evolució del projecte de Green Fog, que va fer en el Baluart fa 2 anys, com a per a Raquel Victòria. És un projecte que ha evolucionat cap a aquest projecte actual, i tot surt de... En José sempre fa feina pues, en el cinema, en literatura, projectes i històries que els interessa, va investigant, va fent connexions, i los ping-pong, per exemple, per fer un minut d'explicació, surt perquè en els anys 70, la Federació Americana anava a jugar un torneig de ping-pong a Japó, i l'equip de la federació se li va rompre el cotxe, se van quedar tallats i el govern xinès els va rescatar. Llavors en Nixon, com a agraïment per això, va anar a Xina a donar-se gràcies al govern xinès i va néixer la diplomàcia del ping-pong. I d'aquí ve un poc aquesta performance que hem fet com una partida de ping-pong, com a homenatge que al final l'esport i la cultura poden unir i solucionar molts de problemes en el món.
2: I d'això és el que trobava a la planta baixa, el hombre que sabía demasiado, el títol d'aquesta mostra d'en José Fiol, i a la planta de dalt, una mostra interessantíssima també, que esperem que vengueu a veure-la i que, a més, clar, hi ha una diferència quan te l'expliquen o no, però aquí tindreu sempre en Fran Reus, en Raquel i a tot l'equip de la galeria, no només avui, sinó tota la resta de l'any. Fran Reus, moltes gràcies i enhorabona.
3: Ara, moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a Mònica. Continuant aquest especial d'Aviador Nit de l'Art, els hem saludat avui en Rebeca Morell i també en Diego González. Rebeca, com explicaries la teva proposta que junta materials, que es posa en diàleg, que a més aprofita perfectament l'espai aquest soterrani del Casal Solleric?
4: Bé, és una proposta molt interessant, ja que sorgeix d'altres projectes que he fet durant la meva carrera acadèmica, i és una proposta que vol fusionar l'obra amb l'espai. És un diàleg directe entre les meves peces escultòriques de ceràmica i altres materials industrials com poden ser ferro, cordes de nylon, una viga així com a més potente. I realment és com una mescla d'una de construcció del cos, el cos femení, la vivència del nostre cos, amb algo com un poc més abstracte, formes orgàniques, algo visceral. Hi ha una relació directa entre l'interior i l'exterior, algo entre lo bello y lo siniestro, de Eugenio Trías. I bueno, és un poc quan vàrem arribar a l'espai, es veu que és un espai molt protagonista i amb molta potència, i vaig voler dialogar directe amb ell. Les peces estan tensionades a l'espai, hi ha algunes, són molt, molt alternatives, vull dir, hi ha algunes penjades a la paret, hi ha d'altres tensionades, hi ha la darrera que s'ha de veure perquè és espectacular, hi ha com una tensió brutal a l'espai, i bueno, és aquesta connexió entre matèria, tensió, pressió, també un poc de crítica a lo que és la pressió social, el cos femení, les cosificacions. Hi ha tota una investigació.
0: L'importància de l'espai, Rebeca, jo no sé si qualsevol espai que te proposin és susceptible de ser utilitzat per exposar art, ja sé que quan l'espai acompanya, i és el cas millor encara, però estàs preparada per qualsevol cosa?
4: Bé, realment ha estat tot un repte, és veure que el cubo blanco típic que sabem de les galeries o que està molt inclòs en el món de l'art és algo que s'ha quedat com molt ja antic, per dir-ho de qualque manera, és algo com molt convencional, i realment un espai com el Jup, a part de tenir tota la seva màgia i la seva història, pues és molt disruptor a l'hora de posar obra d'art, queda com a molt més potent, li dona un altre diàleg.
0: Diego, quan vas començar, quan vas començar a plorar l'aventura de Demà, t'imaginaves que tindríem ara mateix ja la primera promoció d'alumnes i alumnes graduats en Belles Arts, que tindries en Rebeca aquí exposant al Solleric en l'Elit de l'Art, que tindries aquesta exposició meravellosa a la Fundació Valero, a Barcelona, aquí a tocar?
1: No.
0: Ha superat les teves expectatives.
1: Sí, bueno, y todavía tenemos más, y somos finalistas en Venecia y vamos ahora a Londres, sí, no. Pero es fruto del trabajo de que está aprovechar también esas oportunidades que nos están sortint, les oportunitats que ens dona tenir un equip molt solvent de cap a lo internacional, i tenir en Amparo Sar, en Tomàs, a Joan Costa, un gran equip de professors. Aquí també tenia en Xisco, que l'estic mirant ara, que està aquí. Tenim, i això ens dona molta d'oportunitats. I nosaltres som d'aprofitar aquestes oportunitats, i si ens posen el camí, pues, lo tractant de desenvolupar. I l'únic que sí tenien clar és que volien desenvolupar projectes, que l'aprenentatge fos per projecte, no fos una cosa molt bàsica de que qual és la nostra obligació donant la matèria i punt, no? Sinó que l'alumnat fes el seu aprenentatge per projecte, per reptes, perquè al final el que no hem posat reptes, i aquí som, disfrutant amb la Rebeca, en un treball fin de carrera, un premi que hem de donar-se gràcies a l'Ajuntament de Palma, perquè ha donat aquest premi que és increïble. El temps nos donarà una mica més de perspectiva, i també a Barceló, no? La Fundació Barceló, que tenim un projecte amb ells ja de fa anys, que podem aprofitar en cada event que fa Art Palma Contemporani, amb el que col·laboran. Els nostres alumnes tenen el repte de projectar la seva obra, la seva recerca, i disfrutar de l'art, perquè és el que volem.
0: La importància, no, Rebeca, de tenir una escola de Belles Arts també aquí, que no hagueu de sortir, que està molt bé l'experiència vital de sortir a altres bandes de l'estat espanyol, fins i tot d'Europa, no? Però
4: sí, jo crec que ja feia falta les Illes Balears un poc d'intencionalitat, és a dir, faltava una facultat de Belles Arts, i en Diego va obrir l'oportunitat de tenir-la, i crec que és bàsic, i crec que està donant els seus fruits. I realment nosaltres, bueno, jo soc de Palma, pues, la meva primera opció era sortir de fora i veure que te pots quedar a casa teva, que pots disfrutar de Silla, i a la vegada pots deixar cultura aquí, perquè realment tots els projectes que estem fent, pues, a la vegada també tenen un poc de rels cap a la nostra terra i cap a les nostres, bueno, el nostre puesto, el nostre hogar, o la nostra casa, no? I res, jo també estic molt agraïda en Diego, a Dema, a l'Ajuntament, i ja t'ho dic, era necessari i bàsic. I a la vegada també exposar-se, crec que forma part de les vivències que també has de tenir acadèmiques per poder professionalitzar-se dins del món de l'art.
0: 10.000 persones calculant que poden passar avui per la teva exposició. Clar, això és molt guapo. I són 10.000 persones, algunes d'elles expertes en art, d'altres aficionades, d'altres que segurament de les primeres vegades que s'acosten a l'art contemporani. Què t'han transmet fins ara? Alguna cosa que t'hagi creat l'atenció? No? Perquè les interpretacions afortunadament són lliures i tu tens a més una proposta que s'apresta a aquestes interpretacions.
4: Bé, jo estic molt contenta, és veure que veure tanta gent fent cor, interessada per l'espai i per la meva investigació, pues, lo que te podria dir és les preguntes, és a dir, m'encanta que me demanin, veig que la gent està molt, molt, com molt preocupada en demanar-me i això, i com ha sortit, i què és el que és? Pues, realment veure aquest interès crec que me fa molt feliç i a la vegada pues, hi ha un diàleg entre el que és el públic i jo com a artista.
0: Rebeca Morell, que és una de les estrelles, i a més s'ha de dir així, primera promoció d'Adema d'aquesta nit de l'art amb un espai més magnífic. Digue, com t'imagines el futur d'Adema a mig i a curt termini i quins són els pròxims reptes? Que?
1: Pues me l'imagino consolidant una mica la feina que hem començat. No? Hem tractat un plan de d'aquests projectes d'expositius nacionals, internacionals, locals i continuant obrint les possibilitats. Ara tenim els màsters que hem començat ara aquest any, màster per professionalitzar, màster per especialitzar, màster per recerca, i que és el que a nosaltres ens agrada. També imagini el meu objectiu, el que se diu la recerca translacional, com l'art està fent recerca a la gent de ciències de la salut, com està ajudant a fer feina a gent de projectes a son espaces o a nosaltres. I a mi això és el que me torna una mica boig. I per ahí anam, no? I després també per una internacionalització. Jo crec que d'aquí a poc donarem una mica d'informació, una sorpresa, perquè també obrirem una mica d'espais de fora d'Espanya. Sí.
0: Que bé, o sigui, ja ens expandim fins i tot. Sí. Hem xerrat molt de la professora Rebeca Morell. Vull que me facis cèntims de confluències a l'exposició col·lectiva que se pot gaudir avui, aquesta nit de l'art a la Fundació Barceló, Diego.
1: Bueno, va sortir d'aquest premi de fin de carrera. A mi, com me va emocionar, ja la vaig estar allà, ja me van sortir les llagrimilles, que jo són molt fàcil. I pues, molt emocionant. Jo crec que també solo hay que escoltar a Rebeca per entendre el seu discurs, la seva capacitat i que acompanya també els seus companys. No? El nivell, jo crec que el nivell que té aquesta promoció és molt alt. I molt il·lusionat perquè cadascú ara trobi el seu camí, algun per ser artistes, un altre per ser gestor cultural, tot el ventall de capacitats que poden oferir. I en concret d'aquesta exposició, el que ha dit, no? Hay que anar fins a la darrera peça i tornar, perquè quan tornes, a més, enriqueix la que has vist primera.
0: Pren més sentit allò que has vist.
1: Exactament, sí. Clar. Tenia sentit.
0: Ja per acabar, Diego, t'ha costat molt convèncer el teixit artístic, imagino que no, però per exemple les autoritats, les institucions de la necessitat d'una escola de belles arts aquí, a les Illes, a Mallorca, en aquest cas?
1: No, jo no, la veritat és que no, va estar molt bé acollida la iniciativa, van començar més la passada legislatura i aquesta legislatura, la relació institucional va ser de suport. És veritat que nosaltres no suportant a nosaltres mateixos, no dependent de necessitant d'obres ni res, però sí de rebre el suport institucional i tenir-los al costat, pues és molt, molt reconfortant, perquè també valida una mica que la feina que estem fent és correcta, no? que la societat i els seus representants polítics donen per vol una mica la feina, que és molt dura al final, perquè estan iniciant molt de projectes. Bé, no va costar molt, la veritat, no sé, jo també som molt pesat, ja molt intens a vegades i quan se me posa un projecte a la cabeça és difícil de parar-lo.
0: Rebeca Morell, enhorabona, moltíssimes gràcies per estar aquí. Acaba de gaudir, estàs fent feina, però aquest contacte amb el públic també no té preu.
4: Moltes gràcies a vosaltres per acollir-me.
0: I no fluixis.
4: No.
0: Ens ha encantat.
4: A tope.
0: Diego González, responsable d'Adema, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, un plaer.
0: 8:48 minuts, un poquet de música, música més de Xavier Fiol, que també és un protagonista d'aquesta Nit de l'Art, va ser un dels impulsors d'aquesta iniciativa, però a part de galerista, en Xavier té un grup que es diu Ex Crocodiles i sona així.

0: L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1: Notícies d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
1: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
9: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
10: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
11: En Joan de Fogi, i de, se va acostar allà fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
12: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
13: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
14: Bienvenidos a la segunda división.
13: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
15: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
16: En Tomàs, ho pot dir.
13: David Gui, bon dia.
16: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
13: Company Fuster, bon dia.
17: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
18: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
19: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
20: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
21: Que guapo.
20: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
21: Lo nostre, cosa feixuga.
20: Uf, molt bona.
21: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
20: És impossible. Sí que és possible.
21: Cosa feixuga.
20: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
21: Clar que és possible, tot és possible.
20: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
21: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
20: Fora.
21: I en puga et sent.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: 8 i 55 minuts, continuem emetent aquest aviador especial amb ocasió de la 30a edició de la nit de l'art del Casal Sollerig de Ciutat. Comentàvem a l'inici, són desenes les galeries que hi participen en aquest esdeveniment, que té la seva vessant cultural, artística, òbviament, i també social, espais públics, museus que hi col·laboren, institucions, una cinquantena d'exposicions que des de les 6 de l'hora baixa estan gaudint milers de ciutadans i ciutadanes que omplen els carrers i places del centre de Ciutat, amb una nit de l'art també cada vegada més expandida, fins i tot en ramificacions a Menorca, la participació també del Museu Hauser & Wirth allà a l'Illa del Rei, i com dèiem, moltíssimes mostres i molt diferents aquí en el Sollerig, també un exemple d'artistes contemporànies i joves que presenten i ocupen aquest espai, a Rebeca Morell, en la qual hem parlat, i també Nebel Fullana. Crec que na Mònica és caminant per entre aquests espais, pels carrers del centre de Ciutat, i no sé si té qualque, precisament, ciutadà ciutadana que estigui gaudint ja d'aquestes propostes, Mònica.
1: I doncs sí, els carrers de Palma són plens de gom a gom, però tenim ara, i de fet hem pogut arribar des de la nostra tornada, la Galeria Reus, en aquest espai de la Fundació Barceló, que també és en el centre de Palma, i que justament mostra una exposició en col·laboració amb ADEMA. Ens acompanya Mònica Galvan, que és una de les responsables d'aquest centre, avui també combinant feina i plaer, entenem. Conta'm-nos un poc com ha anat aquest dia i què esperau.
2: Sense dubte, la nit de l'art és una cita ja que tothom espera, amb molta il·lusió, perquè tothom ens trobam amb molta il·lusió i la veritat és que com mou, com els carrers estan ple de gent, que hi ha aquí per això que ens junta, que és l'art, i molt emocionada, la veritat.
1: Idò, bé, aquí està molt ple, però veiem ja també algunes obres que em pot veure. Conta'm-nos què és el que se mostra en aquesta nit de l'art a la Fundació de Barcelona.
2: ADEMA és el grau de Belles Arts que ja hem fet la primera promoció, i Confluències, que és la proposta que ara presentem aquí per la Nit de l'Art, és una mostra col·lectiva dels alumnes que estan començant el quart curs del grau. Per tant, és una exposició que ja és aquest, de fet el títol ve d'aquest pas, que és un pas important per la seva formació, perquè ja estaran ja cap al TFG. Per tant, Confluències vol dir aquest moment de connexió, de trobada, de reflexió, d'experimentació. Per tant, el que veuran aquí és una exposició col·lectiva de 16 peces dels alumnes d'ADEMA, cadascú amb el seu llenguatge, que ja és un llenguatge més treballat, més que conmou, sense dubte.
1: Que bé, Mònica, perquè la veritat és que parlam de grans noms, grans galeries, però aquests artistes, i de fet al llarg del programa hem parlat també d'ADEMA, de la seva molt bona funció, aquests artistes necessiten també aquest suport inicial, visibilitat i aquesta ajuda que, sens dubte, entitats com la vostra aconsegueixen també. Fins quan la podrem veure, aquesta mostra? I conta'm-nos un poc també la projecció que solen tenir aquests joves.
2: Aquesta mostra se podrà veure fins dia 3 d'octubre i a mi m'agradaria, ja que tinc l'oportunitat de que com els alumnes estan fent ja una experiència real, vital i professional. Com has dit, els artistes estem molt emocionats.
1: Molt bé. Mònica, moltes gràcies, se mos acaba el temps, molt amable, i animau-vos i veniu no només avui, sinó cada dia a la Nit de l'Art.
0: Moltes gràcies, Mònica. I Mònica, idò, aquí posam el punt i final aquest especial Nit de l'Art, en a més de les 8, amb ocasió d'aquesta 30a edició. Hem parlat amb artistes, amb galeristes, amb responsables institucionals, amb un esdeveniment que està omplint els carrers i les places de Palma amb ocasió de l'art contemporani, la qual cosa sempre és una bona notícia. Vagi molt bé.

0: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc. Endavant, Toni Tenerife.
1: Salutacions, bon vespre, benvinguts a la que és avui la segona edició d'Esports 3 en joc. El Lleida d'Eivissa que juga, així està programada, de les 9, partit corresponent a la quarta jornada grup segon de la primera federació. Els de Raúl Llona visiten a un Real Jaén que està protagonitzant un inici de campionat notable. Imbatut al seu recinte de la victòria, l'equip de Manolo Herrero en 7 punts és quart, un joc sobre una UD que és 5-6. Els andalusos que enguany debuten a primera federació és un dels històrics del futbol andalús. Compta amb 97 anys d'història i suma 3 temporades a primera divisió més 16 a segona. El seu objectiu per enguany la permanència i fer-se forts al seu estadi. El nou la victòria, encabuda per més de 12.000 espectadors. Per tant, el d'avui és un test de molta exigència per una UD Eivissa que passa amb nota als seus partits a casa, però que arrossega la primera derrota i decepció fora de Can Misses, al camp de l'Antequera per 3-2, però tot això va ser a la primera jornada. De tot allò i més, mos ho compta des de ja Raúl Medrano i el nostre analista de lucha d'aquesta casa, Toni Torres. Bon vespre a tots dos.
2: Molt bona vespre, Toni, molt bon vespre. Oients d'IB3 Ràdio, quan tot just ara mateix comença amb un pèl de retard el partit a l'estadi de la Victòria que enfronta el Real Jaén i la Unió Esportiva Eivissa. És la jornada 4 del campionat de Lliga de la primera federació a la grup 2 i s'enfronten dos equips que han començat, podríem dir, prou bé la temporada. Una, sobretot amb els resultats, el Jaén, que fins avui era quart classificat, ara amb els resultats que s'han donat sort, és cinquè, que ha sumat 7 punts de nou, que encara no coneix la derrota. Espera, que va el primer atac, precisament, dels andalusos, la treu la defensa de la UD, deia el Jaén, 7 punts, un més que una Eivissa que du 6 de nou, que va començar amb derrota al camp de l'Antequera, però que després ha sumat dues victòries consecutives com a local. Avui cerca la tercera, cerca els que serien els seus primers punts com a visitant de la temporada i ho farà amb el següent 11. Bé, abans de dir de les alineacions, saludo també Toni Torres, que el tinc aquí. El tenia el telèfon fins 10 segons abans. Ets un tio ocupat, Toni? Bon vespre.
3: Sí. Bona nit, Toni. Bona nit, oients de l'IB3 Ràdio.
2: Com ho veus? M'has dit que venies amb ganes, avui d'aquest partit.
3: Jo crec que és un partit per reivindicar-se, és a dir, és un partit on tenim un bon rival davant i amb molta dinàmica positiva que du acumulada en els primers començaments de temporada, i crec que és un partit per calibrar certament aquest Eivissa. Sí, ha recuperat certes sensacions després de les errades importants que va cometre Antequera en el primer partit i veure a quin nivell darà aquest equip, que si volem anar a seguir cresquent hem d'anar corregint errors i sobretot aconseguir el mateix resultat que hem fet fins ara.
2: Bé, s'han disputat a 12 minuts d'aquesta primera part i ara sí vaig amb les alineacions de la duel per part de la Unió Esportiva Eivissa. Alguna sorpresa a la part ofensiva. Ara ho veurem. A la porteria juga Andrés Prieto, línia de 4 amb defensa, amb Víctor García, lateral esquerre, Pablo Busto, lateral dret, parella de centrals, Jeremy Blasco, el francès, i Eric Curbelo. Fins aquí tot el que podíem esperar. Mig del camp també, prou lògic, amb Genaro, Teo Baix i David Astals, que va fer una gran segona part quan va entrar de suplent a l'últim partit, i a la part ofensiva Joldi a una banda, Lazo a l'altra i Manu Justo a la punta d'atac. Això vol dir que Iker Varela cau de l'alineació per primer cop aquesta temporada. Veiem a Joldi per la dreta i Lazo per l'esquerra, que era el dubte que podíem tenir. Lazo l'altre dia actuava per l'esquerra, avui per la dreta, perquè és la ubicació habitual d'Iker Varela. A la banqueta al costat de Raúl Llona, porters suplents, l'al grec Stamatakis i a la romanès Rares Blat, Fadel, Eslava Masella, Iker Varela, Pedro Ortiz, Hugo San Modesto, Gonzalo Almerara, Eric Ruiz i el futbolista del filial Agustín Gorla. Recordem que té les baixes per lesió de de Josep Calavera i d'Ivan de l'Olmo, a banda de la, ja que no repetirem gaire més, de Liberto, que estarà fora tota la temporada. Per part del Jaén, anem a veure si els col·loquem, perquè jo tenia dubtes a l'hora de dibuixar-los aquí al paper quan ens han donat l'alineació. De moment ho farem així, amb Morillas, l'exporter de l'Atlètic Balears, a la porteria David Serrano, lateral esquerra, i el lateral dret para Javi Moyano, parella de centrals, José Álvarez i l'altre qui era central, Toni, que els tinc aquí desperdigats. I Àlex Pérez, perdó, ara
3: Àlex
2: sí.
3: Pérez.
2: Després, Adri Paz, Caballero i Moja Sanhaji al mig del camp, Diego Fuentes per la dreta de l'atac, Martos a l'esquerra i Siberio, que és el pitxitxi de la Lliga, amb quatre dianes, sorprenent pitxitxi, tindrem temps al llarg de la retransmissió per parlar d'aquest futbolista a la punta d'atac. A la banqueta, al costat de l'entrenador Manolo Herrero, queden al porter suplent Salvi Carrasco, Montejano, Jaume Pol, el futbolista mallorquí, ex de l'Atlètic Balears, que podria debutar avui, recordem, ha estat fora de les convocatòries per una lesió que va patir a l'estiu, ja recuperat, arriba molt just, lògicament, jo no crec que tingui minuts avui, però bé, és una gran notícia ja el fet de veure'l a la banqueta a disposició. Deia Jaume Pol, Fran Gallego, Pelivanov, Peque Polo, l'ex del Poblense, entre d'altres, Janis, Nacho Castillo, Moja Keita, un altre ex-balearico, tres futbolistes de l'Atlètic Balears han fet el Palma Jaén per recalar al Real a Jaén. Moja Keita, per cert, a Mitja Eivissenc, un futbolista nascut al Senegal però criat a Eivissa, Mauro, Òscar Lozano i Busi completen la banqueta. M'he tallat molt a mi mateix fent les alineacions. L'àrbitre del partit, Jorge Tàrrega Lajara, assisteixen Juan Carlos Montoya, José Miguel Ganaza, quart àrbitre amb el Barlow Cost, Alberto Sevillano. Ara sí, hem posat les peces damunt a la taula, es compleixen 5 minuts, de moment no ha passat absolutament res, damunt la gespa d'aquest estadi de la Victòria, que presenta una bona entrada, un estadi cuco, podríem dir, un estadi polit, amb capacitat per a 12.500 espectadors, que va tenir una reforma ara fa poc, i la veritat és que ha quedat un estadi per a la Primera Federació prou adient, prou polit i prou apeteixible, no?, per anar a jugar. Toni, com ho veus? Avui parlàvem de prova de foc, és un tòpic, però és cert que segurament és el partit més complicat des que ha disputat l'Eivissa fins ara, damunt el paper, i la veritat que una oportunitat, no?, per reivindicar-se i per començar ja, ara sí, a posicionar-se a la part més alta de la taula.
3: Sí, no, jo crec que és un partit important, sobretot és un rival, també ha que recordar, que és un rival recent ascendit, però també és veritat que està en una molt bona dinàmica, amb uns resultats molt, molt contundents al principi de temporada. Jo crec que l'Eivissa és un equip que, després de tot el que ha passat durant totes les temporades, està completament clar que està encara molt en construcció, però també és veritat que és molt millor passar aquest tram d'intentar buscar el millor d'aquest equip guanyant i amb victòries. I avui, si varen cometre errors en què varen dar bones sensacions, jo crec que l'equip va ensenyar alguna cosa ja a Antequera, però les errades puntuals ens varen penalitzar tremendament. Jo crec que avui és un partit per saber si aquest equip s'ha pogut corregir aquests errors i que tinga voluntat suficient i futbol suficient per buscar-li problemes a un equip que qui li ha plantat cara estarà al mismíssim West, que jugaran dos jugadors menys.
2: Anem a veure com ha resolt l'Eivissa les dificultats que li plantegi aquest Real Jaén Club de Futbol, que, com deies, és un recent ascendit. De fet, és el tercer recent ascendit seguit que s'enfronta a l'Eivissa. Coses del calendari, de moment s'han resolt amb dues victòries, però és un recent ascendit que pot tenir un pot de trampa, perquè al final és un equip que ha jugat a primera divisió, eh? Tres temporades a primera, ha plogut. Jo no sé si tu havies nascut. La darrera va ser la 57-58. Havies nascut?
3: Jo vaig néixer després per poder anar a jugar a la Victòria B, antes de la reforma del camp.
2: Ah, tu has jugat?
3: Jo he jugat allà. No, però,
2: no està el mateix lloc.
3: No està el mateix lloc. Si aquesta estava just aferrat a l'estació de Renfe.
2: No, clar, ara està com a... És curiós, perquè jo...
3: És una cosa que tenia sa duda, perquè no ho sé, però no. Sí que sé que vaig jugar allà.
2: Aquest estadi va ser inaugurat l'any 2001, ho tinc aquí apuntat, es diu Nuevo La Victoria, però, sí, però no està en una altra ubicació, que aquella era més, més cèntrica.
3: Aquella estava just, ja t'ho dic, a Ferrata, sí, a l'estació de Renfe.
2: Jo no he estat al vell, he estat aquest, i som un tio documentat, he estat aquest, vaig estar, mira, ho vull explicar, amb el nostre company i amic Víctor Sancho, sí, i més amics, perquè estàvem allà enmig de semivacances o de pont o alguna cosa així, i vam anar per oci total a veure un Jaén Ponferradina de play-off d'ascens a segona divisió A. En aquell moment, que no, al final era primera ronda, va guanyar el Jaén, però no recordo si va acabar pujant bé. És igual, ja devia ser, parlo de fa 16 anys o una cosa així, o 17. I estàvem allà. Quines coses fem els friquis del futbol, anar a veure un Jaén Ponferradina de vacances, tu.
3: Jo ja t'he dit que no, ja no sabia ganes. si tenien el mateix nom, si era la mateixa ubicació, ja era una duda que no
2: tenia perquè aquest
3: clara.
2: Està, el que volia dir, una curiositat d'aquest estadi on està jugant l'Eivissa és que està com prou lluny de la ciutat i està com damunt un petit turó, una petita muntanyeta, i la veritat és que és curiosa la ubicació envoltat. Atenció ara a la centrada, a les mans de Prieto, deia per tancar això, que està envoltat totalment d'oliveres, com no pot ser d'una altra manera, no? És la ciutat de l'oli.
3: És el que toca Jaén.
2: I és curiós perquè això, perquè no pot ser més de Jaén que està envoltat completament d'oliveres. Espera, i a més vam anar caminant i semblava com un tour de l'olivera. Tu, espera, que va el Jaén, que ha sortit amb un poc més d'empenta que a l'Eivissa. Atenció a la centrada, fica a la capa Curbelo.
3: Sortit amb molt de ritme, eh?
2: I per cert, ara ja falta, això
3: falta
2: greu. Podria ser targeta, eh? Sortia
3: sí, no, ja ho és.
2: Amb energia Ander Joldi, ha rebut la falta de Caballero, primera amonestació, la sala queda al migcampista Antonio Caballero de la Jaén, en tallar aquesta perillosa, bé, no era perillosa, perquè encara cap propi, però s'ha tirat al terra clarament per tallar l'acció, falta tàctica. És dura l'entrada, eh?
3: És que arriba molt tard.
2: És que és dura l'entrada, eh? No
3: arriba
2: dic que sigui
3: tard,
2: de vermella, però
3: la cama no la dur res en terra, sí, la dur aixecada. Sí.
2: Ara hem vist la repetició, és cert que és lateral, no serà vermella en cap cas. No, de fet ni es revisa,
3: no.
2: Però és dura, eh? Un pèl innecessària.
3: No crec que sigui una targeta, una falta per targeta vermella ni molt menys.
2: No, però aquesta contundència...
3: Però sí que és una targeta per jo groga clara, perquè independentment de que arriba molt tard a la pilota, no és una entrada neta d'aquestes que vas en terra i arribes tard, sinó que a més ha entrat amb una encelebració de la cama que, vull que o no, d'un risc de perill.
2: I a més sense cap opció de jugar a la pilota, d'arribar a la pilota. Clarament ha anat a tallar la contra. Per cert, no ho hem dit, per la gent que estigui mirant també la senyal per la tele, l'Eivissa s'haurà adonat que és una Eivissa poc reconeixible. Per què? Perquè està estrenant roba.
3: Està
2: estrenant la tercera equipació amb un color que no havia dut mai, que no estem acostumats, que és un color... Quin color és això, Toni? És un marró... Marró
3: jo,
2: barra daurat, no?
3: Jo és un color... És que no sé, és que això és un poc pistatxo, no sé.
2: Es pot dir la paraula? Es puc dir que és un poc color caca o no?

0: quadres, una cosa estranya. Espera, que va a la Eivissa ara, la centrada, pot ser bona, no pot arribar Manu Justo, però serà... No, porta, no pareixia que podia ser corna, no. Serà porta per Cantet, l'àrbitre, que ha estat Lazo, perdona, Manu Justo, qui cercava la rematada. Bona acció ara de David Estàs, trencant pel carril del 8, i la centrada... I jo crec que era corna, això, eh? Jo crec que ens acaben de tancar un corna a Toni Torres aquí, eh? Però bé...
1: És possible.
0: El que deia, la camiseta marró clar, pantalons també marrons, no? Però un marró bastant més fosc. He de dir que l'equipació completa a mi m'agrada bastant. És una equipació totalment de futbol modern, d'aquesta nova marca firma que, amb la qual ha arribat a un acord l'Eivissa com a sponsor de la roba, que és Braindead. Una marca americana que jo particularment no havia sentit mai. No, tu, Toni, ets un tio més modern.
1: No, no. Digue'm no, jo tampoc. No, no,
0: tu Tenerife l'havia sentit mai, Braindead, o no?
1: Per molt modern que pugui ser, jo aquí no rim.
0: I...
1: O no he arribat, vaja.
0: Per cert, que han anunciat que ja per fi, informació de servei, dia 23, dimecres 23, per fi obrirà la botiga oficial del club, que està roman tancada des de... Diria que des que va acabar la temporada passada, des de l'últim partit o dies després, va tancar la botiga i no l'havien obert. Així que per fi els aficionats dia 23, perquè online també està tancada, no funciona el link. Així que per fi dia 23, la gent que vulgui la nova equipació de l'Eivissa la podrà comprar. Atenció que va ara a la Jaén, la pilota que li cau a Siberio, el seu xut contra les cames de Jeremy Blasco, la pilota però encara és viva, és ara Diego Fuentes, ja veu la incorporació pel carril dret de Moyano, que fa la centrada, Prieto se l'ha vist deixar de passar... I finalment sortirà per la línia de cal, serà banda, aquesta centrada duia verí, però ha passat a la perill.
2: Per cert, no, Raül,
1: veient una Eivissa... Digues. Perdona, perdona.
2: Per cert, digues. No, volia comentar, molta gent, les graderies.
0: Al camp, sí, espera, que ara va la centrada, llàstima. Sí, hi ha una bona entrada. És cert que hi ha 12.000 espectadors, té una capacitat per a 12.000 i que els laterals estan plens, els fons no tant. Però sí, el lateral...
2: Sí, Josep, mi persona no li lleves, eh?
1: No, segur que no, i alguna que... més, quizà.
0: És que la gent està amb il·lusió, eh? M'expliques, mira, jo tinc, curiosament, tinc un amic que és molt simpatitzant del Real Jaén, si ens està escoltant, que mai, que igual ens escoltava, eh?
2: Que segur que t'escolta.
0: Li envio una abraçada.
2: Segur que t'escolta.
0: I m'ha dit que hi ha molta il·lusió, eh? Pensa que el Jaén fa 2 anys estava a tercera federació, han encadenat 2 ascensos seguits i ara estan quart classificats sense perdre, així que jo crec que és el pic de la il·lusió després de molts anys amb el futbol a aquesta ciutat.
2: No, només vull recordar, Raül, que es va fer, es va jugar l'ascens contra l'Atleti Balears a la darrera eliminatòria i que es va imposar i que era el partit d'anada quasi 10.000 espectadors. Estic parlant de fase d'ascens de segona a primera federació. És una gentada. Però és que te diré més, a tercera federació, perquè els partits del Jaén els dona pel seu canal de YouTube. Els donava els partits de tercera l'any passat de segona. I el camp, a tercera federació, presentava unes entrades espectaculars.
0: Espera, que va el Jaén, perdona, pot marcar el Jaén! Atura Prieto, quina jugada individual que s'ha marcat. Crec que era Martos, ha conduït. És que no te tallava perquè semblava que no anava enlloc. No, no era Marcos, era Diego Fuentes. Semblava que no anava enlloc, però ha fet una conducció més pròpia de Messi que d'un futbolista a primera rep. És cert que no ha trobat gaire posició, ha anat corrent, s'ha animat i al final s'ha plantat sol contra... Toni, no pot deixar enrere 4 defenses així,
1: sí, perquè no,
0: tampoc és Adeyemi, aquest home.
1: Aquesta jugada que atacava molt abans d'allí on l'han atacat i que tampoc l'han decidit. Vull
0: I ha estat una ocasió claríssima.
1: Ha que ser molt contundent molt abans.
0: Espera, que ara fa la rèplica de l'Eivissa, la pilota per a Ander Joldi. Jo vull veure aquesta jugada repetida perquè no acabo d'entendre la facilitat amb la que aquest home s'ha plantat al punt de penal sol contra Prieto, perquè ja t'he dit, tampoc és que sigui Usain Bolt, ha conduït, no fa l'efecte.
2: Té un bon equip el Jaén, eh? No ho sembla. Ja t'he dit.
0: Sí.
1: Sí, no, i a més un equip que té una circulació de pilota molt ràpida i un equip quan
2: sí.
1: Per cert, es veu que té algun problema amb algun jugador perquè té un canvi a punt de fer-lo.
0: Sí, no, m'ha paregut que hi havia un futbolista... Sí, mira.
2: Entra
0: Mauro i marxa amb el...
2: Amb el de 7. Javi Moyano, és capità.
0: Javi Moyano, sí. Lògicament serà un problema físic.
2: Sí.
0: Jo no he vist en
2: Són 41 anys, crec que té en Javi Moyano.
1: Sí, doncs aquest era el tercer central de...
0: 40,
1: perquè juguen 3 centrals al Jaén. Aquest és el tercer central i es veu que algun problema ha tingut just començar el partit.
0: Javi Moyano, 40 anys, central o lateral dret,
2: sí.
0: Que abandona el camp,

0: Baixa no sé si importantíssima pel Jaén.
1: Bueno, ja, igual era, home, és un jugador que han passat a primera divisió,
0: sí, però sí, sí,
1: 40 anys li han de passar. Ara, en algun moment li han de passar els 40
0: clar, anys. Esclar, però és que el juga tot. Fixa't i s'estreix, és que el juga tot. És que és imprescindible per Manolo Herrero.
1: Vinga, que va. Ara l'atac del Jaén. El Jaén que arriba moderadament fàcil, podríem dir, a tres quarts. Ara intentava Martos filtrar la pilota cap a Siberio.
2: Canvia central per central, eh?
1: Marco Siberio Toro. Hem de parlar d'aquest davanter, Toni.
0: Molt bon jugador. Aquí, eh? Alerta, quatre, molt bon jugador.
1: Quatre gols en tres temporades.
2: És un jugador molt poc estètica i molt efectiu.
1: Un futbolista que amb 32 anys, pràcticament, no ha trepitjat futbol d'elit, que té una trajectòria que a mi em fa moltíssima gràcia, que va començar jugant a una universitat dels Estats Units, a Delaware,
0: sí, sí, sí,
1: que ha estat equips de categories inferiors d'Àustria, per exemple, me fa molta gràcia que ha estat a l'Amstetten, ciutat tràgicament famosa pel monstre d'Amstetten, tu te'n recordes? Del...
2: No.
1: Sí, home, aquell que va tenir segrestrat a la seva dona,
2: ah, fills, sí,
1: que va tenir fills amb les fills,
2: sí, sí,
1: un autèntic drama. No, no, o sigui, no estic fent broma, vull dir,
0: no, aquest, terrible, ser, sí, tard, sí,
1: recordeu,
0: sí, sí.
1: Un cas molt mediàtic, el de monstre d'Amstetten, que és un petit poble, i allà va jugar Siberio. L'any passat estava al Colònia Moscardó, que és l'equip també famós perquè l'entrenava Javi Poves, aquest,
2: sí,
1: aquest tio mediàtic que sempre està liant, que
2: aquest
1: és terraplanista.
2: Un pol lunàtic.
0: Un pol lunàtic.
1: Exacte. I ara arriba al Jaén l'any passat. Espera, que va la Eivissa. Ara continua amb l'anècdota. Ander Joldi, la centrada serà corna. Dic, el fitxa a la Jaén la temporada passada... puja i ara està a primera federació i porta 4 gols en 3 partits. Després de passar per equips molt random, com diuen els moderns ara, la veritat és que és una trajectòria. Mira, aquí estem veient la jugada repetida. La veritat és que hagués estat un golaç. L'aturada és bona, és el que tira
2: el pel. És que aquí s'erró, està natural, per la zona de mig camp, per la zona de tres quarts, quan arriba en la velocitat que arriba conduint a buscar centrals, els deixa amb un problema serio, important. De totes formes, l'Eivissa ha canviat una miqueta el dibuix, eh? Veiem a Teo Valls anar molt més al centre a buscar...
1: Espera, que va el corna, intentava arribar Jeremy Blasco, serà de nou corna, no porta.
2: Jo crec que es porta. No, volia dir que incorpora molt més a la zona de rebre primer i intentar construir en joc a Teo Valls, cosa que no havia fet tan a menut anteriorment, deixant-li molt més protagonisme a Genaro que ell, i estan veient que caigut a banda dreta i Oldi, a l'esquerra hi va una miqueta el tema de Juan Carlos Lazo, i deixa un intermig allí entre banda dreta i la segona punta per Javi Astals. Jo crec que a quan més participi en el joc, quan més tinga possessions David Astals en aquests partits, jo crec que l'Eivissa ho agrairà, però molt, molt, molt.
1: Deixa'm que expliqui, perquè ho tinc aquí davant ara, la trajectòria del Pichichi del grup 2 de primera federació, que espero que avui es quedi, sigui el primer partit que quedi sense marcar, Marco Siberio. Va començar a la Universitat de Delaware, després va anar a l'Atlético Güímar, que és un equip canari de la tercera ref de Canària, després va a Àustria, que no sé què té amb aquest home amb Àustria, a l'estat del Paura, no em preguntis de quina categoria és això, torna al CD Buzanada, d'Espanya, tampoc em diguis quina categoria és això. Després torna a Àustria, a equips com el SB Horn, el Amateure OE, no sé si pronuncio bé, i el SKU d'Amstetten, que després va a Polònia, al Podbeskidzie, i, espera, no em tallis amb un gol. Després va, torna a Espanya, amb l'Unión Surjaiza, que és un equip canari de tercera federació, va al Colònia Moscardó, a segona federació, i ara, i l'any passat, al Jaén a segona, i ara a primera. Espera, ara vas amb el gol perquè ho prova l'Estal, res. Ara sí, vinga, dóna-li el gol.
2: Oh, no ha pitat, falta aquí.
0: Tu ja saps de quin partit estic parlant, eh?
1: Sí, sí, imagino.
0: S'ha basat el Sevilla, el marcador.
1: Mira.
0: Gol de Fofana. Sevilla 1, Barça 0.
1: A Sevilla ja li va fer 4 o 5 al Barça l'any passat al Pijuan, no? Ara recordo.
2: No és tan fàcil un guany.
1: Bueno, l'any passat jo crec que va ser l'únic partit que va perdre el Barça a la primera volta.
0: 4-0. 4-0.
1: 4-0, oi? Veus? Sí, ho recordo.
0: 4-0.
1: Bé, aquí de moment 0-0 amb una única ocasió. L'ha tingut Fuentes en aquella acció que ha conduït marxant de tothom. Què t'ha paregut la trajectòria de Marco Siberio? És que a mi me pareix tremendo, perquè és un futbolista que té 32 anys.
2: Home, jo crec que un jugador com aquest, arribar així com... A veure,
1: cuidado, no, ja han jugat al terra.
2: Aquí hi ha una mica d'arma.
1: Ja han jugat Adri Paz al terra del Jaén, no sé què ha passat, molt, però ha pres
2: molts,
1: mal, eh?
2: Molts de...
1: Sí, el gest és de mal. Mira
2: molts
1: que de
2: jugadors entrant, molts d'assistents entrant a la una.
1: Sí, a veure què li ha passat.
2: Que no hi deixa primer jugada.
1: Ah, li trepitgen. Trepitges, jo crec que totalment involuntari, Lazo. Adri Paz, el turmell. Bé, joc aturat perquè estan atenent... Lazo amb l'esprai.
2: Esperem que no sigui molt.
1: Sí, jo crec que podrà continuar. El gest era molt mal, però és el típic que quan t'atrepitgen per la part de darrere del turmell, crec que és totalment involuntari, no crec ni que es revisi. En tot cas, Toni, analitzem un poc el que estem veient. Estem no. a punt d'arribar a l'Equador a la primera amb aquest 0-0. L'Eivissa no ha tirat a porta.
2: Bueno, l'Eivissa no ha tirat a porta i ells tampoc.
1: Sí, ella, Tomàs, t'hem tingut a la de Fuentes.
2: Bueno, sí, s'ha de Fuentes.
1: Va, que ja és molt clara. Fuentes,
2: sí. Però bueno, és a dir, jo crec que aquest partit, s'impetu que t'inicial, que passar-lo i sobretot el que jo espero que és que l'Eivissa tingui molta més presència en el partit que té actualment. És a dir, és un equip que té bons jugadors, que tenen que buscar enfrontar molt, sobretot tenir control del partit, que a voltes s'ha notat en falta, i a partir d'aquí a veure qui serà capaç de dur-se el partit per davant. Això segueix pitant, Toni.
0: Sí, sí. No, que novetat, que no vol, hi gol. L'alegria que el Sevilla li ha durat 4 minuts, no s'ha amoïnit el seguidor del Barça, que ha empatat Rafinha per part del conjunt blaugrana, mogut el partit de moment al Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Futbol Club Barcelona 1.
1: Aquí som a la 23 d'aquesta primera meitat, ja continua joc, pot continuar Adri Paz sense més a... problema, si anem a veure si l'Eivissa es fa un poc més amb el control de la pilota, perquè de moment em fa la sensació que està jugant el que vol més el Jaén, que no pas el que vol l'Eivissa ara,
2: no,
1: la pilota.
2: Sí, és veritat que busca ses bandes, intentar buscar superioritats en banda, però els juguen pilotes molt llargues. Conseqüentment, o tens molt de certa sort que reps la pilota per poder encarar per banda i buscar avantatges, o buscar algú que et dobli per poder-li jugar amb la pilota, o si la perds, tornes a perdre la pilota molt de pressa. Jo crec que hi haurà que tenir una miqueta més de paciència conforme passin els minuts, però també és veritat que la sensació és que ara mateix l'Eivissa s'ha llevat una miqueta aquella espanta inicial que havia tingut el Real Jaén quan ha començat el partit.
1: Ara bateu baix la centrada de la futbolista de Nims, que no troba ningú i intentava David Astals evitar que la pilota sortís per la línia de calça, perd per la línia de fons, serà porta per un Real Jaén que, com dèiem, continua invicta aquesta temporada del retorn a la primera federació. Va guanyar per 0-3 al camp de l'Europa a la primera jornada. Va empatar, curiosament, el Jaén ha guanyat els dos partits a domicili i ha empatat l'únic que ha disputat en el seu estadi. 0-3 a Europa. Bé, a Gràcia. Bé, tampoc a Gràcia, però l'Europa no juga al seu camp, a Can Dragó. 0-1 a Terol, va guanyar la setmana passada, i l'únic partit que ha disputat aquí a casa, ho hem comentat abans, 2-2 contra l'Osca, però que és gairebé com una victòria perquè va resistir aquest 2-2 jugant gairebé mig partit.
2: Amb dos jugadors menys,
1: efectivament. Tota la segona part, 9 contra 11, ja amb 2-2, i contra
2: un rival de certa entitat.
1: En canvi, l'Eivissa, recordem, per si hi ha algun despistat, derrota en Tequera per 3-2 de la primera jornada, i dues victòries a casa, 2-1 al Rayo Majadahonda, 2-0 al Sant Andreu. Va Siberio, el rodamont del Jaén, allà va Siberio, que retalla, fa un canvi d'orientació, és bona per a la incorporació de Mauro per aquella banda, retalla Mauro, fa la centrada, no sé què estan reclamant els jugadors de l'Eivissa, en tot cas la pilota que ha anat directament a peus de Jeremy Blasco, ja la treu l'Eivissa, va pel terra.
2: Falta Mano Justo.
1: Mano Justo, falta, tallant l'atac de la UD a la Jaén. Em costa acostumar-me a veure l'Eivissa amb aquest color, eh? De vegades em confon els equips, saps?
2: Sí, bueno, però mira que jo que no me sol preocupar massa el tema dels colors i que no som tan com tu, que sempre es mira aquests detalls. Avui estava pensant que no podia jugar en su blau i no tenia clar amb quin color jugaria.
1: Vinga, jo sí. No, és que l'única camiseta que m'han presentat era aquesta. Atenció ara, que va la pilota.
2: Jo el dit, un corna, que era l'únic que podia treure amb aquesta jugada.
1: Corna, la veritat és que té raó, Toni. Era difícil treure alguna cosa més que aquest corna que acaba d'assurar Teo Baix. Quan som al minut 26 d'aquesta primera part, està sent bastant avorrit el partit. Eh? Ja sé que la gent pensarà, el Medrano sempre s'avorreix. El futbol és així, l'Eivissa és així, amics i amigues.
2: Tu prepara't per cantar, que avui et tocarà cantar, ja veuràs.
1: No tinc ganes de cantar, que és dissabte vespre, Toni, que hauríem d'estar a la discoteca i estem aquí amb la UD sense tirar porta.
2: Que sí, Toni Tenerife, que avui és dia de cante.
1: Avui, i no m'ho donen ni de sopar, tu.
0: Avui m'ho donaran les 12.
1: Espera, que va el corna, vol tancar! Uf, la troba el porta encara és viva, jo crec que això... Ui, que se la fica a la pròpia porta! Mare meva, quina jugada més estranya! El corna tancadíssim, jo no sé si remata un jugador a l'Eivissa o és en pròpia surt, direcció porteria, la treu. Mira, aquí la veiem, repetida, és en pròpia porta, el porter la treu com pot i després el intent de refús és a punt de ficar-se la Mauro en la seva pròpia porteria, ha sortit... Fregant el pal, quina jugada més rara, eh?
2: Quan he vist el pilota que sortia, dic, vaya direcció que agafi.
1: Sí, espera, que va, de nou el corna molt tancat, fica les mans, Morías, hem tret bé aquests dos corna, ara va, home, la meva, quina falta, no? Diu l'àrbitre que pilota, sortia la contra, el Jaén, això era falta i targeta, jo crec. L'àrbitre, però no protesta, eh, el Jaén?
2: Uf, allò m'ha aparegut...
1: Jo crec que era prou clara, eh?
2: M'ha aparegut a tot clar, menys no sé falta.
1: Expliquem la jugada, intentava sortir el Jaén a la contra després del segon corna ràpidament. Era Martos, ha anat un jugador que no sé qui era, no sé si era Toni Genaro, no? Que ha anat al terra.
2: Jo crec que, jo no sé si era Blasco o Pablo Bustos, no, però un dels dos.
1: Tallant clarament la contra al terra, jo crec que era falta i targeta clara per la perillositat de l'acció, i l'àrbitre ha dit que no, que balón, tu, pues balón. Vinga, que va, l'Eivissa de nou, la centrada de Pablo Busto pot ser bona, fica la mà, Morillas al porter de Sa Pobla, i envia la pilota... Banda, l'ex de Constància d'Atlètic Balears, com dèiem, a la porter de Sa Pobla, Morillas, 22 anys, eh? I mira, està fent, al final, molt jove, està fent-se un nom a la categoria de bronze. Per cert, parlant de porters i llencs, no hem pogut tenir el goig de veure Leo Román a la llista de la selecció, hi havia alguna possibilitat, no?, per la lesió de Joan García. Finalment l'escollit ha estat Josep Martínez, el porter de l'Inter, tot i la seva errada flagrant a la Champions, al Bernabéu. És cert que no està sent el millor inici de temporada de Leo Román.
2: Vull ser molt prudent en aquest comentari, perquè és un porter que l'aprecio, que l'he conegut, l'he tractat, no, i he tingut de porter.
1: Òbviament ens hagués encantat que anés.
2: I en Toni ho sap, a son pare...
1: Sí, sí, és que, però, és que igual aquest ens està escoltant.
2: Cuidado!
1: Espera, que va l'Eivissa, va marcar l'Eivissa, fora! Quina gran combinació ara, la passada vertical cap a David Estals, que li deixa de primera a Teo Bas, que havia trencat pel centre, boníssim, una jugada semblant a la del gol contra el Rayo Majadahonda ara fa 15 dies, però en aquella ocasió Teo Bas va a veure barraca, mira l'assistència, bueno, no sé si l'assistència la deixa passar, en tot cas la pilota arriba franca a Teo Bas, que se l'acomoda. No, tu creus que arriba a tocar o és assistència,
0: sense
1: tocar-la,
0: no
1: com Pelé?
2: Jo crec que no la toca, però no era David Estals, eh?
1: No era Estals, era Joldi, no crec, era Joldi qui era el que l'ha deixat passar. Espera, que torna la càrrega, Teo Valls, atura, Morillas, s'ha espavilat la UD, i de quina manera. I bons minuts de Teo, bueno, ha fallat el gol, però ha tingut...
2: És el primer que estava comentant antes, quan l'equip té present sense pilota, quan l'equip es fa amic de l'esfèric, l'equip guanya molt, l'equip té possibilitats, l'equip té qualitat davant per crear ocasions, i aquí ho hem vist en molt pocs minuts, dues ocasions molt clares de gol.
1: Quina pena, la primera, sobretot molt clara, el mà a mà, sí, de Teo. Morillas s'ha volgut aferrar-la tant al pal que se li ha anat fora.
2: Jo crec que és el Lazo ara, que ha fet separat aquella.
1: I ara és un gran xut. Qui, digues, perdó?
2: Lazo.
1: És que jo no sé, volia veure... No, és que jo crec que no arriba a tocar-la, que l'ha deixat passar, li ha sortit una assistència, deixant-la passar, m'ha enganyat fins i tot a mi. Per acabar el corna, la treu. Es traiem el corna, els cornes tancadíssims, eh? Creus, això està clarament treballat, eh?
2: Tu creus, Raül, que... És que falti Pedro Ortiz.
1: Espera, ara m'ho expliques, perquè torna la càrrega a l'Eivissa, la pilota que li cau a Genaro. La controla pel terra. No, era Pablo Bustos, és que encara amb aquesta cameta encara es confon encara més, que és massa d'hora. I com, he de dir una cosa, com tots els entrenaments són a porta tancada, també em costa més fer-me amb totes les cares de prop dels jugadors i de les perxes, la manera de córrer, és que volia denunciar això, Toni.
2: Ha agafat pilota a l'Eivissa i s'ha llevat tot el domini que tenia el Jaén.
1: És que de sobte semblem, duim 5 minuts que semblem al Chelsea, bueno, al Chelsea no, que ha perdut, va perdre 3-0, ahir no, avui, ahir va ser, sí, 3-0 va perdre mal.
2: T'estava comentant abans, quan t'acaba l'Eivissa, que si tu...
1: Espera, que tornem que a la càrrega. Escolta, que si sobte ha canviat el partit.
2: Que si creus que, sí, que es no participar Pedro Ortiz avui és degut a que la selecció de l'altre dia, que s'ha una mica arrencant, o és una decisió tècnica?
1: Jo crec que és decisió tècnica. Jo crec que l'altre dia li va agradar l'estona que van coincidir al camp, Estàs, Genaro i Teo, i ha optat per aquesta via. Jo crec que a mi m'agrada. També és cert que Pedro Ortiz també m'agrada, eh? I no és peloteo de Balear, pues
2: va, eh? Va ser un dels millors la primera part de l'altre dia. Sí, podíem salvar algú.
1: Té molta... A veure, Pedro Ortiz és un jugador probablement tècnicament el millor dels quatre. Estem parlant,
2: té molta presència, a més.
1: Però és que Estalce és un jugador que hauria de ser capdalt en aquest equip, com ho va ser el Sabadell, que va pujar, sí, a segona.
2: Jo crec que l'únic reparo que li podem posar a Estalce és que no va estar massa acertat, com parlava Mantes d'Esporter en els seus primers partits, però un jugador que només aquest dia, en la segona part, es va tirar ell tot sol l'equip a l'esquena i va ser capaç de dominar i tenir possessions en el centre del camp quan els rivals mos havien dominat a ser primer, i que a part d'això va donar una assistència de gol. Jo crec que els números i els detalls d'Estals la segona part de l'altre dia són molt contundents perquè avui siga titular en aquest partit.
1: Ara va Moha Sanhaji, l'altra Moha, no confondre amb Moha Keita, el nostre, que està a la banqueta. Ara va el Jaén, la rèplica. El Jaén que ha de reaccionar, perquè la veritat és que porta 5 minuts passant-ho malament. Atenció a la centrada, rematada. Atura Prieto. Bona estirada d'Andrés Prieto. A la seva esquerra, ficant la punta dels dits. Una rematada que anava mossegada de Martos.
2: Han anat massa facilitats a la línia, sí, de fons.
1: Espera, xuf! Fora, mare meva, el xut ara, cacau.
2: Han anat massa facilitats a la línia de fons per posar una pilota clara que... A més, l'ha posat molt bé per darrere de l'esquena de Bustos i s'ha rematada, no sé, per sa mà de...
1: Era David Serrano qui remata el lateral esquerre, qui
2: sí,
1: entra
2: sí, però mira com perd la marca de jugadors lateral, sí. Conseqüentment té la possibilitat de rematar neta amb una molt bona centrada, perquè és una molt bona centrada, i aquesta pilota, en que no la connecta bé, sí que havia agafat una direcció que sense sa mà de Prieto ve set el gol del Jaén.
1: És cert que la rematada no anava molt potent i que Prieto igual s'adorna un poc.
2: Ha agafat bona direcció.
1: Sí, però jo crec que s'adorna un poc en l'estirada, eh? Però bé, bueno, Prieto molt bé. Millor això que se la mengi.
2: El que sí està clar que si l'angula més, molt possiblement no hi hagués arribat.
1: Vinga, que va l'Eivissa. Mira, estàvem dient que ens estàvem avorrint i ara duim 10 minuts, sí, molt entretenguts, eh? El partit ha canviat totalment. No hi ha hagut pausa per a hidratació, per cert, i deu fer calor a Jaén, no?
2: No, però... Sí que és veritat que tot el que cada volta que hi ha un contacte és falta. Jo no entenc massa.
1: Ara hi ha hagut el que deia Toni, una falta a la mig del camp, gairebé tot just damunt mateix la línia de cal que divideix les dues parcel·les de la terreny de joc. El Real Jaén, com dèiem, que cerca tornar... Bueno, pareix, voldrien tornar a primera, com va estar... Com deia, entre el 53 i el 58, tres temporades. És el primer enfrontament oficial entre Jaén i Eivissa. No s'han vist mai les cares.
2: Jo diré...
1: Bueno, amb el teu Eivissa sí, eh?
2: Ara que no hi ha massa cosa a mig camp, sí, si no m'acallaré. Sí. Tu saps qui era? És que marcava jo a Jaén l'any que hi vaig anar.
1: A veure...
2: Tu vas dir una vegada?
1: Sí, però no recordo. Vas dir tantes coses.
2: Anquela!
1: Mira, que per cert, sí, li enviem una
2: abraçada forta.
1: Una ferrada, perquè aquesta setmana, sí, va perdre la seva dona.
2: David Anquela, Jaén, és un personatge, un mític.
1: No, té un camp, el camp anexa del Corcón, volia dir, ara mesclat. Es diu Anquela. Ara hi ha hagut pilota per a...
2: Tenia una, banda. Tenia una certa conversació l'àrbit aquí.
1: Sí.
2: Ara amb Martos.
1: Treu de banda Moha Sanhaji, el futbolista del Marroc. S'ha equivocat, serà banda per a l'Eivissa. Passen els minuts 35.
2: Jo crec que els partits igualats, sí, és veritat que al principi ha començat amb un Jaén que movia molt ràpid a la pilota i que li costava a l'Eivissa posar-se a l'altura, però que els partits igualat molt. I molt possiblement ha tingut ja quasi més oportunitats l'Eivissa que ha tingut el Jaén.
1: Sí, no, és cert que l'Eivissa, sense fer res de l'altre món absolutament, al final al final podria anar guanyant. També ha tingut una molt clara el Jaén, eh? També
2: sí, no, no, jo no llevo mèrits a ningú, però també l'ha tingut la Eivissa.
1: Vinga, que va Pablo Busto, el futbolista, ha arribat del Betis. La juga per a Lazo. Ara la pilota que canvia completament de banda és David Astals, que veia la incorporació de Pablo Busto. Cercava la centrada l'ex del Betis. Finalment serà banda favorable al Jaén perquè ha estat Busto.
2: Però és banda, eh?
1: Rato que és banda. Tot just aferrat al banderí dret de l'atac de l'Eivissa. Una tarda que ha començat amb la victòria del Mallorca al camp de la Real Societat B per 0-1. Un partit, saps què m'ha recordat? Que l'Eivissa també a segona va guanyar 0-1 al camp de la Real Societat B, en aquella ocasió a Noeta, no a Zubieta. A Noeta, completament buit. Jo crec que eren, jo estava allà en el RAN, jo crec que eren 300 persones. Era un diumenge, recordo
2: era
1: que era...
2: un dia que pluïa molt.
1: Exacte, és que era un diumenge vespre.
2: Sí, sí, que pluïa
1: que
2: molt.
1: Que pluïa molt. I qui ha d'anar a Donosti un diumenge a les 10 del vespre a veure el filial plovent a Noeta, no? Contra l'Eivissa, que tampoc és el rival per a ells més atractiu. O sigui,
2: però
1: bueno,
2: ara de Santat Subieta, que jo allò ho conec, i és una preciositat, el camp que tenen allí.
1: No he estat, el del filial no està.
2: Allò està completament dins de del bosc, que és un... per sí, darrere sí. De Cipódromo...
1: Serà una preciositat, però jo crec que és indigna per segona divisió, la grada que tenen, però bé, això bueno, és una altra història.
2: Això és una altra història, ells...
1: Mira, mira, que bona la control! No, el fora de joc, l'havia controlat beníssim,
2: manos
1: Jordi...
2: Manos li he pitat.
1: No, jo crec que era fora de joc,
2: Ha fet així.
1: No sé, ara, a veure la repe, era la passada llarga... Ah, home, però és involuntària, però sí, l'ha d'assenyalar. Jo crec que està ben xiulada, li toca la mà... Primer, la controla amb la cama, la pilota li surt... Per això l'ha controlat tan bé. Per això era tan bo el control, perquè s'ajuda amb la mà. Jo crec que involuntàriament, però li queda morta.
2: No, és que m'he mirat l'àrbitre i el primer que he fet és així.
1: Minut 38 de la primera. Després de 10 minuts intensos, amb ocasions a les dues porteries. Ara el Jaén, que li ha ficat anestèsia al partit, perquè veia que se li estava anant. L'Eivissa no ha de ser tan intermitent, ha de trobar més ritme. Vinga, ara que ho intenta. L'ha passada, mare meva, l'intent de control de Yoldi a la futbolista de Pamplona. Dolentíssim. Ara, com no ha pogut ficar la mà, se li ha anat, A la control, la juga el Jaén, és Moja Sanagi. Intentava combinar amb Diego Fuentes.
2: Una miqueta en falta molta més participació i presència de David Astals.
1: Sí. L'altre dia va estar molt bé, com dèiem.
2: Ah, sí, és veritat que avui el protagonisme l'acapara completament Teo Valls,
1: Ara la condueix precisament l'home a qui li reclamava més protagonisme, David Astals. Obertura a la banda dreta per a Víctor García, al lateral esquerre de l'Hospitalet. Fitxat aquesta temporada de segona del Màlaga. Aquí el tenim a Víctor, combina amb Lazo. Estan canviant, intercanviant les posicions, Lazo, o sigui, molt mòbils, Manu Justo, Lazo, jo el dic bé, Lazo, i potser Manu Justo no tant, no? Allà al centre intentant fixar centrals, per això serveix més Eslava, lògicament. Mira la passada, ara, llàstima, era bona la intenció de Curbelo. Serà banda favorable a l'Eivissa perquè ha rebutjat Àlex Pérez.
2: Vaim matant a David Astals com a Nande Yoldi, que cauen en una banda o cauen a l'altra i que s'atraca molt més a la línia de sa mitja punta, molt més per dins a Juan Carlos Lazo.
1: Treia de banda, perdona, Víctor García, l'havia pentinat bé Manu Justo, però no ha pogut arribar Yoldi. Pilota a les mans del porter mallorquí del Jaén, Morillas. De moment no es mou el marcador a l'estadi de la Victòria. Si acabés així seria el primer partit en què l'Eivissa no marca i també el primer en què no li marquen, perquè ara mateix du 6 gols a favor, 4 en contra i en tots, com dèiem, tant ha marcat com ha encaixat. El Jaén, en canvi, ha deixat 2 clean sheets. A tu t'agrada això de clean sheet o no? O no saps ni de què te parlo? Saps
2: de què te parlo?
1: És que ara com tot es diu en anglès, doncs jo he incorporat ja... És la novetat per la 26-27 de Medrano. Dic clean sheet, en lloc de porteria a 0.
2: Però escolta, tu que teva tens una clean sheet? Que teva?
1: Sí, sí.
2: La tens clean?
1: Sí. Per si algú no sap de què parlem, clean sheet es diu quan es portaria a 0. Juga l'Eivissa, minut 40, camí del 41. Un golet ara aniria de perles. Recordem que l'Eivissa, si guanya, se situaria momentàniament segon a la classificació, a un punt del líder, que és el Villarreal B, que avui ha deixat escapar els primers punts de la temporada, perquè fins ara duia ple de victòries. Avui anava guanyant 2-0 a casa l'Antequera i ha acabat empatant a 2.
2: Sí, m'ha estranyat aquest resultat.
1: Lidera, com deia, Villarreal B amb 10 punts. L'Eivissa, si guanyés avui, es quedaria amb 9.
2: De totes formes...
1: Superant el Múrcia, també, amb 9 palabres. La passada, ara sí que pot ser bona, el Mamà!
2: Penal!
1: No sé si assenyala. Penal! Penal favorable a l'Eivissa!
2: Penal claríssim!
1: Penal favorable a l'Eivissa, la passada vertical, boníssima para Ander Joldi, es queda Mamà contra el porter Ander Joldi, que remata molt forçat, tan forçat, per què? Perquè ha rebut l'empenta del porter, no? Jo crec, van porter, van la defensa també a tancar.
2: Jo crec que ha tocat pilota antes de que es porti la rotlli.
1: És que jo, l'àrbitre al moment assenyala el penal, protesten els jugadors del Jaén, a mi no m'ho ha semblat en directe.
2: No, sí.
1: Anem a veure si ho tornem a veure. La passada és d'estars, a l'espai, Joldi, que...
2: És penal.
0: Jo claríssim. Claríssim.
2: Per jo és penal, claríssim.
1: Per mi no,
2: claríssim.
1: Perquè Ander Joldi remata.
2: Però i Ander Joldi, no, no, no, que vols, no, no, que faci una vegada que ha tocat la pilota? No, com sap? Què fa?
1: Per mi no és penal.
2: Per jo és penal.
0: Arrossega en cama dreta.
1: Ander Joldi Rama, bueno, a veure, però un moment, esteu parlant de penal del porter o del defensa?
2: No, estic parlant de penal del porter.
1: Pues
2: porter.
1: Per
2: I, no, I crec que no el pita.
1: Per mi no és penal, no l'ha assenyalat, no?
2: No, crec que no.
1: Però
0: és
1: no,
0: penal?
1: Però l'havia assenyalat, no?
2: Jo crec que sí.
1: Ah, o havia assenyalat falta a Joldi.
2: Jo no sé.
0: És penal? Però...
1: No, és penal, no.
2: No, sí, no, és penal.
1: No sé, espera. És que vale, la realització meva televisiva també...
2: No, però si se'n va, no,
1: que
2: no és penal.
1: Que no és penal. Que jo crec que ha assenyalat falta a Joldi, no?
0: Falta de què?
1: A veure, Joldi arriba, topa amb el porter, per mi no és penal.
0: No.
1: I no es revisa, eh? I la pilota està plantada, mira, el punt de penal.
0: Per favor.
1: No, és penal, no.
2: I ningú reclama aquesta jugada?
1: És falta. És falta a Joldi.
2: Falta de què? Però com va ser falta, si xuta?
1: No, és servei de porta. No assenyala res. Ara va cap endarrere.
0: Mare.
1: I tot això...
2: Un altre canvi.
1: No, és un canvi, és Martos, que està fora, no sé, havia quedat lesionat. Era el dorsal 11, no? Hi ha un jugador al Jaén fora.
2: No puc entendre aquesta jugada.
1: Però escolta, que no assenyala res. Però és que he de dir,
2: en la meva
1: defensa he de dir que l'àrbitre ha fet el gest de penal clarament. Ha assenyalat el punt de penal clarament.
2: Jo te pregunto, es porter tirat a Joldi?
1: Que no assenyala falta tampoc. Te
2: pregunto, es porter tirat a Joldi?
0: Es porter sortia per aturar en Joldi.
1: Espera, Joldi, espera la centrada. Vinga, ara ho expliquem. Va, que està atacant l'Eivissa de nou i això ja no val per res. No pot arribar Manu Justo. Vinga, la pilota li cau. Ara seguim,
2: De totes formes, hauran vist ells molt més clars que d'altres.
1: Home,
2: perquè ni siquiera en reclamat.
1: Mira, és que vosaltres dèieu que era claríssim i l'Eivissa ni tan sols la reclamava. Espera, xu, fora! Oh, l'ha pigat ara amb l'esquerra Lazo, cercant l'escaire amb potència fora. Llàstima, que ha estat un golaç. Aquí veiem ara l'acció repetida, se'n xut de Lazo. Llàstima, sí que fa porta un golaç. Sí, li havia pigat molt bé amb l'interior del peu, amb potència. Bé, l'acció del penal, passada llarga cap a Joldi, Joldi arriba a rematar, remata fora, i després, dècimes de segon després, topa amb el porter que havia anat al terra a tapar. Vosaltres dèieu que és penal? Per mi no, perquè el porter no pot desaparèixer d'allà.
2: Ni és davanter tampoc.
1: Però és que no ha assenyalat falta, ha assenyalat porta, res.
2: Bueno,
1: no,
2: ja està, això és el que tu veus, jo no ho veig així.
1: Vosaltres dèieu que era penal claríssim.
2: Per jo
0: és penal. No diguin que és penal.
2: Per jo també.
1: Perquè és el típic que li xiulen a Vinícius residual. Mira, és d'aquestos...
2: Va, ja ha començat.
0: Ja hi som. 1-1 a Sevilla, encara.
1: Però un moment, aquestos és el típic... Però puc parlar o no? Aquestos és dels típics que a primera divisió, de vegades, s'assenyalen d'aquells residuals que a mi m'indignen, i que per mi no són penal. I aquest és encara menys, perquè aquest, el porter va... O sigui, mira, recordo l'últim d'aquests residuals que va ser a Vini o a Mbappé, no recordo aquella...
2: No sé.
1: Clarament, Vini arriba a centrar, és que no recordo quin partit era, que s'entra a la línia de fons amb l'esquerra cap endarrere. I després l'atropella el jugador, però és cert que aquell jugador entrava de manera temerària. I tot i que és residual, perquè és posterior a la centrada, entenc que es pugui assenyalar perquè el jugador clarament clarament tirarà al terra el futbolista d'una manera violenta amb aquella acció. Però el porter és un porter que surt, però surt a tapar un mà a mà.
2: Sí, què?
1: Arriba
2: no
1: tard.
2: Té per què tirar ningú en el camí
1: que no
2: de tapar
1: tira.
2: Un mà a mà.
1: Però anem a veure, és igual, per mi no és penal. És més, ni l'hem reclamat, així que imagina't. Ja està, és cert o no? Si tan clar és, per què no el demana? Per què Joldi no diu penal?
2: Bé. Jo estic convençut que el porter del Jaén, quan ha aixecat el cap, sabia que li havien pitat penal.
1: Però jo el que vull entendre a tot això és el gest de l'àrbitre, que clarament ha assenyalat el punt de penal.
2: És que jo crec que s'ha vist pita penal.
1: És que m'ho ha semblat. És que a tu i a mi.
2: Mira.
1: Hem arribat al descans.
0: Aleluia, venga.
1: Hem arribat al descans amb aquest empat a zero i jo el dic que ha anat directament a parlar amb l'àrbitre perquè no ha entès la decisió. Bé, en tot cas, demano disculpes per la il·lusió que he creat a la parròquia Blaucel, avui marró, per aquest penal que no ha estat assenyalat. Dic, descansa la victòria, 0-0, Tenerife, de moment una primera part en què l'Eivissa probablement podria anar guanyant sense fer res de l'altre món. Però bé, de moment, sense gols i sense premi per a l'Eivissa.
0: Gràcies, Raül Medrano. I ho torno a repetir, era penal. Però bé, no discutirem més. Tem de descans la victòria amb el marcador d'empat a 0 amb una primera part, sobretot el tram final, bastant moguda i amb bones sensacions per la U de Eivissa. Aturem un moment la retransmissió, consells publicitaris i tornar tot d'una amb els serveis informatius d'aquesta casa.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en conselsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.

0: Donant pas en aquest moment la nostra companya Laura Vanrey. Bon vespre.
1: Bon vespre. Repassam les notícies destacades en aquesta hora. La Policia Nacional investiga la mort d'una pacient ingressada a la unitat de medicina interna de Can Misses. L'hospital en descarta les causes naturals i tampoc relaciona amb els fàrmacs una mort que s'hauria produït en circumstàncies estranyes, segons fonts de l'àrea de salut. Expliquen des del centre que la dona havia patit un episodi d'agitació en perill per ella mateixa. Per això, varen aplicar mesures de contenció física i també li varen administrar medicaments per tranquil·litzar la com marca el protocol. A tot això, aquest matí, hores després, l'han trobada sense vida a l'habitació. Han avisat les forces de seguretat, han posat a disposició dels investigadors les gravacions de seguretat i també tota la informació del cas. La gerència de Can Misses ha mostrat el seu condol a la família i ofereix plena col·laboració per aclarir els fets. Més temes. El dia abans de les concentracions contra les ampliacions aeroportuàries convocades a Palma i Eivissa de Mauro Baixa, el Partit Popular de les Balears ha demanat la compareixença del president d'AENA davant la Comissió Mixta Congrés-Senat d'Insularitat. Demanen a Maurici Lucena que expliqui la proposta d'ampliacions aeroportuàries sense consens, el deteriorament dels serveis, els abocaments d'aigües residuals al voltant de les salines d'Eivissa i la saturació comercial de les terminals. Els populars denuncien que AENA planifica el creixement dels aeroports de Mallorca, Eivissa i Menorca d'amagat de les institucions autonòmiques insulars i exigeixen mecanismes de coordinació permanents. L'activista social i capellà Tomeu Català està nomenat fill predilecte del poble que el va veure néixer a Vilafranca de Bonany. Ha estat en un ple extraordinari celebrat a la plaça del poble. Prèviament, una comitiva encapçalada per una colla de xeremies l'havia anat a cercar a casa seva. L'Ajuntament ha organitzat una exposició amb fotografies històriques de la seva vida. Entre els mèrits d'aquest nomenament hi ha tota una trajectòria dedicada a l'atenció de persones amb addiccions, perquè Tomeu Català és el fundador del projecte Home Balears.
2: Mira, me sent molt agraït, en soc poble, prop de pau, i també reconec que fent tot a mi ho fan a tot el que és el projecte i la meva trajectòria. I per tant, és doble l'alegria.
1: Inca acull en aquests moments el concert homenatge a Cucorba, un reconeixement a prop de 50 anys de trajectòria fent riure i entretenint els més petits, cançons que avui canten amb ells un bon grapat d'artistes de les illes i que gaudeixen generacions de totes les edats, perquè Cucorba ens ha fet ballar i cantar a tots, com expressa Antoni Llebrés, president de l'Obra Balear Cultural.
3: Donar-li les gràcies per 50 anys en què m'hauran fet riure, m'hauran fet ballar, m'hauran fet cantar i sobretot sempre han estat en el costat de la llengua, la cultura i de Mallorca.
1: I encara sou atents perquè fins les 11 del vespre romandran obertes les galeries i espais artístics de Palma que acullen la 30a edició de la Nit de l'Art. I acabam amb la previsió del temps. Després d'una jornada, avui, amb la temperatura màxima, que s'ha tornat a enfilar fins als 30 graus a bona part de Mallorca. Margalida Ribas és meteoròloga de la casa.
4: Avui el cel més estirat ha afavorit la baixada de la temperatura mínima al sector de les Pitiuses i a punts de l'interior de les illes, mentre que en el cas de Menorca hi ha hagut punts del litoral, aquesta ha pujat, on destaquen els 23 graus de Capdepera i els 24 a l'estació d'Escamarí, Formentera. S'espera que continuï dominant el sol amb permís d'alguns núvols baixos en el cas de les Pitiuses i sud de Mallorca, on intentarien créixer, però no es preveu que aquests avui venguin acompanyats de ruixats. La temperatura es mantindrà molt semblant, ens mourem entre els 26 i puntualment 30 graus, amb aquells valors més elevats a punts del sud i sud-oest de cada una de les illes, perquè continua el vent de component nord que bufa de fluix a moderat i encara manté alguns redols de maror a les costes exposades.
1: És la previsió del temps per les pròximes hores. Ho deixem aquí, actualitzarem la informació, com sempre, a partir de les 8 a l'informatiu matí.
5: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.

0: Quan falten 5 minuts perquè siguin les 10 del vespre, continuant tots els vostres esports 3 en joc, amb el partit corresponent a la quarta jornada, grup segon de primera federació, entre l'Eudivisa i el Real Jaén. El partit es juga al nou la victòria de Jaén i el marcador temps de descans és d'empat a 0. No sé si ja tenim amb nosaltres els nostres companys. Per comentar el que ha estat la primera part, hem fet ja 5 cèntims abans de fer un pal de desconnexió pels serveis informatius, però que era la gran dubte de l'acció en el tram final de primera part, penal de Jaume Morillas, el porter mallorquí, que juga al Real Jaén damunt Joldi, damunt Ander Joldi, i que el col·legiat de l'encontre doncs, no ha xiulat absolutament res. Una acció que sense cap dubte podia haver capgirat i de quina forma el marcador d'un partit que ja en aquest moment començava a agafar color de l'UD. No anem a dir blau i cel perquè és que l'UD Eivissa avui juga amb una equipació, anem a dir que diferent. El deixarem d'aquesta manera. No sé si me sents, Raül Medrano, sí, sí. O ja me sents.
1: A tu t'agrada la camiseta o no?
0: Diferent, està bé. Jo...
1: A mi sí que m'agrada, eh?
0: Xocolata. Crec, la segona... crec que abans ha estat un poc escatològic en sa teva definició.
1: Sí, la... Per cert, mira, és una camiseta molt semblant...
2: Aquest ha dit?
1: Escatològic. És una camiseta gairebé, el color i el disseny, molt semblant, però molt... És que l'he vist abans de... Com se diria? De reull. La camiseta que duia el porter del Racing de Santander avui...
3: No he vist res.
1: Doncs pues era igual que la de
0: l'Eivissa. El porter de singles.
1: Exactament el mateix color.
0: El del singles d'avui.
1: Pues mira, a més el veuràs, perquè li ha caigut una bona al Racing. Sí. Bé, i
0: 5-0.
1: Pues estrenen aquesta camiseta, que a mi és la que més m'agrada de les tres. La segona encara ni l'han presentada, però jo l'he vista.
3: Entonces com l'has vist?
1: Perquè jo som un tio que està al món.
3: Verdinegre,
1: una cosa... Vinga,
3: Toni, aguanta, eh?
1: Una cosa rara, verdinegre.
0: Aguantes tu, en tot cas.
3: Sí, més que tu.
0: El temps de vora.
1: Toni, guanyarem avui, Toni Torres. Guanyem avui o no?
3: Hombre, ja m'agradaria que guanyem. Jo crec que el partit està complicat. Jo crec que el partit així com està avui és un escenari propici per que es tinga... possiblement més qualitat individual o faci notar en qualsevol pilota aturada, en qualsevol jugada, però crec que els mateixos arguments que estic dant ara per l'Eivissa possiblement també els tinga el Real Jaén. Jo crec que amb aquest partit així com estàs, que sigui capaç a perforar la porteria contrària, si n'hi ha algú que ho sàpiga fer, tindrà molt guanyat i a partir d'aquí esperc que l'Eivissa segui amb aquest bon color que ha tingut en su final de partit, perquè crec que és una primera part que ha anat de molt de menys a més i que, sobretot, ha tingut oportunitats i opcions d'haver-se posat per davant el marcador.
1: Encara no comença aquesta segona meitat. La realització de la tele ens va posant gols repetits d'altres jornades, golaços d'altres partits, grans aturades. De moment aquí, les ocasions més clares que han estat per a l'UD a peus de Teo Baix, sobretot una... de molt clara, home, home, també ha tingut una molt clara Diego Fuentes per ells, de fet, han tingut dos, una de Diego Fuentes i aquella rematada per mossegada de David Serrano, el lateral entrant en posició gairebé de davanter centre. I bé, anem a veure aquesta segona part. Toni, no sé si visualitzes algun canvi, quin canvi faries tu ara, si faries algun, si fossis Raül Jona.
3: Jo, personalment, així com ha acabat l'equip, no me dono la sensació de que tingui que canviar l'equip. Jo crec que conforme passin els minuts i conforme vegi el partit, hi haurà més opcions per fer canvis. Indudablement, aquesta banqueta que té l'Eivissa ara no és la que ha tingut en altres temporades, sinó que dones una mirada i tens possibilitat de veure jugadors que en cert moment poden ser importants. És a dir, jo crec que en aquest equip pot tenir minuts Pedro Ortiz si realment no el volia utilitzar tots els partits. Jo penso que un recanvi important pot ser Iker Varela si vol canviar algun jugador de banda. Té jugadors per prendre decisions, però crec que com ha acabat la primera part no espero que mogui molt la banqueta a principi de partit.
1: Bé, ho veurem. Recordem que el Real Jaén ha fet un canvi obligat, tot just gairebé només començar. Ha entrat Mauro per la lesió del veterà Javi Moyano I veurem, veurem si de canvi sona la senyal horària de les 10. Aprofit també per repassar, mentre els jugadors ni tan sols voten a la gespa, per repassar el calendari que ens ve, no? Perquè tenim prou horaris ja...
3: És un bon calendari, eh?
1: Confirmats, per exemple, a la setmana que ve, partidars a Can Mises, divendres 25, divendres a les 9 i quart, quin horari més estrany, eh? Divendres 21 a 15.
0: Un gran partit.
1: L'Eivissa rep, ni més ni menys, qui ens ho havia de dir fa a primera federació, perquè ja ha vingut a segona, rep el Reial Saragossa. Segurament l'afició del Saragossa no li fa gaire gràcia haver de venir a Eivissa a jugar a primera rep, però...
3: Jo crec que és un partit molt interessant contra un rival que, independentment de la teva qualitat futbolística, té molt de nom i que li vendria
1: no,
3: molt...
1: No, té més nom...
3: Més nom Saragossa que qui sap futbolísticament, ho dic d'una altra manera.
1: És...
3: Però també estarem d'acord que bé ens vendria a treure algun punt avui per afrontar un partit
0: nom,
3: que crec...
0: Nom, perdona, Toni, i quasi 20.000 persones per partit, que es carrufa. No, la liberxapa, com es diuen ells.
3: No, per cert, una altra cosa que volia comentar, perdoneu-me que canviï de tema.
1: Sí, sí. No, però no em canviïs de tema, vinga, va. No, estàvem als
3: horaris. Perdoneu, però és que ho volia dir antes i no he pogut. M'estranya moltíssim a quan han hagut de jugar a Múrcia perquè fes el gol de guanyar.
1: Per què?
3: 90 més 10.
1: Ah, al minut 100, sí. Sí, això, no. Però això què té a veure amb el Saragossa?
3: No, home, no, t'estava dient que canviava de tema, home. T'estava dient que canviava de tema. Escolta, el Saragossa el vaig veure la setmana passada contra el Torremolinos.
1: Sí, i va patir al final,
3: va patir,
1: no va guanyar una 4,
3: va patir i ben patir.
0: Bé, no està bé, no està bé el Saragossa. No està
3: sí,
0: bé.
3: Però té un jugador determinant, Raül i Toni. Té a Jaume Jardí, no, que marca moltes diferències.
1: Bé, UDE, Saragossa, de Jaume Jardí, divendres que ve, 9 i quart. Següent partit fora de casa, un altre os, ni més ni més que el camp del líder, ara mateix. Villarreal B, Eivissa, aquest l'horari ja més habitual de diumenge 4 d'octubre a les 12. Després, un altre divendres a Can Mises i un altre os. Divendres 9 d'octubre, UDE, Eivissa, Real Madrid, Castella, a les 9 del vespre. Dos divendres seguits, eh? I després, ja el calendari... a priori fa un pèl més de baixada, tot i que serà un partit molt difícil, segur, i no és un tòpic.
3: Però llavors tenim dos fora,
1: camp,
3: no?
1: Al camp de l'Àguiles, dia aquí ja ens hem d'anar...
3: I llavors el Corcón.
1: Ens hem d'anar un mes, dissabte, dia 17 d'octubre, a les 18:45. Dissabte, 18:45, serà l'Àguiles a Eivissa, que és una informació que a la gent que viatja li interessa. I després, encara sense horari, efectivament, dos partits seguits fora a Santo Domingo, al camp de l'Alcorcón. I bé, continuen escalfant-se. Mira, veiem Eslava ara votant a la gespa. No sé si hi ha cap canvi. De moment veiem per aquí Genaro, veiem Jeremy, veiem Busto, veiem...
3: Un altre jugador que podíem fer un comentari és de Jeremy Blasco, un jugador que va arribar un dimecres, van jugar el dia anterior en el seu equip, i va participar des que va arribar a la primera jornada, i és un jugador... que ha dat molt bon rendiment i
0: no
3: que vull que...
0: No t'equivoquis, Toni, és molt bon central per aquesta categoria.
3: És molt bon central, sí, és veritat, però clar, normalment sempre estem escoltant que si plaços d'adaptació, que si,
0: no,
3: que si
0: no,
3: ve
0: no,
3: en
0: no,
3: condicions, no ve en condicions, i aquest home va jugar el primer, i et repeteix, va arribar, aquest jugador va arribar un dimecres a la nit, va entrenar dijous i va jugar dissabte.
1: I per cert, com
3: I és un jugador que ha dat, jo crec que li ha dat una molt bona seguretat en aquesta defensa,
0: sí.
3: Que venia molt tocada del partit d'Antequera, que recordo.
0: És un jugador més de segona divisió que de primera federació. Ja
1: sí, com molt. De fet, els fitxatges que ha fet l'Eivissa aquesta temporada, molts són de segona. I deixa'm dir una petita apunt, o diversos petits apunts, ja que s'està escoltant molta gent d'Eivissa, dic que aquest dissabte hi ha hagut molts de partits amb equips dels nostres. Mm-hmm. El Gasifret ha començat la Lliga amb un empat a 1 a casa, llàstima, contra el Sala 5 de Martorell. L'Embol Club Eivissa també ha empatat a 27 a casa, també a Blancadona, el mateix pavelló contra l'Agustinos de Alacant, i el Sant Pablo d'Eivissa, les atlotes de SBB, que han guanyat a la també primera jornada segona divisió de futbol sala 3-1. Les Corts. Comença la segona part. Sí. Intentava a l'Eivissa l'atac. No hi ha hagut canvis, no, Toni?
3: Jo crec que no.
1: Ni a l'Eivissa ni al Jaén. A l'Eivissa segur que no. Ara confirmem si al Jaén veiem algú diferent que tampoc ens hagi brindat la realització. Ningú s'escalfava amb gaire energia, com si estàs a punt d'entrar. Però bé, ara confirmarem. Recordem que el Jaén sí que ha fet un canvi i confirmem explicam o descrivim o recordam qui són els 11 futbolistes de la UD que cerquen la victòria aquí a l'estadi de la Victòria. Valga la redundància, tant de bo fem honor al nom de l'estadi de la Victòria. Ells estan jugant damunt la gespa, els mateixos que han començat el partit, que són Prieto Porteria, Víctor García, Jeremí Blasco, Curbelo, Pablo Busto, Teo Baix, Genaro, David Astals, Lazo, Joldi i Manu Justo. I surt a la Jaén, a la contra, és Diego Fuentes que fa la centrada, pot ser bona, no pot arribar Martos, evita, no ho aconsegueix, porta per a la Eivissa.
3: Ha hagut un error.
1: Pèrdua, sí, de pilota.
3: Un error d'Eric Curbelo, se sortia de pilota.
1: Però sense conseqüències, també està jugant el Clas Sant Antoni per acabar aquesta repassada. Copa Espanya, ara mateix, al darrer quart ja, guanya de 10, Sant Antoni 6-1, Saragossa 50-1.
0: Ja no te'l demanaré, Raül. Enguany serà l'any del Clas o no?
1: No em facis guanyar-me algun enemic.
3: Jo que ja en té prou.
1: Jo crec que no. Me sap greu, eh?
0: Menci.
1: Però aquí hem de... Som periodistes, bé, això no és informació.
0: Menci l'any que tu dius que no, és quan puja.
1: Sí, venga. Perquè porto dient 2 anys que sí.
3: Escolta una cosa. Si Raül diu que no...
1: Estem ja que sí.
3: El Clas té opcions.
1: Peu i mig a primera FEP, ja, no? Després de 3 anys, recordem, correcte, perdent al darrer, gairebé la darrera cistella, 3 anys seguits, darrera cistella del darrer partit. Enguany encara de veure'ls més. Jo crec que la plantilla és un pèl inferior a la de la temporada passada. No sé, tant de bo m'equivoqui.
0: Raül, des de la distància, jo crec que si hi ha un club que es mereix un premi d'un excés de classe.
1: Que s'ho mereix, està claríssim, eh? Tu m'has demanat, si jo m'hagués de jugar tot el meu patrimoni, que no és gaire, el de Toni Torres és més, tens més patrimoni.
3: Ja comencem.
1: Jo diria que no, però també és que em deixo d'alguna manera emportar pel pessimisme dels precedents, no? Tant de bo m'equivoqui. Jo, poca gent té més ganes de que pugi el Clas que jo. Ja
3: jo dic, crec que el Clas té que pujar, però el que sí és veritat que si no té que pujar, que el darrer partit, quan faltin 10 minuts, perdi de 20. Entonces
1: sí,
3: ja
1: sí, que no és fàcil, perquè un dia a la quarta em dóna l'infart. Ja. A més, amb una primera FEP tan polida que tindríem amb els 2 equips mallorquins i amb el Menorca. No?
0: Sí,
1: és una llàstima
0: sí.
1: Que no tinguem 4 de 3 illes. Seria preciós, però bé, haurem d'esperar. El que van aconseguir Menorca primer, després Fiu i Palmer, de moment se li està resistint. El Clas, com se li està resistint, també la segona a l'Eivissa. Ara va Ander Joldi, que combina amb el Lazo, que obre a l'esquerra per a Víctor, la torna, Lazo entra a l'àrea, xut, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ell dubtava també si celebrar o no, ha mirat l'assistent, tant de bo no ens l'anulin, que gran combinació entre Joldi, Lazo rep el punt de penal, obre l'esquerra per a Víctor García, Víctor li torna a la paret, Lazo condueix, entra amb parsimònia, amb calma, com si estigués recollint oli, o traient oli, no sé si es recull, o es treu, marca Lazo que supera la sortida de Morillas, s'avança a l'Eivissa el 49-4 de la segona, esperem, el revisarem, esperem. Uf, igual és fora de joc de Busto, eh? Però és igual. De moment el cantem, marca Lazo el primer, jo no sé si haurà de revisar. De moment, Jaén 0 i Eivissa 1.
2: Esports 3, en joc.
0: Es veia venir que podia marcar l'ou d'Eivissa perquè estava sent millor la segona part, era una continuació dels darrers minuts del primer temps.
1: Però espera, perquè això
0: I vaig a dir-te una cosa, el gol del Sevilla és molt semblant en quant a l'acció de que el jugador que rep la pilota està en posició dubtosa, però la jugada continua i com que no intervé finalment, marca, però que en aquest cas però el jugador de l'Eivissa intervé directament perquè dona la passada a José Carlos Lazo.
1: És un possible fora de joc de Víctor García. Mira, l'àrbitre va veure'l. L'àrbitre va veure'l. El quart àrbitre fa la revisió protocolària del gol i l'àrbitre, i no ho té clar perquè és molt justa.
0: És molt justa.
3: El primer, que ha dit-li Raül és que sol i primer es recull i llavors treu.
1: Hem de dir... Mira, aquí. Jo és que crec que sí que pot ser fora
3: de joc. M'ha donat sensació que era fora de joc i no vull mirar-m'ho.
1: De Víctor García...
3: No,
1: espera.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, és. No, és aquí.
3: És que no és aquí, és no, aquí, no. És aquí.
1: Uf, és impossible. Mira, ara diré una cosa. Deixeu-me parlar, perquè jo sé que em talleu sempre.
4: Mires el línies. Mires el
1: jo línies. Crec que en aquest tipus d'accions, en el bar low cost, en què no hi ha fora el joc automàtic...
4: Però, i que, Raül, i que mires el línies de la llespa. El línies de llespa t'estan marcant és fora de lloc o no.
1: És, recordem, és un possible fora de joc de Víctor García, que és el jugador que l'àrbitre diu que és gol, gol, gol, gol. No torno a cantar, no, venga, sí, gol, gol, gol, el dona, el dona l'àrbitre, i ara explicaré per què el dona, venga, posa'm el pipipipi, perquè ho ha marcat la missa i ara sí que val. Protesten els jugadors del Jaén. A mi m'ha semblat a la primera repe que ho era, ara veient-ho més lent, crec que no ho és, em corregeixo a mi mateix, i l'àrbitre amb bon criteri dona el gol. Per què? Deixeu-me que ho expliqui. Perquè aquí no hi ha fora de joc automàtic, aquí per anul·lar un gol per un possible fora de joc a la repe, i és una acció molt justa com aquesta, que és molt justa, s'haurien de tirar línies. L'àrbitre, com no té a disposició aquesta tecnologia de línies...
4: Sí, a línies.
1: Si no és,
4: Raül,
1: si no és
4: a línies.
1: Molt clar...
4: És no, en línies però, de la llespa.
1: No, però entén a Tenerife. Si no... pot demostrar el 100% que la posició és incorrecta, l'àrbitre ha de donar validesa a el que diu l'assistent, que l'assistent ha dit que era la posició correcta.
3: Sí, perquè no ha aixecat.
1: És a dir, només se pot anul·lar si es veu clarament que és fora de lloc. Si però, és molt dubtós, l'àrbitre no es pot desdir de la decisió primera.
4: Raül, totalment d'acord, però he d'afegir, o el torno a repetir, que hi ha les línies de la llespa, de comptar en la llespa, en aquest cas, les línies horitzontals,
1: sí,
4: que donen
1: no
4: una pista important al
3: col·legiat. Es veia el jugador de dalt que estava una mica més endins que quan rep Víctor a la banda esquerra.
1: A tot això ens salva que aquell jugador queda penjat allà, perquè el jugador tira malament al fora de joc, que és un jugador
3: de totes
1: a l'àrea petita
3: jo,
1: que la trenca.
3: Independentment de valorar la jugada, que ha set gol i no em porta parlant-ne molt més, sí que tinc una cosa molt clara, que ho hem dit antes i ho he dit durant tots els partits de l'Eivissa, l'Eivissa li feia falta fer l'amic de la pilota. L'Eivissa s'ha fet amic de la pilota i el rival pateix, perquè té qualitat de tres quarts per amunt per definir partits, i quan té poder suficient per obrir pilotes en claritat per atacar la defensa contrària,
4: doncs...
3: és un equip molt perillós.
4: Doncs Toni
3: I
4: Torres.
3: Avui la pilota que té l'Eivissa no l'ha tancut en cap partit que hem vist en tota la temporada.
4: Doncs te diré una cosa. Si per un dels motius que l'Atlètic Balear no va pujar, va ser precisament perquè la pilota la va tenir el Jaén. Quan va marcar, se va amassar el marcador de l'Atlètic Balears, partida tornada, li va deixar la pilota al Jaén. I això va ser la seva sentència. I en el partit d'avui, l'Eivissa està tinguent la pilota. A partir del minut 20-25 ha començat
3: sí, sí,
4: a dominar, dominar.
3: Sí.
4: I fins
1: ara. Espera, espera, que
4: sí?
1: Això és falta de targeta, perdona. Falta clara i targeta...
3: Per Curbelo.
1: Per a Curbelo.
4: Lo tenia que
1: ja
4: fer,
1: està protestant,
4: ja està.
1: L'està protestant, però molt clara.
3: És que Curbelo surt de targeta per partit.
1: Sí, no, no, a més.
3: Quan no són dos.
1: No, no, a més, perquè aquesta, senyores i senyors, és la quarta targeta de Curbelo en el tercer partit que disputa. Perquè va ser expulsat a la primera jornada per doble groga, es va perdre el segon, l'altre dia va veure groga i ara una altra groga. O sigui, ha jugat menys de tres partits fins ara, perquè aquest no ha acabat,
3: però
1: i ha vist quatre grogues.
3: Però li compten dos, no?
1: Sí, no, no, ara aquestes, exacte, ara mateix iniciar el cicle són dos. Però escolta, però s'hauria de fer, mira, perquè li han tret quatre grogues, eh? Espera, espera, la passada de la falta pot ser bona per Jaén, la centrada cap endarrere, la controla, pot marcar, Espera, que encara es viva, mare meva, com ha badat l'Eivissa, estan reclamant fora de joc, ha tret ràpidament la falta al Jaén, ara és la senyala.
3: Ara pites fora de joc un quart d'hora tard.
1: Un quart d'hora després l'àrbitre diu que fora
3: de joc. Per l'amor de Déu.
4: Arbitratge low cost.
1: O estaven...
3: Si no, però se pilota anat d'àrea a àrea, d'una banda a l'altra.
1: No, no, la veritat és que no té cap sentit perquè aquí no hi ha una sala bord que li digui. No sé,
3: però és que a més, antes de la pilota caure a banda esquerra, que és quan aixecat és fora...

0: la segona, ho insinuat abans, molt malament el central que queda penjat trencant el fora de joc perquè està totalment fora de jugada. I la tercera, la UD, enguany hi ha una cosa clara, pot jugar millor o pitjor, pot tenir més control o menys dels partits, però té molta qualitat a l'àrea, a l'àrea rival, té molta... Té pegada,
1: de tres quarts en amunt és un equip molt perillós.
0: Segurament, no només, no només te diré dels millors de la categoria en aquest sentit, de tenir pegada...
1: Molt perillós i amb moltes opcions, que encara et dona més perill.
0: I amb banqueta, perquè està Iker Barrera i Masella a la banqueta.
1: Sí, però... tens a Masella, tens a Iker Barrera, tens a Eslava, tens a Pedro Ortiz, que és un arribador. Sí, sí. Però... Vull dir, tens bons jugadors.
0: Vull dir, segurament, igual, només comparable a la de l'any de Romo, que teníem Obolski, teníem Suri, teníem... no recordo, però teníem un jugador, mira, gol, tu.
2: Vinga, informació d'interès. S'avança el marcador del Barça, gol de cap de Lamine Yamal, un gran gol, per cert. Sevilla 1, Futbol Club Barcelona 2.
1: Toni, estàs celebrant més el gol, Raül, que el gol de l'Eivissa, tu.
0: Mira, targeta per Àlex Pérez.
1: Ja ho sé, diu.
0: Targeta per Àlex Pérez.
1: Perdona,
0: però jo no he cantat mai un gol contra el Barça com aquest de Lazo. Ni del Barça ni de ningú.
2: No, ha dit que ho celebres. Cantàs una cosa i celebres una altra.
0: M'ha fet il·lusió que marqui Lazo, Perdó, per canviar de tema. No, però és cert, de veritat, Perquè jo crec que és un jugador que s'ha fitxat per això, que segurament cobraran
1: conseqüències. Sí, però si hagués marcat un altre també t'hagués fet il·lusió. L'important és adelantar-te al marcador.
0: Entén-me. Jo crec que per a l'Eivissa, és el segon, per cert, Pichichi de l'Eivissa, segona dia d'anar a Lazo, fins ara hi havia 6 futbolistes amb un gol, és el primer que repeteix per a la central de l'àrea, res, molt passada. Deia, per a la UD ha de ser molt important que el Lazo sigui molt important,
1: Sí, quan més important...
0: Perquè al final probablement
1: és el
0: jugador...
1: Però jo no crec que només Lazo, crec que hi ha més jugadors que han de ser importants.
0: Sí, però Lazo segurament, Toni, al final és el fitxatge, és el jugador amb més nom i amb més caché de la plantilla.
1: Jo crec que Lazo és important i que faci gols Manu Justo també és important.
0: Bé, un Lazo, recordem, que ve de l'Albacete. Aquesta temporada, un Lazo que va, per exemple, va pujar primera, per si algú no ho recorda, amb l'Espanyol.
1: Sí, però tampoc ve d'una temporada tan espectacular l'any passat,
0: No, i amb l'Espanyol l'any que pugen amb Manolo, tampoc és un jugador... Va marcar algun gol, però no va ser gaire protagonista. Vinga, que va l'Eivissa, m'està agradant molt l'Eivissa la segona part, La pilota para Pablo Busto, que fa la centrada, impossible.
1: Ningú va per davant, ningú per davant. Manu Justo se l'ha esperat per darrere, per si venia caiguda de segona jugada i ningú ha tacat la pilota per davant.
0: Està jugant bé l'Eivissa en aquesta segona meitat. La pilota... Uf, semblava que havia deixat anar el colze ara Jeremy Blasco, però jo crec que estava només a la meva... Molt bé, Jeremy Blasco, no? Millor que Curbelo, Verdad?
1: Sí. És un jugador molt contundent. És que jo l'únic que a Curbelo el que li veig és que arriba una miqueta tard a ses jugades. Es té que... No sé si és un tema físic o és un tema... Però té que arribar volantes, perquè si no, quan arriba, pues, ses jugades són... molt precipitades i conseqüentment et duen premi cada volta que hi ha una falta.
0: Vinga, que va.
1: Mira, hi va Víctor.
0: Va Víctor García, que fa la centrada. Ha tallat el terra jugant-se el gol en pròpia porta. No valia?
1: Però corna, com agafes el pilota,
0: escolta, que m'apareixia que no havia sortit. Se l'ha jugat perquè l'ha agafat amb la mà i acabava de sortir. Mira. La pilota aquí. Escolta, això és penal, no? Mira, expliquem la jugada, un moment. Però no la demanem. Però jo crec que l'hauríem de demanar. Mira, fa la centrada del jugador a l'Eivissa, un jugador del Jaén Valterra, rebutja, fa en semimisto... No l'hem demanat. Jo crec que no l'han vista, perquè no deuen tenir tele a la banqueta. Perquè és una jugada molt estranya, però la vull explicar. El corna, xut de baix, molt desviat. Expliquem la jugada. Centra Víctor García, un jugador del Jaén Valterra a rebutjar, li toca com a semiarrada, la pilota sort fa un estrany, bota i hauria, per la trajectòria sembla que sortirà a corna, però com fa un estrany la pilota torna al camp i no surt i el jugador del Jaén l'agafa amb les mans pensant que ha sortit de fons, però jo crec que la rep és que aquella pilota no havia sortit. Això hauria de ser penal perquè el jugador del Jaén...
1: Jo t'ho he dit, que fa l'ençó
0: per això jo t'he dit que atura't el joc. Escolta, jo crec que la banqueta de l'Eivissa va dat perquè si la reclamen, jo crec que assenyalen penal perquè aquella pilota no havia sortit. Quina jugada més estranya. No sé si recordin els oients o tu, Tenerife, una de Sergio Ramos que agafa la pilota amb les mans dins l'àrea.

0: molt clara i que l'àrbitre es fa un poc el tonto i diu, i no sé què, s'inventa una falta, no sé què. O sigui, ha badat el jugador del Jaén clarament i salvat perquè l'àrbitre no ha volgut veure-la. Hi ha doble canvi, el Jaén ha entrat Moja Keita, el Mitja i Vicenç, també Nacho Castillo, i com estava explicat en aquest tema, m'he perdut qui era el jugador que marxava, i la realització, Toni, igual, mira, ha entrat Moja Keita i només sortia, acaba de tirar un túnel amb d'esquenes, estil la minja mal tremendo.
1: Si està enxufant molt bo aquest jugador.
2: Has vist la jugada, Toni?
0: Has vist el penal aquell que estem parlant?
2: No, espera, ses mans aquella que t'ho he pregut.
0: Clar que és un penal.
1: Sincerament...
0: Espera, la passada a l'espai no pot arribar. Li pareix penal al d'abans i aquest no. Mare meva.
1: Me sembla més penal al d'abans.
0: Però igual, escolta, Toni, igual nosaltres ho hem vist malament. No?
2: Home, és que jo t'ho he dit de primeres.
0: Ja, tu de primeres ja ho has vist. Jo t'he dit, atura't el joc, perquè... perquè l'ha agafat amb les mans i dic, ah, no, que ha sortit. I després a la repes veu que la pilota no havia sortit. M'apareix estrany que no tinc cap WhatsApp de demanant aquest penal, tampoc. És igual que... tu i jo estem bojos i només
2: no,
0: l'hem vist
2: el
0: tu.
2: El millor
0: jo.
2: És que no l'hem vist bé, però aquesta sensació que m'ha anat en joc ja és que agafaves la pilota sense haver sortit.
0: Sí. Però i que ha acabat assenyalant?
2: Corna. Corna, dan per entès que quan l'ha agafat sí estava fora.
0: Però és que la pilota no ha sortit, no? Sí, bé, és igual. No, jo crec que afortunadament, o malauradament per nosaltres i afortunadament pel futbol, no ens hem guanyat ni tu ni jo la vida d'àrbitres.
2: No, jo no me la guanyaré mai, ja t'ho dic jo.
0: Vinga, que va, el Jaén, molt bona segona meitat de l'Eivissa.
2: Sí,
0: tot això,
2: molt bona.
0: Jo diria, igual...
2: Molta presència del mig d'escamp, defenguent molt més en pilota que correguent darrere el rival i minimitzant un rival que li costa moltíssim arribar a l'àrea i que esperem que amb aquestes entrades que ha fet ara de Keita i companyia i Castillo no cregui més per ell. Recordem que Castillo és aquest jugador que tenia el Torremolinos
0: que va mojar Keita.
2: Dava molt bona sensació l'any passat amb l'Obadà en Superdic que van jugar contra l'Eivissa, te'n recordes?
0: Sí, aquest futbolista, Nacho Castillo...
2: Ja teníem un Castillo, un Fran Castillo, però aquest també tenia molt bons detalls de bon jugador.
0: Ara, provinent de l'Ourense Club de Futbol, el seu darrer equip, va Moja Keita, l'ex de l'Atlètic Balears, que obre a la banda esquerra per a Martos. Martos la deixa cap endarrere, va al terra i xufa. Aquí s'ha jugat una falta perillosa, Joldi, per a la pilota, per a Nacho Castillo, precisament, que li ha pigat contra les cames de Curbelo, la pilota que no surt encara és bona per al Jaén, mira, ara sí que es pitja el Jaén, ara sembla que ha despertat perquè ha estat 17 minuts sotmès per l'Eivissa.
2: Jo crec que l'intenció que té que seguir tenint l'Eivissa és tenir possessions llargues per desactivar aquest impetu que té un equip que va per darrere el marcador, però sí és veritat que el que han fet tota la primera part i en el final de la primera part i aquesta segona part és tenir molta presència en la pilota i això tenint la pilota és com controles més el rival i com pateixes menys a sort de perdre possessions.
0: I per cert, els canvis, els jugadors que han marxat són canvis ofensius, perquè han entrat Nacho Castillo, que és un mig centre, fins i tot podríem dir interior mitja punta, sí. I Moja Keita, que és un extrem, ja ho coneixem, i els que han marxat són Caballero, que és un altre mig centre, però marxa també Àlex Pérez, un central. O sigui que anem a veure també com redibuixa l'equip al tècnic Manolo Herrero, perquè els canvis són d'un caire ofensiu. L'Eivissa no ha fet cap canvi encara, ni falta que fa, perquè la veritat és que la segona part és boníssima. Aquesta victòria, Toni... Per cert, ara ja oblida't perquè ara agafaré aquesta victòria, em sap greu. Fa més d'un any i mig que l'Eivissa no guanya 3 partits seguits. Sabies aquesta dada?
2: No, però tampoc feia falta que la diguessis.
0: I des de... Ho tinc per aquí, ho heu notat, que ho vaig buscar. Ara no ho trobo, però és igual, perquè ho sé de memòria. Ah, sí, mira aquí. Des del 8 de març de 2025, que vam guanyar... El setè va ser quan l'Eivissa va guanyar 7 partits seguits amb Paco Gémez, recordes? I des d'aquella setena victòria, l'Eivissa no guanya 3 partits seguits a la primera federació.
2: Bueno, pues això, avui ho farem, va.
0: Això parla ben a les clares de la temporada passada. La passada l'espai per a l'Azo. L'Azo que pot entrar a l'àrea, caigut a banda esquerra, juga amb Manu Justo. Cercava la retallada.
2: No.
0: Llàstima, l'ha perdut ara al punta de Vigo. Manu Justo, et deia, Toni, que aquesta dada el que fa és parlar de la dolenta que va ser la temporada passada, que l'Eivissa no va aconseguir guanyar 3 partits seguits en tota la temporada.
2: Sí.
0: Ens hem de remuntar a la 24-25. Per trobar aquestes 3 victòries seguides. La jornada 27...
2: Se'n va Juan Carlos Lazo.
0: 24-25. Mira, canvia
2: l'Eivissa
0: i t'he de posar deures. Se'n marxa
1: José
0: Carlos
2: Lazo. Iker Varela.
0: Iker Varela escena. canvi, primer canvi de Raúl Llona.
2: Me dona aquesta sensació, no sé si estàs d'acord, Raúl, que és qüestió de temps.
0: És qüestió de què? De, és qüestió de
2: cames. De guante de partit.
0: De cames, clar. Sí. Clar, està, mira, aquí està Araceu, demana aigua. Bon partit de Lazo avui.
2: Molt bon partit de Lazo.
0: Coronat amb el gol. Espera, ara que ho intenta Nacho Castillo. Rebutja bé ara amb contundència Eric Curbelo. A la...
2: Tenc curiositat, Raúl, per saber com estarà Eric Ruiz quan realment estiga bé, que l'entrenador diu que ja pot comptar amb ell, però jo crec que encara no té sempre la seva millor visió. Sí. Quan estarà ell, quizás les coses a Curbelo també li poden canviar una miqueta, quan no millori una miqueta la prestació, en el sentit de que es que juga molt forçat i en situacions molt complicades que es tenen que mantenir durant el partit, perquè tampoc té molts de canvis en què tingui una altra central per posar, però sí que és veritat que tinc gana de saber quan les coses s'igualen físicament per comportaments o veure si té opcions de fer canvis en defensa.
0: Un Eric Ruiz que és l'únic futbolista de camp de la plantilla que encara no ha debutat més
2: sí,
0: enllà.
2: Jo li vaig preguntar els divendres i em va dir que si fes falta ell ja el tenia, que ja pot això, però també és veritat que quan va arribar va dir que era jugador pues que més li costaria una miqueta perquè tot el que feia ho feia per compte seva, no estava entrenant en ningú específicament i conseqüentment molt possiblement li costaria una miqueta més.
0: Només, com deia ell, i els dos porters suplents, està Matakis i Rares Blat, són els tres jugadors de la plantilla, a banda de Liberto, lògicament, lesionat, que encara no han debutat. Eric Ruiz a la banqueta, com a la banqueta del Jaén. Recordem, avui ens alegrem molt, està Jaume Pol, el futbolista mallorquí, ex de l'Atlètic Balears, que és la seva primera convocatòria després d'aquesta lesió. Va ser operat el 5 d'agost, una lesió, Toni, que jo la veritat és que no l'havia... És una lesió al menisc intern de la cama dreta i li van fer una meniscectomia o alguna cosa així, parcial. Igual m'estic ficant en un jardí, però el cas és que tenia una lesió al menisc intern de la cama dreta. Afortunadament, ja, òbviament, recuperat perquè està a la llista. Jaume Pol, que va fer una gran temporada l'any passat, va ser també dels millors de l'equip. És curiós, no?, que acabin tres jugadors de la Lliga al Real Jaén, no?
2: No deixa de ser curiós que un equip que guanya un eliminatori es fixi tant en els jugadors. Això vol dir igualtat qui va vèncer l'eliminatori independentment del resultat.
0: Òbviament es van descobrir allà, bueno, allà i en l'escouting anterior en aquells partits, però que dic que és curiós que reclutin a tres, que molts que li degué agradar molt el que va veure el tècnic o a la direcció esportiva per a...
2: I voldria fer memòria, però no record aquí.
0: Espera, la centrada, ufa!
2: Jo crec que inclús es va barejar algun altre nom de l'Àdit Balears que el volia el...
0: Uf, torna a ficar-la a l'àrea ara Diego Fuentes, ara es pitja el Jaén, primera centrada de Moha Sanhaji.
1: Sí, totalment cert.
2: Un altre, no recordo qui
0: era. Jo tampoc, jo no sé de què parleu.
1: El davanter suplent del Sant Andreu.
2: Oh, Jaume Tobar, sí, és veritat.
0: Ah, correcte. Mira, el que l'Eivissa no va voler.
2: Sí. Jo sé que hi havia un altre.
0: Deien les males llengües. Bé, ben apuntat aquí, Tenerife. Vinga, juga l'Eivissa, que necessita més pilota.
2: No, però no recordava exactament qui era.
0: L'Eivissa necessita més pilota ara perquè està patint els darrers instants. Estava molt bé, però...
2: L'única manera que un equip no pateix és tenint-se pilota.
0: Vinga, que va. La UD, minut 69. La UD se situaria segona, A la taula, això sí que fa temps també, que no estem tan amunt. De fet, feia també, mira... Però,
2: si som capaços de guanyar avui, tindràs feina d'estadístiques per 3 dies,
0: tu. T'he donat la dada de que fa un any i mig que no guanyem 3 seguits i fa... Hi ha un jugador del Jaén a la gespa, li demana disculpes. Teo Baix deia, un any i mig sense guanyar 3 i pràcticament una lliga sencera sense entrar a play-off, com hem estat perquè la UD estava cinquena aquesta setmana. Des de la jornada 4 de l'any passat, aquesta era en acabar la 4, o sigui, fa 37 jornades que l'Eivissa no trepitjava zona de play-off. De fet, l'any passat, les primeres jornades, l'Eivissa era líder, Crec que les dues o tres primeres jornades era líder l'UD, després va caure a la quarta posició, la jornada 4, després va caure de play-off i ja no havíem tornat fins ara. I ara se situarà segona, seguirà segur una setmana més en play-off. Atenció, xut! Gol! Gol del Jaén! Quin golès que acaba de marcar David Serrano! Mare meva, des de casa seva, David Serrano que li pega! Prieto, que fa una estàtua estranya! Jo no sé si podia fer alguna cosa més, estava jo aquí parlant. de victòries. He dit que el agafaria. Marca David Serrano un golaç. Bé, jo no sé si és golaç o també Prieto podria haver fet alguna cosa més.
2: Jo crec que és un molt bon gol.
0: I pega des de gairebé 30 metres a l'escaire.
2: És una gran sortida de pilota altra volta per la zona de mig camp.
0: Mare meva, bé, empat el Jaén al 70 de partit. Marca David Serrano. Jaén 1, Eivissa 1.
3: Esports 3, en joc.
1: Doncs jarro d'aigua gelada, que no freda, sí, del Real Jaén, quan el partit pràcticament semblava, no que acabés, perquè queden 20 minuts, però semblava que estava més que controlat.
0: És Estals que progressa, la per perquè li recupera. És un golaç, també.
2: És un golaç.
0: De David Serrano li pren la cartera.
1: És un golaç.
0: Va d'Estals, aixeca el cap. Veu,
1: no, Prieto. Res a dir, perfecte.
0: No, però jo sí que tinc una cosa a dir. Tampoc va tan a fer-la
2: del pal. Mira com entre dos jugadors recupera una possessió i queda completament sol per treure't el xut que ha tret.
0: Però més enllà d'això, de veritat trobes que Prieto no podia fer alguna cosa? És que jo crec que no va tan pigat al pal, que jo crec que li sorprèn perquè no s'espera que et xuti. Però...
2: Jo crec que ha agafat una mica d'àngulo en amunt i
1: llavors ha caigut. I estava avançat.
2: Sí, jo no sé, jo crec que és un molt bon robo que ha fet i molt bon moviment que ha fet Serranito, que li diuen Serranito en aquest, però que és veritat que amb aquesta jugada...
1: És un golaç, ja està, no ha donat més voltes.
2: És un golaç i s'ha acabat, no ha quedat-li més voltes tampoc.
0: Gol de David Serrano, el lateral esquerre, ens ha marcat. Mira, sí, on estava tirant la pressió, al lateral esquerre,
2: sí, no, i a més,
0: en posició de mitja punta.
2: És que en su robo s'ha fet net els dos jugadors de l'Eivissa que li han deixat la claridad suficient per poder tregar l'estir que s'ha tret.
0: Bé, minut 71, ho has dit, Tenerife, gerro d'aigua gelada, absolutament, perquè estaven jo aquí, jo, ja, que si playoff, que si no sé què...
1: I estadístiques...
2: Canvi en l'Eivissa, ha entrat Eric Ruiz...
0: Mira, Eric Ruiz, el que deies...
2: I ha sortit qui?
0: No sé, perquè és que no ens...
2: Curbelo.
0: No ens han... Curbelo. Sí, però tu ho has vist? Però el canvi no ens ha mostrat la realització, el canvi. Espera, que va el Jaén de nou, que cerca el segon, al conjunt, el Lagarto, falta, no? L'àrbitre diu que no, que reclamaven una falta... Siberio al límit de la frontal, de fet ha quedat Siberio. Mare meva, com se l'ha jugat aquí. Jeremy Blasco li ha tirat un túnel a Moja Keita a l'àrea, tu. Però què fas, bon home? Li ha sortit bé, però ha quedat beníssim. Mira, tindrà un vídeo per ensenyar als seus nets, però no te la juguis així, amic. Falta ara, tallant el Jaén, l'atac de l'Eivissa i targeta. Quantes coses estan passant. Targeta per a Nacho Castillo.
2: Si per la manta és del canvi que ten defensa, antes el fa.
0: Ha marxat Curbelo, que tenia targeta, jo crec que igual el canvia per això, eh? I entra Eric Ruiz, que debuta al central, nascut a Bilbao l'any 95, fitxat del Zamora, i jugarà els seus primers 17 minuts més al descompte.
2: Targeta també ara, eh?
0: Sí, no, és aquella, ja vull dir. No, és que no m'estaves escoltant, no. Crec. Estaves apuntant no sé què. Targeta per Nacho Castillo, Toni Torres. Al tallar aquesta... Ell t'ha narrat la targeta amb la repe, tu. Vinga, que va. Pilota llarga. Això no passa res, perquè a mi també em passa. Serà banda favorable a l'Audé al 73. Ara què, Toni? Ara què?
2: No, jo crec que ha de seguir remant i sobretot creure que així com està jugant l'equip pot tenir opcions encara a tornar-hi. Vull dir, jo crec que l'Eivissa ho ha fet bé. Sí que és veritat que aquesta jugada és una jugada en què han tret molt de prèmit a una pilota que han robat a la zona de tres quarts amb una perduda de pilota allí lluitada, que a més se li ha quedat molt bé, s'acaba a esquerra i que a més ha contactat en sa pilota amb una categoria espectacular. Jo crec que és un molt bon gol i el que ha de fer és seguir jugant, seguir buscant el rival i buscar la teva oportunitat, però si és capaç d'adelantar-te en el marcador una vegada més.
0: Minut 74 de partit, hi ha corna favorable a la Unió Esportiva Eivissa, el votarà des de la dreta de l'atac del conjunt blau-cel, avui marró. Víctor García aixeca la mà, marca, jugada molt tancada, la pilota que es passeja, ha estat a punt d'arribar a la rematada, Manu Justo, encara és viva, Jeremy Blasco, que fica el cap, anem a veure, la pilota li cau a Víctor, que havia quedat allà penjat després de llançar el corna, la pilota que li cau, a xut d'Eslava, que també ha ingressat al camp, fatura el porter, serà por, corna favorable a l'Eivissa, no sé en quin moment ha entrat Eslava al camp, jo crec que la realització no s'ha ensenyat. El canvi li ha pigat amb tot, li havia caigut la pilota morta al punta de Barcelona i li ha pigat, mira, aquí boníssima posició correcta, quina aturada de Morillas, el porter de Sa Pobla, que salva el Jaén al 75.
2: Es canvi és Eslava per Manu Justo.
0: Eslava per, sí, home, clar, no acostuma a posar els dos, Eslava per Manu Justo. Tu l'has vist el canvi, no, eh?
2: No.
0: És que no, és que la veritat és que la realització és difícil.
2: No, però he vist Eslava ara.
0: Torna de nou, sí, sí, era Eslava, era el dorsal 7. Encara sort que estem atents als dorsals, per veure'ls. Quan, i en directe m'ha explicat aquesta acció d'Eslava, surt ara a la contra, ja, el partit està molt animat, eh? La veritat és que pot caure per qualsevol banda. La reacció de l'Eivissa, però, Toni, és bona, amb l'empat. Això sí, m'ha agradat, una reacció d'orgull.
2: Sí, sí, sí, no, ha tingut...
0: Vol guanyar el partit, eh?
2: Dos oportunitats clares.
0: Vinga, que va Iker Varela, Iker Varela contra el Montse, està bella. La d'Eslava és molt clara, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Però ho ha fet bé, no és,
2: sí,
0: una, no
2: bueno,
0: és tan errada.
2: Ha optat per tirar de puntera, que això... facilita una mica, sí que agafa potència la pilota, però perd direcció. Jo crec que la jugada aquella era intentar dirigir-la molt més que tirar fort, i l'estir li ha sortit molt, molt dirigit i ha pogut rechaçar l'esporter.
0: Ara servirà de banda a la Real Jaén. Es tranquil·litzen un poc els ànims, perquè, mare meva, anem explicant coses. La Eivissa que ha fet tres canvis, si és que no ens han passat un altre. És que és cert que la realització no enfoca ni un sol canvi, es... i és complicat perquè...
2: És que jo m'adona la sensació,
0: no, no
2: que
0: ens
2: els canvis
0: ni un canvi,
2: els ha fet quan andaven, estaven dant la celebració del gol del...
0: Ara va, espera, que ara l'àrbitre va mirar alguna cosa al bar, eh? L'àrbitre, que algú ha reclamat alguna cosa, no tinc ni idea del que estan reclamant, però l'àrbitre va veure la pantalla, tu.
2: Bueno,
0: a veure si ens regala... Mira,
2: deu ser l'atac de l'Eivissa,
0: sí, sí,
2: perquè des de pilota no ha arribat a la nostra
0: àrea. Sí, és l'atac, és el corn abotat des de l'esquerra, Víctor García treu... aquelles mans, però...
2: Sí, però això està fora de l'àrea.
0: Això és fora de l'àrea, que estan mirant. Què reclamen? Aquestes mans? Són unes mans de Moja Keita involuntàries, però són absolutament fora de l'àrea, o sigui, com 2 metres fora de l'àrea... Com a molt podria ser una falta, però això no entra, això no entra dins el catàleg d'accions revisades, perquè jo no sé si s'ha revisat... Com, o sigui, l'Eivissa pot demanar-la com possible vermella o com possible penal, però és que no és
2: jo,
0: ni una cosa ni l'altra.
2: Jo el que no entenc és perquè l'àrbit amb una jugada així... Va, espera, espera, que va treure la targeta.
0: Espera, l'àrbitre anirà allà... Que hi té targeta,
2: espera,
0: perquè
2: espera,
0: la segona
2: espera,
0: groga
2: espera,
0: pot
2: no,
0: ser
2: espera,
0: revisada.
2: Espera.
0: Que no, que no, que no, que l'àrbitre està mirant, però és que no sé què el que mira. És una mà...
2: Però té una mà a la
0: Però un moment, que hi té targeta, perquè la segona groga ara és revisable, també. L'àrbitre diu que no hi ha res, però és que cada haver-hi, no hi ha res de res. A veure, expliquem una cosa. Tu pots demanar el supòsit, tu pots demanar revisió, argument, mira, no penalti, mare meva. L'Eivissa havia demanat un possible penal.
2: Si està un metre i mig fora de l'àrea.
0: Si són 2 metres fora, i l'àrbitre ha estat un quart d'hora mirant.
2: Però jo el que no entenc és com l'àrbit va veure aquesta jugada. Per què té que anar a veure?
0: Bueno, però no, perquè està obligat. Si l'Eivissa al de cama, si l'Eivissa diu, vés a veure un possible penal, l'àrbitre ha d'anar. El que jo no entenc que ha estat 10 minuts mirant una acció que era claríssimament fora de l'àrea, però claríssimament,
2: Corre.
0: I el que no entenc és perquè la banqueta o el propi jugador que xuta, perquè ningú li diu que no esgotin una targeta
2: una
0: revisió. Mare meva, quines... Escolta, Toni Tenerife, la primera federació es deixa unes coses molt estranyes, amb això del futbol videosuport, perquè...
1: El low cost, el bar low cost, m'encanta.
0: Per cridar, per tu poder-la demanar, els supòsits són confusió d'identitat, possible penal, gol o no gol, i targeta vermella. Espera, que hi ha el corna del Jaén, això, mare meva, la treu, és l'avantatge que... possible penal i vermella, o ara també la segona groga, per això deia, igual que ell t'ha vist una groga que nosaltres no hem vist, i ells entenen que podria ser la segona, no sé, perquè òbviament expulsió no pot ser mai de la vida, aquella acció de Keita, ni penal tampoc, perquè era 2 metres fora de l'àrea.
1: Així que no entenc...
0: Mira que duim... Aquesta és la tercera temporada, no?, del futbol videosuport, o és la segona? És la tercera, no?
1: És la tercera.
0: I encara veiem coses que no entenem.
2: Mira, aquest dia, per exemple, ja t'he dit que havia vist el Saragossa, vaig veure la primera vegada, que una altra vegada, que va canviar i va pitar penal l'àrbit,
0: Sí, però ja t'he dit, va passar poc. Jo, la veritat, me sorprèn. Mira, m'agradaria poder anar a la premsa per demanar...
2: És el que més me sorprèn aquesta jugada, no el que demanes, és que vagis a veure una jugada que és 2 metres fora de l'àrea, un metro i mig.
0: Però ja t'ho he dit, que si l'Eivissa va amb la targeta blava a dir creo que hay un penalti, l'àrbitre està obligadíssima, ha d'anar, ell ha d'anar. Encara que li diguin, encara que s'ho inventin, saps? Encara que sigui clarament que rebutja amb la cama 5 metres fora, ell està amb l'obligació d'anar a mirar-ho. A mi el que m'ha sorprès és l'estona que estan mirant-ho, perquè es veia molt clar. Però bé, és igual, ja està. Minut 80. Com ens atrapem amb les decisions del VAR, I l'única que havia d'anar a veure, que són les mans aquelles... aquella sí, aquelles ningú la reclama.
1: Res, ningú ha dit res.
0: Bueno, va, tu.
1: Vinga.
0: A tot això, ens havíem oblidat, però a mi m'ha semblat, a tots dos aquí s'ha semblat un penal molt clar, aquell que ningú ha reclamat. Vinga, la pilota per Eslava, Eslava, combina amb el Xino Estars, Estars que retalla, Estars que fa un petit embolic, però la deixa per a Ander Joldi, a Siker Varela, a veure si la pot guanyar, Eslava, l'àrbitre diu que és falta.
2: És falta d'Eslava. És falta d'Eslava.
0: M'ho havia semblat, no la volia dir, però és falta d'Eslava en l'intent de...
2: A part d'una posició de sa pilota i l'ha recuperat amb una espanta per veure si arribava, que tampoc era.
0: Ara la jugada que la començarà de nou el Real Jaén. Toni, guanyem o què?
2: Sí.
0: Sí? Mira, sí. Però tu sempre em dius que sí.
2: No, jo no dic sempre que sí, però és que jo veig equip bé avui. Jo aquest gol és un gol que fa mal quan l'equip estava, jo crec que estàvem en els millors minuts que ha tingut durant la temporada. Jo m'ha agradat aquesta... posta en escena de l'Eivissa a partir del minut 25 de la primera part. M'ha agradat aquesta posta en escena d'un equip que vol tenir la pilota, que vol tenir presència, que obri un criteri, que encara per banda, que toca per dins, un equip que té molts arguments per fer mal al rival i un equip que ha tingut la certesa de posar-se per davant en el marcador i que, només, una jugada puntual d'una pèrdua de pilota a la zona de tres quarts, amb un tir que li ha sortit la mar de veïnes que l'ha xutat, doncs ha tingut el premi de l'empat. Però jo crec que si fos un combat de boxeo per punts aquest partit, l'hauria d'endur-se més l'Eivissa que el Real Jaén.
0: Està en joc aturat tot això perquè hi ha un jugador del Jaén al terra, hi ha doble canvi al Real Jaén. No sé si imagino que un és el 20 pel 14, imagino que un és el futbolista que estava al terra, si efectivament que era Mauro.
2: Però Mauro és un dels jugadors...
0: No, és un que ja havia entrat, el que havia entrat al minut 4 per la lesió. Sí, sí. Mauro, que marxa, que havia entrat per lesió i marxa lesionat. En el seu lloc entra Peque Polo, l'exfutbolista del Poblense, va estar mitja temporada a la Poblense, i l'altre canvi és el dorsal 4. Mira, Jaume Pol, clar, sí. Jaume Pol ha entrat, com no ens ensenyen les cares, així que és Jaume Pol que entra al camp en substitució de Diego Fuentes. Ens alegrem, torna... El trepitjar el verd, no ho feia des de la temporada passada. Jaume Pol, a la central mallorquí.
1: El darrer partit que va jugar va ser precisament contra el Jaén.
0: Sí, exacte.
1: Curiositats.
0: Exacte, i va ser partit a infaust record per a ell. Mira, doble canvi a l'Eivissa, va...
2: Hugo Sant
0: i va Gonzalo.
2: Gonzalo de Menara.
0: No, escolta, no anem per la victòria, eh? Dos laterals, Gonzalo lateral dret i Hugo Sant lateral esquerra. Una vegada més, no hem vist qui marxa, ho haurem d'endevinar ara mirant a veure qui falta. Entenem que seran canvis de laterals, no? Lateral per lateral.
2: Qui...
0: No, mira, Joldi, eh? Entra... A marxa Víctor García, aquest sí que és home per home, Víctor García per Hugo Sant, lateral esquerra per lateral esquerra. I ha marxat Ander Joldi perquè entrés Gonzalo Almenara, que és un lateral dret, que l'any passat jugava a segona amb el Ceuta. I anem a veure ara com rearma...
1: I que curiosament, son pare va jugar una temporada a cedir per l'Algeciras al Mallorca.
0: El pare que es diu, com es deia...
1: Es deia...
0: Ara t'he pillat, eh?
1: Se m'ha pillat, ho tenia. Crec que era un Juan Almenara, crec. Però no estic segur. Però Almenara segur.
2: Vinga, que hem robat
0: altra
2: vegada.
0: Hem robat. Intenta sortir Estals, omnipresent. El Xino Estals falta. Clara. Favorable a l'Eivissa. Al minut 84 de partit. Anem a veure si l'Eivissa pot surar la victòria. Quina llàstima, perquè queda la sensació que podia haver-se guanyat, però encara ja té. Ja ha hagut targeta, tot això, per a Moja Sanhaji, el futbolista del... Mare meva, ara que veig la repe. A més, és que la fa a un metre a l'àrbitre. Eh? Mira que l'àrbitre ha demostrat que no té gaire la vista afinada, però aquesta targeta molt clara, veient la repe, atropella totalment els tals, talla la contra, i a més la fa, com deia, un metre a l'àrbitre, targeta per a Moja Sanhaji, minut 84, camí del 85, la pilota a la banda esquerra per a David Estals cap endarrere per a la posició de Genaro.
2: Jo crec que ha volgut reforçar les dues bandes, ha posat Estals per davant de Hugo Sant i està posant a Gonzalo Almenara per davant de Palvo Bustos.
0: Ara qui rep és precisament Gonzalo, perdó, sí, Gonzalo Almenara. Gonzalo Almenara, que és el que tu dius, està com més per davant.
2: Sí, igual que ha caigut més a banda esquerra de Vitastals,
0: d'interior, efectivament.
2: Tenguent a Hugo Sant per darrere ell.
0: La passada llarga, aquesta és impossible. Impossible per a Eslava, que ja ha deixat de passada un regalet amb el colze.
2: Endú més d'un i dur 6 o 7 minuts jugant, eh?
0: Sí, és que Eslava és un tio... Mira, s'apunta a recuperar, precisament, llàstima, i ara finalment va pel terra, mare meva.
2: Al final li han dat a ell, també
0: toca. Pareix que està a la trinxera, tu, del Verdun, eh? Ara la puntava llarga, Jeremy Blasco.
2: Ho ha arribat molt forçat en aquesta pilota.
0: Minut 86. Has dit que guanyem, Toni. Jo no ho acabo de veure, però bé. Quina pena, eh? Quina pena, perquè era un partit per guanyar-lo, eh?
1: Era guanyable.
2: Jo crec que avui aquest equip ha dat imatge i ha treballat per intentar dugar-se el marcador, cosa que ara mateix no ho fa, però bueno, jo crec que... Cuidado.
0: La passada llarga per a Siberio, que afortunadament de moment no se l'ha vist gaire, va pel terra Siberio i és falta. Falta penal.
2: No, penal, falta fora.
0: Falta. És que l'àrbitre, com fa el gest amb el braç, cap al punt de penal... Sí, una falta ferrada a la línia de camp, que clarament era fora de Siberio.
2: És una jugada d'alt serrai, evitable 100% sense falta.
0: Mira, aquí veus la conducció de Siberio. És cert que li... Ah, però és que és molt, molt rigorosa, eh? Jo crec que no, ara he vist la RP. Una topada, braç contra braç, Siberio és molt lleig, va al terra. Si no la xiula no passa res, eh, Toni?
2: Sí, però l'ha xiulat.
0: Una falta molt rigorosa i molt perillosa.
1: I alerta.
2: El problema no és el que hagués passat, és el que ha passat.
0: És fora de... L'àrbitre va mirar alguna cosa?
2: Perquè li hauran reclamat la jugada, però hasta quin punt lleves aquesta
0: banqueta? Perquè des de la banqueta... És cert que des de la banqueta no es veu. Clar, des de la banqueta és impossible que vegin si és dins o fora de l'àrea aquesta, però és que quan vegi la rep entenc que dirà que és fora.
2: És que
0: no és tan clara com les mans nostres d'abans,
1: però és fora.
0: Pareix fora, sí.
1: Per cert, sí. El pare Gonzalo es deia Paco Almeida.
0: Idò...
1: Ja està, aclarit.
0: Aclarit, molt bé, t'he vist ara àgil.
1: Estan ara revisant l'àrbitre. Sant Google té la culpa.
0: Mira, hi ha hagut... A tot això, a la jugada hi ha una cosa curiosa. A veure, la falta és fora.
2: La cosa curiosa és que treu un central a banda esquerra i li fot una carrera per banda que li treu i una jugada que pot ser decisiva en seu partit.
0: Sí, però aquesta no era la cosa curiosa, que jo no ho explicava.
2: No, però aquesta no és curiosa, però és preocupant.
0: Dic que la falta clarament és fora...
2: Però
0: que no sé si t'has fixat que hi ha una segona pilota al camp. Mira, aquí la veus. Sí. Hi ha una segona pilota al camp que passa tot just molt a prop de Siberio i és perquè jo juraria que és l'assistent qui l'ha ficat dins del camp.
2: L'assistent?
0: Sí, a mi m'ha semblat que era l'assistent que sense voler tocava una pilota amb el peu i la ficava al camp. És cert que no es pot anul·lar. A veure, l'àrbitre dia de decisió i anem a veure, l'àrbitre diu que no hi ha res, clar, que és fora de l'àrea, s'estava xequejant. No sé si és correcte dir, sí, perquè ve de l'anglès, no? Xequejant. Un possible penal que ni aquí ni a Pequín ho semblava... Escolta, hem posat l'aire, m'estic quedat aquí com un pingüí, ara mateix.
2: Sí, però estàvem bastant pitjors dissabte passat.
0: No sé. Home, sí, dissabte passat vam narrar des de Sibèria, directament. A la cabina de Can Mises.
2: Bueno, hi ha que defendre aquesta jugada.
0: Venga,
2: que...
0: falta molt perillosa.
2: Molt perillosa.
0: Aferrada a un pam de la línia de fons i a un pam de la línia de l'àrea. Li pega directe. Jo crec que ha cercat el gol directe.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Però molt difícil. Amb potència, molt passada. El xut d'Adri Paz. L'esquerra, mira. Jo crec que ha cercat...
2: Jo entenc que han poblat molt l'àrea i que hi ha que defendre un per un. Però m'ha aparegut allò una frivolitat deixar només un jugador a la barrera.
0: Però és que no tenia angle quasi, Toni Torres. No, bueno, de fet, bueno. a la repe veig que no provava xut, era una centrada molt forta. A tot això som al 80...
2: Un cap, el que passa que li ha agafat massa altura.
0: Som al 89 de partit, hi haurà un descompte bastant llarg, s'ha de dir.
2: Tu creus?
0: Perquè hi ha hagut la revisió d'aquelles dues jugades, una lesió, tots els canvis... Sí, jo crec que sí, no? Jo crec que com a mínim 6 tindrem segur. Bé, que sí, el món que vivim de primera ref tampoc és tant, perquè hem vist descomptes, sense anar més lluny, tu ho deies, el Múrcia ha marcat avui al minut 100, el gol de la victòria. Però... Vinga, que va el Jaén, que està acabant un pèl millor el partit, que l'Eivissa.
2: Sí, li ha fet mal el gol a l'Eivissa.
0: Vinga, que va la passada llarga directament, molt llarga, tant que es perd per la línia, fons serà porteria per a l'Eivissa, minut 90, no hem vist el cartell per variar de a la realització amb el descompte. Mira, més 7.
2: Oh,
0: ja t'he dit que era 6 mínim. Jo som un tio que entén de descomptes, Toni Torres.
2: Ai,
0: vinga, 7 minuts més.
2: Mira, suficients temps per fer un altre gol.
0: Sí, jo, això acaba així, jo crec que sí, no? Fa pinta que acaba així, no, Toni Torres? La puntada llarga. Vinga, que ens donin una alegria de guanyar el descompte.
2: Ah, ja, vam guanyar, falta,
0: ja vam guanyar el descompte fa dues setmanes amb el gol de Masella. Falta d'Iker Varela. Iker Varela, poca cosa, d'Iker Varela. Serà falta favorable al Jaén. Ens anirem al 97. És a dir, ens anirem a les 22:56 minuts. Bona hora, eh? Per acabar un partit. Bueno, dissabte. La passada, i estem aquí sense sopar, Toni Torres, eh? Tens gana o no? Jo sí, eh? Bastanta.
2: M'has dit que em convidaries avui.
0: Sí. La pilota que espera ara per la línia de
2: Toni,
0: banda.
2: Toni, tu te'l creus?
1: No, jo no, jo convidar, no. Convidar te convidarà, una altra cosa és que pagui.
2: Bueno, entonces...
0: Te convido a seure.
2: Entonces anant malament, eh?
0: Vinga, la pilota.
2: No, anant malament, anant malament.
0: Vaya fama que m'estan posant aquí. La pilota per Jaume Pol, obre a la Mallorquí cap a l'Eivissenc d'Adució, cap a Moja Keita, que ha sortit en energia, però després s'ha anat esgotant com la gasosa.
2: I ara què ha fet?
0: El xut de Moja Keita s'ha vingut amunt i ha anat com 15 metres per damunt del travesser. El futbolista ex de l'Atlètic Balears. Va estar al planter del Santa Gertrudis, si no vaig errat, no, Toni Torres?
2: Sí.
0: I també a on més va jugar Eivissa? A la penya independent? O m'estic inventant? M'ho estic inventant, probablement, no?
2: Jo crec que estàs dins de lo cert, però
0: sí?
2: Tampoc ho...
0: I ho he dit de memòria. Per cert, el seu germà està a l'Eivissa.
2: Sí, sí.
0: El seu germà, Ibra Keita, el germà petit, va fer la pretemporada amb el primer equip, va jugar minuts aquesta mateixa temporada amb amistosos, ara ja a la dinàmica del filial de regional.
2: Ara és
0: curiós,
2: bo.
0: Enfrontar-te a l'equip del teu germà. Vinga, ara la passada. Mira, que li cau. Vinga, Eslava, se li ha anat un pèl al control, la deixa cap endarrere per a Gonzalo Almenara. Gonzalo, l'ex del Ceuta, de nou per Eslava. Eslava per Pablo Busto. Pablo Busto, que s'anima poc avui per el carril dret. Pilota per Jeremy Blasco. Jeremy Blasco, que veu a Gonzalo Almenara. Gonzalo que amenaça amb la centrada. Gonzalo que no troba ningú ni al pal llarg ni en curt per jugar. Gonzalo que retalla. Vinga, dóna-la ja, la deixa cap endarrere per a Genaro. Mala beva la pera, el de Jerena. Recupera a la Jaén. La Jaén que pot sortir a la contra. És un 3 contra 3. Es desmarca amb potència Peque Polo. Però prima, finalment qui prova? Xut! És Martos, qui era que conduïa? Jo crec que s'ha equivocat Martos, perquè tenia Peque Polo, que li havia tirat una bona desmarcada a la dreta.
2: S'ha equivocat és Genaro antes.
0: Sí, no, això també, però ens han perdonat perquè era bona la contra. La... Per al Real Jaén, club de futbol, pateix l'estadi de la victòria. Es diu l'estadi de la victòria, de moment victòria no la surt a ningú. I s'han jugat ja 3 de descompte, queden 4, la puntada llarga d'Andrés Prieto, que ha tingut també una, sobretot, una molt bona intervenció a la primera part. Ara s'equivoca de nou Genaro en la passada. Cap a ningú, Jaume Pol que la rebenta, en llarg, la podrà baixar amb comoditat Pablo Busto. Tornem a veure què fa el lateral sevillà, el que fa és deixar-la sortir, banda per a l'Eivissa. Toni, què? Firmem l'empat ja o no? No?
2: Jo crec que ara sí que hem de firmar l'empat.
0: A mi m'havia fet il·lusió, la victòria aquí.
2: Però... I a jo també.
0: Vinga, que va el Jaén. Atenció a la passada, se li ha quedat endarrere a Martos, afortunadament... Perquè si arriba a controlar aquesta, mira, Eslava, això era falta.
2: Això era falta.
0: No? Encara agafat Eslava, aquest àrbitre no s'entera, tu. Aquesta era falta, no l'assenyala, veus? I mira que jo no som de demanar coses que no m'ho pareixen, però aquesta sí que, ara sí que l'assenyala, falta d'Eslava. Jo crec que venia enfadat, perquè no li han assenyalat la seva. Mira, mira, li està dient. Li està dient a l'àrbit que la falta se l'havien fet a ell abans. La seva és molt clara.
2: Oh, és que li he tirat una cama allí, eh?
0: Sí. La d'Eslava és molt clara, però també era bastant clara la d'abans. Però bé, és igual. Pilota per Jaén, 94 i mig. Queden 2 i mig. Cap endarrere per a Morillas, el porter de Sa Pobla. Dos mallorquins ara damunt el camp al Real Jaén. Apuntava llarga, Eslava estava fora de joc. Sí, estava fora de joc claríssimament. Eslava es despavila aquí. S'ha fet un vermut, tu, allà. Aquest sí que estava agafant, recollint oli.
2: Mare de Déu.
0: S'ha posat la tenda de campanya a l'àrea rival i quan li ha volgut arribar a la pilota feia una mitja hora que estava fora de joc. Mare meva. Pilota pel Jaén. Queden 2. La treu ràpidament Jaume Pol. La pilota per a l'esquerra per a David Serrano, l'autor del gol de moment de l'empat a un, que seria definitiu ara mateix. Apuntava llarga per a Martos, Martos que la baixa. Martos que combina amb Moja Keita, Moja Keita que retalla, tira la bicicleta, torna a combinar amb Martos que pot provar, xut, atura, aprieta, atenció, que li cau el rebuig a Peque Polo, la centrada cap endarrere, pot marcar el Jaén i gol, pot marcar el Jaén i gol, marca Nacho Castillo, al minut 95 i mig, el xut des de casa seva de Martos, atura, aprieta, però el refús és un pèl defectuós perquè la pilota li cau a Peque Polo, que té la paciència i la intel·ligència superior suficient per aixecar el cap, passar cap endarrere Nacho Castillo, que gairebé sense porter, afusella la xarxa, marca el Real Jaén al minut 96 de partit, quan havien donat 7, marca Nacho Castillo, Jaén 2 a Eivissa 1.
3: Esports 3, en joc.
1: Com me recorda aquest partit de l'any passat, fa una setmana a l'Estadi Balear. Exactament igual, per davant el Mercadona, que cal l'Estadi Balear, i al final Guadó. I aquí, per davant el Mercadona, l'Eivissa, i el que giren en dues accions que s'haurien d'analitzar perquè s'ho venen d'errades.
0: Mira, mira, ara veiem repetida, Moja cedeix, el xut, i s'hauria de revisar un possible fora de joc aquí de Peque Polo, eh? No, en sèrio, eh? Mira, de fet, els defenses el reclamen, eh? El reclamen en directe, eh? Tots, hi ha tres que aixequen el braç. Jo crec que com a mínim és revisable, és semblant al de l'Eivissa. La posició de Peque Polo podria, a mi me pareix que podria ser fora de joc.
1: El poden reclamar.
0: Sí, sí, mira, tots aixequen... Però de moment no treuen, del centre.
1: No, ni la banqueta no pot reclamar. No,
0: els gols Tenerife revisen protocolàriament tots. I jo entenc que és molt justa i que el quart àrbit probablement cridarà l'àrbitre.
1: Jo tinc dubtes.
0: De moment no treuen. És cert que no hi ha cap repe de moment que sigui gaire claridora. De moment no es treu de centre. Mira que encara podem estar salvats per la campana, Doni Torres.
2: Jo, independentment de que aquest gol aquest pugui ser gol o no ser gol, el que tinc clar és que avui és moviment de banqueta de centrenador.
1: Ho està mirant.
2: No...
0: Espera, el quart àrbit
1: mirant,
0: està parlant amb l'àrbit pel pinga. Però l'àrbitre de moment no va, I l'àrbitre diu als jugadors que esperin, l'àrbitre està esperant a veure què li diu al quart àrbit pel pinganillo.
1: Sí, sí.
0: I ara xiula i diu que va a veure'l. És que és molt just, és que és una jugada molt semblant al gol de l'Eivissa. Però és que en aquesta, de moment,
2: bueno,
0: no
2: si
0: hem vist cap repe bona.
2: Si Eivissa, si hi vas àrbit,
0: és perquè el quart àrbit no ho té clar.
2: No ho té clar.
0: Quan
2: això no vol dir que sigui o no sigui, però
0: no. Mira, aquesta repe ho veurem bé, mira. Aquí... El xut, o sigui, aquest no es veu. Si es reposen més a càmera lenta el podríem veure.
2: Jo tinc moltes dudes.
0: Jo també tinc dubtes, però necessitem una repe més a càmera lenta.
2: Ojalá
0: frame
2: no n'hi hagi de dudes i la llevin, però...
0: Mira, a veure, ho han de posar frame a frame. Aquí, arrenca.
2: Quizás sí que està.
0: No, és posició correcta.
2: Està, tens cosa d'entat.
1: No, és fora de lloc, és fora de lloc.
2: No, va ser la mateixa direcció de la pilota.
1: És fora de lloc.
2: Això mateix és direcció de la pilota, Raül.
0: Ja, tu dius el de Siberio, no?
2: Claro.
1: Mira el braç.
0: Però Siberio no...
2: No, però Siberio no és, però Salta també és de baix, té el braç davant.
0: No, el de Peque Polo està en posició correcta amb Jeremy Blasco. Peque Polo és posició correcta segur.
1: No, és fora de lloc.
2: És fora de lloc,
1: intervé la jugada.
0: Mira, l'àrbitre, espera.
1: És fora de lloc.
0: L'àrbitre surt i diu que és... Gol. Gol del Jaén.
1: Doncs no.
0: Així que puja al marcador... Quina llàstima, ens havien vingut amunt, eh? És que jo crec que cap dels dos estan fora de joc. Peque Polo és correctíssim, que és qui fa la centrada. Potser Siberio sí que està més avançat, però com no participa en aquesta acció, i aquí ja tampoc... Clar,
2: ja tampoc, però va ser pilota ell, home.
0: No, però ja és una altra jugada, diguéssim. En el cas de Siberio és una altra jugada, m'entens? S'hauria anul·lat si hagués estat fora de joc de Peque Polo, que és qui recull el refús del porter. Bé, és igual. Ara ja podem rajar, no?
2: Sí, no.
0: Ara ja, jo pensava que igual anul·lava.
2: Jo te repeteix el que t'he dit amb anterioritat. Jo crec que avui els canvis de Raül Llona, jo no els entenc, no sé amb quin aspecte són, però no ens han ajudat en res. Un equip que teníem controlat defensivament, que pràcticament no ens creaven res, li han dat moltíssim en el rival i, conseqüentment, no treurem punts amb un partit en el que teníem bé, en què han fet, crec jo, un molt bon partit i que una vegada més els falls ens penalitzen. Bé, no, no, no pinta Ter Stegen.
0: Ah, no, no, és que m'assemblava...
2: Hi ha hagut targeta aquí, no sé aquí.
0: És que està el joc aturat i allà estan tots els jugadors allà. Pensava que havia assenyalat al final. Som al minut 100 a tot això.
2: És que hi ha hagut un descos tècnic que ha entrat quasi dins
0: el
2: camp.
0: Sí, és que no s'ha vist la realització, però no sé què ha passat. Està el joc aturat, estan allà xerrant de vora de la banqueta del Real Jaén, tots els futbolistes, el partit no ha acabat, som al minut 100. Ara es torna a jugar. Vinga, va el Jaén. Mare meva, tu, quin partit. Quina gerra, quines dues gerres d'aigua freda, però congelades, eh? Com a la cabina de camises de l'altre dia. Vinga, això ja sí que em fa l'efecte que serà difícil d'aixecar. La pilota de tensió llarga. Mare meva, Andrés Prieto s'ha fet un embolic. Se la queden dos temps al porter. I ara sí, final. S'acaba el minut 101 de partit. Derrota de l'Eivissa, segona derrota de la temporada. Haurà de passar encara més d'un any i mig
1: perquè l'Eivissa guanyi... El tenim que deixar, company, em sap molt de greu, però són segons ja perquè siguin les 11. Moltes gràcies, Toni Torres, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres,
1: Medrano. Mos acomiadam, són les 11 en punt.

Com avança la investigació per Alzheimer? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: El pròxim 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, un esdeveniment propulsat per l'Organització Mundial de la Salut i l'Alzheimer's Disease International. La malaltia és una patologia neurodegenerativa i la primera causa de demència. Es caracteritza, entre altres processos, per l'acumulació anormal de proteïnes, com la beta-amiloide i la tau, al cervell, i actualment afecta gairebé 60 milions de persones arreu del món. Avui parlarem d'aquesta malaltia amb Arcadi Navarro. Ell és director de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center, entitats que des de fa més d'una dècada fan feina per aconseguir un futur sense Alzheimer. Avui mateix també ens visitarà Virginia Moll i amb ella repassarem el més destacat de les xarxes socials, les tendències més virals i tot allò que la nostra especialista ha copsat durant aquest mes a internet. Abans de començar, però, anem a veure si xorba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una nova moda promulgada per alguns influenciadors, beure llet crua.
1: La leche cruda es medicinal. ¿Vale? Tiene un montón de probióticos, de prebióticos, de...
2: O sea, sin pasteurizar.
1: Sin pasteurizar, sí. Vale. Y digo, oh, qué locura. Hay vídeos de los jugadores de fútbol de la Premier League que antes de cada partido se metían leche cruda. Porque sabían, porque te da... O sea, es lo que digo, es medicinal, es te activa, te revitaliza. Entonces, bueno, y ahí en Inglaterra, ¿no? Además, que hasta hace poco se podía ver leche... Yo me acuerdo que fue un intercambio y estaba el lechero que te ponía todos los días la leche fresca en la puerta de casa. Eso es leche de verdad.
0: Leche de verdad o no de verdad, no m'ho veure. Des de Maldita Punta es desmenteixen en un article i ho fan des de la mà d'experts aquests suposats beneficis de la llet crua. En primer lloc, s'ha de tenir clar que no hi ha aliments que per si sols suposin beneficis concrets que millorin la salut o siguin útils per curar una malaltia. Sí que sabem que l'alimentació té un paper imprescindible en la salut, però s'ha de tenir sempre en compte en conjunt i no en base a productes o nutrients aïllats, allò que sentim molt sovint dels superaliments. És a dir, no té cap sentit científic parlar d'aquests superaliments amb una empremta que alguns perfils en xarxes socials intenten donar també a la llet crua. Així mateix, aquests influenciadors defensen que la pasteurització modifica i fa desaparèixer els nutrients i des de Maldita especifiquen que aquest tractament tèrmic modifica el valor nutricional, però d'una manera molt residual, que a la pràctica no repercuteix en la nostra salut. Per això parlar dels beneficis d'aquest tipus de llet davant de la llet tractada és una estratègia una mica tramposa, perquè a nivell de qualitat tots els beneficis de la llet crua també els conserva la llet tractada tèrmicament. De fet, consumir llet crua pot suposar riscos per a la salut que es poden materialitzar en infeccions causades per bacteris com Campylobacter, Salmonella o Listeria, entre d'altres. Així mateix, els defensors de la llet crua parlen de llet viva i llet morta i sostenen que la llet crua conté probiòtics beneficiosos que enforteixen la nostra microbiota, per la qual cosa aquesta llet sense tractar seria superior. No obstant això, no només la quantitat de probiòtics a la llet crua és insuficient per suposar els beneficis amb els quals se'ls associa, sinó que l'evidència disponible sobre els avantatges derivats del consum de probiòtics ni tan sols és concloent.

0: I encetam ara la nostra secció setmanal del nostre enviat especial del món geek, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde. Avui ens parla d'un tema que està molt d'actualitat, la regeneració amb IA.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una secció dedicada a aquesta part més estètica de retro internet i totes aquestes coses que varen passar en el món més cultural de la red, de videojocs, de llibres, de còmics, tot el que s'interessa a que estem al món de la imatge i de les històries. I avui us duia una informació crec que bastant important, no? Perquè ja darrerament tothom comenta el tema de la IA i com està creixent sense aturar-se i que comença a ser un poquet preocupant. I jo, hi ha una cosa que personalment, que potser és molt més petita que tota aquesta grandiloqüència de que exterminarà la humanitat, no? Que sona més a ciència-ficció que una altra cosa, però sí que hi ha coses que sí que hem de començar a preocupar-nos i de mirar molt bé el que fem, no? Perquè ja quan jo estudiava fotografia i imatge, l'any 2003-2000, xerràvem de que tot el que pujava en internet i totes aquestes imatges que tenien una qualitat limitada per els píxels, pues, com seria en el futur, no? I el futur ja ha arribat. I el futur és aquí i hem de pensar com posar totes aquestes imatges a internet. No només perquè la qualitat se pugui imprimir, perquè sempre ens va preocupar, sobretot en els que estem en el món de la fotografia o del cine o de creadors de vídeos, pues que agafin les nostres imatges i facin negoci amb elles, no? O sigui, que les puguin vendre o que puguin fer còpies o tota aquesta part que ens preocupa en els artistes de que agafin la nostra obra i la reproduesquin i facin dos bes amb ella, no? Però sí que, bé, sempre hem tingut en compte això, que una imatge té una quantitat de píxels i aquesta quantitat de píxels que té, pues va, lo que farà és permetrà reproduir o no a una impressora o fer una còpia o fer una impressió molt gran o només intercanviar-la per internet, no? Que és el cas dels memes. Quan agafem una imatge d'un meme que qualcú ens va enviar, pues l'agafem i la fem nostra, diguem, i l'enviam a qualcú per fer aquest tràfic d'aquesta imatge que la majoria de vegades no té una autoria, no? I la imatge se va desgastant perquè és un arxiu que normalment té una extensió de JPG i és un arxiu que està comprimit i quan el descomprimim perd informació, no? I cada vegada que obrim i tancam, pues aquestes imatges se van pues desgastant. Pareix que no, però és quasi un efecte físic que tenen, no? I tota aquesta cosa que abans vèiem com, vale, pues no podrem reproduir un meme amb un paper o fer un pòster de tal perquè té molt baixa qualitat, no? Aquest concepte de pixelat, no? De tenir una imatge pixelada que si l'imprimíem o si l'imprimim tenim pues una imatge molt borrosa. De fet, i ja xerrarem un altre programa, l'estètica del píxel és una estètica que és quasi com el renou de la fotografia analògica, no? I també compta, i també és una estètica que hem de tenir molt en compte els que comptem amb imatges. I pues aquesta cosa de pèrdua de qualitat està arribant en el seu fi, perquè ja han sorgit molt de programes i molt d'agents d'IA que ens fan molt fàcil aquesta millora de la resolució o aquesta definició d'una imatge molt pobra. I si nosaltres havíem posat la nostra vida a internet, fotografies personals, el que sigui, i ja han perdut molta qualitat, doncs podrem recuperar-les i fer que se vegin molt bé.
0: Fins aquí tot sembla positiu, però Pato Conde també destaca altres elements a tenir en compte que potser no ho són tant.
1: Això té una part molt positiva que té a veure amb la nostra història personal i que podem recuperar imatges de càmeres antigues o de mòbils que també tenien una càmera molt, molt dolenta, i sí que podem pues, donar-li qualitat en aquestes imatges, no? Però també hem de pensar que tota aquesta vida nostra que hem volcat allà a la xarxa, pues, qualcú, qualsevol, pot agafar les imatges. Sobretot hem de tenir molt en compte en els menors que no ens donen consentiment per posar les seves fotos, no? Si tenim fills o nebots o que sigui, pues, hem d'anar molt en compte perquè així com hi ha una part molt bona, doncs hi ha una part molt, molt dolenta que fa servir les imatges per qualsevol cosa. I penseu que tota la generació d'imatges envia doncs permet fer des de fotografies a millorar la qualitat com canviar les cares o canviar cossos o canviar ambients o que sigui. I no només això, agafar una persona d'una fotografia i convertir-la en un vídeo. O sigui que ja podeu imaginar totes les aplicacions que té, sobretot dolentes. Així que aquesta informació d'avui pot ser un poquet pessimista. Jo soc...

0: Així que aquest programa, a més d'informació i de cultura, intentant fer un poquet d'informació de labor personal i més que res perquè tingueu que esteu al dia de tot el que se pot fer. Així que disfruteu d'aquestes recuperacions d'imatge. Hi ha moltíssim de programes que podeu agafar, però sempre teniu en compte que hem d'anar molt alerta amb les nostres dades i informacions personals.
1: Codi Beta. Anna de la Salut.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
7: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
5: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina.
1: Sí. Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: Notícies d'última hora.
10: No.

0: El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, un esdeveniment propulsat per l'Organització Mundial de la Salut i l'Alzheimer's Disease International, un dia en què entitats d'arreu del món aprofiten per compartir les principals preocupacions i necessitats sobre aquesta malaltia que actualment afecta uns 57 milions de persones arreu del món. Tot i que actualment sembla que hi ha un canvi de paradigma, amb més d'una vintena d'assajos clínics arreu del món també relacionats amb el tractament de la malaltia, es preveu que cap a l'any 2050 se superin els 150 milions de persones afectades d'Alzheimer. La malaltia és una patologia neurodegenerativa i la primera causa de demència. Es caracteritza, entre d'altres processos, per l'acumulació anormal de proteïnes com la beta-amiloide i la tau al cervell. Les seves manifestacions més habituals inclouen deteriorament cognitiu i la pèrdua de memòria de manera inicial, amb una afectació posterior de l'orientació, problemes en el llenguatge, i arriben a afectar les activitats de la vida quotidiana. Des del 2008, la Fundació Pasqual Maragall fan feina per aconseguir un futur sense Alzheimer, en el qual, diuen, envellir estigui associat a experiències positives. Ho fan des del foment de la investigació, la divulgació i la conscienciació amb el programa privat d'ajudes més important de l'Estat, dedicat al suport de projectes de recerca d'excel·lència sobre l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives relacionades amb l'edat. I avui, per parlar de tot plegat, ens atén Arcadi Navarro. Ell és doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic de Genètica i professor investigador i creant el Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra. S'ha dedicat a l'àmbit de la recerca de la genètica de poblacions, l'evolució molecular, les relacions entre genomes i fenomes i la medicina evolutiva, i actualment és el director de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center. Benvingut a Codi Beta, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada d'avui vespre, Arcadi.
1: Hola, Anna, bon dia, gràcies.
0: La malaltia d'Alzheimer es caracteritza per aquesta progressiva pèrdua de funcions cognitives, ara ho explicàvem una miqueta, per aquesta acumulació de proteïnes al cervell. Els mecanismes exactes, i això és en el que imagino que aneu fent feina, no estan completament definits, coincidint amb aquest Dia Mundial de l'Alzheimer. En quin punt podem dir que es troba avui la malaltia? No sé si som realment davant un canvi de paradigma en el seu tractament, si ja podem parlar d'això.
1: Som a un canvi de paradigma perquè la ciència ha anat avançant tots aquests anys i, sobretot, en els últims 4-5 anys s'han registrat canvis realment molt espectaculars, tant respecte al coneixement sobre la malaltia, sobre la seva fisiopatologia, com també sobre les seves causes, sobre la seva detecció, sobre el seu tractament. Estem realment en un moment de canvi. Abandonem aquella certa desesperança que hi havia fa uns anys, que semblava que no s'hi pogués fer res. Un cop més, la ciència està responent.
0: Ara parlàvem de causes, de major coneixement de la malaltia, però quant al tractament, que segurament és allò que més desitgen les persones afectades, així com els familiars, recentment hem sentit que s'ha posat en marxa una teràpia gènica que podria revertir la patologia. Això ha arribat a fase clínica a Navarra. Fa uns mesos també parlàvem en aquest mateix programa d'un altre assaig que es va dur a terme a l'Hospital Germans Trias. Què representen realment aquests fàrmacs? Quines són les seves limitacions? I no sé si també hi ha hagut polèmica, perquè sembla que hi ha alguns tractaments que podrien funcionar però no arriben a la població.
1: Vejam, el que representen primer aquests dos assajos clínics que mencionava fa un moment. El primer de tot, el que representen és una grandíssima esperança, perquè sobretot són teràpies molt innovadores i sobretot són només dues de gairebé 200 possibles teràpies que s'estan assajant ara a nivell global. Uh-huh. Estem mirant gairebé 160 estratègies terapèutiques diferents, més de 200 assajos clínics. En l'última revisió de fa uns mesos, aquestes xifres són les que surten i són les més altes que hi ha hagut mai. I no només hi ha teràpies anti-tau o anti-amiloide, que són les

0: les que es coneixien més, aquestes que estan aprovades,
1: Sí.
0: són antiamiloides, sinó que n'hi ha moltíssimes més, per exemple, teràpies gèniques, teràpies que van sobre el metabolisme, teràpies que van sobre la gestió de l'energia, teràpies que se centren en la neuroinflamació. Hi ha cada vegada més desenvolupada una panòplia de possibles estratègies terapèutiques que, més aviat que tard, ens permetran donar a totes les persones aquell tractament que necessiten, que segurament serà diferent en cada cas, segons les circumstàncies de cada persona, segons la seva edat, segons el seu sexe, però també segons la seva edat de salut, segons l'avançada que estigui la neurodegeneració o la malaltia. Per tant, el primer de tot, anem bé, perquè vostè mencionava dos assajos, dos possibles estratègies, i són només la punta de l'iceberg. I llavors, quan aquests dos que ja estan aprovats a nivell global, doncs certament hi ha molts països europeus que, tot i que els han aprovat, doncs no els financien en el sistema públic. I això és el resultat d'una sèrie de càlculs de cost-benefici. Però, insisteixo, el focus no és aquests medicaments concrets, perquè al final aquests estan indicats per només un 1% de les persones que pateixen la malaltia. El que nosaltres no deixem de reivindicar ni deixem d'explicar és que estem treballant cada dia perquè el 100% de les persones que pateixen la malaltia i el 100% de les persones que estan en risc puguin tenir una teràpia. I la ciència, com deia fa un moment, ens està ajudant. La ciència, un cop més, no està fallant, està donant respostes.
1: La ciència dona respostes, evidentment necessita d'una inversió constant i en aquest cas des de la Fundació, ho dèiem, teniu un programa privat d'ajudes dels més importants de l'Estat dedicat precisament a aquest suport de projectes de recerca i feu una aposta molt clara per la prevenció i la detecció precoç. Per què és tan important estudiar l'Alzheimer abans de que apareguin aquests primers símptomes?
0: Perquè l'Alzheimer és una malaltia que té una fase preclínica molt llarga. Quan apareixen els símptomes de la malaltia, ja hi ha un nivell molt alt de neurodegeneració. S'han perdut aproximadament el 30% de les connexions sinàptiques en el cervell. El que passa és que això, nosaltres, les nostres famílies, no ho notem durant tots aquests anys, aquests 10, 15 anys, 20 anys que anem perdent connexions, no ho notem perquè el cervell és un òrgan molt plàstic i es va adaptant. Quan arriben els símptomes clínics, ja és molt tard. Ja ha passat una mica com quan s'ha cremat el bosc. Aquells arbres ja s'han mort. No sabem ressuscitar les neurones. I si les sabéssim ressuscitar, tampoc sabríem donar-los el mateix contingut que tenien. Per tant, cal actuar abans. I l'Alzheimer també ens dona una oportunitat, perquè aquesta fase silenciosa, aquesta fase que no és demència, que les persones estan, no tenen ni la baixa laboral, estan perfectament sanes, operatives, són ciutadans totalment funcionals, en aquesta fase, si som capaços de detectar el risc, les persones que estan ja acumulant proteïnes de manera patològica i som capaços d'intervenir, arribarem potser a un món on ningú tindrà el diagnòstic d'Alzheimer. De fet, aquest és el somni de la Fundació Pasqual Maragall. Nosaltres tenim un somni que és un món sense Alzheimer, cert, però no per qualsevol mètode, sinó pel mètode de la detecció precoç i la prevenció, perquè no hi hagi ni una sola persona que rebi el diagnòstic. Que detectem com detectem el sucral, com detectem la hipertensió, i ho puguem controlar abans que això tingui cap mena de conseqüència. I, de fet, moltes de les teràpies que estan assajant-se van en aquesta línia.
1: De filtrar, no?, una miqueta aquesta quantitat de proteïnes perquè de fer net una miqueta el cervell podria ser l'explicació, diguéssim, pel públic general.
0: Perfecte, efectivament. Aquestes proteïnes que fan la seva feina i que en comptes de llançar-les a les escombraries, que és el que fem els humans cada dia amb aquestes proteïnes que ja han fet el seu servei, doncs en les persones que acabaran patint la malaltia d'Alzheimer s'acumulen de manera patològica en el cervell. És aquesta acumulació la que hem de netejar, efectivament.
1: Perquè quan podem dir que comença realment l'Alzheimer, en aquesta fase silenciosa que mencionava ara, en aquesta fase prèvia en què no hi ha símptomes, ja se podria parlar mèdicament d'Alzheimer?
0: A veure, aquí hi ha un gran debat, però al final és un debat sobre els noms de les coses i no sobre les coses. Anem a aclarir un parell de punts. Primer, quan una persona rep un diagnòstic d'Alzheimer perquè ja té símptomes clínics, aquesta persona no té una demència. La demència és una fase de la malaltia que arribarà després, potser al cap d'uns quants anys. Sobretot avui en dia, quan els diagnòstics són cada vegada més primerencs, les persones que reben un diagnòstic d'Alzheimer són persones que encara mantenen les seves capacitats i que volen participar en les decisions que els concerneixen i que volen contribuir a ajudar altres persones. I de fet, tenen el dret de fer-ho i poden fer-ho. Per tant, el diagnòstic d'Alzheimer és un diagnòstic d'una malaltia neurodegenerativa que ara per ara sempre acaba amb demència, però que no comença amb demència. Primera part, aquesta. Segona part, quan a una persona se li detecta el risc de la malaltia, se li detecta això, se li detecta un risc concret. I poder, el nom correcte del que se li detecta és proteïnopatia. És un risc de patir la malaltia d'Alzheimer, però encara no hi ha una entitat clínica que diguis això és la malaltia d'Alzheimer. Saps que hi ha un risc? Saps que determinats biomarcadors indiquen que arribaran els símptomes clínics si no hi fem res? I, per tant, potser sí que hi ha una mica de debat i de confusió, però no hem de pensar que una persona que se li nota, que noti, no ho sé, que el sucre alt, li podem posar l'etiqueta de diabetis. Se li posa, per exemple, l'etiqueta de risc o l'etiqueta de prediabetis. No ens hem de preocupar tant per les etiquetes com per allò que realment passa. Una persona en risc és una persona que té totes les seves capacitats intactes i que pot fer una vida normal. Simplement s'ha d'intervenir sobre aquest risc.
1: Un risc i, com dèiem, aquesta èmfasi en la prevenció, en la detecció precoç, això fa anys que ho feis des de la Fundació. Seguiu persones per entendre aquestes fases preclíniques de la malaltia. Quina informació, però, cercau i què heu descobert fins al moment?
0: Anem parlant de persones i jo vull agrair molt tant a les persones que participen en els nostres estudis com en els socis de la Fundació Pasqual Maragall que financien la nostra activitat i que contribueixen tantíssim a la causa d'acabar amb l'Alzheimer per la via de la prevenció. Aquestes persones són un autèntic tresor, són cada un d'ells individualment herois. I singularment, les persones que participen en els nostres estudis el que fan és regalar-li a la ciència el seu temps. Aquestes són persones sanes, que no tindrien per què anar al neuròleg, perquè no tenen res, no tenen cap malura. O quan van començar no tenien cap malura, perquè els hem seleccionat cognitivament sans. I aquestes persones ens donen el seu temps i ens donen la seva sang, literalment. I algunes d'elles es deixen fer neuroimatge, PET, puncions lumbars. I amb totes aquestes dades, amb totes aquestes dades clíniques, resultats de les visites i dels tests neurològics que els fem, i de moltes hores que contribueixen de manera altruista a la ciència, amb totes aquestes dades nosaltres veiem com evolucionen. I si una persona avui, a l'any 26, aquest vespre, una anàlisi que fem li dona que està desenvolupant una mica de biologia de la malaltia, una mica de proteïnopatia, la nostra feina és anar a agafar la màquina del temps, per dir-ho així, i anar 10 anys, 15 anys enrere a la mostra biològica que anirem agafant en aquell moment, a les dades que anem agafant en aquell moment, i veure si hi havia ja alguna pista que ens permetés classificar les persones que ara veiem que estan en risc, que comencen a desenvolupar la malaltia, de les persones que no. I això és el que ens permet fer una classificació molt, molt primerenca i, a més, ens permet veure com evoluciona la patologia. I amb això, amb aquest coneixement detallat de l'evolució, podem contribuir a dissenyar quines teràpies funcionaran i quines teràpies no funcionaran. Tot això és gràcies a la feina voluntària altruista d'aquestes persones que tenen un mèrit fabulós.
1: Això, per una banda, és aquest estudi alfa, podem dir que se centra en aquestes fases preclíniques de la malaltia, però des de la Fundació feis molta feina, molta incidència en la recerca, i enguany, de fet, heu creat un nou grup d'epidemiologia molecular i de ciència de dades liderat per Natàlia Vilortejedor. També heu incorporat una línia de recerca en intel·ligència artificial i dades de salut, i precisament per aquesta intel·ligència artificial volíem demanar-li: pot la intel·ligència artificial ajudar-nos a identificar aquests patrons que ara parlàvem de risc d'Alzheimer, que d'alguna manera podrien arribar a ser impossibles de detectar analitzant les dades una per una?
0: Sí, i de fet, no és que pugui arribar, és que de fet ja ho està fent, perquè tota aquesta gran munió de dades, tota aquesta quantitat enorme de dades, absolutament multimodals, perquè no és el mateix una dada de neuroimatge que una dada d'expressió gènica, que una dada d'un test cognitiu, tota aquesta gran quantitat de dades que tenim ara a disposició, la millor manera d'entomar-les, d'analitzar-les, és fent servir tots aquests algorismes extremadament moderns basats en intel·ligència artificial i en aprenentatge de màquines. No només els models aquests de llenguatge tipus ChatGPT, Gemini, etc., sinó altres algoritmes molt sofisticats que permeten abordar dades massives de manera sistemàtica. I això està començant a donar els seus fruits ja.
1: Una altra línia recent d'estudi relaciona factors amb la història reproductiva de les dones i aquestes fases preclíniques. Heu trobat diferències entre homes i dones en el risc de desenvolupar la malaltia?
0: Sí, de fet, això fins fa uns anys s'havia detectat que de les primeres 15 causes de mort, l'única que està feminitzada, la que afecta més a les dones que als homes, és la malaltia d'Alzheimer. I es pensava que això era una conseqüència de que les dones vivien més, i és clar, si vivien més temps, doncs es detectava més Alzheimer en dones. S'ha vist fa relativament poc que això no és així. S'ha vist que realment hi ha una qüestió biològica que fa que les dones tinguin un risc major de patir la malaltia d'Alzheimer. I comencem a veure que això està relacionat amb com individualment arriba etapes de la vida que passen per la menopausa, que passen per la cria dels fills, etc. Això no és singular de l'Alzheimer. Hi ha moltes malalties que tenen una relació clara entre fertilitat i el risc de la malaltia. Sabem, hem publicat nosaltres fa relativament poc, que les variants genètiques que incrementen el risc de determinades malalties també incrementen, ho dic bé, incrementen la fertilitat humana, tot i que baixen la longevitat. I en el cas de la neurodegeneració, sembla que hi ha mecanismes molt clars de diferència entre homes i dones. Sí, tot això només, tot just ho comencem a entendre ara, però clarament és una línia de recerca a la que cal aprofundir, perquè si estem parlant de medicina personalitzada, hem d'incorporar una cosa tan personal com el sexe. No farem segurament les mateixes teràpies a uns i altres quan hi ha diferències tan notables en el risc de desenvolupar la malaltia i segurament en les cadenes causals que provoquen la malaltia.
1: Una medicina personalitzada que també va més enllà, perquè feis feina des d'un altre vessant, amb les persones que ja conviuen amb aquesta malaltia i amb les seves famílies també. Com s'aconsegueix equilibrar, d'una banda, aquesta recerca a llarg termini amb aquestes necessitats més urgents de les persones que avui ja conviuen amb l'Alzheimer?
0: Sí, aquest és un punt realment importantíssim. Nosaltres, com a Fundació Pasqual Maragall, però també com a ciutadans d'aquest país, nosaltres hem de fer èmfasi en que cal invertir en recerca. I això és molt important, perquè és l'única solució a llarg termini. Però també cal treballar en el dia a dia, perquè cal cuidar aquestes persones i cal cuidar de qui cuida aquestes persones. Aleshores, nosaltres com a Fundació fem una feina colze a colze amb les administracions per intentar portar la realitat de la malaltia a la vida ciutadana, per mirar d'adaptar el nostre entorn social a la realitat de que cal recursos per transformar la societat. Cal fer que aquestes persones puguin sentir-se bé, puguin ser millor acompanyades. Cal acompanyar millor les famílies, cal preservar l'autonomia després del diagnòstic. Cal fer entendre ciutadans més inclusius. I per fer això, com deia, treballem amb les administracions perquè les intervencions que demostrin efectivitat es puguin incorporar de manera estable, de manera equitativa a les polítiques públiques i a les carteres de serveis. I això també ho fem des de la Fundació Pasqual Maragall.
1: I també hi ha una part molt important. Heu impulsat un projecte en concret amb el Museu Nacional d'Art de Catalunya per estudiar el paper de les arts en la salut de les persones amb Alzheimer, així com també dels seus cuidadors. Què en sabem d'aquests efectes que poden tenir activitats artístiques sobre el benestar i la qualitat de vida? Jo penso en molts vídeos que surten per xarxes, no?, de persones amb un punt de demència o amb Alzheimer i que senten una música en concret i reaccionen i reconnecten, no?, d'alguna manera.
0: Sí, deixa'm dir dues coses
1: Sí.
0: perquè són importants. La primera és que, en el fons, i això ho sabem, a l'art, la socialització beneficien a tothom, no només a les persones que tenen una malaltia. I tot allò que puguem fer perquè aquestes persones que tenen, a més, una malaltia no quedin excloses d'aquestes fonts de benestar és extremadament important. Fins fa ben poc, una persona amb la malaltia d'Alzheimer una mica tendia a ser aparcada per la societat i fins i tot a vegades per la seva família, que encara que els cuidessin molt bé, doncs no els privaven de determinades experiències. Nosaltres volem fer arribar aquestes experiències a tothom. La segona cosa, que és un tema que menciones, és extremadament peculiar de la malaltia d'Alzheimer, efectivament. La música és una força grandíssima. Per la manera en què la música es magatzema al cervell, la música és una de les últimes coses que es perd. I les persones que pateixen la malaltia, fins i tot en fases molt avançades, encara reaccionen positivament davant de determinades músiques i clarament són feliços, estan contents, perquè la música no la guardem d'una sola manera, a un lloc concret del cervell. La música són records de lletres, són ritmes i, per tant, és moviment. La música és emoció. La música té moltes formes de memòria que interaccionen i que es conserva més enllà de que s'hagin perdut moltes altres memòries, molts altres records.
1: I ja per acabar i per intentar fer una miqueta més de prevenció, si és que es pot fer, podem reduir el nostre risc de desenvolupar Alzheimer modificant hàbits de vida? No sé si amb certesa se sap ja què se pot fer, què afecta i què no, o si encara hi ha hipòtesis en aquest sentit.
0: Un dels descobriments dels últims 4 o 5 anys és precisament aquest. S'ha vist a nivell demogràfic, per tant, encara no a nivell individual, però sí a nivell demogràfic, que hi ha tota una sèrie de factors de risc que són controlables. Què vol dir això? Vol dir una cosa molt senzilla, vol dir que la població general avui en dia sap que, per exemple, el càncer de pulmó es pot prevenir. I si un fa una enquesta, tothom contestarà que sí. I et diran, sí, jo previnc perquè no fumo, o jo no vull estar a espais on hi hagi gent que fumi. I tothom tindrà clar que, per exemple, prohibir fumar a les terrasses no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de salut. Això, en canvi, no està assumit per part de la societat en el cas de l'Alzheimer. L'Alzheimer es pensa que toca o no toca, però no. L'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir. I hi ha, com deia, una pila de factors de risc que comencen amb el nivell d'estudis, allò que ens ensenyen a l'escola, entrenar el nostre cervell els primers 10 anys de vida, disminueix el risc de la malaltia i comença, per tant, tant d'hora com a la infantesa. I llavors hi ha mesures de prevenció que un pot fer a la mitjana edat, fer exercici, fer vida social intensa. El que és bo pel cor és bo pel cervell, també. I a més, si hi ha etapes més avançades de la vida, la sordesa no controlada és un factor de risc. Per tant, si estem perdent l'oïda, ens hem de posar un audífon. Tots aquests factors es calcula que permetrien endarrerir o fins i tot evitar un 40-45% dels diagnòstics d'Alzheimer que hi ha cada any a nivell global. Per tant, sí, hi ha activitats, coses que podem fer que ens ajuden a prevenir. I, de fet, hi ha coses que podem fer que fins i tot quan tenim un diagnòstic ens ajuden a mantenir capacitats durant un temps més llarg, que ens endarrereixen la dependència. I, per tant, l'Alzheimer és una malaltia que no només és prevenible, sinó és una malaltia que un cop arriba també podem gestionar si sabem si tenim la informació correcta i si sabem fer-ho.
1: Per tant, per saber fer-ho millor, ben important la feina que feis des de la Fundació Pasqual Maragall, doctor Arcadi Navarro, director d'aquesta fundació, així com del Barcelona Beta Brain Research Center. Moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra telefonada. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a
1: Fins
0: vosaltres.
1: una altra. Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: I en aquesta hora és moment de tornar a saludar la nostra col·laboradora mensual, Virginia Moll. Com estàs? Ben tornada.
1: Moltes gràcies. Com estàs, Anna?
0: Bé, anem fent.
1: Bé?
0: Sí.
1: Vos he enyorat, eh?
0: I nosaltres a tu.
1: És que no puc més amb aquesta vida que mos atropella. Ja estem pràcticament a l'octubre. No ho sé.
0: No sé
1: què està passant.
0: Ha passat l'estiu i ara ja ve Nadal.
1: Exacte. Tu creus que és que mos estem fent grans i el temps passa d'una altra manera?
0: Sí, pot ser.
1: Ah,
0: pot ser.
1: D'acord.
0: Bé,
1: així,
0: no ho sé.
1: Així, sentenci. Anna, de la Salut, sentenci. D'acord.
0: Sí.
1: A mi m'agradaria contar-vos, que segurament ja ho sabeu, que aquest estiu he desbloquejat un nou personatge.
0: Ah.
1: Tu saps que jo m'agrada molt...
0: Un nou cim.
1: Un nou cim, això mateix. M'agrada molt els cims. Llavors, el meu nou personatge, en aquestes altures de sa vida... Tu te'n rius del mètode Stanislavski, però aquest estiu una Virgínia s'ha fet DJ.
0: Imagina't, jo ja ho sabia. No sé si les persones si mos escolten no ho sabien, però us ho recomanam.
1: Bueno, és que ser DJ avui en dia és probablement la cosa més cool que se pot ser.
0: Sí.
1: I a més que pràcticament tothom que mola una mica ho ha de ser.
0: Sí.
1: Tots els de la Isla de las Tentaciones...
0: I tu moles molt.
1: Clar, jo molt, moltíssim. Ara xerrarem de lo que és molar o no molar. Perquè de vegades creure-te que... Ja, jo crec que la paraula molar...
0: Ja no mola.
1: A priori, ja l'hem d'agafar una mica amb pinces.
0: Ja,
1: això,
0: ja.
1: Això és així. El problema de ser DJ, estimats i estimades, és que a mi m'ha agafat ja aquesta estela una mica major.
0: Ja.
1: No vos enganaré. A mi això me passa fa 10 anys i jo m'hagués tornat pràcticament boieta. A lo millor això m'ha passat per qualque cosa positiva per sa salut. Podríem dir que sí. A mi m'hagués connectat fa 10 anys amb una Virgínia des 2005, que només somiava amb el Primavera Sound, quan era un festival normal i corrent.
0: Correcte.
1: D'acord? I jo només volia ser acceptada en el grup dels indis més grans que anaven en el casino, per dir qualque cosa.
0: Sí.
1: A ca Joan Cabot. No? Que m'estimassin. A ser una persona vista. És el que jo volia. A tu te passa? O no?
0: Jo, per aventura, m'ha passat durant una temporada com a tu. Ara és bastant igual, eh?
1: Ja, és que això...
0: M'agrada molt estar aquí meva.
1: És que d'això vull xerrar. És que el que m'està passant és que jo ja tenc unes altres vibes i que si jo m'aperto un esdeveniment estic contenta.
0: Clar.
1: Tenc antifomo.
0: Sí, a joy of missing out, no?
1: Joy of missing out, estic de dins, perquè si m'ho he perdut estic superfeliç. Sincerament, me fa una peresa terrorífica sortir de ca nostra i, claro, quan surt per poder fer aquestes sessions de DJ estic rodejada de què? D'un terme que m'he inventat que se diu New Divorced People. Val?
0: Sí, és personatge, sí, és personatge. De fet, em vareu parlar d'aquest tipus de personatge, mamarratxa, en el podcast, que per cert, ja s'ha estrenat aquesta setmana
1: la nova temporada.
0: Convidam a tothom que després d'escoltar Codi Beta,
1: primer Codi Beta,
0: vagin a Spotify a trobar el primer capítol d'aquesta nova temporada. Em vareu xerrar d'aquest New Divorced People, no?
1: És que New Divorced People és un modus vivendi que a mi m'agrada, vale? El que passa és que, pinxant en aquest tipus de festes, encara no m'ho hagut de patir ridícul d'haver d'engrescar a un públic més juvenil.
0: Ja.
1: De moment només tenim divorciats i divorciades, molta cana,
0: sí,
1: molt de personatge canallita,
0: sí,
1: una mica de botox, això és una mica...
0: El perfil,
1: no? El perfil. Anava a dir sa fauna, gràcies per no dir-ho. Per sort, la meva amiga Anaïs m'acompanya en aquesta aventura. Oh, no.

0: Ai, aquesta cançó, Sofia Ellis Bextor, la varen posar l'altre dia.
1: Veus, és que jo crec que he de venir més en aquestes festes, tot, i no, tot i no està divorciada.
0: No passa res, estàs convidada, estàs convidada. A més, sap què passa? Que quan arribem a la discoteca se produeixen dos moments que mos fan retornar a la infància, pràcticament, perquè són dos moments ben humils, que mos col·loquen allà on hem d'estar, en el pàrquing, pràcticament. Primer, arribam i no mos demanen el carnet, ni res, tu t'ho pot creure. Ja no dissimulen que som senyores.
1: Ofensa.
0: O sigui, ja m'ofen una mica. Però jo què sé, és que el manco t'ho podrien demanar com en es bingo, no?
1: Sí.
0: Per comprovar que no ets una divorciada, que està una llista de dictes en estardeo.
1: Correcte.
0: Que també n'hi ha, no? El manco, per tenir una mica de dignitat. Hauria d'haver una blacklist de penya massa sortidora.
1: Ja. Sí.
0: El manco per això, perquè te faina un poc de cas.
1: Com ja has complit el cupo d'aquest mes, ja no pots sortir més, no?
0: Ja no pots. I el segon moment, que és gairebé a sa vegada, és quan mos diuen són 12 euros, són 20 euros, o els dobbers que siguin, i els hem d'explicar que són set DJs. I no mos entenen, el senyor de seguretat. Mos diu, no t'entenc, i tu li dius, són set DJ. I ell, dic, què? I sempre cap dient, perquè me surt més barato, venim a fer feina.
1: Clar.
0: Enfadada ja. I me sent com una mica Paquita Salas, perquè me'n miren amb una cara aquest de seguretat, com que dir, massa major per ser una cambrera, B, massa lletja per ser una ballarina, i se queden com estranyats, i jo no puc més, perquè darrere han anat tenint persones que mos estan escoltant. És un públic difícil, jo només vull una mica de glamour, un poquet una red carpet, quatre fotos, que el senyor de sa porta mos digui, benvinguda, però estem esperant,
1: ja.
0: Aquesta festa sense valdre no té cap sentit.
1: Ja, no, això és vera. Home, un poquet de reconeixement.
0: Una mica?
1: Res.
0: Un pot de validació? És que quasi que hem d'entrar pel quarto de sa fregona. No m'agrada. No me representa. Total, que amb això, amb tot això de viure aquesta renovació dels divorcis, aquesta new age de ses custodis compartides,
1: sí.
0: Estic reflexionant molt sobre allò que compartim a xarxes, aquesta generació millennial, i ja una mica boomer.
1: Sí, total.
0: Anna, perquè he descobert que tu creus que això a ses generacions va per anys i després te n'adones que en realitat són ses característiques que vas adquirint que te van deixant fora del sistema. Menys si m'explico, perquè ara jo, cultismes.
1: Sí.
0: Jo crec que, vale, som millennial,
1: sí.
0: Però començam a fer coses de boomer.
1: Va.
0: M'entens?
1: Sí.
0: És una mica aquest el problema.
1: Ja. És que, bé, a mi me passa quan faig entrevistes i demano any. I dic, com pot ser? No pot ser. No pot haver nascut en el 2002.
0: Ja.
1: Com pot ser?
0: Va.
1: I sí,
0: a mi me passa quan veig First Dates, que veig cada personatge que dic que aquesta persona té 73 i té un any menys que jo,
1: ja.
0: Després.
1: Ja.
0: I dic que el millor és que jo tenc pibonèxia, no?
1: Jo crec que sí.
0: La veritat és que sí. Per això, avui vos duc llenguatge actual, que segurament ja estarà passat la setmana que ve,
1: sí.
0: Que és el que té contractar una senyora, Anna, o potser hauries de canviar de perfil, perquè quan aconsegues que entendres concepte, ja ha caducat.
1: Ja, això passa, va molt ràpid. Avui en dia la cosa va molt ràpida. No arribes a aquest tarres.
0: Sí.
1: Mem, conta-mos. Que...
0: Avui vos duc fermejar aura.
1: Ah, sí, això ha estat molt famós aquestes darreres setmanes d'estiu.
0: Has perdut l'oportunitat de dir això, està molt fermós.
1: Fermós?
0: De fermear aura. Bé, fermear aura és fer coses que te donen punts imaginaris de joquets, vale? Llenguatge gamer.
1: Sí.
0: Te donen punts imaginaris de carisma. Com més aura tens, més moles, sense que aparegui que estàs intentant molar. Però la joventut, com sempre, ha fet una passa més enllà i ara fan com unes batalles, unes posturetes, per veure qui mola més que l'altre.
1: Sí.
0: El Jarvis, no?
1: Evidentment.
0: En part de les estacions, sí. De Palma, per exemple.
1: Sí, vaig veure també un vídeo amb una senyora en contra d'un adolescent, que m'ha fascinat, perquè la senyora guanyava fermejant aura molt.
0: Clar, és que pots fermejar aura o una altra cosa que ara vos explicaré, és que alerta, perquè la línia és molt fina.
1: Molt fina.
0: Però a mi el que em preocupa és que ara critiquen molt, molt, molt aquests atlotets amb això de fermejar aura. Qui els critica? Nosaltres, els boomers. Però jo vos record, carinyos, que anaven vestits de raperos, anaven vestits de skaters. Pareixia que veníem de Guantánamo i no hem patinat en la nostra vida. Vos record que vos he vist fent batalles de galls de corral, no. De rap, carinyes, a sa feixina. I ara vos escandalitzeu perquè els nins fan posturetes. He was

0: i passarellets. Jo, que imitava en Pepe Gafet, i me faltava Resi Manco per començar a parlar en Chiquito.
1: Ah, sí.
0: Que ja xerrarem d'en Chiquito un altre dia.
1: Venga.
0: Que és el que més m'agradava del món. I ara mos fan vergonya aquests nins. Mirau, l'única diferència entre aquests nins i nosaltres és que nosaltres no teníem proves del delicte.
1: Totalment, perquè no hi havia mòbils.
0: No ho gravàvem. I segurament si nosaltres, Anna, tu i jo, tinguéssim arxius de tot allò que fèiem, no estaríem aquí segudes.
1: Segurament estaríem enfonsades en la misèria.
0: Segurament sí. Total, que quan arribes a certa edat poden passar dues coses. Pots convertir-te en una icona perquè segueixes farmejant aura,
1: sí,
0: o pots intentar farmejar aura que te surti exactament el contrari i acabar fent el ridícul, que en això li deim aurear farma. Exemples?
1: Sí.
0: Vols exemples?
1: Sí.
0: Vale. En Chayanne.
1: Sí.
0: En Chayanne, carinyos, ho és tot. Les seves xarxes són tot allò que haurien de ser. Ho fa beníssim. Connecta amb la joventut, amb les senyores, amb el llenguatge, amb les boomers, amb les nines. L'altre dia va pujar un post fent un altre símbol que s'estàs entre el públic juvenil, que és aquest de fer escoret amb els dos ditets.
1: Sí.
0: Saps quin t'ha dit, no?
1: Sí.
0: I Don Chayanne va publicar un post fent aquest gest, assegut a un carrito d'aquell de golf i posava: "Cuando te dice que no tuvo tiempo para contestarte, pero yo paré de jugar al golf para enviarte estos selfies." Farmejaura. 100%.
1: És que és un capo.
0: És que quan el veig sent tambor, tambor, tambor de mi mà.

0: cançó que... de Quagin per excel·lència.
1: Bueno, és que clar, és que clar. Chayanne, t'estim. Per contra, perquè sempre vos duc sa...
0: Una cara bé.
1: Exacte. Mm. Sa cara bé tenim en Rosana, ja. Carinyo. Que, perdoneu, però Nobody's Driving... Però és que la meva tia Antònia publicant en els seus estats de WhatsApp és intentar fer-ho bé i no arribar. Carinyo, estimada, titona. L'altre dia va publicar una espècie de retorn d'ella fet en via, que és que se nota molt, t'estàs esforçant i què passa? Que tu el que fas és aurear farma.

I aquesta, estimada, és la diferència principal, perquè hi ha una línia molt fina entre farmejar aura i aurear farma. Aurear farma és quan tu intentes molar, però el cor ja te demana omeprazol, te demana un àlmat abans de sortir de casa teva. I això és així, sí. I l'excés d'IA provoca una mica això. Intentes ser guai i acabes provocant exactament l'efecte contrari.

0: I darrerament estic molt preocupada. Estic preocupada, oh, i tu que te dediques en això i que et xerrau molt d'aquest tema. Sí. Veig que hi ha hagut dimissions de no sé quin enginyer de Saïa, que només me surten notícies de la rebel·lió, de la intel·ligència artificial, que si serem morts d'aquí 15 anys... Però, amores, és que com no s'han de revelar ses IA? Si li estem dient cada dia 200 milions de persones que mos posin a totes una foto d'estil any 80.
1: Amén, vull dir, com no? Jo també me revelaria.
0: És que t'ho estic dient. Tu no te revelaries si na Rosana te demana que li facis el videojuego i que la posis dins una habitació blanca fent veure que pinta l'aire.
1: Sí, jo sí.
0: Tu no te revelaries si na Maria te demana 200 vegades que analitzis un missatge del seu ex. Que creus que vol dir amb aquest ok? Creus que aquest punt final és un punt final agressiu? Analitza-m'ho una altra vegada, però ara tenint en compte que és Capricorn. Per favor, me pots fer un vídeo de dues fruites que tenen un fiques, una patata? És que, clar, tenim por, però és que jo estic en saïa.
1: Ja, ja, pobreta, si realment si mos posem en el seu lloc, jo tampoc no voldria.
0: Jo tampoc.
1: Jo tampoc no voldria.
0: És que se rebel·lin.
1: M'importa molt poc quins suplements has de prendre, les teves imatges i les teves imatges antilles i tot aquest rotllo.
0: Me la sua, perdó, però és que tu, des look dels 80, o sigui, ja és el que m'agrada. Mirau, mirau, basta, eh? Estem assustades, però seguim demanant a Saïa que mos faci pòsters horrorosos per als ajuntaments.
1: Àngel de Maria.
0: Per favor, què voleu que vos digui? Per això, si Saïa se revela, jo estaré amb ella. I el meu eslògan serà més IA i més fantasia. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it.
1: Idò, i més tecnològiques que mai, acomiadam na Virgínia. Moltíssimes gràcies, fins a així bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I nosaltres també acomiadam el programa d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornam la setmana que ve.

0: A IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
1: I amb en Miguel Soler en el control tècnic d'aquest programa, començam a les 9 i 4 minuts, quasi 5, el programa número 108 de La Gran Vida. Senyores, senyors, molt bon dia a tothom. Bon dia, Juanmi, com estàs?
2: Molt bon dia, Miquel Àngel. Programa número 108. Estic benet. Avui és el Dia Mundial de l'Astronomia, o sigui, Dia Mundial de qualsevol cosa, avui, però avui ha tocat...
1: Avui mirem els astres i els astres diuen que ens sortiran dos programes estupendos, avui
2: exacte,
1: i demà.
2: Exacte, jo crec que és més un tema de ciència, més que de... no? De cartes i tot això, però en el final és la feina que nosaltres facem. Sí, astronomia.
1: Ja s'han boiat, no?
2: L'espai,
1: ja,
2: exterior. Ja. Clar, no fa falta tirar cartes per xerrar d'astronomia, m'entens? I de... Sí, és així.
1: Tu tot sol t'ha fet una...
2: Han passat moltes coses aquesta setmana.
1: Una cosa de locos. El sí. món va superviat. Sí. Ara, t'ho diré una cosa, de la Ceuta n'estic fins a la coronilla,
2: I d'allò estic fent faig un seguiment de dia, cada dia, veig el programa, de Nike, cada dia, una estoneta, va per capítols, això.
1: No, és horrible, lo de Ceuta, jo, si tinc que tenir una opinió, és que no són ningú en aquest món.
2: No, va veure, hi havia 1.500 que havien d'anar en aquestes places així i tal, i eren 4.000 que volien passar, i drastre.
1: No parlarem de Ceuta, no, són les 9 i 6 minuts, no. Tenim moltíssimes de coses que va de parlar, que mos preocupen, com per exemple la pujada de petroli.
2: Per exemple, no? I això que provoca, provoca la pujada de preus en general, i per això parlarem d'això, de la pujada del petroli, com pot afectar, no? També a l'habitatge, però parlarem també del comerç de proximitat, perquè també volen saber si és petit comerç de les Illes Balears, si està ferit, si no està ferit, i com ho fan per mantenir-se oberts.
1: També tindrem amb tots nosaltres en el conseller d'Habitatge i Territori i Mobiliat del Govern de les Illes Balears, en José Luis Mateos. Parlarem de notícies com, per exemple, les que publica avui a última hora. Balears acumula un dèficit de 7.000 vivendes, habitatges, de 7.000 habitatges en els darrers 25 anys. La vivenda és un dels problemes que més importes en la ciutadania en aquest moment. Si te vols comprar una vivenda, ja ho has de fer a partir dels 30 anys i te donen una hipoteca, un banc en els 30 anys?
2: Jo no, perquè ja no tinc els 30.
1: Ni jo tampoc. Desastre.
2: Que va, i tu no mos donarà ni una ferretina de Denis del Món o nosaltres.
1: En David Arraez també mos acompanyarà, Juanmi.
2: Sí, perquè avui, mira, aquesta m'agrada. Com posar límits a qui monopolitza una conversa? Saps quan tu natures no me deixes xerrar?
1: Exacte.
2: I don David Arraez mos donarà eines perquè te pugui tear la conversa, però sense que sigui desagradable, que està bé.
1: 9 i 7 minuts, també mos acompanyaran a Teresa Ramos.
2: Com afecta la migranya? Quan un dels dos té migranya, aquesta situació de...
1: La teràpia de parella, com afecta
2: com afecta a la sexualitat, exacte. Quan un té mal de cap tot el dia.
1: Bueno, no se fa res i punto, ja està.
2: Ja, però la migranya és complicada i s'ha de respectar.
1: Una pastilleta.
2: Tu ho arregles tot amb pastilletes, també.
1: Una pastilleta.
2: Sí. Tindrem previsió del temps a segona hora,
1: però
2: si vols,
1: ja
2: podem esperar.
1: Hora. Ja serà a segona hora, que l'explicarem llavors. Sí. Anem a començar, Venga. Perquè ja tenim el primer convidat a punt. En Pau Montserrat ja mos escolta.
2: I tenim un número de WhatsApp, això sí, si voleu dir qualsevol cosa.
1: Sí, si mos voleu contar qualsevol cosa, si mos voleu escriure, si mos voleu demanar, si mos voleu dir un missatge de veu o un missatge escrit en aquest número de WhatsApp.
0: 646-9345-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: El tornant a repetir un altre llap, es diu que no heu estat atents a què fas, vol dir el llapis, aquest és el número de WhatsApp.
0: 646-9345-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
1: El preu del petroli torna a estar en els niguls, vamos, que per omplir el depòsit del cotxe cada vegada és molt més car. Començem el programa d'avui, ens el primer convidat d'aquesta gran vida.

0: Idò sí, Miquel Àngel, perquè puja el petroli, puja el transport, i si puja el transport també augmenten el cost de les empreses, i tot això pot acabar arribant al que pagam per la benzina, la cistella de la compra o determinats serveis. Qüestió, que encara hi ha una altra preocupació, Miquel Àngel. És què passarà amb la inflació, l'Euríbor, les hipoteques?
1: Ara en parlàvem.
0: Idò, això ho farem amb en Pau Montserrat, que és membre del CES i professor de la UIB, i economista de Futur Legal.
1: Pau Montserrat, molt bon dia, benvingut a la Gran Vida, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Marxa.
2: Tot va bé.
1: Són moments, per vosaltres, de molta d'anàlisi. Amb aquestes pujades del barril de Brent, amb aquest moviment bancari, amb aquestes pujades de tipus d'interès, per vosaltres són moments interessants.
2: Bé, per nosaltres l'economia en realitat és interessant quan va bé i quan va malament. El que passa que el mitjà de comunicació vos interessau més de, amb els economistes quan va malament, perquè, exacte, diguéssim, la gent presta més atenció a l'economia, però en realitat, en qualsevol moment, la situació és fascinant. Ara el que tenim pues, és un problema que no és un problema d'ara, en començant a xerrar ara, però és un problema que ja era bastant previsible que tindríem des de que el conflicte d'Iran va començar i la situació no se va arreglar les primeres setmanes. Sabíem que un conflicte que s'allargués en un punt tan vital com l'estret d'Hormuz i la part de Yemen i tota aquesta situació geoestratègica faria, amb tota probabilitat, pujar els preus, perquè una restricció a la circulació dels gasos i petroli en el final acaba repercutint en el preu dels gasos i del petroli.
1: Pau, de fet, tu has dit que veure el barril de Brent, el barril de petroli, el barril de cru per damunt de $107 és alarmant. Per què ens hem de preocupar tant d'aquesta xifra?
2: Perquè és un preu que no hi ha cap cas d'anàlisi fins ara que manegés que podríem veure. Evidentment, ho hem vist amb una situació puntual, però que poguéssim sofrir un preu del petroli per damunt de $100 durant molt de temps, que és el que encara no estem veient, és un escenari que no se manejava o que no se manejava com a escenari central. Un preu del petroli tan alt el que acaba provocant és que realment la situació no sigui d'inflació molt puntual, sinó que pugui ser una situació que acabi provocant una crisi d'inflació.
1: Anem directament en allò que preocupa qualsevol família. Com ho poden notar, la nostra butxaca?
2: Bueno, ja ho estic notant, és a dir, ja quan anem a posar benzina ja, o gasoil ja ens costa més. Això acabarà repercutint també a l'electricitat, perquè bona part de l'electricitat se genera amb benzina, o sigui, amb petroli. Per tant, això també ho veurem, mos pot o mos acabarà afectant a l'electricitat. Mos acaba afectant i s'acabarà traslladant bona part d'aquests costos que en el final sofreixen els transportistes, sofreixen les empreses en el preu dels béns i serveis que produeixen. I també ho estem veient en el preu de les hipoteques, el seu Euríbor. Podríem dir que estem veient una triple factura: la factura del gas, la factura del gas i del petroli, la factura dels béns i serveis i la factura que pagam en el banc.
1: És a dir, que encara que una persona no tingui cotxe, també ho acabaran pagant, també acabarà pagant les conseqüències d'aquesta pujada del petroli.
2: Sí, no, lo del cotxe és una, lo de repostar és una factura de tres, és a dir, en el final, quan posem la llum també ho haurem de pagar, quan anem al mercat ho hem de pagar, i quan demanem una hipoteca, o volem una hipoteca nova, perquè els que tenen hipoteques de tipus fixa, pues ara estan tranquils, però els que van a demanar una hipoteca ara, encara que la demanin a tipus fixa, els bancs ja estan incorporant aquestes previsions de pujades de tipus i ja estan oferint hipoteques fixes bastant cares.
1: Fami.
0: Pau, en la benzina i el dièsel, no? que de fet que el dièsel sigui més car que la benzina és de locos, això és una cosa impensable, sí. fa un temps, però han d'estar preparats per continuar veient pujades per damunt dels 2 euros?
1: Això també jo afegiré el que diu en Juanmi, és que els analistes aquesta setmana passada, he vist a distintes televisions i a distints mitjans de comunicació, estan pronosticant que podrien arribar a veure el barril de Brent, el barril de cru, el barril de petroli a 150 euros.
2: Bé, a la primera pregunta sí que és bastant probable que mentre aquesta situació a Iran no li vegi amb un final i un final més o manco satisfactori per la circulació de gas i petroli, és probable que vegem la benzina a 2 euros durant bastant de temps. I el tema de si veurem el petroli en 150, home, si això s'allarga, no se pot descartar veure el petroli és tan car com $150 el barril Brent.
0: Expliques que en el Banc Central Europeu no preveien un Brent per damunt dels $80 i que ja han superat els 107. Pau, això deixa obsoletes les previsions econòmiques que teníem fins ara?
2: Sí, bé, les previsions, de fet, se van quedar obsoletes. El Banc Central Europeu era la més, entre còmetes, la pitjor, perquè les anteriors mos deien una situació bona, on la situació d'Iran pràcticament només era un xoc puntual i que no afectaria ni a les pujades. Pensant que, per exemple, Bank Inter fa un parell de mesos mos deia unes previsions on considerava que els tipus del BCE no pujarien i ja han pujat dos pics. Això, per exemple, Bank Inter, però després Funcas o CaixaBank, més a Manco, també manejaven previsions iguals i ja tenim dues pujades de moment i previsions de que puguin seguir pujant. No se manejaven escenaris d'un conflicte tan llarg, és a dir, tothom pensava que aquí atacaven Iran, més o menys solucionaven la situació del tema nuclear i del règim dels ayatolàs i en un mes, 2 mesos, això estava solucionat. Que, bueno, tots no, això ho pensava en Trump. El que pensaven els analistes que coneixien la situació és que se'n donaria compte que aquí no hi ha molta cosa que fer i arribaria un acord ràpid. Els temes que pues, ni ja saben com els Estats Units i el seu president pues, no preveia que això durés tant, no sap com arreglar el tema i no li deixen tampoc des de ja no té molt d'interès en arreglar el tema com als Estats Units i tot això el que està provocant és que s'està atacant infraestructures petroleres i gasístiques. No se pot passar per l'estat d'Hormuz. La producció s'està frenant perquè no se pot després traslladant els compradors i això al final lògicament està impactant en els preus i està impactant en els preus d'una manera preu molt preocupant.
1: A Balears, a més, tenim una economia molt vinculada en el turisme i depenem molt del transport de mercaderies. Som especialment vulnerables davant d'una pujada del petroli?
2: Clar, primer perquè som illes i pensem que tot el que arriba a les illes, no només els turistes, tot el que arriba a les illes pues, arriba amb avió, amb vaixell, i això suposa que si els costos del petroli han pujat, costa més aquest trasllat de mercancies. I després, evidentment, el turista ve amb avió i amb vaixell i li costarà més arribar a les Illes Balears. Això suposa pues, que el turista, per una part, pot ser que vengui manco, això ja han vist que a manco tenen molt poca elasticitat en el preu, venen, passi el que passi, però gastarà menys i que gasti menys a l'oferta complementària, que gasti menys fora dels hotels, que gasti menys a les Illes Balears, en definitiva, perquè si acabem gastant molt amb el que són els transports i l'hotel, doncs, al final el que és el teixit que realment ens interessa d'empreses que arribi a la riquesa perquè després se pugui traslladar als treballadors, pues ho patirem i ho patirem molt, perquè
1: Ho
2: durant encara
1: deies
2: menys 2 mesos se butxaca.
1: tu ara, pensem en els avions, en el transport marítim, en els hotels de restauració. Podem acabar veient també un encariment dels serveis turístics?
2: Sí, o sigui, dels serveis turístics, és que s'encarirà sí o sí és el transport. Els hotels també tenen més costos i si poden també ho traslladaran en els turistes. El problema és l'oferta complementària, que per una part no li queda més remei que pujar preus perquè els seus costos, el que han fet és menjar-se el marge però ja tenen dificultat per captar el client, ja tenen dificultat per captar el turista, si han de pujar preus, el que passarà amb l'oferta complementària, i ja està passant, és que se li reduiran els clients.
0: Pau, perquè no, hi ha molta gent que no controla o no entén el tema de l'Euríbor i és una mica més enrevesat, però perquè la gent que ens està escoltant ho entengui, és que tenim hipoteques, estalvis, o que estan pensant en demanar un préstec, per exemple, és moment de prendre sí.

0: A IB3 Ràdio, la gran vida.
1: Aquest matí volem parlar també d'una cosa que forma part del paisatge de qualsevol poble o barri de Mallorca, les botigues de tota la vida, aquella merceria, aquella sabateria, aquella botiga que, on et coneixen. Amb una paraula, moltes vegades no només hi ha...
2: Sí, no hi vas només a comprar.
1: Exacte.
2: Aprofites per fer la xerradeta, hi ha aquesta confiança de barri, no? I, clar, però cada vegada hi ha més empreses, botigues d'aquestes que tanquen la persiana, no?, per dir de qualque manera. I costa molt, sobretot, Miquel Àngel, que se torni a pujar aquesta persiana, perquè falta un relleu generacional, hi ha joguers, burocràcia que no ajuda, i sobretot que és difícil competir en les grans plataformes, no?, de venda per internet, per exemple, és pràcticament impossible.
1: La presidenta de FEDECO, Joana Manresa, ho ha definit aquests dies amb una frase molt gràfica. El comerç tradicional té una ferida, però no està ferit de mort. Això és una molt bona notícia.
2: Sí, de fet, assegura que des de fa uns 3 anys hi ha un degoteig continu de tancaments, és a dir, que a poc la cosa va canviant, però especialment això en el centre de Palma, a Mallorca. Joana Manresa, presidenta de FEDECO, bon dia i benvinguda a la Gran Vida.
3: Com bon estàs? Dia, gràcies per convidar-nos.
2: Gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte. I Joana, començant per aquesta frase, no? El comerç tradicional sí. Té una ferida, però no està ferit de mort. Quina és ara mateix la ferida més profunda que hi ha en el comerç local tradicional de tota la vida?
3: Clar, la radiografia seria és això, que des de fa un parell d'anys, poquet a poquet, se van tancant comerços de tota la vida, que eren el centre neuràlgic dels barris, que eren de famílies, que eren autònoms, que feia molt d'anys que estaven fent feina amb aquest negoci i que, per falta de relleu o per altres problemes més, perquè el relleu sí que seria un dels principals problemes, però n'hi ha més, és el que heu comentat, no? Els alquilers són molt alts, els costos són elevadíssims i arriba un moment pues, que igual no és tan atractiu determinat de feina per les noves generacions i van desapareixent aquests comerços, cada vegada tenim menys merceries, cada vegada tenim menys ferreteries, i és una llàstima, perquè en el final aquest comerç de proximitat és el que fa, ens dona vida en els barris, ens dona la nostra identitat, fa que Palma estigui viva, fa que el centre dels pobles estigui viu, que hi hagi moviment, i poquet a poquet pues, això s'està apagant. Pues, sí, és una ferida bastant greu, però els comerciants som molt lluitadors, és a dir, tenim tantes ganes de continuar que seguim obrint la persiana cada dia, seguim lluitant, però bueno, això no vol dir que hi reivindiquem que tenim molt de problemes i que necessitem pues, canviar el model. És a dir, l'objectiu, en general, no és conservar un comerç tradicional com una prova de museu o com una peça de museu. El que volem és ajudar en aquest comerç a que evolucioni per ser un poc més competitiu, atractiu...
1: I que faci negoci, que faci negoci, en el cap de fi.
3: Efectivament, és que vivim d'això.
2: Perquè...
3: Però ha de ser atractiu i competitiu clar. Perquè a les noves generacions li interessi aquesta figura perquè hi pugui assistir aquest relleu generacional que necessitem.
2: Aquí hi ha un conglomerat de diferents circumstàncies, però quan una botiga tanca, una botiga de tota la vida tanca, què pesa més? Que no hi ha un relleu, ningú de la família, per exemple, vol continuar amb el negoci, que econòmicament ja no surt a compte, o també és un tema de burocràcia i lloguers. Supos que és són moltes coses, no?
3: Sí,
2: és. Aquest cubo de Rubi, per dir-ho de qualque manera. Què pesa més?
3: Sí, sí. A veure, és una mescla del que has dit, una mescla de coses que van sumant, no? Però la falta de relleu és importantíssima. Hi ha una estadística que diu que a final del 2030 el 65% dels comerços que estiguin d'aquest petitons atractius a Espanya tancaran per falta de relleu generacional. És a dir, és una barbaritat. I que més se suma la falta de relleu? Pues se suma això, que cada vegada els alquilers són més cars, cada vegada el preu de la benzina o dels carburants, els costos són tan alts que dificulten molt el manteniment. De totes maneres, es veu que hi ha...

0: comerços que sí que són rentables i no hi ha aquest relleu. I és una llàstima, és una llàstima.
1: Joana, quan se baixa la persiana d'un d'aquests negocis, què passa després? El problema és només de que desapareix un negoci o també estan
0: No.
1: canviant el model de ciutat o de barri?
0: Efectivament, és que el problema o el que ens hem de plantejar és això, és dir, quin tipus de ciutat volem. Una ciutat viva en comerç de proximitat, perquè de vora aquest comerç hi ha un altre comerç, que si comencem a tancar un comerç i queda buit, en es pot temps de vora també queda buit. I el que és aquest barri se va tornant desert i la gent deixa de passar per aquestes zones.
1: De fet, tu mateixa has alertat que Palma, concretament Palma, corre el risc de convertir-se en una ciutat més homogènia, plena de franquícies i
0: Efectivament.
1: semblant a qualsevol altra capital europea. Ja han començat a perdre aquella Palma comercial que coneixíem?
0: Hi ha zones en què tu veus que ja no és el que era Palma. Hi ha zones que necessiten molta més ajuda. Jo crec que és una de les coses que hem de tenir molt en compte perquè el que ens fa atractiu o el que fa atractiu en el final viatjar a una ciutat és el seu encant que el fa diferent. Són les seves coses típiques d'allà, són les seves botigues, són les panaderies que venen el menjar típic d'allà. És a dir, per menjar tots pizza i per tots vestir igual i totes les cadenes és que ja no te mous de puesto. És a dir, totes les ciutats serien iguales.
2: En aquest sentit, hauríem de fer un poquet d'autocrítica. M'explic. Hi ha una contradicció, no?, que és molt curiós. Molta
0: Sí.
2: gent diu, jo m'estim més el comerç local, però després compra per internet perquè és més barat o més còmode.
0: Sí, jo crec que sí, que tenim que fer un pensament i saber veritablement què és el que volem. El que
1: Però,
0: no podem estar...
1: Joana, perdona aquest detall.
0: Sí.
1: Poden ser competitius amb internet? Ho poden ser realment? O és una utopia?
0: A veure, és que nosaltres no estem, des de fet que no estem en contra d'internet per a nada, vull dir, tot el contrari, hi ha molt de comerços a les illes, a Palma, a totes les illes que s'estan, ja venen coses per internet ells mateixos, perquè necessitem adaptar-nos a un estil de comerç un poc diferent, no podem continuar amb el mateix estil que teníem fa 30 anys. No, no, no és cap al comerç en si, no és cap a internet, tot el contrari, és contra aquestes grans plataformes que no compleixen les mateixes condicions ni tenen les mateixes normes que nosaltres hem de tenir a Europa. És el que ens estem queixant. Nosaltres tenim que complir una sèrie de normes i tenim que pagar una sèrie d'imposts i hi ha grans companyies que venen en el nostre territori que no compleixen cap d'aquestes normes.
2: Són
0: Nosaltres el
2: normes
0: que volem és
2: laborals,
0: fer feina...
2: ambientals, duaneres,
0: Efectivament,
2: costos, tot això, no?
0: efectivament, huella de carbono i anar sumant, anar sumant. Nosaltres el que volem és que tothom faci feina en les mateixes condicions. I això ja seria un gran avantatge per nosaltres. I després, un dels desavantatges que també tenim a les illes és que si tenim que enviar qualque producte a l'estranger, no tenim cap tipus d'ajudes i els costos són tan alts que impedeix que nosaltres puguem enamorar-nos en aquest tipus de comerç, de poder enviar. Venen turistes, per exemple, i això ho hem vist, entren en una tenda, veuen determinat producte que li agrada moltíssim i li demana a l'estander, això me podries enviar? L'estander ja diu, ostres, jo quan li envio això, si me costarà una barbaritat enviar-ho. És a dir,
1: Claro.
0: necessitem un tipus d'ajudes que ens facilitin poder continuar.
1: Parlant d'ajudes, Europa prepara canvis, però tu mateixa has dit que alguns no es començaran a notar fins l'any 2027 i que els més importants arribaran cap al 2028. El petit comerç pot aguantar 2 anys més esperant aquests canvis, aquestes mesures?
0: Claro, jo les estimacions de temps les faig per lo que hem vist normalment, no? Que quan s'imposa una norma, s'imposa una nova llei, pues tarda un temps en adaptar-se. Tant les aduanes se tindran que adaptar com els comerços se tindran que adaptar. Per això pensam que tardarem aquest temps. Resistirem? Pues n'hi haurà que sí, que resistiran, i n'hi haurà que no. És a dir, una de les preguntes que me fan habitualment quan acaba una temporada és com ha anat la temporada? Claro, jo vaig ser molt clara enguany i vaig dir, plorar, no plorarem, direm realment el que passa. Igual venem igual, igual hi ha tendes que han venut igual que l'any passat. N'hi haurà que no, però n'hi haurà que sí. Però això vol dir que hem anat millorant? No, tot el contrari, és a dir, poden vendre igual, però la quantitat de costos que estem generant fa que aquestes tendes pues, no hagin tingut els beneficis que tindrien que tenir. I les dades te demostren que des de fa 5 mesos anant pitjor. El sector del comerç està ferit. Està ferit i necessitam pujar. donar la dada exacta de la temporada és veure que ens estem desestacionalitzant. Fa un parell d'anys, a final de setembre o mitjans final de setembre, no hi havia tant de turistes com allà ara. Ara ens volen per Palma i hi ha molt de turistes. Quina és la nostra esperança? Pues que aquest setembre i aquest octubre, com que ens estem desestacionalitzant, pues vagi bé. I per donar una dada de com ha anat l'any. Més que res perquè es veu que aquesta desestacionalització poquet a poquet s'està fent.
2: El que està clar és que no podem viure com fa 30 anys, perquè tot ha canviat. Des d'una persona que té una botiga tradicional, perquè continua sent tradicional però que pugui sobreviure, el 2025 ha de canviar. Quines coses es poden fer, també?
0: Claro, és que el que és tradicional no té per què estar en contra de lo que és determinada modernització. Nosaltres ens hem d'adaptar i ens hem de digitalitzar. Perdó. I és imprescindible pues, saber què és el que vol el client. Per exemple, quan estem xerrant tantes de les noves generacions, si recordeu, l'any passat o fa dos anys només, des de Fedeco varen proposar que se fessin un bons cap als joves, dedicats només en els joves.
1: Sí, record.
0: Sí, per què ho varen pensar? L'idea era, els joves han nascut a una època digital completament diferent a nosaltres i possiblement per ells és molt més còmode ficar-se dins una plataforma, veure un jersei, sense saber les característiques i sense provar-se, perquè igual la talla ni coincideix, i és molt ràpid perquè és una compra d'impuls immediat. Què volíem fer nosaltres amb aquests bons? Pues que nosaltres sabem que els joves, a part de que es veu que viuen a una època digital i tot això, són molt més ecològics en moltes coses que nosaltres. I valoren molt el que és quilòmetre zero, també. Pues apropar-los, perquè nosaltres el que hem de fer és dir, no és que ells s'apropin, sinó nosaltres apropar-nos a ells. Per poder-los ensenyar què és el que nosaltres venem. Que igual te puc assessorar, perquè aquesta camiseta que tu has comprat per online, a una gran plataforma, igual quan arribes a casa, la qualitat és dolentíssima, igual no és la teva talla, igual és col·locar estriant no és que te queda millor. Nosaltres el que volem fer com a comerç és apropar-nos també en aquests joves. Per això era la idea. És dir, és anar cercant coses per apropar-nos en el tipus de client que necessitem que vengui.
1: Joana, i tu has parlat del comerç emblemàtic. I què fem del comerç emblemàtic? Perquè, com m'has dit, és una cosa interessant. El comerç emblemàtic no pot consistir simplement en sortir a una revista. Què necessiten realment perquè aquesta protecció serveixi per mantenir-nos oberts?
0: Efectivament. És boníssima la idea i és molt guapo sortir a una revista i que ens donin valor i que ens donin un premi i que ens diguin que som emblemàtics, però aquest emblemàtic avui és emblemàtic però demà no ha de tancar. Per la qual cosa, hem de cercar qualsevol tipus d'ajudes perquè aquest comerç continuï, perquè és el que ens dona visibilitat a el que és el casc de Palma antic, a el que és les barriades, són els que ens donen més força. Inclús moltíssim d'aquests comerços, si vos fixeu, al carrer posa el nom del comerç. El carrer de la Glòria, per Font de la Glòria, el carrer de la Pau, per Font de la Pau, és a dir, són la vida i l'alma de lo que és el nostre poble o la nostra ciutat. Què podríem fer? Pues allà puestos on aquests comerços emblemàtics hi ha ciutats d'Espanya que les ajuden a pagar l'alquiler, per exemple. Hi ha un tipus d'ajudes enfocades en això. Un tipus d'ajudes que les ajudin a millorar la seva atractivitat i rentabilitat personalitzat, perquè si sabem que hi ha X comerços emblemàtics, doncs fèiem un estudi de com podem ajudar personalment a cada un d'ells.
1: Joana...
0: De qualsevol manera,
1: sí,
0: perquè siguin viables.
1: Sí.
0: Ja, una altra cosa, tenim un munter de guies turístics, per exemple, a Palma, que fan guies, que fan rutes. Una de les rutes podria ser també anar a aquests comerços. Jo crec que existeix algo, no? Però fer-ho encara més gros. Fer-ho que sigui més visible.
1: Pues
0: aquesta
1: guapo.
0: Ruta per aquests comerços, una, farà que aquest comerç sigui més visible per la gent que ens visita i també compraran aquests comerços, perquè això és autèntica Palma. Això és la nostra cultura, això és la nostra essència.
1: Joana, per acabar, vull tocar un darrer tema. Les rebaixes tradicionals pràcticament han perdut el sentit entre el Black Friday, promoció, dies sense IVA, els descomptes permanents... Una petita botiga pot entrar en aquesta guerra de preus sense acabar perjudicant-se?
0: No. Per això des de FEDEC en quan ja varen dir han de retrasar les rebaixes. És que no té sentit començar la temporada turística en rebaixes. És a dir, necessitam aquestes dues o tres setmanes que les estan adelantant contínuament perquè necessitem tenir beneficis. És que les rebaixes, l'essència de la rebaixa que era? Tenies un estoc que ja passava la temporada i el tenies que liquidar perquè per l'any que ve pues, la moda canvia, per exemple, en roba, no? O les sabates canvien. Però el que no podem fer és cada dia tenir una oferta i una rebaixa perquè ja no té el mateix significat ni l'essència. El petit comerç, el comerç de proximitat, se pot ajuntar o se pot afegir en aquestes rebaixes en qualsevol moment i en determinades condicions, però és impossible competir entre les grans superfícies. És inviable. És igual que el verd del negre. Veuràs que el comerç de proximitat igual. Hi haurà un dia que qualcun se ficarà dins la campanya o farà el descompte, però n'hi ha ja que no ho fan. Perquè el nostre no és vendre per rebaixa, nosaltres venem per una altra cosa, nosaltres venem perquè donem una atenció personalitzada, perquè donem un producte que és diferent, és que estem en camps completament diferents.
2: I doncs estarem pendents de com evoluciona tot això, que sempre dient el mateix, no té bona pinta, però bé, sempre se poden fer coses i han de lluitar, ho has dit en el començament de l'entrevista. Joana Manresa, presidenta de FEDECO, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres a La Gran Vida i que tingui un bon cap de setmana.
0: A vosaltres, bon dissabte.
1: Gràcies. 9:38 minuts, una petita aturada, res, segons de publicitat, i anem ja amb el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, el senyor José Luis Mateos.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: I amb en Miguel Soler en el control tècnic començam aquesta segona i darrera hora del programa d'avui. Recordem que estem en el programa número 108 de La Gran Vida. Demà programa número 109 de les 9 des de matí, de les 9 des de matí fins a les 12 del migdia demà.
2: Sí, i demà tindrem un Entre tu i jo especial amb dues persones de la casa. D'aquí divendres, ja ho poden dir, no passa res, presentadors d'informatius migdia, en Bernat Company i na Sílvia Pol.
1: La nova parella
2: de Valls, sí.
1: Divendres.
2: I descobrirem a veure com ha estat fer feina i si, com han superat aquesta primera setmana, perquè crec que se coneixien personalment, però no fem feina plegats, per tant, és molt interessant.
1: Això serà demà a les 11 del matí, però de 9 a 11 hi haurà moltes altres coses en el programa número 109. Ara anem amb la Teresa Ramos, sexòloga humanista i educadora social.
0: Teràpia de parella, un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
1: Teresa Ramos, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: No lo puedo entender, hay cosas que me traes y yo me sorprendo. Migraña en la sexualidad.
3: ¿Cómo afecta la migraña en la sexualidad?
1: Pero
3: en la pareja?
1: Tan como... Bájate un poquito el micro.
3: Es que este me lo habéis cambiado hoy.
1: No.
3: Ah, aquí, vale.
1: Aquí,
3: ya está. ¿Qué te sorprende de la migraña?
1: Que la migraña sea tan común.
3: Sí, la migraña es muy común. La migraña, el Día Internacional de la Migraña, que fue el sábado pasado. Lo que pasa que decidí no traerlo porque como estábamos con el Día de la Diada de Mallorca, pues lo hemos pospuesto, pero bueno, hemos hablado y hemos escuchado mucho en medios sobre la migraña, ¿no? Tenemos este estigma, ¿no?, de pensar que puede ser un solo dolor de cabeza o que no es para tanto, ¿no? Pero la verdad que afecta muchísimo a las personas y afecta muchísimo a las parejas. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no?, de cómo afecta la migraña en la pareja y en la vida cotidiana. La migraña no es un simple dolor de cabeza y no es una excusa en muchas ocasiones para no tener intimidad. No es un simple...
1: Ay, déjame que tengo migraña.
3: Sí, yo tengo dolor de cabeza, mi pareja tiene jaqueca, ¿no? Incluso antiguo. Yo me acuerdo...
2: Sí, antiguamente se había ido ya todo aspirina.
3: Exactamente. Tómate esto por si ya, ¿no? Había un chiste sobre eso, ¿no? Pero la migraña sí que es una enfermedad neurológica. Puede producir crisis muy incapacitantes, es decir, que te impida hacer tu vida cotidiana, ¿no? Y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y afecta a la mayoría, a muchas mujeres menores de 50 años, incluso puede aparecer en la infancia o en la adolescencia. Y ocurre una de cada 5 mujeres les afecta a las crisis de migraña y en cambio afecta a uno de cada 16 varones.
2: Que te voy a hacer una pregunta muy concreta.
3: Sí.
2: En la menopausa, la migraña, ¿se puede aturar o puede comenzar?
3: Pues depende cada una. El factor hormonal en las mujeres es muy importante, además de otros, la presión arterial o la alimentación en algunos casos, el estrés, pero sí que todos los cambios por los que vamos produciéndonos en la mujer, ¿no? Desde la menarquia, la primera menstruación, los partos, el embarazo, es decir, toda esa parte y hasta la menopausia, la perimenopausia, puede afectar de una manera positiva o negativa, dependerá de cada, de cada una. Por ejemplo, hay mujeres que tienen muchísimas crisis de migraña o llega el embarazo y no tienen ninguna, y a lo mejor no tienen ninguna hasta la lactancia, y al contrario, que se aumenta, incluso en algunas ocasiones antiguamente se decía esto se te pasará después de tener el primer hijo, ¿no? O esto se te va a pasar cuando tengas la menopausia.
1: Yo te estaba escuchando con muchísima atención porque mi madre sufría de migrañas y hasta que parió no dejó de sufrirlas. Fue parir y dejar de sufrir migrañas.
3: Sí.
1: Siempre me lo contaba porque pensaba que era un cuento chino.
3: Pues es cierto, es cierto. La parte hormonal es muy importante en las mujeres. De hecho, es la importancia, ¿no?, de conocer la medicina con perspectiva de género, porque no afecta igual a los varones que a las mujeres. Y esos hándicaps, esos embarazos, esos partos pueden ayudar o perjudicar, igual que en algunas situaciones, ¿no?
2: ¿Cómo afecta esa pareja?
3: Pues... en sí, imaginaos que son episodios muy recurrentes de malestar, ¿no? Que tiene incluso el efecto resaca, que te puede durar unas horas, incluso varios días. Que aparece un dolor intensísimo, incluso lleno con vómitos o con malestar. Y te genera como un aura Es decir, que te genera como una sensación de que tienes baja visibilidad o visibilidad solo por zonas, sí, los oídos. Incluso hay mujeres y hombres que dicen, yo sé que me va a venir una crisis de migraña por el olor que hacen las cañerías esta mañana. Y no es que ese día haga les canyeries.
2: Jo l'he tinguda en sa visió perifèrica, no? Com a borrós, però en els costats. No? Aquesta visió que tu ara veig en el nostre tècnic, en Miquel Àngel fa sí, senyes, també l'he vist, veus aquesta visió perifèrica.
3: Sí,
2: cernícula, és vera.
3: I després este aura suele ser com l'inici de la crisi, no? Que de repente, pues como tienes solo un hiperfoco, no? Y entonces a partir d'ahí dices, wow, me va a venir un ataque de migraña, no? Y la persona en ese momento puede decir, ostras, necesito literalmente parar, no quiero salir de casa, necesito totalmente estar a oscuras, y es ahí la importancia de la pareja, ¿no? ¿Qué podemos hacer la pareja para todas estas sensaciones, ¿no? Incluso te puedes estar 3 o 4 días en cama, después tener el efecto resaca de, uf, hoy estoy mejor, y volver con otra crisis. Es decir, que pueden ser recurrentes una detrás de otra, ¿no? Lo más importante, lo primero es informarnos de qué exactamente es la migraña, que dónde nos viene, hablar de las situaciones de cuando no hay crisis, porque cuando estás en crisis ya sabemos que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas cuando tienes una crisis? ¿Necesitas que me lleven los niños a casa de X? ¿O quieres que te traiga agua? ¿Quieres que te traiga el cubo para el vómito? Muy importante ese autocuidado, ¿no? Porque puede ser que la persona en ese momento no sepa lo que quiere, vamos a hablarlo previamente, ¿no? Tener en cuenta que no es un balance del amor, no es, ay, te podías esforzar un poco más, ay, es que no me quieres lo suficiente, sino que hay este malestar y por eso está ocurriendo todo esto, ¿no? Y se puede mantener la intimidad. Hay personas que, por ejemplo, no soportan nada el contacto físico cuando están con ataques de migraña, de crisis de migraña, y otras, en cambio, sí que quieren a esa parte de afectividad. Vamos a escuchar realmente qué es lo que pasa. Y como anécdota, como curiosidad, hay personas que les alivia, que les pueda aliviar en una crisis de migraña el autoerotismo o el orgasmo. No a todo el mundo le ocurre, pero si no, y no es obligatorio, si algunas...
1: ¿Un orgasmo con mal de cap?
3: Sí, porque es liberador. Entonces es un desestresante, ¿vale? Entonces libera unas hormonas que te desestresa. Si te funciona, estupendo. Si no te funciona y no quieres, pues déjalo estar, ¿no? Pero que sepáis que el orgasmo puede aliviar. Lo importante, cuidarse, mimarse y tener en cuenta que necesitamos en la pareja hablar y comentar y concretar qué es lo que queremos. Que tener migraña no significa que no quiera estar contigo, sino que estoy pasando por una enfermedad y que necesita ser tratado con neurología. Por favor, prevención primaria, prevención para evitarlas y medicación para el momento de las crisis. Importantísimo, no dejemos de ir a los especialistas.
2: Teresa, m'agrada molt com ho has explicat, especialment jo crec que és un tema bastant recurrent que a vegades no se'n parla, no? Com es pot afectar sa parella, i m'agrada que estiguis en altres estudis. La setmana que ve t'escoltam amb altres històries, no?
3: Encantada d'estar amb vosaltres.
2: Gràcies a tu.
1: Moltíssimes gràcies. 10 i 13 minuts, senyores i senyors, llogar una casa o un pis a turistes sense tenir l'autorització pot sortir molt car. A partir d'ara, en determinats casos, la cosa pot anar fins i tot més enllà d'una multa. En parlem a continuació.
0: L'entrevista. Històries de proximitat contades en primera persona.
1: El Consell de Mallorca ha anunciat que aquesta tardor començarà a dur endavant a la Fiscalia els casos reincidents de lloguer turístic il·legal, és a dir, propietaris que han estat advertits o inclús multats i han rebut l'ordre d'aturar l'activitat i que, malgrat tot això, continuen llogant a turistes.
2: Sí, tot això arriba en un moment en què el Consell assegura que ha intensificat aquesta lluita, no?, contra l'oferta il·legal, i no només entre gener i juliol s'han obert 146 expedients sancionadors amb propostes de sanció que sumen en total més de 4,3 milions d'euros.
1: Però avui volem entendre com funciona tot això, com es detecta un lloguer turístic il·legal, què passa quan l'agafen, realment es pot acabar davant el jutge, i si tenim més oferta il·legal que abans o simplement ara se'n detecta més.
2: Sí, per això avui tenim el gust de tenir el conseller amb nosaltres, Guillem Ginart, conseller de Turisme del Consell de Mallorca. Bon dia, com estàs? Benvingut a la Gran Vida.
4: Molt bon dia, gràcies per ser convidada.
1: Molt interessat en el tema de la migranya.
2: Sí, molt pendent.
4: Sí, és important. important. Tant com s'oferta turística il·legal. Quan tu no està bé...
1: Tens un mal de cap.
2: Sí.
1: Tens un mal de cap.
4: És així, és així.
1: Jo comencé per la rec que mos han demanat a la introducció. Hi ha més vivenda il·legal ara que abans o se'n detecta més? Què està passant?
4: Mem, vivenda il·legal fa bastant... O sigui, pareix que n'hem començat a parlar i cap per escoltar com si fos un bolet. Això fa molt d'any que existeix. El que passa que durant molt d'anys no se va fer absolutament res o pràcticament res per combatre aquesta oferta il·legal. Un moment determinat se transfereixen les competències en els consells, quan el govern, o sigui, les xifres del govern ni tan sol tenien registre de les inspeccions i les actuacions que feien, en aquell moment, pràcticament de darrers anys, és el dur darrer legislatur 2015-2023, i quan se transfereixen les competències en els consells, doncs hi ha un temps d'adaptació, no? I sí que verà. En aquest moment s'està sent molt exigent en la, diguem, dotació d'efectius, tant humans com materials, per detectar tota l'oferta il·legal que hi ha en el mercat i anar actuant sobre la mateixa. I realment pot sortir molt car.
2: Conseller, començant per una qüestió fàcil, concreta. Per exemple, jo tenc un pis, demà el pos a internet per llogar-lo a turistes i, clar, no tenc autorització. Què m'ho pot passar?
4: Si realment no ha títol habilitant... O sigui,
1: pot tenir una bona migranya.
4: Sí, és un bon mal de cap. O pot ser un bon mal de cap. En el sentit de que... o sigui, les multes són bastant importants i poden arribar a 500.000 euros. O sigui, estan parlant de que les greus van de 30 a 50.000 euros i de que les molt greus van de 50.000 a 500.000 euros.
2: I molta gent se demana que com ho poden agafar.
4: Efectivament. Bé, bàsicament, o sigui, hi ha molts de canals i cada vegada n'hi ha més, perquè, clar, les persones que com a tenir legalitat se cerquen tots els trucos del món per fer trampes, no és vera? I per això les sancions s'han elevat tant. Se miren totes les plataformes, diguem, de comercialització, que bàsicament és allà on hi ha el gruix de la comercialització. S'han retirat més de 8.000 anuncis durant els dos darrers anys d'aquestes plataformes d'anuncis d'oferta il·legal.
2: Booking, Airbnb, és igual,
4: Efectivament. Airbnb segurament és el més gran, però n'hi ha. Però darrerament hi ha altres canals, com puguin ser Telegram, WhatsApp, etc., o altres plataformes en origen d'altres països, allà on se comercialitzen vivendes des d'aquí. I per tant, nosaltres tenim els nostres sistemes, tenim les empreses de web scrapping, allà on cercam tota aquesta oferta il·legal, i llavors també el canal de denúncies, diguem, del Consell de Mallorca.
2: Que aquí són entrens veïnats, no? Que poden telefonar, un número en concret, on se poden posar, o un correu electrònic també.
4: Efectivament, hi ha correu electrònic, i a part del correu electrònic hi ha és un call center, o sigui un lloc allà on pot cridar i pot denunciar. Sí que és vera que a l'hora de formalitzar una denúncia se necessiten tota una sèrie d'ítems. S'assegura la confidencialitat i que realment la denúncia pugui ser anònima si és denúncia en vol, però bàsicament se necessiten una ubicació física, on està. Que fan, si poden saber qui és el propietari, o sigui, tot això avança molt la feina a l'hora de poder actuar.
1: Estava llegint ara que aquest any 2026 el Consell ha rebut ja 350 denúncies ciutadanes a més de la feina pròpia dels inspectors.
4: 450,
1: sí. Sent més de què em pensava.
4: Estem a 450 i pràcticament se tenen totes. Sí que és vera que, per exemple, si tens una finca de pisos, normalment el veïnat, quan senten molestis, la denúncia sol ser repetida, o sigui, pràcticament el veïnat tot repliquen la mateixa i tal. Clar, les 450 la millor n'hi pot haver 10 que siguin de la mateixa vivenda. I a poc se va actuant, o sigui, això és un poc el camí, i sobretot, o sigui, el que voldria deixar clar és que quan parlem de milions d'euros de multes i tant, o sigui, no se tracta, diguem, d'una voluntat recaptadora, sinó que la voluntat és, diguem, de
1: pedagògica.
4: Pedagògica i de que s'entengui que en cap cas pagar una multa pot ser, diguem, el pagament per seguir fent trampes i seguir tenint oferta il·legal.
1: Què passa, també?
4: Sí, durant molt de temps ha passat, o sigui, darrerament, o sigui, en la darrera modificació legislativa...
1: Diria que dèiem, assume barato pagar la multa que llevar el negoci.
4: Efectivament. I això, o sigui, això, diguem, en les darreres modificacions entenem que ja és molt més difícil perquè, o sigui, la reincidència se castiga. No només se castiga, diguem-ne, moltes concretes de les quanties que hem parlat abans, sinó que se castiga en que la reincidència, primer de tot, pot acabar a Fiscalia. De fet, aquesta tardor segurament n'hi acabaran diverses, ja a Fiscalia. I,
1: són paraules majors, eh?
4: Clar, o sigui, ja se tracta de judicialitzar, quan ja s'escapa un poc de les nostres possibilitats de poder actuar, la mateixa llei preveu que se vagi a Fiscalia. I llavors, en segon lloc, se preveu que se pot triplicar fins i tot, segons el valor de la comercialització de l'immoble, se pot triplicar el que és la quantia de la multa.
2: Com arriba això? És una carta? Ve un inspector? Hi ha un primer avís?

0: tot i cada un d'ells. I clar, o sigui, el que se fa és vestir l'expedient. Per tant, hi ha una feina molt grossa, diguem, de formació, d'inversió en formació del personal i de coordinació entre el servei d'inspecció i de sanció. De tal manera que els expedients, així com se van vestint, o sigui, s'aixeca s'acta d'una forma determinada, amb unes proves determinades, i que llavors tingui unes garanties de que en el primer recurs aquell expedient no caurà. Per tant, si abans una inspecció moltes vegades no significava res perquè quedava morta dins un calaix, en aquests moments pràcticament no se'n mou cap. O sigui, quan s'aixeca un acte, va a missa.
1: Són aquests els primers expedients que podrien arribar ja a Fiscalia aquesta tardor?
0: Els que arribaran a Fiscalia aquesta tardor tenen, o sigui, són expedients, com et sap, pràcticament dins enguany. En documentació també d'anys passats, però sí que és vera que estan començats dins enguany perquè és un procediment nou que en la darrera modificació legal del govern de la senyora Proens s'han pogut dur a terme i s'ha iniciat un procediment innovador que és el procediment DIA, que és per vivendes sense títol, o sigui, sense llicència per ser explotades turísticament, i que implica un procediment, diguem, express, molt més ràpid, que va paral·lel a les descensions, o sigui, s'aixeca el procediment DIA, se fa retirar l'anunci si existeix, se comencen a posar multes coercitives i la reincidència se'n va a Fiscalia. Però paral·lelament hi ha el procediment sancionador, que és més lent, és més garantista, per dir-ho de qualque manera, i que també va a missa amb les seves sancions, que són bastant salades.
2: Per tant, poden caure dos tossonaig occident damunt.
0: Efectivament.
2: La Fiscalia i el Consell.
0: Efectivament. O sigui, no són bromes, o sigui, el que no poden fer és que hi hagi unes normes que m'ordonem entre tots i que, o sigui, n'hi hagi que operin al marge totalment de la llei, diguem, no pagant els imposts, no tenint el títol habilitant, etc. Això fa mal en el sector turístic, i en el sector turístic no hi poden jugar. Ens hem d'agafar en sèrio perquè és el principal motor econòmic d'aquesta terra.
1: Sabem quant de pisos o cases estan llogant avui il·legalment a turistes a Mallorca?
0: Fa molt mal dir-ho. O sigui, sí que és vera que en aquests moments s'ha aconseguit, o sigui, s'han aconseguit eliminar, com d'abans, en tota seguretat, 8.000 anuncis de les plataformes. Ara bé, fa molt mal saber en tota certesa un número exacte, perquè com qui, o sigui, van, o sigui, són com los ojos del Guadiana, això, o sigui, n'hi ha que suixi hi són, n'hi ha que ho fan de forma esporàdica, n'hi ha que ho fan de forma contínua i reincident, o sigui, fa molt mal donar una xifra. El que sí que poden dir és que tot d'una que hem detectat amunt, intentam actuar de la forma més contundent que m'ordonen les nostres possibilitats.
2: Per què enguany heu obert 146 expedients sancionadors fins a una juliol, un 40% més que durant l'any 2025? Que això significa que hi ha més oferta il·legal o que ara es prenguin actuacions més eficaces?
0: No,
2: més
0: eficaces. Té una explicació molt senzilla, i és l'aposta que ha fet el Consell de Mallorca per dotar de més efectius tant en el servei d'inspecció com en les sancions. O sigui, podem atendre més denúncies, podem ser més efectius en base a la legislació més recent, i sobretot que, diguem, s'està estructurant un servei que abans, diguem, no funcionava i que ha costat uns anys que arribi a funcionar, i que durant aquesta legislatura s'han pres mesures, diguem, adients perquè això pugui ser una realitat. O sigui, és que hi ha més efectius i, per tant, se pot fer més feina.
1: Teniu 31 inspectors. Basten?
0: Sí. O no, recursos...
2: Mai ha un bast.
0: Això sí. Mateix, o sigui, això no té, o sigui, no té límit, no? El que hem d'intentar és que en els recursos que tenim, o sigui, els recursos de l'administració són limitats, el que hem d'intentar és fer-los el més eficients possible. O sigui, en aquest moment, dotar de tecnologia, dotar de formació, de coordinació, que la feina que se fa realment tingui un fruit, la que no té una possibilitat d'arribar al final s'ha d'avortar, o sigui, i s'ha d'agafar una altra, i sobretot, o sigui, invertir en el que són totes les noves tecnologies, o sigui, en aquest moment els inspectors segueixen fent les seves actes en paper, o sigui, en blocs d'actes i paper de calcar, i en aquest moment han d'implementar, diguem, aquests mesos que venen les noves tecnologies perquè puguin dur a terme la seva feina d'una forma pràcticament, diguem, automàtica en tablets, cosa que fins ara no havien tingut o no havien pogut tenir.
2: Més coses, anem a parlar de turisme en general.
1: Durant molts anys, quan arribava l'estiu, no, celebraven que cada vegada arribassin més turistes. Això sempre havia estat així. El discurs ara ha canviat una mica, no? Vostè mateix dèieu que l'objectiu és deixar de créixer de manera il·limitada. Hem arribat en aquest límit?

0: La percepció de la gent és que, diguem, és que vivim, diguem, com una sensació de saturació, no? Ara bé, no podem fer feina sempre, o sigui, no podem fer feina en base a percepcions, sentiments, etc. Hem de fer feina en base a dades. I sí que és vera que aquesta percepció del Consell de Mallorca l'estem, diguem, atacant de, diguem, en els instruments que tenim. En aquest moment s'ha aprovat el sostre o la llei que ha de regular el sostre d'entrada de vehicles a Mallorca i, per tant, això és un dels elements bàsics que mos dona aquesta sensació de saturació, i l'altre, n'hi ha molt d'altres, però en el cas de turisme sí que és vera que la lluita contra l'oferta il·legal mos pot ajudar bastant, i sobretot el tema de la coordinació entre administracions també és molt important. Ahir érem un fòrum que se va fer a dins un creuer de MSC, allà en el moll de Palma, i una de les grans conclusions era que era necessari anar molt coordinats. O sigui, hi havia el senyor Roig, que és el president de la patronal de transports, que explicava contents, els avions molts volaven en la nit, hi havia molt d'arribades a tota hora, i que en aquest moment se concentren en molt poques hores. Clar, ja en poden tenir de carreteres i d'infraestructures si tothom arriba a la mateixa hora en el mateix lloc. I se tracta de gestionar això, diguem, de coordinar molts i de fer que realment l'illa sigui el més habitable possible.
1: Aprofita ara que has xerrat de la gestió per entrar directament en el quid de la qüestió. Cogestió aeroportuària, sí o no?
0: Clar que sí. O
1: Perquè el
0: sigui,
1: govern se'n buia, el govern central.
0: aquí tenim una contradicció molt grossa en aquest cas del Partit Socialista, que és que en aquest moment governa a Madrid. O sigui, aquí tenim una persona, que en aquest cas és la secretària d'Estat de Turisme, que és la senyora Rosario Sánchez,
1: I líder del Partit
0: i
1: Socialista.
0: líder del Partit Socialista, justament coincideix que és així, i clar, i tenim tota una sèrie de contradiccions en les quals fa molt mal fer feina. Aquí feim uns esforços brutals, diguem, per la contenció. O sigui, s'han prohibit, per exemple, el lloguer turístic a habitatges plurifamiliars a Palma. Això no havia succeït mai. O sigui, en tota la història de Mallorca mai hi ha hagut un creixement zero de noves places dins una legislatura. I en aquest moment s'està produint i la seva dificultat d'un ordre. Ara, la dificultat que ens trobem és que, per una part, en la cogestió, demanant la cogestió, s'aprova una proposició de llei en els Parlaments de les Illes Balears, se remet a Madrid i a Madrid no ho volen discutir en base a un informe del secretari d'Estat del senyor Simancas de Relacions amb les Corts, que diu que si aquesta cogestió se produeix, Aena deixarà d'ingressar 31,2 milions d'euros. Per tant, el preu de la saturació pel Partit Socialista, nosaltres entenem que són 31,2 milions d'euros, que aquest informe d'aquest senyor diu que no s'ha de tramitar aquesta llei perquè, si no, no ingressaran tant de dobbers com fan comptes. I, sobretot, que aquestes inversions que vol fer i que s'han aprovat aquests dies en el Consell de Ministres per reformar l'aeroport de Palma, entre d'altres, implica que a Mallorca arribin 2 milions de visitants més. Que si això no se produeix, aquests ingressos ells no els atendran i, per tant, minven també els ingressos de les arques d'estat. Ergo, consideren Mallorca com una caixa registradora o una terminal. I Mallorca no és una terminal, és una illa en 53 municipis i amb una gent que hi viu i que les conseqüències les patim aquí. Per tant, el que no podem fer és un discurs aquí, veure la senyora Sánchez darrere les pancartes donant-se raó als manifestants i fent-se fotos de vora amb la farta, però llavors agafem un avió, on anem a Madrid i aplaudeix les inversions perquè venguin 2 milions de turistes més. O a través de Tour Espanya, que han sabut també aquests dies, se fa una promoció indiscriminada a tot el món perquè venguin més viatgers, perquè puguin arribar a venir aquests 2 milions de visitants, quan aquí fem una feina de contenció i hem eliminat 23 fires de les que anàvem. És una contradicció total i
1: Però
0: absoluta.
1: això és perquè està un poc embullat, embullat.
0: No sé si està embuat o no, però ens arribaran embuat tots. O sigui, no, això és, o sigui, és un pop prendre's per a la gent, no lleial en lo que opina la gent. És un problema quan tu aquí dius una cosa, defenses unes coses i te'n vas a Madrid i fas tot el contrari de lo que demanes que se faci aquí a Mallorca.
1: Hem d'anar aquí avant, no tenim massa més temps, però hem de parlar de la ampliació o no de l'aeroport de Palma. Sé que ets el conseller de Turisme del Consell de Mallorca, no t'afecta a Eivissa, però també hi ha unes manifestacions convocades a Eivissa i a Mallorca per dir no en aquesta ampliació. de l'aeroport de Palma. Però jo també jo m'he embullat, ja, de veure, ja no sé si l'han d'ampliar o no, si, si ja l'obres sí. per ampliar-lo, si el que se fa és una ampliació encoberta, no, m'he embullat, diem.
0: Jo crec que en, cas, o sigui, en cap cas podem estar en contra d'inversió, de millora, millora de serveis, millora de manteniment, millora de, diguem, de qualitat diguem, de serveis que han de prestar els aeroports. Ara, el que no podem estar d'acord és amb una ampliació, diguem, il·limitada, que en aquest cas mos estan dient clarament a través d'informes oficials que el que volen és que d'aquí l'any 2031 arribin 2 milions de turistes més a Mallorca, o sigui, 2 milions de turistes més pensant que ja no és assumible. Per tant, totes les inversions del món que vulgues, pot millorar els serveis, pot millorar el manteniment, pot millorar la neteja, pot millorar l'estètica, pot fer
1: però
0: mil coses.
1: Però què trobes d'aquestes manifestacions?
0: Home, que les manifestacions són totalment lícites, el ciutadà té dret a manifestar la seva opinió, d'altra en faltaria, i que també els han d'escoltar un poquet. O sigui, el que no poden fer és ser hipòcrites, posar-nos en el costat de la pancarta i llavors anar-nos a Madrid, com fa el Partit Socialista, i fer tot el contrari.
1: Gens Ginard, moltíssimes gràcies per haver vingut en els estudis de IB3 Ràdio, avui a la Gran Vida.
0: Moltes gràcies a vosaltres per ser convidada. Espero que no sigui de repic.
1: No, aquí és que te ho saps.
2: Sempre seràs penúltim.
1: La 10 i 32 minuts, Juan, mi bon anam.
2: Sí, hem de fer la previsió del temps i després en Raül Valls. Que...
1: Ahir una bona aigua.
2: Una bona aigua.
1: Una bona aigua a Palma. Sí, sí, sí, sí. A Palma.
2: A Palma, qui va fer aigua de bimbolla durant una hora i mitja.
1: Però llavors la resta de...
2: No, va sortir el sol encara. Exacte. Sí, a l'atxat encara va sortir un soler.
1: En xerram a continuació, fem una petita pausa i jo anant tot d'una. Fins ara.
3: IB3 Ràdio és actualitat.
4: Si te dic càpsula, que te ven el cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel,
4: tinta,
5: mur, cornada... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb en Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
6: IB3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
7: Fora.
8: I en puga, sí.
3: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
9: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
6: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
14: Efectivament.
6: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.
6: A IB3 Ràdio, la gran vida.
2: Avui de les 10 i 34 minuts, normalment a les 10, 10 i 5 ja tenim en Amarga Ribas amb nosaltres perquè ens faci una mica de previsió. La previsió no canviarà, però tenim 2 minutets, avui anirem a Farenvia, però volem saber què passarà aquest cap de setmana. Marga, Margalida Ribas, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
2: Benet, benet, t'han fet esperar un poquet, però ja saps que el tens. No sé si serà molt canviant durant aquest cap de setmana. Ahir va ploure el Manco Palma, aquí a Mallorca, va fer aigua de bimbolla durant molt de temps, i m'agradaria que m'ho comentessis això, on va ploure i com va anar la jornada d'ahir.
11: Idò, ahir de matí ja registràrem alguns ruixats i durant el cap vespre aquests se reactivaren, varen ser més significatius, però varen ser en general localitzats. Afectaren principalment ponent de Mallorca, és a dir, la zona de Calvià de Palma, on teníem aquests registres de 50 litres en una hora, 72 en el cas de l'estació de Calvià, d'Escat d'Allà, i també afectaren el sector de les Pitiuses, amb acumulats mancos significatius. Per exemple, destaquen 14 litres de Sant Eulari o 9 litres a la Mola Formentera, però hi va ser el darrer dia d'aquests ruixats. Ahir diguérem adeu a la inestabilitat per donar pas a un cap de setmana marcat més pel domini del sol, manco niguls. Avui, en general, tindrem un dissabte molt assolellat. Migdia podria créixer qualque nígol baix, però no tindrà empenta suficient, no es preveu que vengui acompanyats de ruixats, per tant, tindrem un dissabte tranquil, i en vista a diumenge sí que tindrem alguns nígols baixos que arribarien durant el dematí, migdia, i que com que encara queda una mica d'aire fred amb altura, podrien reactivar qualque ruixat puntual i molt més dèbil de lo que tinguérem durant ahir cap vespre, que es preveu que afecti principalment el sector de Menorca o una miqueta llevant de Mallorca, però res significatiu. Serien ruixats puntuals d'aquests nígols que intenten créixer durant migdia. En general, tindrem un cap de setmana molt tranquil, temperatures màximes molt suaus. Ens mourem tant avui com demà entre aquests 26-30 graus, puntualment a lo millor 31 pel que fa demà diumenge, amb un vent que bufarà de fluix moderat i encara un continua fent de component nord. Així que la mà a les costes exposades en aquest vent estarà una miqueta més alterada en redols de maró, però que cap a demà ja aniríem més a la baixa i també es suavitza.
2: Que bé que ho expliques, Marga, i d'orres. Jo puc estar tranquil avui a la baixa, que he d'anar a la cursa en roba interior de Bunyola?
11: Sí, sí, sí.
2: D'acord.
11: Per ara sí.
2: O sigui, no farà falta, no farà calor, farà calor, però s'estarà bé, o sigui, podem
11: sí,
2: anar...
11: Sí, seran temperatures moderades. Ah. De cap a sud-oest de cada una de les illes serà on se registrin els valors més elevats, perquè tenim aquest passadís encara de vent de component nord, però seran màximes molt parescudes a les que ja tinguérem ahir, entre aquests 26 i puntualment 30 graus.
2: Molt bé, i d'ara si t'apareix, nosaltres hem de fer una passejada per Mallorca amb en Raül Valls, que el tenim a sa poble i ja mos ha de comptar a veure què és el que fa. Marga, moltes gràcies. Mos escoltem la setmana que ve. Gràcies.
11: Bon cap de setmana, adéu.
1: Les 10 del matí, 38 minuts, l'ho dic, fem una passejada per Mallorca.
6: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
1: I anem a cercar-lo a sa poble, se troba en Raül Valls, bon dia.
16: Bon dia, que està, bon dia. Criatures? Que ja està, dic, aquesta gent. I dic, bueno, i jo he vengut fins a sa poble perquè ja sabeu que em van posar per menjar.
2: Sí.
16: M'entens?
1: Qui t'agrada menjar, realment? Oh. Qui t'agrada menjar?
16: No.
2: Fan un
16: no,
2: variat.
16: No, realment, tu saps que si no mengen se moren, no ho diuen?
1: Sí, però almenys penges a Instagram, penges fotos de bambolis, de bocadillos, de plats...
2: No se perd res.
16: No, què vol dir? No, m'ho confins a la poble, concretament en el bar Toni Cotxer, perquè celebren 70 anys. Vosaltres sabeu que si de menjar un bon variat heu de venir a la poble, no? I de, on podeu venir, un dels llocs és aquest.
2: I Coventa.
16: Toni Cotxer, clar, aquí anava a dir. Vosaltres sou des Coventa, no?
2: Jo m'agrada, ara, quan m'entra surt, això també és vera. Però jo m'agrada molt.
16: Per favor. Bueno, i d'això, la qüestió. Avui celebren 70 anys, de, que se diu aviat, perquè no és tan bo de fer això ara que xerràveu de turisme per amunt, per avall, però la gent que és autònoma, que munta negocis, tot això, no és tan bo de fer. Vull dir, 70 anys se diuen aviat, però s'ha de mantenir la cosa, hi ha molt de canvis, i de fet, aquí on som, ja no sé els anys que deu fer que estan en aquest local, perquè abans estaven en una altra part de la plaça i ara veus, ara els atropa aquí, tu, ara què és que t'haies?
17: Sipi.
16: Sipi, ho veus, t'haien Sipi per aquí. I la Madonna, de tot remenat, hola, com anà?
17: Hola, com estàs?
16: Bé, senyora company, com estàs?
17: Estressada, no, lo següent.
16: Com així?
17: Home, perquè m'apurau entre tot, no me deixeu fer feina.
16: Bueno, no, per qui no la conegueu, sempre la trobareu fent feina. Sempre té un remenat a un altre. Però avui és d'aniversari, 70 anys.
17: Sí, que ja són molts, eh? Ah, que sí?
16: Jo dic, no és tan bo de fer. Quin era el secret de durar tant?
17: Fer molta de feina. Molta, molta, molta. Ser constant i no perdre el punt de lo que fas.
16: Bueno, jo ho deia, que els que som autònoms, els que tenen empreses, tot això, que sempre xerram, no és tan bo de fer. Sempre hi ha qualque mal de cap, impots i aquestes coses.
17: Bueno, mal de cap ja n'hi ha cada dia, quan t'aixeques, eh? I més si ets autònom, obrir un portal no és fàcil. Però bueno, anem fent a poc, anem tirant.
16: Bueno, men, vosaltres 70 anys, ara quant d'any fa, ja que estàveu en aquest local?
17: 13.
16: 13, pas que passa aviat. Jo record que quan vau inaugurar aquest local, mare meva, que abans estava a l'altra banda, a plaça, just aquí de vora, que era un local més petitet de tota la vida, i aquest que ja és tot nou, gros, i està perfecte. A més, teniu la penya del Barça aquí dalt.
17: Sí, exacte.
16: Tu ets del Barça, no?
17: No, jo soc molt neutral en el futbol.
16: Ah, va bé. Joan, perquè en Joan, el nostre company, és del Mallorca, i pegueu un ataquet. M'entens? No passis pena.
2: Sí, alerta amb això, per favor.
16: Alerta, vius.
2: Vius.
16: Ben, escolta'm una cosa. Avui, aquest aniversari, quanta gent s'espera? Perquè era una cosa important. En Joan no pot venir perquè ha d'anar a la festa de la roba interior, a Bunyola. Però aquí a la Pobla hi ha tardeo, com quasi cada setmana. Per a vosaltres, al migdia... Bueno, no, a la Pobla sempre tenim trull.
17: Home, és que si no, no seria la Pobla.
16: Jo és que som molt fan de la Pobla. Escolta'm, quanta gent espereu per dinar?
17: Deve 160-170.
16: Mare meva, i de cant de dinar?
17: Hombre, de roi brut.
16: Veus, poble, però.
17: Hombre, clar, jo també faltaria.
16: Enguany tornaré a fer una recepta d'aquestes que penjo jo per Instagram i tot això. Basta de haters. Jo faig lo que puc. Vull dir, quin és el secret de l'arròs poble, a part de que sigui covent?
17: Que ho feia un poble.
16: Hater número 1. Exacte, ja no ho puc fer jo, saps què te vull dir? Però jo ho intent.
17: Escolta, jo som poblera i encara no li ripen el punt. He d'agafar l'essència d'aquests homes majors que fa anys infinit que ho fan.
16: Bon, és que tot ho tenen en secret. Ara, l'arròs poblera, secret. Vols aigua en neu, la recepta, secreta. És que tot és secret?
17: Home, si no, no tindríem els llocs, hem de ser com a inca.
16: Un beso inca. Un beso a tots inquers i inqueres que mos escolten ara. Bé, la Pobla vos estimen, què vol dir? Escolta'm, 170 a dinar, i llavors cap vespre ja ho veurem, no?
17: És cap vespre no t'ho puc dir, perquè tant paren ser 200, 300, és que no ho sé. Aquí tothom ve... quan val.
16: I ara tot això, perquè jo, les patates, jo, que ven de família hostalera, sempre vaig veure la meva predina tallar moltes patates. Però clar, jo pensava, això ja venia teatre avui dia.
17: Vas en sèrio?
16: Clar, jo ho com tot teatre, tot preparat.
17: No, nosaltres hem de dir que encara anem a l'antiga. Pelant patates, els feim a bocinets, els fregim en calderó, tot. Mare si no, perdem la sensi.
16: Això és vera. Però ara no me digueu que això que ja venen té edat preparant no és una monada. Ho poses i...
17: Però si no té el mateix gust.
16: Ja fa carusses.
17: Bueno, no té el mateix gust.
16: Això és vera, no fa el mateix gust. Bé, doncs ja ho sabeu, 70 anys que se diuen aviat, que avui celebra aquí Can Toni Cotxer de la Pobla i tenim la solució, vull dir, està salvat, hi ha generacions, o no?
17: Bueno, se suposa que sí. Ara que després vulguin seguir... És una altra tangaia. Jo això no te puc dir, no puc xerrar per ells. Il·lusió en tenen. Ara ha de ser ganes i ser forts.
16: Bueno, per gent no serà, eh?
17: Bueno, per gent pots
16: de
17: estar...
16: Clients?
17: No, de client no. Per clients els atenc. Bueno, els atenc, els mantenim, a més. Som família. Els clients ja són família.
16: És que és això. Res, idò, moltes gràcies, que vagi molt bé. Te deixem aquí pelant patates. Jo només ho veig i estic cansat de veure-ho, companyeros. I ara, per aquí, que t'hi ha en Sipi. Clar, és que llavors te menges ja tot preparat i saps que va de bé, d'una monada.
2: Però no té el mateix gust.
16: Clar, no té el mateix gust. Jami, tu i jo som més de que mos ho donin preparat.
2: Sí.
1: Jo també m'apunt, jo també m'apunt.
2: Jo a seure a taula va bé.
16: Clar. A Narissa també li va bé seure a taula.
1: Sí.
16: No t'ho dic jo. No, però saps què passa? Jo tinc avui un dilema, i és que he d'anar a Benissalem ara d'aquí una estona en els fideus de Vermà.
1: Sí, no, o sigui, l'important és fer coses.
2: Han de ser per tot, clar que sí.
1: Exacte.
16: Joan, Narissa, tu saps que jo he patit de FOMO?
1: FOMO, exacte, ja m'ho va dir.
16: Vull dir, Clar, i dir, això és una infermedia grossa, potenta, m'entén, no té solució. Per tant, jo he d'anar llavors cap a Binissalem en el trepitjador. Ja vos contaré com ha anat la cosa i la setmana que ve no sé on passejarem, però com que van anirem, no passeu pena.
2: Molt bé, i doncs, Raül, te deixem a la pobla, però alerta, o sigui, quedes a dinar o no?
1: No, no t'ho no, que se'n vas a Binissalem.
2: Sí, però...
16: Exacte.
2: Exacte, a Binissalem, sí.
16: Tu tens el traje de noche per anar... A Bunyola.
2: Jo, al final, crec que camí a mig oberta i un banyador. Sí. Ja ho veurem. I sabates per córrer, si he de córrer.
16: Per favor, posau-hi vetres. Sí. Avui hora baixa, posau-hi vetres
2: quin
16: en directe a la televisió.
1: Quin quadre.
16: Perquè veureu en Joan Minostro...
2: En banyador, així, sabates esportives i una camí.
1: Sí. En pèl, exacte.
16: Sí, sí. En pèl, la festa de la roba interior, però sí, jo... hi ha gent que s'olvida de la roba interior.
2: Jo la meva lota me diu, ja has d'anar tu? Què vols que te digui?
1: Raül Valls, no moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Gràcies.
16: A vosaltres.
1: Una ferrada adéu, forta. Adéu-siau. 10 i 45 minuts.
18: El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
1: Allò, Juanmi, entrem a la recta final d'aquest programa número 108 de la Gran Vida. Ho fem dins el setè art.
2: Setè, perquè s'estén va cap a l'esquerra.
1: Setè art.
2: Setè, exacte.
1: Món del cinema amb en Sergi i en Mateu.
2: Amb en Sergi Espósito i Mateu Bibiloni. Què tal? Sergi o Sergio, per cert? A tu què t'agrada més?
1: Espósito o Espósito?
2: Bé, Espósito és Espósito.
19: Sí, bé, és Espósito perquè és imposat. Bé, això és com Vox Populi, no? Lo de que Espósito no és un llinatge original, sinó que se'ls donaven els nins.
1: No. Si
19: no ho sabies.
2: No vol la promesa.
19: És un llinatge comodín. Sí. És un poc... si no vaig malament, és el llinatge que se li donaven els nins que eren...
2: Bé, que venien de família que no venien d'alta alcúnia.
19: Sí, o que no...
20: Els
19: si
20: orfes. Els orfes. Si que eren... no tenia família, sí. Se li posava Expósito.
1: Ara, quadra més.
19: Sí. Bé, també se feia amb altre llinatge, García, n'hi ha d'altres que són molt comodines en aquest sentit, però Expósito ho és.
1: Però tu no tens res a veure en tot aquest món.
19: No, fa bastant més de temps. És a dir, no som jo el primer Expósito, sinó que ve d'enrere, però bueno, no... De fet, això és interessant. Vàrem fer una investigació el meu predí fa temps de quin era el nostre llinatge original, ja per Granada, sí. És a dir, en fora. Crec que era Ezequiel, és a dir, que és una cosa...
2: Ezequiel.
19: Sí.
2: Sergio Ezequiel, m'agrada. Sergio Ezequiel, pareix una...
20: Podo canviar sa capçalera.
2: Un serial,
19: exacte. Un poquet. He de treure un disc, Ezequiel. Miris com és personal.
2: Aquest dia tenia 15 minuts i en el final tindran 7 una altra vegada.
1: No, xerrant... fem un sàdame, ara.
2: Sí, tal qual. Però m'agrada perquè descobrim coses. Xerrarem avui de pel·lis d'aviació. Uh-huh. I n'hi ha un parell de títols, no? Un grapat.
19: Sí, perquè és un món que... Bé, de fet, ho vàrem escollir un poquet per intentar unir aquests dos mons, no? I no és perquè sí. No.
20: Efectivament, són un poc els meus dos universos que me toquen, perquè jo sí. Faig feina a l'aeroport.
1: Sí, senyor.
20: El món de l'aviació m'agrada bastant, també. I és del cinema, pues, evidentment, com ho puc comprovar durant tota la temporada... a l'altre món, i els hem unit per cercar aquestes pel·lícules.
1: Venga.
20: Sobre avions, sobre aviació, sobre pilots i sobre aquestes històries que en el final són molt cinematogràfiques.
2: Sí, Fly me to the moon. La pots posar així, aquesta?
1: Pot callar un poc.
2: És que per ambientar, estic seguint el guió. No escolta.
19: Però jo m'estim més que la canti ell. Sí, més sí. Que en Sinatra.
1: És que no calla. The moon. Ja està.
2: Com que no prepares això, no?
1: Continuem.
19: Seguim a la Gran Vida amb en Juanmi Sinatra i...
1: Exacte.
19: No, però és vera que no són dos mons que estiguin tan allunyats un de l'altre.
20: No tant compareix.
19: No, tenen arrels bastant properes. De fet, ja directament des de la seva invenció, no? Aquestes dues invencions són bastant properes en els temps. Recordem el cinema per part de germans Lumière, les primeres gravacions de les històries, aquest descobriment, lo podem ubicar any 1895, al final del segle XIX.
20: Primeres projeccions a França, a un bar... literalment, un cafè, on se fan aquelles famoses projeccions de el tren llegando a l'estació i los trabajadores saliendo de la fàbrica.
19: Mm-hmm. I els primers inventos, la primera arribada de l'aviació serien al principi del segle XX, no? 1903, crec que és. És a dir, que són molt propers en el temps aquestes dues invencions, i des del principi el cinema mira a l'aviació amb aquesta admiració, no? I amb la curiositat en què mira els diferents avanços.
20: Com a cinematògraf sorgeix com a element o com a invent per retractar d'alguna manera el moviment, per intentar aproximar-se lo màxim a la realitat, tot allò que sigui molt vistós a nivell visual és... evidentment ho volen retractar i l'aviació és el primer que fan.
19: Bé, tu has dit que la primera pel·lícula de la història és un tren, arribant a una estació.
20: Va de vehicles, això.
19: Imagina't que s'inventa un nou vehicle, que en aquest cas vola, no? Que és el més impossible en el món. I doncs sempre ha estat aquesta relació. De fet, hi ha grans figures en els principis de, en els principis del cinema com a productors o directors completament enamorats del món de l'aviació. El més important probablement sigui Howard Hughes, que bé, és el director de Hells Angels, no? Els Anys de l'Infern, una pel·lícula sobre aviadors de la Primera Guerra Mundial. I és, de fet, el protagonista d'una pel·lícula gegant sobre aviació, tot i que no surten surten molts d'avions, però no és que sigui la pel·lícula d'un viatge, no?, d'un vol, però El aviador, de Scorsese.
20: Efectivament, és una de les pel·lícules més... Si xerrant d'aviació, hem de xerrar de l'aviador, evidentment. És una de les pel·lícules que, Sergio, a tu t'encanta, no?
19: Bé, és que de Scorsese, no, una pel·lícula que per jo seria pràcticament un Ciudadano Kane del nostre segle. Aquestes biografies més grans que sa vida, és una pel·lícula que recomanam moltíssim, El aviador. No confondre amb el programa d'aquí, de Can Nostre,
20: Divetres. Exacte, però...
1: Solo en gallego.
19: En gallego, sí.
20: Però, sí, hi ha moltíssimes pel·lícules que xerren sobre aviació o sobre pilots.
19: El primer Òscar millor pel·lícula de la història és una pel·lícula sobre aviació, és Alas, del 1928, si no vas malament.
20: Correcte.
19: És a dir, que sempre ha estat aquesta unió, i volien, com deia en Juanmi, d'un parell de títols, no? I, sí. I també, bé...
2: N'hi ha una que és de Top Gun. Mm-hmm.

0: Take My Breath Away, no? Aquesta melodia que tots els que estimen Top Gun, recordant cada vegada, no? que pràcticament cada 20 minuts o 15 minuts de pel·lícula sona aquest, un peliculón dels 80, completament icònic. I
1: que marca un poc l'estètica de l'aviador, també. O sigui, vull dir, aquestes Ray-Ban, sí. Aquesta imatge que tenim tots en el cap d'un pilot o d'algú que mana avions, ja la diguéssim que l'instal·la...
2: M'agrada molt lo de mana avions.
3: Sí, tu estàs allà i dius, vol manar?
1: Sí,
3: mana avions.
1: Tothom podria aterrar un avió, no? Aquí.
3: I és important que se figura aquesta imatge sigui de Tom Cruise, perquè en Clint Eastwood, que s'ha retirat del cine, ha fet unes declaracions aquesta setmana, en 96 anys, i li deien, serà el personatge actor de Hollywood més recordat de la història? I en Clint Eastwood ha dit que no, que serà en Tom Cruise.
1: És que és una de les grans estrelles, o la darrera gran estrella del cinema hollywoodiense. I si xerrar precisament d'en Clint Eastwood, ell té una de les pel·lícules més importants també d'aviació, que és Sully. No sé si m'ho recordeu d'aquesta història que va succeir el 2009 d'un pilot que va haver de meritzar
2: sí.
3: I dona positiu per alcohol.
1: No, això és una altra pel·lícula.
3: He nomenat la d'en Denzel Washington i vosaltres m'ha parlat de
1: Sully, que és una pel·lícula del 2015.
2: No, 15.
1: O sigui, el 2009 va succeir i el 2015 en Clint Eastwood fa la pel·lícula que està protagonitzada per en Tom Hanks.
3: Tom Hanks, aquesta.
1: Que li fa, va sobre tot el procés jurídic que li fan en Tom Hanks, a veure si era culpa seva o si podria haver arribat a l'aeroport. Exacte. Que és una gran pel·lícula també, sí. Evidentment amb la factura de direcció d'en Clint Eastwood.
0: Que també va ser actor d'una pel·lícula d'aviació com és Firefox, per cert, un icona molt més petit que, evidentment, és l'icona que va suposar en Tom Cruise a Top Gun, que directament és que va ser un moviment gegant, per una banda, diguéssim, per tot el fenomen fan, no? És a dir, totes se diu sempre, no?, que totes les carpetes de les al·lotes dels 80 duien en Tom Cruise aferrat amb aquesta imatge de Top Gun.
3: A veure, Hombre G i Top Gun.
0: Exacte. Eren en Summers i en Cruise, tots dos.
3: Les al·lotes tenien això. La meva professora d'anglès tenia Top Gun i Hombre G.
2: Basta.
3: Tenia.
0: G-Man, no? Tenia ella, perquè era en anglès. Sí. I bé, i per altra banda, a la Marina dels Estats Units, diguéssim, ara no sortirà, però bueno, les inscripcions per ser marine dels Estats Units, en concret aviador, a partir de Top Gun, se varen disparar, no sé si era un 150 o 200%, en el moment en què se va estrenar aquesta pel·lícula. És a dir, va ser un fenomen a ser realitat també gegant. I, de fet, fa un poquet d'anys varen tenir la seqüela, no?, amb aquest Hollywood de segones parts, que és Top Gun Maverick, que és una altra experiència molt diferent, perquè és molt més, no diré seriosa, però està molt més centrada en l'experiència de lo que és pilotar, no?
1: Efectivament, i precisament Top Gun i Top Gun Maverick són dues pel·lícules que retraten molt bé el que hem xerrat en el principi, la capacitat cinematogràfica que té l'aviació. Com retractam aquests vols, com sonen els motors, com se sent estar dins una cabina, el que diu en Sergio, aquesta Top Gun Maverick s'apropa molt més a nivell tècnic, a nivell visual, de lo que és estar dins un caza. No?
3: Exacte. Vull que vos hi càpiga tot, perquè a més m'ha costat posar les cançons. I tenim una que m'ha fet molta gràcia, perquè hi ha un videoclip de Luis Miguel damunt una cançó que és La Incondicional. Quina relació té amb l'aviació?
0: Si veus aquest videoclip, és literalment Top Gun, és una... Bé, primer és Oficial y Caballero i després un poc Top Gun, és una meravella de videoclip, a més de ser una de les millors cançons de la història, per això ja li dic.

0: Jo he de dir que m'agrada molt Luis Miguel, ja ho he confessat. Au.
1: Això m'agrada moltíssim. I és precisament per aquesta cançó. Aquesta cançó és que me va despertar l'amor per Luis Miguel.
0: Que gran. Jo era quan... No, la lluvia...
1: Oh, no serà que no me amas?
0: Clar, aquesta, però ell tenia, era adolescent. Clar, tu t'agafa més gran. Ara, parlant de Luis Miguel, què t'apareix?
1: Això és un temazo directament i, efectivament, te vaig enviar aquesta cançó perquè el videoclip és genial, és que es toquen, és molt, molt divertit. Es toquen fets amb els mitjans d'un videoclip de Luis Miguel,
2: clar, que
1: canvia bastant. Però sí, és còmic, com còmic és una altra pel·lícula, en aquest cas la meva pel·lícula preferida d'aviació de la història del cinema, que és, bé, obra d'Estat, de Jim Stucker i d'en Jim Abrams.
2: Efectivament, hi ha pel·lícules d'aviació de tots els gèneres, o sea, de drama, de terror, Serpientes en el avión, també en Denzel Washington.
3: Serpientes en el avión?
1: No, Samuel L. Jackson.
2: Samuel L. Jackson, perdó, no que fos. Sí, sí, però sí que hi ha pel·lícules de terror, de drama, de, efectivament, comedi, com és Aterrizar como puedas.
0: Que te piqui una serp quan
1: és improbable, sí. És improbable.
2: Però és un clàssic, s'ha convertit en un clàssic aquesta pel·lícula.
1: Sí, de cinema de sèrie B, un poc, però sí.
2: Pel·lícules
1: I en el cas
2: xereques,
1: de...
3: Magres.
1: Que és el que podríem considerar Aterrizar como puedas, però no ho és. És un tòtem del cinema de comèdia.
0: Per favor, hem d'arribar a Aterrizar como puedas.
1: Sí.
0: Hem d'arribar a la frase mítica d'un bossi de la pel·lícula, sí, 10 segons.
3: Anem posant que queden 2 minuts de programa.
4: Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
5: ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
4: Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él.
5: Enseguida.
0: I ella tot seria.
2: És espectacular.
0: Aterriza como puedas.
2: Aterriza como puedas és un dels grans clàssics de...
3: Però això és una pel·lícula, i ara vos ho demano en sèrio, és una pel·lícula bona... A la segona divisió.
1: No, boníssima. No, bueno, boníssima. És una de les millors comèdies de la història del cinema. La meva defensa d'Staff, dels directors d'aquesta pel·lícula...
3: Però llavors ara no te fa gràcia.
1: Jo l'he vista mil vegades i m'ha fet gràcia les mil. És a dir, és una debilitat que tenc el cinema d'Staff, com dic.
0: Políticament incorrecte, quan comencen a aventar aquella dona i van passant tots en fila, aquella ensamada, el balsejador, la monja...
2: I canvia la comèdia cinematogràfica per sempre.
1: Et genera spoof.
2: Exacte.
1: Bé, existia un poquet abans amb Blake Edwards i en Mel Brooks, però bueno, que sí, que aquesta la manera de sentar cinema de paròdies arriba de la mà d'Staff, que amb aquesta pel·lícula i amb la saga de Agarrarlo como puedas o amb Top Secret...
0: Vos hem de dir adéu amb Staying Alive dels Vigils, i perquè mos quedem sense temps, i d'aquí 40 segons venen els companys dels butlletins horaris, informació. Però nosaltres tornarem, Miquel Àngel, no?
3: Demà, si Déu vol, a les 9 en punt des de matí. Sergi i Mateu, moltíssimes de gràcies.
2: Moltes
3: gràcies a tota aquesta audiència que avui de matí mos ha escoltat en aquesta primera part de La Gran Vida. Demà, segona part de La Gran Vida, amb bon
0: 3 hores de programa i el programa número 109.
3: Vinga, adéu-siau a tot. Fins demà. Adéu. Staying alive.